0: Directe per la ràdio pública, també, clar, una cita en el primer partit de la Roja al Mundial de Futbol.
1: Com vols?
0: Espanya, Cabo Verde. Cabo Verde. Ens sap mal per Cesària Évora i per la bona gent de Cabo Verde, però...
1: Volem que guanyem.
0: Que guanyem la Roja. La narració, Luis Urrutia. Olé. Comentaris, Fernando Gómez Colomer i la coordinació de Salva Folgado. Però abans, el nostre Fran Surimi ens resoldrà, parlant del Mundial, d'una vegada per totes, el gran misteri del Mundial.
1: What?
0: Exacte. Lo de l'actuació, lo de la Shakira. L'actuació de la prèvia al partit inaugural era Shakira, ira. O era la seva cosina de Barranquilla? Era de veritat Shak Attack, que interpretava a l'Estadi Azteca el Dai Dai, l'himne del Mundial? O era una doble? Perquè la colombiana tenia un mal dia, per lo que fora. Fran, ho ha averiguat.
1: Què me dius?
0: Té la resposta, ho contarà en directe. A partir de les 4:30, perquè abans comença a apretar recalor, ja veieu? Temps de gelat, d'aire condicionat, de ventiladoret i d'alguna cosa que faça que vinga l'aire, com dia aquell.

0: L'altre, el ventall, el palmito, és necessari i obligatori. Sí.
1: Però, per exemple, estos que tenen així, de, en vosaltres que teniu en la fàbrica, de fet, vosaltres heu preparat una temporada d'estiu una miqueta... Que

0: per això tenia això doncs sol, no sé si... tan potent.
1: Clar. I este, per exemple, és de 20...
2: Este és de 14 també.
3: Però com és en punyal, és de... O sea, és de 22, empunyal, però com és empunyal, és...
1: Empunyal, això què vol dir? Que estan com separades les varetes.
3: Tu t'imagínate un abanico, però que tiene vareta sí, vareta no, vareta sí, vareta no. Tiene como espacio entre...
1: Té com un espai de separació, que això no significa que fas a bona venta, mireu, escolteu. Ai, ai, ai, ai, ai.
0: Molt cançó, no? I jo també he vist, Noemí, uns que no tenen tela. Que només són les...
3: Sí, les
0: només
3: barajas.
0: És la fusta. Que és... Que
3: baralles,
0: no sé si és més decoratiu o... Menos pràctic, m'imagino,
3: pues...
0: també, o...
3: Sí, pero también se usa.
0: Que también se
3: y
0: usa.
3: Y hace aire, aunque no lo parezca, ¿eh? O sea, es todo madera y simplemente pues se hacen unas rayitas arriba y se pasa una cinta y por eso se une.
0: Y se llama baraja. Personalizado o feo para novia o qué sé yo.
3: Sí.
0: No sé, motivos hay sí.
3: Sí, o sea, por lo general, si tú buscas algo, siempre hay algo, ¿sabes?
0: Claro que no lo he pensado y que si no lo he hecho. Sí, seguro.
3: Claro, y si buscas algo de no, es que yo quiero, pues intentamos hacerlo. Uh-huh.
1: Y ahora que ve el estiu, pues en demanen molts, o ya esteu en época més de descans porque ya ha entrat la temporada... No, em nega en el cap. No.
0: Esteu a tope.
3: No, porque ahora es como que tú, por ejemplo, quieres comprarte un pantalón y lo quieres ahora y vas a la tienda y te lo compras. Pues la gente le pasa lo mismo, lo que pasa es que no es así, porque aquí hay que hacerlo.
2: Claro.
3: Entonces,
1: la gent s'ha donat que de colp ha vingut la calor.
3: Claro, entonces, lo que sí que solemos tener así, lo puedes comprar perfectamente, pero ahora si quieres algo más específico con este color y tal, pues a lo mejor tarda un poquito más, pero lo intentamos hacer y por eso hay tanto jaleo ahora.
1: Escolta, però l'important és apostar perquè siga un ventall, un palmito artesanal que feu vosaltres, que a més ho feu amb la millor qualitat i tota l'estima. I jo vull que acabar amb este so, no sé si amb uno d'estos, vinga, amb eixe so tan característic de, amb el track. Ai, escolteu, el so de la felicitat.
4: El so de la felicitat!
1: Acabe ventant-me per així, companys. Doncs ja sabeu, palmito artesanal i fet així a casa nostra. La
4: és un gran
1: sempre.
4: Regal. Jo deixo la proposta damunt la taula, per a qualsevol ocasió.
0: Genial. Gràcies, Marc. Gràcies, Noemí.
1: Gràcies, Noemí. Adéu.
0: Palmito. Gràcies a vosaltres. Mira, el palmito valencià. I tant que sí.
4: Palmito valencià.
0: És el nostre.
4: Sí que sí.
0: Gràcies, boniques.

0: cry.
1: Cowboy, don't cry. Ai, bueno, no m'hi
2: Però la gent que l'estimava, aquest xiquet, sí que ha plorat i de València. Quina tragèdia,
1: quin
2: no?
1: Colp de la vida.
2: Era un xic molt conegut, sobretot entre la xovenalla, igual i els que pintem una cana, és més conegut per a nosaltres, però sí per a Fran Surimi i la quadrilla d'Instagrames i tot allò, una persona molt, molt reconeguda, aquest xicón, sí, Oliver.
3: Hola,
2: què tal? Com estàs, Fran? Què li ha passat?
3: Molt bé, arrenquem la secció no de la manera que vos estic acostumats, no? Ja, no, bueno, amb esa energia i esa diversió, però bé, l'actualitat mana i el món de les xarxes també té esta doble cara, no? També passen coses que no són del tot tan bé. No tot se celebra a les xarxes socials. I és que el youtuber argentí Gaspar Prim és conegut a les xarxes com a Gaspi i el cantant nord-americà Oliver Tree, el que escoltem de fons, haurien mort este diumenge després de la col·lisió de dos helicòpters a Rio de Janeiro, companys. Ells dos, juntament amb altres 6 persones, figuren entre els ocupants de les aeronaus accidentades. No obstant això, a hores d'ara, les autoritats encara no han confirmat la identitat d'ells dos. Se sap que estaven allà, però no s'ha confirmat la identitat, per l'estat dels cossos. Degut a l'accident, els cossos estan calcinats i, bé, encara estan...
1: La identificació serà complicadíssima.
3: Exacte. Va ser una cosa molt, molt tràgica, imagineu-vos.
1: Sí.
3: Les xarxes socials s'han omplit de missatges de record, d'afecte i consternació. Companys de professió de Gaspi, com Ibai Llanos, el Rubius o Perchita, influenciadors d'ací, d'Espanya, han expressat públicament el seu dolor i han convertit el nom de Gaspi en tendència mundial en qüestió de minuts.
1: Sí,
3: un acte també molt bonic en el seu record. Sí, exacte. Sí. Segons les primeres informacions, en el registre dels vols també apareixen el productor argentí Lucas Viñale i el brasiler Lucas Brito Chávez, dos professionals que havien treballat habitualment amb Gaspi en totes les seues produccions. Gaspi creava contingut per a YouTube, per a xarxes socials
1: en general. Segurament de faena.
3: Exacte.
1: Quan se va produir l'accident.
3: Així és. I per altra banda, en el sector musical també continua intentant assimilar la pèrdua del gran músic, no?, Oliver Tree, i l'artista tenia apenas 32 anys i tenia una carrera molt prometedora i ja comptava amb milions d'oients mensuals a les plataformes digitals i en el seu cas es trobava a Brasil dins de la gira internacional, una gira en la que també tenia previstes parades a Madrid i Barcelona durant els pròxims mesos, o sigui que també, bé, s'han vist afectades aquestes dos concerts, així.
1: I anaven cadascú d'ells en un avió o anaven tots junts en un i s'estava allà contra un altre o no ho sabem d'ells encara?
3: No sé, no sabem si els dos anaven en el mateix avió.
1: Que en un o en altre estaven i que dos avions s'han xocat.
3: Exacte. Ja. De moment les causes és que no es coneixen, estan investigant-se encara.
1: Que acabarà de passar, estarà tot massa recent.
3: Clar, va passar ahir i aleshores, bé, també per això, per l'aparatós que ha sigut l'accident, està costant molt fer aquest trencaclosters, no?
1: Estan... Entenc que s'està veient en l'aire i cauen.
3: I cauen.
1: És que serà difícil fins i tot recercar les restes dels avions, de les persones, de les víctimes. De
3: van caure en un dels barris de la ciutat i allà també, clar, van haver un gran incendi degut a la col·lisió, es van cremar diversos cotxes que estaven aparcats. Bé, ha sigut molt aparatós.
2: Una cosa més estranya d'accident, que en l'aire topeten dos helicòpters, imagina que a baixa altura...
1: Però, clar, és molt estrany.
2: Que un d'ells perdera... No sé, tanta circulació que n'hi ha, però normalment un helicòpter pel cel pot enganxar-se en uns cables, pot tindre, diguem, un accident, no dic que no, òbviament, un descuit o el que siga, una fallida mecànica, però que dos topeten...
3: Ja, és molt difícil.
1: És molt impactant, molt estrany.
2: No li trobe que ningú dels dos pilots poguera reaccionar i que topeten en lo gran que és el cel, diguem, no? L'espai que tens, topetar a la mateixa altura, en el mateix lloc.
3: És molt estrany, és molt estrany. De fet, els pilots eren pilots amb una llarga trajectòria, vull dir, no era gent que acaba de començar, no?, en esta professió. Aleshores, encara, de fet, no se sap encara res exacte. Ja. Estan investigant i es veu que hi havia diverses càmeres en la zona, al tractar-se d'un barri, no?, on va passar tot això. Sí que hi ha com diverses càmeres de seguretat. Estan investigant les càmeres per a intentar entendre què ha passat, exacte.
2: Suposo que també, clar, la deflagració, ja ho diré. Uh-huh. O sigui, l'incendi tan gran que es produeix fa inservibles qualsevol dispositiu, qualsevol aparell de telèfon mòbil que també podria haver registrat alguna dada, alguna cosa i demés.
1: I tenen caixa negra?
3: Imagina que sí, imagina que hi haurà...
2: No sé dir-te...
1: Bueno, ho sabrem en breu. Sí, imagina en breu. Que es començaran a treure les informacions.
3: També els helicòpters tenen ràdio en els que estan comunicats amb tota la seguretat aèria. Exacte. Aleshores, no sabem si haurien enviat algun missatge. Bé, de moment encara s'està tot una miqueta en l'aire. Imagina que tindran molta més informació de la que han publicat i en les pròximes hores sabrem més coses. La cosa és això.
1: Una tragèdia per a les persones que viatjaven, per als familiars de les persones que viatjaven.
3: Entre les quals es trobaven aquestes persones que molt conegudes per molta gent.
2: Bueno, canviem una miqueta.
3: Vinga, va, algo més positiu.
2: Moni al Mundial, que a partir de les 6 de la vesprada a les 5 i mitja m'emprèn la retransmissió també a casa. Anem al Mundial, no?
3: Vinga, anem al Mundial.
2: Dai, dai.

0: una cançó quan s'hi vol. Vull dir, fiques xumpa-xumpa i fas... I ja tens una cançó del Mundial.
1: Clar.
0: Perquè totes són un poquet...
2: Però els ingredients imprescindibles són el...
0: Sí, has fet per molt de oe, oe.
3: Mira, sí. Jo recordo una que era la de oe, oe, oe, todos a la fiesta, oe, oe, arriba tu.
2: Un oe, un oe que no falte.
3: O guaca, guaca.
0: Guaca, guaca.
3: Guaca, guaca. Sembla que repetís, no? Oe, oe, guaca, guaca.
0: Dai, dai, tot molt repetitiu. Sí. No, t'has d'escalfar molt el cap per recordar la cançó.
3: Si algun dia ens encomanem una cançó per al Mundial, ja sabem quines tècniques utilitzar per a que sigui un èxit i que funcioni. Ja t'he dit,
0: xiqui, xiqui.
2: Són idees...
0: Aquesta ja està pillada.
2: Que pareu atenció que la intel·ligència artificial enseguida capta la idea, eh?
0: Estem donant informació ara mateix.
3: Estem donant informació molt valiosa a la que ens trobarà la feina.
2: Si no la parem...
3: Sempre que tinguem feina, se podrà robar. Si no en tenim...
2: Això, bé, també té raó.
0: Dai, dai, guaca, guaca. S'assemblen... Oe, oe,
2: sí, però esta cançó és més ocera, no?
3: Sí, és més oceta.
2: No? Guaca, guapa,
3: guaca, guaca tenia un ritme més...
0: Però també s'assemblen en que són de Shakira, ira.
3: Ahí...
0: Interpreta, presuntamente...
3: Presuntamente...
0: Shakira.
3: Presuntamente Shakira.
0: Ira, ira.
3: I vosaltres direu, què fa Fran Churimi parlant de futbol? Cosa estranya, un fet insòlid...
2: Jo crec que ahí està la notícia, realment.
3: Ahí està la notícia, clar. Ahí està la notícia. Vinga,
2: s'acaba
3: la secció. Adéu.
2: Diu, anem a parlar de futbol. Dic, què?
3: Tu?
2: Què m'estàs dient?
3: Ai, sí, però jo ja sabeu que sempre vaig per altres camins. En tots els temes, no?
2: Llévanos por tus caminos insondables.
3: Futbol, però no del tot. Perquè parlem, evidentment, de Shakira, de salsets, de safarets, perquè dijous passava a arrencar oficialment el Mundial a una cerimònia molt a l'estil de la Super Bowl, no? A l'estadi de Mèxic, de Ciutat de Mèxic.
0: La intenció era
3: aquesta. La intenció. Sí, s'intenta ser Super Bowl, s'arriba o no, ja la cosa ho deixem en l'aire.
0: Com que no.
3: Però la intenció és deixar. En l'acte van actuar diversos artistes internacionals, però la que va acaparar totes les mirades i més tard totes les teories conspiranoiques va ser la Shakira.
0: M'encanta.
2: Ai, la Shakira.
3: Sí, sí, perquè la colombiana va aparèixer sobre l'escenari per interpretar Die, Die, Die, Die, la cançó oficial del Mundial, i fins així tot normal, tot conforme estava previst.
2: Esperable, sí.
3: Però el problema va vindre després, perquè en qüestió de minuts les xarxes es van omplir de missatges dient que, atenció, eixa Shakira no era Shakira.
0: Ira. No era ella.
3: La Shakira que hiciera per la tele, que estava actuant, no era Shakira.
2: Com no estava bé la xica?
3: Ai...
2: Això és com a Maya Montero al tornar, que pareix que no siga ella o jo què sé.
3: Sí, podria ser. No, mira, això va més per lo de Michael Jackson, que tenia com dobles, dobles oficials. Igual va més per ahí, bé? Val? Hi ha gent que assegura que la persona que va actuar podria ser una doble. I els arguments... Diuen que primer era per l'expressió facial, perquè no gesticulava igual que gesticula Shakira.
2: A veure, si s'ha punxat botox i la xica no podia moure.
3: Pues és que igual va per ahí la cosa. Sí. Perquè, bé, després, una altra de les teories per les quals no li esquadrava a Shakira, en la Shakira habitual, era el ball, perquè afirmen que tenia menys energia de l'habitual, que no es movia igual que ens té acostumbrats Shakira.
2: És que la cançoneta tampoc no era massa jacarandosa.
3: I també igual la xica un dia pot tindre el cansat.
2: Sí que pot tindre igual el dia tort, li feia mal els rinyons.
0: Mal el cap. Clar.
3: Però és que si tot això...
2: Que no els quadra, que no els pareix.
3: Però és que si tot això no era prou, ja la prova...
2: La cinereta del pastí.
3: Exacte, que va estallar totes les teories. Va ser que ella portava ulleres de sol durant tota l'actuació. I clar, si juntes, clar, que el gest, que eixa mueca no era la de Shakira, que eixa energia no era de Shakira, i ja que portava ulleres de sol, doncs clar, gasolina pura per a internet. Això és
2: tu?
3: Un cocte monotop.
2: ¿Quién eres tú y qué has hecho con Shakira?
3: Vosaltres imagineu-vos.
2: Què te pareix la Shakira a un mundial ha d'enviar a la doble? Perquè el doble s'enviava en tres ocasions.
0: Però sí, quina diferència horària n'hi ha? Si eren així les 9 de la nit... I portes 8 hores, doncs és una hora que està pegant-te una solana. Allí en l'estadi Azteca...
2: I si no me poso ulleres de sol, me cauré de dalt baix.
3: És
2: que igual era tan simple com això.
3: La Pantoja també actua moltes vegades amb ulleres de sol. O Amaya Montero actua amb ulleres de sol.
2: Hi ha cantants com Milky Way i Shek van sempre
3: ulleres de sol. Que sempre van ulleres de sol. De sobte, per què això és un... El de la Casa Azul, no?
0: Guille. Este porta cascos de Robocop.
3: També,
0: i
3: porta...
0: I coses així, no? Sí.
3: Bé, hi ha altra cosa que podríeu dir.
2: Però tu ho has averiguat. Tu has cridat a Shakira i l'has dit Shaki.
3: Jo estic investigant.
2: Eixa eres tu o ta cosina.
3: Clar, jo estic investigant. Una de les principals proves per les quals podrien descartar que fora o no Shakira, o confirmar que fora o no Shakira, és a nivell vocal, no? Dius una actuació en directe, bé,

0: Ahí podem reconèixer. Què passa?
1: Que claro, tipus és de... una manera de cantar molt peculiar, també te dic.
0: Sí, però en aquest tipus d'actes, no? De sí. concerts, com se fan en estadis i és en directe, televisat i demés, sí. solen ser playback.
1: O, sí. o, ah, caram.
0: Clar,
1: o gravacions. Es pot tindre un reforç d'issos.
0: O reforços d'estos que s'han veus enregistrades
2: abans. Ah, caram. Autotune.
1: Que si ja tenia un mal dia podia anar la doble que estava gravant. Ah, caram.
0: Clar. Aixa, aleshores, aquesta prova la descartem, no ens serveix, perquè no podem trobar res allà. Ja. Però bé, el que desmunta la teoria és que molts fans han detectat... Perquè, clar, vosaltres imagineu-vos. Aixa, la teoria
1: és clara. Aixa ha muntat una cosa que...
0: I de sobte, molts vídeos han adjuntat moltes proves, zooms impossibles, jocs de llums...
1: Anàlisis de cara, huelles digitales...
0: Tot.
1: I el CSI han cridat... Horatio Kane.
0: A veure si es veia el bord de la peluca, si era peluca o no era peluca. Tot s'ha analitzat. Tot.
1: La gent està molt mal, eh?
0: Tot, molt mal.
1: O molt avorrida, si o les dues coses.
0: Però si ens dona molta vida, perquè hi ha gent que estem pitjors que ells.
1: Té raó, a mi m'encanta el que m'estàs contant.
0: I necessitem analitzar-ho. Bé, jo he estat analitzant tots aquests vídeos en els que fan els zooms impossibles i demés, i detectem que la presumpta doble de Shakira també té la mateixa cicatriu que Shakira en el front. Aleshores, massa coincidències, no? Perquè sigui una doble.
1: Sí, massa coincidències. Que ella
0: té una cicatriu en la front.
2: Igual s'hi va pegar de menudeta.
1: O de la pilota.
2: De la bicicleta. O de la pilota, també.
0: Mira, jo tinc una de la bicicleta, que em vaig caure. Bé, les dues coincideixen amb aquesta cicatriu. Després també existeixen imatges de Shakira en el backstage, preparant-se abans de l'actuació, i això ja es podria aclarir. Pues que ella sí que estava allí, que sí que era Shakira.
1: Perquè en el backstage se va llevar les ulleres.
0: Perquè en el backstage no portava ulleres, i la veies preparant-se i demés. Què passa? Que sí que és cert que la cara, per això de les gesticulacions, que no m'he la paraula, no quadrarien a les de Shakira, és perquè podria ser que Shakira, dies abans del Mundial, s'haguera infiltrat alguna coseta, s'haguera fet algun tractament...
1: Ai, calla, jo ho havia de broma!
0: I era cert... Era cert. Per això la cara de Shakira no coincidia amb l'habitual que sol tindre Shakira.
1: Moraleja, Shakira ha fet la infiltració després de l'actuació.
0: O mesos abans.
1: O mesos abans.
0: Bé, igual s'havia fet un retoc i
1: l'explicació... O li havia eixut un mussol. O li havia eixut un mussol.
0: Però tenia la cara una miqueta més infladeta de... També podria ser pel vol, perquè en el vol també retenemos líquidos. Igual també podria ser pel vol, el jet lag. No sé, no hauria dormit bé la xica. I les ulleres de sol diuen que podria ser perquè d'aixòs tractaments podria tindre la zona sensible de la zona dels ulls i tal, i n'estarà ulleres de sol.
1: Perquè s'ha descartat el que deia Joaquí de tenia un resol així que no veig bé, tu me l'he donat més ulleres.
0: Que també podria, és que també podria ser. Tot el que vos imagineu podria ser. O sigui, que... Però,
2: i ella què ha dit?
0: Ella no ha dit res. Directament...
2: Ah, Shanguanga! No,
1: directament... Pues deu estar pisant-se de la risa.
0: Clar,
1: tot això són likes. Sí.
0: Directament no ha dit res. El que sí que ha publicat és una foto de...
1: Ella que diu ella. Que les mujeres no lloren, les mujeres facturen.
0: Clar. I aquesta és una bona manera de seguir facturant, creant una polèmica innecessària, igual ni provocada, però bé, tu el poses unes ulleres de sol i pots desatar la locura, com ha fet ella, sense esperar-ho, o sí, igual era algo intencionat, una estratègia de màrqueting.
1: A veure el dia que venga jo a treballar en ulleres de sol, que no me veuré tres en un burro perquè no podré dur-les de vista... Ojo, cuidado.
0: Ahí podrien passar moltes coses. Podrien passar molt... Et farien virals.
2: No trobes que l'equip que tindrà, perquè, claro, si així en el Departament de Xarxes Socials me sou una garbera, l'equip d'investigació, imagina't
0: la 20, per lo menos.
2: Cohorte que ne tindrà ella. I ella igual li agarra el d'això de dir, ai, mira lo que están diciendo, que si es que si no es... Shaki, no digamos nada. Que no va venir
1: esto.
2: Bien.
1: A ver
0: claro,
1: esto. A ver
0: que continúe Chedance la polèmica.
2: Calla, pero no, yo tengo que decir que he sido... No,
0: no digues res.
2: Tú no digues nada. Y ella se ha callat.
0: Claro.
2: Igual... Está aprofitando un poquito el hype.
0: Mira, yo si fuera Shakira faría eso. Precisamente faría eso.
2: Y si fuera la doble... També.
0: També, clar. Aleshores, el misteri continua obert i continuarà obert sempre. Aleshores, el debat i que l'engagement, no? I que vagin nombrant-te i vagin creant-te aquestes especulacions, t'ajuda a tu com a imatge a seguir facturant i a seguir posicionant-te en les xarxes socials.
2: Molt bé, en Xac.
0: O sigui, que imagineu-vos com de fàcil és, ara mateix, el poder... jugar amb la gent directament. Jugar amb la informació i manejar
1: és
0: i direccionar l'atenció on vols que vagi.
2: I també, d'altra banda, el difícil que és pegar-li a la gent.
0: També.
2: Perquè, escolta, també. Hi ha molts ulls i està la gent molt pendent de qualsevol cosa.
1: És difícil pegar-li-la, però també hi ha una facció de conspiranoics que veuen
0: Coses on no n'hi ha.
1: Claro, veuen no tres potes on claro. N'hi ha dos. Veuen tres nassos on n'hi ha un. Sí, jo què sé.
2: Coses extraterrestres.
1: Coses extraterrestres, la Terra plana, aquestes coses.
0: Però a més, encara si les teories són de Terra plana o no...

0: bé, ahir encara et dius... Podem investigar, poder... Bueno, investigar no, la cosa està a investigar ja, ja està molt més que aclarit, però, xicos, tranquil·lisem-nos.
1: Però és divertit.
0: Bueno, és més divertit que la Terra plana.
2: Tinga un mal dia i tinga una doble.
0: Sí, això és més divertit.
2: No digues que no mola.
3: Home, això com a tema profund...
2: I poder entrevistar la doble. Que té una piga igual que ella.
3: I seria molt gran que ella diguera, pues mireu, jo no vaig poder anar, aquell dia estava mal de la columna, que m'havia agarrat un enganxó.
2: Se llama Consuelín.
3: I va anar Consuelín.
2: I és d'Equador. I pam, si ells Consuelín.
0: Això seria meravellós. És molt més divertit que el que diu lo de la crema de sol, no? Que no hi ha que posar-se i tal. Això, este tema, per lo menos, sí que és divertit. Ai, i, sí que ens dona, i sí que ens dona joc.
3: Tota
0: la veritat.
3: Tenim a tres de més divertits.
0: O no, és, estem divertint molt en aquest tema.
3: Sí, senyor.
0: Tenim més temes divertits i tenim una tendència que està creixent molt entre les parelles. Però, bueno, el que tinga parella. I és el fenomen de Solomon.
4: Un dos, un dia entre dos, parece mucho más que un dia.
0: Solomon. Que no sé Elon Musk.
3: És que no tinc ni punyetera idea de per on pot anar això.
0: Ai, mira, Solomon.
2: Que sona a salami a...
0: Clar, què vos sona?
2: No sé.
3: A marca
0: a
3: veure, de...
0: Anem a separar les paraules. Solo, ah, solo, val?
2: Solo.
0: I moon, en moon. Anglès és...
2: Ah, de lluna.
0: De lluna.
2: Ah.
0: Solomon.
2: Solomon.
3: Solo una luna.
0: Si vos dic parelles, Solomon, solo luna...
2: Ah, lluna de mel...
3: Posoles!
2: Tu con tu mismo mecanismo.
3: Exacte. Fa uns anys es va ficar de moda casa-te contigo mismo, això és lo mateix, pues vés-te'n de viatge tu...
0: Tu sola, encara que tingues parella.
4: I li tens... Olvida mi nombre, mi cara, mi casa...
3: I què? I pega la vuelta!
2: Si és anar-te'n de lluna de mel, tu a casar-te i anar-te'n de lluna de mel, tu a soles.
3: Home, això està llet.
0: No precisament casar-te i anar-te'n de lluna de mel, no. És simplement els viatges que d'estiu o de Nadal o del que siga que fas a la teva parella, en compte de fer-ho a la teva parella, ho fas sol.
2: Però això seria single? Això no era
0: single? Però single és que estàs solter.
3: Això vol dir que tens parella o estàs casat, però fem viatges per separat.
0: Per separat.
3: Clar, per mi això sí.
0: No fas viatge amb la teua dona, sinó que el fas tu per separat. Digueu, mira, estos viatges, este estiu, anem cadascú a una destinació.
2: Vale.
0: I ni es parlem.
3: Samita, tu eres de muntanya, jo de playa, per exemple.
0: Clar.
3: I ella, pues, a los Apeninos, i tu te'n vas al Caribe.
0: Sí, sí, vale. Literalment és això.
2: Vale.
0: I és que cada vegada bueno. Més parelles trien el Solomon com a tendència, el viatge en solitari, sense comptar amb la teua parella, per a fer les seues vacances.
2: Així no rinyes.
0: A mi jo veig coses molt positives.
3: Jo també. A mi no me pareix mal. Pues este viatge el fem junts. A l'altre me'n vaig a les meves amigues. A l'altre ni les meves amigues ni tu me'n vaig a soles.
2: Tampoc, tu soles.
0: Tu sol, tu sol. Bé, tu sol també pots ser les amigues.
2: Mira, sí que trobe, pues mira, el millor, que sé jo. A mi m'agrada el futbol, per exemple. Mira, el València l'any que ve juga a la final de la Champions. Ah, i ens anarem tots a París.
3: Soñando.
2: La diu, bueno, a mi no... I la meva dona vol anar a la Fèria d'Abril de Sevilla, que a mi, per exemple...
3: Pues,
2: no me fa la mateixa il·lusió. Vale. Però anar-me'n a soles? Xicona, tu... I que jo me'n vaig a soles. Me sona raro, però si no, si és lo que...
0: A veure, en este Solomon pots triar també anar amb amics. La cosa ve quan... Clar, a veure,
2: si és amb amics,
0: tot en equilibri està bé. Dius, mira, dos viatges a l'any, qui puga fer dos o tres viatges a l'any, bé, faig dos o un amb els amics i un altre amb la parella. Ahí és un equilibri, ahí estaria bé. El problema ve quan tots aquests viatges decidixes fer-ho o soles o amb amics, sense comptar amb la teua parella.
2: I no vas amb la parella mai
0: no de viatge. Ahí
3: tenemos un problema Houston.
0: Aleshores, ahí és quan els psicòlegs, els experts...
2: Estaré aixina a casa, diguem, en el poble.
0: Totalment.
2: Claro.
0: Els experts ja estan dient que, clar, quan arribem a aixòs extrems, vol dir que igual hi ha que revisar alguna cosa més.
3: Igual veig a saber què passa
0: ahí. El problema no és que no vulguis fer viatges amb la teua parella, sinó que igual el problema és que no vols estar amb la teua parella directament.
2: Correcte.
3: Això t'ha de veres.
2: Muy bien.
0: No?
2: Perfecto.
3: Sí, senyor.
2: Next.
0: Next. Vinga, un altre tema. Voleu un altre tema?
2: Sí. Fefa.
0: Vinga, anem a un altre.
2: Vale, avança.
0: Quina cançó, quin tema ral. I és que si una cosa ha sigut notícia durant estos dies, a banda de la visita del Papa Lleó a les nostres terres, també va ser esa inauguració de la Torre de Jesús de la Sagrada Família. Espectacular. Espectacular. I sabeu qui ha volgut fer un homenatge a esta torre? Bueno, a esta torre no, a la Sagrada Família en si.
3: Toni Genil.
2: No sé.
3: Ni idea.
0: Bet, en el videoclip de Dime, que és el que puc fer, recordeu que estava gravat en la sala d'una fricada nova. No, Bet tampoc és. És l'empresa de Lego. L'empresa de Lego ha volgut
2: fer una sagrada família de...

0: I ha fet una Sagrada Família de Lego, que es comercialitzarà pròximament, i com a anècdota és la peça, l'estructura de Lego més grans que han fet, tindrà més de 12.000 peces i costarà més de 700 euros. O sigui, que aneu estalviant joc en casa si la voleu muntar i també estalviar diners perquè la cosa no serà barata. Medirà uns 40 per 50 metres i com a curiositat...
1: Metres?
0: Sí. Sí, sí, sí, sí.
1: I com a curiositat... 50 metres? 50 metres són molts metres.
0: Igual m'he equivocat. No, posa la...
1: 40 50 metres?
2: Tu, si vols una Sagrada Família de casa, ha de ser ben gran. Que la vegin els veïns. Si no,
1: 50 metres és una casa de diversos pisos.
0: És veritat.
1: Això és molt gran. Serà centímetres.
0: Serà centímetres.
1: Ah, vale.
0: Això és com la teoria de Shakira.
2: Què
0: voleu que vos diga?
2: Quan ens han dit casos, els 1.500 centímetres, ja...
1: Caballo grande, ande o no ande? Collo, 50 metres de Lego, nano.
0: I res, i tindrem pròximament els amants de Lego, sí. Este fantàstic homenatge a la Sagrada Família.
1: Fenomenal, molt bé. I quan costarà això?
0: Més de 700 euros. I com a curiositat...
2: I hores, ni te cuento.
0: I com a curiositat, podreu anar muntant la Sagrada Família mentre avancen les obres.
2: Sí, sí, que acaba primer.
0: N'hi han traguent peces per anar fent-ho conforme... Sí?
1: Va, que són artistes.
0: Ai, tot pensat.
2: Que ja han acabat la cançó. Chiton.
0: Vinga.
3: La vesprada de punt. Amb Ximo Rovira i Gemma Juan. A punt, la ràdio pública de les valencianes i els valencians. Sintonitza'ns a València, 102.2.
4: De tu a tu.
5: Les llengüetes de punts de llengua.
3: A punt ràdio.
6: Benvinguts a una espectacular llengüeta sobre... Luz y estalvi de la diéresi.
7: Pasosa de celebrar.
8: Uy, qué bonito.
9: Son los más grandes del mundo.
10: Estaba desechando.
11: Está de categoría.
12: Tema un moment, yo crec que para estar animats, il·lusionats.
13: Y en después dos whiskies.
14: Diéresi, diéresi.
15: Això què vol dir?
14: La diéresi és un signe gràfic que ens ajuda a llegir millor les paraules i que té diversos usos.
16: Això és de veres? Sí? Està de veres en els papers publicat i tot?
14: Que sí, que ara teniu exemples perquè vos quede clar.
9: Molt millor.
14: En el diftong decreixent I-U, la diéresi significa que tenim un iat i que, per tant, es llegen en síl·labes diferents. Oh! Raül, veïna. La diéresi en els diftongs creixents ue-ui, cue-cui vol dir que es pronuncia la U.
17: Efectivament.
14: La diéresi en la I intervocàlica indica que la I és una vocal i que, per tant, es llig en una síl·laba diferent.
17: Vols dir?
14: Condu-i-a-o-i-en.
2: Ah, ara ho entès.
14: Ara bé, quan ens podem estalviar la diéresi?
18: Jo no, et dic que no, perquè no sé res, fill meu.
14: Si hem de triar entre diéresi i accent, triem accent. Conduïem país. En les paraules acabades en el sufix, isme, ista, ius, ium. En els prefixos davant de paraules començades per i o per u. Preinstal·lació, reubicar. En infinitiu gerundi, futur i condicional dels verbs de la tercera conjugació. Agrair, agraint, agrairan, agrairien. Uf! Jo agrairia un descans de tanta norma, eh?
19: És una professió molt difícil i nosaltres ho sabem.
14: Ah, i me n'oblidava que podem trobar paraules que duguen alhora accent i diéresi. Lingüística, aïllàveu, sobreisquereu... I ara ja ho sabeu tot sobre la diéresi.
7: És molt interessant.
14: Fins a la pròxima llengüeta.
3: Apunt Ràdio.
5: Apunt, la ràdio pública de les valencianes i els valencians. Sintonitza'ns a El Comtat, 103.0.
4: De tu a tu.
5: Les llengüetes d'apunts de llengua.
3: Apunt Ràdio.
14: Les interjeccions.
15: Això què vol dir?
14: Quan les paraules fan teatre.
8: Ui, que bonico!
14: Les interjeccions solen ser aquestes paraules i expressions breus que llancem com un llamp. Existeixen diferents tipus d'interjeccions.
6: Ho hauria d'explicar el president de la Generalitat.
14: Per un costat estan les interjeccions pròpies, algunes d'elles molt valencianes i de les que parlarem avui.
11: Intentarem posar llum a la foscor.
14: Les interjeccions pròpies solen portar signes d'exclamació perquè van fortes i clares. Què pot voler dir indignació, sorpresa?

0: ànim o adeu.
1: Chao, bambina.
0: Ai, que pot voler dir dolor o sorpresa. Iep, què vol dir atenció? Uf, què vol dir cansament o alleujament?
2: M'he cansat d'aguantar i no dir res.
0: Què significa reclam o sorpresa? Què vol dir por o sorpresa, també.
3: Que susto!
0: I també tenim les interjeccions impròpies, que són les que fem servir sempre en una mateixa situació comunicativa.
3: Què diu, què?
0: Com les rutines conversacionals. Bon dia, bona nit, com anem?
4: De categoria.
0: Foc! Quan s'està cremant alguna cosa. Redeu! Quan estàs ja molt fart o farta.
5: I estem farts d'esperar els trens de Rodalies.
0: Caram! Quan et sorprens.
6: No m'esperava això.
0: Compte! Quan està a punt de passar alguna cosa i vols avisar algú...
7: Ja que passa les pedres!
8: Per arrere! Tot el tinglau l'ha pillat.
0: Moralitat de la llengüeta. Les interjeccions, malgrat que solen ser menudetes, estan per tot arreu. Són molt econòmiques perquè diuen molt amb molt poquet i són característiques de l'oralitat. Fins a la pròxima llengüeta!
9: A punt ràdio.
10: Les llengüetes d'apunts de llengua.
9: A punt ràdio.
0: La H és mudeta, però per escrit ajuda a comprendre moltes coses.
4: Està de categoria.
0: Tots sabeu que el verb haver s'escriu amb H i amb V baixa.
11: Sí!
0: Ara veurem exemples molt comuns de paraules que s'escriuen amb H i sense H i que confonem.
3: Tira-li, enxufa-li.
0: Esteu segures que sabeu quan s'utilitza la H i quan no?
12: Depèn.
0: Vegem-ho.
13: Intentarem posar llum a la foscor.
0: Ah, amb H és l'auxiliar del verb haver. Ha viatjat, ha anat, ha comprat... Ah, sense H és preposició. A vinaròs me'n vaig. A callar, a dormir. Ha viatjat, a vinaròs. M amb H també és auxiliar del verb haver. Hem anat, hem vingut... Però M sense H és el pronom. Em fa mala panxa, per exemple.
8: Ui, em fa mala panxa i tot, paio.
0: Hem dinat i em fa mala panxa.
8: Ui, la panxa fa mal, tio.
0: Truquet. Si darrere va un participi, les paraules que hem vist aniran amb H. O amb H és un pronom feble.
14: Vols dir?
0: Ho vaig comprar. O ho vaig comprar. El què? Tot el que volia. I també és substituïble per això. Això ho vaig comprar.
15: Que jo sé que no és culpa ser milionària.
0: Mentre que O sense H és la disjunció. Dolç o salat, blanc o negre, mar o muntanya. A mi m'agrada tot, és que cal triar.
11: No!
0: O aprenem a utilitzar la H o em posaré molt trista.
6: No m'esperava això i em fa sentir trist.
0: Amb H o sense H, per escrit, veiem que són paraules diferents, però quan parlem no es nota.
14: És de veres, és de veres.
0: Gràcies i fins a la pròxima llengüeta.
9: A punt ràdio. A punt, la ràdio pública de les valencianes i els valencians. Sintonitza'ns a l'Alt Palància, 102.0.
16: De tu

0: Cada vesprada obrim una finestra al bon rotllo. Amb Gemma Juan i Ximo Rovira. En A Punt Ràdio posem l'accent en l'entreteniment.
1: Vull deixar-me portar.
0: Posem l'accent en tu.
2: Rigor informatiu i passió pel territori, cada dia de la setmana. A Punt Ràdio, de tu a tu.
3: Les rêves des amoureux sont comme le bon vin. Il donne de la joie.
4: La vesprada d'A Punt, amb Ximo Rovira i Gemma Juan.
3: Je suis malheureux pour longtemps chemin.
5: Que ens encanten les coses de menjar, ara sigui el... Bueno, el programa, i segur que vosaltres també, per descomptat, però cada dilluns tenim una bona cita. Sí, sí, som de... Tenim bon saque, perquè anem a... d'això, però després també, allò que diuen, tens el molt refinet. Però mira, també, una miqueta de tot. Igual s'arreu... Ui, per cert, l'altre dia vaig enviar-li una abraçada al meu amic el Pibe, el gran Geri Gerardo, em vaig fer un asado argentí. La, no, no sé quin tros era allò. Bife de no sé
6: el
5: quantos.
6: El bife alto o el bife bajo.
5: La mare que va.
7: No sé quin tros era, Vicente, però era bo.
5: I tenia cada os allò. Oi, era una
7: la
5: meravella.
7: La carneta agarreta a l'os.
5: Que nosaltres fem unes torrades pues, que són de meravella, però la veritat que els argentins i argentines fan...
6: Els assados són distints. Nosaltres la tostem molt per fora i dins està crua, però ells no, ells ho fan tot, tot.
5: I després Vicent va fer...
6: Tiren hores allí, hores i hores.
5: Un trosset de porc en formatge desfet i després li va posar una caixa de cartó en mig paquet, allò, en verdureta. Allò estava, primo, que era una meravella. Bueno, doncs som d'aixòs també de bona fartera, però també de molt ret fi, i a l'hora de beure, vins valencians. Perquè ne tenim de categoria... Quan diguem categoria internacional, és que eixe Parker...
7: Literal.
5: Eixe Parker diu 95, 90...
6: 93, 92. 93,
5: a vins valencians, a Aixina, Vicent.
6: Mira, el dissabte passat, quan vam estar d'excursió a Requena, en el grup que anàvem, que farem una cata allí dalt d'una llometa i tal, algú, el meu amic Miguel Ángel Pastor pregunta i quan el comença la
5: Miguel
6: gent...
5: Miguel Ángel Pastor, el mític Miguel Ángel Pastor.
7: L'autèntic i original Miguel Ángel Pastor. Són superamics. Sí, sí.
5: Un abraçó.
6: Bueno, anem a Xavi, ara d'ací un parell de dies, allí de Pico Pardo.
7: Allí ves ets.
6: I quedem en... Pregunta ell, diu, bueno, i el Bobal quant... Quan el comença la gent a valorar el Bobal? I allí agarra la paraula un nom i quan no sé què, perquè los años de no sé què, no sé quan... I quan acaba, dic, això és mentira. De que si el comença a donar-li importància al Bobal, quan Toni Sarrión trau el Quinxa Corral a 80 euros la botella,

0: Claro, cuando mi padre ya empezó con el proyecto espumoso, yo me metí en la bodega y a mí me encantaba, pero yo lo veía muy grande. Lo veía muy grande y dije, mi oportunidad para entender es irme a alguien que sepa hacer esto y lo haga muy bien.
1: Y has elegido uno de los
0: Y entonces
1: mejores,
0: fui.
1: Gramona. ¿Eh? Gramona,
0: Exactamente.
1: claro.
2: Buen ojo. Bueno, claro. Molt de
1: Oye,
2: coincident.
1: ha sido un placer teneros, ¿eh? Y
0: Nada,
1: ya le dije a tu
3: Se ha hecho
1: padre, fue el que
3: corto,
1: dijo,
3: ¿eh?
1: la próxima Olga. Pues bueno, la
3: Pues
1: próxima
3: venga.
1: Olga.
2: Caram, quin futur amb Olga, ¿eh?
4: Bueno, ahí esté.
1: Oye, no hemos hablado mucho de Barabins, que es una
4: No pasa
1: distribuidora
4: res.
1: Que está facturant ja casi al voltant dels 2 milions d'euros.
3: Ah, pues, enhorabona, Alicia.
1: I això que ell treballa en bodegues, en cellers xicotets, però molt ben seleccionats.
3: Bueno, això és que teniu molt bon ull en el vi, vos, de família, ja veig. Enhorabona i moltes gràcies, Alicia,
4: gràcies.
3: I Olga, que seguís que en els projectes i aquests espumós també, això té bona pinta, i n'hi ha il·lusió, ja veig. Gràcies a les dos per acompanyar-nos. Vicent,
4: gràcies.
3: Com sempre, un plaer que es portes lo millor que tenim en la terra, en este cas, els millors vins que tenim.
1: Lo millor de cada casa.
3: Lo millor de cada casa, com ho estic jo. Gràcies, com sempre, amic, un plaer. 30 segons per anar-nos-en perquè el futbol demana pas.
2: El futbol llama tu puerta. Així que anem a escoltar-lo.
3: Punt a punt en Luis Urrutia, Fernando Gómez Colomer i la coordinació de Salva Folgado. Vamos con la roja. Demà més. Adéu.
5: La vesprada d'A Punt amb Ximo Rovira i Gemma Juárez.

0: L'esport valencià en directe i amb passió. A Punt Ràdio. De tu a tu.
1: Sonem, el programa de música d'A Punt Ràdio.
2: Benvingudes i benvinguts a l'espai musical d'A Punt Ràdio. En el Sonem que comença ara, pararem l'orella a eixa música que no només busca entretindre i divertir, sinó sobretot qüestionar, transformar i, en definitiva, pegar-li una bona ventallada als nostres prejudicis. En concret, els que tenim sobre les discapacitats, o millor dit, sobre les diferents habilitats i capacitats humanes. Sentirem artistes d'èxit nacional que han aprofitat el seu altaveu per a visibilitzar les potencialitats que tenen les persones amb diversitat funcional i, per descomptat, també artistes de l'escena valenciana que tampoc no volen ser indiferents a les complexes realitats que ens envolten. Per a començar amb energia, sentim un clàssic de Macaco on celebra la diversitat amb el missatge empoderador de somiar tot el que podem aconseguir remant al mateix compàs. Escoltem Mensajes de l'Agua.

Amb un missatge similar al de la cançó Mensajes de l'agua, de Macaco, l'artista ontinyentí Ivan Lane va traure enguany un temàs amb motiu de la carrera popular per a persones amb diversitat funcional organitzada per l'associació Asporomidice. Avant amb igual de diferents d'Ivan Lane.

La música és fonamental a l'hora d'acompanyar festes que volen celebrar la diversitat amb alegria, sense oblidar que tots tenim capacitats i discapacitats. Un altre exemple és la cançó Jo sóc com tu, que els Catarres van compondre per a les Dissantes 2016, una gran festa de la diversitat funcional organitzada per la Fundació El Maresme a Mataró.

A més dels artistes que, com Iván Lane o els Catarres, se solidaritzen per la causa anticapacitista i ens recorden que som igual de diferents, ben a prop de nosaltres també tenim artistes amb diversitat funcional que ho fan en primera persona. Una d'elles és la cantant i pianista valenciana amb discapacitat visual, Catiana. El 2023, amb només 18 anys, estrena la cançó Ja no, amb Universal Music Group, amb què va representar Espanya en l'Internacional Low Vision Song Contest, que és com el Festival d'Eurovisió per a persones invidents. Però escoltem millor un altre dels seus temes, el que dona nom a l'àlbum que va publicar el 2021 amb el títol Què serà? En esta cançó va comptar amb la col·laboració de José Manuel Casany, el líder de Seguridad Social.

Serafín Zubiri és un dels artistes amb discapacitat visual més destacats del pop espanyol, que va representar Espanya en dues ocasions en el Festival d'Eurovisió. Escoltem ara el grup que l'any 2015 representa Finlàndia, una banda punk formada per quatre persones amb discapacitat intel·lectual, anomenada Pertti, Kurikan, Nipi i Payabat.

El mateix any que esta banda punk concursà en el Festival d'Eurovisió del 2015, l'artista Mònica Kuczynska va representar Polònia amb este tema, In the Name of Love, que va interpretar després de patir un accident que la va deixar en cadira de rodes.

Tornem ara a l'escena valenciana per a escoltar l'artista de Beniarrés, Samantha. Ella és un altre exemple de superació personal. La seva hipoacúsia hipersensorial no li va impedir quedar entre les concursants més destacades de l'edició 2020 d'Operació Triunfo. Escoltem Dinamita, una de les cançons on aborda temes relacionats amb la inclusió social. Yo la

0: Altres artistes han compost cançons que són un cant per a la inclusió de les persones amb discapacitat intel·lectual. Parlem del cantant de Jerez de la Frontera, Raúle, que va compondre esta cançó que porta per títol Soy yo, amb la col·laboració de l'associació Asprodeme de Puerto Real, Cádiz.
1: Queremos demostrar que con este disco somos capaces de hacer cosas igual que los demás. Hasta aprender música para participar en la grabación de un disco. Cada día trabajamos con ilusión para superarnos y conseguir lo que nos propongamos. Con esfuerzo, sin miedo, sin escondernos.
2: Deixa't seduir per la música. Sent A Punt Ràdio.

De Raúl passem ara al Canto del Loco. A la cançó Quiero Prender de Ti, el grup madrileny reflexiona sobre els problemes de la salut mental i emocional que en molts casos poden resultar incapacitants. De nou, una lletra sense paternalismes i amb molt de trellat, mai millor dit. Sentim este tema que la banda liderada per Dani Martín va dedicar als interns de l'Hospital Psiquiàtric Borda de Buenos Aires.

0: Una altra cançó que s'endinsa en els problemes de salut mental és La Llavor, de Smoking Souls. Amb les guitarres esmolades, els riffs i les melodies èpiques que caracteritzen el grup Pegolí, la lletra destaca per posar en valor els vincles com a ferramenta important, capaç d'oferir la salvació en moments difícils. Un tema amb què motiven a la reflexió des de l'òptica individual, però amb horitzons sempre col·lectius.
1: Vull pensar que tot estarà bé, que has pres el camí correcte, que no estaràs mai sol.

Tornem ara a l'escena espanyola per a destacar un dels artistes que, sense dubte, s'ha convertit en referent per a moltes persones amb diversitat funcional que volen fer-se un lloc en el món de la música. Parlem del Langui, raper que pateix paràlisi cerebral i que ha retratat com pocs la discriminació que pateixen estos col·lectius i també la seva capacitat gegant de resiliència. Escoltem el seu tema, Espasticidad, on ha comptat amb la col·laboració de Case. O per a visibilitzar esta hipertònia muscular d'origen cerebral i per a reflexionar també sobre el que definís com espasticitat social. Hola.

0: A.Radio. De tu a tu. Amb especial atenció a la informació local, comarcal i del món de l'esport.
1: Tanca els ulls i escolta. Respires bona música. Sempre en A.Radio.
2: Benvingudes i benvinguts a l'espai musical d'A.Radio. La música indie, i en concret el pop-rock indie, seran els protagonistes del Sonem que encetem ara. Una hora per a endinsar-nos en esta etiqueta que va sorgir als anys 80 per a referir-se a les bandes que s'allunyaven de les grans discogràfiques i que adoptaven un enfocament més independent i artesanal. Progressivament, a finals dels 90, va esdevindre bandes imprescindibles per a una part important de la joventut espanyola. Com sempre fem, ens acostarem a l'escena més comercial, fent sonar alguns dels grups referents de l'escena indie espanyola, però tampoc no oblidarem les bandes i les cançons essencials que han donat l'indie en valencià a les últimes dècades. Així que, si vos agraden bandes com Vetusta Morla, Love of Lesbian o Izal, i vibreu també amb l'indie valencià d'Arthur Caravan o Novembre Electric, esta és la vostra playlist. Comencem fort amb un dels grups indie pioners Incombustibles, que són precisament de la localitat valenciana de l'Eliana. El 2012 publicaren un dels seus èxits més inqüestionables, que s'incorporà anys més tard a la banda sonora de la sèrie Élite, Avant amb Indestructibles, de l'Habitació Roja. Sí.

0: Retroba la música amb què vas créixer en A Punt Ràdio.
1: D'una banda d'indie rock valenciana, anem ara a una altra originària de Madrid. En el 2008 publicaren el seu primer àlbum de llarga durada, Un dia en el mundo, amb un dels temes que no podia faltar en esta playlist. Escoltem Copenhague, de Vetusta Morla.

Quasi 10 anys després de l'estrena d'este tema de Vetusta Morla que acabem de sentir, una banda de Banyeres de Mariola, anomenada Inèrica, en faria una adaptació al valencià donant-li més distorsió i més emoció, si cap. Jugeu vosaltres mateixos. I atenció, amb la bateria de Patri Montava, a banda en Copenhague, revisitada per Inèrcia.

0: El grup de banyeres de Mariola Inèrcia va estar en actiu del 2010 al 2022 i ha esdevingut un dels grups més destacats de l'escena indie rock en valencià de l'última dècada. Bona prova del seu llegat és esta versió que feren els artistes Joe Pasc i Gerai Calvo d'un dels seus temes més entranyables, El verd de l'estiu. Un tema que podem trobar en un dels quatre discos que conté Mural Sonor, una magnífica antologia de la música en valencià publicada al 2021.
1: Mira aixòs camps a l'estiu, tot

Seguim amb un altre imprescindible de l'indie rock espanyol, format a Barcelona l'any 1997. Este va ser un dels seus primers èxits. Escoltem Club de Fans de John Boy, de Love of Lesbian. Todos

Tornem a l'escena valenciana per a gaudir d'una peça colpidora, d'una banda pionera de l'indie rock valencià. Un grup format al COI que el 2011 publicava l'àlbum Atlas Enharmònic, amb joies com esta. Pareu l'orella a Vents d'Arthur Caravan.

Les lletres existencialistes solen estar molt presents en l'indie rock de les últimes dècades. La meravellosa orquestra de l'alcohol, més coneguda com la moda, n'és un bon exemple. Escoltem un dels seus clàssics, La immensitat.

intensidad. Anem ara amb un grup de rock alternatiu de Pego amb una sensibilitat especial per fer lletres transcendents difícils d'oblidar. En el 2022 va publicar este tema que va comptar precisament amb la col·laboració de David de la Moda, Avant amb la revolta de Smoking Souls.

0: Gràcies per compartir la nostra música en A Punt Ràdio.
1: De Smoking Souls passem ara a un altre grup valencià, Carpenter, que l'any passat va estrenar l'àlbum Conversions a Ca Fuster, ple de versions superinteressants, com esta, diuen que, del grup britànic Oasis.

Tornem ara a l'escena més comercial per a destacar un altre grup imprescindible de l'indie espanyol i un tema publicat en el seu àlbum Magia y Efectos Especiales. Avant amb La Mujer de Verde, de Izal.

De la mujer de Verde d'Izal passem a una dona artista que ha aconseguit deixar la seva petjada en l'escena indi valenciana. Es diu Elena Játiva i l'any passat va publicar l'EP Los Ecos, amb quatre cançons que narraven en primera persona etapes d'un procés de recuperació emocional i de recerca d'identitat personal. Un dels quatre temes és el que sona ara, La Trampa.

Una altra artista valenciana que està xafant fort l'escena indie la trobem a Pego. Es diu Kela i l'any passat va publicar Tot el que ha passat, un altre àlbum de gran qualitat lírica i musical. Escoltem Sendes infinites, un dels temes d'este disc.

Continuem amb l'escena valenciana, però ara viatgem de nou als anys 90, per a destacar un altre grup de rock alternatiu pioner i de llarga trajectòria. Parlem de Sant Ganxo, un grup de música creat a la Vila Joiosa i que, junt amb Arthur Caravan, C21, Decibels i Corredor Polonès, han deixat una gran petjada en els grups de rock alternatius més joves d'ara. Bona prova és la inclusió d'un dels seus temes dins l'àlbum Mural Sonor, publicat el 2021 per a retre homenatge als grups pioners de l'escena musical en valencià. La cançó escollida va ser Samarretes Velles i Tenda va ser el grup actual que la va revisitar. Així tenen el resultat.

L'àlbum Morel Sonor també incloïa altres temes de bandes pioneres com 121 decibels, un grup nascut a València l'any 2004 que feia un indie nord-americà i pop-punk molt interessant. El tema escollit va ser Nostàlgia de futur. I Senior i el cor Brutal van ser els escollits per a versionar-lo. No vos perdeu el resultat.

Arribem al final d'este Sonem, que tindrà a continuació, perquè ens han quedat moltes cançons per sentir. Tanquem la playlist amb un grup d'indie emblemàtic que ha fet cantar en mallorquí a concerts per tota Espanya. Parlem d'Antònia Font. I ho fem amb la cançó Alegria, un dels seus clàssics que s'allunya precisament de la introspecció i la nostàlgia que sol dominar l'indie rock molt sovint. Esperem que hageu gaudit d'esta música tant com nosaltres. Gràcies per acompanyar-nos fins ací i gràcies també al nostre fabulós equip tècnic, coordinat per Pepe Moreno, que fa possible estes píndoles de música de proximitat a la Ràdio Pública Valenciana. Ens escoltem en el pròxim Sonem, ací, en Up Radio.

0: Som A.Punt, la ràdio pública de les valencianes i els valencians. Gràcies per obrir-nos les portes de casa.
1: Les llengüetes d'Apunts de Llengua.
2: A.Punt Ràdio.
3: Exònims! Què són els exònims? Algú ho sap?
4: No!
3: No, tranquils, no patiu, que ja us ho explique. Un exònim és una adaptació tradicional d'un topònim.
5: Què diu? Què, què?
3: És a dir, el nom propi d'un lloc en una llengua que no és la pròpia d'aquell lloc.
5: Ah, ara ho he entès.
3: Hi ha ciutats que tenim costum d'anomenar en la seva forma pròpia en valencià. Londres, Saragossa... Que ho diem així en lloc de London, Zaragoza o Córdoba. I com sabem quina forma convé utilitzar per a aquest topònim?
6: Depèn.
3: Molt fàcil. Si existeix el topònim adaptat al valencià, és recomanable que el fem servir.
7: Efectivament.
3: Però què passa amb els topònims amb doble denominació? Txan! No us preocupeu, que és fàcil. En cas de tindre dos denominacions correctes, donem preferència a la forma en la llengua que estem utilitzant.
6: Molt millor.
3: És el cas de municipis del nostre territori en què quan parlem o escrivim en valencià optem per formes en valencià. Oriola, Sogorb, Xest...
8: Estupendo!
3: I si teniu dubtes, busqueu en manuals de toponímia com els de la BL o bé en el nomenclàtor toponímic valencià o bé en el nomenclàtor internacional. Això és tot per avui. Fins a la pròxima llengüeta.
2: A.Punt Ràdio.
1: A.Punt, la ràdio pública de les valencianes i els valencians.

0: Sintonitza'ns a La Marina Alta, 93.5.
1: De tu a tu.
2: Esports a punt. Donem veu als protagonistes. Reivindiquem l'esforç, el talent i els valors dels esportistes de la Comunitat Valenciana. Actualitat, històries i tertúlia, amb els que més en saben. Amb ritme, al ritme que marca l'actualitat, perquè l'esport valencià juga en una altra lliga.
3: De dilluns a divendres, de 2 a 3 de la vesprada, Esports a punt, amb Dani Hermosilla. A punt, la ràdio pública de les valencianes i els valencians. Sintonitza'ns a Els Ports, 96.8.
1: De tu

0: Sonem, l'espai musical sense pauses de la ràdio d'Apunt.
1: Trista com si ja no m'importara. Apatia, autodestrucció, culpabilitat en la mirada. No tenia flors, no tenia por, si buscava amor entre mil cançons que parlen de tu.

que m'embotxís. Tantes ferides que no garantís que puga seguir en peu sentint que em destruís, veient com vaig callant i pensant que li divertís. És el bombo qui em colpix.

Mare, mira si t'has fet alta, ja no et reconeixia, la cara la tens igual.

0: Gràcies per escoltar-nos. Som A Punt.
1: Noranta minuts en A Punt Ràdio. Tota l'actualitat esportiva valenciana amb Manolo Montalt i Salva Folgado.

Les 11 de la nit i 3 minuts. Hola, què tal? Bona nit. Benvinguts i benvingudes al 90 minuts temps de ràdio per a l'esport en Apunt Ràdio, amb Juan Alpuente al control de so i amb Salva Folgado en la redacció i la producció de l'espai. Us saluda com cada nit Manolo Montalvo. Recorde que ens podeu sintonitzar en totes les freqüències d'Apunt Ràdio al seu web www.apuntmedia.es, a la TDT i a la seva aplicació per a dispositius mòbils Apple i Android. I que, si voleu participar en el programa i que la vostra opinió tinga cabuda al 90 minuts com si fóreu un més de nosaltres, teniu els nostres canals de xarxes socials per a enviar textos. X o Twitter, @90minuts, X o Twitter, @90minuts, el 90 en xifra, en número, també en xifra o en número, el perfil de TikTok, 90 Minuts Ràdio. 90 Minuts Ràdio és el perfil de TikTok. I el d'Instagram és també 90 Minuts Ràdio, però sense xifres, en paraula, en lletra. Si el que voleu és enviar un àudio, podeu fer-ho al nostre canal d'Instagram, al 6 de 9 42 18 01, 6 de 9 42 18 01, per opinar sobre qualsevol tema que es tracta en el programa i sobre la pregunta que avui posem, i que és: què li ha fallat avui a Espanya per a no guanyar-li un rival netament inferior? I serà la pregunta que fem. Què li ha faltat avui a Espanya? Què li ha fallat avui a Espanya per a no guanyar-li a un rival netament inferior? Bé. La realitat és que Espanya ha fet el ridícul. Espanya s'ha pegat una morrada d'aquelles que deixen empremta, eh? Per a mi, i sóc conscient que les coses en un Mundial no són com comencen, sinó com acaben, i, per exemple, en el 2010 pergueres 0-1 amb Suïssa al primer partit, i en el Mundial de Qatar guanyaràs el primer partit per 7-0 i després te classificaràs de miracle i en 8-3 te tirarà Marroc cap a casa. Sent conscient que les coses no són com comencen, si més no, són com acaben, torno a dir, per a mi, avui a Espanya, per a mi, avui la entropessada d'Espanya, no hi ha pel resultat, que també, si més no, per la manera de produir-se, a Espanya avui se li ha caigut a terra la etiqueta de candidata al Mundial. Favorita crec que era passar-se, però candidata sí. Però avui se li ha caigut. Se li ha caigut perquè no m'ha quadrat res. No m'ha quadrat ni el 11 de la Fuente, i no sóc sospitós de defendre d'atacar de la Fuente, tot el contrari, me sembla un bon seleccionador que, a més, té que pugnar en una Espanya

dividida mediàticament. Els del Barça diuen que només alinea futbolistes del Barça per a cansar-los, perquè se deixa manejar per la premsa de Madrid, i la premsa de Madrid diu que no du jugadors del Madrid a la selecció perquè se deixa manejar per la premsa del Barça i per els anti-Florentino, val? I com a mi me semblen bobaes les dos, jo valore a De La Fuente per el que va fer. I el que va fer en 2024 és possiblement la Eurocopa més completa que jo lo recordo de l'equip espanyol, i mira que jo era fan de la selecció d'Aragonès. Però fer una Eurocopa en la que te carregues a França, Alemanya i Anglaterra són paraules, machos. I sobretot com te les carregares. Per això dic que més enllà del resultat és la manera. A mi avui m'ha preocupat la manera. M'ha preocupat la manera en la qual Luis de la Fuente cita amb una alineació que no hi havia per on agarrar. M'ha preocupat la manera en la qual Luis de la Fuente ha tardat en fer els canvis. M'ha preocupat la manera en què els canvis no han trastocat res. M'ha preocupat la manera en què veig futbolistes que no estan. M'ha preocupat la manera en la que Espanya ha jugat a un nivell baixíssim, fins i tot al punt que Cabo Verde ha fet una falta en 90 minuts. Què significa això? Que la lentitud d'execució del futbol d'Espanya ha sigut extrema. Perquè quan tu no manejas la pilota ràpid, el rival, i a més un rival molt més inferior que tu, com a mínim arriba tard. Si arriba tard, fa alguna falta. Però és que han fet una falta. Una punyetera falta. No m'ha agradat la porra de la Fuente. Jugant contra Cabo Verde i empatant a 0, xico, lleva defenses, lleva migcampistes i treu gent de banda i treu davantera. És més, en teoria, Borja Iglesias anà al Mundial per a este tipus de partit i no li ha donat ni un minut. Torna a dir, no se tracta ni de matar als futbolistes ni de matar al seleccionador. Però esperava molt més. I sobretot esperava... Home, pues si tu resulta que tens 10 superparades del porter, però és que tampoc ha fet tantes parades, Bosinha. Un porter de 40 tacos, al qual Espanya avui ha fet famós. Però sobretot, que a més un tipo com Oyarzabal, que a mi m'encanta, no ha tocat la pilota en la primera mitja hora de partit, crec que és prou significatiu. Crec que és significatiu que n'hi ha futbolistes... A mi, sincerament, jo crec que avui era un partit més per a Pubi que per a Marcos Llorente. A mi avui Marcos Llorente, així com Cucurella sí m'ha agradat i li ha donat profunditat a la banda esquerra d'Espanya, la banda dreta, en Marcos Llorente, és que no apareu pràcticament. És que Rodri no està per a jugar. És que lo de Gavi avui no té ni cap ni peus. I és que lo de no juntar davanters, dos davanters, en el dia d'avui, quan jugues contra Cabo Verde, si no juntes avui ja me diràs quantes vas a juntar. Per a mi, Espanya, ara mateix, me genera dubtes. No me genera dubtes ni la selecció com a tal, ni De La Fuente com a tal. Me genera dubtes el que ja vos vas dir temps que me generava, i és que Espanya ha arribat amb molts jugadors que han estat fora dels terrenys de joc moltes setmanes abans del Mundial i no sabem en quin nivell han arribat. La sensació avui, 15 de juny, és que han arribat malament. Ja veurem què ocorre després, però ara hi ha que ser millor que Aràbia Saudita i que Uruguai, que són prou millors que Cabo Verde. Anem a veure per a un Mosis la selecció i per a un Mosis de la Fuente. Però a mi, des de luego,
en el dia d'avui, crec que a Espanya, i ser cartellet que duia de candidat al Mundial, se li ha caigut a terra. Les 11 de la nit i 12 minuts, grans i menuts, benvingudes i benvinguts. Així comença 90 minuts.

0: 11 y 12. Saludos a Folgado. Hola, Folgado.
1: ¿Qué tal?
0: Que ha acabat tan decebut, jo crec que com un servidor, del partit d'avui de la selecció. No esperàvem ni molt menys un empat, ni molt menys, Salva, esperàvem que fora de la manera que ha sigut tan decebedora.
1: Estic absolutament decebut del comportament de la selecció espanyola. Estic abatut. Jo pensava que Espanya, pues igual que Alemanya, ir contra Curaçao. Tenia dubtes, però pensava que Espanya anava a golejar Cabo Verde i que anava a ser molt superior, i m'he trobat en que no. Per tant, jo m'he portat un xasco. Suposo que De La Fuente s'hauran portat un xasco, i els seleccionats que estan representant Espanya en el Mundial, el mateix. La veritat és que ha sigut un... pues... no sé com has calificat tu la...
0: ridícul.
1: Ridícul, sí, un ridícul. Jo crec que Espanya avui directament ha fracassat.
0: Però torna a dir, el fracàs d'Espanya, i ara després en tertúlia també entrarem, perquè jo sempre dic que lo de que d'Espanya sols podem parlar les mitjans nacionals, ja fa temps que en el 90 minuts no ho complim. Però sobretot, Salva, més que pel resultat, que ja és per la manera. Vull dir, que Cabo Verde ja ha fet una falta, demostra la lentitud d'execució del futbol espanyol, avui.
1: Bueno, falta velocitat de pilota, falta fluidesa, i efectivament Espanya ha estat bloquejada durant tot el partit. És cert que ells s'han defensat bé, però pues, apenas hi ha hagut ruptures, no hi ha hagut uns contra uns, no hi ha hagut, bueno, pues... no sé, una manera diferent, no?, de jugar-hi una selecció que se tancava com s'ha tancat Cabo Verde. Tenint en compte, Manolo, que la majoria o la totalitat de futbolistes de Cabo Verde són jugadors que militen en la segona portuguesa, i tu has sigut incapaç de vèncer, bueno, pues un equip integrat per futbolistes de la segona divisió de Portugal. Per a mi, avui, fracàs d'Espanya, conserve tota la fe en la selecció, però evidentment esta derrota crec que de les que fa mal,
0: sí,
1: de les que planteja dubtes,
0: que sapa derrota.
1: Però jo entenc que tinga les coses clares de La Fuente, que per a mi avui s'ha equivocat en moltes coses.
0: Bueno, 11:15, te tinc que fer la pregunta de cada nit, que és com venen les fotos.
1: Nos venen avui decebudes. Rafa Mir, condemnat a 8 anys i mig de presó. L'Audiència Provincial de València ha imposat una sentència de 8 anys i mig per al futbolista per un delicte d'agressió sexual, lesions i delicte contra la integritat moral. A més, també haurà de compensar la víctima amb una indemnització de 64.000 euros. El jugador manté que és innocent i el seu advocat va a presentar recurs. Espanya defrauda contra Cabo Verde. La selecció espanyola no ha tingut el debut esperat en el Mundial i no ha sigut capaç de passar de l'empat a 0 contra la dèbil selecció de Cabo Verde, que debutava en una cita mundialista. La falta d'encerca a la porteria, la bona actuació de Bocinha, el porter, i decisions errònies de Luis de la Fuente han evitat que Espanya aconseguirà la primera victòria. La Generalitat Valenciana contenta amb el nou Mestalla, una delegació del màxim organisme polític a nivell autonòmic encapçalat per Susana Camarero, vicepresidenta primera i consellera d'Habitatge, Ocupació, Joventut i Igualtat. Ha recorregut el futur estadi del València per a comprovar que es compleixen tots els requisits en matèria de seguretat i salut laboral. Al terme de la visita, Camarero parla sobre la construcció.
2: Desde la Generalitat coordinando estas labores para que llegue a buen puerto en la fecha adecuada, pero sobre todo sin ningún incidente. Todos con ganas de tener este nuevo estadio para el club, para el Valencia, y sobre todo que llegue lo antes posible cuando están las fechas determinadas y previstas, y que se haga con toda la prevención que requiere. Será el estadio que merecen los aficionados al Valencia, el estadio que merece la ciudad de Valencia, el estadio que merece esta comunidad.
1: El Villarreal comença a renovar la ceràmica a les obres de l'estadi Groguet, millorant les instal·lacions i la seguretat, i es realitzen per a construir un edifici que albergarà els nous vestuaris, així com la millora dels accessos en la graderia. A més de sobres, el club assegura que comprèn els problemes que pot ocasionar a alguns aficionats pel que fa a la campanya d'abonaments, i es posa a la disposició d'ells per a buscar alternatives al respecte. Marta Suárez fitxa pel València Bàsquet, tal i com va avançar a punt el 18 de maig. L'aler de 24 anys, que ha estat triada el número 16 del draft i que actualment té un contracte de desenvolupament

0: Amb el Fènix Mercury de la NBA femenina, firma amb el Club Taronja per a les pròximes 3 temporades. L'asturiana es converteix així en el segon reforç del nou València Bàsquet femení després del fitxatge de l'Elena Puello.
1: Les 11 de la nit i 17 minuts. Vos recorde, arroba 90 minuts, el 90 en xifra, en número, per a X o Twitter, també el 90 en xifra o en número, per a TikTok, 90 minuts ràdio. És també 90 minuts ràdio per al perfil d'Instagram, però sense xifres ni números. I si voleu, tot en paraula, lletra, i si el que voleu és enviar un àudio amb la vostra opinió, teniu el número de WhatsApp, el 6 de 9 42 18 01, 6 de 9 42 18 01, per opinar de qualsevol tema que es tracti en el programa i sobre la pregunta que avui vos fem, i que és: on està avui el problema per a que Espanya no hagi pogut guanyar en una selecció molt inferior en el terreny de joc? 11 i 18, fem un altre en el camí i en tornar del mateix parlem de tot això i de moltes coses més, així, en A Punt Ràdio i durant els pròxims 90 minuts.
2: Vijusa garantiza espacios seguros y desinfectados. En oficinas, colegios, restaurantes, la gran preocupación de hoy en día es evitar bacterias, virus y contagios. Por ello es indispensable la utilización de productos con garantías. Aviral, gel hidroalcohólico que asegura una buena desinfección de manos. Deocil Cat, limpiador virucida aprobado contra el COVID-19, elimina cualquier peligro de contagio en todo tipo de superficies. En Vijusa cuidamos de su salud. Llámenos al 96-251-1414.
3: Ara, tota l'emoció de l'esport es viu així, en A Punt Ràdio.
4: De la mà de Luis Urrutia, Manolo Montal i tot el seu equip.
1: Vols que la teua empresa siga part d'esta experiència?
4: Els nostres agents t'ajudaran a planificar la teua campanya per a aconseguir la màxima eficàcia i notorietat.
3: Vibra amb els esports de punt, connecta amb l'audiència i arriba al cor dels aficionats.
1: Anuncia't en els nostres esports. Anuncia't en A Punt Ràdio.
5: Escriu-nos al correu publicitat@apunt.es.
1: Juga amb nosaltres esta temporada.
6: ¿Y dices que siempre sucede?
7: Seguro. Mira lo que pasa cuando le preguntas a la IA. Oye, imagina que estás conduciendo el nuevo Peugeot 408 diseñado pensando en ti y en el placer de la conducción.
8: Solo se me ocurre. ¡Wow!
6: Increíble. Pasa siempre.
7: No hay dudas. El nuevo Peugeot 408 es un wow garantizado. Disponible eléctrico, híbrido o híbrido enchufable.
8: ¡Wow!
7: Descúbrelo en tu concesionario.
9: Ven a Ferto, tu concesionario Peugeot en Torrent.
5: Estàs escoltant 90 minuts. Amb Manolo Montalt i Salva Folcado.
1: Les 11 de la nit i 20 minuts comença el nostre programa a desenvolupar tots els assumptes que vos hem anat avançant, tant en el nostre editorial com en la resta de fotos que han sonat al principi. Parlàvem d'Espanya, del debut ridícul de la selecció espanyola davant Cabo Verde, pel resultat i per la manera de produir-se. No és de rebut el que ha fet avui Espanya. Per cert, Espanya en els Mundials, des que va guanyar el 2010, i d'això fa ja 12 anys, ha guanyat
0: 3
1: partits en el Mundial.
0: Sí.
1: N'ha jugat 11, si no recordem malament, amb el d'avui 12, i de 12 n'ha guanyat 3.
0: Sí, sí, porta 3 edicions decebedores, Espanya.
1: Torno a dir, per a mi, més enllà del resultat d'avui, que és una vagueta, però d'aquelles que torna a dir, això jo crec que va passar factura. Però per damunt d'això és la manera de produir-se, perquè és que a més ha sigut una Espanya irreconeixible, una alineació errònia, un plantejament obtús, uns canvis tard, un futbol lentíssim. És que avui, Salva, clar, per això s'explica que empatés a 0 amb Cabo Verde, és que no hi ha hagut per on agarrar la selecció espanyola en cap de les

0: entendíamos que correspondía que participara.
1: Bueno, sí, és cert que quan Aysin Lamin ha amenaçat, Cabo Verd és cert que en la primera o en la segona acció de Lamin pues, s'han llançat sobre ell 13 futbolistes, però a partir d'ahir Manolo i Fernando ara ens ho explicarà perquè ell ho ha vist perfectament en la retransmissió. A Lamin se li ha detectat, se li ha notat també que tampoc s'ha atrevit massa en l'un contra un, com si no es refiara del seu moment físic. Bé, més coses de la Fuente ha afegit que és conscient de que se'ls va criticar, però que ell pensa que continuen sent, jo estic d'acord, un equip fiable.
0: Me parece muy bien el ruido y las nueces, pero este equipo es fiable sí o sí. Por cierto, hoy superamos 32 partidos invictos. Es un equipo que por los números tiene una fiabilidad extraordinaria. El próximo partido estaremos mejor, seguro que sí. Y sabemos la dificultad que tiene este tipo de competición. Un partido hoy, partido que no tiene esa finura, esa frescura, ese acierto en los pases finales, pues pasa esto. Pero nada que nos genere ninguna duda, nada que nos genere ninguna desatención o de preocupación excesiva, más que la que es un punto de mejora que hay que seguir mejorando. Nada más. Lo que se diga o se deje de decir, nosotros seguimos nuestro camino.
1: Luis de la Fuente.
2: Pues es que no estic de acuerdo en la roda de prensa de hoy. Estic en desacuerdo absolutamente y torno a decir lo de la chella de la Fuente, dimisión y tal.
1: Bueno, es un partido, de hecho es excesivo.
2: Es el que la entropesada és molt grossa, La entropesada és... Té la mal... Vull dir, si això en lloc de fer-ho de la Fuente ho fa Luis Enrique, estan bramant des de Madrid, vamos, fins a que el tiren. Per a mi, torno a dir, el primer partit del Mundial no determina res. Ara bé, la manera en la que ha arribat aquest empat crec que sí és preocupant i que sí que va passar factura.
1: La manera i la identitat fonamentalment del rival, que és el que més mal fa.
2: En efecte.
1: Per cert, Uruguai és el gran enemic ara. Jugues el tercer partit contra Uruguai, el segon serà contra Aràbia Saudita. Uruguai que juga en hora i mitja, en mitja hora, a les 12 juga contra l'Aràbia Saudita i Bielsa ja té la seva formació inicial amb el Nene Muslera. Jo no sé este porter, quan es porta a defensa la porteria d'Uruguai, però torna a ser titular amb Varela en defensa a la dreta, amb Cáceres, Olivera com a centrals, Viña en banda esquerra, com a lateral, Federico Valverde, Rodrigo Betancourt, Ugarte i Araujo com a centrecampistes, Federico Viñas i Darwin Núñez com a punta d'atac. Esta és la primera formació d'Uruguai, la Uruguai de Marcelo Bielsa, per al partit que comença en mitja hora contra l'Aràbia Saudita, segon rival d'Espanya.
2: I de qual por la primera mitja hora, que estarem així en el 90, ja estarem pendents d'ells. Bueno, això pel que fa a la selecció, ara després tornarem al bloc del Mundial i tot el que ha passat en el dia d'avui. Passem ja a clau més local, Salva, per a... recordeu la notícia que ahir avançava el company Salva Gomis de Ryunosuke Sato, que és el nou futbolista, és la nova aposta de Lisandro Issei.
1: Bueno, és una informació que es va avançar des de Japó. El que ocorre és que Salva Gomis va ser el primer en contrastar-la a nivell local. El València està molt a prop de tancar aquest fitxatge de Ryunosuke Sato, una de les grans promeses del futbol japonès. Apunta, ahir ho deia Salva, que les negociacions entre el club de Mestalla i el de Tòquio es troben ja en la recta final. Segons les mateixes fonts, el traspàs es tancaria per una quantitat inferior als 4 milions d'euros. A més, el conjunt japonès es reservaria entre un 10 i un 15% d'una futura venda del futbolista. Recordem que Sato és nascut el 2006, firmaria un contracte de llarga durada, en principi fins al 2031, i passaria a formar part de la plantilla del primer equip valencianista. Sorprèn, Manolo, però suposo que ara també serà objecte de debat en la tertúlia. Uh-huh. València d'Omen té un egipci, un holandès, i ara un japonès està en camí.
2: Perfils més de Lisandro Issei.
1: No, són de Lisandro Issei.
2: De Lisandro Issei, que perfil de Corberán. Està imposant-se Corberán a Lisandro Issei? És pronte, encara queda estiu, i veurem quants futbolistes dels que li agraden a l'entrenador vindran, però de moment és que els tres primers en entrar són tres perfils estil Lisandro Issei, pel que coneguem d'este nou home fort de la Secretaria Tècnica, i dels tres

0: dos, bueno, dels tres, tres, pel que sabem, són futbolistes dels quals se desmarca l'entrenador. 11 i 32, per cert, perfil no Lisandro Issey, perfil Corberán, del qual hem estat pendents avui, Thomas Meunier, que ha sigut titular en Bèlgica davant l'Egipte, Salva.
1: Sí, i a més ha jugat tot el partit, en aquest empat entre Bèlgica i Egipte, el lateral dret que pretén Corberán. Ha deixat dubtes, Manolo, en la primera part, a mi no m'ha agradat, venir en la primera part, ha millorat és cert en la segona. No sé si la centrada del gol que finalment marca un central en pròpia porta d'Egipte és de Meunier, hauria de comprovar-lo, crec que sí, Manolo, però bueno, primera part on ha deixat dubtes, segona part on ha millorat, ha començat a pujar la banda i bueno, en vista el lateral dret que pretén Carlos Corberán per a reforçar la banda dreta en defensa del seu equip, del València 2026-2027.
0: Bueno, pues aquestes són les situacions. En el dia d'avui, Salva, la Generalitat Valenciana, una delegació, ha estat visitant el Nou Mestalla.
1: Sí, una delegació de la Generalitat Valenciana, encapçalada per Susana Camarero, que és la vicepresidenta primera, a més de ser consellera d'Habitatge, Ocupació, Joventut i Igualtat, ha recorregut el futur estadi del València, se buscava comprovar que es complissin tots els requisits en matèria de seguretat i salut laboral. Habitualment la Generalitat sempre visita les obres amb certa periodicitat del Nou Mestalla per a comprovar que tot és correcte en matèria de seguretat i de salut laboral. I al terme de la visita, bueno, pues Susana Camarero ha parlat sobre la construcció, sobre l'estadi i ha elogiat el futur camp del València.
2: Desde la Generalitat coordinando estas labores para que llegue a buen puerto en la fecha adecuada, pero sobre todo sin ningún incidente. Todos con ganas de tener este nuevo estadio para el club, para el Valencia y sobre todo que llegue lo antes posible cuando están las fechas determinadas y previstas y que se haga con toda la prevención que requiere. Será el estadio que merecen los aficionados al Valencia, el estadio que merece la ciudad de Valencia, el estadio que merece esta comunidad.
0: Esperen que os siga, pero la pinta no és ixa, les coses com siguen. 11 i 30...
1: Tant de bo no s'equivoque, Susana Camarero.
0: Exactament, tant de bo no s'enganye.
1: Que necessiten els aficionats, la ciutat i la comunitat.
0: Sí, ojalà, bueno. Però de moment en els renders, sobretot la part de fora, l'he dit, no sé, però la de fora... Ai, amic. Situació de la qual estava pendent la justícia és el tema Rafa Mir. El judici estava vist per la sentència i avui s'ha baixat la sentència. Condemnat Rafa Mir a 8 anys i mig de presó per agressió sexual i lesions.
1: Sí, avui s'ha conegut el que ha decidit, el que ha determinat l'Audiència Provincial de València, que li han posat una sentència de 8 anys i mig de presó per al futbolista Rafa Mir, delicte d'agressió sexual, lesions i delictes contra la integritat moral. A més, també haurà de compensar la víctima amb una indemnització de 64.000 euros concretament, segons ha anunciat el Tribunal Superior de Justícia. Al jugador del Sevilla se l'ha sentenciat amb 7 anys de presó per l'agressió sexual i 18 mesos per lesions. Després d'esta sentència, a punt ha pogut parlar amb l'advocat del futbolista, que ha assegurat que recorreran contra esta decisió del jutge. El condemnat també ha assegurat este dilluns de vesprada en una xarxa social no estar d'acord amb la sentència i ha anunciat que recorrerà en contra en els pròxims dies. Continue confiant en la justícia, ha dit Rafa Mir. En la sentència també recull la imposició d'una pena de 2 anys i mig de presó i el pagament d'una multa de 6.280 euros a l'amic de Rafa Mir, el també futbolista Pablo Jara, per un delicte d'agressió sexual. Una mesura que, a més, tindrà conseqüències per al futbolista. Ojo, que no podrà jugar durant 2 anys en la Lliga. Així ho establix el codi disciplinari de la Real Federació Espanyola de Futbol, segons contaven avui els companys de Marca, dins de les sancions molt greus i en el seu article 66 relatiu als actes notoris i públics que afecten la dignitat i el decor esportiu. Els que cometen actes notoris i públics que afecten la dignitat o decor esportius, diu l'article, quan revisten una especial gravetat o reincidència en infraccions greus d'esta naturalesa, seran sancionats amb multa de 3.000 a 30.000 euros i amb una o diverses de les següents sancions: inhabilitació per a ocupar càrrecs en l'organització federativa o suspensió o privació de llicència per temps de 2 a 5 anys, diu exactament este punt en l'article. En el punt segon del mateix deixa clar que la privació de llicència seria definitiva en cas de reincidència. Privació de llicència amb caràcter definitiu, tal classe de sanció només podrà imposar-se de modo excepcional per la reincidència en infraccions molt greus. El davanter, que ha jugat esta temporada a Sevilla, té contracte amb el Sevilla fins al 30 de juny de 2027. Si això va avant, és a dir, si la federació decidís aplicar este article, pues 2 anys sense jugar per a Rafa Mir.
0: Sí, sí. I veurem també què se li ocorre, perquè imagina que el Sevilla li podria rescindir.
1: A més de que amb 8 anys de presó, Manolo, vas a la cara, vas a presó.
0: Vas cap a dins, no hi ha...
1: Situació. Ara, també t'he dit una cosa, això pot eternitzar-se, recurs darrere recurs.
0: Exacte. La història és que a veure quin club se decideix ara per tindre un futbolista que està en aquestes característiques.
1: Bueno, hi ha clubs... Emiratos Àrabs, Qatar, aquestes coses tampoc les tenen en compte, desgraciadament per a les dones.
0: 11:38, estem en ple mundial i sí que anem a repassar tot el que ha corregut en el dia d'avui en el campionat del món.

0: Shakira no ha dit Cabo Verde. Mira que hay paisos.
1: Pero era Shakira la de la...
0: Esta es
1: mi inauguración, ¿no?
0: Se está encara en el dubte, ¿eh?
1: ¿Sí?
0: Sí, sí, no. Escolta, ni hay teorías, pero ni hay teorías de que no es ella y ni hay teorías de que se había retocado la cara, no había quedado bien o no se había bien cara de su inflamación.
1: Yo lo que sé que vais a ver es, fuera o no, está muy retocado. ¿Vosotros? Sí.
0: Pues... Sí.
1: Retocada. Que era ella, pro retocada.
0: Sí.
1: Sí. Pero eso pues, a decir, es igual.
0: Bueno, se han jugado dos partidos.
1: Me has puesto una trampa, pues es Bélgica 0, Egipte 1. Bueno. No, no. Han empatat a un. Jo pensava que era gol de Lukaku, que acaba d'entrar en el camp i als 15 segons bueno, pues ha empatat el seu equip, però bueno, ell ha entrat ahí amb dos centrals d'Egipte i crec que un d'ells és el que toca la pilota. I la clava dins de la porteria del porter d'Egipte, que és un porter pel que el València va interessar-se quan va anar a veure a Dieng, el futbolista que va incorporar de la Lliga d'Egipte.
0: Sí, senyor. Esta matinada hi ha dos partits més.
1: Sí, va començar de seguida, l'Aràbia Saudita-Uruguai.
0: Sí.
1: I a les 3 del matí, jo crec que Fernando Gómez va alçar-se per a... Mira, no va xitar-se. Va a veure l'Iran, Nova Zelanda.
0: Iran, Nova Zelanda.
1: 3 del matí, eh?
0: Debuta l'equip de Tim Payne.
1: Tim Payne, sí. Tim Payne debuta, efectivament.
0: Debuta l'equip de Tim Payne, sí, que sí, és sí. La nostra...
1: Nova Zelanda, sí.
0: La nostra... el nostre guia, tenint en compte ja que ja se'n baixa del terror.
1: Ojo, demà, perquè demà hi ha un partit molt interessant. A les 9 de la nit, França-Senegal.
0: Ajà.
1: Demà a la mitjanit, Iraq-Noruega. Uh-huh. No està mal, no? Perquè, bueno, apareix-Noruega. A les 3, massa tard, Argentina-Algèria. I a les 6 del matí, Àustria-Jordània. Café para los muy cafeteros.
0: Café para...
1: De Austria-Jordania.
0: Austria-Jordania, café, en efecte, para
1: muy
0: los...
1: cafeteros.
0: Para
1: sí,
0: los
1: sí,
0: muy
1: sí.
0: cafeteros.
1: Sí, sí, sí.
0: Y después de 6 días del Mundial...
1: Uf, ya tenía un técnico.
0: Ya ha caigut el primer técnico.
1: Sí, esta matinada va perdre... Jo este matí, quan m'alçat i he revisat el marcador, i uf, quina gualetxada, no? Semblant a l'Alemanya, Suècia, que li ha guanyat 1-5 a Tunísia. I esta vesprada s'ha confirmat que la Federació de Tunísia de Futbol ha decidit fer fora, acomiadar al tècnic Sabri Lamouchi, hores després de que la selecció fora golejada. I sí que Manolo ja ha robat el cap del primer entrenador, Lamouchi, que va arribar al càrrec al gener de 2026, en substitució de Sami Travelsi, que també va ser acomiadat després de l'eliminació en la Copa Àfrica. Ha dirigit als Lions de Cartago en 5 partits.
0: Pues, com dèiem, 5 dies de Mundial i ja ha caigut un tècnic. És el futbol modern. 11:42. ¿Ha començat el Mundial, Folgado?
1: No.
0: Tanquem la primera part del programa, la informativa, després d'esta pausa entrem en el terreny de debat, de la tertúlia i de l'anàlisi.
2: Por la mañana café, por la tarde ron.
3: Estàs escoltant 90 minuts.
2: Tu balcón.
4: Por la mañana café, por la tarde ron. Ya estamos.
3: Amb Manolo Montalt i Salva Folgado.
2: Daré si guata Ponce, de Fajardo a Rincón, en la voz de todo un barrio, desde Almirante a Frontón.
5: ¿Buscas un coche diseñado para disfrutar al volante? ¿Y equipado con la tecnología que te hará emocionarte como en una montaña rusa? Y solo este mes desde 14.900 euros financiando con Stellantis Finance.

0: Descubre el coche pequeño líder en Alemania en tu concesionario Opel más cercano. Más en opel.es.
1: Ven a Ferto, tu concesionario Opel en Torrent.
2: Ara, tota l'emoció de l'esport es viu així, en A.Punt Ràdio.
3: De la mà de Luis Urrutia, Manolo Montal i tot el seu equip.
4: Vols que la teva empresa siga part d'esta experiència?
3: Els nostres agents t'ajudaran a planificar la teua campanya per a aconseguir la màxima eficàcia i notorietat.
2: Vibra amb els esports d'A.Punt, connecta amb l'audiència i arriba al cor dels aficionats.
4: Anuncia't en els nostres esports. Anuncia't en A.Punt Ràdio.
5: Escriu-nos al correu publicitat@apunt.es.
4: Juga amb nosaltres esta temporada.
6: Vijusa garantiza espacios seguros y desinfectados. En oficinas, colegios, restaurantes, la gran preocupación de hoy en día es evitar bacterias, virus y contagios. Por ello es indispensable la utilización de productos con garantías. Aviral, gel hidroalcohólico que asegura una buena desinfección de manos. Deocil Cat, limpiador virucida aprobado contra el COVID-19, elimina cualquier peligro de contagio en todo tipo de superficies. En Vijusa cuidamos de su salud. Llámenos al 96-251-1414.
5: La tertúlia esportiva en 90 minuts.

0: Xador,
1: però jo no crec que siga casualitat que l'únic jugador que ha trobat pilotes a les esquenes sigui Cucurella, sí, perquè Gavi era qui li deixava. O sigui, en ese sentit,
0: sí,
1: jo puc
0: luego,
1: entendre...
0: Però luego el lateral està allí.
1: No, però...
0: Entonces, lo que pasa es que él esperaba
2: el momento.
0: Lo que dice
2: Fernando es que Marcos Llorente estaba, ya, pero
0: Llorente
2: no arribaba.
0: Y cada vez que pelotea que toca la pelota, como no hace uno contra uno, ni tiene espacio, ni tiene habilidad, la toca atrás y, sin embargo, Cucurella a veces la tocaba atrás porque ya estaba allí, pero ha optado más por el... Me abro más y aprovecho el espacio a la espalda cuando me vean. Y ahí ha tenido tres o cuatro ocasiones que ha podido hacer bastante daño.
2: Yo, la misma pregunta para Fernando era, cuando tú ataques un block vice y eres tan dominador en pilota, sí, al final yo creo que Cubarsí puede exercir perfectamente de mid-centre, sí, ni si la pilota de España, sí, más. Prácticamente estaba jugando en línea de tres cuarts.
3: Sí, sí.
2: Cubarsí maneja la pilota, davanta quite a Rodri, se molesten. Rodri aquí te estaba Gavi, estaba Fabián, no. Estaba Pedri en la mitja punta. Yo creo que ahí llevaba molde en bus de mis campistas y se molestaba enferrado. Algunos
0: a ver, son 15 metros.
2: Claro.
0: Pero es que España juega mucho por dentro. Y cuando juegas mucho por dentro, necesitas jugadores que yo creo que estos futbolistas tienen habilidad para jugar por dentro e incluso con pocos espacios y con mucho rival. Poder asociarse y poder hacer cosas buenas. Pero yo creo que es que ellos han trabajado muy bien ese cerrar por dentro y les han complicado muchísimo la vida. Por eso pensaba que si encima metías a Dani Olmo en vez de Gavi, yo creo que la cosa te podía ir mejor. Luego Dani Olmo ha hecho un par de cositas interesantes, un desmarque en profundidad. Luego también da la casualidad de que no tenemos ni un solo jugador que vaya al espacio. No tenemos ni un solo jugador que sea capaz de rematar una pelota aérea en campo contrario. No teníamos habilidad uno contra uno en las bandas. Uno, sí. Y ellos por dentro estaban tapando muy bien.
1: Pero yo creo que sí que el tens. Yo creo que si algo te estás lesionando, soluciones. O sea, Llorente hoy estaba de lateral, tú lo has explicado bien, pero Llorente cuando ha jugado al mig del camp o cuando ha jugado a la banda, ha sido capaz de trencar a les esquenes, ha sido capaz de aprovechar el espai.
0: Sí, pero ya estaba.
1: Claro, pero eso... Pero
0: no llegaba.
1: Dito Taiso, pues bueno, también... Hi ha que entrar al meu judici en comparar lo que està fent la gent de no, Suïssa 2010. Sí, però una cosa, tant que se deia del Bosque a sol és un gestor. Del Bosque, després de Suïssa, se carrega un miscampista, per el que estàveu dient que hi ha massa miscampista. I se carrega David Silva, que venia a fer un any brutal i crec que aquest tio és el que fitxa per el Manchester City. Cuidado. Mm-hmm. I se'l carrega. Per què? Perquè, tio, sí, eres molt bo, Silva. Així, eres molt bo. Pedri, Gavi, Fabián, Rodri, sou molt bons. Però si hi ha que canviar per a donar oxigen...
4: És que jo, una de les coses que li tire encara avui a Luis de la Fuente, val, és, evidentment, els canvis són tard, però sobretot és que fins a l'última finestra de canvis no ha modificat la fisonomia de l'equip.
1: Res,
4: estàs jugant contra Cabo Verde, lleva un defensa o lleva un miscampista, trau dos tios de banda, trau un rematador dalt, estàs jugant contra Cabo Verde, fill meu.
0: Però és que, además, sacas a Merino para acompañar a Oyarzabal. Saca a Borja Iglesias.
4: Claro.
1: Total.
0: Para acompañar a Oyarzabal.
4: Había vingut per a esos partits.
0: O saca Merino y después saca Borja por Oyarzabal.
1: Sí, ha sigut, però a mi ha sigut estrany el que ha fet, insistís, perquè s'ha abandonat un poquet i perquè és veritat que tots teníem aquesta imatge de que aquesta selecció no era tant de miscampistes sinó d'atacants, tot i que tenia un dels millors mig del camp del món, no? I tot, sí, avui no estaven Nico i Lamin, que és veritat que en ells és tot més fàcil, no? I sobretot Lamin, que per a mi ha fet un partit increïble els 15 minuts que ha estat. Però home, jo torno a la meua. Has abandonat la teua lògica i faig una pregunta. I mira que jo dic que puc arribar a entendre l'11 titular. És tan bo, Gavi, per a que De La Fuente s'hipotequi tant per ell? Per a que s'hipotequi una llista que jo crec que no se l'havia guanyat? Per a que avui siga titular? Per a que hipotequis tot el sistema per a clavar a Gavi en l'11? És tan bo ese jugador?
4: És que jo no sé si se l'ha guanyat. Jo sí que sé que ho vas dir des del primer dia. A mi l'únic dubte que me causa a Espanya és la quantitat de futbolistes que arriben després de lesions llargues a este Mundial. I avui, per exemple, s'ha vist que Rodri no estava.
1: No estava.
4: Rodri no està.
0: No, Fabián també ha estat...
4: I Fabián...
0: El equip dava la sensació, a més, de pesado, de poca xispa...
2: Pedri, sí.
4: Però és que... Fernando, hi ha una evidència. Cabo Verde ha fet una falta en 90.
0: Sí. No, però Manolo, és que...
4: Això denota una... lentitud en la execució del, de la circulació de pilota.
0: Sí, sí.
4: Brutal!
1: Però és que fins ara De La Fuente era un entrenador que aprofitava els estats d'ànim. És a dir, que sí, que el titular és Lamine i el titular és Nico, però

0: espero que esté mejor aquí si vienes.
1: Correcte. Pero a mí, per lo que estaves dient, jo crec que no se poden deslligar els fitxatges del context. Jo veig, per exemple, sobretot en l'assumpte del japonès, com s'anomenava ja?
2: Sato.
1: Sato, Takuma Sato, no? Com el piló de Fórmula 1. No, però jo veig ja anàlisi que diuen que és Oliver Atom i després altres que diuen que és una castanya. No, si a mi que el València... O sigui, l'operació com a tal...
2: És curiós la quantitat de contes que habitualment són pro-Meriton, que coneixen ben bé la lliga japonesa, diuen que és un crack.
1: Però és que jo crec que no se pot lligar un fitxatge del context. Oye, que el València pague 4 milions per una aposta, me sembla bé. El tema és, si tu pagues 4 milions per una aposta, però tens un jugador de 20 milions com a titular. El tema és, si el València s'emporta un futbolista que és gratis d'un equip de la lliga portuguesa, que és un tio alt, que juga a l'esquerra i tal, pues oye, és una aposta. Però si tu tens dos centrals titulars que tenen el cul pelat a la lliga espanyola, per tant dius, oye, mira, esta és la meva aposta, però este és el meu equip titular. Jo això lo veria molt lògic. Però que el València pague 4 milions per un futbolista, tenint en compte el que són 4 milions claro, per al València,
0: sobretot és
1: jo no l'entenc.
0: Sobretot és ese tema. Luego haver 4 o 5 milions per a otro...
1: Però és que tot i que
0: isca... O 6 o 7 per a otro...
2: L'última aposta per la que se pagaren 5 quilos va ser per 100 coscachar.
1: Però tot i que isca molt bé...
0: En invierno, no?
2: No, però dic aposta, vull dir...
0: Aposta,
1: ja, ja. És que s'ha dit que és una realitat, saps el que te va donar?
0: Ja, ja, ja.
2: És que correcte. Eixe per a mi és un dels kits de la qüestió. Vull dir, de moment, els tres fitxatges de Lisandro 6 són tres apostes. Són els futbolistes que no coneguem, que no tenen bagatge en la Lliga Espanyola, és a dir...
0: No, vamos a esperar,
2: que el club
0: diga
2: que el objetivo es Europa, amb apostes generalment no s'arriba a Europa. Claro. A Europa s'arriba amb futbolistes ja amb un bagatge.
1: Que no, si és que jo estic totalment d'acord. Jo sempre poso el mateix exemple de que a mi me va agradar molt, després se va deixar de ser aposta i se va anar al València i se va perdre, però vos recordeu de Bezo? Bezo quan arriba al València... tenia davant a Paulista i a Garay, i era un tercer central que quan jugava el seu rendiment era bo. Per què? Perquè estava en un context... Va quedar quart el València aquest any, vull dir... Va jugar, crec que, 20 partits al València, que era quart o tercer a la Lliga. Pues mira, és una aposta que té un bon context. Però Sato, en un equip que a lo millor en la... Déu vulga que no, però si la jornada 3 la cosa no va bé, ja hi ha murmullà a Mestalla, un xaval de 19 anys... del Japó que no té experiència a la Lliga, cuidado en esa pressió. Per això jo dic que jo no conec el jugador, jo no vaig a criticar el fitxatge del jugador com a tal, però sí el context del fitxatge. O sigui, si tu te gastes 4 milions en una aposta, això hauria de significar que tu en les realitats en les que vols augmentar el sostre de l'equip vas a invertir más.
0: Sí, no, de esa sensación, sobretot que és bastante dinero para una apuesta. Pero yo creo que debemos esperar a ver cómo sale, porque a lo mejor, sí, igual no. Que los otros futbolistas, yo estoy más preocupado un poco, no preocupado, sino me llama un poco la atención el protocolo, ¿no?, de funcionamiento. Por lo que tú comentabas, dices que son de Lisandro y Sei.
1: Sí, sí, sí.
0: Pero debería haber dado el visto bueno Corberán.
2: Es que ese es un otro tema del que
0: claro, tiene que parar. Claro. O sea, a mí me parece bien que Lisandro y Sei quiera traer jugadores porque en teoría es el director deportivo. Vale, me parece muy bien. Pero si le traes jugadores al entrenador que no le gustan, puede que no los ponga. O puede que tarde mucho en ponerlos. Y a lo mejor eso no es bueno para el desarrollo del equipo durante la temporada.
1: A mí, Fernando, me da una por porque...
0: Yo creo que deberían tener su visto bueno.
1: Yo no voy a juzgar a los futbolistas como claro, a no claro. Els conec, pero me da una por porque... Lisandro, que jo no el conec de res, però la seva solució per a un València que estava en jocs de descens i que portava en descens tota la temporada a l'hivern, era Liu Dieng i de Haas, perquè anaven a vindre a l'hivern. I això, si és la teva solució d'emergència per a un equip que està per a baixar, dir, me dona por.
0: Clar,
1: a mi me dona
2: clar,
1: por.
2: El problema és...
0: No, però no sabem com són.
1: Jo dic la nova sensació de que me
0: vamos
1: dona
0: a esperar
1: por.
0: A ver.
2: Sobretot el que jo me pregunto, i este migdia ho parlava en Saba, és... No valia el criteri de Lisandro i Sei fa uns mesos i ara sí val el criteri de Lisandro.
3: No valia per al mercat de l'hivern.
0: I luego también es verdad que has de contar, Nacho, que son jugadores que no pueden costar dinero.
1: Total.
0: Porque en el mercado de invierno, bueno, luego es verdad que hicieron una inversión de 9 o 10 millones de euros, ¿no? Entre salarios y tal.

0: a jugar rondos i pensant que ja ho tens guanyat. Cegipé diu, mal planteamiento y falta de actitud. Y un entrenador que está bloqueado y no da con la tecla por culpa de jugadores que no deberían estar este año en la selección. Tabo de Benimundo diu, perquè li faltaven extrems per obrir la tanca i a més un davanter centre per obrir més i rematar. A Espanya li ha faltat alternativa. No te falta l'espí, el xiquet de Tavernes, avui haguera fet gol. I més per així el nou veí que diu, no han preparat el partit, han eixit a fer passades a 2 metres mentre caminaven i ja tindrà una errada el rival. Alineació sense extrems, 4 en la banqueta i gestió de canvis que te l'assigna Corberán. I tal de Benimundo, que també s'apunta als comentaris que s'escoltaven en tots els mitjans de comunicació, semblaven des del Mundial 82. Alguns d'ells ja estaven a la final. Avui ha sigut una cura d'humilitat. S'ha d'anar partit a partit i estudiar molt millor el rival, per exemple. Més per així, Pepe Arnal, que diu... Ha fallado el seleccionador, preso de sus palabras cuando en rueda de prensa le preguntaron por jugadores y dijo que estos nos han traído hasta aquí y estos son los que nos van a llevar. Natos apenas diu per un 11 iniciado totalmente inadecuado. B, per manifesta inferioridad física. C, per fer els canvis más a tard. En resum, pel seleccionador. Artur Andreu Villalba diu, repitan conmigo, nuestras opciones están intactas. Guerrero Sian diu que mal está Gallá para que Cucurella li lleve el puesto de la selección. Marchabelli diu, no soy yo entrenador, pero si estás todo el rato todo el rato frente al mateix y no hay manera, y ahora hay que cambiar algo, ¿no? Incluso donar-los el valor, tirarte un pelet cap arrere i que ells mateixos creen els espais. Igual estic dient una burrada, jo que sé. Per així i per el perfil de TikTok, per exemple, ens diuen per així. Estem intentant arribar, però de moment no hi ha més comentaris en TikTok, sí en els àudios. Salva.
1: Sí, escoltem a Salvador des de València.
2: Bona nit, soc Salvador de València. Jo crec que el problema està en que no es poden guanyar els partits sense manejar-se i sense tindre un pla pel mateix partit. Que han eixit com si ja tingueren el partit guanyat sense haver jugat. I això no pot ser. Els altres han corregut i han volgut guanyar. No han tingut sort i només han tingut l'empat. Però un poquet més i guanyen. I nosaltres no han fet res. El seleccionador no sabe molt bé a què es dedica, però no tenia ningú pla pel partit. I així n'ha sigut, els jugadors estaven perduts. Moltes gràcies, bona nit, i amunt València.
1: Escoltem també a Paco des de Montolivet.
3: Bona nit, Paco des de Montolivet. Mira, a mi la selecció avui m'ha demostrat el que tot el món sabia, menys el seleccionador. I és que avui, per exemple, no heu tirat en falta a Carlos Espí i també a Toni Martínez. Vamos, jo no sé per què ha anat Borja Iglesias a la selecció, perquè Borja Iglesias, a pesar del 1,90 m que me dix, pues no és un jugador que vaig haver de cap. I per jugar per baix, té jugadors molt millors que ell. Entonces, a què ha anat? I sí, home. Saps? No era sigut millor portar un rematador o dos de cap, per si hi ha un cas, alces la vista i se n'ugola tot com estava avui. I més fent caloreta, que és el ritme més lento, i aquells anaven com a bales, i a veure, fiques 4 centros que a Espí li han ficat en el llevant, en tots els meus respectes, moltes melonades, i les ha rematat. Com que estos se suposa que saben centrar bé, aunque avui pareixia que no, i a lo millor haver marcat algun gol. Quasi segur que millor que ho han fet, estic segur de que ho haver fet ell. Però bueno, ja dic que a lo millor es pide així 4 anys, esperem que no, no està jugant en el primer nivell i tampoc va a l'altre mundial. Però ojalà no sigui aixina. Però ara per ara, era, vamos, fixe en la selecció. És més, tots els que han fet ahir dels millors jugadors sub-23 de la Lliga, ha quedat el millor, han triat el millor, i tots els que estan per baix d'ell estan seleccionats pel mundial. I ell no. O sigui, me pareix una tonteria el que ha fet de la bèstia.
0: Pues, son
4: li agrada Carlos Espí, ¿eh? Le agrada a Carlos Espí.
0: Le agrada Carlos Espí. Sí. Home, ha fet...
4: No. Sí,
1: Ferro, que el fort de Borja Iglesias, independentment de la seva alçada, no és el remat de cap.
5: No. Eso es verdad.
0: Es un davante que te pot fixar als centrals, que te...
1: Sí, però si tu busques un tío que remate...
0: El Fernando Llorente de 2010.
1: No el tens.
0: anem a dir-ho clarament.
1: Va millor Merino que Borja Iglesias de Capes de Veres.

0: sí. Això és una realitat.
1: No, és de veres.
0: Ens queda un minut, així que teniu 15 segons per a respondre a cadascú. L'any passat se va imposar el criteri de Corberán en els fitxatges. Sembla que de moment està guanyant la partida Issei a Corberán.
2: Per factos i per fitxatges que han arribat, sí.
3: Sí. Sí, me parece muy raro, pero da la sensación de momento.
2: O sea, es que una sensación, es que son els fets.
4: Yo, quan se tanque, quan se tanque el mercat,
5: no, volem... de moment. No, pues, claro.
4: Es que volem,
5: si després volem... arriba en Guido, Muriel...
4: Claro, estem a 16 de juny.
0: Ell sempre xua.
5: Això s'anarà a caballo guanyador, macho.
4: 16 de juny.
0: I Arrascaeta nunca pierde. I Arrascaeta, Fernando...
4: 16 de juny. 16 de juny.
3: No està.
4: No, no està. 16 de juny, ya tiene que estar la plantilla no, tancada.
3: La pausa de, me voy a casa a ver si veo de Arrascaeta.
0: Pues no.
4: No, pero en la pausa te voy a tensar a la casa, Fernando.
0: Fernando, gracias. Nacho, gracias.
2: Gracias, chiquets.
0: De Arrascaeta, de Madrid. Señores, señores, ho deixem así. Ahora vos deixem amb la cultura a continuació presentada per Joan, a les 5 i mitja de la matinada, la remissió del programa. Si estàs al Sant, bon dia. Més esports en esta sintonia demà a les 2 amb Daniel Mosia i Esports a Punt. De seguida tindreu el podcast del programa en les nostres xarxes socials i en el web de Punt. Recordeu fer-vos subscriptors, que és la manera més còmoda d'escoltar-nos. Nosaltres tornem demà, dimarts, a les 11. Acaba 90 minuts. Comença la nit. Gràcies, adeu i fins demà.

0: Tota l'actualitat esportiva valenciana amb Manolo Montalt i Salva Folgado.
1: A la mar, senyores...
2: Volem descobrir la nostra geografia amb una mirada distinta. En A.Ràdio, de tu a tu.

0: Bon dia, com estan? Este dimarts posem un succés en portada. La Policia Nacional ha detingut a Burjassot un home per assassinar presumptament el logopeda del seu fill. Segons els testimonis, el presumpte autor l'hauria degollat en creure que estava abusant del xiquet de 2 anys. Els fets van ocórrer ahir de vesprada a la clínica del barri de Marxalenes de València, on el terapeuta treballava. El pare del xiquet hauria reaccionat de forma violenta en descobrir, per sorpresa, que li havia llevat la roba i els bolsos. L'home s'ha entregat voluntàriament. Estem molt pendents de tots els detalls d'este succés que investiguen la policia científica i el grup d'homicidis. Abans d'anar amb més detalls, destaquem altres notícies d'este dimarts 16 de juny en el sumari. Comencem. El jutge Juan Carlos Peinado decidirà en els pròxims dies sobre les mesures cautelars a Begoña Gómez i la seva assessora en el cas de la càtedra de la Universitat Complutense. Mesures demandades per l'acusació de Vox i Azcoir. Toni Cano, bon dia.
1: Bon dia, Alba. El jutge Peinado acusa Gómez dels presumptes delictes de malversació, tràfic d'influències, corrupció en els negocis i apropiació indeguda de marca. Tot per la participació en una càtedra de la Universitat Complutense. El PP apunta al calvari judicial de l'executiu mentre que en el PSOE defensen la innocència de la dona del president. Així han parlat Borja Semper i Rebeca Torró.
2: Comparece Begoña Gómez en audiencia ante el juez instructor de audiencia previa. Otra semana más de vergüenza.
3: Yo de verdad admiro la fortaleza y la templanza de Begoña Gómez ante un caso judicial contra una persona inocente.
0: La defensa de Rafa Mir recorrerà contra la condemna a 8 anys i mig de presó dictada per l'Audiència de València. El futbolista ha dit a través de les xarxes socials que no està d'acord amb aquesta sentència.
1: Mir forma part de la plantilla de l'Elx, on ha jugat esta passada temporada, cedit per Sevilla. El club valencià, il·lícita, assegura que ha conegut la sentència a través dels mitjans i que prendran les decisions oportunes una vegada tinguin accés al contingut. I el Sevilla ha expressat en un comunicat el màxim respecte pels procediments judicials i la més ferma i rotunda condemna a qualsevol tipus de violència, abús o agressió sexual.
0: I a Alacant, esta nit, ha eixit al carrer la foguera oficial de l'Ajuntament. És obra de l'artista Pedro Espadero i porta com a nom Singulars.
1: Sí, la foguera Singulars ja està a la plaça de l'Ajuntament d'Alacant. I així d'emocionat estava l'artista, Pedro Espadero.
4: Es una noche bonita, porque es el principio de la Semana Fantástica en la plaza del Ayuntamiento, ¿no? Y aparte, pues este año han venido a recibirme las bellas del Fo, las damas del Fo, porque esta realmente es su hoguera y pues han subido a los camiones un poco pues para hacer un poquito la parte de la plantada, vamos.
1: Demà a la nit serà el torn de la resta de fogueres. Este cap de setmana s'espera l'activitat més frenètica de les fogueres de Sant Joan. Per a facilitar la mobilitat en estos dies, el tram donarà servici les 24 hores durant 5 dies de forma ininterrompuda a partir de dissabte.
0: I en els esports hem de parlar d'un decebedor inici de Mundial de la selecció espanyola de futbol. Òscar Forés, bon dia.
5: Bon dia, Alba. Així és, perquè podríem dir que en cap quiniela s'apostava per un empat a 0 en el partit que ahir disputaven a l'estadi d'Atlanta, Espanya i Cap Verd. La Roja domina el joc i tingué bones ocasions, però va estar molt desencertada de cara a porta i va ser incapaç de fer-li un gol a una de les seleccions més fluixes del Mundial. Els dubtes, per tant, han començat a emergir en el partit de debut d'Espanya.
0: Després ampliem i contem també més assumptes. I en l'oratge, l'estabilitat guanyarà terreny en el territori i la calor que continua. Antonio Sánchez, conta'ns.
6: Bon dia, Alba. Exacte. Avui les tempestes veurem com aniran a més. Se desplaçaran un poc més cap al centre i oest de la península, així que així tindrem una jornada marcada pel sol, però com dies, també per la calor. Temperatures màximes que passaran dels 34 graus, sobretot a comarques de prelitoral, i avui on més pujarà el termòmetre serà el Camp de Túria, la Ribera Alta i també la costera, puntualment a algunes localitats de la Vall d'Albaida.
0: Gràcies, Antonio. Després ampliem a partir de la mitja.
6: Exacte.
0: I també volem saber què passa respecte al trànsit i al transport públic. Sònia López, quina és la situació hasta ara, a les 7 i 4 minuts del matí?
7: Bon dia, Alba. Ara mateix les complicacions les trobem a València, en la zona del riu, a la B30, que presenta uns 2 quilòmetres de congestió en sentit A7. També l'entroncament de la CB30, Ronda Nord, amb la B30, en els dos sentits a la zona de Paterna. I pel que fa al transport públic, recordem als usuaris del tram d'Alacant i de Metro València que avui hi ha convocada jornada de vaga.
0: Després també, a partir de la mitja, actualitzem esta informació. Ja estarem en hora punta, jo crec que això ara. Així es presenta, de moment, el dia. De seguida en aprofundim. Vicenç Sober està, com sempre, en la producció. Patricia Valero en el comandament tècnic. Fem un breu parèntesi i anem amb tot.

0: parasol blau, un parasol roig, una tovalla a la groga, una excursió a una cala, una becadeta a l'ombra, un poal i la seva pala, un biquini al vent, un llibre a la platja, un sentir que es para el temps. Una sí, un ara i una pregunta. Serà això la felicitat? Comunitat Valenciana. Actitud mediterrània.
1: Torna Cinema Jove, Festival Internacional de Cinema de València. Del 19 al 27 de juny, llargmetratges, curts i sèries en una de les cites culturals més esperades. Enguany amb cicles dedicats a Greta Gerwig, un nou cicle per als més menuts, Cinema Kids, amb pel·lícules per als de 3 a 9 anys. Amb més informació en cinemajove.com. Institut Valencià de Cultura, Generalitat Valenciana.
2: Disfruta del 29 Festival de Jazz en el Palau de la Música, con María Schneider, Esperanza Spalding, Liz Wright, Joe Lovano, José James y China Moses y el mejor jazz valenciano. Del 24 de junio al 26 de julio. Infórmate en www.palauvalencia.com.
3: Hi ha llocs que no s'expliquen, se senten. Els nostres pobles, els nostres boscos. Cuidar-los depèn de tots. La teua acció marca la diferència. Davant de qualsevol senyal d'incendi, avisa a l'112. Unis-te al nostre equip de prevenció. Jo dic stop al foc. Generalitat Valenciana.
4: A punt. La ràdio pública de les valencianes i els valencians. Sintonitza'ns a El Camp de Túria, 94.5.
5: De tu a tu.
6: Estàs escoltant A punt, les notícies del matí.
7: La Policia Nacional ha detingut este dilluns a Burjassot, a l'Horta Nord, un home de 24 anys com a presumpte autor d'un delicte d'homicidi després d'haver apunyalat un altre. El presumpte autor s'ha personat en la comissaria de la Policia Nacional de la localitat amb les mans tacades de sang, confessant que havia posat fi a la vida d'un altre home. Toni.
8: Segons publiquen els diaris valencians com ara Les Províncies o Levante, el mercantil valenciano, els fets van ocórrer al barri de Marchalenes de València ahir de vesprada i la persona assassinada és un logopeda. El pare havia portat el fill de 2 anys a una sessió de logopèdia en un centre situat en aquest barri. Després d'eixir un moment al carrer, hauria tornat i hauria vist dins de la consulta que el xiquet estava sense bolquer i l'home, el logopeda, amb els pantalons abaixats. Això ha provocat que el pare començara a colpejar-lo i a exigir-li veure les imatges de les càmeres de la clínica. Davant de la negativa, el pare ha tret una arma blanca i l'ha ferit mortalment al coll. Després se n'hauria anat a sa casa. Poc després, el presumpte autor del crim ha acudit amb les mans ensangonades a la comissaria de Burjassot per a entregar-se. Després de confessar que havia matat el logopeda, els agents del grup d'homicidis de la Brigada Provincial de Policia Judicial s'han desplaçat a la consulta del logopeda a València i han confirmat, Alba, la mort violenta de l'home.
7: N'estarem, Toni, pendents d'este succés. També és notícia de nit. Un jutge popular ha declarat culpable una parella d'Alacant acusada d'homicidi per matar l'any 2024 l'home amb qui compartien pis. La policia va començar la investigació després que un esportista trobara el cadàver en un camí rural. Anem a la delegació d'Alacant. Pere Conca, bon dia.
9: Bon dia, com bé has dit, tot es remunta a l'any 2024, quan un esportista va trobar parts del cos sense vida d'un home que estava en flames, cremant-se en una foguera. Gràcies a les empremtes dactilars, la policia el va poder identificar i la investigació va conduir els agents a un pis al barri de la Verge del Carme d'Alacant, on van detindre els dos inquilins, un home de mitjana edat i la seva parella, una dona que convivia amb la víctima i el cuidava. Segons la fiscalia, que demanava 17 anys de presó per a cadascun, els dos haurien matat l'home per quedar-se amb el pis i la seva pensió, haurien esquarterat el cadàver i l'haurien llançat perquè el cremara en una foguera. D'altra banda, la defensa demanava l'absolució. Mantenia que l'home hauria faltat de mort natural i els acusats, per a evitar malentesos, s'haurien desfet del cos. Sense unanimitat dels membres del jurat, amb 7 vots contra 2, el jurat ha considerat que la mort no va ser natural o accidental i que la parella és culpable de matar-lo, esquarterar-lo i intentar desfer-se del cadàver. A l'espera que la jutgessa dicte sentència, la defensa ja ha anunciat que la recorrerà.
7: 7 i 9 minuts, el jutge Juan Carlos Peinado decidirà en els pròxims dies sobre les mesures cautelars a Begoña Gómez i la seva assessora en el cas de la càtedra de la Universitat Complutense, mesures demandades per l'acusació de Vox i Azteoir.
8: Per la tercera investigada, l'empresari Juan Carlos Barrabés no s'han demanat mesures cautelars al considerar que no hi ha risc de fuga.
7: Ens dona més detalls del Pide Beiber. El Pide, bon dia.
10: Bon dia, Alba. Peinado també ha d'enviar l'auto d'obertura de Juia a l'Audiència de Madrid.

0: I en aquest document ha d'assenyalar si és amb jurat popular, tal i com ja ha manifestat el magistrat, i l'han demanat les acusacions que s'organitzen al voltant del col·lectiu ultracatòlic Hazte Oír. En este cas, tindria 3 dies per a prendre una decisió. Esta instrucció judicial encara està pendent de diversos recursos de les defenses i la fiscalia contra les resolucions de Peinado. Entre d'altres, la decisió de jutjar els tres investigats i, per tant, l'anul·lació de la causa. Els tres imputats van estar ahir de vesprada més de 3 hores assistint a les 2 vistes que ha celebrat Peinado, que recordem està a 3 mesos de la jubilació.
1: Gràcies, Elpidi. Efectivament, el jutge Peinado acusa Gómez de diversos delictes, entre els quals malversació, tràfic d'influències, corrupció en els negocis i també apropiació indeguda de marca, tot per eixa participació en una càtedra de la Universitat Complutense. Ens fa la crònica, Alba Roger.
2: Peinado acusa Begoña Gómez de 4 delictes de corrupció. Creu que va gastar la seva posició com a dona de Pedro Sánchez per aconseguir millorar la seva carrera, que es va apropiar d'un software de la Universitat Complutense i que va malversar diners públics perquè va gastar a la seva secretària per a negocis privats. L'acusació popular demana mesures cautelars.
3: La retirada del passaporte i la comparecencia en el juzgado cada 15 dies de Begoña Gómez i de sus otros 2 socios.
2: És la 5ª compareixença des de que s'iniciara la causa en abril de 2024.
4: Yo de verdad admiro la fortaleza y la templanza de Begoña Gómez ante un caso judicial contra una persona inocente. Tiene todo mi apoyo y todo el apoyo del partido.
2: El PP apunta al calvari judicial del Executiu.
5: Comparece Begoña Gómez en audiencia ante el juez instructor de audiencia previa. Otra semana más de vergüenza.
2: L'acusació popular sol·licita fins a 24 anys de presó per a Begoña Gómez, mentre que la Fiscalia i les defenses demanen arxivar la causa.
1: Bé, i també tenim un nou informe de l'UCO sobre el cas Leire Díez. Segons la Guàrdia Civil, Santos Cerdán va ordenar pagar les despeses que passava l'exmilitant socialista. L'UCO també creu que Mercedes González, la directora de la Guàrdia Civil, sabia de les activitats de l'exmilitant socialista. Ens ho conta Magda Nicolau.
6: La Guàrdia Civil reafirma el lideratge de Santos Cerdán en la trama. Des documents trobats a la seu del PSOE, els agents destaquen un llistat de Leire Díez sobre les maniobres que no haurien donat resultats, com ara amb l'excomissari Villarejo. Per a l'UCO, una demostració que l'exmilitant socialista rendia comptes a l'exsecretari d'organització del PSOE, que avui ho ha negat tot.
7: Ni hemos montado ninguna trama, ni he montado ninguna trama, ni he hecho nada ilegal. Y espero que la justicia lo aclare todo.
8: Señor, la UCO dice que es el jefe de la trama.
7: Pues vuelvo a decir que no hay ninguna trama ni monta ninguna trama.
6: L'informe també apunta que Cerdán va ordenar que el PSOE pagara viatges a Leire, fet que va autoritzar de manera verbal. Ella demanava les reserves i ningú les supervisava. També consten factures que no estan en la comptabilitat del PSOE. El partit es desvincula i ho relaciona tot amb Santos Cerdán. Rebeca Torró és l'actual secretària d'organització del PSOE.
4: Ningún contrato de esta casa tiene por objeto pagarle directamente a Leire Díez. Por tanto, si alguien se salió de ese objeto, será la justicia también quien tiene que avanzar en ese proceso.
6: Segons dades de l'informe, la trama volia fer-se càrrec de la defensa del germà del president del govern, però David Sánchez ho va rebutjar. En les agendes de Leire es recull com a possible estratègia ser advocat del germà de P.S. L'informe també constata que la directora de la Guàrdia Civil i Leire Díez intercanviaren missatges el mateix matí que Mercedes González va ordenar obrir una investigació a l'UCO.
1: Doncs precisament sobre este assumpte, la directora general de la Guàrdia Civil està citada avui al Senat en la Comissió d'Interior. Mercedes González compareix a petició del PP, que recordem té majoria absoluta en la cambra. Volen que doni compte de les reunions que l'exmilitant socialista va mantindre en la direcció de la Guàrdia Civil i en la Fiscalia, en el que serien, segons l'UCO, pels treballs de Díez per a boicotejar els casos oberts a l'entorn de Sánchez. El Partit Popular ha convocat també, en este cas, per a divendres, a la Fiscal General de l'Estat, Teresa Peramato. I un últim apunt, per a demà està prevista la declaració de José Luis Rodríguez Zapatero davant del jutge que l'ha imputat a l'Audiència Nacional, Toni.
9: La defensa de l'expresident socialista ha demanat a l'instructor, Santiago Pedraz, que l'interrogui només pel cas Plus Ultra, que és la motivació original de la citació. Demana que no li pregunten encara per les joies intervingudes al seu despatx i que van provocar una segona imputació per delicte fiscal i per contraband. Les joies les han valorades en 1,3 milions d'euros, però l'advocat de Zapatero considera que

0: no tenen res a veure amb el rescat investigat de Plus Ultra. Per això demana que l'interrogatori sobre este cas s'ajorni i es faci més avant de forma desvinculada de l'aerolínia.
1: L'actualitat informativa des de primera hora en les notícies del matí. Amb Alba Requejo.
2: La defensa de Rafa Mir recorrerà contra la condemna a 8 anys i mig de presó dictada per l'Audiència de València. El futbolista ha dit a través de les xarxes socials que no està d'acord amb aquesta sentència, però que continua confiant en la justícia. En les últimes hores, Toni, han dit també la seua els clubs als quals està lligat.
0: El club assegura que ha conegut la sentència a través dels mitjans i que prendrà les decisions oportunes una vegada tinguin accés al contingut. Mentrestant, asseguren, respectem, diuen, el procediment i l'àmbit judicial. Mir està cedit a l'Elx pel Sevilla, que en un comunicat ha expressat el màxim respecte pels procediments judicials i la més ferma i rotunda condemna a qualsevol tipus de violència, abús o agressió sexual.
2: La sentència, Toni, l'imposa 7 anys per una agressió sexual, 18 mesos per lesions i una indemnització de 64.000 euros a la víctima. El tribunal ha considerat Rafa Mir autor d'un delicte d'agressió sexual i un altre de lesions per uns fets que la sentència considera provats i que es remunten a l'estiu de 2024, quan el jugador formava part del València.
0: Segons el relat, aquella nit el jugador valencianista va conèixer dos joves en una discoteca de València i les va convidar al xalet de Bétera, al Camp de Túria, on residia. Allà, i després de mantindre relacions sexuals amb una d'elles, es va dirigir a la piscina, va llançar l'altra amiga a l'aigua i li va practicar tocaments sense el seu consentiment. La jove va eixir ràpidament de la piscina i de la casa per esperar que son pare anara a buscar-la. Va ser en aquest moment que es va adonar que s'havia deixat la bossa de mà dins de la vivenda, motiu pel qual va tornar a entrar. Quan entrà, Rafa Mir la va agafar del braç i la va tancar en un bany, on la va tornar a agredir sexualment. La sentència estableix que durant el juí s'ha acreditat sense fissures la comissió dels delictes. El tribunal destaca més la declaració testifical de les dues víctimes, una declaració que qualifica com a convincent, consistent i coherent, mantinguda de forma invaliable al llarg de tota la tramitació de la causa i corroborada per la declaració de testimonis o també per l'informe forense psicològic. L'audiència també ha condemnat l'altre futbolista que acompanyava a Mir la nit dels fets, Pablo Jara. A ell l'han imposat 2 anys de presó per agressió sexual i 6 mesos per un delicte contra la integritat moral. Els magistrats de l'audiència també consideren que l'actuació dels 3 agents de la policia local de Bétera que van anar a la casa de Rafa Mir va ser indolent. En la sentència demanen que se'ls investigui per un presumpte delicte de fals testimoni atenent a les contradiccions entre la versió dels policies i la dels denunciants.
2: 7 i 18, canviem d'assumpte. Cap acord ha eixit de la reunió que han celebrat al Palau de la Generalitat el president Juanfran Pérez Llorca i el ministre d'Hisenda, el valencià Arcadi Espanya. Havien de parlar sobre el finançament autonòmic i no ha faltat ni la cordialitat ni la coincidència en el diagnòstic. Estan d'acord que la Comunitat Valenciana és la pitjor financiada. Ara bé, Toni, el consens ha arribat només fins ahir.
0: No han amagat, en tot cas, la cordialitat entre dos polítics que han compartit molts debats en la política valenciana. Ara s'han trobat com els principals responsables de solucionar un problema que sembla irresoluble, el del finançament autonòmic, i no ha aconseguit molts avanços. Per el Llorca ha tornat a insistir que, a l'espera d'un model definitiu, la Generalitat necessita un avançament, l'anomenat fons d'anivellament.
3: Jo crec que avui hi havia una oportunitat històrica d'arribar a un acord que era el fons de nivelació transitori, en la medida que tant el ministre el demanava com jo el demanava, jo entenia que avui sí que podíem arribar a aquest acord. Però pareix que hi ha un canvi de criteri per part del ministre, no?
0: El ministre el que diu és que ja hi ha un model de finançament que proposa el govern central, que repartiria 21.000 milions i que uns 3.700 serien per a la Comunitat Valenciana. Però, diu Arcadi Espanya, per el Llorca no troba prou garanties.
3: Por lo tanto, quiero dejar claro que no se trata entonces de renunciar a nada, sino que primero tienen que haber unas garantías y tiene que ser un borrador de ley orgánica y unos presupuestos del Estado que avalen que el Gobierno va a introducir 21.000 millones de euros para que las comunidades autónomas podamos debatir el nuevo sistema de financiación de la Comunidad Valenciana.
0: Per la seva banda, el ministre Arcadi Espanya diu que són diners garantits si s'accepta el sistema i rebutja que li estiguin negant d'ajuda a la Generalitat, perquè avui mateix s'ha aprovat una nova injecció de 4.000 milions via fons de liquiditat, el FLA.
4: 4.000 millones de euros adicionales esta misma tarde para que la Comunitat Valenciana, para que la Generalitat pueda hacer frente a sus obligaciones financieras.

0: balears que no negociaren la condonació del deute que ha oferit el govern central i que la Generalitat continua rebutjant.
1: Encara resulta més estrany que el deute, que és la segona conselleria per despesa, no hagi aparegut en aquesta reunió. Creo que ha estado más pendiente de no enfadar al señor Feijó, a la señora Ayuso, que de defender los intereses legítimos de los valencianos.
2: Bé, Arcadi Espanya s'ha reunit també amb sindicats i patronal i allí ha trobat una millor acollida a la proposta del govern, Toni.
0: Sí, tots dos han coincidit a demanar celeritat en les negociacions i també recuperar punts com la condonació del deute. Tino Calero i Ana García són els màxims dirigents de la UGT i de Comissions Obreres del País Valencià.
3: Hemos pedido al ministro celeridad para que esta propuesta salga a la luz lo antes posible. Es imprescindible, es necesario y no sería entendible por el conjunto de valencianes y valencianos que el gobierno valenciano no se viniera a hablar en profundidad de esta propuesta.
4: Se tienen que hacer los esfuerzos políticos necesarios para que esa condonación siga creciendo, pero sobre todo le pedimos a la Generalitat se tiene que sentar a negociar con el ministerio y no nos vamos a perder en la bilateralidad, multilateralidad, etc.
0: El president de la patronal valenciana, la SEF, Vicente Lafuente, ha reclamat negociació en tots els nivells, el multilateral i també el de les converses a dos.
5: Pedimos que cuanto antes se reúna ese Consejo de Política Fiscal, pero en cualquier caso, el minuto uno después de ese consejo debería de ponerse la Generalitat Valenciana a hablar y negociar.
2: Set i 22 minuts. Els municipis turístics ja reben la primera remesa de turistes de la temporada estival. Són famílies i grups de tot tipus que comencen a moure l'economia local. Anem a la redacció de Castelló. Jordi Fuentes, bon dia.
6: Bon dia, Alba. Han arribat i es nota la previsió d'ocupació a Peníscola per a la segona quinzena de juny és del 80%. Els primers visitants fugen de les aglomeracions i, de pas, se'n beneficien dels preus. És una estratègia que permet donar els mateixos serveis que al juliol i a l'agost, però a un menor cost, i també maximitzar les contractacions de personal. De fet, una plataforma internacional de rànquings ha verificat que els usuaris consideren Peníscola com el municipi de platja més econòmic per a passar les vacances a Espanya. L'Ajuntament hi col·labora programant opcions atractives d'oci i cultura, però va més enllà. S'ha reunit amb 400 agències de turisme en Madrid, Sevilla, Saragossa o Portugal per a donar a conèixer la destinació, i un acord ja tancat portarà 11.000 turistes austríacs entre 2027 i 2028 a través de l'aeroport de Castelló. La temporada alta és curta i la idea és treure-li el major suc possible.
2: Gràcies, Jordi. Efectivament, entre eixes persones que avancen les vacances d'estiu per a iniciar-les este mes, el perfil majoritari que hem trobat, perquè ja hem parlat amb alguns d'ells, és el de parelles més majors que viatgen sense xiquets i que busquen la tranquil·litat d'evitar els mesos més massificats, al mateix temps que aprofiten eixos preus que ens comentava Jordi, que encara es mantenen en temporada baixa. Els hotels valencians preveuen una ocupació que en general podria superar el 85% per a la segona quinzena d'este mes de juny. Iria Sebastià, bon dia.
7: Bon dia, Alba. I sí, és, als hotels comencen a arribar els primers a donar enveja. Els que s'agafen ja en esta segona quinzena de juny, l'esperat temps de descans i oci s'avancen a la temporada alta i tenen clar per què.
8: Más barato.
9: 300 euros más barato. Venir en junio.
10: Porque hay menos gente, incluso antes de que acabe el cole, no tener que estar con las reservas de restaurante y el aforo.
7: Més espais als restaurants i locals d'oci i menys massificació a les platges són alguns dels motius pels quals comencen a triar molts la segona quinzena de juny per a iniciar les vacances d'estiu. Tot i que l'ocupació parla en números alts, la previsió al 85% de la mitjana a la Comunitat Valenciana. La directora de l'Hotel Neptuno, Maciel García, explica que s'espera repuntar amb la setmana de Fogueres i Sant Joan.
11: Estamos ahora en un 93% para estos días. Sí que se ha animado mucho todo el mundo a venir y ahí sí que tenemos una amplia mayoría de españoles.
7: El turisme de juny es caracteritza per ser majoritari europeu, però entre els espanyols que també trien relaxar-se, gent adulta sense xiquets o grups de joves que viatgen entre amics.
12: Venimos de Madrid, de Alcalá de Henares. Nos quedamos hoy lunes hasta el domingo.
13: Salir a la playa, salir de fiesta.
7: Somiades que fins i tot per alguns ja no en tenen de calendaris.
2: Iria Sebastià, gràcies. Eixint ja al món, Trump anuncia que l'acord amb l'Iran està ja firmat i promet la reobertura, ja ho va dir ahir, tot

0: tal de l'estret d'Hormuz. El pròxim divendres seria el dia. Tot i això, la lletra menuda del pacte encara continua generant dubtes i tensions entre Israel i l'Iran pel futur, sobretot, del Líban. Ens ho conta Arturo Monedero.
1: Trump dona per tancat el conflicte amb l'Iran. Assegura que l'acord ja està signat i que l'estret d'Hormuz quedarà completament obert al trànsit divendres. Segons el mandatari dels Estats Units, Teheran renuncia a les armes nuclears sota el monitoratge internacional. Però la lletra menuda del document, que encara no s'ha fet oficial, projecta contradiccions. Perquè l'Iran sosté que la fi de la guerra al Líban forma part inseparable del pacte. I fa uns pròxims a la Casa Blanca apunten que Israel no està obligat a retirar les seues tropes i que podrà actuar contra Hezbollah si considera que hi ha una amenaça. Postura que també defenen des de l'ala més radical del govern de Netanyahu. El ministre ultra Ben Gvir clama que no acceptaran un alto al foc entre els Estats Units i l'Iran. Tot indica que el vicepresident nord-americà J.D. Vance acudirà divendres a Ginebra per afirmar oficialment l'acord. Falta per veure si serà suficient per aconseguir la pau real sobre el terreny.
0: I amb permís de l'acord entre els Estats Units i l'Iran, la petició de més ajuda a Ucraïna per a resistir la invasió russa és el gran tema de discussió a la cimera del G7, els països més rics i més poderosos del món. Rafa Salom.
2: Després de complir anys i del festival a la Casa Blanca, Trump només tenia una frase a la seva arribada a França. Tot és molt bonic. Més tard ha sigut rebut pel president francès, més diplomàtic que mai. Després de felicitar-se per l'acord amb l'Iran, Trump diu que ha parlat amb Putin i Zelensky. I crec que estan oberts a fer alguna cosa sobre la guerra. Macron l'ha felicitat i s'ha oferit a ajudar a la vigilància marítima al Pròxim Orient. No la necessitem, contesta Trump. L'última volta que el nord-americà es va referir a Macron va ser per a dir que la primera dama hi havia pegat. La presidenta de la Comissió Europea també agraeix l'acord amb l'Iran i manté que la Unió vol acollir Ucraïna. Hem obert el primer grup de negociacions d'adhesió a la Unió. Tot diplomàcia, de moment. Cap declaració sobre els arancels dels Estats Units, ni de la retirada de 5.000 soldats d'Alemanya o de l'amenaça d'envair Groenlàndia.
0: I als Estats Units, mentrestant, el governador de Califòrnia, el demòcrata Gavin Newsom, ha acusat Donald Trump d'utilitzar el Departament de Justícia per obrir una investigació contra ell perquè aspira a presentar-se a les presidencials del 2028.
3: Newsom, una de les figures del Partit Demòcrata més combatives contra Trump, afirma que la investigació de les autoritats federals té motivacions polítiques i que també està afectant la seva dona.
4: Donald Trump hit the wrong target. We have nothing to hide.
3: Donald Trump ha triat l'objectiu equivocat. No tenim res a amagar, ha assegurat Newsom.
0: Anem ja amb la informació esportiva amb Jan Beixe, de sabedor debut d'Espanya al Mundial.
5: Sí, Alba, 0-0 davant la feble selecció de Cap Verd. Espanya és la primera selecció entre les considerades favorites que no fa els deures en este Mundial. Domini absolut, molta possessió, però negats en les rematades a porteria. Ni Ferran Torres ni Oyarzabal van tindre el seu millor dia. Per si fora poc, Luis de la Fuente no va estar ràpid en buscar revulsius des de la banqueta. Merino i Lamin van entrar en el 70. L'extrem del Barça ho va intentar, però les seues passades no van trobar rematador. Tampoc l'entrada de Nico Williams va donar resultat. El seleccionador, Luis de la Fuente, s'aferrava a un tòpic. El Mundial acaba de començar i és molt llarg.
6: El jornazo, evidentemente, cuando uno no tiene el resultado que pensábamos obtener, que era ganar, pues puede producirse esa sensación, pero desde luego en el vestuario para nada. Estamos súper tranquilos, convencidos de que esto es muy largo y que todavía nos quedan, en nuestro planteamiento, todavía nos quedan 7 partidos.
5: I en el vestidor també ho tenim molt clar. No s'ha començat bé, però queda temps per a reaccionar. Escoltem a Oyarzabal i Unai Simón.
7: Creo que hemos tenido ocasiones suficientes como para haber hecho algún gol, pero cuando te falta ese acierto, esa finura, pues es difícil, ¿no? Pero bueno, transmitir tranquilidad, confianza en nosotros mismos.
8: Empate con el que nadie cuenta, porque te ves en ranking FIFA, eres España, tienes que ganarle a Cabo Verde por juego, por jugadores y por todo lo que conlleva. Pero bueno, el fútbol es así, en un Mundial sobre todo.
0: Bé, pel que fa a la resta de partits, Òscar, estrena en el grup G.
5: Sí, en el grup G, empat cridaner entre Bèlgica i Egipte. Els belgues, que sempre parteixen amb el cartell d'equip amb possibilitats d'arribar lluny en el Mundial, van acabar empatant a un contra els nord-africans i

0: Gràcies, 1-1 va ser el resultat final. Més interès despertava, malauradament per motius extraesportius, l'Iran i Nova Zelanda. Els iranians, marcats per la guerra amb Israel i els Estats Units, empataven també esta vegada a 2 amb la selecció d'Oceania. També en el grup d'Espanya, el grup H, es va jugar l'Uruguai i Aràbia, que va tancar el grup fa unes hores. Mal menor per a Espanya, perquè van empatar a 1. Els saudis avançaven a les acaballes de la primera part amb un gol d'Al-Amri i no seria fins al minut 80 quan la selecció sud-americana posaria les tables en el marcador amb una diana de Maxi Araujo. Per tant, en el grup d'Espanya, en el grup H, els quatre equips empaten en la classificació amb un punt. Per ordre, l'Uruguai, Aràbia, Espanya i, finalment, Cap Verd.
1: Però tenim encara més partits.
0: Sí, serà la pròxima matinada. A les 3 hores espanyola arribarà un dels partits més esperats. L'Argentina de Messi i companyia comença la defensa del títol. Els argentins continuen tenint tota la fe del món en l'heroi nacional Leo Messi. El jugador argentí disputarà el seu sext mundial i continuarà generant expectació màxima. Debutarà contra Algèria a Kansas. I un poc abans, a les 9 de la nit, hora espanyola també, jugarà altra de les grans favorites. França s'enfrontarà al Senegal en el que serà un dels grans partits d'esta primera fase de grups.
1: Et vaig a dir, Òscar Forés, que o tens l'agenda ben buideta i ben organitzada o no arribes a tot avui.
0: S'han de gravar alguns partits perquè si no, no es dona abast.
1: Si no, és impossible humanament. Gràcies.
0: A tu.
2: Piensa un momento en tu futuro. ¿Cómo te gustaría que fuera?
3: Un futuro de arte, de ingeniería, de ciencias de la salud, de derecho, de ciencias, de deporte, de nuevas tecnologías.
2: Fórmate en la universidad con mayor empleabilidad de la Comunidad Valenciana.
3: Elige la Miguel Hernández, la universidad pública donde debes estar.
2: Preinscríbete en umh.es.
4: Ya hemos arribat fins ací, però encara queda carrera, perquè la meta que compartim continua sent una societat més lliure, diversa i igualitària. 28 de juny, Dia Internacional de l'Orgull. Ajuntament de València. Cap i Casal.
5: Hi ha viatges que comencen sense planejar-los i acaben canviant-ho tot. L'aeroport de Castelló t'ofereix ara més possibilitats, amb 16 destinacions per a triar, perquè hi ha viatges que acaben passant i comencen així. Són coses del destí. Aeroport de Castelló, Generalitat Valenciana.
6: València és història. És present i és futur. Referent en sostenibilitat, innovació i qualitat de vida. Oberta, compromesa i diversa. Cultura, tradició i identitat mediterrània. Ajuntament de València. Cap i Casal.
7: Les notícies del matí.
1: Set i 33 minuts, detingut a Burjassot un home per assassinar presumptament el logopeda del seu fill. Toni Cano, bon dia de nou.
8: Bon dia, Alba. Segons els testimonis, el presumpte autor l'hauria degollat en creure que estava abusant del xiquet de 2 anys. Els fets van ocórrer ahir de vesprada en una clínica del barri de Marchalenes on el terapeuta treballava. El pare del xiquet hauria reaccionat de forma violenta en descobrir per sorpresa que li havia llevat la roba i el bolquer. L'home s'ha entregat voluntàriament.
1: El jutge Juan Carlos Peinado decidirà en els pròxims dies sobre les mesures cautelars de Begoña Gómez i la seva assessora en el cas de la càtedra de la Universitat Complutense. Mesures demandades per l'acusació de Vox i Acioir.
8: El jutge Peinado acusa Gómez dels presumptes delictes de malversació, tràfic d'influències, corrupció en els negocis i apropiació indeguda de marca. Tot per la participació en una càtedra de la Universitat Complutense.
1: I sobre Rafa Mir, la defensa del jugador recorrerà contra la condemna a 8 anys i mig de presó dictada per l'Audiència de València. El futbolista ha dit a través de les xarxes que no està d'acord amb aquesta sentència.
8: Mir forma part de la plantilla de l'Elx, on ha jugat esta passada temporada, cedit pel Sevilla. El club il·licità assegura que ha conegut la sentència a través dels mitjans i que prendran les decisions oportunes una vegada tinguin accés al contingut. I el Sevilla ha expressat en un comunicat el màxim respecte pels procediments judicials i la més ferma i rotunda condemna a qualsevol tipus de violència, abús o agressió sexual.
1: I a Alacant, esta nit ha eixit al carrer la foguera oficial de l'Ajuntament. És obra de l'artista Pedro Espadero.
8: Sí, la foguera Singulars ja està a la plaça de l'Ajuntament d'Alacant. Demà a la nit serà el torn de la resta de fogueres. Este cap de setmana s'espera l'activitat més frenètica de les fogueres de Sant Joan. Per a facilitar la mobilitat en estos dies, el tram donarà servici les 24 hores durant 5 dies de forma ininterrompuda a partir de dissabte.
1: Vuit i 35, moment de fer una ullada a les carreteres. Sonia López, situació, bon dia de nou.
9: Hola, bon dia. Bé, a Alacant tenim certa congestió al tram sud de la 70 en sentit Elx. També a la incorporació, més o menys a l'altura de l'aeroport cap al nord, també tenim en aquest punt unes obres, hi ha un carril tallat i això complica encara més la circulació. També hem de tindre en compte el bac a hores d'ara quan estem en hora punta, qualsevol incident, per exemple, un vehicle detingut, una avaria, complica moltíssim i magnifica les retencions d'hora punta. A València tenim la major congestió, com és habitual a aquestes hores, a la zona del riu, a la B30, també ja des de la CB36, des de Picanya, tota la incorporació fins Mislata, en sentit A7, també l'entroncament de la CB30 cap al port de la B30, l'entrada per la A3 a València, i després les zones habituals de la pista de Silla a Beniparrell, sobretot Sant Antoni de Benaixeve a la pista de Mus, i ja a la zona de Paterna, l'entroncament en els dos sentits, cap a Lliure, cap a València, i el bypass de la set a la zona de Manises en direcció a Castelló. Això pel que fa al trànsit a hores d'ara, però a més hem de contar-los que ahir va ser una jornada complicada, on es van produir dos accidents greus a les nostres carreteres. El primer va passar a migdia a la 35 a l'altura de Moixent, el conductor d'una furgoneta de 69 anys va morir. El segon va passar en la Nacional 340 al terme de Castelló de la Plana. En este cas, dos homes i una dona resultaren ferits amb politraumatismes en el xoc frontal d'un turisme i una furgoneta.
1: Això, Sònia, pel que fa a les carreteres, quant a Metrovalència i al tram d'Alacant, recordem que avui, ho has comentat ja en els titulars, hi ha vaga.
9: Així és, es tracta de la quinta jornada de vaga convocada pel sindicat SEMAF per a este mes de juny. Les franges afectades són entre les 7 i les 10, la 1 i les 4 i les 7 i les 9 de la nit. Hi ha servicis mínims del 75%. I per cert que un altre sindicat, el CIF, ha convocat diverses jornades de vaga per a este estiu a partir del pròxim dilluns, motivades per la negociació del conveni col·lectiu. I per acabar, un apunt, Alba, demà pel matí, atenció, comencen les restriccions de trànsit al centre d'Alacant per a facilitar la còpia de materials per a la planta de les fogueres.
1: Hem de tindre-ho en compte, que ja estem en fogueres. Gràcies, Sònia.
9: Adeu.
10: Agromètodos, 40 anys cuidant els teus cultius, patrocina este espai.
1: I ja ens ho comentava Antonio Sánchez, que el titular podria ser el de l'estabilitat que guanya terreny en el territori i que continua donant-nos bona cosa de calor.
11: Seguim amb massa estat de càlid, Alba, que ens han deixat un ja final de mes de maig, principi de mes de juny, amb temperatures més altes del normal, i seguirem en esta dinàmica. Sembla que fins i tot els pròxims dies podríem veure una pujada dels termòmetres més alta, és a dir, que podríem començar la setmana que ve amb valors de pràcticament onada de calor en el nostre país. Veurem què passa, però ara per ara és el que ens indica la EMET. Perquè fa el que diem, sí, avui ja ha guanyat terreny l'estabilitat, i això és gràcies a que les masses d'aire fred s'han anat cap al Mediterrani. Encara es queda un poquet més de situació inestable cap al centre i cap a l'oest, però nosaltres veurem com aquesta possibilitat de tempesta es desplaça cap al centre de la península, i això vol dir que en el nostre territori veurem augment de la nuvolositat en les comarques d'interior, però ja sense pluja. La resta, sol. Una situació marcada pel sol des de matí fins a últimes hores del dia. I veurem com això anirà acompanyat també este matí amb inversió tèrmica, és a dir, que tenim llocs de muntanya i d'interior amb temperatures un poc més altes si ens trobem en punts més alts, però en baix i fonda la temperatura baixa. Així que avui s'ha notat, sobretot en localitats de baix i fonda, és una baixada respecte a ahir en el termòmetre. En el litoral estem més o menys en situació pareguda, entre els 20 i 22 graus, un poc més baixes en tot cas, i veurem com de vesprada el termòmetre es mantindrà molt paregut, encara que la temperatura baixa lleugerament cap al Baix Segura, es trobarem en màximes de 32 graus, però puja lleugerament al Camp de Túria, a la Foia de Bunyol, a la costera, a la Ribera Alta, on el termòmetre arribarà als 34 o pot passar dels 34 graus. Demà puja el termòmetre, dijous i divendres tindrem una lleugera baixada pel que fa a la calor, però el cap de setmana torna a pujar la temperatura. I damunt, la setmana que ve, sembla que farà encara més calor, així que
1: doncs
11: toca preparar-se.
1: Avisades estem. Moltes gràcies,
11: gràcies, Alba.
10: Agromètodos, 40 anys cuidant els teus cultius, patrocina aquest espai.
7: Estàs escoltant A Punt, les notícies del matí.
1: És la nostra notícia de portada. La Policia Nacional ha detingut este dilluns a Burjassot, a l'Horta Nord, un home de 24 anys com a presumpte autor d'un delicte d'homicidi després d'haver apunyalat un altre. El presumpte autor s'ha personat en la comissaria de la Policia Nacional de Burjassot, com deien, amb les mans tacades de sang i confessant que havia posat fi a la vida d'un altre home, Toni.
8: Segons publiquen diaris com ara les províncies o Levante, el mercantil valenciano, els fets van ocórrer al barri de Marchalenes de València ahir de vesprada i la persona assassinada és un logopeda. El pare havia portat el fill de 2 anys a una sessió de logopèdia en un centre situat en eixe barri. Després d'eixir un moment al carrer, hauria tornat i hauria vist dins de la consulta que el xiquet estava sense bolquer i l'home, el logopeda, amb els pantalons abaixats. Això ha provocat que el pare començara a colpejar-lo i a exigir-li veure les imatges de les càmeres de la clínica. Davant de la negativa, el pare ha tret una arma blanca i l'ha ferit mortalment al coll. Després se n'hauria anat a sa casa. Poc després, el presumpte autor del crim ha acudit amb les mans ensangonades a la comissaria de Burjassot per entregar-se. Després de confessar que havia matat el logopeda, els agents del grup d'homicidis de la Brigada Provincial de Policia Judicial s'han desplaçat a la consulta del logopeda valencià i han confirmat la mort violenta de l'home.
1: Això també pel que fa a este cas en portada, els comentàvem que continuaríem pendents per a actualitzar-los la informació en pròximes finestres informatives. També estem pendents de tot allò que té a veure amb el cas Rafa Mir, i és que la defensa del jugador ja ha anunciat que recorrerà contra la condemna que vam conèixer ahir, 8 anys i mig de presó que ha dictat l'Audiència de València. El futbolista ha dit a través de les xarxes que no està d'acord amb aquesta decisió, però que continua confiant en la justícia. També han reaccionat, han dit la seua, els clubs als quals està lligat Mir.
8: Actualment forma part de la plantilla de l'Elx, on ha jugat esta passada temporada. El club assegura que ha conegut la sentència a través dels mitjans i que prendran les decisions oportunes una vegada tinguen accés al contingut. Mentrestant, asseguren respecten el procediment i l'àmbit judicial. Mir està cedit a l'Elx des del Sevilla, que en un comunicat ha expressat el màxim respecte pels procediments judicials i la més ferma i rotunda condemna, diu el club andalús, a qualsevol tipus de violència, abús o agressió sexual.
1: La sentència l'imposa al jugador 7 anys per agressió sexual, 18 mesos per lesions i una indemnització de 64.000 euros a la víctima. El tribunal ha considerat Rafa Mir autor d'un delicte d'agressió sexual i un altre de lesions per uns fets que la sentència considera que estan provats i que es remunten a l'estiu del 2024, quan el jugador Toni formava part del València.
8: Segons el relat, aquella nit el jugador va conèixer 2 joves en una discoteca de València i les va convidar al xalet de Bétera, al Camp de Túria, on residia. Allà, i després de mantenir relacions sexuals amb una d'elles, es va dirigir a la piscina, va llançar l'altra amiga a l'aigua i li va practicar tocaments sense el seu consentiment. La jove va eixir ràpidament de la piscina i de la casa per esperar que son pare anara a buscar-la. Va ser en aquest moment que es va adonar que s'havia deixat la bossa de mà dins de la vivenda, motiu pel qual va tornar a entrar. Quan entrà, Rafa Mir la va agafar del braç i la va tancar en un bany on la va tornar a agredir sexualment. L'audiència també ha condemnat l'altre futbolista acompanyant Mir la nit dels fets, Pablo Jara. A ell l'han imposat 2 anys de presó per agressió sexual i 6 mesos per un delicte contra la integritat moral.
1: 7:44, el jutge Juan Carlos Peinado decidirà en els pròxims dies sobre les mesures cautelars a Begoña Gómez i la seva assessora en el cas de la càtedra de la Universitat Complutense. Mesures demandades per l'acusació de Vox i per Azteoir. Per al tercer investigat, l'empresari Juan Carlos Barrabés, no s'han demanat aquestes mesures cautelars en considerar, Toni, que no hi ha risc de fugida.
8: Peinado també ha d'enviar l'auto d'obertura de juí a l'Audiència de Madrid i en aquest document ha d'assenyalar si és amb jurat popular, tal i com ha manifestat el magistrat, i les acusacions que s'organitzen al voltant del col·lectiu ultracatòlic d'Acteoir. En aquest cas, tindria 3 dies per a prendre una decisió. Aquesta instrucció judicial encara està pendent de diversos recursos de les defenses i de la Fiscalia contra les resolucions de Peinado, entre altres, la decisió de jutjar els 3 investigats i, per tant, l'anul·lació de la causa. Els 3 imputats han estat més de 3 hores assistint a les 2 vistes que ha celebrat Peinado a 3 mesos de la jubilació.
1: I en un altre assumpte, jornada de compareixences, la d'ahir en les comissions de la Dana al Congrés i al Senat. L'alcaldessa de València ha parlat a la Cambra Baixa. Maria José Català ha afirmat que l'expresident Carlos Mazón ha assumit la seva responsabilitat per la gestió de la Dana. Així ho ha dit en esta sessió de control.
12: El expresident Carlos Mazón ha assumit les seues responsabilitats polítiques. De fet, és l'únic que ha assumit responsabilitats polítiques en este lamentable fenomen que va ocórrer a la nostra terra. I, per tant, crec que totes les seues responsabilitats, pues, evidentment, i el que va fer bé o mal o molt mal, ja ho va assumir en la seva responsabilitat política. Jo considero que n'hi ha persones que també haurien d'assumir responsabilitats polítiques, però això és cosa de vostès.
1: en eixa comissió de la Dana al Congrés per la vesprada ha sigut el torn de la directora general de Protecció Civil, Toni.
8: Virginia Barcones ha insistit que la direcció de l'emergència corresponia a la Generalitat, com diu la llei, i que des del primer moment es van posar a disposició tots els mitjans de l'Estat. També ha comparegut, en este cas, en la comissió de la Dana al Senat, José María Ángel, excomissionat del govern espanyol per a la reconstrucció de la Dana. Ángel ha contraposat la gestió del Consell de Ximo Puig en la Dana del Baix Segura el 2019 amb la del Consell que presidia Carlos Mazón i ha destacat l'anticipació en aquell cas.
13: Anticipación, por lo tanto, el presidente Puig convocó un CECOPI el día anterior.
1: I este dilluns s'han fet públics més detalls sobre l'adjudicació de les vivendes de protecció pública del residencial Les Naus a càrrecs i familiars del PP d'Alacant.
8: Una de les investigades, la cap de contractació de l'Ajuntament, Maria Pérez Hickman, que té dos fills i un nebot entre els adjudicataris dels habitatges, va instigar la regidoria d'Urbanisme perquè concedira la llicència d'obres per a construir el residencial. Així consta en un dels correus electrònics de Pérez Hickman que l'Ajuntament d'Alacant ha remès al jutjat número 5, que investiga les presumptes irregularitats. També hi ha els mails que s'intercanviaren la cap de Patrimoni i el vicesecretari de l'Ajuntament d'Alacant al voltant de l'informe que alertava de les possibles irregularitats i en què, posteriorment, van desaparèixer els noms i càrrecs dels tècnics i polítics que estaven entre els adjudicataris.

0: Quan són les 7 i 47 minuts, volem saber què és el que estan preparant les companyes de les notícies del matí en la televisió a partir de les 8 i mitja. Sofia, no, Elena Riego, bon dia.
1: Bon dia, Alba. Doncs avui en les notícies del matí podrem parlar amb José Seco, representant sindical d'AMPE en la part d'educació, i també amb Marc Candela, que ha sigut, José Seco,
0: que ha sigut un lapsus de CESIF.
1: Així és. I Marc Candela, que és el representant de l'STPB, perquè volem fer amb ells balanç d'este mes de vaga educativa i també preguntar-los per quines expectatives tenen de cara a l'estiu, perquè recordem que encara no està signat ese acord global. Ahir vam parlar amb la consellera a Plató i avui parlarem amb José Seco, de CESIF, i Marc Candela, de STPB. També estarem molt pendents d'aquest succés que hem conegut en les últimes hores, de qualsevol novetat sobre aquest home que hauria matat el logopeda del seu fill després d'haver cregut que possiblement estava abusant d'ell, este xiquet que apenas té uns 2 anys. I també estarem en directe a Peníscola, perquè allà els hotels ja s'estan preparant per a la temporada estival, i al sud un tema molt amable, molt agradable, les fogueres, que ja està al carrer alguna de les parts de la foguera municipal, i això significa que els alacantins tenen la festa ja ahí. Sí que tot això tindrem a partir de les 8 i mitja.
0: Doncs nosaltres jo crec que també anirem a les fogueres, si és possible.
1: Tots allà.
0: Ens queden 10 minuts de programa, però és parada obligatòria.
1: Tots allà, que s'està molt a gust.
0: Riego, moltes gràcies.

0: La Universitat Politècnica de València ha llançat una campanya d'ajuda per a Narimani Roba i Him. Són les dues germanes gazianes que van eixir de Palestina i que estudiaran ací, a la facultat, el pròxim curs. Inma Vijuescas, bon dia.
1: Bon dia, Alba. Una història molt bonica perquè van arribar al principi de mes, concretament el 2 de juny, amb tot el suport institucional per a poder estudiar en la universitat, però ara es fa un pas més per tal d'ajudar-les en la manutenció. La campanya que impulsa la Universitat Politècnica té l'objectiu de recaptar 12.000 euros per a cobrir els gastos quotidians durant un any. Recordem que les joves van vindre sense res, han passat una situació molt dura de guerra i extrema pobresa. Així ho explica José Francisco Montserrat, vicerrector d'Internacionalització i Comunicació de la UPV.
2: Queremos que puedan vivir como cualquier otro estudiante en nuestra universidad y para eso necesitan cierta ayuda económica, por lo que lanzamos esta ayuda de crowdfunding, este mecenazgo, para que entre todos los que quieren ayudar, que hay mucha gente que se acerca a nosotros pidiendo de qué manera pueden ayudar, para que entre todos podamos darles ese empujón económico que necesitan para adquirir las primeras cosas que necesitan. Es que vinieron sin nada, recuerden que cuando salen de Gaza, en la frontera les quitan absolutamente todo.
1: La bona notícia és que estan rebent moltíssim suport per a poder arribar a tindre un matalàs econòmic i estudiar sense preocupació.

0: ocupacions materials, una ajuda a dos joves que, pese a les dificultats reals del seu país, continuen lluitant per poder seguir estudiant i tindre un futur millor. Les donacions es poden fer directament a través de la pàgina web en l'àrea del mecenatge de la UPB.
1: Agrometodo celebra 40 anys d'història, una història de persones amb passió per la recerca i el desenvolupament de productes naturals que promouen la sanitat dels cultius. 4 dècades de solucions innovadores apostant per una agricultura més tècnica i compatible amb el medi ambient. Agrometodo, 40 anys cuidant els teus cultius.
2: Torna Cinema Jove, Festival Internacional de Cinema de València. Del 19 al 27 de juny, llargmetratges, curts i sèries en una de les cites culturals més esperades. Enguany amb cicles dedicats a Greta Gerwig, un nou cicle per als més menuts, Cinema Kids, amb pel·lícules per als de 3 a 9 anys. Amb més informació en cinemajove.com. Institut Valencià de Cultura, Generalitat Valenciana.
3: Les aus urbanes formen part de la nostra ciutat, però una sobrepoblació de coloms pot generar problemes de salut pública. Col·labora mantenint les zones netes, protegir-se els edificis i evita alimentar els coloms. Amb xicotets gestos aconseguim una convivència saludable i sostenible. No alimentes el problema. Ajuntament de València.
4: Dicen que empiezan en junio, pero se sienten mucho antes. Se ven, se disfrutan, se viven. Porque hay experiencias que no se pueden contar, las tienes que vivir. Poderes de San Juan de Alacant, declaradas de interés turístico internacional del 20 al 24 de junio. Antes de que empiecen, ya están pasando. Generalitat Valenciana.
5: Hay viajes que empiezan sin planearse y acaban cambiándolo todo. El aeropuerto de Castellón te ofrece ahora más posibilidades, con 16 destinos donde elegir, porque hay viajes que terminan pasando y empiezan aquí. Son cosas del destino. Aeroport de Castelló, Generalitat Valenciana.
6: La portada en els esports per a Espanya i eixe, podríem dir, decebedor debut al Mundial. Òscar Forés, hola.
7: Bon dia, Alba. Sí, decebedor, tu ho has dit. Amb un empat a zero davant la feble selecció de Cap Verd. España es la primera selección entre les considerades favorites que no fa els deures en este Mundial. La Roja va tindre el domini absolut del partit, molta possessió, però negats en les rematades a porteria. Ni Ferran Torres ni Oyarzábal van tindre el seu millor dia. Per si fora poc, Luis de la Fuente va tardar molt en buscar revulsius des de la banqueta. Merino i Lamine Yamal van entrar en el 70. L'extrem del Barça ho va intentar, però les seues passades no van trobar rematador. Tampoc l'entrada de Nico Williams va donar resultat. El seleccionador Luis de la Fuente, això sí, s'aferrava a un tòpic. El Mundial acaba de començar i és molt llarg.
8: El jornazo, evidentemente, cuando uno no tiene el resultado que pensábamos obtener, que quiera ganar, pues puede producirse esa sensación, pero desde luego en el vestuario para nada. Estamos súper tranquilos, convencidos de que esto es muy largo y que todavía nos quedan, en nuestro planteamiento, todavía nos quedan 7 partidos.
7: I en el vestidor estan d'acord amb el seleccionador. No s'ha començat bé, però queda temps per a reaccionar. Escoltem a Oyarzábal i Unai Simón.
9: Creo que hemos tenido ocasiones suficientes como para haber hecho algún gol, pero cuando te falta ese acierto, esa finura, pues es difícil, ¿no? Pero bueno, transmitir tranquilidad, confianza en nosotros mismos.
10: Un empate con el que nadie cuenta, porque te ves en ranking FIFA, eres España, tienes que ganarle a Cabo Verde por juego, por jugadores y por todo lo que conlleva. Pero bueno, el fútbol es así, en un Mundial sobre todo.
6: Han jugat esta matinada també l'altre partit del grup d'Espanya, l'Uruguai-Aràbia.
7: Sí, el grup H s'ha tancat fa unes hores amb un empat entre aquestes dues seleccions. Per tant, mal menor per a Espanya. Aràbia 1, Uruguai 1. Els saudins s'avançaven a les acaballes de la primera part amb un gol del Amri. No seria fins al minut 80 quan la selecció sud-americana posaria les taules en el marcador amb una diana de Maxi Araujo. Per tant, en el grup H, els quatre equips empaten en la classificació amb un punt, per este ordre. Uruguai, Aràbia, Espanya i, finalment, Cap Verd.
6: Un mal menor, efectivament. També s'han disputat els partits del grup G.
7: Sí, estrena amb un empat cridaner entre Bèlgica i Egipte. Els belgues, que sempre partixen amb el cartell d'equip amb possibilitats d'arribar lluny en el Mundial, van acabar empatant a un contra els nord-africans i gràcies, 1-1, com diem, va ser el resultat final. Més interès despertava, però malauradament per motius extraesportius, l'Iran-Nova Zelanda. Els iranians, marcats per la guerra amb Israel i els Estats Units, empataven també esta vegada 2 amb la selecció d'Oceania.
6: I anem ja amb l'agenda. Per avui tenim un altre debut molt esperat, el de la vigent campiona.
7: Sí, serà ja esta pròxima matinada. A les 3 hores espanyola, l'Argentina de Messi i companyia comença la defensa del títol mundial. Els argentins continuen tenint tota la fe del món en l'heroi nacional, Leo Messi. El davanter jugarà el 6 mundial.

0: mundial de la seva carrera i continua generant expectació màxima. Debutarà contra Algèria a Kansas. I un poc abans, a les 9 de la nit, hora espanyola també, jugarà una altra de les grans favorites. França s'enfronta al Senegal en el que serà un dels grans partits d'esta primera fase de grups. A foc seguit, futbol.
1: N'estarem pendent. Sí, i ho contarem. Gràcies, Òscar.
0: A tu, fins ara.
1: Set i 56, música de fogueres per a contar-los que efectivament Alacant es prepara ja per als dies grans de la festa i un dels passos fonamentals és l'arribada de les peces de la foguera adulta oficial a la plaça de l'Ajuntament. Ho va fer a nit, baix l'atenta mirada de l'artista Pedro Espadero i també amb la visió d'un equip d'esta casa de punt, Pere Conca, Alacant, bon dia.
2: Bon dia de nou. Sí, les primeres parts del monument singulares van començar a arribar a nit al lloc on reposaran fins la cremada del dia 24. Espadero, qui planta el monument municipal per 11a vegada consecutiva, junta a Sergio Gómez, que és l'autor de la foguera infantil municipal, va estar acompanyat per la Vella del Foc, Maria Pastor, i les Dames del Foc en aquest moment clau de la festa a la cantina. Així d'emocionat estava l'artista Espadero.
3: Es una noche bonita porque es el principio de la Semana Fantástica en la plaza del Ayuntamiento, ¿no? Y aparte, pues este año han venido a recibirme las Bellas del Foc, las Damas del Foc, porque esta realmente es su hoguera y pues han subido a los camiones un poco pues para hacer un poquito la parte de la planta, vamos.
2: El monument arribarà als 18 metres i mig d'altura i es preveu que el remat horitzontal es col·loqui demà a la nit. Cal destacar que este tindrà una amplària de 17 metres i mig. L'obra, amb un pressupost de 118.500 euros, fa un homenatge a les celebracions i costums de la ciutat d'Alacant i de la resta de la província. Tindrà una trentena de ninots que a partir d'avui ja poden ser gaudits per alacantins i visitants.
1: En el món de la música parlem d'una separació in machina.
4: Sí, Lídia Rodríguez, vocal del grup musical Presuntos Implicados, abandona la banda i acusa els companys i el mànager de maltractament i un control extrem. La cantant diu que li coartaven la llibertat d'expressió i li feien comentaris sobre el seu pes. Els músics Juan Luis Jiménez i Nacho Mañó són els integrants en origen de la banda. La vocalista assegura que fou apartada de les decisions i responsabilitza als excompanys i a l'equip de representació. Rodríguez s'incorpora el 2008 després de l'eixida de Soler Jiménez.

0: i més música, en este cas Eixirà el sol, de Rocío Cano, un missatge potent per a tancar este dimarts, Inma.
1: Sí, l'artista de les coves de Vinromà estrena esta cançó de pop-rock que va escriure un dia que estava molt, molt feliç. És un cant a l'alegria. I amb esta cançó positiva i animada acabem per avui, no?

0: Amb Rocío Cano de fons és a qui donem pas, és ja a Sergi Olsina i la resta de l'equip de la Muntllavall, ja saben que la informació torna actualitzada a esta sintonia ja a partir del butlletí de les 9. Sergi, bon dia.
1: Bon dia, Alba. En què quedem? Se n'aneu a les fogueres o no?
0: Va el nostre company Pere Conca, l'has sentit, no?
1: Sí, però com t'has sentit també que dius, vinga, va, igual ara agarrem i si n'anem a les fogueres.
0: Clar, però era un jo majestàtic, diguem, ja. Vull dir que em referia a que el nostre company de l'equip, Pere Conca, se'n va a les fogueres. Ens ho ha contat des de redacció, però ell ja està anant cap allà per a després veure aquest monument.
1: No ens vindria mal, de totes formes, donar-nos una volqueta per a la canta, així que, bé, de moment penseu-seu. Ens trobem en una hora i mentre fem un pensament, com diuen per les comarques.
0: Haurà de ser el cap de setmana, em pense.
1: Vinga, gràcies. Fins ara, adéu. Són les 8 del matí en punt. Les frases de Coco Chanel reflecteixen la visió revolucionària sobre la moda, l'elegància i la independència femenina. Per cert, Chanel considerava una icona de l'alta costura les seues cites cèlebres que també continuaven inspirant milions de persones arreu del món. Avui en dia encara ho fan. Els seus pensaments més destacats sobre la moda, l'estil i l'empoderament inclouen que la moda passa i l'estil roman, sobretot enfatitzant que la simplicitat és clau per a l'elegància.
2: Amunt i avall, el magazín dels matins amb Sergi Olsina.

0: Chanel també defensava que el veritable luxe ha de ser còmode i que l'elegància rau a vestir per ressaltar la dona, no només la peça. Què tal? Com estem tots? Un abraç fort a qui mos escolteu cada dia i especialment als que matineu amb nosaltres, als qui, d'abans d'eixir el sol, ja esteu en marxa també. I sobretot els que al final conformem este conglomerat de gent que fem estes hores de ràdio en la Ràdio Autonòmica Valenciana. Per cert, la jornada d'avui està marcada pel decebedor debut de la selecció espanyola de futbol al Mundial 2026, on no van aconseguir passar de l'empat a zero davant del Cabo Verde. En l'àmbit internacional, l'atenció es concentra en les repercussions polítiques en la cimera recent del G7 i en les tenses negociacions entre els Estats Units i l'Iran. Mentre, a Espanya, l'actualitat política continua girant al voltant del cas de Begoña Gómez i la trama Koldo, coincidint amb un dia d'inestabilitat meteorològica que manté 10 comunitats autònomes en avís per fortes tempestes. Però el 16 de juny és una data de gran rellevància històrica marcada per fites espacials, tragèdies socials i celebracions culturals. Per exemple, l'esdeveniment més destacat va ocórrer el 1963, quan la cosmonauta soviètica Valentina Tereshkova es va convertir en la primera dona a viatjar a l'espai a bord de la nau Vostok 6. En l'àmbit dels drets socials, avui es recorda amb dolor la massacre de Soweto de 1976 a Sud-àfrica, on la protesta del el Dia Internacional pel Nen Africà es duia a terme. Així mateix, el 1955, Argentina va patir el tràgic bombardeig de la plaça de Maig i se violent intent de cop d'estat, millor dit, contra Juan Domingo Perón. I finalment, en el pla cultural, el món celebra el Bloomsday, homenatjant el dia que transcorre la cèlebre novel·la Ulisses de James Joyce. Alhora que es commemoren, per cert, el Dia Mundial de les Tortugues Marines i el Dia Internacional de la Biotecnologia. Però també este 16 de juny concentra fites claus de la història espanyola. En l'àmbit geopolític, destaca la declaració de guerra a Gran Bretanya el 1779, que va iniciar el setge per intentar recuperar Gibraltar, i el posterior acostament de Franco a Hitler el 1940 durant la Segona Guerra Mundial. A nivell social i cultural, este dia va presenciar el primer Congrés Obrer Espanyol el 1870 i la fundació de la Societat d'Autors el 1899. Finalment, en el pla religiós, l'aprovació definitiva de l'Opus Dei pel Vaticà va tindre lloc el 1950. Però el 16 de juny també destaca en la història de la nostra comunitat autònoma per entrellaçar herència medieval, justícia i tradició. En l'àmbit de la Reconquesta, esta data coincideix amb l'avanç de Jaume I pel Maestrat de Castelló el 1242 per a sotmetre les alqueries musulmanes i amb la defensa de les fronteres de València davant d'incursions castellanes el 1373. El 1263 es va registrar a l'Arxiu de la Corona d'Aragó un document Reconquesta i segles després, durant la Guerra del Francès, el 1808 i el 1812, el dia va quedar marcat per les insurreccions populars contra les tropes napoleòniques a la capital valenciana i les emboscades guerrilleres a l'interior d'Alacant. Ja a l'edat contemporània, la data destaca pel desenvolupament portuari i industrial de Castelló el 1923, la protecció del patrimoni artístic valencià durant la Guerra Civil el 1937 i l'arrencada tècnica de les fogueres de Sant Joan Alacant, consolidant la rellevància cultural i política de la regió. Segles després, ja per últim, el 2005, esta terra va marcar una fita judicial en celebrar el seu primer judici amb jurat popular que es va portar a terme al Tribunal Superior de Justícia. Són moltes coses que tenim entre mans i altres tantes que ara vos contarem. Benvinguts al programa multiformat de la Ràdio Autonòmica Valenciana a Punt Ràdio, produït, com sempre i a diari, per la Federació Valenciana de Municipis i Províncies.
1: Envia'ns un missatge de WhatsApp al 660 78 39 80.
0: En l'àmbit de l'actualitat, el president de la Generalitat Valenciana, Juanfran Pérez Llorca, es mostrava disposat a negociar un nou model de finançament autonòmic, sempre que el debat es produzca en el si del Consell de Política Fiscal y Financiera.
2: Cualquier modelo de financiación que se plantee en España tiene que contemplar que el problema valenciano se solventa y no que quede por debajo de la media. Que sí a negociar, pero sí a un correspond, que es al Consell de Política Fiscal.
0: Això ho deia Pérez Llorca després de la reunió d'ahir en el Palau de la Generalitat amb el ministre d'Hisenda, Arcadi Espanya, on abordaven el futur model de finançament autonòmic impulsat pel govern espanyol. Una qüestió especialment sensible per a la nostra comunitat autònoma, que manté des de fa anys la reivindicació d'un model que corregisca l'infrafinançament que patim. Després de reunir-se amb el ministre d'Hisenda, el cap del Consell també assegurava que ha traslladat al govern espanyol la predisposició a abordar una reforma del sistema y reivindica la posición de la nuestra comunidad en este debate.
2: Yo le he dicho claramente al ministro de Hacienda que me abro a negociar

0: nuevo modelo de financiación por la Comunidad Valenciana, que tengo muy clara cuál es la posición de la comunidad y que esa negociación se tiene que dar en ese Consejo de Política Fiscal.
1: Com vos estem contant, Pérez Llorca insistís que la negociació s'ha de produir en el Consell de Política Fiscal i Financera, l'òrgan que reuneix el govern central i les comunitats autònomes per abordar assumptes relacionats amb el finançament. El cap del Consell també defèn que la Comunitat Valenciana acudirà a esta reunió amb la veu de tots els valencians per a reclamar un sistema de finançament just, equitatiu i igual per al conjunt de tots els espanyols.
0: Y entiendo que en ese Consejo de Política Fiscal se tiene que debatir, cada autonomía tendrá que solicitar lo que crea conveniente y ahí tenemos que tener la capacidad, tanto comunidades autónomas como gobierno de España, para poder llegar a un acuerdo que satisfaga las necesidades de todo, pero insisto, que garantice igualdad entre todos los españoles.
1: Durant la reunió, Pérez Llorca també abordava la situació del fons d'anivellament transitori, una reivindicació històrica de la Comunitat Valenciana per a compensar l'infrafinançament mentre no s'aprove un nou model. El president explicava que ha demanat expressament al ministre que active este mecanisme, una proposta que recorda el mateix responsable d'Hisenda havia defensat quan era conseller.
0: De hecho, una petición expresa de que se active el fondo de anivellación transitorio en la medida que también él lo pidió como consejero de Hacienda de la Generalitat Valenciana. A lo que él me ha contestado que no va a haber fondo de nivelación, porque considera que ya se está en una fase de negociación del nuevo modelo de financiación.
1: Per la seva banda, Arcadi Espanya, ministre d'Hisenda, convidava el president de la Generalitat a remar en la mateixa direcció perquè la nostra comunitat autònoma aconseguisca els 3.669 milions que suposaria, diu, el nou model de finançament.
2: Nadie entiende el por qué la Generalitat Valenciana y otras comunidades autónomas del Partido Popular no quieren sentarse a hablar. El gobierno de España está tratando y apoyando financieramente a la Comunidad Valenciana como no se ha hecho nunca.
1: Cadascú ho veu des del seu punt de vista. La qüestió és que la reunió arriba en un context de rebuig generalitzat dels governs autonòmics del Partit Popular a la proposta de finançament plantejada per l'executiu de Pedro Sánchez. No obstant això, el Consell ha manifestat en diverses ocasions que està disposat a estudiar qualsevol proposta que puga resultar beneficiosa per als interessos de tots els valencians.
0: A mi, sinceramente, me parece un poco incongruente porque a día de hoy ni siquiera está convocado el Consejo de Política Fiscal, insisto, ni siquiera hay un borrador de ley orgánica que regule el nuevo modelo de financiación y que tampoco hay ninguna consignación presupuestaria en los presupuestos del Estado.
1: Pérez Llorca també aprofitava la reunió amb el ministre d'Hisenda per a reclamar més recursos estatals per a la reconstrucció després de la dana, que encara col·legia, i lamenta que la Generalitat no hagi rebut el mateix tracte que altres administracions en situacions d'emergència.
0: Si en una crisi i en una situació tan difícil com la dana se puede entender que tu país, que tu Estado, que tu gobierno no te haga ninguna aportación económica y solo te permita endeudarte.
1: El president també ha plantejat que el crèdit habilitat per a fer front a les despeses de la reconstrucció es convertisca en una ajuda a fons perdut i ha reclamat el retorn de l'IVA dels treballs d'emergència i reconstrucció assumits per la Generalitat, una quantitat que ja s'ha xifrat en 82 milions d'euros.
3: De dilluns a divendres en A.Punt Ràdio anem amunt i avall.
1: És només a l'inici del dia. Anem a plantejar altres qüestions que també tenim damunt de la taula. Zapatero demana, per exemple, ajornar la part de l'interrogatori sobre les joies confiscades al seu despatx. El culebró continua. Lucía Nadal, bon dia.
4: Bon dia. El jutge de l'Audiència Nacional, José Luis Calama, havia citat l'expresident per el rescat a Plus Ultra i havia manifestat la intenció de preguntar-li també per les joies taxades en 1,3 milions d'euros. Per això, l'expresident del govern espanyol, José Luis Rodríguez Zapatero, ha sol·licitat al jutge Calama que no se l'interrogue sobre les joies intervingudes en el seu despatx en la declaració prevista a l'Audiència Nacional esta setmana. Considera necessari més temps per a preparar la defensa. Calama ha convocat Zapatero dimecres i dijous a les 9 del matí a la causa que inicialment investiga l'ajuda de 53 milions d'euros a l'aerolínia durant la pandèmia. S'ha afegit una peça separada arran de la troballa de les joies, la taxació preliminar de les quals s'estima, com diem, en 1,3 milions.
1: Ahí és res. Més coses i no menys polèmiques. El futbolista Rafa Mir, condemnat a 8 anys i mig de presó per agressió sexual i lesions. Abril Peidro, bon dia.
5: Bon dia. L'Audiència

0: Provincial de València ha condemnat a 8 anys i mig de presó al futbolista Rafa Mir per un delicte d'agressió sexual i un altre de lesions. El jugador de l'Elx i exjugador del València ha sigut declarat culpable i la sentència, que no és ferma, estableix una indemnització de 64.000 euros a favor de la víctima. Mir assegura que recurrirà a la sentència. Diu que continua confiant en la justícia. Un segon acusat, Pablo Jara, també futbolista i amic de Mir, ha sigut condemnat a 2 anys de presó pels delictes d'agressió sexual contra la integritat moral i lesions lleus contra una segona víctima. A més, haurà d'indemnitzar-la amb 6.280 euros.
1: Més coses. El Congrés reactivarà avui la reforma del reglament amb la qual busca regular les relacions de la cambra amb els grups d'interès i que contempla sancions per als diputats que incomplisquen les previsions reglamentàries.
2: Ho farà just després d'haver admet a tràmit la setmana passada una altra reforma de les seues normes per a poder suspendre temporalment i multar amb fins 2.000 euros a aquells diputats que alteren l'ordre i que siguen expulsats d'una sessió parlamentària. El Partit Socialista va registrar eixa nova revisió del reglament després que a mitjan d'abril s'expulsara de l'hemicicle al diputat de Vox, José María Sánchez, per a pujar a l'estrada on se situa la mesa de la cambra i encarar-se amb una lletrada i amb el socialista Alfonso Rodríguez, que en eixe moment exercia com a president. La reforma, que es reactiva este dimarts, va ser també impulsada pel PSOE fa un any per a regular la relació amb els lobbies i també busca reforçar el règim sancionador. En concret, avui s'ha convocat la ponència per a estudiar les esmenes registrades pels grups per a esta proposició de llei. La norma preveu que es puga actuar contra els diputats o grups parlamentaris que incomplisquen les obligacions que fixen el reglament i el codi de conducta de les Corts Generals i, en particular, contra els qui no presenten les declaracions de béns, activitats, interessos econòmics, ometen informació en les mateixes o consignen dades falses.
3: Amunt i avall, el magazín de la Comunitat Valenciana en A.Punt Ràdio.
1: 8 i 13, l'anomenada Setmana Negra Judicial del PSOE concentra una acumulació inèdita de cites als tribunals que acosten l'entorn del president Pedro Sánchez i l'estructura del partit. Al centre de la polèmica es troba la compareixença de Begoña Gómez davant el jutge per presumpte trànsit d'influències i malversació a la seva càtedra, juntament amb la declaració de l'expresident José Luis Rodríguez Zapatero a l'Audiència Nacional pel cas Plus Ultra. Això es sumen la imminent sentència del Tribunal Suprem sobre l'exministre José Luis Ábalos, el cas Mascarillas, i les compareixences al Senat de la directora de la Guàrdia Civil i la fiscal general pels seus vincles amb la trama Leire. Mentre que el PSOE denuncia un calendari forçat amb la intencionalitat política per desgastar l'executiu abans de l'estiu, l'oposició qualifica la situació de corrupció institucional. Este setge judicial ha provocat l'enduriment de les exigències dels seus socis d'investidura, màxima atenció al Congrés i un notable desgast a les enquestes electorals.
0: De fet, este dilluns ha conegut que el Partit Socialista hauria pagat 6 viatges a Leire Díez entre març i agost del 2024 i que esta hauria donat compte dels seus moviments a l'exsecretari d'Organització Socialista, Santos Cerdán, segons un informe de la Unitat Central Operativa de 107 pàgines. De fet, el portaveu nacional del Partit Popular, Borja Semper, tot just començar la seva intervenció ahir dilluns després de la reunió del comitè de direcció del partit, afirmava que, amb tot el que està passant, ja resulta difícil donar una roda de premsa en base a tot el que es va coneixent.
4: Solo les pido que entiendan que es muy difícil hoy día planificar una roda de prensa en este país. La actualidad va a tal velocidad, los escándalos se suceden, los graves escándalos se suceden de tal manera que uno viene el lunes a Génova por la mañana pensando que va a hablar de una serie de cosas y lo que tiene es que ir improvisando sobre la marcha, porque gracias a los medios de comunicación que se hacen eco de investigaciones, en este caso policiales, tenemos la oportunidad de saber que los escándalos que ayer nos sorprendían y nos sobrecogían hoy han quedado casi, casi viejos porque hay nuevos escándalos.
0: Per a Semper, totes les cites d'esta setmana, juntament amb les compareixences al Senat de la directora de la Guàrdia Civil, Mercedes González, i de la fiscal general de l'Estat, Teresa Peramato, reflecteixen que fa molt que el govern no té agenda política ni social perquè, diu, només té agenda judicial.
2: Abans, en un esmorzar de Nova Economia Fòrum, la presidenta madrilenya Isabel Díaz Ayuso carregava contra un govern, en les seues paraules, desquiciat, que, segons ella, ha decidit que les regles del xoc esclaten davant de l'inici de la semana más negra que recorden la izquierda y la democracia españoles.
5: El problema que tiene España es que tenemos un gobierno desquiciado y que ha decidido que las reglas del juego estallen, llevándonos a todos al desquicio general. Así tienen al país.
2: Per la seva part, Vox ha presentat una querella contra Zapatero davant el Tribunal Central d'Instància, secció instrucció, per dos possibles delictes contra la hisenda pública i de contraban després

0: després de conèixer-se la taxació preliminar de les joies de la seva caixa forta, valorades en 1,3 milions d'euros.
1: Y creo que lo hemos demostrado, hemos hecho todo lo que hemos podido y estamos haciendo todo lo que podemos. De hecho, ya le anuncio que hoy mismo vamos a presentar una nueva querella contra Rodríguez Zapatero por los delitos contra la hacienda pública y contrabando. Pero esta es una querella de tantas otras como las que hemos presentado contra el Partido Socialista, contra el entorno del presidente del gobierno, contra el entorno familiar del presidente del gobierno. Estamos liderando la mayoría de las causas como acusación popular que rodean a la mafia del Partido Socialista, que ha saltado todas las instituciones.
0: Segons el partit de Santiago Abascal, no existeix cap justificació documental o fiscal de l'adquisició i importació de les peces trobades a les oficines de l'expresident, la qual cosa implica que hi hagi indicis de delictes esmentats anteriorment en no haver documentació que demostre que l'expresident complís les obligacions tributàries per a aquestes joies. També recalquen que pot existir contraband per l'origen de moltes de les peces fora de les nostres fronteres sense que hi hagi cap documentació duanera, segons afirmen des de Vox.
2: L'alcalde de Madrid, José Luis Martínez Almeida, també ha qualificat de conya marinera que s'intente justificar un collar de 300.000 euros com a regal de cortesia a l'expresident José Luis Rodríguez Zapatero.
3: Parece de conya marinera, hay que decirlo, de conya marinera, que el último argumento de la izquierda sea, oiga, que estos son regalos de cortesía, que esto se puede aceptar, que no pasa nada, que no hay que declararlo. Me parece asombroso que lleguen a retorcer la realidad hasta tal punto que los mismos que quisieron criminalizar por un bolso a Rita Barberá nos digan ahora que un diamante collar de 300.000 euros es lo más normal del mundo que a uno lo regalen, es una coña marinera.
2: El primer edil madrileny sostenia en declaracions als mitjans des del Palau de Cibeles que qualsevol que rep un collaret de 300.000 euros sap perfectament el que ha de fer amb este collar i sap perfectament per què li regalen i sap què s'espera a canvi. L'alcalde de Madrid insisteix en que la gent no és tonta i sap distingir entre un regal de cortesia i un collar de 300.000 euros. De fet, afirma Almeida que la gent no rep collars de 300.000 euros i els guarda en una caixa forta. També ha qüestionat que es justifique, segons ha dit, que en el cas de Zapatero es tractava d'un viatge o d'una cortesia i que no hi havia obligació de declarar-lo ni dir res. Això per una banda. Per l'altra, tornant a casa, la consellera d'Educació, Carmen Ortí, ha valorat positivament els acords parcials per a la millora del sistema de l'ensenyament públic, als quals ha arribat amb els sindicats presents en la taula de negociació durant les més de 10 reunions que han mantingut al llarg de les 5 setmanes de vaga del professorat valencià.
4: Des del dia 11 de maig s'ha aconseguit avançar en les negociacions, s'han arribat a acords i jo crec que això és un pas molt positiu, sobretot per a cada alumne, per a cada docent i per a cada família valenciana.
2: En una entrevista ahir, dilluns, a les notícies del matí d'esta casa, davant de la pregunta sobre quin és l'estat de les negociacions amb els sindicats, atès el fet que la vaga està suspesa però no desconvocada, la titular del departament ha assegurat que l'objectiu és combinar una modalitat de reunions amb taules tècniques per a continuar avançant amb acords, però també treballar per a l'inici del curs.
0: La consellera d'Educació posa en valor el pla de 90 mesures que han exposat als sindicats amb un pressupost de 3.338 milions d'euros en els pròxims 4 anys. Entre les mesures del departament, remarca la reducció de la burocràcia, l'aposta per la inclusió educativa, la millora de les infraestructures amb una partida de 1.400 milions d'euros i la reducció de les ràtios.
4: L'oferta dels 200 euros és una oferta prou ambiciosa perquè, a més, la seva aplicació està plantejada tan sols en 15 mesos.
0: Pel que fa a la negociació sobre les ràtios, apartat en el qual no s'ha signat cap acord amb el sindicat, Ortí diu que el plantejament dels representants educatius era massa dràstic i, si s'aplicara, seria necessari construir un terç més dels centres educatius de la Comunitat Valenciana. Sobre la qüestió salarial, un dels punts més conflictius al llarg de les negociacions, la consellera ha deixat clar que l'acord signat amb l'AMPE i la CESIF no així, amb STPB, Comissions Obreres i la UGT, que representen el 67% del professorat, és prou ambiciós i s'ha citat per al 2028 per tal de poder avançar en una nova revisió dels sous.
4: Pues el més important va ser que, a diferència del Botànic, que va dir 5 vegades no a que el tema de les retribucions salarials formaren part de la mesa de negociació, nosaltres hem permès que tots els temes que suposaven reivindicacions per part dels sindicats formaren part d'aquest calendari.
2: I com vos contàvem, l'Audiència Provincial de València ha imposat una sentència de 8 anys i mig de presó per al futbolista Rafa Mir per un delicte d'agressió sexual, lesions i delicte contra la integritat moral. A més, també haurà de compensar la víctima amb una indemnització de 64.000 euros. Concretament, segons anuncia el Tribunal Superior de Justícia, al jugador de l'Elx se l'ha sentenciat amb 7 anys de presó per agressió sexual i 18 mesos

0: estem per damunt de les previsions i el govern ja ha rebut 900.000 sol·licituds d'estrangers que volen regularitzar la situació a Espanya a 2 setmanes que acabi el termini per a presentar les peticions. Segons avançava el diari El País i confirmava AEFE des del Ministeri d'Inclusió, Seguretat Social i Migracions, es tracta d'una xifra rècord de sol·licituds en superar les peticions registrades en processos de regularització anteriors. D'aquestes 900.000 sol·licituds s'han endès a tràmit uns 360.000 expedients a 15 dies que finalitza el termini del 30 de juny.
1: Des del Ministeri criden a la calma i a completar les sol·licituds. Que ningú es quede fora, diuen. Eixe és l'objectiu compartit aquestes setmanes per les ONG que acompanyen els sol·licitants, el moviment migrant que va impulsar la iniciativa dels carrers, advocats, especialistes i el mateix executiu, segons han traslladat totes les parts. El Ministeri va recordar a l'inici del procés que les regularitzacions extraordinàries són una pràctica consolidada de gestió migratòria que han impulsat governs de dretes i d'esquerres. En esta línia, recordaren que tant el Partit Popular els anys 2000 i 2001 com el Partit Socialista els anys 1986, 1991, 1996 i 2005 les han impulsades i afegiren que és un mecanisme que també han aplicat diversos països de la Unió Europea, entre ells Itàlia en 2020 i Portugal en 2021.
0: Dit això, també permitimos que mirem una miqueta a una altra realitat, la del Camp Valencià, perquè un 10% de l'acollida del Nispro s'ha quedat en l'arbre per falta de mà d'obra enguany. Almenys així ho assegura Assaja Alacant, que en un comunicat este dijous ha exigit mesures per un problema que amenaça els cultius estratègics de la província.
2: Hi ha cultius que necessiten molta mà d'obra, com és la breva, com és el nespre i com és el raïm i la cirera, no?
3: No hi ha mans i la gent li fuig el treball en el camp, li fuig la gent havent de treballar i és un gran problema perquè moltes voltes la fruta té eixida, però té eixida si se cull en les condicions. Necessites gent més especialitzada.
0: L'organització lamenta que fins i tot cooperatives amb més capacitat econòmica tinguin dificultats per a completar les plantilles.
2: Hi ha gent que està cobrant algunes pagues i entonces esa gent a l'hora de treballar pues no vol deixar-se la paga. I hi ha voltes que tenen raó. Si ells tenien una cotització de 1.700 euros aproximadament, per entrar en l'horta i tornar altra volta a cobrar la paga, baixen a 1.300, que és lo de l'horta.
4: Assaja Alacant detalla que produccions representatives i estratègiques per a la província, com el Nispro, la cirera, la bacora o el raïm de taula, troben cada vegada més dificultats per a contractar treballadors que permeten collir la fruita. El problema no és produir ni vendre, el problema és, diuen, buscar persones disposades a treballar al camp. L'organització agrària demana adaptar la normativa laboral a la realitat de les campanyes agràries. En aquest sentit, explica que hi ha treballadors que poden deixar de guanyar 400 euros si pasen a treballar al camp.
5: Feliz de coordinar acciones con Murcia y de tener un frente común para evitar que los recortes de Pedro Sánchez alcancen a todo el sector primario. Estamos en contra de que con el agua de los españoles se prefiera inundar Portugal antes que regar Levante. Estamos en contra del prohibicionismo de tratamientos fitosanitarios que nos impiden competir en igualdad de condiciones con el resto de países del mundo. Y estamos a favor de que la pesca del Mediterráneo, de la que tanto nos enorgullecemos, se siga ejerciendo con normalidad. Basta ya de recortes de día de faena y por eso nos hemos juramentado hoy la Comunidad Valenciana y Murcia para trabajar juntos por nuestros agricultores, por nuestros pescadores y también por nuestros ganaderos.
0: És el conseller d'Agricultura, Miguel Barrachina, que es va reunir amb l'homòleg murcià, Joaquim Buendía, advertint que no acceptaran negociacions bilaterals que excloguen els territoris receptors, regants i conjunt d'afectats pel trasbassament. Això pel que fa a la Comunitat Valenciana i la regió de Múrcia, que exigixen al govern d'Espanya que qualsevol canvi en les regles del trasbassament Tajo Segura es parli amb les comunitats i usuaris implicats. El també portaveu del Consell ha recordat que els dos governs autonòmics han sol·licitat en reiterades ocasions participar en les converses sobre el futur d'esta infraestructura estratègica i lamenta la falta de resposta per part de l'executiu central. Més coses, i ara sí que parlem un poquet de vacances, perquè als hotels comencen a arribar els primers a donar enveja. Els que s'agafen ja en esta segona quinzena de juny, l'esperat temps de descans i també oci, i que s'avancen a la temporada alta perquè tenen clar el motiu. Es más económico y también más tranquilo.
6: 300 euros más barato venir en junio.
7: Porque hay menos gente, incluso antes de que acabe el cole, no tener que estar con las reservas de restaurantes y el aforo.
0: Més espais als restaurants i locals d'oci i menys massificació a les platges són alguns dels motius pels quals comencen a triar molts la segona quinzena d'este mes per a iniciar les vacances d'estiu.
1: Tot i que l'ocupació parla

0: En números alts, la previsió està al 85% de mitjana a la Comunitat Valenciana. Maciel García, directora de l'Hotel Neptuno, explica en Apunt perquè que estan quasi al 93% per a esta setmana i que només els queden uns xicoteix forats lliures.
1: Estamos ahora en un 93% para estos días.
0: I la previsió és que l'ocupació encara repunte la setmana de fogueres amb la celebració de Sant Joan, una setmana en la qual l'hotel l'ocuparan una àmplia majoria d'espanyols, segons assenyala García.
1: Sí que se ha animado mucho todo el mundo a venir y ahí sí que tenemos una amplia mayoría de españoles.
0: El turisme de juny es caracteritza per ser majoritàriament europeu, però entre els espanyols que també trien relaxar-se, gent adulta i sense xiquets o grups de joves que viatgen amb amics.
2: Hem passat pel camp, per la platja i ara anem a les muntanyes. La transhumància de vaques continua viva en algunes comarques com les del Baix Maestrat o els Ports. Ara, quan la calor ja es fa notar, els pastors deixen les terres del litoral per a emprendre un camí cap a terres més elevades que asseguren la pastura i el benestar dels animals. Vora 300 vaques fan a peu el camí de la Sénia a Fortanete, a Terol, per a buscar pastures elevades i deixar enrere la calor. De camí, fan parada obligatòria a Xert a causa de les altes temperatures.
3: Els animals en tanta calor caminen menys, necessiten més aigua, portem 100 cries i, claro, tot això influeix molt.
2: No és poquet, els esperen més de 100 quilòmetres al llarg d'una setmana. Es tracta d'una pràctica ancestral que beneficia el bestiar. Diuen que en esta zona només en queden dos, un que va a Traiguera i ells que van a la Sénia, segons els ramaders.
3: La zona d'aquí només en queden a peu, només en queden dos, un que va al terme de Traiguera i nosaltres que anem a la Sénia.
2: Atenció, perquè ara desfan el camí que van recórrer al novembre per a trobar un clima més agradable.
3: Encara que ara neva menys, allí s'ha agotat el menjar. Llavors, tens que baixar, com tota la vida s'ha baixat aquí, tens que baixar a passar l'hivern aquí baix.
2: Ara els esperen les muntanyes properes als 2.000 metres sobre el nivell de la mar. I així, al darrere d'unes bones temperatures per a estos animals, la transhumància segueix viva al nostre territori. Són les 8:28. També passem a escoltar i conèixer algunes de les principals edicions dels diaris més importants de la comunitat i a nivell nacional.
4: Apunt Ràdio, Sergi Olcina.
2: Lucy, que mos porten alguns d'ixos diaris.
5: Pues Levante, el mercantil valenciano, obri amb La Rocha. El titular és prou contundent. España está verda, és el que diu este diari.
2: És un bon joc de paraules.
5: El que ha triat. Sí. D'altra banda, el principal titular destaca també que la falta de mà d'obra retrasa 5 mesos l'entrega de pisos i també es fan ressò de que Rafa Mir condemnat per agressió sexual.
0: La selecció espanyola és també protagonista en la portada de Las Provincias, cura d'humilitat per al campió d'Europa. I Las Provincias destaca també que la sentència de les arts posa el focus en les rebel·lles falleres de Sant Joan.
5: Pel que fa als diaris nacionals, El País, la imatge és per a la Casa Blanca i el titular, també contundent, espectacle sagnant al costat de la Casa Blanca. I sobre el conflicte del Pròxim Orient, destaca este diari, la resistència d'Israel posa al risc l'acord de pau.
0: En ABC llegim que Ferraz manté contacte directe amb Zapatero per avançar la seva declaració.
5: I en El Mundo destaquen que el Partit Socialista va activar la cloaca 7 hores després de la carta de Sánchez.
0: I acabem amb La Vanguardia, que obri avui amb Trump exhibeix al G7 un acord que genera més dubtes que certeses.
4: Amunt i avall, el magazín de la Comunitat Valenciana en Apunt Ràdio.
2: Vuit i mitja en punt d'este 16 de juny de 2026, a punt de començar les fogueres d'enguany, els tallers dels artistes multipliquen el treball, però a molts es toca compartir espai. Són majoritàriament els artistes més joves, els que encara no tenen solvència econòmica per a llogar o almenys comprar una nau.
6: Cierto espacio, porque al final son piezas mucho más grandes, necesitas moverlas, necesitas comprobarlas. Al final es, todo se intensifica más, necesitas más espacio, más dinero. Por eso yo creo que hoy en día hay muy poca gente que quiera dar el paso a adultas.
2: El fet de no tindre un espai de treball propi també obliga, en la majoria d'ocasions, a construir fogueres infantils de menor grandària, però també de més exigències econòmiques.
7: Los presupuestos están estancados y los materiales están encareciendo muchísimo. Entonces, en infantiles, aún puede ser más solvente por el tema del material, pero es que en las adultas puede que se nos vaya un poco el presupuesto de sí.
2: Sevior i Prior són companys de professió des de que van acabar el cicle formatiu. Fa 10 anys que treballen a pesar de la incertesa de la professió. Són noves generacions d'artistes que encara no han fet el pas de plantar grans monuments.
6: Si todo el mundo se está dedicando a la escenografía o directamente lo están dejando porque, ya te digo, no hay una ayuda o un empuje.

0: empuje que dé al oficio para que la gente pueda trabajar de esto.
1: Parlant d'artistes foguerers, José Beitia va de guanyar, o bé, millor dir, de guanyar la medalla de plata en les Falles de València i diumenge a la nit aconseguia el segon ninot més votat d'Alacant. Ara ho té tot a punt per a debutar en secció especial de les fogueres i ho fa amb el pressupost més gran d'enguany en la foguera Florida Portazgo. Beitia s'estrena en la categoria d'or a Alacant i això significa que esta vintena de professionals han encadenat Falles i fogueres sense descans. Ara mateix, com és comprensible, l'adrenalina els mou. Plantaran la foguera, que té per lema Gènesi i que combina natura i tecnologia amb acabats art deco. Té la peça més gran que Beitia ha fet en la seva carrera i es tracta d'un polp amb tentacles que farà 18 metres de diàmetre i pujarà tot d'una. És un debut en especial per la Porta Gran, ja que és la foguera més cara d'enguany, amb un pressupost de 123.000 euros. Diu que no havia fet abans cap foguera d'Alacant perquè no es veia preparat mentalment, però creu que ara ja té el taller preparat per a fer-ho, com assegura Beitia. Per cert, les gòndoles mouen avui i demà dimecres Alacant es despertarà amb les primeres peces al carrer.
2: Agromètodos, 40 anys cuidant els teus cultius, patrocina este espai.
1: Antonio Sánchez, bon dia, què tal?
3: Bon dia, Sergi.
1: La nit no ha sigut tan tropical com la de despús-anit, diria jo, o almenys és la percepció que he tingut, sí. Però la calor continua, va més, i les tronades també.
3: En principi, mira, això sí que t'he de corregir. Per una part, tens raó. Sí, avui ha fet menys calor i s'ha notat les nits ja no han sigut tan tropicals. Hem tingut més núvols en el cel, que això és el que podem veure ara, que ahir es van alçar amb molta nuvolositat i avui no és el cas. Només tenim alguns núvols cap a l'interior, però la resta no res, és a dir, cel ras. I sí que veurem com en les pròximes hores tampoc tindrem molta evolució de núvols, és a dir, que avui no tindrem ja tronades, almenys en el nostre territori és molt difícil veure-les. En tot cas, sí que veurem més núvols de vesprada cap a l'interior, però sense probabilitat de tempestes. Així que avui no esperem pluja ni tampoc tronades. Pel que fa a la calor, sí, continua. Ens hem alçat amb temperatures més baixes gràcies a que, al no tindre els núvols, tota l'energia que ve des de l'atmosfera, des de la Terra, acaba escapant-se a l'atmosfera i no es queda a prop de la superfície. I la situació ha fet que el termòmetre hagi baixat, sobretot en punts de valls i fondalades, que són més abaixat la temperatura. A la resta, encara ha sigut una nit amb valors més alts del normal. Estem parlant cap a l'interior de 10-18 graus, al litoral entre els 20-22 graus, i ja de vesprada veurem com la temperatura baixa al baix segura, és a dir, que avui no arribaran als 30, no arribaran als 35-36, sinó que es quedaran en 32. Però sí que puja lleugerament la temperatura a la Ribera Alta, a la Costera, al Camp de Túria, a la Foia de Bunyol. Puntualment podríem arribar als 35 graus. Així que avui serà una jornada ben càlida, sobretot en aquestes comarques del peritoral centre, on els termòmetres passaran dels 34. A l'interior estarem en els 30-32 i al litoral també en els 29-31 graus. Una altra jornada de temperatures més altes del normal, Sergi, i demà inclús farà un poc més de calor.
1: Que bé, que alegria. Demana't una americana de mànega curta, vinga. Que si no, tu patiràs també la calor. Vinga, passa un bon dia.
3: Gràcies, Sergi, igual. Adéu,
1: fins ara, 8:34.
2: Agromètodos, 40 anys cuidant els teus cultius, patrocina este espai.
1: Un dels actes, tornant a fogueres, que marca tradicionalment l'inici de la setmana més esperada de les festes en Alacant, posa el focus en la memòria, la cultura i la identitat de la festa. El Saló Blau de l'Ajuntament d'Alacant va acollir el dilluns, precisament, alguna d'aixes qüestions que tenia que veure en tot el que té que veure amb la festa, precisament. Entre altres coses, tot això el que fa és parlar de fogueres i està impulsat per la llavors comissió gestora, baix la direcció de David Gerona, un volum que suma 384 pàgines i una tirada de 600 exemplars en les quals es recopila bona part de la història recent i present de la festa.
4: Sí, Sergi, bon dia. La vellea del foc, Maria Pastor, va felicitar els responsables de la revista per una nova edició i va agrair el treball, dedicació i esforç que hi ha darrere d'una publicació, esta que es presentava el dilluns, que segons va destacar, contribueix a conservar la història festera. Gràcies per cuidar la memòria de la nostra festa, que és important, segons va assenyalar. La vellea del foc va assegurar, a més, que havia sigut un privilegi participar en la presentació i va aprofitar per a desitjar unes felices fogueres a tots els alacantins.
1: Tenim que parlar de mobilitat també en fogueres. fogueres, perquè la Generalitat ha organitzat per a les fogueres d'enguany un dispositiu especial del tram que oferirà 144 hores ininterrompudes de servici des del pròxim dia 20 fins a la matinada del 25 al 26 de juny, amb l'objectiu de facilitar la mobilitat de residents i visitants i fomentar l'ús del transport públic durant les principals jornades festives. Almenys així ho anunciava el dilluns el vicepresident tercer i conseller de Medi Ambient, Infraestructures i Territori, Vicente Martínez Mus, que destaca que este operatiu suposa un esforç extraordinari perquè alacantins i turistes puguen disfrutar de les fogueres amb la tranquil·litat de saber que sempre tindran el tram per a desplaçar-se i tornar a casa.
5: Anem a fer un dispositiu especial de reforç a lo que és tota la freqüència de tràfic dels tramvies. Van a ser 144 hores ininterrompides de prestació de servei des del dia 20 fins al dia 25. Ahir enganxarem ja en lo que és el dispositiu nocturn per als dies de coco, i també continuarem ja directament en el tramnotxador per als divendres i dissabtes de l'estiu. 168.000 places diàries de passatgers en cada un dels dies de fogueres. Esperem, i això seria el tope, no? Esperem poder portar a més de 500.000, que és el que vam obtindre l'any passat. Això evita doncs, pràcticament 268.000 desplaçaments en cotxe. És fonamental aquesta feina, doncs, perquè són dies, òbviament, que el que es tracta és d'evitar i aquests desplaçaments a nivell individual, no sols per el que significa de congestió del tràfic, sinó també per la tranquil·litat i per la seguretat. Tot el que sigui evitar desplaçaments són importants.
4: Martínez Mus ha explicat que durant les festes hi haurà 2.850 circulacions de trens i 840.000 places, unes 168.000 diàries. I a més, a partir del 9 de juny s'habilitaran 140 places addicionals al pàrquing provisional d'Adif per les obres de la futura estació central del tram, que se sumaran a les 208 ja disponibles. I ha remarcat que apostar pel transport públic permetrà evitar més de 240.000 desplaçaments en automòbil privat. Com en anys anteriors, es tancarà l'accés de Federico Soto de l'estació dels Estels entre el 18 i el 24 de juny, d'una i mitja a les 2:20 durant el tir de la Mascletà, encara que la del Mercat sí que romandrà oberta. Després de les fogueres i del 25 al 29 de juny, es reforçaran els servicis nocturns de les línies 2, 3 i 4 amb motiu dels castells de focs artificials del Cocó, el llançament dels quals tindrà lloc a la plaça del Postiguet. Així mateix cal destacar que des de la Generalitat tornaran a oferir durant juliol i agost el servici especial Tram Notxador, que connectarà a la Carn Benidorm i Altea les nits de divendres i dissabte.
1: Una última coseta, la 6a edició del Festival d'Arts Escèniques d'Alacant, Fresca, que té lloc del 17 al 25 de juliol, reforça enguany l'aposta pel talent valencià i els espectacles familiars. L'esdeveniment, que organitza l'Institut Valencià de Cultura amb la col·laboració de la Diputació d'Alacant i Casa Mediterrani, busca atraure nous públics i per això han dissenyat una programació variada i contemporània amb propostes de dansa, circ, clown, teatre i flamenc, dirigides especialment a espectadors de totes les edats. Per això s'han establit descomptes del 50% sobre el preu original de l'abonament, fixat en 24 euros per a jovens de 14 a 30 anys, i s'ha inclòs una tarifa reduïda de 10 euros per a xiquets i xiquetes de menor edat.
4: Entre les propostes destaquen Las Hijas de Bernarda, coproducció de l'IBC, que inaugurarà el festival, l'espectacle Circente, Fins al cel, basat en la barra russa i de gran complexitat tècnica, i les propostes familiars Dominare, de Maduixa, i Forat, de Dudu Arnaud Nalot, entre altres. La Conselleria d'Educació, Cultura i Universitats ha presentat este dilluns l'edició d'enguany en un acte al Teatre Arnitxes. La secretària autonòmica de Cultura, Marta Alonso, ha remarcat que, en 6 anys de trajectòria, Fresca s'ha consolidat com un dels grans referents culturals de l'estiu de la Comunitat Valenciana i situa Alacant en el mapa de les arts escèniques de la Mediterrània. Així mateix, el diputat provincial de Cultura, Juan de Dios Navarro, ha recordat també que els dies 13 i 14 de juliol hi haurà actuacions gratuïtes de dos grups de dansa i circ als jardins de la Diputació d'Alacant per acostar la cultura al carrer.
1: I avui és un d'aixòs dies que t'agraden molt a tu, per això és protagonista de la nostra notícia mediambiental.
4: Efectivament, perquè avui se celebra el Dia Mundial de les Tortugues Marines amb l'objectiu de recordar la importància ecològica d'una de les espècies més antigues i fascinants del planeta. Estos reptils porten més de 100 milions d'anys habitant els oceans i duen a terme un paper fonamental en l'equilibri dels ecosistemes marins. Però actualment moltes de les seues espècies es troben amenaçades per l'activitat humana, la contaminació i el canvi climàtic. Segons la Unió Internacional per a la conservació de la natura, 6 espècies de tortugues marines estan classificades com en perill o en perill crític d'extinció, mentre que la supervivència d'estos animals continua amenaçada per la pesca accidental, la destrucció de les platges i l'impacte creixent de residus plàstics a la mar. Una qüestió de la que cal preocupar-se tenint en compte que la seva presència regula el benestar dels entorns marins de manera integral, des de la fertilització dels arenals costers fins al manteniment dels pastos marins, sostenen cadenes tròfiques per a multitud d'espècies en tot el món. La data elegida, este 16 de juny, coincideix amb el naixement del zoòleg i herpetòleg Archie Carr, considerat un dels majors defensors de les tortugues marines i pioner en este

0: i científics dedicats a la seva conservació. Els especialistes calculen que només una de cada 1.000 tortugues acabades de néixer aconsegueix arribar a l'edat adulta. Una dada que reflecteix l'enorme fragilitat del cicle vital d'aquestes espècies i la importància de garantir les condicions adequades de conservació.
1: Pel que fa al trànsit, València registra congestió d'entrada a la pista de Silla i de circulació a la D30 a Mislata i Paterna cap a l'Àsiat i a Xirivella i Castellar en sentit al port, també al bypass a la zona de Manises en direcció nord. A Castelló, precaució a la P7 a Vila-real. Hi ha un accident que tanca el carril dret en direcció nord. A Alacant hi ha retenció per obres a la 70 en sentit a Elx, on es creua amb la 77. I una coseta més, arriba l'estiu i el turisme obliga a reforçar rutes. Per tant, Renfe ha posat en marxa des d'ahir dilluns un reforç del servici entre València i la platja de Gandia. Falta fa. En concret, la companyia amplia de 2 a 3 els trens diaris per sentit en la línia C1 entre València Nord i la platja i Grau de Gandia, segons han publicat en les xarxes socials. Fins ahir també la ruta tenia 2 servicis al dia durant el cap de setmana. Renfe explica que la decisió obeeix a la necessitat d'augmentar l'oferta per la demanda turística. Una altra cosa serà la puntualitat. El reforç es mantindrà fins al pròxim 7 de setembre, sempre segons Renfe, que detalla que els trens tindran este horari. En sentit València Nord, cap a la platja de Gandia, els trens eixiran a les 7:36, 14:06 i 18:21 hores. I des de la platja de Gandia, amb destinació a València Nord, els horaris d'eixida seran 8:55, 15:25 i 19:40 hores.
2: A punt, la ràdio pública de les valencianes i els valencians. Sintonitza'ns a La Costera 101.5.
3: De tu a tu.
4: Agromètodos celebra 40 anys d'història, una història de persones amb passió per la recerca i el desenvolupament de productes naturals que promouen la sanitat dels cultius. 4 dècades de solucions innovadores apostant per una agricultura més tècnica i compatible amb el medi ambient. Agromètodos, 40 anys cuidant els teus cultius.
5: Disfruta del 29 Festival de Jazz en el Palau de la Música, con María Schneider, Esperanza Spalding, Liz Wright, Joe Lovano, José James y China Moses y el mejor jazz valenciano. Del 24 de junio al 26 de julio. Infórmate en www.palauvalencia.com.
6: Diuen que comencen en juny, però se senten molt abans. Es veuen, es disfruten, es viuen, perquè hi ha experiències que no es poden contar. Les has de viure. Puja't al tram d'Alacant en Fogueres. Servicis sense interrupcions dia i nit, del 20 al 24 de juny. Abans que comencen, ja estan passant. Generalitat Valenciana.
7: Hi ha viatges que comencen sense planejar-los i acaben canviant-ho tot. L'aeroport de Castelló t'ofereix ara més possibilitats, amb 16 destinacions per a triar, perquè hi ha viatges que acaben passant i comencen així. Són coses del destí. Aeroport de Castelló, Generalitat Valenciana.
8: Som la veu de tots. Som

0: Anem camí de les 9 del matí d'este 16 de juny de 2026. És la notícia de les últimes hores. Ho hem estat contant, però també volem aprofundir una miqueta més a aquestes hores. Parlem de l'acord de pau assolit entre els Estats Units i l'Iran, que obri una nova etapa a l'Orient Mitjà. Un pacte que alguns interpreten com una oportunitat per a la desescalada i l'estabilitat. Això ens afecta a tots al final, però que també genera dubtes sobre els seus beneficiaris reals i sobre la seva viabilitat a llarg termini. Recordem que el document es signarà este divendres, dia 9 de juny, a Ginebra, si no passa res. Mentre Washington defensa l'entesa com una victòria diplomàtica, algunes veus expertes sostenen que Teheran ha aconseguit resistir la pressió internacional i consolidar la seva posició. Per tant, la nostra finalitat és conèixer i entendre millor els pros i els contres d'este acord, i per això hem tirat mà d'Ignacio Álvarez Osorio, que és professor d'estudis àrabs i islàmics, però també és expert en relacions internacionals. Professor, buenos días, ¿qué tal?
1: Bon dia, Sergi.
0: Gracias por acompañarnos esta mañana. A ver, después del anuncio de este acuerdo, ¿quién cree que sale realmente reforzado y quién paga el mayor coste político de esta crisis?
1: Bueno, yo creo que lo primero hay que resaltar que no se trata de un acuerdo definitivo, se trata de un acuerdo de mínimos que abre el estrecho Hormuz, levanta algunas sanciones a Irán, pero los asuntos más delicados se tendrán que abordar en estos 60 días que empiezan a partir del viernes, y ahí se tendrán que tocar los temas más delicados, es decir, el programa nuclear, el programa balístico, el respaldo de Irán a los grupos como

0: a distància de València, ha assumit les investigacions.
1: Àngel Hernández, gràcies. Continuem pendents d'aquest cas i de les novetats que puguen sorgir. També des d'Alacant, on un jutge popular ha declarat culpable una parella acusada d'homicidi per matar l'any 2024 l'home amb qui compartien pis. La policia va començar la investigació després que un esportista va trobar el cadàver en un camí rural. Gràcies a les empremtes dactilars, la policia el va identificar i la investigació va conduir els agents a un pis al barri de la Mare de Déu del Carme, on va detindre els dos inquilins, un home de mitjana edat i la parella, una dona que convivia amb la víctima i el cuidava. Segons la fiscalia, que demanava 17 anys de presó per a cadascun, els dos haurien mort l'home per quedar-se amb el pis i amb la seva pensió haurien esquarterat el cadàver i l'haurien llançat perquè es cremaran una foguera. La defensa, d'altra banda, demanava l'absolució, mantenia que l'home hauria tingut una mort natural i els acusats, per a evitar o per por a malentesos, s'haurien desfet del cos. A l'espera que la jutgessa dicte sentència, la defensa ja ha dit que la recorrerà. N'estarem també pendents i este dilluns hem conegut un nou informe de l'UCO sobre el cas Leire Díez, just en el mateix dia en què la directora general de la Guàrdia Civil està citada al Senat, en la Comissió d'Interior. Mercedes González compareix a petició del PP, que recordem té majoria absoluta en la cambra, volen que doni compte de les reunions que l'exmilitant socialista Leire Díez va mantindre en la direcció de la Guàrdia Civil i en la Fiscalia, en el que serien, segons l'UCO, treballs de Díez per a boicotejar els casos oberts a l'entorn de l'ex-dona del PSOE. Este dilluns, com dèiem, hem conegut noves dades. La Guàrdia Civil reafirma el lideratge de Santos Cerdán en la trama. Dels documents trobats a la seu del PSOE, els agents destaquen un llistat de l'exmilitant socialista sobre les maniobres que no haurien donat resultat, com ara algunes amb l'excomissari Villarejo. Per a l'UCO, una demostració que l'exmilitant socialista rendia comptes directament a l'exsecretari d'Organització del PSOE, a Santos Cerdán. Ell, este dilluns, ho negava tot.
2: Ni hemos montado ninguna trama, ni he montado ninguna trama, ni he hecho nada ilegal. Y espero que la justicia lo aclare todo.
3: Señor, muchas gracias. La UCO dice que es el jefe de la trama.
2: Eso es. Pues vuelvo a decir que no hay ninguna trama, ni
3: monté
2: ninguna
3: por trama. Tanto.
1: També, segons dades d'este informe, la trama volia fer-se càrrec de la defensa del germà del president del govern, però David Sánchez ho va rebutjar. En les agendes de Leire es recull com a possible estratègia. Diu textualment eixa llibreta ser advocat del germà de P.S. I davant les noves informacions, des del PP li diuen a Pedro Sánchez que no pot amagar-se més i que convoque eleccions. En el PSOE han negat qualsevol implicació de la direcció del partit, confien en que el PSOE no serà imputat en la causa. Escoltem el portaveu popular Borja Sémper i la secretària de organización del PSOE, Rebeca Torro.
4: Redadas en ambas aceras de la calle Ferraz por la Guardia Civil y por la Policía Nacional. No estamos ante una manzana podrida, es un árbol enfermo desde la raíz.
5: El presidente del gobierno no ha formado parte de ninguna de las actuaciones que estamos conociendo, no se ha reunido nunca con Leire Díez, no ha conocido ninguna de las andanzas que estas personas hayan podido realizar.
1: I el tema de conversa d'avui en els esports continuarà sent de segur eixe decebedor debut d'Espanya en el Mundial. Eva Casany, bon dia.
6: Sí, bon dia, Alba, perquè s'esperava molt del combinat i no es va reflectir a la gespa. Molta possessió, però poques arribades contra una feble Cap Verd en què el porter feu parades de mèrit. De la Fuente espera al minut 70 per a fer canvis donant entrada a Merino i Lamine Yamal. Des d'arribaren les opcions que no trobaren rematador. Tampoc dona resultat l'entrada de Nico Williams i el duel va concloure amb empat a 0. En el vestidor reconeixen que no han començat bé, però ja t'esperen a reaccionar. Escoltem Oyarzabal y Unai Simón.
7: Creo que hemos tenido ocasiones suficientes como para haber hecho algún gol, pero cuando te falta ese acierto, esa finura, pues es difícil, ¿no? Pero bueno, transmitir tranquilidad, confianza en nosotros mismos.
8: Empate con el que nadie cuenta, porque te ves en ranking FIFA, eres España, tienes que ganarle a Cabo Verde por juego, por jugadores y por todo lo que conlleva. Pero bueno, el fútbol es así, en un Mundial sobre todo.
6: Més mal que Aràbia i l'Uruguai també empataren a 1, per tant, en el grup A, que els quatre equips s'empaten en la classificació amb un punt. Avui debuta altra de les favorites, França.
1: N'estarem pendents del resultat. Ullada del trànsit. Sònia López, bon dia.
9: Bon dia. Ara mateix tenim complicacions a Castelló, en concret per un accident a l'AP7 a l'altura de Vila-real, que talla un carril i genera 3 quilòmetres de retenció en sentit nord cap a Tarragona. També a Alacant, complicacions a l'A70 per un altre sinistre al seu pas per Mutxamel i a hores d'ara 1 quilòmetre de retenció és en sentit sud cap a Elx, però està afectant també la incorporació de la CB800 i des de la Nacional 332. A València tenim la congestió habitual d'estes hores, Alba, a la zona del riu B30, Ronda Nord, i també l'entrada per la pista d'Ademús.
1: Gràcies, Sònia. És tot de moment. Pròxima cita informativa a les 10:00. Continuen en companyia d'Amunt i Avall.

0: A Punt, la ràdio pública de les valencianes i els valencians. Sintonitza'ns a La Polla de Bunyol, 102.2.
1: De tu a tu.
2: Hi ha viatges que comencen sense planejar-los i acaben canviant-ho tot. L'aeroport de Castelló t'ofereix ara més possibilitats, amb 16 destinacions per a triar, perquè hi ha viatges que acaben passant i comencen així. Són coses del destí. Aeroport de Castelló, Generalitat Valenciana.
3: Diuen que comencen en lluny, però se senten molt abans. Es veuen, es disfruten, es viuen. Perquè hi ha experiències que no es poden contar. Les has de viure. Fogueres de Sant Joan d'Alacant, declarades d'interès turístic internacional del 20 al 24 de juny. Abans que comencen, ja estan passant. Generalitat Valenciana.
4: Ya hemos llegado hasta aquí, pero todavía queda carrera. Porque la meta que compartimos sigue siendo una sociedad más libre, diversa e igualitaria. 28 de junio, Día Internacional del Orgullo. Ayuntamiento de Valencia, Capicasal.
5: Diuen que comencen en juny, però se senten molt abans. Es veuen, es disfruten, es viuen, perquè hi ha experiències que no es poden contar. Les has de viure. Puja't al tram d'Alacant en fogueres. Servicis sense interrupcions dia i nit, del 20 al 24 de juny. Abans que comencen, ja estan passant. Generalitat Valenciana.
6: De dilluns a divendres i de 7 a 8 de la vesprada en A Punt Ràdio,
7: compartim el que som, el que ens uneix. Activa els sentits. Arriba l'hora de la cultura. Soc Rei Joan i descobrirem junts els espais més creatius i innovadors de l'art i del coneixement.
6: L'hora de la cultura, amb Reis Joan.
8: L'esport que realment t'apassiona. Sempre al teu costat, passe el que passe.
6: De dilluns a divendres en A Punt Ràdio anem amunt i avall.
9: Són les 9 i 9, ens hem posat al dia completament en tot el que està passant, que no és poquet i que ara donarà per a poder comentar-ho, i així seguim en directe, encetant la segona hora del nostre programa multiformat de Win, la ràdio autonòmica valenciana. Anem a saludar a Susi Boix. Què tal, Susi?
10: Què tal? Estàs? Molt bon dia.
9: Com portes el tema de les calors?
10: Bé, de moment bé, vaig suportant-ho.
9: Tu eres de les que ho suportes bé?
10: No, gens.
9: Ah, dic, no tens pinta tu de ser d'estes que no es queixa de la calor.
10: No.
9: Buah, nosaltres així, bueno, parle per Maria Jocollada, la nostra companya tècnica, és de les suauretes, jo també, sí, i molts del
10: però
9: programa.
10: Però de moment no es queixem, a més, que ningú convoque la calor, eh? Que
9: com
10: ningú
9: podem
10: la
9: començar
10: convoque.
9: Queixant-nos, ja, sí.
10: Res, no es queixem, que en camp vendrà el pitjor.
9: N'hi ha qui es queixa
10: sempre
9: de la calor.
10: Sempre podem anar a menys.
9: És veritat. I n'hi ha qui es queixa de matinar, però tens la sort...
11: Però una cosa, hoy hace ya calor. Anoche hizo calor, de hecho.
9: Pero
11: anoche en la ciudad de Valencia se notaba por la noche que hacía calor, que si abrías las ventanas entraba un aire agradable y fresquito, pero que ya hacía calor y ahora prácticamente ya a las 9 hacía un poco de fresco, a lo mejor 8:15, 8:30. Yo ahora he llegado aquí ya en la explanada, pum, que el sol pega, que esto es abierto, ya es el sol ese que dice 9 de la mañana... Y cae así, no quiero
10: pero
11: pensar a las 11,
10: aguante.
11: A las 12, a la 1.
9: Pero tú en la rebequeta, Arnau.
11: Hombre, yo, no.
9: Tú vas
11: yo,
9: en, míralo, en la chaqueta. Vais maniga larga y damunt chaqueta
11: de punt. Por supuesto, a ver, manga corta si llevara un polo, que no es el caso. Pero es que además si vas motorizado el aire se nota más. Llevaba encima un chubasquerito y todo.
9: No
11: para
9: digues.
11: Cerrar, sí, porque el aire...
9: A estas horas, y yo vinga a las 5 de la matina...
11: ¿Y no llevas nada?
9: Res.
11: ¿En moto?
9: Sí, claro.
11: Y no te da... Imposible. A las 5 el aire de la noche húmedo es para que te destroce.
9: ¿Com es nota que no t'alces a las 5 del matí?
11: No,
9: jo
11: però...
9: Jo vinc així, en cos de camisa, en la moto, i vinc de lo més fresquet.
11: És
9: sí.
11: Demasiado, és muy poco abrigado. En una moto casi siempre hay que llevar algo que cubra. Lo perfecto es la gente que lleva chaquetas de moto, porque va protegida la
9: porta
11: gente que se pone...
9: Porta un chubasquero de PortAventura.
11: Claro, pero yo llevo un chubasquero también así como de algo que me regalaron, pero que tapa mucho, digamos, el viento. Y hay gente que lo que lleva, que digo, es lo bueno, es chaquetas de moto con coderas, con tal, un poco va como protegido. En el caso de que tuviera una caída, que hay que intentar siempre llevar cuidado y no tenerla. Pero yo sí
10: de
11: me he puesto el chubasquero.
10: Es que claro.
9: Claro. Bueno, de todas formas, si palme de una pulmonía o una neumonía, en sustituirás tú perfectamente, no pasa res, ¿no?
11: Qué bestia eres. Hombre, eres muy joven, te duraría 2 días. A ti una neumonía no te tumba Esperemos que no, que no, que somos muy pequeños.
10: Además, Joseca no va a venir así al Lesín del Matí.
9: No.
11: Y a ver, es que una cosa que sí que no está bien planteada, pero esto es un tema ahora que ya no podemos entrar.
10: Lo del Club de las 5.
11: No.
10: Esa gente que dice que hay que levantarse a las 5 de la mañana.
11: ¿En qué momento la radio pública valenciana decide unirse con la tele y dejar de estar en la ciudad? Una radio que no necesita los estudios de una televisión ni el tamaño de televisión. Es muy agradable, no hace falta que nombremos a las clásicas radios nacionales españolas, que todas están no en la ciudad, en el mismísimo corazón y centro de la ciudad, lo cual es maravilloso, comodísimo, y hace que uno pueda ir a una radio caminando cerca o si va en metro o autobús con mil paradas.
9: Acabes d'obrir un meló que tota la gent de la ràdio compartim i que
11: no és que estuviera donde estaba.
9: Aquell Blasco Ibáñez,
11: sí, però era un Blasco Ibáñez casi rumbo 144. Podria estar,
9: no, casi no, en rumbo
11: como
9: 144.
11: Algunas conocidas que están en la calle Játiva, en la calle Juan de Austria, en la calle Lauria, en el corazón de la ciudad.
9: Aixina
11: al ladito del Corte Inglés, ahí, que además dirías la radio pública como los edificios al final de la Generalitat, que es como parte de la representatividad el hecho de que ocupen edificios emblemáticos en el centro de la ciudad, además de que muchos, si no se les hubiera quedado un organismo público, pues estarían arruinados, eran palacios que no se mantenían. Pero se explica también que parte de que las consejerías, consellerías tengan edificios céntricos es porque esa representatividad, pues esto sería parecido, dirías, como es la radio pública, no digo que tengas que tener un palacio entero, pero estás en tal zona, centro, que... y eso sería una maravilla.
9: Nosaltres estàvem molt contents en Blasco Ibáñez i potser els millors estudis que n'hi havia eren els de Blasco Ibáñez, però bueno, la vida és així.
11: Jo fui a l'última etapa.
9: El baròmetro
11: con José Luis Torró,
9: sí,
11: por las noches. Y la noche que anuncian el cierre me llamaron. Oye, ¿te quieres venir? ¿Qué han dicho yo? ¿Qué ha pasado? Que han dicho que van a cerrar y estamos llamando como si fuera a la tournée para que todos vengan y opinen. Claro, con la idea de que todos fueran a poner a caldo, a criticar y tal.
9: De totes formes, tu em dius a mi, fas un programa de 6 hores. En aquella època, jo tenia un programa de cap de setmana que durava 14 hores de directe dissabte, 14 hores de directe diumenge.
11: Futbol mañana y tarde.
9: Es dia la gran emissió. I bueno, i te tinc que dir que el Luis Urrutia, avui en dia, la gent del punt a punt, fa 12 hores de directe en esta casa.
11: Però futbol.
9: Ja, i...
11: Que és futbol.
9: Sí, futbol bueno, és poliesportiu, són moltes retransmissions, claro.
11: I no se turnen dos equipos de gente distinta.
9: M'imagino que sí, que van tornant-se, clar, i van fent cadascun els seus partits, però jo sé lo que és fer un directe de 14 hores, un servidor, Hernández...
11: Això és quasi com les guàrdies de los médicos.
9: Sí, pues ho fèiem així, és que a veure, mos vam quedar en quadro, és lo que n'hi havia. Con lo cual, un programa de 6 hores que passa molt ràpid.
11: Nada, és un ratito.
9: Claro, és no res, però en fi. I no és un via crucis com el que m'imagino que políticament tindrem esta setmana, que per a vosaltres vos pregunte directament.
10: I quina setmana no.
9: Ja, des de fa temps.
10: Des de ja fa temps estem titulant totes les setmanes com setmana horrible per al govern, però...
11: Semana negra, semana tràgica.
10: Semana negra, semana
11: horrible. I empieza ayer ja perdiendo la selección y después sí, mal, todo mal. O sea, perdiendo no, perdón. Empatando, pero que la gente esperaba que siendo un equipo relativamente fácil ganaran. Entonces es una
10: pero vamos
11: semana
10: mal, de las favoritas hemos quedado las peores.
11: Sí, sí, sí.
9: Bueno, yo me encanta el titular del Levante, que digo, esta selección está muy verde.
10: Sí.
9: Pel joc de paraules de la Roja contra Cabo Verde.
11: Buenísimo,
9: está molt
11: buenísimo.
9: Ese titular.
11: Totalmente.
9: Sí, sí, sí, sí,
10: segur
9: sí.
10: Que no habrá fet 12 hores perquè se le ocorren al titular.
9: Segur que no. En fi, però què serà lo pitjor que pot passar estos dies?
10: Jo ja no sé què vaticinar. Jo escoltava precisament a Borja Semper ahir en la roda de premsa i crec que va donar en el clau perquè era el sentir de la ciutadania en general, però en particular dels que ens dediquem a l'anàlisi política.
9: Aquell que no saps com vas enfrentar-te a una roda de premsa.
10: No sap, sí, però trasllada a l'anàlisi. És a dir, tot allò que ens preocupava, que pensàvem que no podia esclatar algo més fort, que analitzàvem quines derivades tindria... a l'endemà és que s'ha quedat, no sols s'ha quedat obsolet, sinó que ha ocorregut algo molt més greu que tapa lo anterior. I per tant, és que és una situació, jo diria que la paraula és d'inestabilitat. I també, per què no dir-ho, d'inseguretat, perquè en este moment en el que no se maneja cap fitxa per el part del govern, sí que he escoltat en els informatius que des de Ferraz també s'estava intervinguent en quina anava a ser la defensa de Zapatero, però m'estic fijant molt en Sumar, que també forma part del govern, que forma part de coalició, però també en els socis parlamentaris. No estem veient un moviment. Fora de micros, José, que jo ho comentava, és cert que la dreta no se mobilitza, la dreta no és un col·lectiu ideològicament parlant que davant d'una situació com la que estiguen vivint isga als carrers, però és que l'esquerra, a l'esquerra del Partit Socialista també està totalment immobilitzat.
9: És que a veure qui es maneja, Susi. De totes formes, n'hi ha tres talls, jo crec que són dels importants.

0: i mines tota la direcció cap a Alacant o Albacete, sí, i l'entrada o l'avinguda cap a València o direcció Barcelona, on tu vulguis donar-li...
1: Sí, és que veníem cap a València, mos trobàvem en dos carrils.
0: I per anar cap a Alacant en deixes uno. O sea,
1: que era el que invadía que el carril de dirección
2: así, que todo lo público, sí, es que es continuamente así.
0: Es que...
2: es de locos, es de Mortadelo y Filemón, no tiene sentido. Se hace con... yo creo que a veces hay mala fe, no me cuesta creer que siempre... ¡ay, ha habido un fallo, ahí no han calculado! ¡Ay, ha habido! No, no, no puede ser, es imposible.
0: Bueno, o sea, está anomalía así, Dins.
2: Hasta en 2026, cuando ya parece que todo... no, se podría calcular esto, se podría hacer lo otro más rápido, se podría... esas cosas que, como todo ha avanzado tanto, te hacen ver. Y luego hay una cantidad de anomalías, por ejemplo, con el tráfico se ven continuamente, muchas cosas. Esto que acabas de explicar, el caso... es brutal, es atroz, es que no es normal. En cambio, cuando digas lo que hablamos a lo privado y tienen que encargarse de algo, se pone pum, pum, pum, pum, pum, pum, y lo acaban haciendo.
1: Pero si no hay voluntad y se sabe que acaba on se vol caminar, si yo, Farres, un mes vaig estar en Copenhague y me va a impactar, dic, así me falta para viure, así me falta para viure alegría y sol, es deberes.
0: Per exemple, clar,
2: todo, comida, la gastronomía, muchas cosas.
0: Pero a veces el pecat no es que volem ser Copenhague, volem ser ciutats que no podem ser, o pobles que no podem ser.
1: Yo la gastronomía siempre dic que com así en ningún puesto, això ja ho dono per sentat, però allí jo dic, mira, para viure sí me falta sol y alegría, això està clar. Però el model de ciutat és un model molt clar. En el moment aterrisses, tu ja veus la... cuadriculat, la cultura que hi ha, l'ecologisme, no és algo imposat, no és algo que se pretenga, sinó que va en el propi ADN de la ciutat. Per tant, jo no dic que sigam, perquè també caigam, jo també estic amb tu, Sergi, que caigam moltes vegades en volem ser, no, jo no vull ser Copenhague.
0: Claro, no pots.
1: Jo vull ser el meu poble, jo on va, jo, o València, o la vila, Chollosa, que, o qualsevol altra.
2: Sí, però, ciutat,
1: però tinguem clar quin tipus de ciutat és el que vols.
2: Està mort perquè s'ha copiat tot. Ciutat, les grans
1: clar,
2: ciutats
1: el problema
2: han
1: és voler copiar.
2: Europa, de tot,
1: el,
2: claro.
1: El problema és voler copiar i no saber el que és. Tu arribes a Copenhague i dius, sí, t'he sentit, i va en la seva cultura, va en la seva forma de ser, en la seva societat, i té, diguem tot, una complexitat i que tot té un empaste que dius, sí, sí que reconec aquesta ciutat. Jo crec que aquesta és la que
0: és
1: falta.
0: És que haver-li encarregat aquest model de ciutat a la Fontanera haguera sigut un encert.
2: Bueno, pues para seguir complicando todo, mañana creo que hay huelga de taxis o algo así.
0: Va acabar d'arreglar també. José, que cuida't i abriga't, que no vas prou abrigat, que avui farà fred.
1: Que va la moto.
0: Susi, moltes gràcies.
1: Gràcies a tu.
0: Una abraçadeta. Estem a punt d'arribar a les 10 del matí. Vol dir això que el relleu l'agafen en aquests moments els nostres companys de servicis informatius, que la finalitat és una i principal, informar-vos.
3: Són les 10.
4: A punt. Notícies.
3: A hores d'ara continuem pendents de la detenció d'un jove de 24 anys a Burjassot, a l'Horta Nord, després de confessar ahir de vesprada que havia matat el logopeda del seu fill. Àngel Hernández està a la clínica de València on van passar els fets. Bon dia, Àngel. Què més en sabem?
5: Bon dia. Fa aproximadament mitja hora que ha arribat el grup d'homicidis de la Policia Nacional i la Policia Científica a esta clínica de logopèdia situada en el barri de Marchalenes de València. Sabem que agents de la Policia Nacional han pogut recuperar la navalla de 15 centímetres que va usar un home de 24 anys per a matar ahir de vesprada, presumptament al logopeda. Les causes estan encara investigant. Segons el relat del detingut, aquest home de 24 anys, el que hauria vist és el seu fill menor parcialment despullat. Ell va entendre que ahir s'havien produït abusos sexuals i amb aquesta arma blanca de 15 centímetres va matar el logopeda, segons va declarar poc després en la comissaria de Policia Nacional de Burjassot. La investigació està en marxa i en les pròximes hores, podria ser també fins i tot demà o després demà, passarà a disposició judicial.
3: Gràcies, Àngel. Continuarem pendents des de succés i ara canviem d'assumpte. El president de la secció d'educació del sindicat CESIF de la Comunitat Valenciana, José Seco, ha defensat l'acord salarial que el seu sindicat i AMPE han firmat en la Conselleria d'Educació i han instat els altres sindicats de l'ensenyament a sumar-s'hi. Segons Seco, ara que ja ha quedat clar que l'increment salarial estarà vinculat a l'IPC, tots els sindicats haurien de firmar aquest acord. Ho ha dit en una entrevista en les notícies del matí.
6: Si pensen que és bo perquè tenien dubtes en el tema de la IPC i ara ja veiem que està indexat, doncs el que han de fer és sumar-se a l'acord que va firmar AMPE i CESIF de tal forma que tots els docents puguen cobrar. Jo crec que és molt important que l'1 de setembre tinguem ja la primera

0: Puja de 75 euros i que a desembre ja tinguem 150 més a la nòmina.
1: Pel que fa a les ràtios, ECO ha reconegut que l'última proposta del Consell millora la del projecte de llei del Govern central, però no l'han firmada perquè aquesta reducció no començaria a aplicar-se fins al curs 2027-2028 i perquè demanen que l'alumne amb necessitats especials compte per dos.
0: La oferta és millor que la proposada pel Ministeri en el projecte de llei, però també és veritat que n'hi ha altres aspectes molt importants. Per exemple, el tema d'inclusió, des de CESIF el que volem és que cadascú dels alumnes que té necessitats especials doncs que ocupen dos places, de tal forma que la ràtio baixi encara més. I també el calendari. Nosaltres ja volíem que tinguérem la rebaixa de ràtios per al curs vinent.
1: I per la seva part, Marc Candela, portaveu del Sindicat de Treballadors de l'Ensenyament del País Valencià, ha explicat a les notícies del matí que l'únic acord firmat sobre les retribucions ara està en l'aire, segons la conselleria, i reafirma la seva desconfiança.
2: Que no està clar que s'apliqui l'acord retributiu que ha firmat amb AMPA i CESIF. No confiem en absolut en aquesta conselleria.
1: Candela contesta a les paraules del president de la Generalitat, Pérez Llorca, a que l'estiu no fora una excusa per a no seguir negociant. A més, creu que la conselleria ha intentat allargar el temps per a no acordar res abans de la fi del curs.
2: Si nosaltres el que volíem era reobrir la negociació el dijous passat i volem reobrir-la aquesta setmana i la setmana que ve i en el mes d'agost si fa falta. Vull dir, no tenim cap problema. Que estan fent aquesta estratègia de dilatar en el temps, d'intentar cansar-nos i no ho han aconseguit, òbviament. Per això estan tan descentrats i tan perduts de com fer front a aquesta negociació i a la resolució del conflicte.
1: I els donem ara una última hora financera. La Comissió Nacional del Mercat, dels Mercats i la Competència investiga Banc Inter, el Banc de Santander, el BBVA, Unicaja, CaixaBank i el Sabadell per les seues hipoteques a tipus fix. En un comunicat, Competència ha informat que investiga declaracions de directius d'aquestes entitats que haurien permès les entitats del sector anticipar el comportament futur dels seus competidors. I pel que fa als successos, desmantellades tres plantacions de marihuana a Castelló de la Plana, Almassora i Oliva. La Guàrdia Civil, a més, ha detingut 6 persones en total i ha decomissat més de 1.270 plantes en avançat estat de creixement. Se'ls imputa un delicte contra la salut pública i falsedat documental, pertinença a grup criminal i defraudació de fluid elèctric. I en els esports parlem de bàsquet. Avui es complixen 9 anys des que el València Bàsquet va aconseguir la primera lliga de la seva història. Gonzalo López.
3: En aquesta ocasió, el conjunt taronja va imposar-se al Real Madrid en 4 partits, amb la victòria definitiva a la Fonteta. Ara l'equip torna a tindre al capdavant l'oportunitat de fer-se amb la segona, de nou sota les directrius de Pedro Martínez. Este dijous comença l'eliminatòria a 5 partits contra el Barça, en la que els dos primers duels es disputaran al Roig Arena. El segon partit serà el dissabte i el tercer al Palau Blaugrana es jugarà el pròxim dilluns. Conforme a resultats, s'haurien de disputar el quart i el quint. D'altra banda, el València Bàsquet Femení va anunciar ahir un nou fitxatge. L'aler Marta Suárez s'incorpora a l'equip per a les tres pròximes campanyes.
1: Gràcies, Gonzalo, i això és tot de moment. Tenen tota l'actualitat en la ràdio, les xarxes socials d'Apunt i en el web apuntmedia.es. Així, la pròxima cita informativa és a les 11 en punt. Es deixem ara amb el programa Amunt i Avall.
4: Apunt, la ràdio pública de les valencianes i els valencians. Sintonitza'ns a La Marina Alta, 93.5.
5: De tu a tu.
6: Hay viajes que empiezan sin planearse y acaban cambiándolo todo. El aeropuerto de Castellón te ofrece ahora más posibilidades, con 16 destinos donde elegir, porque hay viajes que terminan pasando y empiezan aquí. Son cosas del destino. Aeroport de Castelló, Generalitat Valenciana.
7: Diuen que comencen en juny, però se senten molt abans. Es veuen, es disfruten, es viuen, perquè hi ha experiències que no es poden contar. Les has de viure. Puja't al tram d'Alacant en Fogueres. Servicis sense interrupcions dia i nit, del 20 al 24 de juny. Abans que comencen, ja estan passant. Generalitat Valenciana.
8: Las aves urbanas forman parte de nuestra ciudad, pero una sobrepoblación de palomas afecta su bienestar y la salud pública. Colabora manteniendo limpias las zonas, cuidando los edificios y evitando alimentarlas. Con pequeños gestos logramos una convivencia saludable y sostenible. No alimentes el problema. Ayuntamiento de Valencia.
9: Descansa la vista.
10: Què és la inspiració per a tu?

0: ho sé. Diria que és com una espècie de llum.
1: Tiene algo mágico. Yo creo que es algo ahí animal.
2: Obri la ment. Eres creient?
3: Depèn de l'estació de l'any.
4: Con les carxofes.
5: Sí, sí, sí.
6: App. Podcast. En el web i les principals plataformes d'àudio.
7: Què t'ha paregut?
3: Molt bona, molt bona.
7: Ara sí que me l'espera.
8: L'economia per a totes i tots.
9: Cada decisió econòmica ens toca i cada veu experta ens ajuda a veure més lluny. Compartim el valor i junts en fem cadena.
8: Cadena de valor amb Javi González. De dilluns a divendres, de 3:30 a 4.
10: Continuem complint amb el nostre compromís. La informació local que connecta amb la realitat global. Som servei públic. A Punt Ràdio. De tu a tu.
11: Amunt i avall, el magazín de la Comunitat Valenciana en A Punt Ràdio.
12: Voldria recordar-vos 10 i 9 del matí d'este 16 de juny de 2026 que la Federació Valenciana de Municipis i Províncies no només produeix este programa, sinó que mitjançant el projecte laboral, millor dit, el projecte Labora de la Federació Valenciana de Municipis i Províncies i en col·laboració avui amb l'Ajuntament de Torrevieja han organitzat la que és la primera fira comarcal del treball Vega Baja Emplea 2026, una iniciativa que, com l'altre dia també vos comentàvem, en este cas en Navarrés, naix amb l'objectiu de convertir-se en un espai de referència per a poder trobar treball, per a poder formar-se i per a mantenir una connexió entre empreses i ciutadania, en este cas en la Vega Baja. Com està el meu company David González? Bon dia.
13: Bon dia, Sergi. Molt bé, sí, estic en el sud de
12: clavat
13: la
12: en matèria,
13: comunitat
12: no?
13: Valenciana. Exactament, clavat en matèria. Ja ho has contat tu tot.
12: Bueno, pues res,
13: ja s'ho explica tu tot. que no, que estic així amb els organitzadors d'este esdeveniment. Ja saps que és la Federació Valenciana de Municipis i Províncies la que impulsa este acte. I és cert que ha començat a les 9 del matí i la rebuda des de primera hora ha sigut envejable, perquè hem tingut gent així en este Auditori Internacional de Torrevella pràcticament des de que s'ha iniciat. Jo tinc al costat ja a Eduardo Dolón, ell és alcalde de Torrevieja. Alcalde, buenos días.
14: Buenos días.
13: Supongo que satisfecho con la acogida, porque es lo que estábamos viendo, no para de entrar gente, muchas inscripciones. Cuéntanos un poco cuál ha sido esa acogida, esa primera impresión.
14: Bueno, contento y satisfecho cuando uno viene a una feria de estas características y se encuentra, lógicamente, a muchísimo público, ¿no? Y especialmente a las personas que, en este caso, están en esos procesos que la Administración Pública, lógicamente, tenemos a nuestra capacidad. Me refiero a Labora y a los ayuntamientos con talleres de empleo, cualquier modalidad derivada de la misma. Y que, como yo he dicho en esa inauguración, pues algunos de ellos están dentro de ese túnel de la búsqueda de empleo. Y como siempre digo, pues gracias a estas ferias encontramos esa luz al final del túnel, ¿no? Estamos hablando de más de 600 inscripciones que son las que van a participar en las 27 empresas que sean también bueno, inscritos en la misma, es decir, habrá por cada empresa esos 600 procesos de selección. Y bueno, te destacaba también que en este caso pues tenemos una empresa muy conocida en el ámbito de la Comunidad Valenciana, prestigiosa como es Bauhaus, que va a implantar un centro para la próxima primavera en la ciudad de Torrevieja, y su proceso de selección, unos 350 trabajadores, pues ha iniciado hoy aquí, con lo cual, bueno, con esta perspectiva y sobre todo con el trabajo conjunto con la Federación Valenciana de Municipios y Provincias, pues muy contento y satisfecho, ¿no? Esto es una forma de explicarle a la ciudadanía para qué sirve nuestra federación y sobre todo con qué capacidad junto a Labora pues nos da posibilidades a los ayuntamientos y a los municipios y en este caso a la comarca de la Vega Baja, porque hoy aquí tenemos representantes de todos los municipios, de los 27 municipios que integran la comarca de la Vega Baja.
13: Claro, no hablamos solamente de Torrevieja, que es la que acoge, sino que se engloba toda la comarca, localidades, gente que se está desplazando desde todas las localidades, y hablábamos que también se va incorporando a lo largo de la mañana, aparte de todas esas inscripciones ya hechas.
14: Sí, además esto lo hace perfectamente la federación, es decir, para que no hayan largas esperas ni colas, van convocando en grupos de un centenar aproximadamente, 100-150, y cuando finalizan ese proceso, pues se incorporan otros 150, ¿no? Así yo creo que se hace mucho más dinámico. y de alguna forma también las empresas lo agradecen para que nadie tenga esas largas esperas, ¿no? Creo que está excelentemente bien organizado. Quiero felicitar a todo el equipo de la federación, porque cuando una cosa está bien estructurada, cuando se trabaja y se planifica, pues sobre todo también con los que hemos interactuado, pues nos trasladaban su satisfacción.
13: Eso te iba a preguntar precisamente ahora. Esa ronda que habéis dado por las empresas que tienen el stand montado, ¿las impresiones cuáles han sido?
14: Muy buenas. Y además, por parte de las empresas, las pocas entrevistas que habían realizado, les gustaban muchísimo los perfiles que habían entrevistado, que yo creo que eso es algo que también viene a decir que se está haciendo una buena formación por parte del Labora. Y en segunda instancia, pues sobre todo con mucha ilusión por parte de esas bueno, personas que van buscando un empleo y que tienen una perspectiva, y la verdad que han destacado eso y sobre todo la variedad de empresas de sectores muy distintos, que yo creo que eso también pues les ayuda un poco a... Algunos de ellos incluso tienen una posibilidad de trabajo actual, ¿no? Pero quieren mejorarla o, por qué no decirlo, cambiar totalmente de registro, ¿no? Y bueno, en ese sentido son principalmente lo poco que hemos recogido, sondeado.
13: Moltes finestres obertes per a tots els que vinguen, alcalde Eduardo Dolón, gràcies per atendre's.
14: Gràcies.
12: I, és tot un univers, com sempre, de possibilitats, David, este tipus de trobades.
13: Exacte. Sí, clar, a lo millor una persona que arriba así amb una expectativa es troba en que veu altra taula, altre stand, i com tu dius, és que pot obrir moltes possibilitats. Com sempre en estos actes, ja és habitual esta entrevisteta amb Miguel Bailà, que és el secretari general de la Federació Valenciana de Municipis i Províncies. Miguel, bon dia de nou.
4: Molt bon dia.
13: Suposo que això també és satisfet perquè, sobretot, a mi m'ha cridat l'atenció també veure molt de jovent per ací.
4: Sí, la veritat és que estem molt contents. És la fira d'empleo que més gent ha dut de les que han fet fins ara. Ja han fet quatre, han fet en Castelló, han fet en València, en Alacant, i esta és la fira més gran en quant a número d'expositors. Estem parlant de 47 empreses i el número de participants. S'han apuntat més de 750 persones a aquestes entrevistes per a un ventall de possibilitats de més de 600, quasi 700 ofertes de treball. Vull dir, pràcticament qualsevol que vulgui treballar i que tinga encaix en el perfil pot trobar i ser d'ací en una feina que, com deia antes l'alcalde de Torrevieja, és una llum al final del túnel per a moltíssima gent que necessita una oportunitat de treball. Això no estem parlant sols de treball o d'empleo, sinó de vides, de projectes de futur i d'expectatives de la gent que necessita buscar aquesta solució que moltes vegades, o millorar la situació en la que està, per a poder trobar un treball digne. No?
13: Uh-huh. I aquest treball també de vertebració. Parlàvem de que ens trobàvem fa unes setmanes en Navarrés, ara, molt més al sud, un treball de vertebració, deia.
4: Sí, sí, i estiguem també en Benicarló, vull dir, al nord de Castelló. La veritat és que la resposta ha sigut molt bona en totes les poblacions a les que hem anat. Fijeu-vos, així tenim un sector econòmic brutal en la Vega Baja i no se pot equiparar a uns altres. Sin embargo, quan anem al canal de Navarrés, l'objectiu allí també és el despoblament i afiançar d'alguna manera també aquesta gent que vol treballar en el territori, en l'entorn, i que d'alguna manera, bueno, pues pot buscar-se la seva vida no fora del seu entorn, sinó allà on vol viure, no? Esta comarca, per supost, que té unes possibilitats brutals perquè han trobat empreses que inclús encara no s'han ficat, que van a obrir i que ja estan buscant aquest talent, aquestes persones, per a poder en un futur contratar a gent per al seu negoci, no?
13: Tu has incidit en això, és que és una comarca amb molta població, clar.
4: Amb molta població i amb molt de potencial. És una comarca molt de present, però amb molt de futur. Uh-huh.
13: Miguel Bailà, secretari general, moltes gràcies.
4: Moltes gràcies a vosaltres.
13: I, per últim, jo tinc quasi també a Marisa Mezquita, directora general de Labora, també, Labora, clar, implicat en este acte, perquè, com diem, fomentem aquesta recerca de treball, no solament de treball, sinó de noves oportunitats.
5: Correcte. Nosaltres, Labora, com a servei públic valencià de formació i ocupació, la nostra prioritat és això, formar a les persones per a que tinguin una millor qualificació i que, bueno, tinguin perspectives, no? No només d'obtindre el millor treball possible, però també la possibilitat de poder escalar, no? Tindre una millora d'aquesta empleabilitat i que som els generadors d'oportunitats. I això és una jornada en la que estem avui ací en Torrevieja, que estem possibilitant això, no? I ser contacte i ser match entre els usuaris que estan en búsqueda o millora d'ocupació i també aquelles empreses que estan buscant aquest talent, que som molt conscients que aquesta comarca té talent per a sobre.
13: Anem a fer una pausa en això que has dit, un match. O sigui, realment és això, trobar. Podem trobar-nos en què una empresa sí que trobe aquest match amb aquest treballador ideal per a un puesto determinat, clar.
5: Sí, això és fonamental. Així n'hi ha unes xicotetes entrevistes, el que diem entrevistes a full, no?
13: Molt dinàmiques, no?
5: Molt dinàmiques, així el que se possibilita, no sé si algú des que m'han precedit ha comentat, el nivell d'ofertes, no?, que n'hi ha damunt la taula, són vora 700 ofertes de treball, això és superimportant. Que en una mateixa jornada, pues, prop de 50 empreses tinguin la possibilitat d'entrevistar a moltes persones, però també

0: També vaig a fer-ho des de la perspectiva dels usuaris. Molts usuaris tenen oportunitat a optar a diferents ofertes de treball. Per tant, aquest match entre els que busquen el talent i aquells que estan buscant un treball, crec que és una oportunitat única, sobretot per una terra com esta, com és la Vega Baixa.
1: Marisa, ja per acabar, és que se dona la casualitat de que jo tinc enfront l'autobús de la Vora. Clar, parlem d'estos esdeveniments que s'organitzen en concret en localitats, però aquest autobús es mou per donar oportunitats per tot arreu.
0: Sí, de fet, la Vora compta amb dos autobusos per tot el territori que se van desplaçant des del nord de Castelló al sud d'Alacant i des de la costa a l'interior. És a dir, al final el que intentem és apropar tots els serveis de la Vora a aquells municipis que no compten amb un espai la Vora propi de manera presencial en el seu municipi, doncs el que fem és apropar. No? Crec que al final la responsabilitat del servei públic valencià és donar l'oportunitat a tot el món, visca on visca i estiga on estiga. Per tant, si el talent no ve a nosaltres, nosaltres anem a buscar aquest talent. Tant per part de les empreses, el bus també connecta amb les empreses, vull dir que això és important també, però també amb els usuaris, sobretot en aquells municipis, repetisc, que no disposen d'un espai laboral físic i per tant crec que la proximitat del servei és algo fonamental i en el que hem d'incidir perquè tot el territori, tots els usuaris visquen on visquen, tenen els mateixos drets i són ciutadans de primera, que dic jo.
1: I es mereixen tindre les oportunitats que poden trobar avui ací. Marisa Mezquita, moltes gràcies, directora general de la Vora.
0: Moltes gràcies a vosaltres.
1: Doncs Sergi, ja has escoltat els protagonistes del dia d'avui. Ens traslladen tot aquest optimisme davant d'aquest esdeveniment. Parlem de que s'organitza en l'Auditori Internacional de Torrevella per si algun despistat escolta ara mateix la nostra transmissió
2: i vol apropar-se per un motiu
1: perquè... altre, clar. Perquè a lo millor troba l'oportunitat laboral de la seva vida.
2: I li canvia ja per a sempre. Aixes coses mai
1: se canvia, saben, eh? És que... Sí, és sí, que aquestes sí, coses tu t'alces un dia i la vida te pot canviar.
2: Claro. Bueno, tu queda't ahí, que de moment ja estàs en el micro en mà i no n'hi ha pla de que vagis
1: a canviar. No
2: sé que vulguis dedicar-te a una altra cosa, tot és...
1: Bueno, tot seria pensar, no? Mai però de moment, no? Sergi, no. És que, clar, no puc dir jo la cunya de te pots alçar i pots posar qualsevol cosa i després dir no, jo estic molt a gust. O sigui que...
2: En fi.
1: No n'hi ha que ser... conservador en aquest sentit.
2: No, perquè qualsevol cosa pot passar. En fi, David, cuida't. Vinga. I no passes molta calor, que m'imagino que per allà, encara que estigues al costat
1: del mar... Fa bon dia, sí, en Torrevieja, n'hi ha que dir-ho. Fa bon dia, jo he arribat per ací, saps que teniu un paisatge envejable perquè arribem per les Salines, sí. Jo arribo per aquesta carretera i te quedes embobat, sí que és una meravella veure els flamencs per ahí, així que, a més d'oportunitat laboral, tenim ací en el Baix Segura uns paisatges que són també una meravella.
2: Unes bones vistes. Cuida't, xerrem en un ratet, d'acord?
1: Ara xerrem, sí, ja estarà.
2: Vinga, bona tornada. 10:20, este és el directe de la Ràdio Autonòmica Valenciana. Per cert, avui podríem parlar de David Bowie, que en 1972, que menudeixerem tots, mentre es treia a la venda el primer disc de glam rock, que treia Roxy Music, recorde, 1972, també apareixia el quint àlbum d'estudi i obra conceptual, The Rise and Fall of Ziggy Stardust, de Spiders for Mars, que és una de les obres més grans de David Bowie, amb la qual anem fent camí en este matí del 16 de juny.

0: No només el Ziggy Stardust de David Bowie, quin àlbum veia la llum en aquell 1972, sinó que va ser, per cert, un any bisest, que començava en dissabte, segons el calendari gregorià. Es va produir l'escàndol Watergate. Va visitar Nixon mentre a Xina. I també va ser l'any del Bloody Sunday, en què les tropes britàniques van disparar contra els manifestants en Irlanda del Nord, cobrant la vida de 14 civils. Bueno, va ser també l'any de la tragèdia dels Andes, aquell vol 571 de la Força Aèria Uruguaia que es va estavellar en la cordillera mentre 16 persones sobrevivien i ho feien després de 72 dies d'aïllament mentre van arribar uns a altres a menjar-se per a poder sobreviure. Un any també en què la missió Apollo 17 i la NASA van realitzar l'últim alunissatge humà tripulat del segle XX i apareixia, entre altres coses, la consola Atari.
1: Apunt, la ràdio pública de les valencianes i els valencians. Sintonitza'ns a La Safor, 103.5.
2: De tu a tu.
3: Sense perdre el compàs i a ritme de cap de setmana,
4: fem banda
3: amb el millor repertori de músics valencians.
4: Dissabte i diumenge, de 7 a 10.
3: Desfilarem al costat dels nostres músics.
4: Sota la batuta d'Imma Mateu. Fem banda.
5: Llocs sense cobertura, que estiga a prop, però no falte l'entreteniment i la bona companyia.
6: Fora de cobertura. Magazín de cap de setmana d'entreteniment, informació i divulgació.
4: Fora de cobertura. Dissabtes i diumenges de 10 a 12. Amb Doni Salvador.
5: En Apunt Ràdio.
7: Presentador de La Safor.
8: Ximo Rovira. Periodista de La Plana.
7: Gemma Juan. Animal de companyia.
8: La ràdio.
9: Ah, vinga, va, acceptem ràdio com animal de companyia. Ja.
10: La vesprada d'Apunt, on tot pot passar.
5: De dilluns a divendres, de 4 a 7. En Apunt Ràdio. De tu a tu.
11: Som la veu de tots. Som Apunt.

0: Per cert, que com sé que vos agraden les curiositats aquestes del que hem tingut darrere i també el fer memòria, no només els que esteu escoltant, sinó a Maria Jo Collada, a Marina Perelló, en el 72 va ser l'any en què es va estrenar la primera entrega del Padrino de Francis Ford Coppola. O sigui que, bueno, el que podria ser pràcticament la... l'obra mestra, no?, de Coppola, el Padrino. En alguns moments donava un poquet de mal rotllo, però quants actors van eixir d'ahir? Bé, tot això referit a un any que mos ha vingut a col·lació degut a algunes de les efemèrides musicals. Ja sabeu que, home, en 6 hores podem contar-vos de tot com comprendreu. Però també hi ha altres qüestions que ens envolten i que són realitat. Sobretot, ahir ho comentàvem, de moviments de gent, mai millor dit, amunt i avall.
1: Efectivament, perquè ahir mateix començava en molts ports espanyols l'operació Pals de l'Estret. Com cada 15 de juny es produïa el tret de sortida d'una activitat que coordina el Ministeri de l'Interior i que inclou actuacions de diversos organismes, institucions de l'administració de l'Estat, de les comunitats autònomes i les corporacions locals, amb la participació dels ports d'Algesires, Tarifa, Almeria, Màlaga, Motril, Alacant i València i Ceuta i Melilla. Esta és l'edició número 37 d'una operació que arribava a xifres rècord l'any passat i que espera tornar a ser històrica enguany a més de 3 milions i mig de passatgers que travessaran aquest estret. Així ho expliquen fonts del Ministeri d'Interior que, com cada any, fan un balanç de l'operació.
2: Pràcticament és com si la població de Madrid cruzase durant l'època de l'operació Paso del Estrecho, entre el 15 de juny i el 15 de setembre, pues decidiese cruzar el estrecho y cruzarlo a través de nuestros puertos, ¿no? Destacar las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, todo lo que es la propia policía portuaria y sobre todo pues esa coordinación que realiza Protección Civil, que en definitiva es quien nos va también marcando a todos un poco las prioridades y las pautas.

0: Està coneguda com OPE, per les sigles Operació Pas de l'Estret, posa fonamentalment el seu focus en els milers d'immigrants que cada estiu tornen als seus països d'origen, principalment al nord d'Àfrica, per a visitar els seus familiars.
1: Esta operació és una operació que, como en muchas otras que hacen los puertos, es dar un servicio a las personas. En este caso, fundamentalmente, pues son los emigrantes del norte de África que residen en Europa y que van a sus respectivos países de origen a pasar esas vacaciones.
2: Para esta operación nosotros realizamos un plan especial de vigilancia y control de la carretera, y en ese plan especial están implicados más de 600 personas, más 5.000 agentes de la agrupación de tráfico de la Guardia Civil.
0: Per a conèixer una miqueta més d'aquest estret i d'aquesta operació, ens cal fer una miqueta d'història, concretament als anys 80.

0: És a mitjans d'esta dècada que davant l'augment creixent d'immigrants que arribaven a Espanya dels països comencen a col·lapsar-se en el període estival estret motivat pels viatgers de retorn que aquestes persones realitzaven als seus països d'origen. És així en 1986 que entra en marxa l'operació Trànsit, arran que els treballadors de les navieres d'esports espanyols emeteren un comunicat col·lectiu denunciant que estaven al límit de les seues possibilitats i comença a treballar-se en una millor gestió de tots estos passatgers. Quatre anys després, en 1990, va ser quan este pla va rebre el nom amb què es coneix en l'actualitat, que és un dels més importants a nivell mundial i que al Marroc es coneix com Operació Marhaba, és a dir, Operació Benvinguda, perquè més enllà de les xifres i de l'engranatge organitzatiu que engega la posada en marxa d'esta operació, al darrere hi ha sobretot la benvinguda de totes aquestes vides humanes i l'emoció de qui, després de molt de temps i d'haver trobat molt a fartar, torna a casa.
1: Marruecos desde los años 90 se le denomina Operación Marhaba, que significa bienvenida. Hay que tener en cuenta que para ellos es un trato muy emocional, reencuentro de familias, incluso algunos hijos o nietos que ni siquiera conocen sus lugares de origen.
0: Una emoció, Sergi, que m'ha fet tirar la vista enrere, perquè no només tres dècades abans que arrencara esta operació, el nord d'Àfrica no era un país en vigor, sinó majoritàriament receptor d'espanyols, molts d'ells valencià, que també empraven el mar per arribar a països on buscaven una vida millor.

0: I és que les relacions migratòries entre el territori valencià i el nord d'Àfrica no només s'han articulat en el sentit que ara les coneixem. L'emigració valenciana cap a les terres africanes des de finals del segle XIX i fins a mitjans del segle passat va ser una constant.
1: La meva bisabuela se'n va anar de Tarbena per Alger. Arriba a Sidi Ferrus en una pastera. Entonces, arriba l'any 1870, més o menys.
2: T'has quedat en... T'has quedat en l'accent, no?
0: Efectivament.
2: Sí, sí, sí, això és molt curiós i és part de la història viva encara d'algunes de les comarques, entre elles la Marina.
0: Efectivament, de la Marina. I és que a causa de les crisis agràries, una important massa de jornalers valencians, particularment del sud de València i nord d'Alacant, aquestes zones que estem comentant, sí, busquen en altres espais geogràfics una solució per a la misèria crònica que patien als seus pobles d'origen. I molts van trobar la resposta en una Algèria que era colònia francesa des de 1830 i que oferia una modernitat encara inexistent a Espanya.
3: Marruecos y Túnez fueron gobernadas como colonias francesas, pero Argelia fue diferente. Argelia tenía una población muy amplia de colonos franceses, conocidos como los Pieds-Noirs o colons, colonos. Las imágenes de Argelia en los años 50 muestran una sofisticada sociedad europea semejante a la francesa y, de hecho, Argelia no era una colonia. Estaba clasificada como parte de la Francia metropolitana.
0: Una emigració que amb els anys va anar engrandint-se a mesura que es milloraven les comunicacions entre els ports d'embarcament i destí. Ho escoltàvem abans, al principi molts arribaven amb pastera, però amb el temps es van introduir les línies regulars de les companyies franceses que, igual que ara fa l'operació de l'estret, miraven en aquell moment de gestionar el flux constant.
2: Eren els vapors de l'època i aquestes embarcacions que portaven a la gent cap avall.
0: Sí. Que no vull pensar jo les condicions d'aquelles embarcacions d'higiene i de salubritat.
2: Pues, com la tercera classe del Titanic tirant cap avall.
0: Sí. Però com són l'instint de supervivència, no? Que al final pujaves i dius, mira, pues, si vaig pagar una vida millor...
2: Moltes d'aquestes històries que vam tindre en una ocasió l'oportunitat de conèixer són aborronadores i sobretot en la naturalitat en què les conten moltes d'aquestes persones. Que fins i tot tenien que plantejar-se, jo recordo una d'elles, la realitat de que el camp no funcionava, que el ramat no sobrevivia
0: i que passaven fam.
2: Claro, i no n'hi havia per a res. I algunes de les persones que els havien precedit, familiars, els dient vingau-se'n ací, vingau-se'n a l'Alger, que així s'està molt bé. I clar, arribaven com arribaven, però després la majoria d'ells, si no haguera sigut per, ara ho contaràs, aquesta fugida que van tindre que m'emprendre, la vida era relativament molt bona
0: molt
2: en Algèria.
0: Sí. Eren benestants, no?
2: Sí.
0: I és que totes aquestes circumstàncies ajudaven a perpetuar el costum del viatge anual d'anada i tornada en una autèntica migració oroneta, perquè sí, molts tornaven, com ho fan ara, en sentit invers, per vacances.
4: En quan acabava el col·legi, mos posaven en el barco i veníem fins ací.
5: El Sidi Mabrouk era el vaixell que anava d'Algèria a Alacant.
6: Un mes, molt. Era el més esperat.
7: Ponte vaig ensenyar el valencià a les xiquetes i així jo estava enamorat d'estar així perquè jo així tenia més llibertat que allà.
0: Veus, hi ha gent que recorda aixes tornades, no? Com tornar a vacances,
2: sí,
0: a casa.
2: Sí.
0: I és curiós perquè, a més, aquesta tornada suposava també arribar als seus pobles d'origen amb totes les modernitats que a l'estat espanyol encara no estaven integrades, no es disposaven, però ells arribaven com els moderns.
2: Molt paregut a, recordeu-se'n, la pel·li d'Un franco, 14 pessetes...
0: Igual, efectivament.
2: ...en què ells venen de Suïssa però tornen a una Espanya totalment devastada i molt atrasada. Aquesta gent estava igual. És que Algèria era molt moderna i molt modernista.
0: Era molt moderna, efectivament.
2: Sí, ells tenien cotxes, tenien frigorífics, tenien avanços que no s'imaginaven.
0: I ells tornaven així, especialment amb la roba, amb una roba que no tenia res a veure amb la que es portava als pobles.
8: Jo recordo que a vosaltres, la meva genona i a mi, mos diuen les francesetes. Les francesetes érem vosaltres, per això, quizá per lo atrevies que anàvem vestides.
9: Sense mànegues, xica, sense mànegues. Oh, ai, mare, veig això, la roba que m'ha dut del Genoa la posaré. Ai, xiqueta, ai, així no van així, no dona així. Dic, així ja venim totes igual.
7: L'any 57 o 58, la minifalda, també anàvem curteta. I on anava la moda?
0: Elles anaven a la moda.
2: Claro, però a una moda apareixent
0: una
2: total,
0: moda,
2: eh?
0: Sí. Tu imagina't-les a Tàrbena, de repente apareixen amb la minifalda. És que havia de ser per a la gent d'allà.
2: Clar, i tots mirant-los i mirant-les.
0: Veges, clar, compa,
2: sí,
0: no?
2: Sí. Més aquests testimonis m'encanten.
0: I tant. Viatges d'anada i tornada que, com imaginaràs, Sergi, suposaven molta alegria en l'anada, però també moltes llàgrimes de tornada.
10: feu, tinc plorat, que digues feu. Quan venia de vacacions era la ruïna meva, perquè estàvem més a Sinells i que vam tenir que tornar a anar i deixar-me-los. Me'n tirava un mes malalta.
0: El pas del temps i el contacte diari amb les diverses manifestacions franceses, italianes o malteses de la zona en una societat colonial que acaba definint l'europeu com una unitat on cabien multiplicitat de realitats culturals i lingüístiques marcaren aquest lligam definitiu dels descendents de les primeres generacions d'immigrants al seu lloc de naixements. Molts d'ells, de fet, es nota encara quan parlen amb l'accent, no van perdre mai el seu valencià d'origen.
11: Parlaven el valencià amb l'accent francès, I cridaven, mare!
0: Mare!
2: Parlaven patuet.
0: Efectivament.
2: Que era el dialecte que es va crear de la gent que parlava en valencià i en francès. Però la cosa va ser realment molt abrupta.
0: Efectivament, perquè este període d'immigració i recepció d'europeus, coneguts com Espiet Noirs, s'atura abruptament amb la independència d'Argèlia de 1962, el que provoca l'èxode massiu de més d'un milió d'europeus, incloent milers de valencians, que tornaren pels ports pels mateixos que havien eixit i van tornar a la que era sa casa d'origen.
2: Jo tinc una fotografia de Montíos, Montíos estaven allí en Algèria també. Ell, com era enginyer i exercia de fuster, van construir uns caixons enormes. És que estic parlant i estic visualitzant, perquè hi ha una foto de Montío damunt d'aixòs caixons de fusta. Imagineu-se com les caixes de vi, per exemple, de fusta, però enormes, grans, per a poder clavar totes les coses que dins, conforme van poder, perquè a més van eixir, la majoria es van deixar tot allí.
0: S'ho van haver de deixar tot allí. Tota la riquesa, sí, i tot el que havien acumulat s'ho van haver de deixar allí.
2: Tot el que havien treballat s'ho van deixar allí. I els que van poder, per exemple, com en el cas de la meva família, amb un tio, van fer encara coses així, com uns caixons, per a poder clavar algunes de les coses que poder emportar-se cap amunt. Però no sé què va ser pitjor, si la forma d'entrar o la forma en la que van tindre que eixir, perquè corria perill la vida de totes aquelles persones. Aquella revolució va ser importantíssima.
0: I crida l'atenció perquè des d'esta època, eixe flux que antes s'havia produït de València i Alacant cap a Algèria i el nord de Marroc, ara es canvia completament, i amb esta operació estret que ara s'enceta, va al contrari.
2: És totalment a la inversa. Bueno, eixe és el devenir de la vida, Marina.
0: Efectivament, la història.
2: En fi, hem parlat de moviments migratoris, perquè ho són moviments migratoris, com ho hem segut també en aquestes terres i en aquest país, i d'una cosa passarem a una altra, si vols, el que des de parlar de futbol, encara que tu eres de futbolera
0: jo,
2: com jo, no?
0: Poc podré aportar.
2: Pues això, 10 i 38.
12: A punt, la ràdio pública de les valencianes i els valencians. Sintonitza'ns a La Polla de Bunyol, 102.2.
13: De tu a tu.
14: De dilluns a divendres i de 7 a 8 de la vesprada en A Punt Ràdio.
15: Compartim el que som, el que ens unix. Activa els sentits. Arriba l'hora de la cultura. Soc Rei Joan i descobrirem junts els espais més creatius i innovadors de l'art i del coneixement.
14: L'hora de la cultura, amb Reis Joan.
16: Soc Gustavo Clemente i vull oferir-te un contrapunt. Un contrapunt a la informació del dia en clau valenciana. Una mirada reflexiva i atenta a l'última hora.
17: Contrapunt. Des de les 8 de la vesprada fins a les 11 de la nit. De dilluns a divendres en A Punt Ràdio. L'esport que realment t'apassiona.
18: Gol, humo, duro.
19: Aleluia, empatolet.
17: Sempre al teu costat, passe el que passe.
20: Let's play football.

0: Bueno, jo crec que les expectatives d'ahir estaven posades molt altes, tot i el que va ser el resultat després, que sí que és de veres que els de Cabo Verde són els que van, tot i l'empat a zero, creure que havien obtingut una victòria. Clar, aquelles persones pobres també, pues imagina't tu. Només d'arribar on havien arribat, Mireia, bon dia de nou.
1: Bon dia, què tal?
0: Lucy, bon
1: què
0: dia.
1: Què tal?
0: Veniu a contar maldats del futbol o eixes maldats perpetrar-les contra el presentador?
2: No, quin sant.
1: A veure, nosaltres...
0: Però si mira-la com va rient-se tot el rato.
1: És que, Sergi, nosaltres estem supercontentes. Però, molt contentes.
0: Perquè...
1: Per dos motius, te'n dic? O sí. Per tres?
0: Estaria
1: o
0: bé saber-ho
1: per
0: perquè,
1: per
0: atenent als resultats de la selecció espanyola, molta alegria no pot haver,
1: també,
0: no?
1: També, també. Mira, primera, el grup d'Espanya està completament obert.
0: Sí.
1: L'altre partit van quedar també empat. Per tant, és com si no haguera passat res.
2: Exacte, com si no haguera jugat.
1: Comencem de zero. I, a més, nosaltres som superpositives.
0: Sí.
1: Estem juntes fent antena, que també mos feia molta il·lusió.
2: També, també.
0: I... És que no vos prodigueu res.
2: És que tenim molta feina dalt.
1: Exacte. Ja, ja. I mos encanta la selecció espanyola. Tu ja ho saps, el futbol ens agrada moltíssim, ens agrada el Mundial, som...
0: Sí, sí, que sou futboleretes, vamos.
1: Estem,
0: sí,
1: estem molt contentes.
2: Ara, he de dir una cosa. Jo, que sóc superfutbolera i de la selecció, ahir, quan va començar el partit, on estava jo? On estava?
0: Tu, en alguna de les teues...
2: Esperant a la grua del cotxe...
0: En un sòtano, no? Pràcticament, en un sòtano.
2: Ai, que llàstima. Vas començar... Bueno, fatal.
1: Per sort, Lucía és de ràdio, una dama de ràdio, i va posar-se la ràdio.
2: En el cotxe, que no anava.
1: Exacte.
2: Que no arrencava.
1: En el mòbil.
2: En el mòbil.
0: Una altra cosa és fer-se veure l'imant que té, igual que jo, perquè li passin coses.
2: Mare
0: meva. I les coses te passen en el moment més...
2: Fatal. Però, bueno, en tot això, vas veure el partit, vaig arribar... Bueno, vaig arribar a la mitja hora, a les 6:30, ja estava veient el partit.
0: Bueno, però és que en ta casa sou tots megafutboleros.
2: Sí, se varen quedar.
0: Van no va fer un grup de WhatsApp ahir?
2: No, van quedar per veure els junts.
0: Veus, ja m'imaginava.
2: Bueno, una part de la família, l'altra no podia.
1: En ma casa fem una miqueta de vergonya aliena, perquè, mira, els meus fills anaven a ir ataviats en tot el que tenien.
2: Home, per supost, això és imprescindible.
0: Cara pintat, en el que li agrada al teu fill, pintar-se la
2: claro,
0: cara.
2: Claro.
1: No? Volia moño i tot, li varen dir no.
0: Per
1: moño,
0: cert, no. Anem a fer un break. Com va acabar allò del rotulador negre?
1: El permanent?
0: Sí.
1: Bueno, pues ha costat una setmana, guaixina.
2: Era com si fora de cap verd, el seu fill.
1: Era de cap negre,
0: sí,
1: perquè
0: sí, sí,
1: era negre el permanent, però...
0: En lugar de pied noir, era face noir.
1: Totalment, ell. Totalment. Però ell, com ho llui apagat, pues ja està. Però mira, van ataviais de tot, Sergi, cara pintar... Banderes, el meu home penja totes les que pots, samarretes...
0: Per casa, tot allò.
2: Tot, sí, m'agrada igual.
1: Sí,
2: tot.
1: Sí, és una cosa loca.
0: Com en la meua, sí.
2: I després la pregunta de, però, i no hi ha picoteo? Vull dir, un partit...
1: I què sopem avui?
2: Claro, un partit sense picoteo no...
0: No vau veure el que vam donar l'altre dia? La gent va als bars, principalment als bars, i se gasta, depenent de la generació, els millennials són els que més es gasten, que es gasten uns 35 euros en picoteo i coses d'estes...
1: De...
0: Sí, cacaus i coses d'estes. I els

0: que estan en la nostra edat.
1: No, no, a mi no me... Ah, perdona.
2: Jo sóc millennial,
1: A mi no me inclogues en la teua, eh?
0: Uns 23 euros.
1: Jo estic més en la de Mireia.
2: Jo millennial. Mira, Lucía estarà...
1: Enmig.
2: Enmig.
1: És que estic enmig.
2: Ni 23 ni 30.
0: Ella sempre té que estar com el dijous.
2: Exacte. Ella li agrada.
1: Donant per sacs.
2: Entre dos mares. Aixina depèn de lo que li vaig.
0: La qüestió és que la gent es gasta diners en picoteo. Clar,
2: molt
0: perquè
2: bé.
0: No és lo mateix. Tens que estar allí...
1: Hòstia, un partit de futbol de la selecció sense un picoteo no és un partit. Que no, no té sentit, això.
0: Unes clarites, uns refrescos, unes
1: algo,
0: coses.
1: Sí, algo. Sí, sí,
2: tu el vares veure ahir, Sergi?
0: Jo que ja vaig a veure.
2: Però després aixina te faries un busca de notícies o perquè conegues...
0: No vaig a dir-te jo el que estava fent.
2: Vale.
1: Millor.
2: Vale.
1: No contem
0: no
1: intimitats.
0: No era ninguna cosa mala.
1: No contem intimitats.
2: No, no anem a furgar. Però mira, si et sembla, anem a fer-te una miqueta de postpartit.
1: Un resum.
2: Un resum.
1: A la nostra manera.
2: Volem que tu gaudisques del Mundial... No tan com Lucía i con jo, perquè és molt difícil.
0: Mare meva, que Sant Lluís Urrutia m'empare, perquè això no sé com serà.
2: Tens que intentar disfrutar-se, Sergi. Entonces anem a contar coses de futbol i coses no tan de futbol.
0: Ja.
2: Per a intentar arrastrar-te.
0: El consell és que no desconnecte.
1: És com un trivial. Mira, vale. T'anem a fer així un trivial post-partit, era? Post-partit.
2: Quants formatges guanya avui, Sergi?
1: Bueno, però en el que fem una miqueta de resum del post-partit, ja tot el món sap que quedaren 0-0, a les 6 de la vesprada va començar el partit, que, bueno, jo crec que, excepte tu, la resta del món d'Espanya estava veient el partit.
0: És que no podia on estava.
1: No, no, millor,
0: donant-li un disgust a unes persones que contraten seguros.
2: Disgustos no.
0: No vaig a dir més. En el mateix post on tu el vas quedar encallat, estava jo muntant el xou.
1: Bueno, he de dir que l'home que vingui a salvar-me, vamos, amabilíssim. Gràcies, gràcies, que me va salvar la vida i vas poder veure el partit.
0: No sé què preferís, si això o lo de l'altre dia de quedar-me tancat en l'ascensor, eh?
1: A veure, jo en l'ascensor no m'apeteix.
2: Si te quedes tancat en l'ascensor mentre tu a la selecció espanyola... No te rescata ningú, ja t'ho dic.
0: Però lo pitjor
2: agafa
0: de tot,
2: escala,
0: sense mòbil i sense res, els gossos i jo allí. I només un botó per poder parlar en la paia.
1: A mi això m'agarra una claustrofòbia.
0: De...
1: No, me muic. De... És que me muic.
0: Calor.
2: Sí, per favor, no gasteu el ascensor estos dies. Escala amunt i avall.
1: Ja,
0: no, ara cada volta que es para abans del que toca o disminuïs la velocitat, mira, em puja una cosa cap amunt de dir...
1: I quan de rato estigues?
0: Una hora i pico.
1: Una hora i pico?
0: Una hora i pico.
2: I què feres? Sí, sí.
0: Però que a mi no em dóna palo, no
2: em dóna claustrofòbia. Jo me l'imagino com Spiderman pujant per les parets.
0: No, em vaig a sentar a terra i com els meus gossos, que vos ho dic sempre, són les meves pilotes antiestrès, doncs allí vaig estar amassant els gossos que tenien una calor que
1: m'hagués dit l'ascensor. Home, pobres,
0: pobres. I allí, vosotros tranquilos.
2: Quants sers humans, no, sers vius, perdona, éreu dit l'ascensor?
0: Tres.
2: És a dir, tu i dos gossos.
0: Jo i dos gossos, sí.
1: M'agarra algo, sí, sí, ja vos ho dic. Sí, sí. Bueno, anem a fer...
0: I no vaig voler insistir a la senyora del botó perquè haguera pogut fer-li un programa.
1: Però senyora o senyor?
0: Una senyora.
1: Te parlava una senyora.
0: Sí, resulta que, clar, i menys mal, perquè no portava... A mi, a veure, només diré això, em dona molta vergonya, que no m'havia quedat mai, tocar l'alarma eixa de l'ascensor i que tota la finca s'entere de que t'has quedat atrapat en l'ascensor.
1: Dili-ho a xiquets, que és una atracció, vamos...
0: Però este ascensor, que funcionar no funciona molt bé, però té un botó, és un botó que tu l'apretes, el de l'alarma, un rato, i no sona l'alarma, però una veu extraterrestrial el diu que el passa. I ella també...
1: Menys mal, dona-li les gràcies a aquesta persona.
0: Pues això,
2: però
0: el que
2: no està bé sol, Sergi.
0: No.
1: En fi. Bueno, anem a fer ixe recull, ixe repàs, que al final no direm res del partit, ni te farem el quiz, ni farem res. Bueno, la qüestió és que tot el món estava veient Espanya, menys Sergi, que estava per ahí peleant-se en les persones dels segurs,
0: sí.
1: I després, molt criticat, ixe 0-0 d'Espanya, que jo he de dir la meva opinió, per què? Anem a veure, és el primer partit,
0: tinc
1: no serà la primera vegada...
0: Tinc uns whatsapps que m'han enviat, mira, em diuen, n'hi ha gent que em diu que que fue una mierda de campeonato, em diuen directament.
1: El primer partit,
0: i que
1: favor,
0: el primer error va ser no haver clavat d'inici a Dani Olmo.
1: Molt
0: que això va ser
2: el meu preferit,
0: criminal.
2: El meu jugador preferit, Dani Olmo.
1: No, jo sí, si he de posar un pero, sí que és cert que jo vaig despotricar una miqueta de la Fuente perquè no feia canvis i passaven el minuts i ahir no hi havia cap jugador.
0: Em diuen mal plantejament, pitjor execució i sobretot per part de l'entrenador que no va poder ser pitjor. Això
1: no,
0: és el que m'envien.
1: No estic d'acord.
2: Jo tampoc. A veure, hem de pensar que una selecció com Cap Verd...
1: Estaven tots tancats ahir, que no hi havia manera de passar. Era com el muro de Berlín.
2: Juga d'una manera pues, determinada, perquè juga el seu partit, la selecció espanyola juga d'una altra. A lo millor, de la Fuente, jo no sé tant de futbol, no va estar encertat del tot.
1: Expertes no som,
2: som
1: aficionats.
2: Som superaficionats.
1: Que quede clar.
2: Som molt
0: jarrais. Entonces, el nivell meu quin és?
2: Més baix que el nostre.
0: Analfabet total. No?
1: Totalment.
2: No. Nosaltres tenim cultura perquè vegem partits, però no perquè conegam d'estratègia ni ni de res d'això, però que sí que diguem que al final es podia haver marcat, en la segona part es podia haver marcat, i que n'hi ha que ser completament positius,
1: bueno,
2: perquè això no és...
1: També podia haver marcat en el minut 90 Cabo Verde, que quasi ens agarra un infart.
2: Però només una oportunitat. Sí, nosaltres tinguem
1: més. Ja, però tu imagina que entra.
2: Ui,
1: la que,
2: ja mos explica de corbata.
0: Pues el disgust és menino.
1: Imagina't,
0: si
1: en el minut 90, després de que no havia fet res el pobre.
2: Però que això no és com comença, és com acaba. I jo sempre pensé que el que comença així a regular està bé perquè te dona com un toc d'atenció, te rebaixa una miqueta els aires i te situa en la realitat.
1: Yeah. Bueno, de fet, els propis jugadors feien este postpartit de manera positiva, jo crec.
3: Bueno, no ha podido ser... Poco que reprochar, al final sabíamos que era un partido de paciencia, muy rápido se han metido atrás y era cuestión de lo que dices tú, hemos generado, no hemos podido meter, al final es difícil contra un equipo tan físico y replegado, lo positivo que apenas nos han creado nada y bueno, dar mejorar de cara a gol.
4: Creo que en esfuerzo, en juego y en el plan de partido no se nos puede reprochar nada, entonces lo que tenemos que seguir es convencidos de la idea del míster y seguir adelante para el partido de Arabia.
1: Bueno, que no voy a decir que el primer era Rodri y el segundo el porter Unai Simón.
0: ¿Ells qué van a decir? Pues lo que diga la rubia, si el de la Fuente diu que tienen que hacer eso, pues ells
1: no,
0: son
1: unos
0: mandados.
1: No, pero yo estoy de acuerdo.
2: Era un partido muy físico y bueno, al final igual podían haber corregut una miqueta más, tampoco tienen moltes ideas per ser una miqueta crítica, pero es veritat que esas seleccions són complicades.
0: Els nervis de l'estreno, vinga, va.
2: També vos he de dir, la Minya Mal ha fet unes declaracions que no tenim en àudio perquè les ha fet per xarxes, ja saps que ell és molt jove i les declaracions se fan així, dient que no patim, que això acabarà com té que acabar, que les coses aixiran com tenen que aixir. Se ho creguen,
1: no
2: s'ho creguen.
1: I no és la primera vegada que no guanyen el primer partit i acaben guanyant la final, vull dir. Tot és possible, tot és possible. Encara que jo contàvem l'altre dia que les altes temperatures, els canvis de temperatura, això també va passar factura, tot i que passa un poquet desapercebut. I jo crec
0: al final
1: que
0: muy españoles, però són unos flojos, eh?
1: Bueno, ja 90 minuts correguent a ese nivell, no m'agradaria veure'm a mi, ja t'ho dic.
0: Bueno, per això le paguen.
1: Totalment, totalment.
0: Conforme t'agrada dir a tu, això va en el sueldo.
1: Sí. A veure... I dona gust voler-los jugar, què vols que te diga? Però
2: totalment.
1: Bueno.
2: I venim a contar-te algunes curiositats. Per exemple, tu saps que Cap Verd mai havia jugat un Mundial?
0: Era la primera volta,
2: la primera
0: això sí que ho sabia.
2: Bueno,
0: sí.
2: Tampoc ara, estàs tan verd.
0: Aquestes persones estaven pagades del tot, claro, per a ells era haver aconseguit, haver tocat el cel, sí.
2: Vale, i bueno, també veníem a contar-te la població que té Cap Verd no equival ni a València en la seva àrea metropolitana.
0: Ahir l'Urrutia mos ho va contar, que és un lloc xachipiruli, eh?
1: A veure,
2: se l'apuntem.
0: Turístic
2: sí.
0: I tal, i no barat.
2: Per cert, Lucía, jo veníem a ser una reivindicació que se mos ha olvidat.
1: Ai, és cert, era la primera.
2: Què fem així, Lucía?
1: Què fem així en aquest estudi?
2: És que no deuríem estar així.
0: I això plantejament se'l feu ara?
1: No,
2: sí, perquè
0: no
2: som
0: futboleres.
2: Se mos ha olvidat. Deuríem estar en Mèxic, Estats Units, cobrint...
1: Ai, Xina, que...
2: La muña va i no te perres.
0: Vos done...
1: Enviades especiales.
0: No, vos done el telèfon de Bailac i a veure què vos diu.
2: Vinga, ara fem-nos el pas.
0: Si vos envia...
1: O si ve un dia se'l trobem, li diguem... T'hem ficat a si falta.
0: Miguel, escolta...
1: Ja t'he dit jo que haguem donat un altre to...
2: Totalment.
1: ...diferent als futboleros especialistes.
2: Totalment.
0: Xica, pues, bueno, sempre podeu sumar-vos a les retransmissions del punt a punt.
2: Però és que nosaltres tenim un altre top.
1: No,
0: vosaltres
1: no
0: voleu en viu, no?, des d'allí.
2: Clar, i no volem fastidiar-los perquè són professionals de
0: tema. Voleu fer unes retransmissions un poc més immersives.
1: Bueno, per al següent...
2: Per a un perfil més complet.
1: Però jo crec que per al següent, que se juga en Espanya, bueno, és una de les seus...
2: Ahí no n'hi ha excusa.
1: Ahí no
2: n'hi
1: hem d'anar. Bueno, no sé on estarem, però bueno...
0: Com és aquesta combinació? Marroc, Portugal i Espanya.
1: Molt bonica.
2: Pues tipo esta. Estats Units, Mèxic, vull dir...
0: No sé.
2: Clar.
0: Intermarché, Continente y el Prica. Vamos, perdido de alguna forma fina.
2: Anem a lleugerar, Lucy, que sí, si no mos agafen. Volíem contar-te. Sabeu que n'hi ha un poble, així a Espanya...
1: Ai, m'encanta aquesta notícia.
2: Que té... Bueno, la major part de la seva població és de Cap Verd.
1: Un 10%.
2: Un 10%, sí. I com estaven? Estaven a tope.
0: Home, clar, aquella gent estaria vivint en una intensitat inexplicable.
2: És en Galícia, no, Lucía?
1: Sí, es diu Burela, és una població gallega.
0: Pensava que diu així en la Comunitat Valenciana.
2: No, en Espanya.
0: Val.
2: Es diu Burela i l'afició vivia el partit així.
5: Sabemos que España es un gran equipo, pero para nosotros ya eso es bastante.
6: ¡Ay, ay, ay!
7: No podemos estar más orgullosos de la selección.
6: ¡Viva Cabo Verde!
2: Claro.
0: Pero algunos parlaven como si fueran Diego el Cigala, ¿no? Era un accent així un poquet raro.

0: Viuen a Galícia, tenen accent gallec, de Cabo Verde, una mescla...
1: La emoció, les papes, tot. És que, claro, sí. Estos també estaven de festa.
0: Mesclaillo estrany.
2: Bueno, sí. I seran de color, la majoria, no? Tirant a cubans, per no, no dir no, negres no, del vist, tot, no?
0: No, jo he vist imatges d'aquestes declaracions, alguns sí, altres no. No.
1: Ja de tot. Sí. Bueno, que yo tengo muchas cosas que contarte, pero es que yo pasaría el quiz.
0: Yo también, yo también.
2: Ya, tan pronto.
1: Hombre, tan pronto. Es que se anima a liar.
0: Sí, mejor. Segur.
2: Mira, el ladrón de Guevara ya está mirándome en esa cara que fa el de aterrorizarme sin tener motivo. Ya estoy sugestionándome, pero en fin.
0: ¿Qué va?
1: Alex es futbolero.
2: Alex, igual de que yo, de futbolero.
1: Vas a entrar sí. A hacer el quiz. Alex, entra a hacer el quiz.
2: Entra,
1: y
2: entra, entra. Pero no has, no has escoltado.
1: Va, Alex.
2: Home, per lo menos para donarme suport moral en la encerrona que estas males herbes man posat entre mans en estos moments. Mariajo, tu no t'ho han dit tampoc, no?, què és el que van a fer,
1: no.
2: Ni el que van a preguntar.
1: No, no, de fet, no. Anàvem a marcar les respostes i hem dit no. No, perquè...
2: Jo no si mire, però si jo no mire els guions,
0: no,
2: que ja
0: si
2: ho sabeu.
0: No, si l'has de mirar, perquè has de dir la resposta. A, B, C o D.
2: Ah, que tinc que mirar-lo.
1: Bueno, podem llegir-la.
2: Doncs mira si sóc valent, que jo anava a fer-ho a cegues, Àlex.
0: Mira, jo li sé dir que
2: bon
0: el meu
2: dia,
0: ordinador,
2: què tal, com
0: Àlex.
2: Estàs?
3: I hem de triar una.
0: Per supost. Sí.
2: Però el teu serà qüestió de sort, ja, no?
1: Sí, serà qüestió de sort. Bueno, ahí pot llegir-ho. Lucía i jo anem a deixar-vos. Jo crec que aneu a treure la majoria.
2: Això no s'ha parlat tot, així, eh?
3: Escolta, tu i jo anem a quedar fatal, eh?
1: Ja. Això s'ha parlat estos dies?
2: Sí, però no així. Anem a fer-te un cuit de les coses que anem a parlar. Perdona, hem començat perquè ninguna de totes elles...
0: Flui, dic jo.
1: Flow. Mira,
0: exacte.
1: Sergi, pregunta primera. Número 1. Quin jugador és conegut per tindre un germà, també futbolista professional, a Nico Williams... B, Rodri, C, Morata o D, Unai Simón.
2: Mal vaig a quedar. Jo què sé, diria que... este té nom de...
1: De què?
2: De corredor de cotxes, però bueno, Nico. ¿Qui? Williams.
1: Toma!
0: Molt bé.
1: Bravo.
3: Era Serena Williams,
1: anava
3: a dir.
1: Serena Williams. També, Serena, també.
4: Jo dic que igual són...
0: Cosí germans.
1: Però mira, germans. Serena està en Venus, bé, també té germana que juga.
0: La resposta és correcta. Vinga, mira, que bé, però és Iñaki Williams.
1: Iñaki Williams.
2: Déu m'ajuda.
1: Que a més juga...
2: Per Déu entén moltes coses.
1: En la selecció de Ghana.
0: Per cert, has, exacte.
1: Molt bé, Sergi.
2: Jo tinc una camiseta de Yaoundé. I me la posa tots els estius, és de manega curta.
1: Porta-te-la.
2: Sí.
0: Per cert, si algú...
2: Bueno,
0: sí,
2: me la posa, no, me la posava.
0: Jo te vaig a fer una recomanació que també està, és curiosa.
2: Del Camerún, sí.
0: És veure documentals d'esports, perquè això també nutrix. I jo vaig veure el de Nico Williams, bueno, els dels germans Williams,
2: sí.
0: I és molt xulo, perquè els pares vingueren a Espanya en unes situacions... molt complicades. Ella estava embarassada. No, però el vull dir, és que és curiós perquè són històries xules.
1: T'ajuda a aprendre sobre el futbol.
0: Sí, sí.
1: Lucy, fes la pregunta al dos.
0: Vinga, la número 2. Quin jugador és famós per parlar poc però ser clau en la sala de màquines?
1: És a dir, que li pega el coco.
0: Exacte. A, Rodri, que les persones que estan escoltant no tenen les respostes així. B, Ferran Torres. C, Lamine Yamal. O D, José Lu.
3: Jo dic la D.
2: El Yamal este casca més que xula.
1: No? Vale, tu ves fent descarts.
3: El Ferran Torres és valencià.
0: Molt bé,
3: això
0: molt
3: sí.
0: Bé.
1: Vale, molt bé.
3: El Lamine Yamal és molt conegut.
1: I casca prou, no?
0: I té pinta de...
2: Jo diria que Rodri.
1: Molt bé.
0: Molt bé,
1: sí,
0: però
1: sí. Lucía,
2: no,
1: jo vaig dir.
2: No em diuen res. Que no. Mira.
0: No, si no té respostes.
2: No. Per lògica.
1: Veus, Mariajo tampoc t'ho ha dit.
2: No, Mariajo no m'ho ha dit.
1: Ningú t'ho ha dit. Mira, esta ja te va posar. Qui va debutar amb Espanya sent encara menor d'edat en un gran escenari internacional? A, Lamine Yamal, B, Pedri, C, Gavi o D, Nico Williams. Esta és més fàcil, eh?
0: És molt fàcil.
1: Esta és molt fàcil, Sergi.
2: Bueno, ahí sí que vaig arriesgar-me, m'ho diguen o no, que és Lamine Yamal, però perquè té una cara de
1: totalment.
2: Pipiolo des del primer
1: es
2: moment que
1: pagué. Totalment.
2: Sí,
1: i a més que ho hem comentat que...
4: Jo no va dir la B.
0: bueno, podria ser.
4: Perquè Pedri jo dic que sí.
0: És de la cantera, també va ser molt jove.
1: Però Lamine, fixeu-vos que quasi no va passar ni per les categories inferiors.
2: Ja.
1: Se jugava el Mundial Sub-10, el Sub-21.
2: És una espècie de Will Smith del futbol, este.
1: És un crac, és un crac.
2: Luci,
1: la 4.
0: La 4, va. Quin jugador és conegut per canviar sovint de pentinat i ser molt mediàtic?
2: Morata.
0: A, Cucurella. B, Morata. C, Laporte. Oh. O D, Carvajal.
3: Carvajal.
2: Pues jo agradi que Morata, veus.
1: Ui, però nosaltres és Cucurella.
2: Ah, per a vosaltres.
1: No, és que el cuit l'hem fet nosaltres. A veure, això quan no és
2: Mariajo,
1: una dada oficial, vull dir...
2: Para ellas.
1: A veure, Sergi, si és claro. Una edat, un debut, una cosa aixina, objectiva, amb dades, però per a mi Cucurella és el més...
0: Que, per cert, ahir estigué.
2: Però és que porta moño llarg,
1: no? Com sempre, sí. Irisat. Que no saben Rui. Com en un moño tan guai...
2: Entonces pot... no canvia de pentinat.
1: Però sí que fa looks aixina... Ah,
0: se fica, claro. Se fica moderno, segons elles. Se fica topos d'estos moñetes.
1: Claro. Que sí. I a més, sempre se comenten coses relatives al seu look. Sí.
0: Jo ahir, el comentari era, en la calor que fa, ixa moñassa no se pot replegar un topo ahí.
2: Tota suaca
1: aniria. I com en ixe moño tan guai que té pot anar-se'n al Madrid. Això és una cosa que no acabe, no acabe de veure. No acabe
0: jo tampoc ho acabe d'entendre. Bueno, la quinta, ràpid.
1: Vinga, va, anem a la cinquena.
0: Quin porter és habitualment titular amb Espanya i juga a la Premier League? A, Unai Simón. B, està difícil. David Raya, C, Kepa o D, De Gea.
3: Jo estic entre la C i la D.
2: Jo vaig a ser sincer, no sé ni què són porters.
5: Jo tampoc.
2: Per una persona que presentava el programa de la Champions League, això...
1: Dic una arreu, arreu, una arreu, perquè avui la sort és en tu.
0: Va, va.
2: No,
0: exacte, intuïció.
1: Sergi, va.
2: Raya...
1: Molt bé!
5: No m'ho crec. Te guanxi, va.
2: No, vos jure per la meva barba que no.
1: Volíem...
5: Fes una quinera ja.
1: Ara que no mos escolta, volíem que fracassara.
0: Sí, però vos està deixant mal, Mireia, ens ha deixat fatal.
2: Ai. Això vos passa per ser males persones i voler, mira, voler fer fracassar al presentador.
1: La meitat del quiz el té pa.
0: Exacte. A partir de les 6 demà tornem.
2: Com les, vale. Com les lentilles, no?
1: Mira, Maria Jopo, no és una de Shakira, va, a veure si se n'anem aixina un poc contentes.
2: Si no les vols,
1: que no
2: les
1: li agra, tens pa que no li agra.
0: Shakira, a mi no m'agrada, per cert. A mi no m'agradava, però conforme l'escolte, mira, m'està agradant.
1: A mi m'agrada moltíssim.
2: Això forma part de la
0: jo preferia el guaca-guaca, però és cert...
1: Ja veuràs quan guanyem, contra la guaca-guaca, bubucela i de tot.
2: Les bubuceles les recorden horror, mare meva. Saps
0: que jo vaig anar a Innsbruck a veure la selecció espanyola?
2: Però tu, si tu no t'has perdut res en la vida.
1: Sergi, no estudies esta nit. Anem a canviar-te-les.
2: Això, lleveu-ho.
1: Anem a canviar-les.
2: En fi, anem al butlletí de les 11 i tornem de seguida, que n'hi ha que posar-se al dia de tot una miqueta.
6: Són les 11.
7: A punt. Notícies.
6: D'ací a pocs minuts, a les 11 i mitja, el president de la Generalitat, Juan Fran Pérez Llorca, presidirà un ple extraordinari del Consell en el qual s'aprovarà l'avantprojecte de llei de mesures fiscals, de gestió administrativa i financera i d'organització de la Generalitat, també coneguda com la llei d'acompanyament als pressupostos. En aquest avantprojecte s'inclouen les noves rebaixes fiscals en tots els trams de l'IRPF anunciades pel conseller d'Hisenda, José Antonio Rovira, fa dues setmanes. I la delegada del govern espanyol a la Comunitat Valenciana, Pilar Bernabé, ha acusat el Partit Popular i el seu líder, Alberto Núñez Feijóo, d'estar bloquejant la reforma del sistema de finançament autonòmic. Bernabé ha retret al cap del Consell, Pérez Llorca, que no exigisca al seu partit que depose ixa actitud.
8: Alberto Núñez Feijóo està bloqueando la reforma del sistema de financiación cuando nos ofrecen el doble de lo que exigía el propio Pérez Llorca. Que no esté hoy en el despacho de la calle Génova de Alberto Núñez Feijóo exigiéndole que deje de desbloquear la reforma del sistema de financiación es una estafa a los valencianos.
6: Bernabé també ha dit que l'actitud de l'alcaldessa de València, Maria José Català, durant la compareixença ahir davant de la Comissió d'Investigació de la Dana al Congrés, va ser la de llevar-se de damunt qualsevol responsabilitat en la gestió de l'emergència.
8: Ella ya ha demostrado que cuando hay que asumir responsabilidades, pues no las asume. El plan de inundaciones de la ciudad de Valencia es claro. Hay una responsabilidad en la observación. Que uno la quiera asumir o no la quiera asumir, ya es una cuestión que ya dejó ella bien claro que no iba con ella.
6: I acabem de saber que el jutge José Luis Calama rebutja la petició de l'expresident José Luis Rodríguez Zapatero de no ser interrogat demà dimecres i dijous per les joies trobades al despatx de Madrid. El jutge considera que la citació no suposa una disminució real en el dret de defensa de l'expresident perquè no introduïs fets nous que exigisquen un temps addicional de preparació, continua el magistrat. Joies valorades en 1.300.000 euros i que han sigut la base per obrir una peça separada en la investigació del rescat de l'aerolínia Plus Ultra. En esta segona peça s'investiga un possible delicte fiscal i de contraband. I a les 4 de la vesprada compareix la directora general de la Guàrdia Civil, Mercedes González, al Senat a petició del PP, que té majoria absoluta en la Cambra Alta. El Partit Popular vol que expliqui les tres reunions que va mantindre amb Leire Díez, en el que s'investiga com una presumpta trama per a intentar boicotejar casos judicials i investigacions a l'entorn de Pedro Sánchez. Tot i la petició d'explicacions, el portaveu popular, Miguel Tellado, ja reclama dimissions en cadena.
9: Creo que Mercedes González es

0: indigna del cargo que ocupa, pero hay más responsabilidades, porque si ha podido hacer todo lo que ha hecho, quien le ha nombrado y quien la mantiene en el cargo debe dimitir junto a ella. Y por lo tanto, hace ya días que tanto Mercedes González como el señor Marlaska debieran haber dimitido de sus responsabilidades.
1: I detingudes dues persones relacionades amb una onada de robatoris de coure de l'enllumenat públic a 13 pobles d'Alacant i València. Van ser detingudes per la Guàrdia Civil quan tornaven de furtar 200 metres de cable a Xàbia. Van sostraure 2 tones de coure de l'enllumenat i carregadors de vehicles elèctrics. El valor d'allò furtat entre març i maig de 2026 seria d'uns 100.000 euros. Actuaven a pobles del Comtat, la Marina Alta i la Vall d'Albaida. I ja està en marxa la presentació oficial del Gran Premi d'Espanya de Fórmula 1. Gonzalo López.
2: Serà el circuit de Madrid de l'11 al 13 de setembre, a la zona d'IFEMA Valdebebas de Madrid. Seran 5,4 quilòmetres de traçat semiurbà que s'haurà de recórrer en 57 voltes. El circuit compta amb 22 revoltes, entre les que destaca l'anomenada Monumental, de 550 metres amb una inclinació del 24%. És única en el calendari del campionat i també hi haurà rectes on es podran abastar els 340 km per hora. A més, el traçat es farà en sentit horari, cosa poc habitual entre circuits, i començarà amb una revolta cap a l'esquerra. Serà accessible en transport públic i s'activarà una zona per a l'afició al passeig de la Castellana.
1: Gràcies, Gonzalo, i això és tot de moment. Tenim tota l'actualitat en la ràdio, les xarxes socials d'Apunt i en el web apuntmedia.es. Així, la pròxima cita informativa és a les 12 en punt. Et deixem ara amb el programa Amunt i Avall.
3: Apunt, la ràdio pública de les valencianes i els valencians. Sintonitza'ns a La Ribera Alta, 101.5.
4: De tu a tu.
5: Dicen que empiezan en junio, pero se sienten mucho antes. Se ven, se disfrutan, se viven. Porque hay experiencias que no se pueden contar, las tienes que vivir. Poderes de San Juan de Alacant, declaradas de interés turístico internacional del 20 al 24 de junio. Antes de que empiecen, ya están pasando. Generalitat Valenciana.
6: ¿Vols que la teva marca arribe més lluny? En Apunt Ràdio fem que la publicitat connecte de tu a milers d'oients cada dia. Tenim les ferramentes perquè el teu missatge destaque. Anuncis en les pauses dels teus programes preferits i mencions fetes pels nostres presentadors que connecten la teua marca amb el teu públic de manera directa, pròxima i efectiva. Els nostres agents t'ajudaran a planificar la teua campanya per aconseguir la màxima eficàcia al millor preu. Anuncia't en Apunt Ràdio. Escriu-nos al correu publicitat@apunt.es. Apunt, publicitat pròxima, directa i eficaç. Perquè sí, parlem de tu a tu.
7: Sense perdre el compàs i a ritme de cap de setmana,
8: fem banda
7: amb el millor repertori de músics valencians.
8: Dissabte i diumenge, de 7 a 10.
7: Desfilarem al costat dels nostres músics.
8: Sota la batuta d'Imma Mateu. Fem banda.
9: Esports a punt. Donem veu als protagonistes. Reivindiquem l'esforç, el talent i els valors dels esportistes de la Comunitat Valenciana. Actualitat, històries i tertúlia, amb els que més en saben. Amb ritme, al ritme que marca l'actualitat, perquè l'esport valencià juga en una altra lliga.
8: De dilluns a divendres, de 2 a 3 de la vesprada, Esports a punt, amb Dani Hermosilla.
3: A punt ràdio, de tu a tu. Amb especial atenció a la informació local, comarcal i del món de l'esport.
8: Amunt i Avall, el magazín dels matins amb Sergi Olcina.
10: Ahir, Manolo Montal, t'hauria agradat estar en una història que em va contar Marina Perelló de les nissagues de pel·lícules i sèries més llargues que n'hi ha. La més és la del teu amic Bond. Ara no me'n recordo,
11: bon
10: 23
11: dia.
10: O 26.
11: Bon dia,
10: Manolo.
11: Bon dia,
10: Àlex de Àlex Ladón de Guevara i bon dia, Margot.
11: Àlex de Guevara.
10: Què t'ha dit, Àlex de Guevara? No, Àlex Ladón de Guevara t'ha dit, no?
11: Són massa anys.
12: Les dues més llargues són Bondi i Star Wars.
11: Bueno, pues mira que Star Wars està
10: pues
11: molt bon tenantes,
10: 20,
11: eh?
10: 20...
11: Star Wars té nou.
12: Però estem sí, però,
11: universo.
12: Univers Star Wars.
11: Ah, vale, vale, vale.
12: Univers Star Wars, ja estem parlant de 9 i 2 i 3, 12 pel·lis, ja.
13: Entonces,
12: no, arriba, no arriba a les 25 de Bond, però...
13: Te has especializado en las dos más largas.
12: Sí, perquè sí. Jo les curts de tres, pa què?
13: Pa què?
11: Jo he vist la del
13: una
11: bitxet.
13: Sèrie de...
10: Has vist quina?
11: La del bitxet.
10: La de Grogu i el Mandalorian. Em dóna grima, sí. El bitxo. T'ho juro, no sé, em té algo que em dóna grima. No em cau bé.
11: T'ho ha donat un Grogu.
10: Tens... No, no em cau bé la criatura.
12: Tu tens en compte que en Star Wars bitxos n'hi ha
11: a patades.
12: A patades, pues és, a punta és, pala.
10: No li trobo jo la cosa...
12: Igual que este l'han encertat, perquè li ha caigut ben general a, veure, clar, a la gent.
13: Entonces, és un baby tampoco monkey. Te gustaría... ¿Cómo se llamaba aquel muñequito que era de los primeros? ¿Furbo o cómo se
10: Furby,
13: llamaba?
10: Furby.
13: Furby.
10: Furby, pero Furby era un juguet, ¿no?
13: Ya, sí. Pero que entonces tampoco no, te daría buen
10: uno,
13: rollo.
10: Me van a regalar uno y vivía psicotizat per si es posaba malalt y todas muchas cosas.
13: Pues de aquellos no polvos, de aquellos de polvos...
11: Mí, estos lodos.
13: Estos lodos. Ahora Mandalorian sí. Te recuerda aquel...
10: No, no
13: aquel
10: me agrada,
13: Furby
10: no sé
13: que
10: por qué,
13: te marcó.
10: Grogu, alias Baby Yoda, no m'acaba de... És algo en els seus moviments inarticulats, algo que té que no m'agrada.
11: Però els telenyecos t'agradaven, els Muppets.
10: Sí, i Yoda també m'agrada molt, però este és una cosa molt estranya, no? I el color ixe de pell que té...
12: Generalment els bitxos de Star Wars solen caure bé. Solen caure bé, vull dir, n'hi ha uno, el famós Jar Jar Binks.
10: Que és el que odia tot el món. A mi, pues, mira, a mi la persona no li tenia ningú... Res.
12: No pintava res.
11: No pintava ja, res.
12: No pintava res.
11: Estava fora de lloc.
12: Sí, era dir... no sé si ha volgut fer massa gràcia, si era excessivament dirigit als nanos, però serien a les mans.
10: Lluny de Jar Jar Binks, el més odiat de tots no seria Jabba, per damunt de qualsevol?
12: No, Jabba és un...
10: Jabba és asquerós.
11: Però és
12: sí,
11: villano.
12: Però,
11: no, és un villano.
12: És un villano.
10: Claro, és un chungo, però és d'una... Saps qui és Jabba?
13: No.
10: Jabba the Hutt és una espècie de cuc, de llombrígol enorme, que té captiva a la princesa Leia, allí en el garito aquell, en el que... És que és asquerós, o sigui, aixa llengua.
12: Tenen de Mandalorian el fi de Jabba.
10: De Jabba.
11: Correcte, correcte.
10: Bé, jo és que no l'ha vist encara.
12: Jo tampoc, però ho sé.
10: I que és, un, ja és, que és una pupa.
12: És com Jabba, però ciclat.
10: Ah, ciclat?
12: Sí, sí, sí, sí, se dedica, se guanya la vida.
10: És que Mariajo també l'ha vist. Com? És que, a veure, no puc...
12: Això no és
10: Jabba the Hutt era un cuc asquerós, fofo, en la llengua ixa lastiva, penjant, que tenia. El típic, si fos una persona, li diem, mira el babós, ixe.
12: Pues, exactament.
10: Jabba the Hutt és un babós. Com pot tindre un fill ciclat?
12: Sí, sí, sí, té un fill ciclat que se guanya la vida.
11: És que la vida dona
12: com si fos un gladiador en el circ.
13: Claro. La vida misma, al final... Al
10: así
13: final te releva, te sublevas.
10: ¿Qué cosas?
13: La vida misma, al final quieres ser lo contrario, ¿no?, a tu predecesor.
10: Sí, yo no tengo ningún fill ciclat, ni yo creo que estiga ciclat mai en la vida, ni ho he estat. Bueno, va haver una època en què no tenia res així davant, en què era tot...
11: Vas tenir una època molt palo.
10: Home, claro, 56
13: quilos. Un poquito de insecto palo, ¿no?
10: Sí, sí, sí, sí, sí, un poco de insecto palo. Home, así la Esperanza, la modista, m'agarrava les americanes darrere...
13: I seguro que te ponía imperdibles.
10: Imperdibles, sí, sí, posava imperdibles, perquè
13: no pareguera que... Importante del imperdible.
10: Pero en fin, res.
13: Pues sí, yo que aprovechando que tenemos a Manolo, yo quería preguntarte sobre un jugador que no sé por qué, pero me está sonando por ahí y yo no tengo ni idea, ¿eh?
12: Sí.
13: Es un tal Ayoub Boadi, que es el número 6 de la selección de Marruecos, puede ser,
12: sí.
13: Que viene de jugar del League. Va, él puede dar la campanada.
12: Va ser un dels futbolistes més destacats l'altre dia en el Brasil-Marruecos, bueno, Brasil de Marroc, i sí que és cert que, tenint en compte que Marroc és una selecció que no és sorpresa, que ja va fer entre les quatre primeres en l'últim Mundial, és un futbolista, diria que, més que interessant.
13: Verías un España-Marruecos con la amenaza de...
12: Bueno, después de lo que va a hacer España a ir, es complicado responder esa pregunta.
13: He leído, he leído que España ayer fue como arroz cocido.
12: No, no, pitjor. Pitjor.
11: Arroz cocido.
12: Lo de ir para mí es el ridículo más importante de España en la historia.
10: El millor titular, ho he dit este matí, quan l'he conegut i me l'han contat les xiques, és el del Levante. Esta selección está muy verde. El joc de paraules de La Roja, perquè hauria d'estar madura. I al mateix temps, jugar contra Cabo Verde i dir, es que
13: también está muy verde. Pero tú sabes que bien... Pero tú sabes qué maravilla dejar el listón tan bajo, que entonces todo lo que pase en el siguiente, todo lo que pase el domingo, es maravilloso.
12: O no.
13: Claro.
11: Bueno, siempre
13: perquè...
12: se puede ir a peor. O no, perquè si has marcat una tendència.
1: Siempre
13: no,
1: puede
13: ser. Manolo, yo recuerdo, no, yo que no, no soy muy futbolera,
12: la pregunta es,
13: recuerdo haber metido la pata al principio, eso hace que aquellos se...
12: El de aire es sobrepongan. El de aire, la pregunta es... ¿Això és un accident?
13: ¿Això
12: és un accident? ¿Això és un accident? ¿Això és un accident o una tendència?
13: ¿Això és precís?
12: Esa és la pregunta que ja, fem.
13: Bueno.
12: Perquè és el que lo d'ahir va deixar molts dubtes en l'ambient, fonamentalment, sobre dos coses. Una que jo la veia vindre, que és que Espanya ha anat amb molts futbolistes recent eixits d'unes lesions llargues i, per tant, no tenen el ritme de competició. Ahir Espanya anava caminant, no corria. I dos, perquè jo per primera volta... I és una persona a li tenia molta fe al seu treball, Luis de la Fuente, va fer-ho tot malament, tot a l'inrevés, i no va donar ni una en res, ni en l'alineació, ni en el plantejament, ni en els canvis, ahí va ser desastros.
10: N'hi ha un missatge que em diu: per a gustos colors, jugamos como nunca, perdimos como siempre. I respecte a les criatures, diu: on estiga Alf, aquell que es menjava els gats, per cert.
12: El del flequillo.
10: El del flequillo, sí. Que voler-lo sense pèl haguera sigut també un panorama.
11: Que va morir, va faltar
13: sí.
11: fa poc la
10: Qui,
11: mare.
10: Qui, Alf?
12: No, la tribu que feia de la mare.
11: La tribu que feia sí. la
12: no la mare d'Alf.
11: No la mare d'Alf, però...
10: Pobre, és que...
11: El titular era: va morir la mare d'Alf.
13: Sí, sí, és verdad, lo subimos... Ayer, a los 77 años, Anne Sweden, pues, la inolvidable protagonista que
10: això
13: interpretó
10: jo,
13: a Kate Tanner.
10: Que tenia 7 anys quan feia de la mare d'Alf, o què? Perquè pues... Alf ja té uns anyets, també.
12: Alf és del 80?
10: Sí.
13: Molt sí. Buah. La conocida mama de Tanner.
10: Ara vaig, quan acaben lo meu, vaig a posar-me en Las chicas de oro.
13: En Las chicas de oro. Sí. Ah, sí.
11: En, Las chicas de oro de las mejores series de este
13: del vino a...
10: Al hogar del pensionista.
13: Al hogar del pensionista.
10: Ese canal es brutal. Están todas las series.
13: Yo volví
10: estes,
13: a verla, Las chicas de oro. Empecé a verla hace un año.
10: Que es Julio Iglesias. Tenían unos cameos que pa' qué.
13: Ha envejecido muy bien.
10: La serie, sí.
13: Y para serie maravillosa, para volver a ver y reírte en cada episodio, pero a carcajada.
12: Crónicas de un pueblo.
13: Senfil, pero además en versión original. Eso es fundamental.
11: Yo siempre la veo en versión original.
13: Sí.
11: Es una cosa que... No estoy contra el doblaje, pero...
12: Me gusta de la versión.
10: No, a mí no me mires, a mí no me han dejado hacer más doblaje esta gente. O
11: sea, tú eres una veu muy importante. Pues.
10: Pero mira, no... Les veus greus no tienen futuro en el doblaje, según se dien.
11: Ah, sí?
10: Sí.
11: Bueno, ya parlaré yo.
10: I mira que m'han cridat inclús els propis propietaris dels estudis, i sí. Els directors en dient: no, les veus greus
13: tiene
10: no...
13: Tiene que ser una voz más plana, ¿no?
10: Les veus greus no. I per dibuixos és que qualsevol pot doblar dibuixos. Entonces, sí, jo, pues, publicitat és el que vaig fer, bàsicament, sí.
13: Mira, pues, hablando de animación, no sé si habéis oído hablar de algo que se denomina Shrekking.
11: No.
13: Shrekking, que viene de Shrek, de la película.
12: Yo imaginaba que nada por ahí, pero no entenc que puede arribar a ser.
13: Sí, pues es la tendencia de la generación Z de bajar estándares para encontrar relaciones estables y seguras. O sea, hablábamos del listón bajo.
10: A ver, a ellos con cuanixies.
13: Aquí ya bajas el listón.
10: A ellos con cuanixies y el bufaves, que te anaves en quifora, pero sense bufarte ya. Realmente, portate a la vida real, ¿no?
13: Cuando ya se acababa la noche, ¿no? Se acababa la noche.
12: A encendre la llum de la discoteca
11: hay una tècnica.
12: Però jo el que no entenc és una cosa.
13: Ahora, ponemos nombre a todo...
10: O sea, el rebuig que es dia abans...
13: Estoy ya en rebaja, saldos, que verte tiene...
12: Una cosa, lo que no entenc és esta historia de presentar com a novedosa una cosa que ha existit tota la punyetera vida.
13: Desde que el mundo es mundo.
11: Tal cual.
10: No, però és que els moderns d'ara són molt curiosos per tot això. Han descobert que la... Ho vaig contar un dia... que la roba es pot estendre al sol i es seca i té un nom i és molt ecològic.
11: Sí,
10: no ho sabia. Sí, n'hi ha gent de la de ara. Sí,
13: era
10: sun-drying.
12: Sun-drying, el que feia tota la vida, estendre al sol.
10: Pues això, pues ara ells, tota esta gent que s'ha criat en les secadores i tot això, pues ara han descobert que, a més, fa molt bon olor, és superecològic i mola un muntó.
11: Òbviament, és superecològic.
10: La roba la poses al sol i es seca. Pues ara acaben de descobrir que no fa falta esperar-te fins al final per anar-te'n en qualsevol. En determinat moment del dia pots...
12: De veres que hi ha alguns estudis que...
11: Estan agafat en pinces.
12: Teniu que fer un estudi de què? Jo què sé.
13: El estudio se va a tener que hacer con cómo volvemos a rescatar cosas o...
12: Claro.
13: No sé, actividades del pasado.
11: Tal cual.
13: Con o un comportamientos nombre. Del pasado para ponerles nombres.
10: No, pero yo voy a por menores de estas cosas. ¿Pero
13: como
10: qué pasa?
13: Con anglicismos, ¿no? Shrekin. Pero mira qué bien. Nos conocimos por un Shrekin. Imagínate que luego cuando hablas... Es Reckin.
11: Mi madre dirá, ¿qué es eso?
10: Pero es que es realmente, si ho penses bé, és més Fioning que es Reckin, perquè es Reckin ja donaves per sentat que és lleig, que ell és així. La sorpresa te l'emportaves en ella, que era guapa i de repent tenia el Mr. Hyde, que era
13: lleig.
10: Claro,
13: en ese caso, cuando bajas el listón, te mimetizas... Claro, eso habría que analizarlo también. Eso sería otro estudio.
11: Porque
13: el caso de Fiona se mimetizó.
12: La pregunta de
10: Fioning. Deixeu-me que... Fioning. Que salude a d'ací un ratet que el tindrem d'ací no res, que mos donarà la visió contemporània d'altres coses, a David González, que ell estarà en disposició, com dic, en el moment en què estigui a punt per poder contar-nos això.
12: Quina consideració s'extrau que pots tindre tu de tu parella... quan ja estàs ficant-la en un concepte que la compara amb el rec.
10: Sí, sí, no,
12: o que té com a base la paraula el rec. Vull dir...
10: Sí, el amor propi...
12: Igual, i cariño, igual no li tens.
11: No, molt bé.
13: Pues es muy curioso porque esta nueva tendencia que tiene este nombre consiste, como estamos diciendo, en elegir parejas que se perciben como menos atractivas, física o socialmente, con la idea de que serán más fieles, estables y seguras emocionalmente. ¿Pero pensáis que eso es así?
10: No, home, si no, no queda més remei que aguantar-te per tota la vida, perquè no n'hi ha qui se'n vagi en l'altra persona o en tu, això però, està ja sentenciat per sempre, vamos, presintat, no n'hi ha qui ho mereixi.
11: Però no tiene por qué.
13: No tiene por qué, claro.
11: No ser un esrec i...
10: N'hi ha un meme per internet, no. Que és el d'un gosset que està ahí en careta de pena damunt de...
13: Con los ojitos del gato
10: sí,
13: de...
10: Sí, que li diu, cuéntame una vez más cómo me adoptaste. Pues esta historia deberá de ser, cuéntame una vez más cómo aquel día desesperado o desesperada no te quedaba nadie más y me cogiste.
13: Me elegiste. Y también podría ser Asnin, porque Asno es el que siempre está detrás de esrec para que le elijan. ¿Os acordáis de la escena?
10: Sí,
13: de
10: sí, pero este triunfa con la pesicola, se han portado la dragona, recordeu-se.
12: Sí, sí, sí.
13: No, al final...
10: David González, des dels estudis de Punt en Alacant, què tal, com estàs?
14: Què tal? Puc fer una reflexió mundialista?
10: Home, per això estem convidant-te,
13: es
10: clar.
13: Es
10: sí.
14: Estic amb Manolo. Quina vergonya mundialista.
12: Exacte.
14: O sea, quina vergonya mundialista. Ja està. Eixa era...
10: Perdona.
12: Com se diu en futbol, cortito i al pie.
10: Claro, l'aportació tampoc ha sigut.
14: Escolta, és que... Vale, desenvolupe. No podem empatar a zero contra un equip que té de porter un senyor que es diu Bocinha, que es diu Abuelita, o sea, que la traducció és Abuelita i que té 40 anys. Jo ho sé, però no.
13: Pues mira, David, sí que podemos y de hecho lo hemos hecho.
11: Y ha pasado.
10: El tema edadisme...
13: Y además, otra cosa, si ese equipo se cierra en banda, eso es, ¿cómo vas a entrar ahí? ¿Qué tienes que hacer? ¿Qué haces pues, como entrenador,
12: la
13: como
12: obligació,
13: jugador?
12: La teua obligació com a entrenador moverlos, i com a futbolista és trobar... Vull dir, tu ja sabies quin partit anaves a trobar o pensaves que
13: iban
12: Cabo
13: a ir
12: Verde anava a ser el Barça de Guardiola? No. No. És més...
14: Obrir espais, tens que obrir espais.
12: És més, tu te dugueres a ir o tu te dugueres en la llista un futbolista per a quan aquests partits se posaven en Xina que es descaven, que era Borja Iglesias, i ell no jugava ni un segon.
13: Bueno,
12: si
13: pues...
12: no juga a ir, quan va jugar este xicón?
10: Bueno, es que claro. Resumint,
13: enlazando que no con fitxes, el listón bajo.
10: Que no fitxes a Hueles y ya está.
12: No, ahí le vais sin gol. El hombre va a hacer el partido de esa vida,
14: El millor partido de esa vida. Sí.
10: A veure, pero porque estas personetes, tornem a dir, les circumstàncies en les que estaven i a les que han arribat només en lo d'ahir, pues què voleu que vos diga? Se'ls va obrir el cel completament.
14: Sí, clar.
10: Bé,
14: però com a selecció aspirant a guanyar, no te pots permetre un batacazo a Xina.
12: Sí,
13: jo crec que
10: referís a Espanya,
13: David,
10: no?
12: Jo crec que...
13: Jo
12: crec que cal discernir dos coses. Una, que un Mundial no és mai com comença, sinó com acaba, i tenim els dos exemples. Tenim l'exemple del Mundial del 2010 que guanya Espanya, que comença perdent 0-1 en Suïssa i acaba guanyant el Mundial, i tenim l'exemple del Mundial de Qatar que comences guanyant-li 7-0 a Costa Rica, te classifiques de miracle per a la segona fase, i en la segona fase, la primera de canvi, vas al carrer. Val. Però dit això... jo crec que un ridícul com el d'ahir passa factura.
13: Bueno, però mira, deixes que se confien i luego ja...
12: No, no deixes que se confien. El problema no són ells, eres tu.
10: Àlex i jo estem preocupadíssims.
12: El problema eres tu.
11: Queda molt mal dir que jo ni sabia que ahir jugava al Pallà.
10: Sí, sí. Bueno, m'han fet ahir un... No sabia, eh? N'ha acertat unes quantes, o sigui que... Home, però per vergonya per al col·lectiu esportiu, per la part que en toca, si no n'acertava algunes, també.
11: Està tot.
14: Era molt fàcil.
13: Però un poquito de xamba i vidre ahí, no?
11: Jo crec que l'han fet...
10: Anava a dir una cosa malsonant, però no. Xamba. No, coneixement, raciocini, lògica.
11: Jo crec que el xat GPT.
10: No. Però bueno, això pel que fa als temes futbolístics.

0: entra alrededor del 55% del mercado mundial.
1: Pues me pareix molt bé.
0: O sea, que no vas a poder esquivarlo porque
2: que
0: no te siga vas a
2: tendència
0: cuenta.
2: No significa que estiga
0: no,
2: bé.
0: No, no, es tendència.
1: No, me pareix que siga, me pareix molt bé que siga tendència, que siga bé, que ese mercat creixca. Per què? Perquè, Xina, és que preferim fer-se un plat de sèpia, per exemple, a migdia...
2: Estarà més barat.
0: Sèpia mayo, claro, donde
1: esté un platito de sèpia.
3: Però no us doneu compte que és cultural? La realitat és que és cultural. Tu a lo millor
4: el tenies
3: o el menys una sèpia molt a gust i n'hi ha un senyor que un pollastre no se'l menjaria.
0: Realmente te tomas lo que has tomado desde pequeño, de niños, porque efectivamente, si hay gente que te veía comerte una gamba...
3: Els de Cabo Verde igual agarren els monos estos i se fan ahí unes torrades que pa' què, i tu dius, mare meva, anava a menjar-me jo això. Jo crec que és cultural tot. Però cultural i necessari, perquè si no tens altra cosa que menjar també, pues tiraràs per ahí, clar.
0: Però fijaos cómo ha dado de sí la hormiga. Porque yo solo os he dicho que qué tal si
3: pasábamos... Que incluso cuando la cosa es posa chunga, se posa color hormiga.
0: Exactamente. Fijaos. Pues mira, de color hormiga se pone la cosa si no estamos al loro con los gastos hormiga. ¿Qué son los gastos hormiga? Pues son esos pequeños desembolsos que hacemos casi sin pensar. Y hay que tenerlos muy presentes porque nos vamos de vacaciones ahora. Hay que ahorrar.
4: Totalmente,
0: todo lo que,
4: hay que ahorrar.
0: Hay que estar mirando el eurito.
4: Que el estrecho de Hormuz está a punto de abrir.
0: Sí, sí. Y el gasto hormiga puede hacer un buen...
4: El café diario, ¿no?
0: A tu mira, a David, un helado, una botella de agua, un refresco en una terraza, un café de aquí de la máquina, ¿no? Que ese sí que te gusta a ti, ¿no, David?
4: Sí.
0: Un taxi para evitar caminar bajo el calor, de la una entrada.
3: No menja cucaraches, pero os veo el café de la máquina, que es paradójico.
4: Ese café es un poco...
3: ese café, no, ese café es para crear resistencia.
4: Es un café, ¿eh? Un café.
5: No es un café radiante.
3: Tú durarás molt, porque estás
0: inmuno... Oye, está durando todo el mundo mucho
3: no,
0: y yo...
3: No, no. Ve un café de la máquina.
1: Claro, recordar que eso es... Això és cafè de màquina.
0: David durarà mucho.
3: David durarà molt perquè el cafè de la màquina està immunofortalès.
0: ¿Cuánto
4: durarà?
1: Això és cafè de màquina. Tu
3: eres de les que donaràs
4: si teniu el muelle flojo, no és...
1: En efecte, això és cafè de màquina, la majoria... Obrin pas, eh?
0: Sí.
1: Vull dir...
4: Obrin pas.
1: Sí, sí.
3: No.
1: I això és cafès no fan nit.
3: Dos hores.
1: I això és cafès no fan nit.
0: Si tu eres de cafè de màquina diario, tu llegas a los 110 como 17 como María Brañas.
3: Però, perdona, de màquina... Màquina de vending, no estem parlant de màquina de casa de...
1: No, estem parlant de màquina de monedeta o de lo que sea.
3: Mireia Vallarri, bon dia.
6: Què tal, com estàs?
3: Pues res, mira, sí, no és misèries que no t'ho pots imaginar.
6: T'han fet algun quiz més?
3: No, però estem parlant d'unes coses que la gent té que estar al·lucinant.
0: En los gastos hormiga,
4: Mireia. Anem a internacional.
0: Tu calculos tienes en cuenta...
6: Jo no, jo soc un desastre. Vull dir, jo no arribaré lluny. No podré invertir en coses.
0: Claro, pues tenerlos en cuenta...
4: Més cigarra que hormiga.
0: El Banco de España los define como esos pequeños pagos en los que apenas reparamos, pero que se acumulan rápidamente y que pueden desequilibrar nuestras finanzas.
4: Totalmente.
0: Ojo al gasto hormiga.
3: Pero...
0: ¿Qué?
3: Hombre, que... del café que... Los pequeños placeres de la vida aunque queden
0: no,
3: al final.
0: No, pero quiero decir que son esos detalles. Pues ahora me hago un helado, una botella de agua...
3: Chica, ¿y qué mes te queda en la vida, entonces?
0: Y le doy un eurito a quien me ayuda. Yo qué sé, de donde menos te puedes imaginar...
4: Pas fumadors, el tabac.
0: Te sale un gasto hormiga.
3: Hormiga, això, mare meua...
4: Bueno, això és elefante,
0: no, sí.
1: És una pasta,
0: sería...
3: Fumaria val una pasta.
0: Eso sería oso hormiguero.
1: Yo me
0: lo
1: vas deixar y si parla de 2007... No, ya en euros. Ya se trenaba.
3: Tú en euros, yo en pesetes. M'ho vaig deixar encara.
1: Jo m'ho vaig deixar en 2017.
3: I ara dic, però si
6: 10
3: és
6: anys,
3: que... 10
6: anys, aniversari enguany.
3: Em gastaria més diners en tabaco que alimentant a tots els bitxos que tinc en casa. És algo increïble. I això que en Espanya se suposa que està barat. N'hi ha llocs com França i tal que un paquet val el que val a ser un cartó. És espectacular. Sí. Que fumar és mal per totes les coses. Directament. Vamos. Però sobretot
0: per
3: als gastos hormiga.
0: Para el, bueno, este,
3: los gastos hormiga serien les misteres, dic jo, no?
0: Se convertiria en el gasto oso hormiguero. Home, en el caso del tabaco.
3: El fumeteo. Uf.
0: Bueno, pues ya tenés...
3: Bueno, depèn. Si és com tu, que el tens en casa i te lo plantas i te lo fumes i tal, ja no...
0: ¿El oso hormiguero?
3: No, el tabaco.
0: El tabaco, pero si yo no fumo.
3: Ja, però si fumares, tu te'l faries en casa, no?
0: No, com
3: m'ho igual que la jojoba esta, la cúrcuma.
4: La cúrcuma. La cúrcuma és molt bona, eh?
3: També te la pots fumar, dic jo, no?
0: La cúrcuma... Sergi, dos cosas importantes que nos tenemos que quedar hoy. Gasto hormiga, cuando hagáis...
1: Estem a un no res de recomanar a gent que fume formigues. Estem...
6: Són més barates, són més barates.
3: No, no, van en una pasta.
6: Sí?
3: Si les compres.
1: Estem a res, a una espentoneta.
6: Però jo vos puc portar formigues. El meu fill juga tots els dies en elles. Les tenim allí en casa, algunes entren...
3: Pues tens una font nutritiva que no te la imaginaves.
6: Pues mira, igual ell sí se la ha imaginat i per això les recapta, perquè convenç a coses que jo no li sé. Menja formigues, de tot el que jo... De tot els puestos.
0: I luego otro tema seria entrar en el mundo hormiga, porque está desde la, desde la diminuta que aparece por casa, que ay, desde donde ha salido por generación espontánea, a la de la cabeza roja, a la que de repente te ha pegado un mordisco y te hace daño.
3: I se sabeu per què es gasten en determinats llocs, per a suturar ferides.
1: Això és de veres. Això és de veres. No és la primera
0: cosa. Porque esa mandíbula se queda cerrada y no se abre.
3: Sí, si no tens un altre recurs y te fas un tajo
0: y tens
3: formigues...
0: Es como la del ladrón, el que és el dragón de Komodo, ¿no? Que cierra i ja no abre.
3: Home, però si agarres un pitbull també t'ho fa, eh? No fa falta que te
1: facis
3: agarrar un dragón de Komodo. Jo
1: lo que sí que sé de les formigues, quan comencen a traure terra del niu, és que ves que ve bruixa grossa.
6: Sí.
3: Ah, sí?
6: Ah, pues mira.
1: Però a la bèstia.
6: Predictores climatològiques, també.
0: Si en el suelo ves montoncitos...
1: Si tu veus que entre terra, dius...
3: Però jo fa tant de temps que no veig formigues.
0: Sí?
3: Un montó de temps.
0: Sal de la ciutat.
6: Esta vesprate, claro, esta que... vesprate envió un vídeo.
3: Ni això. Estes que feien llum per la nit.
6: Sí.
3: Lluernes.
6: Sí. Ni gris ni res.
3: No.
6: Pues esta nit envió un vídeo.
3: Bueno, ni mariquites. Bueno, mariquites. De marietes.
6: Ni sabater, no, ni res.
0: És verdad, cada vez menos. I mariposa, ayer vi una mariposa. Sí, sí, sí.
6: Jo crec que és per l'entorn en el que vivim. Jo soc de poble i visc en entorn rural.
3: Perdona, jo he estat en un poble més rural. Rural no lo que ve després i no veia tot això.
6: Ah, no, tampoc?
3: No, no.
4: Jo estos dies que estic a la muntanya sí que estic veient,
0: sí.
4: Eh?
0: Sí, ahora que caigo...
4: papallones, vamos, i els...
1: Ara sí, per la vista.
3: Un dia vaig veure un escarabat d'això rinoceronte que diuen que em vaig impressionar i tot. I quant de temps ens veure això?
4: Això dona bona sort, veure uno.
3: Sí?
1: Abundant en el que vos deia abans, hi ha una dita en valencià, que és quan la formiga treu terra del niu, adoba la gotera i fuig del riu.
2: Ah, pues mira, si és que el refanero...
6: Pues mira, les formigues tenen moltes més...
1: No falla, eh?
2: No falla, no falla.
6: Tenen moltes més coses positives de que menjar-se-les o jugar amb elles.
3: Veus?
6: Vull dir...
0: Avisadoras.
1: En el
0: alertadoras.
1: En todo lo que aporten, ¿pa qué te les vas a menchar?
3: Exacte. Sí, senyor.
1: Per exemple, què aporta una sèpia a la societat? Re, per això me la menche.
6: Aneu en
3: compte. I què aporten
6: els polps? Se'n recordeu del pulpo pol?
4: Pues mos va donar un mundial.
6: Per exemple, pues ara vos diré que el primer ministre belga té un gat que es diu Maximus. Sí. No sé si el coneixes.
1: Decimus Veridius.
3: Puc fer una aportació xicoteta només? Se vos aniran les ganes de menjar polp si vegeu...
0: Mi amigo el pulpo.
6: Jo l'he vist. M'encanta.
3: Mare meva, quina plorera en el polp.
6: M'encanta.
2: Jo també l'he vist.
6: Lo que aprendí del pulpo.
1: Això vos passa per veure en pel·lícules com això.
3: Tens que veure la David.
0: És molt xulo.
4: M'agrada el polp. No vull deixar de menjar.
6: Pues bueno, si voleu buscar en xarxes qui és el gat del primer ministre belga, sí, que li diuen Maximus, ja està ell fent les prediccions del Mundial, pim-pim, pam-pam.
3: El gat.
6: El gat. Però clar, jo pense, jo ahir dia, a veure, si a tu te posen, tu eres un gat, no?, i te posen ahí un mantell, te'l pinten com si fos un camp de futbol, en la seua línia del centre del camp, i te posen una llauna del que siga a un costat, sí, i una altra a l'altre, no?, i posen els noms dels equips. A veure, jo crec que qui li fica el menjar és tendenciós.
3: Claro.
6: Si tu saps que li agrada més, bueno, pues el tio està acertant tot.
3: I t'ho dic jo, que tinc gats Maximus, sí, i no precisament perquè se diguen Maximus, sinó perquè són més pavos que gats. O
2: sigui, perquè mengen molt.
3: Mengen molt i es mengen no res. 7 quilos i pico de gat.
4: Maximus està grosset, estic veient jo.
1: Sí, sí, sí.
4: Està rodonet.
1: Que tenen polps, gats, xinxilles, que et dividen i encerten els resultats. Redeu que facin una quiniela de 14.
2: Tal però, qual, tal però el, qual.
3: Invertisquen en bolsa.
6: I el primer ministre belga, en serio, que li ha creat un conte. Li ha creat un conte en Twitter, pues, que ja té més seguidors que el propi primer ministre.
3: Pues està traient-li pasta al gat.
0: Però, además, també hi ha prediccions que no tenen que ver con animals, que era el matemàtic que comentamos el otro día.
3: Joaquín. Puestos a eso,
0: Joaquín
3: hasta
0: Clement,
3: este...
0: Acertado los tres últimos ganadores.
1: Sí, pero después también veía que Neil Mateis tampoco tenía más a fe en la seua predicción.
6: No,
0: pues, pero no sabía. Habiendo acertado tres veces, esta vez es Países Bajos.
3: Qui va ser el dissenyador aquell que va dir que anava a acabar-se el món? Que ara no me'n recorde, el francès, doncs pues, lo mateix.
1: Paco Rabanne, no?
3: Paco Rabanne. Pues esto es lo mismo, Mar.
6: No.
3: El señor...
0: Yo os digo que bueno, además de animales también hay pero eso es matemáticos...
6: Més científic, això en teoria té alguna predicció més coherent. Jo vaig a seguir
3: que
6: a Màximus...
3: Paco Rabanne no la tenia? O
6: home, Paco Rabanne, no sé, no el vaig conèixer.
3: Ja tampoc.
6: Però Màximus... Però Màximus, jo ja t'he dit que de moment vaig a seguir-lo. Vaig a veure les prediccions que ell fa i depèn de lo que vaig a encertar, me fixaré també en el menjar que li fiquen.
3: Sí.
6: I qui te diu que no faig jo la meua Kènia? També una dixes. Li faig un... No sé, que
3: una le creus un conte, li fas un conte d'Instagram, claro.
6: Igual se podria fer famosa. Sí. Bueno, com sé que se n'aneu de vacances alguns i que lo de l'estret d'Ormuz hem parlat seriosament este matí del tema amb un expert, perquè ja sabeu que hi ha un pacte de alto el foc, perquè finalment se firmarà el divendres...
2: Mireia.
6: Sí, jo crec que firmar-se
2: sí.
1: Però què van a firmar? Però què van a firmar?
6: Exacto. No ho saben ni ells.
1: Perquè, clar, ahí fa mal.
6: Ahí n'hi ha diversos punts que són els que sempre creen desaveniències, que un és el tema de les bombes atòmiques, altre és el tema de l'estret d'Ormuz, i el que diuen és que ara mateix a la CIA li està dient al senyor Trump que no creu, que no veu de fiar que Irán vaig a destruir tot el que té, tota l'armamentística nuclear. Tota aquesta informació està així ara, ara mateix Trump està dient que Estats Units va ser qui ajude, qui convide i qui acompanya a fer tota aquesta destrucció a Irán, però tampoc hi ha una confiança plena abans de signar, i vos recorde que n'hi ha 60 dies per a desenvolupar i portar a terme tot el que quan s'acabi l'estiu veurem al punt que tornem. Però a col·lecció de tota això de les vacances...
3: En totes les coses, eh? Nos hemos tomado el verano de descanso y aneu a veure. Quan
6: què
3: tornem,
6: vols dir?
3: La festa, com és?
6: T'estàs fent un pulpopol?
2: No m'assustes.
3: Ja veureu com tornem en setembre tots.
1: És que jo crec que en setembre anem a estar igual, no? Van a firmar un nou acord perquè aquell resulta que no se posaran d'acord en no sé què, i ara se vislumbra que n'hi ha... Anem a estar així in eternum.
3: Esto, la aire, no sé
6: què... I sobretot perquè volem recordar que n'hi ha un acord firmat de l'any 2015 amb Barack Obama, en el que la meitat d'aquestes coses ja estaven signades, i que Donald Trump el va destruir en 2018. Entonces, personeta, per a què destruïxes en 2018 algo que ara estàs intentant que es torni a...
3: Donald el destructor.
6: Bueno, en fi, això quedem així, la cara de Topuria també l'heu vist tots, el seu estat de salut, si tornarà a veure o no tornarà a veure.
3: Jo vaig veure el vídeo, que vos no vau voler veure, lo vas enviar i no el vau voler veure, però el vídeo...
6: Jo l'he vist, per desgràcia.
3: A tu l'has vist, al final?
1: Jo el vídeo sencer no...
3: Menys mal que algú m'ha fet cas.
1: El combat sencer no l'he vist, he vist els highlights.
3: Sí.
6: I què?
1: Pues que... Què vols que te diga? Si no vols, pues no vaig a la era.
3: Però encarnissat, la cosa és...
6: El que sembla és que el primer colp que li pega, que no és el nom tècnic, li pega en un ull, ja li deixa mala visió per a la resta del combat, i clar, ahir el Pedrell, la referència, sembla que ha sigut la seua perdició. I que no volia tirar...
3: Mira ella com controla.
1: Això sona més excusa que una altra cosa. Li pegaren un passó que el doblaren.
6: De 7 victòries portava, invicte.
1: Sí, bueno, hasta que t'agarra uno... Hasta que t'agarra uno més animal que tu...
3: Que tens un mal dia, ja està.
6: Que és francès. Per tant, ha arribat avui, ja no sé el canvi horari, ha arribat Trump, ha saludat a Macron en la cimera que n'hi ha i demés, i li ha donat, el primer que ha fet ha sigut donar-li l'enhorabona perquè el dia del seu aniversari el que va guanyar en el seu ring a la White House era francès. Després ja li està pegant palos a Macron en tot el tema
3: polític.
6: Però...
3: el Donald Trump, que, perquè ell duia a Topuria perquè era fan de Topuria.
6: Ell
3: no?
6: Era fan de Topuria.
3: I ara directament... Però que chaquetero i que rastrero, que processionari.
1: Però que després de la pallissa a Topuria ni com estàs.
3: Claro, home, i en sa casa.
1: Jo a este senyor no el conec.
6: Menos mal que Topuria portava el seu germà que va tirar la toalla.
3: Ni menos mal que hi havia algú de trellat.
4: Menys mal,
1: Te vaig a dir una cosa.
6: Hi ha que tindre un germà,
1: sempre. Te vaig a dir una cosa.
4: Si no, no és viu d'ahir.
1: Ho vaig a dir una cosa. Jo, tal i com arreava l'altre, més que tirar la tovallola, li la donaria en la mà perquè
6: no s'enfadara més. Sí, sí. I se n'anem ja i no te molestem més, eh? I lo curioso és
1: que...
3: Que viu en Miami, el Topuria, eh? Un altre.
0: Lo curioso és que l'altre se queda con la cara tal qual, no?
6: Sí, clar, és que sembla que la clau mare és el primer colp que li pega, on li el pega, que no se protegís bé. I ja, claro,
0: si
6: Topuria com si fora un menino, com si fora el gat del belga.
3: Igual era el seu taló d'Aquiles, no? Tots tenen una...
6: Mira que m'he fet un màster estos dies, que jo primera no sabia ni que això se considerava un esport, però sí, i mira la pasta que mou, i sí que vos diré que així
3: home,
6: en Espanya...
3: Home, no sé si és més esport de risc ixe o que te vagin a tirar fent puenting
6: sense
3: i
6: corda.
3: No te lligue ningú.
4: Ai, ai, ai, ai.
6: Això és tremendo. Això
2: també
6: era
2: un poc fort.
6: S'ha obert una
3: però
6: investigació.
3: Però m'ha fet molta gràcia perquè t'adverteixen de les imatges.
0: És inexplicable.
3: Diu, estas imágenes pueden herir la sensibilitat. I només veu com tiren a la palla. Però, claro, les que deurien de ferir la sensibilitat és tota el cachiflà.
1: Crec que darrere de l'empresa estava el fill de mango.
3: Pues sí, però a veure, això és tot molt...
1: Té pinta de que l'estratega de l'empresa...
6: I va cridar al 112. Va cridar al 112.
4: Sabeu que els monitors fugiren després de llançar-la?
6: Sí.
2: Home, normal.
1: No vos digueu que la pinta que fa.
6: Si viatgeu per ahí no feu coses rares.
3: És que se van fer, David, se van fer un mortadelo en tota regla.
4: Sí, sí, ja, ja.
0: Se canviaron les camisetes...
5: Tu quan fas lo primer que fas és posar-te la corda.
6: I mirar si te l'han posat. Claro, fer un xec aixina de tot el
4: cuerpo. Un hipocondriaco.
5: Un hipocondriaco como yo no se dejaría tirar.
0: ¿Os habéis tirado en tirolina, por
4: no.
0: ejemplo?
6: Yo sí.
0: Vez?
4: Pero no es la matriz, tirolina.
6: Y la prueba, las tiras.
0: Bueno, quiero decir que cualquier cosa, en algún, cualquier sitio donde tú vas a caer al vacío, es que está
3: que anem al váter y miren per si va a ir un cocodrilo. No anem a mirar vos como se han borrado el arnés.
0: Claro. Quiero decir que, sí, es, que sí. es que es increíble.
6: Estaríamos nerviosa, ¿no? Porque la...
3: No sé. No se la veíamos nerviosa.
6: ¿No?
3: Ella ahí, rollo ahí...
4: Pero es que ella confiaría en Kate el Whistlet. Proceso.
3: Está por loca.
0: Era Kate Whistlet.
1: Pues confía en la Virgen y lo corregues.
3: Sí, sí, sí. Madre mía. Es que la toña, un... claro.
6: Yo estoy para ti, Alex, si tremendo. Te vas a Amsiga, me echa formigues, el que tú vulgues, pero no te tires, por favor.
4: No, no, no.
6: Ahí yo no.
4: No será el caso.
3: No. Y si te tiren, que siga com en el avió. Bueno, lo de esta segur ràpid també, per ser, no... No patim massa.
4: No te voy por favor.
6: Seguirem, sí. seguirem tot el que... Perquè així s'obre
3: una
6: investigació, eh?
3: Això és com
6: eh?
3: Que se tiren vestits d'ardilla i volen volar. Pues ho fas. En fi, xics i xiques. Gràcies.
1: A vosaltres.
7: Són les 12.
8: A punt. Notícies.
7: La Conselleria d'Educació ha convocat els 5 sindicats presents en la taula de negociació a una nova reunió per a reprendre les converses sectorials per a la millora de l'ensenyament públic valencià, en este cas sobre la inclusió educativa. La trobada tindrà lloc dijous a les 9:30 a la seu del Departament a València. És la primera reunió entre l'administració i els representants dels docents després que el bloc sindical majoritari va acordar dijous passat suspendre la vaga. Pel que fa a l'apartat d'inclusió educativa, així com en els blocs d'infraestructures, ràtios, formació professional i plantilles, encara no s'ha avançat en un acord amb cap dels sindicats. Els representants dels docents demanen que es reforcen els recursos per atendre l'alumnat amb necessitats especials. I el PSPB ha sol·licitat al jutjat de Catarroja que instruís la causa penal per la gestió de la Dana, que cite com a testimoni al vicepresident tercer del Consell i titular de Medi Ambient, Infraestructures i Territori, Vicente Martínez Mus, per a que expliqui els missatges que va compartir en el grup de WhatsApp del govern valencià el 29 d'octubre de 2024. Segons l'escrit que ha remès el PSPB al jutjat, en este grup hi ha missatges de Martínez Mus sobre incidències a les carreteres i comunicacions, alertant de situacions crítiques en infraestructures de la Generalitat. Entre d'altres, cita l'aïllament de la seu de Ferrocarrils de la Generalitat a causa de la barrancada. Sobre el grup de WhatsApp del govern valencià, la diputada al Congrés de Més Compromís, Àgueda Micó, vol saber per què els consellers i conselleres han ocultat fins ara el contingut d'estos missatges.
9: Yo les pregunté en la comisión de investigación por ese grupo, a diferentes consellers que vinieron, que han venido a largo de los meses, y ninguno de ellos nos dio el contenido de ese grupo de WhatsApp. Posiblemente tendrán que volver a la comisión porque nos mintieron a la cara en la comisión de investigación.
7: I avui també hem sabut que les tres associacions majoritàries de víctimes de la Dana participaran en la commemoració del 20 aniversari de l'accident de metro de València, en què van morir 43 persones i 47 més van resultar ferides. Serà el pròxim 3 de juliol, a les 13 hores, al jardí on s'ubica el monument a les víctimes del sinistre. En l'acte també estarà present l'Associació de Veïns i Veïnes de Patraix, encara que els organitzadors conviden a l'acte totes les persones i col·lectius que els han donat suport en aquest estos anys de lluita i de reivindicació. Canviem d'assumpte. L'ONG valenciana Casa Caritat alerta de l'impacte de la crisi d'habitatge en les persones més vulnerables. L'entitat ha presentat este matí la memòria d'activitats 2025. L'any passat va ser un exercici marcat per l'agreujament de les dificultats d'accés a l'habitatge i l'augment de famílies que, tot i comptar amb ingressos, necessiten suport per a cobrir necessitats bàsiques. L'informe anual de Casa Caritat reflecteix com l'encariment dels lloguers està complicant la vida de moltes famílies. La presidenta de l'entitat és Elena Sánchez.
10: El alza de los precios de la vivienda y también de la energía, es decir, de la calefacción, de la electricidad y de los alimentos, pues familias que considerábamos tradicionalmente clase media, media baja, pues ahora no llegan, es decir, si pagan el alquiler no pueden comprar comida y si compran comida no pagan el alquiler.

0: I en els esports, dia important al Mundial de Futbol amb el debut de dos de les grans potències futbolístiques. Gonzalo López.
1: La favorita al títol, França, s'enfronta a la selecció del Senegal, la campiona d'Àfrica. I la vigent campiona del Mundial, l'Argentina de Messi, s'enfrontarà ja de matinada contra Algèria. Encara quedaran per a demà altres de les millor valorades, Portugal i Anglaterra. Després de l'entropessada d'Espanya, que no va passar de l'empat contra Cap Verd, totes les seleccions a priori més potents estan alerta. Avui la Roja té sessió de recuperació per als que jugaren ahir i entrenament per a la resta. Luis de la Fuente buscarà com millorar l'efectivitat del grup i Miquel Merino atendrà els mitjans en roda de premsa esta vesprada.
0: Gràcies, Gonzalo, i això és tot de moment. Tenen tota l'actualitat en la ràdio, les xarxes socials d'Apunt i en el web apuntmedia.es. Així, la pròxima cita informativa és a la una en punt. Els deixem ara amb el programa Amunt i Avall.
2: Apunt, la ràdio pública de les valencianes i els valencians. Sintonitza'ns a La Vall d'Albaida, 105.2.
3: De tu a tu.
4: Un cel blau, un parasol roig, una tovalla a la groga, una excursió a una cala, una becadeta a l'ombra, un poal i la seua pala, un biquini al vent, un llibre a la platja, un sentir que es para el temps, un sí, un ara i una pregunta. Serà això la felicitat? Comunitat Valenciana, actitud mediterrània.
5: Diuen que comencen en juny, però se senten molt abans, es veuen, es disfruten, es viuen, perquè hi ha experiències que no es poden contar. Les has de viure. Puja't al tram d'Alacant en fogueres. Servicis sense interrupcions dia i nit, del 20 al 24 de juny. Abans que comencen, ja estan passant. Generalitat Valenciana.
6: Vols que la teva marca arribi més lluny? En Apunt Ràdio fem que la publicitat connecti de tu a tu amb milers d'oients cada dia. Tenim les ferramentes perquè el teu missatge destaque. Anuncis en les pauses dels teus programes preferits i mencions fetes pels nostres presentadors que connecten la teua marca amb el teu públic de manera directa, pròxima i efectiva. Els nostres agents t'ajudaran a planificar la teua campanya per aconseguir la màxima eficàcia al millor preu. Anuncia't en Apunt Ràdio. Escriu-nos al correu publicitat@apunt.es. Apunt. Publicitat pròxima, directa i eficaç. Perquè sí, parlem de tu a tu.
7: Esports a punt. Donem veu als protagonistes. Reivindiquem l'esforç, el talent i els valors dels esportistes de la Comunitat Valenciana. Actualitat, històries i tertúlia, amb els que més en saben. Amb ritme, al ritme que marca l'actualitat, perquè l'esport valencià juga en una altra lliga.
8: De dilluns a divendres, de 2 a 3 de la vesprada, Esports a punt, amb Dani Hermosilla.
9: L'esport valencià en directe i amb passió. A Punt Ràdio, de tu a tu.
10: Amunt i Avall presenta Sergi Olsina. Realització tècnica Patricia Valero. Una producció de la Federació Valenciana de Municipis i Províncies.

tal, Valero? Com estàs? Salude a Patricia, la nostra tècnica s'incorpora justet ara a les 12:07 d'este dimarts. És dimarts, no? Sí, és dimarts 16 de juny de 2026, en el que tenim que anar obrint diferents finestres. Ja sabeu que unes voltes ens posem més seriosos, altres ens riem una miqueta més, perquè la vida realment és això. Com els diners van i venen, o vaques grosses, vaques flaques. Ixa és la realitat. Bé, a aquestes hores anem, com us dic, a obrir una altra finestra, encetant un nou tram del programa d'avui. I avui, Fernando Pena, de l'equip de Calma al Mar, el que fa és acompanyar-nos en un temps de ràdio en el que volem ajudar, ajudar-nos o ajudar-vos, això serien els temps verbals, a replantejar-se creences i ajudar a tindre eines de salut mental. Vos podríem fer una pregunta inicial. Vos haveu plantejat si tinguérem a banda del metge de capçalera un psicòleg de capçalera? Jo crec que seria igual de comparable, en permís de Fernando, que ja està així, però fent aquesta comparativa, en si mos digueren, s'imagineu un sistema de

0: el 19, viernes 19, hablamos de la presentación oficial.
1: Exacte.
0: De acuerdo?
1: Pues, molt bé, pues moltes gràcies.
0: Que va, a vosaltres per haver vingut, a tu per haver-nos contat totes aquestes coses, sí. I sobretot per eixa preocupació, te torno a repetir, que no han tingut altres, de que tot això es conserve i es quede, mai millor dit, en casa.
1: Ese es el repte, ese es el repte.
0: Una abraçada molt forta. Adéu, adéu. I en un moment, la una de la vesprada, este és l'instant en el que fem eixe relleu de tots els dies per a que els nostres companys de servicis informatius vos apropen tota la informació, que és esta, aquella, una altra, i totes les que han sigut i seran en les pròximes hores del dia i també de la setmana, que estem a dimarts, no ha fet més que començar i generar informacions una darrere d'una altra. Ara tornem.
2: És la una.
3: A punt. Notícies.
2: Bona vesprada. El conseller d'Hisenda, José Antonio Rovira, explica els detalls de l'avantprojecte de llei d'acompanyament dels pressupostos de la Generalitat que ha aprovat el Consell Extraordinari reunit este matí. És el text normatiu que permet modificar diverses lleis i aplicar l'estratègia econòmica de l'executiu valencià. I el Consell vol que es modifique la llei per a rebaixar el tram autonòmic de l'IRPF, especialment a les persones i famílies que ingressen entre 32.000 i 70.000 euros anuals.
4: D'este modo, la llei de acompañamiento contempla una reducción de los tipos autonómicos del IRPF en prácticamente la casi totalidad de tramos, con una intensidad mucho mayor para lo que serían rentas medias y bajas. Especialmente va a afectar a los niveles comprendidos entre 32.000 y 72.000 euros. Va a afectar básicamente a lo que llamamos siempre las grandes olvidades, que son las clases medias.
5: José Antonio Rovira explica que el Consell manté que és possible rebaixar impostos i mantindre els serveis públics a la ciutadania. La roda de premsa de presentació de la llei d'acompanyament continua.
2: I el grup parlamentari de Junts en el Congrés ha registrat una esmena perquè es debata i es vote en el ple que el president del govern espanyol, Pedro Sánchez, convoque eleccions legislatives anticipades.
5: Es tracta d'una esmena a una moció del Partit Popular sobre la debilitat parlamentària del govern de coalició. La portaveu del govern espanyol, Elma Saiz, acaba de valorar esta esmena, ha dit que la respecta però que no la compartís i assenyala que l'executiu demostra dia a dia la necessitat de continuar amb l'agenda política.
6: Yo respeto la iniciativa que ha presentado Junts, no la comparto. Como digo, todos los días demostramos la necesidad de seguir completando una agenda política transformadora que protege a la ciudadanía, que hace avanzar a nuestro país y que trasciende, no solamente mira a 2027, sino que trasciende de esta legislatura.
5: Al igual que la moció de confiança que va presentar el 2025, es tracta d'una maniobra que no té efectes jurídics ni vinculants.
2: Bé, a casa nostra, l'acusació popular que exerceix el grup municipal del PSPB ha demanat a la jutgessa que investiga les adjudicacions dels habitatges del residencial Les Naus, que cita a declarar com a testimoni el vicesecretari de l'Ajuntament d'Alacant.
5: Els socialistes argumenten la sol·licitud després de comprovar que la informació aportada pel consistori a requeriment de la magistrada no està completa, ja que només s'han aportat els correus incorporats a l'expedient i no tots els que exigia la jutgessa. D'altra banda, en el mateix escrit, el PSPB ha demanat que requerisca a l'Ajuntament d'Alacant a aportar el document, el contingut complet dels expedients oberts a funcionaris, especialment els informes de conclusions.
2: El Consell ha presentat este matí el pla de gestió de l'eclipsi solar total previst el 12 d'agost, que serà ben visible a molts indrets de bona part de la Comunitat Valenciana, si l'horatge ho permet.
5: Ha habilitat 8 punts oficials d'observació per a seguir este fenomen astronòmic amb garanties d'aforament i de seguretat. 5 estaran a la província de València i 3 en la de Castelló, a l'interior i a la costa. El Consell convida a la ciutadania a seguir la informació de l'eclipsi a través d'un web oficial per a minimitzar els riscos d'observació. Rafael Sebastián és el director general de Ciència i Investigació de la Generalitat.
7: Que con ello pretendemos ofrecer toda la información a la ciudadanía necesaria en un sitio centralizado, que es la página web eclipses.gva.es, donde tenemos toda la información oficial en tiempo real, la vamos actualizando, y donde especialmente queremos sensibilizar a la ciudadanía del riesgo ocular que hay de ver un eclipse sin las medidas de protección adecuadas. En este caso, unas gafas para visualización de eclipses con una ISO muy concreta que se tiene que certificar en el caso de querer ver el eclipse con seguridad.
2: La Guàrdia Civil ha desmantellat 2 plantacions interiors de marihuana a Almassora i a Castelló de la Plana, ha confiscat més de 600 plantes de cànnabis i ha detingut 2 homes als quals s'acusa de tràfic de drogues i defraudació de fluid elèctric. Daniel Gómez, redacció a Castelló de la Plana.
8: L'operatiu va començar arran de les sospites sobre una vivenda d'Almassora, dedicada exclusivament al cultiu de marihuana. La investigació va conduir els agents fins a un segon immoble a Castelló. En els registres van localitzar més de 600 plantes, a més de diners en efectiu i 2 armes llargues amb munició.

0: també es va confirmar una connexió il·legal a la xarxa elèctrica per alimentar les instal·lacions. Els dos homes han sigut detinguts com a presumptes autors d'un delicte contra la salut pública i un altre de defraudació de fluid elèctric.
1: Fa escassos moments, al port de València s'ha soltat una tortuga bova femella que fa el número 1000 de les que ha recuperat la Fundació Oceanogràfic en 7 anys. Allí ha estat Paco Morrió.
2: Sí, bona vesprada. Pesa 40 quilos. La Fundació ha navegat en catamarà unes 3 milles per soltar la tortuga davant de convidats de la Fundació, entre els que es trobava el conseller de Medi Ambient, Vicent Martínez Mus, qui ha ressaltat la importància de la campanya que avui comença i que amb el nom Així salvem tortugues pretén implicar a tots per salvar tortugues com l'avui alliberada després de quedar enredada entre les xarxes d'uns pescadors d'arrossegament. També és important avisar i no molestar en cas de veure una tortuga que fa niu a la platja. De fet, atenció, perquè la campanya de posta d'ous enguany s'ha avançat, segons José Tomás, cap del projecte per part de la Universitat de València.
3: Que ja hem tingut la primera tortuga visitant les nostres platges, ha sigut a Dénia, va ser esta setmana passada, encara no sabem si ha ficat ous perquè no hem trobat el niu, però ja estem en temporada.
1: I en els esports, bàsquet. Avui es compleixen 9 anys des que el València Bàsquet va aconseguir la primera lliga de la seva història. Ara estan a les portes de la segona. Gonzalo López.
4: Este dijous comença l'eliminatòria a 5 partits contra el Barça, en la que els dos primers duels es disputaran al Roig Arena. L'equip està fent sessió d'entrenament al pavelló i acaba de parlar Omar Imur. Ha destacat la qualitat del Barça i la importància del suport de l'afició als partits a casa. Demà a les 7:30 de la vesprada, a l'Ajuntament de València serà la presentació oficial de la final de la CB amb la intervenció dels dos tècnics i dels jugadors Pradilla i Satoranski.
1: Bé, és tot fins ara. Més informació a les 3 en les notícies del migdia. La tenen actualitzada en el web i en les xarxes de Punt. Continua amunt i avall.
5: A Punt, la ràdio pública de les valencianes i els valencians. Sintonitza'ns a l'Alt Vinalopó, 95.0.
6: De tu a tu.
7: Tú tienes el poder de elegir tu futuro. ¡Que no te limiten!
8: En la UMH puedes elegir entre más de 30 grados, 5 dobles grados, más de 50 másteres oficiales y más de 13.000 empresas para hacer prácticas.
7: Y te ofrecen becas y ayudas propias para tu matrícula, el transporte y la comida.
8: Elige la Miguel Hernández, la universidad pública donde debes estar.
7: Preinscríbete en umh.es.
9: Agromètodos celebra 40 anys d'història, una història de persones amb passió per la recerca i el desenvolupament de productes naturals que promouen la sanitat dels cultius. 4 dècades de solucions innovadores apostant per una agricultura més tècnica i compatible amb el medi ambient. Agromètodos, 40 anys cuidant els teus cultius.
10: Torna Cinema Jove, Festival Internacional de Cinema de València. Del 19 al 27 de juny, llargmetratges, curts i sèries en una de les cites culturals més esperades. Enguany amb cicles dedicats a Greta Gerwig, un nou cicle per als més menuts, Cinema Kids, amb pel·lícules per als de 3 a 9 anys. Amb més informació en cinemajove.com. Institut Valencià de Cultura, Generalitat Valenciana.
11: Esports a punt. Donem veu als protagonistes, reivindiquem l'esforç, el talent i els valors dels esportistes de la Comunitat Valenciana. Actualitat, històries i tertúlia, amb els que més en saben. Amb ritme, al ritme que marca l'actualitat, perquè l'esport valencià juga en una altra lliga.
12: De dilluns a divendres, de 2 a 3 de la vesprada, Esports a punt, amb Dani Hermosilla.
13: Presentador de La Safor.
14: Chimo Rovira. Periodista de La Plana.
13: Gemma Juan. Animal de companyia.
14: La ràdio.
15: Ah, vinga, va, acceptem ràdio com animal de companyia. Eh?
16: La vesprada de Punt, on tot pot passar.
17: De dilluns a divendres, de 4 a 7. En A Punt Ràdio. De tu a tu.
18: Una hora per a llegir. Una hora per anar al teatre. Una hora per a pintar. Una hora per anar de concert, una hora per a investigar. L'hora de la cultura. L'hora de la cultura. De dilluns a divendres a les 7 de la vesprada. L'hora de la cultura. T'espera. La cultura de tu a tu.
19: L'hora de la cultura. Amb Reis Joan.
20: Gràcies per sintonitzar-nos. Som A Punt.

0: Amunt i avall, amb Sergi Olcina.
1: Perdona, mejorando lo presente, con Patricia Valero, a l'altra costa de la peixera, i el doctor Roberto Roig...
2: A este costat de la peixera.
1: A este costat, però no a mi diestra, sinó a la siniestra.
2: Bueno.
1: En este cas, bueno, com estàs?
2: Jo és que sempre... Estic bé.
1: No, tu no has sigut molt siniestro.
2: Fa calor, no.
1: Siniestro, no. Siniestros, no.
2: No, molt siniestro, no. Fa calor, sí. Però bueno, estic bé. Este matí he estat entrenant un rato.
1: I què tal?
2: Casi ha reventado máquinas.
1: Escolta, estos días el van tindre
2: los nostres. Arriba allí y sí. Le diga a dos señores, a dos dones que vienen, ya se las ha dejado calentitas.
1: No fa falta que...
2: No cal que cal fer molt, no.
1: No facen el rodatge, no? No. Estos días t'han tingut les nostres oracions, perquè si no m'enganye... Claro, el diumenge no va ser el dia del donant.
2: Dia mundial del donante de sangre. Mundial.
1: Claro, i ahir... és quan es complia l'aniversari de la primera transfusió de sang que es va fer.
2: Poder?
1: Sí, ho tinc clar, perquè ho vaig dir ahir pel matí.
2: Però la primera transfusió en sang citratada o com?
1: En un ser humà.
2: No, sí, però en quin any?
1: Ara deixa'm buscar-ho mentre, perquè ho tinc en la introducció d'ahir, que ho vaig dir ahir.
2: Ahir, sí, el dia...
1: A veure's...
2: Como todos los 14 de junio...
1: Dilluns. No, ahir era 15. De junio. El día 14 va a ser el diumenge, el día del donant.
2: Volia dir, como todos los 14 de junio,
1: sí.
2: Caigan el día de la semana en que caigan, es el día mundial del donante. Porque se celebra el nacimiento de Carlos Landsteiner, que fue el descubridor de los grupos sanguíneos.
1: En 1667, un 15 de juny, el metge francès Jean-Baptiste Denis va marcar la història de la medicina en realitzar la primera transfusió de sang documentada en un ésser humà.
2: Sí.
1: Et veus com la policia no és tonta i actua per la nit i fa els deures?
2: Sí. No, és de veres, sí. No, no, jo sabia que havia sigut Denis en París, però que no, la data no la tenia. Bueno, no la tenia declarada. Todos los 14 de junio, todos, es el Día Mundial del Donante por el nacimiento del doctor Carlos Landsteiner, que descubrió en 1900 los grupos sanguíneos mayores y en 1940 el grupo RH. Como somos así los...
1: Humanos.
2: Humanos. Las personas humanas somos así.
1: Sí.
2: Tardaron 40 años en reconocerle su labor... Y fue en 1940 cuando le dieron el premio Nobel de Medicina y Fisiología por todos esos descubrimientos. Tú sabes la cantidad de vidas que se han salvado desde ese momento, porque entonces en Francia, que fue donde se hizo la primera transfusión, se tuvo que abolir la transfusión precisamente porque por las reacciones transfusionales.
1: Claro, los riesgos que comportaban. ¿No?
2: Porque todo estaba dado al azar. El azar hacía... Que transfundieras isogrupo, tal vez, y compatible algunas de las veces. Uh-huh. Pero claro, si tú a una persona del grupo cero, que no lo sabían, le pones sangre del grupo A, probablemente tenga un problema muy grave.
1: Claro. Bueno, Servetu va tindre més chungo, a pesar de que es el que va afirmar que la sang circulava per dins del cos,
2: sí.
1: Van decidir cremarlo y se acabó.
2: És més ràpid, és... acaben antes.
1: Com són les coses, eh? Ho penses
2: sí,
1: bé?
2: Sí, bueno, és que tu saps que el voltant de la medicina sempre ha estat envoltant de bruixeria...
1: De polèmica i de bruixeria.
2: Sí. De mucha polèmica.
1: La intel·ligència no estava ben vista, Roberto, per dir-ho d'alguna forma.
2: La intel·ligència no està ben vista mai. Ara tampoc, eh?
1: Bueno, ara està més ben vist que mos preguen per tontos a tots que altra cosa.
2: Bueno, perquè tu te fas el tonto i te funcionen les coses millor. Perquè si per una de esas te fas el listo, no te preocupes que algú vendrà que te fotrà el dia.
1: Sí, sí, això sí que és de veres. Bueno, la qüestió és que vam estar parlant, i ahir també vam traure el tema de les transfusions, de com es conserva, del temps que passa, de la gent, de les infermeres que acompanyen als que tenen poreta i totes aquestes coses.
2: Bueno, i fareu també la part de televisió, feu un reportatge del centre, ho sé, jo saps que...
1: És que és el que té la tele, que es veu, i la ràdio no. Per això van els de la tele allà.
2: Sí, però és el que té la ràdio, que s'escolta. La tele no.
1: La tele no. Pues, mos sorprendríem de les diferències que n'hi ha d'un mitjà a l'altre, de la credibilitat d'un mitjà a un altre i de la preferència. Les últimes coses aixina curioses que vam descobrir, les vam descobrir al respecte del futbol, que la gent ara, avui en dia, preferix escoltar les retransmissions de, dels partits per la ràdio, però, clar, veure'ls per la tele. I és una cosa molt... Pues, la gent està escoltant.
2: Això és ara?
1: Sí, sí, sí, sí, avui en dia faig la gent.
2: Això jo ho va inventar mon pare. Quan compra... No, sí, en l'any 82, en el... En el... En el Mundial
1: de... En el Mundial de 82,
2: de,
1: sí.
2: De Argentina, sí. Mon pare vingué carregat un dia una televisió en color. I l'instal·laren allí i tal. I diu, bueno, però jo veuré el futbol en la tele i sentiré a José María García per la ràdio. I el veig que portava uns auriculars,
1: sí,
2: connectats a una parella de ràdio que era una castanya, no com ara, que són menuts. I estava l'home per ahí, estava més content que content. El que passa és que anava més ràpid el futbol a la tele...
1: Que la ràdio.
2: Que, de tota manera, te vaig dir, no? jo sóc molt de ràdio. A mi la ràdio m'agrada molt. Jo m'alça en la ràdio, en xite, i sempre sentis caldo de ràdio. I la tele, pues, a lo millor, va veure alguna sèrie i poquito más.
1: Veus, ahir mos pareixem. Jo m'alça tots els dies en la ràdio, també.
2: Sí,
1: així. I de tot mantenir en la ràdio.
2: I tot al final va parar així.
1: Tot al final va parar a la ràdio. Bueno, tu vas arribar a veure algun partit en el Luis Casanova en aquell moment, en el 82?
2: Sí. Eres dels que... Ah, no, el 82 va ser el Mundial d'Espanya.
1: Claro.
2: Jo estava parlant en el d'Argentina.
1: I si va ser en el 79, no?
2: 78, seria. 78, són 4 79. Anys. En el 82 sí, ni mon pare.
1: Claro.
2: Sí, jugava Arconada, jugava... Este del València, alguno... Va, pobre, que me'n recorde jo. Saureta.
1: Sí, sí, sí.
2: I alguno més, sí, animo un pare. Un pare de partits, i a la primera que a mi mos tiran a casa. Ojalá no se repetisca. Ara,
1: es
2: perquè...
1: És que lo d'ahir va ser...
2: Lo d'ahir va ser la castanya de Pilonga. Che, el... me fluix de la... Me fluix tot el món. Jo anir en uns amics a un bar a veure el partit, ahí, tots esperant, pues, lo que havia passat en Alemanya contra Curaçao. Pues, 4-5 gols, tampoc era arrollar.
1: Sí, algo... Anem a deixar algo pas de més, no?
2: Correcte. Pues un poc més i va perdem-hi tot. Sí. Menos mal el favor que ens feu Aràbia,
1: sí,
2: que empatant Uruguai. I ese grup és el de l'engany. La gent se... Però no corrien estos ahir, saps? I s'havien de
1: home,
2: fer...
1: Home, perdona, d'on venen, què volies tu?
2: I què importa? No, home, que no...
1: Com a mínim que correguen.
2: Que no, que en Cabo Verde no, Cabo Verde...
1: No,
2: en
1: Cabo Verde no corren. No?
2: Jo t'he dit que corren més en Nigèria.
1: Home, segur que sí.
2: I en Senegal, esto... i en Costa de Marfil, i en el Congo, ja te lo digo.
1: Estos curts no es queden, això és genètic. Ben,
2: no, i el porter...
1: Ah, sí, huimos en risc del...
2: El partit de la seva vida.
1: Sí, ja... sí.
2: Als 40 anys el fitxarà el Real Madrid.
1: Exacte, pues això és el que estàvem parlant abans. Però bueno, així n'hi tot aquestes persones més que devanides d'haver arribat ahir. No és el mateix cas que la selecció.
2: Jo és que no estic d'acord amb aquesta classe. No que estiguen ahir, però suposo que sí.
1: A més, per en primera volta en la vida.
2: Claro, no, però en este tipus de mundial. 48 seleccions, això precís.
1: Bueno, doncs pues hasta el punt de tres seus diferents, com tindrem així d'ací 4 anys.
2: 5, així o en Espanya?
1: En Espanya, Portugal i el Marroc.
2: Ah, mira, que bonito.
1: També. Oh. És que ara la moda és diversos puestos.
2: Ja. Sí, bueno, sí. 48 seleccions, és una barbaritat. I és de veres que no havia caigut jo en el cas de que se té que fer en 3 països diferents,
1: sí,
2: per a poder acollir i se ben deportiu.
1: No? Pues ahí està la cosa. Bueno, no sé, la de l'hipotímies que ahir apareixerien, no només pel futbol, sinó pel calor també, que és una de les principals. Estos dies estàvem parlant-ho. La de gent que cau a espatarrar per no fer les coses com té que fer-les, és posar-se al calor, etc, ja que parlàvem de preparar l'estiu.
2: Sí, barbaritats. I també et dic una cosa, no està fent tanta calor en València com la que vas patir jo en Saragossa el cap de setmana, saps?
1: Este cap de setmana, és que en Saragossa allí passen del cierzo a la calor com qui no vol la cosa.
2: Passen de l'invierno a l'infierno, sí, en res.
1: Sí.
2: No, però, mira, hi havia una presentació de la tuna

0: d'enginyers industrials que són fantàstics, es deia Voces que importan, cantar la tuna, gent que canta, jota canta, boleros, molt bonico. A més, en una sala fantàstica, ahí en l'auditori de Saragossa, i a l'Isir a les 9:30 de la nit, a les 9:30, arremanga't, que n'hi haven 39 graus.
1: Claro, però és que allí pega molt fort, eh?
0: A les 9 de la nit?
1: Sí. Tu has estat més voltes en Saragossa.
0: Moltes, pues moltes. Allí, i he vist el que es diu tormenta seca,
1: sí,
0: que me va dar el cristal d'un cotxe.
1: Això, i el que el dic, en hivern passa la ventolera o les boires que tenen, que són una passada completament, eh? Aquella zona és que, bueno, què vols, manyos? És el que tenen.
0: Molt de fred, obrin el cierzo i ahí no se pot estar, i ara quan fica la calor, ni tu conté.
1: Però la capital més neta ambientalment de totes les habides i por haver.
0: El
1: cierzo, bueno, es torna un poc Majares, però també neteja.
0: I el moño, que ahí no guanyen paper luguer. A mi m'ho diu una dona i diu, ui, aquí lo pasamos muy mal con las peluquerías.
1: Són molt graciosos.
0: Sí, són i molt bona gent.
1: Sí, els maños i els manyes són molt bona gent.
0: Són molt
1: sigui.
0: Bona gent. És gent que, a més, està sempre disposada a ajudar-te.
1: Sí, sí, és de veres, eh? Això, havent viscut, ja no en Saragossa específicament, sinó en eixa part del Maestrat, de Teruel i tot això, és gent molt... que valora molt les coses que tenen i com ajuden els demés.
0: Són nobles, i esa és la paraula. Bueno, pues lo que dius abans, pues sí, està fent calor, la gent se'ho pren, se'n van a la playa, no se protegeixen...
1: Els de Saragossa, saps a quina platja van?
0: Sí, a Peníscola.
1: Sí, sí, i tenen...
0: El, bueno,
1: i
0: més al
1: Bocàcer,
0: nord.
1: I
0: més al nord, sí.
1: Ells és que venen de la part més cantàbrica, venen cap ací, jo al·lucine. Perquè a voltes, bueno, Setmana Santa sobretot ho notava, que venien totes les matrícules, pràcticament, si ho hagueren vist, eren totes de la zona de Saragossa i tal.
0: A tu t'agrada la playa?
1: A mi sí que m'agrada, perquè no m'ha d'agradar la platja. No? El que passa que no la practique, quasi.
0: Vale. I
1: soc més de secar, ara.
0: Què preferixes? Banyar-te en el Cantàbric o en el Mediterrani?
1: Home, no, jo prefereix el Mediterrani.
0: Per què?
1: Per la temperatura de l'aigua.
0: Què me dius? Pues ves-te a l'Atlàntic i veuràs.
1: Ja ho sé. Que eixes Tito d'allí.
0: No, Tito no, que se te fan els peus morats. Jo quan vivia en Santiago, vaig passar tres anys vivint allí, oi, vamos a la playa este fin de semana, un castro, són eixes construccions celtes que estan a prop de l'aigua.
1: De totes formes, aquesta gent després ve a banyar-se així, Roberto, i es pensen que estan banyant-se en caldo.
0: Sí. I total que jo veia que les companyeres i companyes meus se tiraven a l'aigua en tota la naturalitat, me tire jo i me van treure, pues com a la Macarena.
1: Eres una rampa sencera, no?
0: Horror, de horror. És de veres que ese bany sí que refresca, ja t'ho dic.
1: Claro, la circulació...
0: Ja t'ho dic jo. Ahí te'n fiques en el mar i, ostres, en 5 minuts. Així te pots tirar una hora i és com un cigró d'arrugat.
1: Escolta, per què mos arruguem?
0: Pues, és una bona pregunta.
1: Jo,
0: pregunta-li...
1: Vols que li ho pregunte mentre... És de veres, per què ens arruguem? Jo sóc dels que... abans no, però va haver una època en la meva vida, crec que va ser després de fer la mili o per ahir, que sempre que em banye les mans una miqueta,
0: en seguida
1: m'arrugues.
0: Com un cigró.
1: Sí, i dic, no sé per què passa això d'arrugar-se.
0: Pues,
1: mira, vaig a preguntar-li a la IA,
0: A la IA. Pues mira, saps el que hi ha que fer ara? Mira, és molt important menjar que l'alimentació porte aigua. Per exemple, sandia, meló, pepino... Tómate, porque nos arrugamos, porque...
1: Espera, que és que ell s'ha quedat en la curiositat.
0: Està pensant.
1: Diu, la pell de les mans i els peus s'arruga en l'aigua degut a un mecanisme biològic actiu controlat per el sistema nerviós autònom i no per una simple absorció passiva d'aigua com es creia abans. Durant anys es va pensar que la capa externa de la pell actuava com una esponja i s'unflava, és a dir, que produïa una osmosis. I al dissolver-se eixa capa, grasa protectora, és quan es produïen les arrugues. Però no obstant, els científics han descobert que a les persones que tenen danys en els nervis dels dits no se'ls arruga la pell, cosa que ha demostrat que el cervell és qui dona l'ordre de que ens arruguem.
0: Arruga-te, no t'arruga.
1: Sí, és com una espècie de defensa o de protecció, arruga-se.
0: I t'ho dona la IA, t'ho dona
1: en
0: València?
1: Sí. Diu, quan passes més de 5 minuts submergit, passa lo següent, que l'aigua entra de forma mínima en els poros sudoríparos, alterant el balanç de sal en la pell. Els nervis detecten aquest canvi i envien una senyal d'alerta al sistema nerviós simpàtic.

0: la gent, perquè quan m'arriben els missatges al mòbil de, ja, del programa, sonen alt. Clar, perquè jo m'entere que sonen els mòbils. Bueno, a banda de que n'hi ha un missatge que dia que Ilia Tupuri ha estat molt tocat del cap i que viu en Miami perquè està en un procés de divorç no molt amistós, estan dient-me que ens arruem perquè el cos detecta que estem en un mitjà aquàtic que no és el nostre i entonces es provoca aquestes xicotetes arrues per a que ens puguem agarrar millor a les roques per a poder eixir d'aquest mitjà aquàtic. És un poquet també... Són les diferents interpretacions que n'hi ha. Un sistema de defensa, en definitiva.
1: Sí, bueno, el cos humà en tota l'evolució s'ha tingut que adaptar a tantes i tantes coses perquè el més natural per a nosaltres no és... És el bar,
0: claro.
1: No se la huya.
0: És el bar, diu. El bar, no el mar, no?
1: No, és el bar, no el mar.
0: Quan has dit lo del mar i lo de la temperatura de l'aigua, etcètera, etcètera, n'hi ha moltes coses que, parlant de la preparació de l'estiu, no deuríem de fer. I que no té que veure precisament en los famosos cortes de digestió, que és allò que mos feien mantindre durant 2 hores, perquè podíem palmar-la i tal, però els canvis de temperatura súbits sí que no són gens bons.
1: No, no en absolut, perquè té... És com si estàs molt de rato sentat i t'alces de colp. Uh-huh. I el canvi de temperatura té una manifestació molt pareguda. Si tu estàs tombat al sol i estàs o sentat, no, o llegint, i de repente dius que calor, me tira l'aigua, tens que fer-ho en tranquil·litat. Perquè la gent que és l'hàbil, que té l'habilitat vegetativa, pues, pot tindre, en aquest moment se pot col·lapsar, pot tindre un problema. Entonces, hi ha que fer-ho en... Quasi tot en la vida hi ha que fer-ho.
0: En mesura.
1: En mesura, sí.
0: Home, si ho tens en compte parlant ara en la quantitat de temperatures que estem patint i en com arribem a posar-se alguns si estem un rato al sol, el canvi pot ser molt dràstic, eh?
1: És que el sol així és molt valent.
0: Per això t'ho dic.
1: Pega molt dura. A mi la gent diu, ostres, que en València... No, no, en València, espera tu, que comença a fer temperatura alta i elevada húmeda. Que és quan eixes de la dutxa...
0: Sí.
1: I pues, jo m'havia secat. No, ja t'he ficat la camisa i va tot xorritat.
0: Apegalosa, que no té... Que és com si fora de paper de seda, la camisa.
1: Sí, exactament. Cosa molt important per preparar l'estiu, l'alimentació. Té que ser lleugera. Prioritzar menjar que sigui fresc. Ensalades, fruites, verdures, peix...
0: És a dir, que caldos i putxeros i coses aliment, ser, millor
1: aliment,
0: no?
1: Millor aliment desgrasat. Mm-hmm. Sí, això és... Mira, tenim la sort de viure en un país que té una gastronomia hiper... No, molt variada, no. Hiper variada. I podem disfrutar d'un gazpacho manchego en el mes de Nadal...
0: Exacte, sense problema.
1: I d'un gazpacho andaluz o un salmorejo ara. Tu saps lo bo que està un gazpacho ben fresquet?
0: Pues mira, m'has fet ara ganes del salmorejo. Ahí en el trosset de pepino, en un poquet de pernil i d'ou dur.
1: Sí.
0: Veus? Ara ja vaig a quedar-me les ganes però que no, arribi a
1: però
0: casa.
1: Però el puntet s'usté d'allà.
0: Ja.
1: Sí que si no després... estàs tota la vesprà... Salmorejos.
0: De veres. Però, sí que és sí. De veres, sí. Alerta en lo que menges i en lo que veus, depenent de l'hora del dia. No me facis l'animalà que vaig fer jo una volta i que l'altre dia va fer una combinada d'agarrar i posar-se a sopar sandia o pinya directament.
1: Ah, no cal que t'excites.
0: Per això. Jo ho vaig fer en la pinya un dia, i la de l'altre dia, bé, vaig a dir qui és, Pilar Tamayo, s'ho va fer en sandia. Ella molt lista, molt espavilar.
1: I se feu una sandia per la nit.
0: Sí.
1: Muy bien hecho.
0: Veus? I no es va agitar.
1: Però és que és lo mateix que te fas una sandia que el litro i mig d'aigua.
0: Claro.
1: De qualsevol... del grifo. És igual. La sandia, sí, durant tot el dia... A més, la sandia és molt refrescant. Tenim la sort de... És que tenim una fruita així, que és tota fantàstica. I tenim que protegir la nostra producció. I, clar, fer-se mitja sandia... A més, la sandia entra a soles.
0: Claro, són com les pipes, vas menjant-te-la sense donar-te compte.
1: I a més, ara que n'hi ha sandies sense pipes.
0: Això és una de les coses que més... Bueno, Per mi és una incògnita, començant per ahir. Perquè després com es reprodueix? D'on traus tu la llavor si no tenen pipes?
1: Tu saps què passa que quan no dors...
0: En cal fer el cap en coses... Los peces duermen, pues, per exemple, les sandies que no tenen pepites, com es reprodueixen?
1: Los pájaros duermen.
0: Exacte.
1: Sí, sí.
0: Jo totes aquestes coses me les planto.

0: Deje. Però alerta que sí que el tema d'estos menjars, lo fàcil que entren i lo fàcil que ixen després, depenent de l'hora del dia, tens que tindre molt de cuidado.
1: Sí, bueno, la sandia és que tu, avui en dia una sandia, tu te sentes a veure, no el futbol, que ja van entendre prou aire, una sèrie a la tele, una pel·lícula, el que siga, i te fiques mitja sandia damunt de les cames i una cullera, i vas pegant-li culleres, i quan te dones compte la deixat, que ja està en la part d'esa blanqueta...
0: Sí, com el casco de la moto, tapofita de casco, a més, tapofita de casco i ja puestos de orinal.
1: I ja, claro.
0: Ai, en això no ho havies pensat.
1: I si le fiques pedals, orinales con pedales.
0: Sí, ja no vam més seguir en això.
1: Ja no fabriquen.
0: No, home, no. Pena. Quines coses tenim que tindre en compte a banda d'això? I n'hem dit unes quantes.
1: Evitar comides pesades, i sobretot a les hores de calor molt intenso. Nosaltres som comilones.
0: Això influeix en les digestions i en el funcionament? El pegar-te una refartada i després estar allà en tota la calor del món?
1: Moltíssimo.
0: Sí?
1: És que jo crec que... no te'n recordes, Sangonereta, com va reventar?
0: Sí, que va petar, sí.
1: Pues això, d'una farta i una calor damunt de la barca, i ahí es queda l'home, pues ja veus. Cuidar la pell. ¿Te recuerdas que la pell, para que es el...
0: Sí.
1: El órgano más grande del cuerpo humano, metros, varios metros cuadrados. Hay que hidratarla siempre después del sol, utilizar aftersun.
0: L'altre dia ho vaig fer, me vaig recordar de tu. Em vaig posar protector, jo li vaig a posar el meu, perquè si no, encara que jo estic normalment vuelta i vuelta, que tampoc sóc cetrino, no sóc blanc, no, i vaig dir, me'n posaré una miqueta. I després vaig agarrar la botelleta blava i vaig dir, que si no, Roberto, en renyirà, vinga, un poquet d'aftersun.
1: No, l'aftersun funciona molt bé. Mm. N'hi ha esprais d'aloe vera, que el problema de l'aloe vera és que és molt astringent i resseca molt la pell, però n'hi ha... A voltes que te passes de sol, que te notes que te has passat de sol, utilitzar l'aftersun i, sobretot, hidratar-te. Hidratar-te des de fora, però fundamentalment des de dins. Veient, escolta, perquè, a més, no és el que tu perds quan vas al bany, no? I és que estàs suant, és que estàs menjant-te i estàs perdent líquid. Ja que en la pell, vigilar el canvi dels... Si tenim lunars, de color, dels bordes, de la, si se fan asimètrics, evitar les cremadures solars, és a dir, perquè augmenta el risc de càncer de pell en la cremadura solar. Són coses que no les tenim en compte. Jo crec que nosaltres som molt de solejar.
0: Sí.
1: Molt de solejar.
0: Perquè ho tenim molt normalitzat,
1: Ja, però tu...
0: És com allò de que nos estan robando. Bueno, i què? No roba tot el món. Pues el mateix, el sol és igual.
1: Sí, així no.
0: Veritat, ho tenim normalitzat de la mateixa forma, però en fi. Què volia dir jo? No només...
1: Tenim que parlar del cop de calor.
0: Ah.
1: I com prevenir-lo, no?
0: Pues esta setmana que ve podríem parlar-ho, perquè la setmana en la que estem va ser d'estiu totalment.
1: En la que estem i la que ve?
0: La que estem. La que ve no pinta massa bé, tampoc, de moment.
1: Bueno, però és normal.
0: Per això podem parlar dels cops de calor.
1: El dia 22 comença...
0: Recorda't que vam parlar l'altre dia de l'índex de rayos ultraviolats, que ara és més que en estiu, que en ple estiu. Tu que saps que jo tinc una especial obsessió en el tema dels ulls, i aquestes coses també hi ha que protegir-les. La penya ha que protegir-la, però els ulls del sol directament, però, etcètera, més, etcètera. Quan... Dels cloros, de la sal, de tot.
1: Totes les coses, les parlarem. El cop de calor. Vale. Que tan preocupa i que pot ser un problema greu de salut,
0: Home, pa persones i pa animals i tot, Tu l'hauràs vist en persones, però jo he vist cops de calor en animals i té la història per recuperar un ser viu després d'un cop de calor d'estos intensos. Que els tenen igual els bitxos que les persones dins d'un cotxe.
1: Que tu sí,
0: te
1: sí,
0: pots
1: igual.
0: Estar conduint o porti aire condicionat i te dona un parraque dins del cotxe que n'ixes, directament. Però bueno, què vols? Que avui no n'hi havia que sonar res o què?
1: Havíem buscat una cançó,
0: claro, però no te n'havies recordat, no ho tenies en compte.
1: Sí. No, el que no lo tenies en compte és
0: jo sí, si no. Que sóc el que porta el barco, no?
1: No, home. I sense papers. Clar, ha descobert jo la trampa. Ahí està la IA.
0: Claro, però jo a la IA, mira, està obert el WhatsApp en les xiques tot el rato, perquè estan ahí, estem parlant tot el temps.
1: De cosetes.
0: De cosetes.
1: Pues si esa cançó... Tu te'n recordes,
0: Espera que sona una miqueta més. És que esta cançó ja té el seu temps, Roberto? Quan parlem de Billy Joel no estem parlant d'un adolescent. Ara sí que me'n recordo. Però no massa, No penses tu que me'n recordo.

0: passa. Quina és la particularitat d'una cançó com aquesta? És que, per cert, sona molt a Elton John, eh?
1: És que... Ja, Beatles, és que són estructures musicals molt paregudes. Mira, te diria una cosa que la gent potser no coneix. Juan Luis Guerra,
0: sí,
1: i el seu grup 440.
0: I això home tan llarg.
1: Jo el vaig conèixer personalment en Santo Domingo, a ell i a Òscar de la Renta.
0: Home, 2 metres i pico de tio, que los 440 li tenen que posar els coros, li els busquen més o menys a l'altura perquè no n'hi hagi tanta descompensació, eh? No és conya, això.
1: Pues Juan Luis Guerra, moltes de les estructures de les seues cançons... A tu te porté el braç.
0: És que, claro, Marineta no podria anar en Juan Luis Guerra perquè sí. Dirien, esta chica aquí...
1: De coros menores. De coros...
0: De Déu Blanca. Ui, que ahí on la veus té molt mala llet, eh?
1: Ah,
0: t'arrapa enseguida. Sí, sin claves.
2: Merdeta, però...
1: Arrapar i tot. Qué miedo.
0: Sí.
1: Pues muchas de las estructuras musicales de Juan Luis Guerra están tomadas de la música de los Beatles.
0: Deus? O sigui que, bueno, mos quedem entonces en Billy Joel i la setmana que ve parlem del col de calor i algunes cosetes més.
1: Sí, senyora.
0: Molt bé. Cuida't, Roberto.
1: Felices Pasquales. Adéu.

0: Envia'ns un missatge de WhatsApp al 660 78 39 80.
1: Bueno, Marina, que avui deus de ser l'única que no has eixit d'ací. Bueno, tu i jo, els demés han estat tots per ahir cap amunt i cap avall, mai millor dit.
2: Bueno, nosaltres... Que si no mos quedem
1: morat... Nosaltres som els guardians.
2: Claro, home, és que si no estem nosaltres ací, que això mos se desbarata.
1: És de veres. Tens tota la raó del món. I què el porta ara a tu per ací?
2: Un dia més, les meves efemèrides favorites, perquè el 16 de juny de 1960 s'apaguen les llums dels cinemes americans. I a les pantalles arranquen les primeres imatges d'un film que marcaria per sempre la història del cine més negre.
1: En sèrio estem parlant d'este senyor?
2: En sèrio.
1: Jo l'enveje. Tenia
2: aquí,
1: un...
2: a Hitchcock?
1: Sí, sí, sí, a Hitchcock. Este home tenia, primer, un sentit de l'humor tan particular, una forma de prendre's les coses que m'agradaria prendre-me-les com ell, i damunt eixa visió de la vida tan, no sé, tan curiosa.
2: Bueno, era una persona curiosa.
1: Era una persona curiosa, és de veres, sí, sí, sí, sí.
2: Una persona curiosa que un juny com este, però de fa 66 anys, portava a les pantalles Psicosis, una pel·lícula que va irrompre a la pantalla per convertir-se en un dels llargmetratges més recordats d'Alfred Hitchcock. A banda que va ser l'última pel·lícula en blanc i negre del director, hi ha moltes altres curiositats que també val la pena saber.
1: Ai, és que prefereix que me les contes tu.
2: Va, com per exemple, que durant el rodatge va fer que els actors i tots els treballadors juraren solemnement amb una mà al sac, com si estigueren a un judici...
1: Que no anaven a cascar res,
2: efectivament,
1: no?
2: Que no revelarien res sobre el desenllaç de la pel·lícula i fins i tot va llevar les últimes pàgines dels guions per a que els intèrprets no saberen què anava a passar fins a l'últim dia de gravació. I és que aquesta va ser la seva major missió una vegada es va acabar el rodatge i va fer una cosa inimaginable en qualsevol promoció. Va vetar als protagonistes...

0: Annette Leigh i Anthony Perkins per evitar que contaren res de la pel·lícula i va fer ell sol tota la promoció.
1: No estoy dispuesto a perder mis 40.000 dólares. Los recuperaré.
2: Tenia una ment maquiavèlica. Però clar, feia unes promocions de les pel·lícules que no li feia falta pràcticament propaganda.
0: No li
2: feia
0: falta res més. És que
2: era superlisto, este senyor, sí.
0: A més, un altre dels mèrits del qual pot treure pit la pel·lícula et sorprendrà, perquè Psicosis és la primera pel·lícula de la història que compta amb planos d'un vàter. Antes, ningú havia tret un vàter a la pantalla, no sabem per què. I a més, s'inclou una tira de cadena, o sigui, una...
2: Sí, sí, sí, l'estirar de la cadena, sí, sí, sí, sí.
0: Una cosa que fins al moment era impensable en qualsevol pel·lícula perquè podien censurar-la. Es veu que es considerava de mal gust tirar la cadena en pantalla.
2: De fet, ell... vos doneu compte que ja no... això és com dir... com posar-li la marca als productes. És com dir que els iogurts tots es diuen Danones, per exemple. I estirar de la cadena ja no estirem. Però s'ha quedat el concepte d'estirar de la cadena.
0: Sí,
2: en quant ara el que fem és apretar un botó.
0: Apretar, bueno, però saps, no?
2: Sí, sí, sí, tots sabem del que parlem. Bueno, el dia això, perquè ell va tindre molts problemes en els sensors, eh? Fins i tot el tema del blanc i negre i tot tenia un motiu per això.
0: Efectivament. I tu saps com va aconseguir passar la censura en el referent als vàters? Va convèncer als censors que este plano del vàter era crucial,
2: no?,
0: per a evidenciar que Marion Crane havia estat en el motel Bates i havia comès el crim.
2: És que ell tenia normalment aquesta habilitat, intentar convèncer
0: pegar,
2: als censors
0: pegar-li la
2: volta, que era essencial això.
0: Que si no tenia això...
2: No n'hi havia pel·lícula.
0: Sense vàter no n'hi ha psicosis.
2: Exacte.
0: Ni dutxa ni res, és el vàter lo fundamental.
2: Sí, sí, sí, és real.
0: A més, com en totes les seues pel·lícules, també fa un cameo, perquè fa acte de presència en Psicosis lluint un barret de cowboy fora de l'oficina on treballa la protagonista. O sigui, que si algú la veu pròximament, que estigui pendent, que l'haurà ell per darrere. Pot ser fora este un dels motius pels quals, com ocorrem els grans èxits, ningú no confiava en la idea primària de Hitchcock ni en la viabilitat d'un argument que per a molts era massa complicat. Per això, Paramount Pictures va donar un pressupost especialment baix al director, que va optar per rodar en blanc i negre també per a no sobrepassar el milió de dòlars que tenia com a tope i va decidir no cobrar pel seu treball. En lloc de percebre els 250.000 dòlars que tenia com a caché, va acordar endur-se un 60% dels beneficis de la taquilla. El que ningú no esperava és que la pel·lícula suposaria per a Hitchcock guanyar més de 15 milions de dòlars.
2: Claro, a més, n'hi ha imatges després de l'estrena que la gent eixia completament horroritzada.
0: Horroritzada, eh?
2: I quan més, no sé de què s'horroritzaven, però quan més horroritzats eixien, més ganes tenia el personal d'anar al cine. I este tio es va forrar.
0: Es va fer d'or.
2: Hi ha una pel·li feta d'això i un biopic de Hitchcock que és superinteressant. I poc es parla de la dona de Hitchcock.
0: Vos que parlem un dia?
2: Sí, sí. No. La dona de Hitchcock, que era la que li aguantava totes les neures i la que realment el manejava, però en el bon sentit de la paraula.
0: Sí.
2: És a dir...
0: El portava pel bon camí, no?
2: Sí, sí, la que el portava pel bon camí, perquè este estava desbaratadíssim, encara que era un genis, de veres.
0: Este guany econòmic és especialment llamatiu si tenim en compte que la història li va costar a Hitchcock només 9.000 dòlars, que va ser el que li va costar comprar-li a Robert Bloch la història Psycho, que s'havia publicat en 1959 i en què estava basada el llibre.
2: I saps què va confiscar tots els llibres?
0: Ahí va, li va demanar al seu agent que adquirira tots els exemplars que encara quedaven a la venda per a impedir que el públic coneguera el final de la seva història.
3: És muy triste que una madre tenga que declarar contra su propio hijo, pero no podía permitir que creyeran que el crimen lo cometí yo.
4: Eixes veus de l'època.
0: M'encanten.
4: A mi també.
0: Però saps què és el que no va poder fer Hitchcock? Evitar que les persones conegueren el crim real.
2: Vegeu la pel·li que Anthony Hopkins fa de Hitchcock. Molt ben caracteritzat, però a més la pel·li està molt bé. Sí.
0: Ens la notem, però ara fem un viatge en el temps per conèixer a Edward Gein, que va néixer l'any 1906 a Wisconsin, als Estats Units, a la si d'una família extremadament religiosa, que el va educar en l'oposició a la luxúria i la prohibició de caure en tentacions que l'aproparen al dimoni.
2: Ui, este és el
0: xumbo
2: de la pel·li, eh?
0: Efectivament.
2: Estava fotudíssim del cap.
0: Després de la mort de son pare, un incendi sospitós va provocar la mort del germà i la mare d'Ed i Ed Gein van començar a obsessionar-se l'un amb l'altre i l'altre amb un, i apenes tenien relació amb la vida exterior. La mort de sa mare es va veure lligada amb el temps a la desaparició de Mary Hogan, propietària d'una taverna, i 3 anys més tard de Berenice Worden, ama d'una ferreteria. Ed havia sigut l'últim a veure-la en vida i quan la policia va anar a buscar-lo a sa casa, no només va trobar els cossos de les dones, sinó també altres restes humanes.
2: Sí, sí, que estava tot en tarros clavat, eh? I en el congelador...
0: I es guardava la pell.
2: Sí, per fer-se un vestit.
0: No vull saber.
2: Sí, sí. Home, la gent de l'època va flipar quan van descobrir tot allò. Que realment en Psicosis no es conta tal qual.
0: No es conta tal qual, és una versió.
2: Però el Ed Gein este era un tio que estava molt mal del cap, eh?
0: Efectivament. De fet, ell va confessar haver disparat a les dues dones i va argumentar la seva voluntat de ressuscitar amb els seus cossos l'esperit de sa mare. Tot i això, se'l va declarar no apte per a ser jutjat després de ser diagnosticat d'esquizofrènia i ingressat a l'Hospital Estatal de Wisconsin.
5: Ha llegado la hora de que ejecutes la voluntad del Señor. ¿Estás preparado, Edward?
6: Estoy preparado, mamá.
7: Sus recuerdos eran amargos.
8: Si no fuera por mí, nos moriríamos de hambre.
2: I va durar un muntó d'anys, el
0: sí.
2: tio. Es va fer vell.
0: Això es va fer molt vell, més de 70
2: molt
0: anys.
2: Sí, sí, sí, sí, sí.
0: I va morir de vellea, eh?
2: No internat, de que... a més.
0: Efectivament, sí, sí.
2: Tenia
0: sempre
2: club de fans, la gent li escrivia...
0: La gent que li escriu a les persones que estan així de...
2: Va tenir una nòvia que estava igual de fotut que ell, però damunt és que ell era el ídol de moltíssimes persones que li escrivien allí, al centre psiquiàtric, on va estar ingressat tota la vida... I on va morir, de fet, de vell, molt curiós.
0: No
2: de vell
0: estava...
2: no, va d'una malaltia.
0: Ell no estava bé, però i les persones que li escrivien com estaven?
2: Sí, considerant que era... Pues això.
0: Sobre les seues figures, la seva figura, perdó, s'han fet diverses pel·lícules com Ed Gein, que narra de forma directa la seva història i que es va estrenar l'any 2020, i una més recent que es diu Monstruo i que es va estrenar a Netflix l'any passat.
2: Eixa és la que conta realment tota la història,
0: tota
2: que
0: la
2: està
0: història.
2: Molt xula. Eh?
0: I a més, Hitchcock no va ser l'únic que va basar-se en el seu cas per donar forma a un llargmetratge. Diuen, per exemple, que també hi ha part d'esta història o la pel·lícula La matanza de Texas, on el personatge Leatherface i la terrorífica costum d'emprar màscares fetes amb pell i ossos humans estan inspirats en els horrors d'Ed Gein, i un costum que recupera també El silencio de los corderos de 1991.
9: ¿Se asusta fácilmente?
10: Todavía no.
9: Está al fondo, en la última celda. La estaré viendo. No se preocupe.
11: Un asesino anda suelto.
9: Las mantiene vivas tres días, luego las mata, les arranca la piel...
0: Però sembla, Sergi, que cap altra pel·lícula s'ha pogut traslladar a la pantalla com Psicosis, el temor d'eixa escena amb què molts encara pensem quan entrem a la dutxa. I nunca se altera.
2: Sense veure res, que és el millor de tot.
0: Que no veus res,
2: O sigui, això forma part de la censura, de que no es pot veure com realment es carrega a la prota.
0: De fet, després de l'estrena de la pel·lícula, el director va rebre la carta d'un pare molt enfadat perquè la seva filla es negava a dutxar-se després de veure Psicosis. I Alfred li va respondre, porta-la a la tintoreria.
2: Claro.
0: Per a que vegues el sentit de l'humor.
2: No, el sentit de l'humor que tenia el tio era impressionant. Però precisament en totes aquestes escenes on va tindre que...
0: Clar.
2: Que treballar molt la censura, fins i tot perquè no es veguera el color de la sang, perquè la gent...
0: Efectivament. En aquella època, per a donar-li més impressió al cas, sí. Clar, que no es podia veure, va utilitzar llomello i una varietat de meló per a imitar el so de l'apunyalament. I tot i que li lleva una miqueta de misteri, també va emprar, en realitat, xarop de xocolata, sirope de xocolata, per a la sang. Perquè, sí. Clar, com era blanc i negre, tampoc tu no veies si era marrón o roja o...
2: Doneu-se compte com aniria el cap d'eixa persona per poder solventar totes aquestes coses que quedaren reals i damunt fer-li burla a la censura. Que parlem de la censura d'ací, però ja vegeu els nord-americans com la gasten, eh? Fins i tot en Hollywood. Sí, sí, molt loco el tema. Bueno, jo vos aconsello que veieu algunes d'eixes pel·lis, perquè és un senyor de una vida molt, molt peculiar.
0: Sí. Per reflexionar.
2: I no t'avorries en ell, eh? O sigui, sempre estava pegant-li voltes a les coses.
0: Sí, és que aquestes persones tan creatives, no?, que poden fer coses tan xules, clar.
2: I, i no ho parla dels actors, però els actors es portava...
0: Como cagallón por acequia.
2: Sí, sí,
0: perdoneu,
2: sí. Sí. I precisament el de... li diuen Anthony, no me'n recorde. El protagonista de Psicosis també ho arriba... Espera, que m'ho ha dit.
0: No, Anthony Perkins.
2: Anthony Perkins, no? Anthony Perkins, sí, sí. El someta a tota una pressió psicològica per aconseguir d'ell tot el que volia i més. Atenció al senyor Hitchcock, que...
0: No.
2: Poc es parla de com manipulava el personal per aconseguir tot el que volia. No, jo crec que estava massa bé, la veritat és que estava massa bé. Lorena i Marc, què tal, com esteu?
12: Oli, encantades de que habéis
2: vos
12: de Hitchcock.
2: Vosaltres que l'havíeu volgut jo a vosaltres veure en Hitchcock.
12: Uau, m'encanta.
2: L'heu passat el dia plorant,
12: fatal,
2: les dues.
12: Sí. Bueno, me faig fort després, saps? Poquet a poquet.
2: En Hitchcock, buah.
12: Una va creixent.

0: Hermosilla i la resta de la gent d'esports, els informatius, i nosaltres demà, ai, deixes el compromís i l'amenaça, tornem a les 8, adéu.
1: Esports a punt.
2: Equipos fiable, sí o sí. Por cierto, hoy superamos 32 partidos invictos. Es un equipo que por los números tiene una fiabilidad extraordinaria. El próximo partido estaremos mejor, seguro que sí. Y sabemos la dificultad que tiene este tipo de competición. Un partido hoy, partido que no tiene esa finura, esa frescura, ese acierto en los pases.
3: ¿Qué tal, cómo esteu? Es el seleccionador español. Después de una decebedora o un decebedor debut de España en el Mundial. El pitjor segurament no va ser el joc, baix i amb una falta de ritme preocupant, ni tampoc va ser el resultat. El pitjor és la falta d'autocrítica de Luis de la Fuente, del seleccionador i dels jugadors, que consideren un accident el resultat contra Cap Verd. Una selecció mantinguda per un porter de 40 anys sense equip i que després del partit s'ha convertit en un personatge mediàtic i viral, com és el cas de Bosinha. Només és un partit, i el primer de l'any del Mundial de Sud-àfrica va ser, per exemple, una derrota contra Suïssa. Això, diríem, s'agafen els més optimistes, però tres dades posen en context l'espai de Sud-àfrica. Cap Verd només va fer una falta en tot el partit per a neutralitzar la roja. Mikel Oyarzabal no va tocar un baló en la primera mitja hora de joc, fita negativa inèdita en un Mundial. Mai un jugador havia estat 17 temps sense tocar una pilota. I Espanya només ha guanyat 3 partits en un Mundial des que es va proclamar campiona del món el 2010. En tot cas, l'empat d'Uruguai contra l'Aràbia, ara analitzarem el partit, i ser empat a 0, deixa les coses com al principi, però amb un partit o amb una jornada menys. En fi, avui en la nostra tertúlia especial del Mundial tindrem a Imma Lidón, enviada especial del Mundo a este Mundial, i també al mundialista Fernando Gómez Colomer. És dimarts i és visita David Casinos, i en València Bàsquet avui hem escoltat, o anem a escoltar, jugadors. Demà serà el tècnic Pedro Martínez, tot preparant ixa finalíssima de l'ACB contra el Barça. Eva Casany, bona vesprada.
4: Bona vesprada, Dani.
3: Ja la tenim ahí.
4: Ja està, quasi calfant motors, perquè demà serà aquesta presentació oficial, com tu comentes, a les 7:30 en l'Ajuntament de València, la que prepara l'ACB amb els tècnics i dos jugadors destacats, però avui han parlat Mor i Cárdenas i ens han donat detalls de com ha de ser este equip per a superar el Barça.
3: Molt bé. Maria Jocollada està a la realització tècnica del programa, al micro, com cada dia, Dani Hermosilla. De seguida, parlem del Mundial, però abans, Eva, anem a actualitzar el cas Mir. Ahir coneixien la sentència de 8 anys i mig de presó per al jugador murcià i també que ell recorrerà la sentència, que no és ferma. Què més podem afegir avui?
4: L'Elx, el club on està cedit el jugador fins al 30 de juny, ha dit que valorarà la situació de Mir quan tinga la sentència en el seu poder. Per la seva part, el Sevilla, el club propietari, ha manifestat en un comunicat que té el màxim respecte als procediments judicials i ha condemnat de forma ferma i rotunda qualsevol tipus de violència, abús o agressió sexual. També afegeix que aquestes conductes no tenen cabuda en la societat ni en els valors de l'esport. Tot i després que el davanter en les seues xarxes ha dit el que has comentat, que recorrerà al Suprem i que continua creguent en la justícia. A més, el tribunal i la sala quarta de l'Audiència de València ha acordat també deduir testimoni de les declaracions basades en el judici oral per 3 policies locals de Bétera. Això vol dir que consideren que la versió que donaren d'aquests fets contradiu de forma flagrant la donada per les denunciants, que sempre han mantingut la versió i tenen prevalència probatòria. Han aportat proves que fan creïble ese testimoni, no el dels policies. Volen investigar si els agents van cometre un delicte de fals testimoni donant suport a la versió del jugador.
3: Molt bé, anem amb uns consells i de seguida se n'anem amb el diari del Mundial.
1: Esports a punt.
5: Agrometodo celebra 40 anys d'història, una història de persones amb passió per la recerca i el desenvolupament de productes naturals que promouen la sanitat dels cultius. 4 dècades de solucions innovadores apostant per una agricultura més tècnica i compatible amb el medi ambient. Agrometodo, 40 anys cuidant els teus cultius.
6: Ja hem arribat fins ací, però encara queda carrera, perquè la meta que

0: compartim, continua sent una societat més lliure, diversa i igualitària. 28 de juny, Dia Internacional de l'Orgull. Ajuntament de València. Cap i Casal.
1: Ara, tota l'emoció de l'esport es viu ací, en A.Punt Ràdio.
2: De la mà de Luis Urrutia, Manolo Montal i tot el seu equip.
3: Vols que la teva empresa siga part d'esta experiència?
2: Els nostres agents t'ajudaran a planificar la teua campanya per a aconseguir la màxima eficàcia i notorietat.
1: Vibra amb els esports d'A.Punt, connecta amb l'audiència i arriba al cor dels aficionats.
3: Anuncia't en els nostres esports. Anuncia't en A.Punt Ràdio.
4: Escriu-nos al correu publicitat@apunt.es.
3: Juga amb nosaltres esta temporada.
5: Les aus urbanes formen part de la nostra ciutat, però una sobrepoblació de coloms pot generar problemes de salut pública. Col·labora mantenint les zones netes, protegir-se els edificis i evita alimentar els coloms. Amb xicotets gestos aconseguim una convivència saludable i sostenible. No alimentes el problema. Ajuntament de València.
6: València es historia. Es presente y es futuro. Referente en sostenibilidad, innovación y calidad de vida. Abierta, comprometida y diversa. Cultura, tradición e identidad mediterránea. Ajuntament de València. Cap i Casal.
7: Som A.
2: El Mundial dels Estats Units, Mèxic i el Canadà en Esports a Punt.
8: Com te comentàvem, Ades, Espanya, que va decebre en el debut en el Mundial amb el 0-0 contra Cap Verd, un partit sense ritme, on això sí, la Roja va mereixer guanyar. De fet, el porter Cap Verdià Bosinha, que es troba sense equip, com diem en la presentació, va ser l'MVP del partit. Però no va oferir una bona imatge la selecció espanyola ni de lluny. L'empat d'Uruguai alleuja és de Luis de la Fuente, que va haver de recórrer fins i tot a la minya Nico Williams, no com a recurs, sinó com a solució. El ben cert és que, des que es va proclamar campiona del món Espanya, com vos diem a vegades, només ha guanyat un partit per cita mundialista contra Sud-àfrica en Sud-àfrica contra... contra Sud-àfrica en Brasil, contra l'Iran a Rússia i contra Costa Rica en Qatar. Algunes golejades com la de Costa Rica. I ahir va tornar a mostrar allò que allò de que un mundial en un mundial és difícil guanyar un cap partit. Gonzalo López, bona vesprada.
9: Bona vesprada. La selecció va mostrar una imatge molt fluixa, una dinàmica de partit en la que el conjunt africà es va tancar en zona defensiva, tal com era d'esperar. Els espanyols van dominar la posició de baló, però sense el premi del gol. Pedri allunyat de la base de la jugada, Gavi en banda, en lloc d'algun extrem que obrirà les bandes, i la possible entrada d'un rematador en la segona part com Borja Iglesias. Són alguns dels dubtes que va generar el plantejament de Luis de la Fuente. A pesar de l'empat, el seleccionador es mostra tranquil i confiant.
10: Lo jonazo, evidentemente, cuando uno no tiene el resultado que pensábamos obtener, que era ganar, pues puede producirse esa sensación, pero desde luego en el vestuario para nada. Estamos súper tranquilos, convencidos de que esto es muy largo y que todavía nos quedan, en nuestro planteamiento, todavía nos quedan 7 partidos.
9: És la segona volta en un duel mundialista que una selecció que supera els 700 passes no aconseguís marcar. La primera vegada també va ser Espanya en el Mundial de 2022 contra el Marroc, que es va definir en la tanda de penaltis, després d'un empat a 0 i de més de 1.000 passes sota les directrius de Luis Enrique. Però la cosa no es queda ahí perquè n'hi ha una altra data inèdita. Cap Verd sol es va cometre una falta en els 90 minuts de xoc. D'esta manera es converteix en la primera cita mundialista des del 1966 en la que una selecció a sol es provoca una falta rival. Al conjunt espanyol li va faltar claredat i certesa en els metres finals. Tanmateix, Mikel Oyarzabal va ser intrascendent en el xoc. El davanter va estar la primera mitja hora sense tancar un baló i va acabar el duel amb 24 toques, un menys que Unai Simón. Així analitzaven els dos el debut mundialista.
11: Creo que hemos tenido ocasiones suficientes como para haber hecho algún gol, pero cuando te falta ese acierto, esa finura, pues es difícil, ¿no? Pero bueno, transmitir tranquilidad, confianza en nosotros mismos.
12: Un empate con el que nadie cuenta, porque te ves en ranking FIFA, eres España, tienes que ganarle a Cabo Verde por juego, por jugadores y por todo lo que conlleva. Pero bueno, el fútbol es así, en un mundial sobre todo.
8: La falta d'autocrítica, segurament siga la crítica més forta en el dia després d'aquest empat en el debut d'Espanya. Quin serà el pròxim partit, Gonzalo?
9: La selecció tindrà l'oportunitat de redimir-se el pròxim diumenge a les 6 de la vesprada contra Aràbia Saudí.
8: Una Aràbia Saudí que, com diem en la presentació, va empatar a Uruguai i va posar les coses molt difícils a l'equip de Marcelo Bielsa. el que va a lleugerir també la decisió de la Rocha.

0: Maxi Araujo va fer l'empat en què el porter saudí Mohamed Al-Ubaix va salvar el seu equip de la derrota. Impressionant l'actuació del porter de l'Aràbia Saudita, també, sobretot en la segona part. Es porta tots els detalls, Xavi Robert.
1: Aràbia Saudí va disfrutar del seu debut contra l'Uruguai, empat a un entre els dos pròxims rivals d'Espanya. Els saudis i sirena per totes en un partit en què aconseguiren avançar-se en el marcador al minut 40, gràcies a un gol d'Abdulelah Al-Amri, company de Cristiano Ronaldo en Al Nassr. Un gol que celebraren amb eufòria els aficionats saudis contra el disgust de Bielsa.
2: En el primer tiempo el equipo estuvo apagado, sin presión, sin provocar errores, sin profundidad, y el rival creyó que podía y finalmente pudo.
1: En la segona part, l'Uruguai va espavilar a pesar de la resistència dels àrabs davant les constants arribades dels de Marcelo Bielsa. A 10 minuts per al final es va tombar el mur d'Aràbia, després d'un rebuig que va caure a les botes de Maxi Araujo.
2: En el segundo tiempo erramos 10 goles. Lo que sucedió en el segundo tiempo, estábamos en condiciones de hacerlo en el primero. No utilizamos 45 minutos para hacer lo mismo que hicimos en el segundo.
1: El grup H, el d'Espanya, queda amb les quatre seleccions empatades a un punt i amb possibilitats de classificar-se en els dos pròxims partits. Diumenge, Espanya se les veurà contra la lluitadora Aràbia Saudí, segona del grup contra els de Luis de la Fuente, que són tercers.
0: La jornada de dilluns va ser una jornada d'empats. En el grup G, com en els d'Espanya, els dos partits van acabar amb empat. Bèlgica va tindre molts problemes contra un Egipte, contra l'Egipte de Salah, que va fer per moments... Va ser per moments millor. I Nova Zelanda i l'Iran van empatar a dos en un partit en què el més important es vivia fora de la gespa i del partit amb la bandera iraniana. Lluint en el Sofia Stadium de Los Angeles, Xema Millán ens apropa més detalls d'estos partits.
3: Sens dubte, l'Iran-Nova Zelanda era molt més que un enfrontament esportiu. El partit arrossegava una gran càrrega política i això es va veure des del principi. Només votar a la gespa, gran part del públic va xiular la selecció iraniana i també l'himne i la bandera del règim. Los Angeles és la ciutat dels Estats Units amb una major colònia iraniana, però ahir a les grades hi havia gran divisió d'opinions. Uns no volien donar suport a la que consideren selecció del règim i altres la defensaven.
4: This is not the Iranian team. This is the Islamic regime team.
5: We're here for the players only.
3: Esportivament, Nova Zelanda es va avançar al marcador de seguida amb un gol d'Ilaja Just. L'empat iranià vingué després i va ser rebut a les graderies amb pancartes que recordaven la massacre de Minab, el bombardeig d'una escola per part dels Estats Units que va matar 168 estudiants. A la represa ja es va fer el segon de Nova Zelanda i del seu compte particular i al poc l'Iran establia el 2-2 definitiu. Al final del partit, els jugadors iranians es queixaven a la FIFA per la seva condició de desterrats i demanaven més ajuda.
6: I think FIFA can have to help us.
3: A nit, després del partit, no van poder dormir a Los Angeles i van haver de tornar a Tijuana, on es troba la delegació i on entrenen. De fet, i per problemes amb dos passaports, el vol a la ciutat mexicana es va retardar. En l'altre partit del grup, Bèlgica i Egipte van empatar a un. Els africans van jugar millor i es van avançar al marcador a la primera part, mentre que a la segona els belgues van aconseguir igualar el xoc després d'un gol en pròpia porta egipci.
0: Acabem el nostre diari del Mundial precisament amb altres notícies. Avui comencem este repàs amb una incidència poc habitual i és el fet de que una selecció canvia de seleccionador durant la competició. És el cas de Tunísia, Eva.
7: Sí, Sabri Lamouchi, us diguem ahir que havia sigut destituït després de la derrota de Tunísia per 5-1 contra Suècia diumenge passat, i avui la Federació Tunisiana ha confirmat que el veterà i experimentat Hervé Renard serà el nou seleccionador.
0: Es dona la circumstància, Eva, que Renard va ser destituït un mes abans del debut dels àrabs d'Aràbia Saudí en el Mundial, que ara sí podrà disfrutar Renard amb el seu nou equip.
7: Té experiència en el mercat de seleccions, guanyà la Copa d'Àfrica en Zàmbia en 2012 i amb Costa d'Ivori en 2015. A més, va dirigir Qatar en el Mundial de 2022. Qatar guanyà Argentina en la fase de grups. Tot i això, l'equip de Messi, com sabeu, es queda amb el Mundial.
0: Canviant de tema i parlem de Cap Verd, selecció que va recaptar jugadors per LinkedIn, sí, per la xarxa social per a professionals i búsqueda d'ocupació.
7: I sona tan estrany que també li ho va semblar a un dels jugadors. El defensa Roberto López pensa que era spam, no li va fer ni cas. Saben com són les seleccions més humils amb jugadors que compatxin en el futbol amb altra ocupació. Ell va ser alhora assessor hipotecari i jugador a temps parcial del Bohemians. Per això no estava per a bromes.
0: Altra curiositat, Eva, parlem de l'alçada dels futbolistes d'este Mundial. Els dos, el més alt i el més baix, de la mateixa selecció, companys de David a fent Gruber.
7: I l'utiller d'Àustria declara quina és l'equipació de cadascú. Amb 2.05, el porter Florian Wiegele és el jugador més alt de la competició, mentre que el més baixet està a la davantera el Lucy Santa del César Janis. El permeten escapar-se de la defensa rival. 45 centímetres separen els companys.
0: I acabem amb una d'estadístiques pel que fa als futbolistes valencians que han jugat amb Espanya.
7: Sí, perquè Ferran Torres, amb la seva titularitat d'ahir, igual a Raúl Albiol com a jugador valencià més internacionalitats amb Espanya, amb 58. El seguixen David Albelda amb 51, Juan Bautista Sensi, el jugador de l'Elx, amb 41, Vicente Rodríguez amb 38, Guillermo Mora amb 37 i el central del Port de Sagunt, Antonio Maceda, amb 36, a més de l'Alcantí Lobo Carrasco, amb 36.
0: Efectivament, i Ferran Torres, que en principi jugarà més partits, esperem, este Mundial, almenys els tres primers, o entraria en els tres primers, que segurament va ser de seguida el jugador valencià amb més internacionalitat en un Mundial amb la selecció espanyola. Canviant de tema, se n'anem a parlar dels nostres equips. No hi ha molta activitat, però comencem. Comencem amb el València. L'espera de que es concrete o no el fitxatge del japonès Rino Sukesato, aposta personal de Lisandro Shea. El nom del dia és el de l'exvalencianista Lugo Pérez, Lugo Pérez, que ha aparegut després de superar i sa greu malaltia que, com sabeu, de la qual va ser tractat a Alemanya i també al seu país, Bulgària. Va rebre l'ajuda tant interna com externa. El davanter búlgar ha sigut presentat recentment al seu país com a entrenador del Lokomotiv de Sofia. Penev, que va estar hospitalitzat, com diguem, a causa d'un càncer de renyó, s'ha mostrat content per tornar al futbol i defensar els colors de l'equip on juga son pare i el seu tio. Parlen ja del Villarreal, en el Club Grove, tots pendents del debut de Pape Gueye esta pròxima matinada en Senegal i contra França. Gueye és un futbolista, com sabeu, revaloritzat després de la temporada que ha fet a les ordres de Marcelino i també per la gran actuació en la Copa d'Àfrica. És un dels assenyalats perquè el Villarreal puga fer caixa amb un gran traspàs. Xavi Robert, bona vesprada.
8: Eixida o no, dependrà de l'esforç econòmic que haurà de fer el club en cas que hagi de substituir-lo. A hores d'ara, la posició de mitjendre és la que té menys efectius, sols com Esanya i Gueye, i clar, si el Senegal és, el Villarreal faria una despesa important per a cobrir aquesta posició amb els 45 milions de la clàusula que té el Senegal, sempre i quan s'arribi a aquesta quantitat. Després caldria buscar un altre mitjendre, possiblement amb no tant de caché, però que sí que coneguera la Lliga Espanyola, i l'últim mitjendre hi seria del planter.
0: És la especialitat del Villarreal, agafar futbolistes, revaloritzar-los i també posar-los en el mercat. D'altra banda, tenim el tema dels cedits que tornen al club, Xavi.
8: Sí, que la veritat en són cinc, no? El que ja té el futur assegurat és Carlos Romero, després de dos bones temporades a l'Espanyol en primera. Fa unes setmanes el Villarreal el va renovar fins al 2031. Altre cas és el d'Ilias Akomak, que en el seu retorn té l'avantatge d'haver estat a les ordres del nou tècnic, Íñigo Pérez, mitja temporada al Rayo Vallecano. Clar, que juga en una posició amb una competència dura amb Pepe i Buchanan en la banda dreta. Ramon Terrats també tornarà a Villarreal després d'estar cedida a l'Espanyol, on no ha tingut tant de protagonisme com va tindre la temporada passada al Getafe. L'Espanyol no està per fer efectiva l'opció de compra de 3 milions i mig. El seu futur, per tant, està obert i dependrà de la decisió d'Íñigo Pérez. I quasi que en la mateixa situació està Àlex Forés, cedit a l'Oviedo, que no es farà càrrec de l'opció de compra. L'últim cas és el de Thiago Fernández, extrem esquerre de 22 anys, que tornarà després de la sessió també a l'Oviedo, on no ha fet un mal paper en la mitja temporada que ha estat cedit. Una sessió sense opció de compra, el futur de l'argentí també el decidirà el nou tècnic.
0: Xavi, continuem amb tu, ens desplacem uns quilòmetres i anem a la capital de la Plana, perquè el Castelló ha demanat començar la temporada fora de casa per les obres de Castalia.
8: Sí, en principi la petició que s'ha fet la Lliga i que està pendent de confirmació, es vol jugar les dues primeres jornades com a visitant, és a dir, jugar fora de Castalia fins a finals d'agost. Les obres tenen com a objectiu millorar la seguretat amb la creació de la unitat de control operatiu, fer una nova àrea VIP i ampliar les instal·lacions com el gimnàs per a la plantilla. Recordem que la temporada passada ja es van millorar accessos, il·luminació i també es va posar un nou videomarcador. Unes obres que pretenen adequar Castalia a les exigències de la Lliga.
0: Molt bé, gràcies, Xavi.
8: Adeu.
0: Parlem ja de l'Egeman, que ha actualitzat dades sobre la campanya d'abonament. De fet, ja són 14.025 les renovacions totals fetes, 9.704 de forma online, 4.321 de forma presencial. Per tant, s'acostem a les xifres que ja marcava la temporada passada. Recordeu que no n'hi ha noves altes en el Levante Unió Esportiva, almenys en esta fase de la campanya. Quant al mercat, calma tensa, serà a partir d'esta setmana, quan en principi s'accelerarien les gestions per conformar la plantilla de cara a la pròxima temporada, que té molts fronts oberts. Recordeu que Pepe Danvila ha estat pendent de temes personals i de les seues empreses, i encara que en este temps s'ha confirmat el fitxatge d'Enzo Bardelli, a partir d'ara s'han de tractar altres temes, tant d'eixides com d'entrades. Problema del mercat, el Mundial, que ho està endarrerint absolutament tot, com hem parlat en tots els nostres equips, tot i que els jugadors als que pot accedir el conjunt granota no són tant de perfils mundialistes, si de perfils més joves, sub-23, o de jugadors que en tot cas acaben contracte. Per exemple, per dir en l'operació eixida, estaria Carlos Espieta i Jong, i la situació de Carlos Álvarez. Serien tres jugadors, diríem, traspassables, per els quals el Levante Unió Esportiva podria fer caixa. Cas a part és el d'Unai Alguersabal, amb contracte, però molt castigat per les lesions. En el tema de les entrades, el futur de Pablo Martínez, que recordeu encara no té una oferta de renovació a 15 dies d'acabar el seu contracte i per tant s'allunya del conjunt granota. I també tenim a Matt Ryan, que està pendent de renovar amb el Levante Unió Esportiva o no, i que diumenge ha perdut la titularitat amb Austràlia, tot i que està en la convocatòria del Mundial Unic Granota. En el Mundial anem amb l'Elx. Com vos diem, des, estem pendents del futur de Rafa Mir. Després d'aixa sentència, en principi la idea era fins i tot poder acceptar l'opció de compra i valorar un possible traspàs de mercat Rafa Mir en l'estranger, però ara la situació canvia, al temps que el Sevilla també podria optar per resoldre el contracte del futbolista o fins i tot traspassar-lo. La davantera és, com comentàvem ahir, la zona amb més urgències de l'equip, a la marxa d'Andrés Silva al Porto, la no presència de Rafa Mir i l'interès d'equips de la Premier per Álvaro. Cristian Balgarni, per tant, haurà de buscar davanters nous la pròxima temporada. En tema també de mercat, també està la renovació pendent de Josan, el capità i veterà lateral de Crevillent, Josan Fernández. Als seus 37 anys, és un jugador cabdal en el vestidor. La continuïtat de Sarabia probablement haguera significat l'adeu del futbolista, que no ha tingut massa minuts esta temporada en primera. En l'espero, l'arribada de Martín Anselmi canvia la situació i el jugador podria renovar en les pròximes hores. Parlem de més coses de mercat. Perquè el Real Madrid s'ha convertit en este mes de juny en el gran animador del mercat estival. Després de l'anunci de quatre fitxatges, el club ha anunciat avui una renovació, Eva.
7: La del central alemany Antoni Rüdiger, que ha firmat per una temporada més amb el conjunt blanc. Rüdiger, que està amb Alemanya en el Mundial, complirà la quinta temporada com a jugador del Real Madrid.
0: En el Sevilla avui s'ha confirmat dos fitxatges, un anunciat fa temps.
7: El de lateral Juan Iglesias, que ha jugat a gran nivell les últimes temporades al Getafe amb Pepe Bordalás. El futbolista, que arriba després d'acabar el seu contracte amb el club madrileny i lliure, ha firmat per a les pròximes 5 temporades fins a 2030.
0: L'altre fitxatge, el del defensa Aruna Sangante, senegalès de 24 anys i nascut a Mbau.
7: El futbolista, que pot jugar de central i lateral, arriba procedent de l'EA francès i arriba al Pizjuán amb carta de llibertat després de complir contracte. Sangante fa 89 i ha jugat des dels 15 anys a França, sobretot amb l'AV, on ha jugat en tots els equips de l'escola.
0: I acabem amb un moviment, fem una finestra al mercat del futbol femení, perquè Vera Rico torna al Villarreal femení.
7: La davantera del Benicàssim torna al seu equip de sempre després de passar per l'AM i el Real Oviedo. Recordem que el Villarreal es queda un gol de tornar a la màxima categoria, jugarà en la primera federació junt amb el Llevant.
0: Continuem amb l'esport femení, però ara amb Teica.
9: Teica, el bon vending, els oferís la informació de l'esport femení. Ganamos todos. Juguen elles, guanyem tots. Dona empoderat, el micro
0: crema. Queda molt per fer, però estem en moviment. Parlem de hoquei. I, Eva, parlem del València Club d'Hockey.
7: Sí, bé, que ha fet una temporada històrica, que ha segellat amb l'ascens a la Divisió d'Honor per al pròxim curs i el títol també de la Divisió d'Honor B.
0: Analitzem ara els secrets de l'èxit i les claus de la pròxima temporada amb el seu entrenador, amb Pato Rimbaudi. Pato, bona vesprada, buenas tardes.
10: Hola, buenas tardes, ¿qué tal?
0: Muy bien, ¿cómo va todo? ¿Cómo habéis hecho una temporada sensacional siendo el equipo más regular y acabando invictas, ¿no? ¿Cuándo ha sido esa clave?
10: A ver, decir una clave de esta temporada solamente sería un poco injusto. El equipo viene trabajando muy bien, uh-huh, hace ya cuatro temporadas, que viene en crecimiento. Los los números hablan por sí mismos, pero además el equipo trabaja muy bien todos los días, los entrenamientos están muy bien, los partidos se plantean como algo especial de cada fin de semana. Entonces no sé si hay un secreto más que el trabajo y la humildad de

0: fa confiar en ell perquè té una identitat molt clara. Jo crec que d'això va estar eliminatòria per a mi, no? De plasmar i ser guionet nostre, i crec que, bueno, València Bàsquet té aquest aspecte també que està tenint ara en aquest tram final, no? Perquè estem veient a l'equip que és com si no és que no se conforme, sinó que encara té una xispeta més en el moment decisiu de la temporada, i d'això me vull agafar, i crec que el que se plasma en pista són arguments molt, molt sòlids, i anem a creure perquè mos han fet partits al llarg de la temporada per a poder tindre convicció de què pot passar en esta finalíssima.
1: Demà aprofundirem, però és importantíssima les baixes, sobretot la de Reuvers, no?
0: Sí, perquè és que saps que pare, que al final en la resta tens, com si digueres, cadascú és d'una forma d'entendre el xoc o d'aportar coses a l'equip, no? En la de Nil Sacco és de situacions més de bloqueig directe i continuació, no li pot donar el valor per fora, Costello té tota aquesta versatilitat, obriguent-se més, pràcticament visquem més en línia exterior, que també va bé perquè t'allunya a l'interior, però la de Reuvers és que és un complement que te donen les dues coses, no? La velocitat dels bloquejos directes i les caigudes, les transicions per arribar per davant de la defensa rival, i després t'amenaça des de fora. Sí, és una peça importantíssima en València Bàsquet i que evidentment sempre se fa notar.
1: Molt bé, demà aprofundirem. Dos notes, una de València Bàsquet de les xiques, Eva, que ha fitxat Marta Suárez per a les pròximes tres temporades.
2: Sí, l'aler de 24 anys i 1,90 d'alçada ha estat en el planter del segle XXI, on bé l'entrenador actual ha coincidit amb algunes de les jugadores com Buenavida i Puello, i té experiència, ha sigut triada, ho recordaran, com a Guafam, però en el PIC 16 va ser per l'Eixia de les Torres i ha anat canviant. Ara està en un contracte de desenvolupament en les Fènix Mercury i ha jugat dos partits fins ara. També ha sigut internacional.
1: I l'altra nota és el adeu d'Andreu Casadevall, encara que en diferit.
2: Sí, perquè està jubilant-se, ho té ja propet, era el responsable del planter masculí des de 2017 i ara va estar ajudant al seu successor, que serà el mallorquí Biel Roman. A més, Glòria Estopà se'n va de l'estat del València.
1: Molt i destacada.
2: Se sí. Vincula al Saragossa, estarà a les ordres de Carlos Cantero.
1: Nacho, molt breu, Andreu Casadevall, no? Tot, sí. De Llíria, del teu poble, tot,
0: perquè també ell s'ha sabut adaptar, no? Aquesta funció de director de cantera, sempre entrenant com a figura de primer entrenador, però se va adaptar molt bé, ha fet que la cantera de València Bàsquet estiga on està, no? I que hi ha aquests xavals, i a tots d'anys pues, arriba el moment, no? De prendre una decisió en la vida, i Andreu li ha arribat, i evidentment pues, ara en l'entrada de Biel arriba un xaval més jove, en aquesta perspectiva també de cara al futur, i que arriba un poquet de la mà del director esportiu, per tant, i jo crec que també se dona continuïtat i al mateix temps un poc ja se trenca una trajectòria que era evident que debut també a l'edat d'Andreu pues, tenia que arribar més tard o més prompte.
1: I és que s'anem fent majors. Gràcies, Nacho, sí, t'esperem demà. Sí. Molt bé.
0: Ja,
1: són les 2:43, és temps de tertúlia. Fernando Gómez Colomer, bona vesprada.
3: Què tal? Buenas tardes.
1: Avui tenim dos mundialistes. Una que està en el Mundial, que és Inma Lidón, ara la saludarem, i un altre mundialista com és Fernando Gómez Colomer. Fernando, parlàvem adés, no? Abans d'entrar en directe, decebedor. Sí. Una sorpresa negativa.
3: Sí, no lo esperábamos. Y además, después de ver el Alemania-Curaçao, creíamos que iba a ser, quizá no tanto, pero algo parecido, 3-4 goles. La verdad es que el nivel de los jugadores de Cabo Verde eso parecían indicar, y el estado de la selección española con los futbolistas que tiene y con esa condición de al menos candidato barra favorito, pues bueno, yo creía que las cosas iban a desarrollar de otra manera. Hay varias cosas que comentar, ¿no? En principio, y lo que quiero dejar claro es que independientemente de las decisiones del seleccionador, los jugadores, la mayoría de ellos, salvo los dos centrales, diría yo, estuvieron lejos de su nivel. En cuanto a la alineación, me parece una alineación correcta. O sea, con las bajas de Lamine y de Nico Williams, me parece una alineación correcta, esperable. Voy con casi todo desde el principio para intentar ganar el primer partido y demostrar que estamos aquí. Salvo la elección de Gavi, principalmente para jugar en banda izquierda, porque hubiese podido jugar en lugar de Fabián o en el lugar, pero para jugar en, o en el lugar de Rodri, pero para jugar en banda izquierda, no. Y luego ya metidos en ese contexto, pues bueno, se desarrolla un partido determinado en el que

0: horas va a comparecer en el Senado, pero también, bueno, me quiero remitir, ella hizo un comunicado muy extenso, pero sin lugar a dudas, en pocas horas va a contestar a todas las preguntas que se le formulen.
1: I a la cantolora allà, Les Fogueres, l'oficial que es diu Singulares, i és obra de Pedro Espadero, arriba de matinada i ha començat a prendre cos en la plaça de l'Ajuntament. Zaida Ruiz, redacció Alacant.
2: La imatge avui a la plaça de l'Ajuntament d'Alacant és la del muntatge de la foguera oficial de Pedro Espadero, que esta matinada ha eixit del taller de l'artista. Encara a mig vestir s'intuís l'ànima del monument i el missatge que vol transmetre l'autor.
3: Se llama Singulares y va un poquito de esas fiestas menos conocidas de pueblos pequeñitos de Alicante, pero que yo quiero que se conozcan.
2: La vella del foc, Maria Pastor, i les seues dames han sigut les primeres en descobrir les peces.
4: Ja és el pistoletazo de salida a les hogueres de nostra vida i, bueno, estamos muy ilusionadas y con muchísimas ganas de vivir esta planta.
2: És la primera foguera que comença a plantar, però el verdader repte, el d'alçar la foguera, s'inicia demà.
1: I la previsió de l'horatge, les temperatures de l'estiu, que encara no ha començat oficialment, s'avancen, però si serveix de consol, a casa nostra no arribaran als valors excepcionals que es preveuen a França. Antonio Sánchez, bona vesprada.
5: Molt bona vesprada. Avui torna el sol i l'estabilitat al nostre territori. Després d'una jornada a la d'ahir amb tempestes cap a l'interior, avui no apareixeran. Tindrem el sol com protagonista en tot el territori, amb alguns núvols cap a l'interior, però avui sense pluja i sense tempestes. Veurem com, pel que fa a les màximes, les temperatures es mantenen molt paregudes a les d'ahir i fins i tot un poc més altes al prelitoral centre, és a dir, el Camp de Túria, la Foia de Bunyol, la Ribera Alta, la Costera, el termòmetre passarà dels 34 graus en algunes localitats. Avui al Baix Segura baixa, ens quedarem en 32. A l'interior, entre els 31 i els 32 graus i cap al litoral estarem entre els 29 i els 31 graus. Els pròxims dies, demà dimecres, torna a pujar el termòmetre una miqueta més. Podrien veure màximes de 36 graus a la Ribera Alta i la Costera, que serà on més puja el termòmetre, i dijous i divendres torna el vent de gregal, el que farà que augmenti la nuvolositat i que baixi un poc la temperatura, però sembla que el cap de setmana serà encara més calorós.
6: Les notícies del migdia, amb Òscar Martínez.
7: Hi ha llocs que no s'expliquen, se senten. Els nostres pobles, els nostres boscos. Cuidar-los depèn de tots. La teua acció marca la diferència. Davant de qualsevol senyal d'incendi, avisa a l'112. Unis-te al nostre equip de prevenció. Jo dic stop al foc. Generalitat Valenciana.
8: Diuen que comencen en juny, però se senten molt abans. Es veuen, es disfruten, es viuen, perquè hi ha experiències que no es poden contar. Les has de viure. Puja't al tram d'Alacant en fogueres. Servicis sense interrupcions dia i nit, del 20 al 24 de juny. Abans que comencen, ja estan passant. Generalitat Valenciana.
1: Bueno, ja són les 3 i 8 minuts. El ple del Consell ha aprovat este matí la llei d'acompanyament als pressupostos de la Generalitat. És el text normatiu que permet modificar diverses lleis i aplicar quina estratègia, l'estratègia econòmica que vol l'executiu valencià al llarg de la legislatura i què vol el govern valencià. Rebaixar el tram autonòmic de l'IRPF, especialment per a rendes que van d'entre 32.000 i 72.000 euros. El conseller d'Hisenda, és José Antonio Rovira, ha posat l'exemple de quan s'estalviaran les rendes d'entre 20 i 30.000 euros i les de 30 i 40.000 euros en la pròxima declaració de la renda.
9: Mire, para un tramo entre 20 y 30.000 euros, el ahorro que va a tener, digamos, una familia que se acoja a prácticamente la gran mayoría de deducciones, más la rebaja de hora, puede llegar casi a 600 euros. Pues estas familias de entre 30 y 40.000 pueden llegar a ahorrarse casi 650 euros.
10: Rovira ha afirmat que és compatible continuar baixant els impostos i mantindre els servicis públics perquè l'economia va bé.
9: El impuesto de transmisiones patrimoniales, pues bajarlo un 10% nos lo podemos permitir porque estamos recaudando más, porque la actividad económica está bien. Y además se demuestra que es compatible recaudar más y bajar impuestos, porque genera más actividad.
1: Amb l'avantprojecte de llei de la llei d'acompanyament, el Consell modifica també el decret que regula les vivendes de protecció pública per a garantir que arribin a qui les necessita, segons la vicepresidenta i consellera d'Habitatge, Susana Camarero.
11: exige a los promotores privados que presenten junto a la solicitud de calificación provisional un plan detallado de cómo van a comercializar y seleccionar a las personas adjudicatarias de las viviendas. Ese plan tiene que incluir cómo se inscriben los interesados, qué criterios se van a utilizar para seleccionar a los adjudicatarios, qué mecanismos de publicidad se van a emplear.
10: Camarero ha explicat que el Consell aposta pel concepte d'arrelament per a la concessió de les vivendes de protecció pública perquè ja està en la llei i és un requisit de molts ajuntaments valencians.
11: Tanto no es una cuestión de origen ni de nacionalidad, sino es una cuestión de vinculación al territorio y, como digo, no es una innovación ideológica, es un mecanismo de gestión que utilizan las administraciones habitualmente para dar distintas ayudas también en lo que tiene que ver con la vivienda, que es un bien preciado, que es un bien escaso.
1: Bé, és norma que les Corts aproven els pressupostos de la Generalitat juntament amb la llei d'acompanyament, però enguany està per veure perquè el projecte de pressupostos per a enguany ja està tramitant-se i la llei d'acompanyament encara no. I el període de sessions acaba el juliol. La setmana passada Vox va considerar capital l'aprovació de la llei d'acompanyament i l'ultradreta, i el PP busquen ara fórmules per a validar-la abans d'agost, quan les vacances. En tot cas, demà les Corts tenen previst rebutjar les esmenes a la totalitat de l'oposició d'Esquerra a l'esborrany dels comptes de la Generalitat.
10: El PP i Vox, que tenen majoria en la mesa del Parlament Valencià, van decidir que el ple de demà se substancia en una única jornada en què, a més del debat i votació de les esmenes de PSPB i Compromís al projecte de pressupostos, les Corts faran la sessió de control al cap del Consell. També votaran el dictamen de la Comissió de la Dana redactada pel PP i Vox amb els vots particulars de l'Esquerra. Validaran o derogaran el decret del Consell del Taxi i els vehicles BTC i debatran dos mocions sobre la política de la Conselleria d'Educació que han presentat PSPB i Compromís.
1: Bé, el ple de demà començarà a les 10:30 i no acabarà abans de les 7 de la vesprada. Sobre el projecte de pressupostos de la Generalitat, s'acaba de pronunciar el president de la Confederació Empresarial Valenciana, Vicente Lafuente, en l'assemblea anual de la CEF. Segons Lafuente, són uns comptes de supervivència a causa de l'infrafinançament de la Comunitat Valenciana.
12: No, son unos presupuestos que permiten continuar avanzando dentro de la precariedad que tenemos en la Comunidad Valenciana, y esperemos que si este sistema de financiación nos mejora, pues los presupuestos del año que viene puedan recoger ya políticas absolutamente necesarias. Pero en este momento la Comunidad Valenciana nos estamos limitando a sobrevivir.
6: A punt. Les notícies del migdia.
1: 12 minuts passen de les 3. La Conselleria d'Educació ha convocat dijous que ve els 5 sindicats presents en la mesa de negociació a una nova reunió per a reprendre les taules sectorials.
10: Serà la primera de les reunions després que el bloc sindical majoritari va acordar suspendre la vaga. Esta primera reunió tractarà sobre la inclusió educativa. És un dels blocs en els quals no s'ha avançat en cap acord. Els representants dels docents demanen que reforcen els recursos per atendre l'alumnat amb necessitats especials. Marc Candela, STPB, José Seco, CESIF, en declaracions a les notícies del matí.
13: Els punts que queden per signar, doncs, que avancem en aquelles peticions que fa el professorat. Volem recuperar plantilla, volem unes ràtios millors, volem unes infraestructures dignes.
14: El tema d'inclusió, des de CESIF el que volem és que cadascú dels alumnes que té necessitats especials, doncs, que ocupen dos places, de tal forma que la ràtio baixi encara més.
1: L'Audiència d'Alacant ha començat a jutjar l'exalcalde d'Orihuela, José Manuel Medina, del PP, i quatre regidors del seu equip de govern pel fraccionament de diversos contractes a favor d'una mercantil. Els acusats han demanat la nul·litat del juí, han justificat la petició amb 5 arguments diferents, entre ells la demora per a jutjar ara uns fets ocorreguts fa més de 20 anys. Bea Ponce, redacció d'Alacant.
15: Els fets que s'havien de jutjar des d'avui ocorregueren la legislatura de 2003 a 2007. En aquell moment era alcalde el popular José Manuel Medina, que juntament amb altres quatre regidors del seu equip de govern estan acusats de prevaricació, fraccionament de contractes i autorització a dit del cobrament de més de 600 factures. En les qüestions prèvies, les defenses han demanat la nul·litat del juí per dilació injustificada, entre altres motius. La Fiscalia, que demana 8 anys i mig d'inhabilitació per a cadascun dels 5 acusats, ha sol·licitat al tribunal ajornar la vista una setmana per a poder respondre a les causes de nul·litat esgrimides per les defenses.
1: Les 3 i quart, la directora general de la Guàrdia Civil, Mercedes González, compareix a les 4 al Senat a petició del PP perquè explique les reunions que ha reconegut que va mantindre amb Leire Díez, és l'exmilitant socialista investigada per presumptament formar part d'una trama per a influir en les causes judicials que afectaven el PSOE o el govern de Pedro Sánchez.
10: González va reconèixer que es va reunir 3 vegades amb Leire Díez, però que en cap cas aquestes reunions formaven part de cap trama ni d'una investigació interna contra la Unitat Central Operativa de la Guàrdia Civil per haver filtrat informacions sobre causes judicials, ni tampoc pressions contra agents encarregats d'investigacions contra el PSOE o el govern.
1: Bé, això passarà en 45 minuts. En el Senat, demà, l'expresident del govern espanyol, José Luis Rodríguez Zapatero, està citat com a investigat en l'Audiència Nacional pel jutge José Luis Calama, que l'ha imputat pel rescat amb diners públics de l'aerolínia hispano-venezolana Plus Ultra, també per les joies que l'UDEF va confiscar durant l'escorcoll del seu despatx, del despatx de l'exmandatari, que segons una taxació oficial tenen un valor d'1,3 milions d'euros.
10: El jutge Calama ha rebutjat la petició de la defensa de Zapatero perquè suspenga la declaració prevista per a demà sobre la investigació separada oberta per les joies i l'acusació de contraband i delicte fiscal. La defensa va argumentar que necessitava més temps per a poder acreditar-ne l'origen i el jutge ha rebutjat que puga haver-hi indefensió perquè la defensa té la possibilitat de sol·licitar diligències complementàries o noves declaracions.
1: Bé, i en este context, Junts per Catalunya pressiona Pedro Sánchez en forçar una votació al Congrés amb el PP per a exigir un avançament electoral. Josep Maria Cruset, portaveu adjunt de Junts.
16: El president ha estat incapaç d'aportar cap raó de pes que justifiqui que aquesta legislatura ha de continuar. És per això que des de Junts per Catalunya pensem que s'han de convocar eleccions, que s'ha de donar la veu als ciutadans i, per tant, avui hem registrat una esmena per tal de que el president dissolgui les Corts Generals i convoqui les eleccions per donar la veu als ciutadans.
10: Es tracta d'esmenes a una moció que denuncia el bloqueig de la legislatura i reclama responsabilitats pels presumptes casos de corrupció. Junts ha afegit una esmena al text del Partit Popular i els populars, en paral·lel, han esmenat la seva pròpia moció, instant el govern a reconèixer que la legislatura ha acabat. Esther Muñoz, portaveu del PP al Congrés.
17: Las cámaras van a instar al Gobierno de España y al presidente del Gobierno que, con las facultades que recoge la propia Constitución, disuelva las cámaras y convoque elecciones. Esta no va a ser una votación cualquiera. Si Pedro Sánchez pierde esta votación, va a tener que convocar elecciones generales, porque esta cámara le va a estar diciendo que lo que tiene que hacer es disolverlas y convocar elecciones.
10: Sobre aquestes mocions, la portaveu del govern espanyol, Elma Saiz, ha mostrat respecte, però ha assenyalat que l'executiu demostra dia a dia la necessitat de continuar amb l'agenda política.
0: Yo respeto la iniciativa que ha presentado Junts, no la comparto. Como digo, todos los días demostramos la necesidad de seguir completando una agenda política transformadora que protege a la ciudadanía, que hace avanzar a nuestro país y que trasciende. No solamente mira 2027, sino que trasciende de esta legislatura.
10: I segons acabem de saber, la mesa del Congrés ha tombat aquestes esmenes perquè considera que en la pràctica es tracta d'una qüestió de confiança i això és una prerrogativa del president Pedro Sánchez.
1: Són les 3 i 18 minuts. Un home ha mort este migdia apunyalat en una baralla multitudinària al Daia, a l'Horta Sud. La policia ha detingut almenys 2 persones. Carmen Domingo, al Daia, què ha passat?
18: Sí, Òscar, nosaltres estem en el mateix escenari del crim, una caseta abandonada i que tot indica que estava ocupada al polígon industrial d'Aldaia. Així, prop del migdia s'ha produït una baralla entre diverses persones que ha acabat amb la mort a punyalades d'un d'ells. En aquests moments, la policia científica i la Guàrdia Civil tenen la zona acordonada i es treballa en l'alçament del cadàver. Però hi ha un segon escenari al casc urbà d'Aldaia, una fusteria on el presumpte assassí s'ha refugiat i on finalment ha sigut detingut. Hi ha també una altra persona detinguda. Mentrestant, la investigació continua oberta per a esclarir exactament què ha passat i quines són les circumstàncies que han desencadenat aquesta agressió mortal.
1: I un segon crim, en 24 hores, que s'investiga, agents de la Policia Nacional han recuperat la navalla de 15 centímetres de fulla que presumptament va usar l'home que ahir va matar un altre, logopeda, al barri de Marchalenes a València i per motius oficialment encara no aclarits.
10: Sempre, segons la versió que el presumpte agressor va donar als agents en ser arrestat, pensava que el logopeda havia abusat sexualment del fill durant la seva absència de la consulta.
1: Pilar de la Fuente.
19: Tot va començar a les 6 i quart de la vesprada quan un xic de 24 anys es va entregar a la comissaria de policia de Burjassot i va confessar que havia matat el logopeda del seu fill de 2 anys. Afirmava que va trobar el professional en una actitud sospitosa sexualment amb el menor, que va demanar imatges de les gravacions i que, com que no va aconseguir-les, va matar Vicent amb una navaja.
20: Teníamos sesión a las 5 y cuarto, como todos los lunes, y cuando mi hijo iba a entrar, llamó, en vez de abrir Vicente, abrió este señor. Y así, con cara un poco de enfadado, cerró la puerta y le dijo: Vicente no está.
19: La policia es va personar a la clínica, mentre que els sanitaris no van poder fer res per salvar la vida de Vicent mort en terra. Al seu costat, l'arma homicida, una navalla de 14 centímetres. Pilar Bernabé, delegada del govern.
21: En este momento la Policía Nacional está investigando todos los hechos.
19: Avui la policia científica i el grup d'homicidis han tornat a la clínica per tal de confirmar si hi ha imatges i per a replegar proves que confirmen o desmentisquen la versió de l'homicida confès. De moment, l'home, que pertany a un clan familiar de Benimamet, continua en dependències policials a l'espera de declarar davant la magistrada instructora.
1: El Consell ha presentat este matí el pla de gestió de l'eclipsi solar previst el 12 d'agost, que serà ben visible a molts indrets de la Comunitat Valenciana.
10: Ha habilitat 8 punts oficials d'observació per a seguir este fenomen astronòmic amb garanties d'aforament i de seguretat. 5 estaran a la província de València i 3 a la de Castelló, a l'interior i a la costa. El Consell convida la ciutadania a seguir en la informació de l'eclipsi a través d'un web oficial per a minimitzar els riscos d'observació. Rafael Sebastián és el director general de Ciència i Investigació de la Generalitat.
22: Que con ello pretendemos ofrecer toda la información a la ciudadanía necesaria en un sitio centralizado, que es la página web eclipses.gva.es, donde tenemos toda la información oficial en tiempo real, la vamos actualizando, y donde especialmente queremos sensibilizar a la ciudadanía del riesgo ocular que hay de ver un eclipse sin las medidas de protección adecuadas. En este caso, unas gafas para visualización de eclipses con una ISO muy concreta que se tiene que certificar en el caso de querer ver el eclipse con seguridad.
1: Bé, un dels indrets assenyalats com a òptims per a seguir l'eclipsi solar total és l'Albufera de València, on està Lourdes Espinosa.
23: A llocs com este, la Gola de Pujol, al Parc Natural de l'Albufera, en el Saler, s'espera una gran concentració de gent el dia de l'eclipsi. I bé, pararà especial atenció d'una banda al control del trànsit, a la mobilitat se tallaran punts d'accés en determinades redones, en determinats camins, se buscaran vies d'eixida d'emergència i se reforçarà també el transport públic. D'altra banda, estem en un parc natural, per això es pararà especial atenció al pla de risc antiincendis i també els serveis de neteja. Este pla se repetirà en altres punts, en altres parts naturals, com per exemple la Serra d'Irta o el Peñagolosa.
1: Els testaments solidaris s'han disparat a l'alça a Espanya i a la Comunitat Valenciana més que en qualsevol altra autonomia. De l'any 2022 al 25, en 3 anys, s'ha passat de 17 a 48 testaments solidaris. Victòria Masso.
24: El testament solidari és el document legal a través del qual una persona dona una part dels seus béns, diners o patrimoni a una entitat ONG. Victòria Ornero, docent jubilada, va fer el pas fa 6 anys.
25: Quan va arribar el moment en el que me va fer falta fer el testament, vaig decidir que en el testament afegir la part solidària. Pense que és el que tenia que fer i me pareix que és just.
24: Arantxa García, delegada del Comitè Espanyol d'ACNUR a la Comunitat Valenciana, ens ha confirmat que els últims anys s'han triplicat les consultes per a prendre esta decisió.
26: És senzill, accessible i dependrà segurament dels costos que imponga el notari, però sabem que una mitjana de 50-60 euros.
24: Estes donacions es poden fer a una o diverses ONG i el que es dona arriba de forma íntegra a les entitats. Tampoc els hereus pagaran impostos per aquesta donació. Amb elles, les ONG poden desenvolupar projectes, sobretot a llarg termini. I vos donem 2 exemples. Amb 12.000 euros, ACNUR pot escolaritzar 600 menors i amb 55.000 es poden construir en zones inundables vivendes en alt per a 100 famílies.
1: Bueno, fem una ullada al món. L'Iran adverteix als Estats Units que si Israel no para la guerra al Líban no hi haurà acord de pau. Trump diu que això és un problema menor, la guerra al Líban, i demana contenció al govern de Netanyahu. Carme Pastor.
27: Sí, Òscar, per a Teheran, la fi de l'ofensiva d'Israel contra el Líban és una línia roja.
28: No me gusta,
27: Qualsevol atac d'Israel constituirà una violació de l'acord, ha alertat el ministre d'Afers Estrangers iranià després que Netanyahu assegurara que no abandonarà el sud del Líban. Trump ha dit que la guerra és menor, però ha tornat a demanar responsabilitat al primer ministre israelià i li ha recordat que el seu país no existiria sense els Estats Units. Davant l'emir de Qatar, Trump ha celebrat l'èxit de l'acord perquè assegura que el text especifica clarament que el règim islamista no tindrà mai una arma nuclear. Per aquesta negociació no començarà fins divendres, quan se signa a Suïssa l'acord provisional. I a ningú se li escapa que l'Iran no cedirà fàcilment a acabar amb el seu programa nuclear si l'altra part no cedís a les seues exigències econòmiques.
1: I, mentrestant, els països europeus del G7 asseguren estar preparats per a protegir l'estret d'Hormuz quan es faça efectiu la fi de la guerra. Així li ho han comunicat a Donald Trump en el dia central de la cimera a Evian, a França, on intenten que es comprometa de nou en les negociacions sobre la guerra a Ucraïna. Marian Company.
2: De moment semblen estar aconseguint-ho, Òscar. Trump i Zelensky s'han reunit este matí, just abans de la reunió del G7 sobre Ucraïna i la

0: Seguretat a Europa, l'encontre assegura Trump.
1: We had a good meeting.
0: Ha anat molt bé. Rússia ha afegit.
1: Look, Russia should make a deal.
0: Hauria d'arribar a un acord perquè mor massa gent pel conflicte.

0: Cicle d'història. Avui a Godella s'ha presentat la Fundació Casa Museu Pinazo, una nova institució destinada a preservar i difondre el llegat d'un dels grans pintors valencians, Ignacio Pinazo Camarlenc. Sílvia Saez.
1: Una casa de poble, senzilla per fora, però extraordinària per dins. La casa que el pintor Ignacio Pinazo Camarlenc va comprar en 1887 és molt més que un museu. Cada espai explica com vivia i creava. En este taller van néixer algunes de les seues obres clau. Asuntena es restauradora.
2: Se guarda sobre todo los trabajos preparatorios que él hizo para los cuadros de encargo, para los cuadros importantes, bocetos que él realizó para el cuadro con el que consiguió la beca para ir a Roma, que es el cuadro de la muerte del rey Don Jaime.
1: Olis, acuarelles, dibuixos, el seu arxiu personal, tot es manté en el seu lloc. Durant més de 110 anys, quatre generacions de la família han custodiat este llegat. Ara és moment de fer un pas endavant. José Antonio Casar Pinazo, president de la Fundació Ibesnet.
3: Para que toda la sociedad civil, todas las instituciones valencianas puedan entrar a conocer cuál es el significado de la obra de Pinazo Camarlenc y de sus hijos y, por lo tanto, hacer la suya y apoyar su desarrollo, su conocimiento.
1: La Casa Museu Pinazo no només guarda art, guarda temps, memòria, l'essència d'una figura clau de la pintura valenciana.

0: motor.
1: Però avui ens acomiadem amb el pop electrònic Quedarà sent fa a la Marina Alta. La cançó es diu Dos Angelets i és un dels temes de bucle, el primer àlbum de l'artista pegolí Víctor Sendra.
2: De Déu tinc una opció i és que ara ho creu. I ara crida el cel perquè em doni...
1: Bueno, per cert, en Dos Angelets també s'escolta, ara la sentiran, la veu d'Abril.
2: No sé on arribaré, tampoc se aplegaré.
1: Bueno, així acabem, no tenim temps per a més. Tornem demà. Bona vesprada.

0: avui fa sol.
1: L'oratge que afecta el que tens plantat al bancal.
0: I corre l'oratge.
1: Enapunt Ràdio. De tu a tu.
2: Presentador de la Safor.
3: Ximo Rovira. Periodista de La Plana.
2: Gemma Juan. Animal de companyia.
3: La ràdio.
4: Ah, vinga, va, acceptem ràdio com animal de companyia. Eh?
5: La vesprada de punt on tot pot passar.
1: De dilluns a divendres, de 4 a 7. En A Punt Ràdio. De tu a tu.
6: Som A Punt. Gràcies per sintonitzar-nos.
7: Hola, com estan? Són les 3:30. És moment de que parlem d'economia.

0: Esprada de la Ràdio Pública Valenciana. Pel que fa al programa d'avui, analitzarem l'apertura d'un expedient per part de la Comissió Nacional dels Mercats i la Competència als 6 bancs de l'IBEX 35 per possibles pràctiques anticompetitives. La investigació estudia declaracions públiques de responsables de les entitats sobre la política comercial futura dels bancs per saber si s'ha restringit la lliure competència mitjançant la fixació indirecta de condicions comercials. Intentarem entendre en què es basa i en cas de que això es confirmara, com afectaria el mercat financer espanyol. Per altra banda, bones notícies pel que fa als mercats i les borses mundials. L'IBEX ha volat avui per damunt dels 9.100 punts en alguns moments del matí, xifres històriques, i el preu del barril Brent del petroli continua caigent i es troba per baix dels 81 dòlars en estos moments. Bons indicadors que veurem si aguanten o no fins al divendres, que és quan es signarà ese memoràndum de l'acord de pau. I pel que fa a l'economia valenciana, avui parlarem sobre el fons extra FLA, que recordem que el govern espanyol destinarà més de 1.900 milions d'euros a la comunitat a través d'este mecanisme, però clar, hem de saber en què consistirà això, què implica i sobretot a què s'han de destinar estos diners. I el més important de tot, això iguala o fa justícia a l'infrafinançament que patís la comunitat, de seguida ho veurem. I a banda de tot això i de molts altres temes, també analitzarem la resta d'actualitat econòmica del món.
1: Economia, actualitat, finances, en cadena de valor.
0: Comencem el programa i per a fer este repàs a l'actualitat d'avui m'acompanya Arturo Rico. Com estàs, Arturo?
2: Hola, Javi, molt bona vesprada. Si estem un dia més i anem a obrir ja parlant d'aquest expedient sancionador per part de la màxima autoritat de competència. Anem a veure què ha establit per a això sis dels principals bancs espanyols.
0: La Comissió Nacional dels Mercats i la Competència ha iniciat un expedient sancionador contra els sis principals bancs espanyols per presumptes pràctiques anticompetitives. La investigació se centra en declaracions públiques dels seus directius sobre polítiques comercials futures, especialment respecte als tipus d'interès de les hipoteques fixes.
2: Aquestes conductes podrien vulnerar la Llei de Defensa de la Competència i el Tractat de Funcionament de la Unió Europea, el TFUE, en restringir la lliure competència mitjançant la fixació indirecta de condicions comercials. L'organisme regulador disposa ara d'un termini màxim de 24 mesos per a instruir i resoldre el cas, aclarint que l'obertura d'este procés no prejutja la resolució final ni determina la culpabilitat de les entitats.
0: Analitzem esta mesura que ha sacsejat avui el mercat financer amb l'economista i gestor d'Ecis Advocats i economistes Ivan Serra. Ivan, bona vesprada.
3: Bona vesprada.
0: Ivan, exactament, i en llenguatge per a que ho puguem entendre tots, què és el que s'investiga en tot això?
3: A veure, el que s'investiga de moment no és que els bancs s'hagin assegut en una taula i els hem parlat del preu de les hipoteques, perquè això seria el cas més clàssic de cartel. De moment el que investiga la CNMC és algo més subtil. És si alguns directius dels grans bancs, quan van fer declaracions públiques sobre què pensaven fer en el futur amb les hipoteques fixes, van donar pistes massa valuoses als seus competidors. Dit en paraules més senzilles, imaginem que diversos bancs estan competint per oferir hipoteques fixes més barates. Entonces, si un banc diu públicament nosaltres anem a frenar, aquests preus no s'interessa competir o deixarem d'apretar en hipoteques, la resta de bancs poden interpretar-ho com una senyal. I si tots acaben actuant de manera semblant, pues el mercat pot perdre competència sense necessitat d'un pacte formal. Entonces, la frontera més o menys estaria en això, que una cosa és informar al mercat i una altra cosa és llançar missatges que puguen permetre als rivals pues, saber com aniràs comercialment.
0: Important aquesta aclaració que has fet, que al final aquesta investigació es basa en aquestes declaracions públiques, en res més. Clar, com afecta al consumidor que els grans bancs realitzen declaracions públiques sobre les seues futures estratègies en els tipus d'interès de les hipoteques fixes i com impacta això en el mercat?
3: A veure, bàsicament afecta perquè les hipoteques funcionen pues, com qualsevol altre mercat. Quan més competència n'hi ha, més opcions té un client i més pressió tenen els bancs per oferir millors condicions. Entonces, si els bancs saben que els seus competidors també van a frenar la competència en hipoteques fixes, entonces tenen menys incentius per baixar tipus, millorar ofertes o ajustar marxes. I el consumidor pues, pot acabar trobant-se amb hipoteques més cares, menys capacitats capacitat de negociació i menys diferències reals entre entitats. No vol dir que automàticament totes les hipoteques vagin a pujar, però sí que pot reduir-se la tensió competitiva. I quan baixa la competència, pues, normalment el que és perdent és el consumidor.
0: Correcte. És important també remarcar, vaja, el que també comentava la CNMC en el seu comunicat, i és que l'obertura d'aquest procés no determina la culpabilitat de les entitats, però si aquesta sanció es confirmara, que tenen un termini de 24 mesos, quin impacte real o reputacional podria tindre això en la confiança en el sistema financer espanyol?
3: Pues sobretot, a veure, de moment no n'hi ha sanció, el que sí que n'hi ha és una investigació, però si al final la CNMC confirmara una infracció, l'impacte seria sobretot a tres nivells. El primer seria l'econòmic, per les possibles multes, i en matèria de competència les sancions poden ser importants, encara que caldria veure la gravetat, la duració de la conducta i el volum de negoci implicat. El segon ja seria a nivell reputacional, per a un banc evidentment la confiança és essencial, i si el missatge que arriba a la ciutadania és que els grans bancs han pogut coordinar-se, encara que siga indirectament, com es veu que és aquest cas, pues, la hipoteca, això erosiona prou la imatge del sector. I per últim, el tercer impacte ja seria a nivell regulatori, donat que una sanció reforçaria la vigilància sobre com comuniquen els bancs la seva estratègia, i probablement les entitats tindran que extremar el seu control intern, els protocols de comunicació i el compliance, pues, en matèria de competència, evidentment.
0: Ivan, tinguent en compte tot això, bueno, i també si tenim en compte que els 6 bancs investigats concentren una quota molt gran del mercat a Espanya, són punters en el IBEX 35, creus que el nostre sector bancari patix una miqueta, una mena de problema estructural d'oligopoli que facilita aquest tipus de conductes?
3: Sí, a veure, després de la crisi financera i les fusions dels últims anys, evidentment Espanya té un sector bancari molt concentrat. Han quedat menys entitats i cada volta són més grans. El tema és que això no és una cosa il·legal per si mateix, però sí que afecta que el mercat, pues, siga més sensible a comportaments paral·lels. En un mercat amb molts competidors menuts, una declaració d'un banc pot tindre poc impacte, però en un mercat on pràcticament, conforme has comentat a l'inici, 6 entitats concentren pràcticament la majoria del negoci, pues, qualsevol missatge d'uns d'aquests competidors pot condicionar la resta. Ara, també n'hi ha que matisar que un oligopoli no significa automàticament un pacte ni una il·legalitat. Al final, un oligopoli és una estructura de mercat amb pocs operadors rellevants, però també dins d'un oligopoli pot donar-se una competència prou intensa. El problema és que també és més fàcil que les empreses observen el que fan els altres i ajusten el seu comportament, evidentment, a la resta.
0: De nou, recordem que aquesta investigació no determina la culpabilitat d'estos bancs. Ivan Serra, moltes gràcies per ajudar-nos a entendre tot això i entrar en l'anàlisi d'avui.
3: De res.
0: Bona vesprada. Una abraçada. Adéu.
2: I no deixem el sector bancari, parlem ara d'eixa carrera per l'estalvi. El neobanc Revolut ha incrementat la rendibilitat del seu compte remunerat al 3,51% TAE en una campanya dirigida exclusivament a nous clients a Espanya. L'oferta està disponible per a la seva contractació des d'avui mateix i fins al pròxim 16 d'agost, permetent així als usuaris beneficiar-se d'aquest rendiment promocional per un període màxim de 4 mesos, concretament fins al 16 d'octubre d'aquest any 2026.
0: Entre la resta de condicions, destaca que la remuneració s'aplicarà sobre un saldo màxim de 25.000 euros per usuari, la qual cosa equival a uns ingressos estimats de 292 euros bruts, aproximadament 235 euros ja després dels impostos, i una vegada finalitzat el termini de la promoció, els clients passaran a percebre una rendibilitat variable que dependrà del tipus de pla que tinguin contractat dins de la plataforma digital.
2: A més de moviment, la fintech busca consolidar la seva presència en el mercat espanyol, on recentment ha superat els 6,5 milions d'usuaris. Segons la companyia, l'objectiu és donar resposta a la creixent exigència dels estalviadors locals.
0: Mirem ara els mercats, perquè l'IBEX 35 ha reconquerit la cota des de 9.100 punts durant part del matí, després d'anotar-se una pujada superior al 0,37%, aconseguint màxims històrics gràcies a l'optimisme dels mercats. Este avanç respon als progressos en l'acord de pau entre els Estats Units i l'Iran, dissenyat per posar fi a aquest conflicte bèl·lic i reobrir l'estret d'Hormuz, que està la clau.
2: Així és, Javi, a conseqüència. Des d'acostament diplomàtic, el preu del petroli ha retrocedit a mínims de 3 mesos, situant-se en l'entorn dels 81 dòlars per barril. La relaxació de les tensions s'ha consolidat després de confirmar-se que almenys 3 vaixells petroliers iranians i 2 vaixells de càrrega civil han aconseguit travessar amb èxit el bloqueig naval imposat per l'exèrcit estatunidenc.
0: Davant d'aquest escenari, el crude Brent, de referència en Europa, ha cedit un 2% fins a baixar dels 81 dòlars per barril, mentre que el West Texas estadounidens s'abatia un 2,3%. La resta de les principals borses europees també creixen i anoten pujades d'entre el 0,64% en el cas de la britànica fins a l'1,12% en el cas de la italiana. I amb això obrim una finestra al món. Mar Hernández ens porta la resta de titulars internacionals.
4: La Reserva Federal dels Estats Units celebra esta setmana la seva primera reunió sota la presidència de Kevin Warsh, marcada pel repunt de la inflació i per la pressió dels mercats perquè els tipus d'interès puguen tornar a pujar abans de final d'any. Tot i això, els analistes preveuen que la Fed mantindrà sense canvis el preu dels diners, mentre els inversors estaran molt pendents del missatge que llança Warsh sobre els pròxims passos de la política monetària nord-americana i la seva independència respecte a les pressions de Donald Trump. La confiança dels inversors alemanys ha repuntat amb força en juny, davant l'expectativa que el conflicte amb l'Iran pugui arribar prompte a la seva fi. Els analistes consideren que una desescalada ajudaria a reduir la pressió sobre els preus de l'energia i la inflació, impulsant tant la demanda interna com les indústries amb un alt consum energètic, tot i que la valoració de la situació actual de l'economia alemanya continua deteriorant-se. SpaceX ha elevat finalment fins als 85.700 milions de dòlars la recaptació de la seva eixida a borsa, després que bancs col·locadors exerciren completament l'opció de sobreassignació. L'operació consolida el debut bursàtil de la companyia d'Elon Musk com el més gran de la història, molt per damunt del rècord de Saudi Aramco, mentre les accions ja s'han revaloritzat més d'un 42% en les dues primeres sessions.
1: L'espai econòmic d'Apunt Ràdio, amb Javi González.
0: Obrim ara un espai d'anàlisi i posem el focus en aquest anunci que va fer ahir el govern d'Espanya per assignar 3.788 milions d'euros a 5 comunitats autònomes amb càrrec al Fons de Finançament Autonòmic per a cobrir l'excés del dèficit de l'any 2025. La Comunitat Valenciana rebrà la meitat d'este fons, un total de 1.904 milions d'euros, situant-se al capdavant de les autonomies beneficiades, seguida per Catalunya, la regió de Múrcia, Aragó i La Rioja.
2: Així és, Javi, esta important injecció econòmica canalitzada a través del denominat extrafla, és a dir, el tram de facilitat financera per a dèficit, se suma ara a altres mesures excepcionals impulsades per l'executiu central. Volem entendre ben bé aquest anunci econòmic i com impacta en la butxaca dels valencians i les valencianes, i per això parlem ara mateix amb el vicesecretari del Col·legi d'Economistes, Antonio Herrero. Molt bona vesprada, Antonio.
5: Hola, molt bona vesprada. Encantat d'estar altra vegada amb vosaltres.
0: Gràcies per atendre'ns, Antonio. Anem a intentar explicar tot això per al públic general. Es podries explicar què és exactament el FLA, com funciona i quin tipus de despeses, a quin tipus de despeses s'han de destinar estos 1.904 milions d'euros?
5: Anem a veure. El FLA és en realitat un préstec de l'Estat a les comunitats autònomes. No és ni una subvenció ni tampoc diners gratis per a la Comunitat Valenciana. L'Estat, anem a veure, el que fa és captar o articula finançament en condicions més favorables generalment i posa a disposició de les comunitats autònomes que tenen dificultats de liquiditat, aquest és l'element clau, o que tenen necessitats també de finançament. Dos coses que, bueno, doncs més o menys quasi és el mateix. En aquest cas, els 1.904 milions per a la Comunitat Valenciana, que suposen quasi que més del 50% o més del 50% de l'extraflà, diguem que van destinar-se a cobrir l'excés de dèficit del 2025. Després, a què hi ha que destinar? Bueno, pues no pot utilitzar-se lliurement per a noves polítiques. Ahí és la clau de lo que és el FLA. Segons el programa del FLA, la liquiditat ha d'anar a cobrir deutes, préstecs o liquidacions del sistema de finançament. És a dir, pagar allò que, per exemple, es van financiar en anterioritat. És a dir, una part del que ens donen, diguem, torna altra volta a l'Estat, en aquest cas. I Senda diu que l'extraflà s'articula en el tram, segons pareix, crec que és el tercer dèficit, i és a dir, que per a cobrir necessitats pendents derivades del dèficit de 2025 i operacions comercials que puguen tindre els proveïdors habituals de la comunitat autònoma. Que la comunitat valenciana absorbisca més del 50% dels fons, anem a dir que no pot dir-se més que és un problema, no és un problema puntual de gestió que pugui tindre una comunitat autònoma en un moment determinat, sinó és un problema, com tots sabem, des de fa quasi 20 anys, un problema, anem a dir, que estructural, que econòmicament encaixa en aquest problema i ve, com tots sabem, deixa mala financiació que mm-hmm. històricament té la comunitat autònoma des d'un punt de vista, anem a dir, tècnic. És que jo crec que coincideixen tots els actors, tant d'esquerra com de dretes, com és més nacionalistes, menys nacionalistes. Mm-hmm. És un problema que tinguem permanent aquí en la comunitat valenciana.
0: Clar, i en aquest sentit, Antonio, si això respon precisament a aquest problema estructural d'infrafinançament, recordem, com estaves comentant, Antonio, que estem parlant sempre des d'un punt de vista purament tècnic i econòmic. Este fons ajuda a nivellar aquesta situació de desequilibri d'infrafinançament?
5: Pues, respecte a la lliberació de recursos, respecte a l'alliberament de recursos propis, sí, però anem a dir que de manera molt limitada. Uh-huh. Per mi que la Generalitat no vagi a destinar immediatament caixa pròpia que prové dels seus recursos propis per a determinats pagaments pendents o necessaris del dèficit, com per exemple que estava comentant, pagaments anteriors del FLA o altres pagaments, diguem, més d'immediatesa, per dir d'alguna forma, i això dona aire pressupostari i evita tensions de liquiditat, però no crea nou marge estructural de despesa. Per què? Perquè els diners venen condicionats i s'han de tornar. És a dir, vostè pot aplicar aquests diners a aquests pagaments i no pot adoptar polítiques, per exemple, de pròpies, per dir d'alguna forma, com a tal. És el problema que està lligat, i torna a repetir, i no em cansaré de repetir, i en el col·legi ho tinguem molt clar, d'una mala financiació històrica de la comunitat valenciana.
0: I en aquest sentit, Antonio, tinguem en compte tot això, clar, l'arribada del extrafla, com impacta en la sostenibilitat financera a llarg termini de l'economia valenciana? Perquè, com estàs explicant, al final no deixa de ser un préstec que s'ha de tornar, no?
5: Sí, bé, el que determina és el següent. Està molt lligat al dèficit estructural que tenim també de capital públic en la comunitat valenciana. És a dir, la mala financiació el que determina és que el capital públic de la comunitat valenciana està per davall, prou per davall, durant els últims 20 anys de la mitja de en quant a inversió de la resta de les comunitats autònomes. És a dir, si la comunitat valenciana suposa un 10-11% de la població, un 10% del PIB, pues el finançament de capital públic, diguem, any darrere any, durant els últims 20 anys, el que ha comportat és que estem en nivells entre el 5, el 6, el 5, el 7, el 4, és a dir, però dona igual el signe polític en el que hagin estat. Sempre està per davall del que és el promig propi. A més, el que hi ha que tindre molt clar és que és l'única comunitat autònoma que quizá lo miren en Murcia, que el que té és un nivell de PIB per càpita per davall, prou per davall i augmentant de la que és la mitjana de les comunitats autònomes, i al mateix temps té una financiació per davall, per càpita també, per davall de la resta de les comunitats autònomes. És l'única, pràcticament.
0: Sí,
5: per tant,
0: però és clar.
5: El que comporta que és que l'autonomia política de la comunitat valenciana per a fer polítiques industrials o polítiques de capacitació o d'inversió en capital públic, o al mateix temps que l'Estat invertisca directament en la Comunitat Valenciana, pues el que va és que anem enraderint-se any darrere any respecte a la resta de sense una visió, anem a dir, victimista.
0: No, tècnica, efectivament, com estaves comentant.

0: Comença Cadena de Valor. Tota l'actualitat econòmica amb Javi González.
1: Molt bona vesprada. Benvinguts a este espai econòmic de Punt Ràdio d'avui. És dimarts, és 16 de juny i en este punt arranca Cadena de Valor i també la programació d'esta...

0: És un fet.
1: Són xifres que al final, com estàs comentant, Antonio,
0: a qualsevol persona que tinga interessat li recomane que entre en l'IBIE, que és un institut tècnic de persones molt ben qualificades a nivell econòmic, i poden analitzar els estudis dels últims 20 anys del que ha passat en la Comunitat Valenciana en aquests sentits, com a tal.
1: Prenem nota de tot això. Antonio Herrero, com sempre, moltes gràcies per atendre'ns i gràcies per ajudar-nos a entendre què és això de l'extraflà.
0: A la vostra disposició.
1: Gràcies, bona vesprada. Adéu.
0: Vale, adéu.

0: I parlem avui, tanquem el programa d'avui parlant d'IS Estudi, que ha fet la Fundació d'Estudis d'Economia Aplicada, FEDEA, que ha proposat una revisió del marc de disciplina pressupostària aplicable a les comunitats autònomes. Es planteja establir així un nou model que vincule el creixement de la despesa als ingressos no financers de cada territori. I l'objectiu és reforçar la disciplina pressupostària i garantir així una reducció més efectiva del deute públic autonòmic.
1: L'estudi assenyala que el sistema actual no assegura una disminució clara de l'endeutament, una qüestió especialment rellevant en autonomies amb nivells de deute molt elevats. De fet, la Comunitat Valenciana encapçala la classificació amb una ràtio de deute que supera el 40% del seu PIB regional.
0: La proposta de FEDEA contempla establir sostres de despesa plurianuals i introduir un mecanisme corrector que exigisca un major reforç d'ajust a les comunitats més endeutades, com el cas així a casa nostra. Segons les simulacions de FEDEA, esta fórmula permetria reduir el deute de manera gradual i fer-ho molt més previsible que el marc vigent.
2: Demà serà notícia.
1: Tanquem el nostre espai informatiu d'avui, però com cada dia acabem mirant al futur, revisant la nostra agenda econòmica, i per això parlem amb Pere Ferrer. Pere, com estàs?
3: Què tal? Bona vesprada,
1: company. Bona vesprada.
3: Pues revisant el futur més immediat, perquè, per exemple, recuperem agenda institucional del que fa els ministres, i tant Hereu com Cuerpo, Jordi Hereu i Carlos Cuerpo, ministres d'Indústria i Economia, respectivament, mantenen una reunió esta vesprada a Madrid amb el sector de la indústria, encara per analitzar també mesures davant el conflicte, que encara que tinguem ixa agenda o l'horitzó de signatura de finalització del conflicte, això va costar de recuperar.
1: O sigui, i tant.
3: És normal, és sí. Normal. Si parlem un poc d'agenda ja de cara a demà, tenim qüestions així a la Comunitat Valenciana interessants també. Per exemple, n'hi ha una reunió del Consell d'Administració de Finalacant. Tenim, per altra banda, el ple de les Corts amb debat a la totalitat del projecte de la llei de pressupostos. Estàveu parlant del FLA, i així el Consell també, o la Generalitat Valenciana, també treballen en aquests pressupostos per a enguany. Uh-huh. I tenim un parell de jornades interessants. Per una banda, el CEI, ja sabeu que està al Parc Tecnològic, el CEI València, acull una jornada que parla d'empreses brillants i equips cremats. És a dir, la importància que té el valor de la psicologia a l'empresa. I és que de vegades, o sea, interessa que tant l'empresa com els seus equips vagin a la part, no?
1: Sí, sí, clar, si no, és fonamental.
3: Si no, anem malament.
1: Exacte.
3: I per altra banda, Cambra València i l'IBACMSI convoquen un webinar demà també, demà matí, per a conèixer oportunitats de negoci a un país com Singapur. Serà interessant també veure un poquet aquestes empreses que estan interessades en el mercat asiàtic, quins són els consells un poquet per accedir. En clau global, demà és el dia, per exemple, demà tenim decisió de tipus de la Reserva Federal, serà el dia de l'estrena de Kevin Walsh,
1: ja veurem
3: per a on és. Sí que n'hi ha una previsió de poder mantindre els diners a un 3,75, però ja veurem quina serà la decisió final que pugui prendre. I també tenim, que està més clar, el Banc de Suècia, per exemple, decidís també el tipus, o sigui, l'interès pel que se pagaran els diners. Però sembla que un país com Suècia ho té més clar. La previsió que té és de l'1,75, perquè veig la diferència.
1: Ja veus, són dos mons.
3: És el dos mons, i pel que fa, sobretot, per a una economia solvent com és esta del nord d'Europa.
1: Totalment.
3: Tindrem també l'IPC al Regne Unit i veurem un poquet la inflació al mes de maig, que en el mes d'abril estava al voltant del 2,8%.

0: Coneixerem també el producte interior brut trimestral a un país com Nova Zelanda. I tenim, mentretant, que no ho recordàvem, però que cal dir-ho també, la reunió del grup 7 dels països més importants, debatint i analitzant, que són a la fi els que moven els fils de que conduixen el món.
1: Correcte.
0: Sempre i quan amb el respecte de Rússia o de la Xina, podríem afegir també, no?
1: Que no estan, exacte, que no estan allí, reunió, però...
0: Però manen també, no?
1: Això és.
0: L'IBEX cavalga bé, va de 9.130 punts, està creixent avui respecte ahir un mig punt, però que ja és interessant, mentre que el barril de Brent es situa en $80.4 i continua caigent considerablement, i està caigent en aquests moments un 3,20%. Aleshores, cal recordar també que fa, abans del conflicte, estava en 73. Costarà veure-lo en ixe preu, però jo crec que arribarem poquet a poquet.
1: Anem en camí, no?
0: Sempre i quan no mantenga l'agenda de divendres, que n'hi ha prevista.
1: Veurem,
0: no?,
1: què passa la setmana, en efecte. Pere Ferrer, moltes gràcies, company. Demà parlem.
0: Vinga, bona vesprada.
1: Adéu. Nosaltres estem a punt d'acabar, però encara queda molta vesprada per davant. D'ací no res, comença el programa. Gemma Juan i Ximo Rovira, que ja el tenim per ací amb la vesprada de punt. Ximo, com estàs?
2: Molt bé, la quadrilla també tota preparada per arrencar el programa avui. És un luxe rebre, més que una autora de Versailles, un autèntic fenomen literari, Maria Orduña, que està en València. Es presenta a la Càmera de les Meravelles. La seva última novel·la planteja la següent premissa: el crim perfecte pot ser també una obra d'art. Va de un lladre de guant blanc, a l'estil d'Arsenio Lupin, o del gato de atrapa un ladrón de Hitchcock, que roba als poderosos i es burla del sistema. Intriga psicològica. La veritat és que és un cine que està molt bé i serà un plaer rebre a Maria Orduña. Parlarem de consumir proteïnes. Veu que és una moda. Ara consumir proteïnes és una moda. Quanta proteïna recomanable.
1: N'hi ha massa mengem proteïna
2: poca,
1: per ahir.
2: Mengem molta, sí, iogurts de proteïna, les barretes, tot té proteïna.
1: És que hi ha qui abusa, eh?
2: Sí, hi ha qui abusa. Hi ha que... Però també és de veure que una persona saludable i activa d'uns 70 quilos hauria de menjar, segons la OMS, 100 grams de proteïna. I això no és poca cosa.
1: No, no, clar.
2: Parlant de coses de menjar, la nostra psicòloga de capçalera, Lorena Gascón, ens planteja el següent dilema. Més croquetes i menys Mr. Wonderful. Parla d'aquelles frases, aquelles frases de la tasseta de Mr. Wonderful, sí, de l'univers conspira per afavorir-te.
3: Si la vida no te da limones,
2: sí, haz limonada. Vibra alto, sal de la zona de confort. En fi, okay, no són màquines, cal parar, ens enganyem, tenim limitacions, no passa res. Calma, calma. En contra d'aquest positivisme tòxic. Parlem d'això també, Lorena Gascón.
1: Quina meravella de programa, gràcies, Ximo, de seguida vos escoltem.
2: Gràcies.
1: Nosaltres tanquem este cadena de valor d'avui, però tornarem demà, Arturo.
4: Tornarem demà, Javi, a les 3:30 de la vesprada, com sempre.
1: Adéu, bona vesprada.
4: Adéu.

0: Cadena de valor.
1: Són les 4.
2: A punt. Notícies.
1: Primera parada informativa a Aldaia, a l'Horta Sud, on la Guàrdia Civil investiga les causes que han envoltat l'assassinat d'un home en el transcurs d'una baralla en les proximitats d'una caseta del terme. Allí, en les immediacions del crim, es troba la nostra companya Empar Soriano. Bona vesprada i endavant.
3: Bona vesprada. Fa aproximadament mitja hora s'ha procedit a l'alçament del cos per ordre de l'autoritat judicial. El succés tenia lloc poc abans de les 11 del matí en una casa abandonada del polígon d'Aldaia a l'Horta Sud, que estava ocupada. Fins al lloc dels fets s'ha traslladat la policia local d'Aldaia i la Guàrdia Civil. Sembla que la mort ha sigut causada d'una baralla entre els ocupants d'esta caseta. La policia s'ha portat emmanillat el possible autor material de l'homicidi per arma blanca que s'havia refugiat en una fusteria al centre la població d'Aldaia on ha sigut detingut. De moment es desconeixen les causes d'aquest succés que tractaria d'una baralla amb persones implicades.
1: Gràcies, Empar Soriano. I la policia investiga els motius pels

0: quals un home de 24 anys va assassinar a ira apunyalades un altre de 32 al barri de Marchalenes de València. Detalls, Alejandro Molés.
1: Sí, la víctima era logopeda i estava en la consulta amb el fill de 2 anys del presumpte agressor. Segons la versió del detingut, el logopeda va poder abusar sexualment del seu fill durant la seva absència de la consulta. De fet, la policia investigarà si hi ha imatges que ho puguen demostrar. Escoltem primer el testimoni d'una dona que estava a l'espera de ser rebuda per la víctima i després la delegada del govern, Pilar Bernabé.
2: Teníamos sesión a las 5:15, como todos los lunes, y cuando mi hijo iba a entrar, llamó, en vez de abrir Vicente, abrió este señor, y así con cara un poco de enfadado, cerró la puerta y le dijo, Vicente no está.
3: En este momento la Policía Nacional está investigando todos los hechos y la persona detenida, que fue detenida inmediatamente, será puesta a disposición judicial en cuanto terminen los primeros trabajos para las pesquisas, para la investigación.
0: Y al Senat, en estos moments està previst que comparega la directora general de la Guàrdia Civil, Mercedes González. Ho fa a petició del Partit Popular, que té majoria absoluta en la Cambra Alta. Detalls, Xavier García del Valle.
4: Sí, el grup parlamentari popular vol que explique les 3 reunions que va mantindre amb la nomenada fontanera del PSOE, Leire Díez, en el que s'investiga com una presumpta trama per a intentar boicotejar casos judicials i investigacions a l'entorn del PSOE i de Pedro Sánchez. Des del Congrés, el portaveu popular Miguel Tellado demana la dimissió tant de la directora general de la Guàrdia Civil com del ministre de l'Interior.
5: Creo que Mercedes González es indigna del cargo que ocupa, pero hay más responsabilidades, porque si ha podido hacer todo lo que ha hecho, quien le ha nombrado y quien la mantiene en el cargo debe dimitir junto a ella. Y por lo tanto, hace ya días que tanto Mercedes González como el señor Marlaska debieran haber dimitido de sus responsabilidades.
0: I el jutge de l'Audiència Nacional, José Luis Calama, rebutja la petició de l'expresident José Luis Rodríguez Zapatero de no ser interrogat demà dimecres i dijous per les joies trobades al despatx de Madrid. Rubén Dembré.
6: Sí, el jutge ha pres esta decisió en considerar que la citació no suposa una disminució real en el dret de defensa de l'expresident perquè no introduís fets nous que exigisquen un temps addicional de preparació. En el capítol de reaccions des de Podem, la seua líder, Jone Belarra, diu no entendre la sol·licitud de Zapatero per a buscar més temps. L'escoltem.
7: Si necesitas mucho tiempo para prepararte para algo, para explicar algo, algo huele muy mal en ese caso. Y creo que es demoledor, además para el gobierno, porque nada de lo que estamos conociendo, ninguna de esas presuntas corrupciones, se podía haber producido sin el gobierno de España, sin que el Partido Socialista tuviera el gobierno de España, sin que esas personas tuvieran acceso al presidente del gobierno. Y eso es gravísimo, es terrible.
6: Recordem que les joies valorades en 1.300.000 euros han sigut la base per a obrir una peça separada de la investigació del rescat de l'aerolínia Plus Ultra. En esta segona peça s'investiga un possible delicte fiscal i un altre de contraband, uns delictes pels quals Zapatero està investigat, al igual que ho està per altres delictes del cas Plus Ultra.
0: I en el cas de la dona del president del govern, les acusacions particulars han demanat començar amb el juí i retirar el passaport a Begoña Gómez en entendre que hi ha risc de fugida.
4: Sí, ho van fer en l'audiència preliminar celebrada ahir i avui ho ha explicat l'advocat que dirigir les acusacions populars representades per Acteoir, Javier María Pérez.
8: Y frente a Begoña Gómez y Cristina Álvarez lo que hemos pedido es la retención del pasaporte y prohibición de que se emita nuevo pasaporte, la prohibición de salida al extranjero y el deber de comparecer ante los juzgados cada 15 días, el día 1 y el día 15 de cada mes.
4: Per la seva part, les defenses i la fiscalia van demanar que s'arxive la causa. Sobre la retirada del passaport a Begoña Gómez, esta és l'opinió de la portaveu del govern espanyol, Elma Said, que considera que es tracta d'una mesura desproporcionada.
9: En relación a la medida cautelar, estamos hablando de retirar el pasaporte a la mujer del presidente del gobierno de España.
0: I el jutge que investiga l'actriu Elisa Mullà per presumptes calúmnies a l'exportaveu de Sumar, Íñigo Errejón, ha ordenat que siga detinguda i posada a disposició judicial.
6: Tot després de no compareixer dilluns per tercera vegada. L'actriu assegura que no ha acudit a la citació del jutge perquè es troba treballant al Pròxim Orient.
0: La Conselleria d'Educació ha convocat els 5 sindicats presents en la taula de negociació a una nova reunió per a reprendre les converses sectorials per a la millora de l'ensenyament públic valencià, en este cas sobre inclusió educativa.
1: La cita dijous que ve a les 9:30, és a dir...

0: Un dia abans que acabi el curs escolar, unes hores abans de convocar esta reunió passava per a Punt Ràdio el coordinador de l'STPB, Marc Candela, qui ha deixat clar que els sindicats estan en tot moment preparats per a reunir-se per a continuar negociant.
1: Si nosaltres el que volíem era reobrir la negociació el dijous passat i volem reobrir-la aquesta setmana i la setmana que ve i en el mes d'agost si fa falta, vull dir, no tenim cap problema. Que estan fent aquesta estratègia de dilatar en el temps, d'intentar cansar-nos i no ho han aconseguit, òbviament, per això estan tan descentrats i tan perduts en de com fer front a aquesta negociació i a la resolució del conflicte.
2: I el conseller d'Hisenda, José Antonio Rovira, ha donat a conèixer els detalls de l'avantprojecte de llei d'acompanyament dels pressupostos de la Generalitat que ha aprovat el Consell Extraordinari reunit este matí.
3: És el text normatiu que permet modificar diverses lleis i aplicar l'estratègia econòmica de l'executiu valencià. I el Consell vol que es modifique la llei per a rebaixar el tram autonòmic de l'IRPF, especialment a les persones i famílies que ingressen entre 32.000 i 70.000 euros anuals. Segons el conseller d'Hisenda, és possible rebaixar impostos i mantenir els serveis públics a la ciutadania.
4: De este modo, la ley de acompañamiento contempla una reducción de los tipos autonómicos del IRPF en prácticamente la casi totalidad de tramos, con una intensidad mucho mayor para lo que serían rentas medias y bajas. Especialmente va a afectar a los niveles comprendidos entre 32.000 y 72.000 euros. Va a afectar básicamente a lo que llamamos siempre las grandes olvidadas, que son las clases medias.
2: I a Alacant comencem a veure algunes de les peces de les fogueres més destacades.
0: És el cas de la foguera oficial, obra, com és habitual, de Pedro Espadero. Enguany porta per nom Singulares. Escoltem primer l'artista i després la vella del foc, Maria Pastor.
5: Se llama Singulares y va un poquito de esas fiestas menos conocidas de pueblos pequeñitos de Alicante, pero que yo quiero que se conozcan.
6: Ya es el pistoletazo de salida a las hogueras de nuestra vida y bueno, estamos muy ilusionadas y con muchísimas ganas de vivir esta planta.
2: I en els esports, el nou entrenador de l'Elx, Martín Anselmi, ja està a Terres Alacantinès.
7: Sí, el tècnic argentí ja està visitant les instal·lacions del club Franja Verd, que el presentarà oficialment en els pròxims dies. Anselmi ha firmat per una temporada més una altra opcional condicionada al compliment d'objectius. L'argentí substituirà en la banqueta Eder Sarabia, que va aconseguir la permanència dels il·licitants en primera divisió.
2: Fins així l'última hora informativa. Es queden en la companyia de la vesprada de punt amb Ximo Rovira i Gemma Juan. Així està el món a estes hores. Així ens ho conta a Punt Ràdio.
8: Gràcies per sintonitzar-nos. Som a Punt. Diuen que comencen en lluny, però se senten molt abans. Es veuen, es disfruten, es viuen, perquè hi ha experiències que no es poden contar. Les has de viure. Fogueres de Sant Joan d'Alacant, declarades d'interès turístic internacional del 20 al 24 de juny. Abans que comencen, ja estan passant. Generalitat Valenciana.
9: Vols que la teva marca arribi més lluny? En Apunt Ràdio fem que la publicitat connecti de tu a tu amb milers d'oients cada dia. Tenim les ferramentes perquè el teu missatge destaque, anuncis en les pauses dels teus programes preferits i mencions fetes pels nostres presentadors que connecten la teua marca amb el teu públic de manera directa, pròxima i efectiva. Els nostres agents t'ajudaran a planificar la teua campanya per aconseguir la màxima eficàcia al millor preu. Anuncia't en Apunt Ràdio. Escriu-nos al correu publicitat@apunt.es. Apunt. Publicitat pròxima, directa i eficaç. Perquè sí, parlem de tu a tu.
10: Rigor informatiu i passió pel territori, cada dia de la setmana. A Punt Ràdio, de tu a tu.
11: Com va la marxa, amics i amigues? Va bé, estem a dimarts ja 16 de juny, a tota mitja ens apropem ja a Sant Joan, que ja sabeu, marca l'inici de l'estiu, tot i que les temperatures, ja fa temps que el tenim així, ja estem experimentant l'estiu ja de fa dies. Ens fa somniar, no, Gemma, les vacances ja?
12: Sí, efectivament, somiem amb les vacances. Bueno, jo somiant amb les vacances, estic en a veure, pues, jo què sé, pues, com fugir de la calor, ja siga vora mar, vora una piscina, ja estaria bé també, no? Baix el xorro de l'aire condicionat, en qualsevol casa acompanyada, com vam aprendre a ir, sempre d'un bon ventall i...
13: de la ràdio!
11: Que gran eres. Combinació guanyadora, comencem!

0: Així comença La Vesprada de Punt, amb Ximo Rovira i Gemma Juan.
1: Estimat mestre Tono, m'ha encantat el soroll, aquell de Benetar, un dial de ràdio. Crec que d'aquells sorolls que ja formen part de l'arxiu sonor del passat. O en casa pot ser d'algun iaio, nostàlgic, que sé jo, que hi ha algun d'aquells transistors, precisament es diuen transistors, perquè funcionaven precisament en transistors, i que es manejaven en el dial. Eixa so tan característic. Lo de l'oratge.
2: Què?
1: Sense pegar-li voltes, podem dir que ja tenim l'estiu així de manera avançada. Tot el que queda de setmana, inclòs el cap de setmana, a tota la Comunitat Valenciana, temperatures per damunt del que seria normal a aquesta data, a mitjans de juny. 5 graus per damunt de la mitjana. Ojo! Ojo al dato.
2: Ojo,
1: i per al cap de setmana la calor encara s'intensificarà més. Preocupa la temperatura de la mar, que ja la tenim 2 graus per damunt de la mitjana en estos dies. I atenció a la preemergència per incendis, que és de nivell taronja avui a la província de València i nord d'Alacant.
2: Mira, per combatre la calor estic observant que l'última hora del programa és molt artística avui, perquè d'una banda tenim... D'una banda tenim la presentació del llibre de Maria Oruña, La Càmera de les Meravilles, que gira entorn a un robatori de Juan Blanc en una galeria d'art important, xica, molt, molt, molt integrant, ja ho diré. Estic en hora de siesta,
1: Estic
2: un esforç sobre humà.
1: Un parell de cafès podria ser, per favor.
2: Podria ser, per favor.
1: Bueno, tres, que tenim a Clara ja per a ser.
2: Cert que sí. I a més ja sabem que el cafè és un sip cruzar la passarel·la.
1: Sí.
2: Després d'això passarem a l'última hora. Passarem a saludar a la nostra Mar, que jo de principi de programa avui està al remat, al final, perquè se'n va a la Casa Museu Pinazo per reivindicar-la, no? Per reivindicar-la com a espai museístic i també per a tornar al pintor, que, mira, d'ell sempre aprenem. Sempre és un gust, això.
1: Són molt artistes. De músics i de pintors, en una localitat de categoria. Tant la novel·la com la connexió de Mar en la Casa Museu Pinazo podia formar part d'una pel·lícula?
2: Sí.
1: Però bueno, era per lligar que tenim una pel·lícula avui en el programa, no ha quedat molt bé, però és una comèdia en recau, fa un retrat social de les famílies, els mals rotllos que uneixen a dos famílies, una de poderío i una altra que els va molt mal econòmicament en la vida, unides per un cadàver.
2: Què me dius?
1: Morir no sempre sale bien. És una comèdia, però és prou canalla. Ara que després tenim la secció d'economia en la que el nostre Javi González deu estar pensant ja en vacances, perquè el tema d'avui l'ha fet en el títol Viajar no sempre sale bien, copiant de la pel·lícula, i per atenció a quants problemes tenim amb les companyies aèries o de trens que retarden, suspenen trajectes i, ojo, cuidado, que hi ha una nova normativa de la Unió Europea de drets dels passatgers que sembla que va posar-nos les coses més fàcils i més ràpids a l'hora de demanar indemnitzacions.
2: Bona notícia, Seixa, per tant, així que pareu atenció, que després ens ho conta tot. Vinga. A més de protestar i de demanar indemnitzacions, cosa que aprendrem a saber si les podem fer o no, i això sí, tratar de que no ens amarguen la resta del viatge, sempre és recomanable, com ens diu la nostra psicòloga, parlar-nos bé. Això no vol dir que li fem cas de frases fetes d'aquelles manides que veiem en els sobres de sucre, en les tassetes, o escoltem alguns gurús, perquè sembla que molt saludables no són aquelles que diuen tot passa per alguna cosa. Pues que li diguen a un xiquet d'estos de, jo què sé, en zona de guerra. Ja. Diu, has de vibrar més alt. I jo esta pregunta...
1: Com...
2: Què?
1: Què de fer el vibrador?
2: Tu pots en tot. Serà precís que hem de poder en tot, una miqueta de tregua, no podien donar-nos. Sigues la teua millor versió. Pues mira, quan te fa mal un quissal o quan estàs molt enfadat, és difícil ser la millor versió. Bueno, després analitzem que algunes de les frases fan més mal que una trona.
1: Així és, les anem a desmitificar, les posem en context amb la nostra psicòloga Lorena Gascón, que sempre ens ho explica de manera fàcil de comprendre i idees fàcils d'aplicar. Ella és molt de la croqueta, ja sabeu.
2: Molt de la croqueta.
1: Més croquetes i menys frases fetes d'este de... Si la vida te da limones, veig si te pega una llumona al cap. Però el programa d'avui comença cuidant-nos a la nostra nutricionista Clara Llorenç. Se centra avui en un nutrient del que no parem de parlar últimament, no sé si és que està de moda o què. La proteïna, la que prenem de forma natural, la que aportem en pols, la que pareix que està per tot arreu, perquè hi ha iogurt en proteïna, cereal en proteïna, barretes en proteïna.
2: Tot enriquit.
1: Tot enriquit.

0: Carlos Vives ahí en molta proteína al home. O no, no
1: molt proteic,
0: este. Molt proteic. Hola, Clara Llorens, com estem?
2: Sempre tinc molta curiositat de veure, Teresa, quina cançó ha posat abans de la secció. Com esteu?
0: Molt bé. Bueno, mig adormit. Ho hem de reconèixer perquè se'ns ha notat.
2: La torruna.
0: La torruna.
2: De quan vinc a les 6 no és el mateix, ara, eh?
1: Ai, tratant de buscar la lligassa entre el Monsieur Bigote i lo de la proteïna...
0: Igual no n'hi ha.
1: Jo crec que hi ha posat la cançó perquè li havia...
0: Perquè dit, està bonica, està. Atén-me. Parlem d'això, no? Del discurs davant de la proteïna, que n'hi ha com dos dels que pensa que és una exageració, que estan intentant clavar-te la proteïna perquè hi fa falta i no te fa tanta falta. Altres que diuen que quanta més proteïna mengem, més superherois serem.
2: Què penseu vosaltres?
0: Quin té raó? Pues en totes les justa mesura està bé, diria ma abuela, jo que sé.
1: Jo trobo que també la nutrició és també una ciència de no agarrar-se les coses a pit, també, no? Igual que em porta Lorena Gascón a dir, bueno, ni una cosa ni l'altra, escolta, val, anem a quedar-nos en el camí d'enmig i probablement estarem prop, no sé si de la veritat, però almenys de fer les coses de manera raonable.
2: És eixe punt intermedi. Per a mi, per exemple, el boom este de la proteïna, no?, que n'hi ha ara, té com eixes llums i ombres, no?, de... té una part molt positiva que ha donat molta visibilitat a un nutrient que hem de prioritzar molt en la nostra alimentació i que no tot el món, però és de veres, n'hi ha certs grups poblacionals, per exemple, dones, menopàusia, persones majors, persones molt esportistes o persones que tenen poc apetit, que pot ser no la inclouen de la manera que deu. Aleshores, jo crec que avui en dia, com n'hi ha moltíssima més consciència, pues, les persones majors ara mengen molt més que a lo millor fa uns anys. Jo veig a mi abuela i soc superconscient de que no arriba la proteïna i encara que li ho conte, com ella no ha tingut este discurs al llarg de la seva etapa adulta, és molt complicat fer-lo entendre. Uh-huh. Però per altra part, jo crec que el màrqueting ha fet com arrel un poc de tot això, no? I ha dit, ah, bueno, ara la proteïna que està de moda, pues perfecte, vaig a ficar proteïna en tot. Vaig a fer un gelat proteic, vaig a fer unes galetes proteiques, vaig a fer unes barretes proteiques, i ahí ve la trampa. Si, per exemple, associem que el que du paraula proteïna, com ara sabem que és important, està tot permès, ahí, per a mi, per exemple, comença un error, no? El dir, vale, tot lo proteic, adelante, i al final una galeta proteica és lo mateix que una galeta, un gelat proteic és igual. Que està prohibit? No, però que són al final processats, disfressats amb la paraula proteica, però continuen duent la resta d'ingredients que no hauríem d'incloure en el nostre dia a dia, sí. Per tant, i que també clavar més proteïna, n'hi ha molta gent que ha llevat, que després parlarem, pues, proteïna perfecte, però me lleves carbohidrats i... Entonces, és que la nutrició és tan complexa i passem de por als greixos a por a la proteïna perquè fa mal als renyons, a de repent visca la proteïna i por als carbohidrats i fuf.
0: Sin titulars són molt de o tot o res i la seva justa mesura, el nostre cos segurament necessitarà cadascuna d'aquestes opcions. O
2: acabe les consultes reventar perquè al final...
0: D'enviar-hi aquest missatge.
2: No, és que totes les consultes acaben... No barallant, és una manera de dir-ho, vale, però al final arriba la gent, i me sap de mal perquè arriba la gent en tants mites que veus i... Ai, però tanta proteïna, però si jo vull perdre pes i me vas a ficar carbohidrats, però si no sé què, i al final dius, ostres, és que fa tan mal tindre tanta informació que moltes voltes no
0: està... Informació o desinformació.
2: Exacte.
0: O sobredosis d'informació. Però anem pel principi. La proteïna, tots la necessitem?
2: Tots. No n'hi ha ni una sola persona que no necessite proteïna. ¿Vale? Al final, realment, la proteïna és un nutrient essencial. Essencial vol dir això, que tot el món el necessita. I té moltíssimes funcions. ¿Vale? Antes sí que se pensava que a lo millor estava més associada a deportistes, a culturistes, ¿no? Però ara, gràcies a Déu, s'ha vist que tots hem de consumir. Després parlem un poc dels requeriments, ¿vale? Però al final ens va ajudar a construir i a reparar múscul, a fabricar hormones, anticossos, mantindre la qualitat, ¿vale? Tants que fixem de la pell, del cabell, de les ungles, pues, a banda de col·làgen, realment el més important és assegurar la ingesta proteica adequada per a recuperar-nos després d'una malaltia. I, òbviament, amb l'edat, per a preservar la funcionalitat, no? El dia a dia. Per tant,

0: és imprescindible.
1: Uf, i no és la primera vegada que parlem també de la importància de promoure el múscul, combatre aquesta sarcopènia, aquesta pèrdua de múscul que tenim conforme anem complint edat també, i quina seria la funció de la proteïna per ajudar-nos a això. Però arribem a les quantitats recomanades?
2: Tu has de prendre, però quan seria,
1: clar,
2: no?
1: És claro. Funció del pes, de l'edat,
0: claro.
1: De què depèn?
0: Vaig a fitxar, al final, les, els requeriments proteics, vale, depenen de, primerament del pes, vale, més del pes muscular del, que del greix, vale? Per tant, també n'hi ha que tindre un poquet la composició corporal d'aquesta persona, però bueno, al final els requeriments sobretot són grams per quilo, per tant és de pes. Després, el tipus d'esport, si és de resistència, si és de força, si és una persona sedentiva que no fa esport, si és una dona que està en menopàusia, si és un xiquet o un adolescent, si és una persona major, si és una persona que està recuperant-se d'una malaltia, n'hi ha molts arteriscos, però per dir un poquet grams així més clàssics, vale? Sempre s'ha parlat un poc del clàssic 0,8 grams per quilo. No sona? Que és un número molt...
1: Sí, me sona un gram per quilo. Unes coses per unes altres, en una certa activitat.
0: Claro. Pues al final el 0,8 val, és el que sempre se recomanava, però al final s'ha vist que això és un requeriment molt bàsic per evitar deficiències. Però per a mi ahir no és, no és un requeriment òptim. Simplement el que t'assegura és que no entres en un dèficit proteic. Però quan parlem de requeriments, per exemple, ja parlem de persones sedentàries mínim un quilo, però en persones majors, per exemple, jo augmenté a 1,2, 1,5, en persones amb, en dones amb menopàusia també 1,5, i ja si parlem, per exemple, d'entrenaments de força i de més, podem parlar inclús de 2 a 2,2 grams per quilo. Per tant, és molt més alt que aquests requeriments.
1: Has agafat el teu pes, 60,
0: i fes ahí
1: 70,
0: un càlcul,
1: 80, multiplica, claro, per 1,2, entre
0: sí,
1: 1,2 i 1,5.
0: Lleva't un poquet, no?, de pes, perquè al final no tot el pes nostre
1: és... Hi ha una part de greix.
0: Exacte, lleva't un poquet i ja està, i fes més o menys el càlcul.
1: Això que són 100 que... grams de proteïna per dia.
0: Claro, i tu pan diries...
1: Més, menys.
0: Però i tu diries, grams... això és fàcil?
2: Clar, perquè 100 grams...
0: Mira, vaig a ficar-te...
2: Són una pechuga?
0: Un exemple.
2: Per exemple, i ja... No.
0: Claro, mira,
2: se distribueixen al llarg de distrins...
0: O sea, lo ideal és que almenys estiga com distribuïda en tres ingestes, vale?
2: Ah,
0: que
2: sí?
0: Almenys estiga com present en el desdejun i en el dinar i en el sopar. Però el problema, i així ja en parlem moltes voltes, és que el nostre desdejuni ja comença prou deficitari i són superconscients. Al final, molts comencem el dia amb un cafè amb llet i tres galetes o una torrada de pa integral amb mermelà o el que se cuida un poquet més amb oli d'oliva. Ahí parlem de 5 grams de proteïna, perquè se fa una idea. Comences el dia amb molt poquet. A llarga el matí, i a lo millor només a mitja matí, te fas una fruita, que molt bé, però no té proteïna. Vas a dinar i te fas... perquè així tenim la cultura, no?, de més carbohidrat que proteïna a l'hora de menjar, te fas un plat amb verduretes, carbohidrat i una llandeta de tonyina, per exemple. Parlem de que ahir ja estàs clavant 15, però tenim 15 i 5 del desdejuni. Duem 20. 20 i ja dus migdia. Per berenar te fas a lo millor una fruita i un grapa de fruits secs. Ahir només estàs clavant uns a 3-5 grams. I després, per a sopar, com fa un montó de calor i estàs cansat, te fas una amanida enorme, però potser te fiques un ou dur, o n'hi ha qui no se fica res perquè vol perdre pes i se fa l'amanida i després sandia, i a lo millor acabem el dia amb 30-40 grams. Entonces, jo crec que n'hi ha molta gent que se pensa... que sí.
1: Això és la meitat del que necessitem.
0: És la meitat.
1: Per una mitjana,
2: penses que estàs menjant bé i n'hi ha carència de proteïna.
0: I n'hi ha carències. Entonces, és donar un poquet la volta, no? I a lo millor no menjar molt més, però és requadrar un poc les quantitats del teu dia i al final és dir, eixa torra del desdejuni, acompanya-la d'una truita, al migdia en la pasta pues, te fiques una llandeta de tonyina però t'afegis un poquet de cottage o un ou batut, no?, per afegir-te més proteïna, la fruita o els fruits secs d'entre hores, acompanya-la d'un iogurt, i de postre, i de sopar, que no tens molta fam, pues en la crema de verdures te pots ficar un poquet de pollastre triturat o d'ou, o te fas una amanida per a una llandeta de sardines, de cavalla, o sigui, no és complicat, però, i vulguis o no, avui en dia, al final, perquè la gent diu, és que és molt complicat saber-ho. Tot està numerat. Antes, sí que és de veres que antes era més complicat saber-ho, però tu ara li dones a volta les coses i si tens curiositat i vols aprendre-ho, pots fer-ho, perquè tu al final compres una bandeja de pollastre i li dones a volta i dius, vale, què vaig a menjar-me? La meitat, que són 150. Per 150 jo tinc 26 grams de proteïna. Pues ja més o menys és una manera...

0: manera, no?
1: Quan
0: te menges un iogurt, pues, tu mires el iogurt i dius, tinc 6 grams de proteïna, i poc a poc, jo sé que és complicat, i si no, pues, n'hi ha professionals que vos ajuden un poc en aquesta part.
1: Realment és...

0: tenim l'ou, tenim el peix, peix blanc, marís, peix blau, els moluscos, després tenim totes les carns, vale? Les blanques, les roges, i el que són els lactis, vale? Tant el iogurt com el formatge, com la llet, que ahí ja depèn...
1: La llet del... animal, de cabra, vaca,
0: exacte,
1: i ovella i tal.
0: Que ahí depèn del percentatge, vale? Pues ja tindrien un poc més de greix o de proteïna, parli ja més dels formatges i de més. Però aquestes serien les fonts animals. I després tenim les fonts proteiques vegetals, que així n'hi ha que fer un poc d'asterisco perquè aquestes fonts, a banda de proteïna, també pues, te donen vitamines, te donen minerals, te donen fibra, ¿vale? Perquè així estem parlant de llegums, totes les llegums que n'hi ha, estem parlant de la soja i els seus derivats, ¿vale? De la texturitzada, del tofu, també parlem del tempe, del seitan, fruits secs i llavors en menor quantitat, però també té un poc de proteïna, i bàsicament aquestes serien.
2: I les vegetals? O sigui, els vegetals que tenen proteïna tenen menys percentatge de proteïna?
0: Tenen un poc menys de percentatge de proteïna. Sí,
2: però, no,
0: això...
2: però no és pitjor proteïna, per dir-ho
0: així. No. Al final, per exemple, les persones que les persones veganes o vegetarianes, vale, sí que han de fer un poc més d'hincapié, no?, en quadrar bé la seva ingesta, perquè és de veres que com són fonts proteiques amb un poc menys de proteïna que les animals, han de quadrar bé les quantitats per assegurar-ho. Però se pot quadrar perfectament.
1: Allò que diuen tradicionalment, si eres vegetarià i menges lentilles, posa-te-les junt a l'arròs perquè tindràs carència de proteïna.
0: Sí.
1: Ja. Bueno, dic mite perquè...
0: Però sí.
1: S'ha dit molt i no sé ja si és cert.
0: És un mite, és un mite. Ja fa uns anys, vale, que se va desmitificar això. Així ve en la diferència. La proteïna animal, vale, té com un aminograma, que és el conjunt d'aminoàcids que té aquesta proteïna, que és un aminograma complet, es té tots. La proteïna vegetal, depèn de què llegum i de què cereal, li falta algun aminoàcid d'aixòs. Vale? Aleshores, què passa? Que el que t'aporta el cereal integral no te l'aporta les lentilles, però això diuen que si barrejaves tot en la mateixa ingesta, no tenies aquesta font proteica completa. Però és que s'ha vist que els aminoàcids al llarg del dia se reserven en el cos, per tant no fa falta que tu en la mateixa ingesta ho facis complet.
1: Perquè ja se barreja en el cos.
0: Ja se barreja en el cos, al final tu pues, en el, fiques cereals integrals en el desdejuni segur perquè te fas un pa integral, al migdia pues, unes lentilles en verdures perfecte, no fa falta que claves l'arròs i al final ho vas completant al llarg del dia.
2: Per tant dirien que la proteïna és per a tot el món que mantinga una certa activitat física i que si no la manté també, persones majors també és necessària.
0: Sí.
2: Per tant, diguem que este boom de la proteïna està guai perquè, bueno, ens fixem més en la proteïna que abans.
0: Sí.
2: I la part xunga és que la indústria alimentària fa de les seues, per tant, atenció. Però, per exemple, com a reflexió general, si en cada menjar jo posi alguna cosa de proteïna, és més fàcil que arribi al requeriment
0: del dia? Al final, si tu saps que te costa menjar molta proteïna en el dinar o en el sopar, pues clava també en les entrehores de dir, pues mira, me faig un smoothie, no?, amb iogurt i fruita congelada, pensant un poquet en estiu i calor, ¿vale? O per a berenar me faig un iogurt amb nabius. Per a desdejunar, pues una tortilleta d'un ou i a lo millor com dos ous per a mi és impensable, pues me fique un poquet de titot o un poquet de formatge cottage. És clavar encara que siga un poquet més de lo que claves en el teu dia. I sobretot això depèn. Si, per exemple, tu eres una persona sedentària, pues, has de clavar-la, però justament eres el que menys requeriments té. Però si ja parlem de que eres una persona que està recuperant-se d'una lesió o d'una malaltia, cuidao, perquè ahí ve la sarcopènia. Si eres una dona que està entrant en menopàusia o tens menopàusia, tens que clavar-la un poquet més. I a mi és el grup poblacional el que més me baralla jo, perquè al final, com volen perdre pes, se lleven molts aliments, molts grups d'aliments, i justament ells no se'l poden llevar, és que no poden permetre. El que passa que al final dius, però una tortilla de dos huevos, com vaig a fer-me-la jo, saps? I ells dir, sí, has de prendre-te-la i no passa res, però se li ha, jo crec que també la proteïna, se l'ha demonitzat molt i a lo millor l'associem un poc, no?, al gimnàs i a ficar-te fort i dius, no, però si jo no vull...
1: Jo quan escoltava parlar de proteïna era un pol, una cosa, un pa fer batuts, que se la prenien els musculmans estos de gimnàs. Ja no està aquesta percepció, bueno, continua, però ja no és això.
0: no.
1: Ni tenim més informació.
0: Claro.
1: Però, clar, i això ja seria la pregunta de i quan sí que hem de prendre, no per a ser musculmans, sinó per a estar bé de salut,
0: claro,
1: nosaltres,
0: claro, per exemple,
1: i ser proteïna en pols.
0: La proteïna en pols, vale, que així n'hi ha animal i n'hi ha vegetal,

0: perquè n'hi ha que ve de la vaca, que es diu proteïna whey, i n'hi ha que ve de les llegums, vale? N'hi ha de soja, n'hi ha de pèsols. A mi, per exemple, me pareix un recurs superútil, superútil, no només per a deportistes, sinó, per exemple, per a persones que no tenen res de gana, perquè bé te venen a consulta perquè estan perdent pes, perquè estan en una etapa de depressió, d'ansietat, o qualsevol fase en la que dius és que jo no m'entra, no tinc un nucall en l'estómac, pues al final en aquesta part és perfecta. Persones majors que els costa un muntó i que te diuen no, jo és que dine i ja no puc menjar, pues ahí li claves un batut o en un poquet de iogurt. Al final la proteïna realment jo la gasté, no en el meu dia a dia, però la gasté moltes voltes i mai me la bec en un batut perquè me resulta desagradable, però me la barrege molt per a fer gelat o per a fer iogurts i és, per a mi és una eina molt guai per a gent que li costa clavar la proteïna que hauria de menjar, bé siga perquè són requeriments molt alts per a el que ells solen menjar o perquè són persones que preferissin menjar molt poqueta carn o molt poquet peix o molt poquet ou, per lo que siga, o per a persones, per exemple, que tenen molt poqueta fam, a banda, òbviament, de persones deportistes que ahí no per fer esport necessites la proteïna en pols. Això també jo ho dic sempre a consulta, perquè hi ha gent que no, jo és que me prenc el batut perquè faig esport i dic, bueno, així depèn. Si tu la proteïna vols clavar-la en carn o en proteïna normal, no necessites el batut. Al final, el batut te lleva possibilitat de menjar-ne més.
1: Diguem que seria s'espenteta per arribar al requeriment diari.
0: Exacte. Sí, és una eina.
1: O per a persones majors.
0: No és necessària, però és útil.
1: I hi ha persona que li senta malament, que li rebolica la panxa i això. No sé si les vegetals o les animals.
0: Ahí també depèn.
2: Però les que estan en pols, vols dir?
1: El polset de proteïna.
0: Per això n'hi ha moltes. És que ara la proteïna has de
1: mirar-ho. I que s'ensaio error. Provar a veure la que te
0: depèn,
1: senta bé.
0: Per exemple, n'hi ha moltes voltes que el que te senta mal no és la proteïna, i és que estan un flaetes d'edulcorants.
1: Oh.
0: Però ara...
1: Però edulcorants xungos?
0: Edulcorants xungos.
2: Que edulcorants activen la...
0: Saps què passa? Que gent que està aixina un poc sensible a nivell digestiu, els edulcorants acabats en ol, l'elititol, el xilitol, senten mal. I vulguis o no, ninguna proteïna en pols du sucre, ¿vale? Però al final l'edulcorant sí que duen. Però des de fa uns anyets ara n'hi ha una barbaritat de marques que ja en compte d'edulcorants, ¿vale? Fiquen sabors naturals com un poquet de maduixa deshidratada o de cacau i canella en pols o d'extracte de vainilla. Per tant, les persones que vulguin prendre batuts però els sente mal, jo sempre recomano això, que miren els ingredients, que compren que no tinguin edulcorants. Després n'hi ha persones que és per intolerància a la lactosa, pues n'hi ha proteïnes en la lactasa, i si no, passar-te a les vegetals i provar ahí un poquet a veure què tal.
2: I els batuts i aquestes coses enriquides en proteïna, en quins consells els hem de prendre o no prendre?
1: El típic iogurt enriquecido, sí. Saps? Proteïna mateix, plus, que veus la proteïna.
2: Ja el mateix, estupenda. Però un protein hard, saps iogurts, quasi tot això.
0: A mi, per exemple, bueno, a gent que li agrada, li dic que ho puc clavar, però sí que no m'agrada que la gent ho clave diàriament, perquè al final, per exemple, tu quan te menges un iogurt, bueno, a banda de que tenen prous edulcorants, però bueno, si te compres el natural no té edulcorants, quan realment no és un iogurt, és un postre lacti proteic. Per què és postre lacti? Perquè no té bifidobacteris, perquè s'ha tractat dos voltes. Per tant, tu quan menges iogurt, no? Bueno, a banda perquè t'agrada, és perquè saps que és beneficiós, perquè té probiòtics. Tots els que tenen proteïna no tenen probiòtics, per tant, no obtens aquest benefici, vale? A nivell probiòtic. Realment, si a part dels batuts o els iogurts, també és un poc el que ha comentat antes, no? Tema galetes, tema gelats, al final jo crec que és algo que volem clavar en el nostre dia i veus la paraula proteic i t'ho compres pensant que és més. Com penses que és millor, és algo que claves més en el teu dia a dia quan realment hauria de ser un producte que hauries de clavar més de manera habitual. Per tant, jo sempre dic, compra't un gelat normal, no el compres el proteic, tu saps que el gelat normal no espera tots els dies, el claves de bon tall quan, perquè si tu tens el proteic en el congelador, te'l menjaràs tots els dies, quan realment és brossa, maquillaeta...
1: Brossa, maquillaeta.
0: Claro, però...
1: Val. I també hi havia sentit nomenar, no sé si fos una part dels mites, això pot tindre efectes secundaris en el ronyó.
0: Sí, això és un mite també de fa un munt d'anys. sí que és de veres que per a persones que tenen enfermetats renals, vale, se va recomanar que se disminuirà la ingesta de proteïna, perquè al final els productes de rebuig, quan consumeixes proteïna, els processen els renyons. Per tant, si tu tens una enfermetat en els que els teus renyons treballen mal, òbviament la recomanació és de no fer treballar més a aquests renyons. Qual és el problema? Que això se va extrapolar a tot el món. Parlem de persones amb enfermetat renal crònica o que tenen un percentatge renal molt baixet. Qualsevol altra persona que no tinga problemes renals, que tinga renyons perfectes, no ha de patir per a res. Al final és com, per exemple, tu quan te vas a córrer o puges escales, estàs fent treballar moltíssim el teu cor. Fer treballar a un òrgan no està mal si tu no tens ningú problema cardíac, per exemple. Pues a nivell renal, igual, si tu tens un ronyó sa, fer-lo treballar és... Pues com tu vindràs a treballar. Claro, ja és al final fer la seva faena.
2: No has de patir, a no ser que
0: estigues malalt. Al final, el problema de tots els mites és que d'un context molt concret, parlem de persones amb enfermetat renal, s'extrapola, no, a qualsevol persona.
1: Vale, hem comentat moltes coses. Quines serien així les fonamentals per a rematar?
2: Això és el que ens hem de clavar.
1: Tips ahir a tope en la proteïna.
0: Vale. Hem de consumir més proteïna de la que pensem que consumim al llarg del dia, i el meu consell és que comences clavant més en el desdejuni, que és la ingesta que més ens fluixeja a tots. Augmentar la ingesta de proteïna no ha de ser a costa de comprar més productes proteics. No són millor, per dur la paraula proteica, vale? Tira de proteïnes animals i vegetals, innova. Si te costa, prova la proteïna en pols i fet-te gelats, afetit el iogurt i el batit, perquè al final és un recurs molt, molt còmode. No tingues por perquè te vagis a fer gran, perquè vagis a engrossar o perquè vagis a fer treballar més els teus renyons. I jo crec que realment...
2: I para-te'ns especialment si eres...
0: I sobretot...
2: Premenopàusica, persona gran, poques ganes de menjar pel motiu que siga i...
0: Persones
2: esportista.
0: I esportistes.
2: Bueno, però esportistes estan més controlats, sí, que tots els altres.
0: Sí, els esportistes és que menys me preocupen, perquè ells al final sí que ho tenen. Però sobretot això, persones menopàusia, persones majors, persones que estiguen recuperant-se d'alguna malaltia i persones amb poqueta gana.
1: Bueno, perquè la necessitem, la proteïna, cada dia. Ja quan has dit lo de produir anticossos, que això significa tindre el sistema immune...
0: Correcte.
1: Arriba,
2: ben fort.
1: O més enllà del tema de la musculació, que no ser catxes, és tindre... Pues una operativa,
0: cosa,
1: independent,
0: és lo que
1: encara que sigues major.
2: Exacte.
1: Moltes gràcies per recordar-nos sempre i per cuidar-nos.
0: A vosaltres.
1: Gràcies.

0: Este cap de setmana tenim una estrena de cine que ens fa molta il·lusió perquè és una pel·li amb ADN valencià, molt de talent de casa nostra en l'elenc i la col·laboració d'esta casa, de Punt Media. Esta vesprada, a les 8:30, als Cines Lis es presenta en un passe especial, Ximo.
1: Una pel·li molt xula, altament recomanable, és una comèdia en recao.

0: La vesprada da punt.
1: Són les 5.
2: A punt. Notícies.
1: En successos, dos homes han mort apunyalats a Aldaya i a València en menys de 24 hores. Alejandro Molés.
3: Sí, a Aldaya, a l'Horta Sud, la Guàrdia Civil investiga hores d'ara les causes que han envoltat l'assassinat d'un home en el transcurs d'una baralla en les proximitats d'una caseta abandonada del terme. Per estos fets, hi ha dos persones detingudes que podrien ser ocupes d'una caseta pròxima a un polígon industrial d'Aldaya, on ha ocorregut el crim, i no es descarta que en les pròximes hores hi hagi més arrestats. El succés ha passat poc abans de les 11 de matí. Per la seva part, a València, la Policia Nacional investiga els motius pels quals un home va assassinar ahir a punyalades un altre al barri de Marxalenes del Capí Casal. La víctima era logopeda i estava en la consulta amb el fill de 2 anys del presumpte agressor. Segons la versió que va donar als agents, sense ser arrestat, pensava que el logopeda va abusar sexualment del seu fill durant la seva absència de la consulta. Una versió difícil de creure per a la mare d'un altre xiquet que rebia l'assistència de logopeda.
4: El logopeda de mi hijo, desde hace 7 años, una persona excepcional. No me lo creo porque yo he traído a mi hijo muchos años y jamás de los jamases. Siempre he estado fuera y cualquier cosa se escucha, llantos y cosas de esas. Yo llevo 7, casi 8 años con mi hijo aquí, desde logopeda, que le ha ayudado un avance inmenso a mi hijo.
3: El presumpte assassí es va entregar després del crim. Per cert, que la policia recupera ja el ganivet amb qui la persona detinguda va atacar la víctima mortal.

0: I des de les 4 de la vesprada compareix al Senat la directora general de la Guàrdia Civil, Mercedes González, per explicar les seues reunions amb Leire Díez, Xavier García del Valle.
1: Sí, González compareix a petició de diversos grups i ha negat reiteradament haver interferit mai en investigacions de la Unitat Central Operativa, l'UCO, ni per influència de Leire Díez, ha dit, ni de ningú.
2: Tengo que decirles claramente que no he participado jamás, nunca, en ninguna trama o conspiración contra la Unidad Central Operativa, ni contra la Unidad de Delincuencia Económica de la UCO, ni contra cualquier otra unidad de la Guardia Civil. Ni, por supuesto, contra ningún agente del cuerpo, ni influenciada por la señora Díez, ni por ninguna otra persona.
1: De les tres reunions que li atribueixen amb Leire Díez, només admet dos i sempre fora del despatx.
2: No me he reunido jamás, nunca, con la señora Díez, ni en la Dirección General de la Guardia Civil, ni en mi despacho, ni en cualquier otra dependencia oficial de la Dirección General. Yo no me he reunido jamás, nunca, con la señora Díez, ni para frenar investigación alguna, ni para preparar, ni para idear trama alguna.
1: Les reunions que sí que reconeix són a dietes simples cafès, un per a parlar de la situació laboral de Díez i una última conversa en què li va demanar ajuda per a un comandant.
2: Una conversación sobre su situación personal, en este caso referido a la salud de un familiar, hasta que en un momento determinado me plantea si hay algún tipo de posibilidad de que el comandante Rubén Villalba pudiera retornar a su último destino. Yo rechazo de plano esta solicitud, recordándole que este comandante se encontraba sin destino por una supuesta implicación en un caso judicial e inmediatamente se da por finalizado dicho encuentro. Desde entonces no volví a mantener ningún tipo de encuentro con la señora Díez.
0: La jutgessa de Catarroja, que investiga la gestió de la Dana, ha oferit a la vicepresidenta primera del Consell, Susana Camarero, la possibilitat d'aportar voluntàriament els arxius adjunts del xat de WhatsApp del Consell, els missatges del qual va lliurar després de declarar com a testimoni el 10 de juny Rubén Dempere.
3: La jutgessa indica en la resolució que, segons es resolga l'oferiment de Camarero, decidirà sobre la petició que ha fet l'acusació del PSPB de citar com a testimoni el conseller de Medi Ambient, Vicente Martínez Mus, per a que explique els missatges que va compartir en el grup de WhatsApp del Consell. Segons l'escrit que ha remès el PSPB al jutjat, en este grup hi ha missatges de Martínez Mus sobre incidències a les carreteres i comunicacions, alertant de situacions crítiques en infraestructures de la Generalitat. Entre d'altres, cita l'aïllament de la seu de Ferrocarrils de la Generalitat a causa de la barrancada. Sobre esta qüestió, sobre el grup de WhatsApp del govern valencià, la diputada del Congrés de Més Compromís, Àgueda Micó, ha dit avui que vol saber per què els consellers i conselleres han ocultat fins ara el contingut d'estos missatges.
4: Yo les pregunté en la comissió d'investigació per ese grupo, diferents consellers que vinieron, que han venido a largo de los meses, y ninguno de ellos nos dio el contenido de ese grupo de WhatsApp. Posiblemente tendrán que volver a la comisión porque nos mintieron a la cara en la comisión de investigación.
0: Més assumptes. El ple del Consell Extraordinari que s'ha fet este matí ha aprovat l'avantprojecte de llei d'acompanyament dels pressupostos de la Generalitat.
5: Enguany permetrà modificar diverses lleis, com ara rebaixar el tram autonòmic de l'IRPF, especialment a les persones i famílies que ingressen entre 32.000 i 70.000 euros anuals, una rebaixa que beneficiarà, segons el conseller d'Hisenda, José Antonio Rovira, a més de 2,5 milions de contribuents amb un estalvi estimat en 160 milions d'euros.
6: De este modo, la ley de acompañamiento contempla una reducción de los tipos autonómicos del IRPF en prácticamente la casi totalidad de tramos, con una intensidad mucho mayor para lo que serían rentas medias y bajas. Especialmente va a afectar a los niveles comprendidos entre 32.000 y 72.000 euros. Va a afectar básicamente a lo que llamamos siempre las grandes olvidades, que son las clases medias.
0: En tribunals, l'Audiència d'Alacant ha començat a jutjar l'exalcalde d'Orihuela, José Manuel Medina, del Partit Popular, i quatre regidors del seu equip de govern pel fraccionament de diversos contractes a favor d'una mercantil.
3: Els acusats han demanat la nul·litat del juí i han justificat la petició amb 5 arguments diferents, entre ells la demora per a jutjar ara uns fets ocorreguts fa més de 20 anys. La Fiscalia, que demana 8 anys i mig d'inhabilitació per a cadascun dels 5 acusats, ha sol·licitat al tribunal ajornar la vista una setmana per poder respondre a les causes de nul·litat esgrimides per les defenses.

0: I en el cas de les vivendes de protecció pública de les naus, l'acusació popular que exercís el grup municipal a Alacant del PSPB ha demanat a la jutgessa que investiga les adjudicacions d'aixòs habitatges del residencial Les Naus que cite a declarar com a testimoni el vicesecretari de l'Ajuntament.
1: Els socialistes argumenten la sol·licitud després de comprovar que la informació aportada pel consistori a requeriment de la magistrada no està completa, ja que només han aportat els correus incorporats a l'expedient i no tots els que exigia la jutgessa. D'altra banda, en el mateix escrit, el PSPB ha demanat que es requerisca a l'Ajuntament d'Alacant aportar contingut complet dels expedients oberts a funcionaris, especialment els informes de conclusió. I en plena investigació judicial per aquestes investigacions, el govern valencià modifica el decret de les DPP per a assegurar més transparència en les adjudicacions. Així ho diu la consellera d'Habitatge, Susana Camarero.
2: Por lo tanto, con ello se acaba con cualquier duda sobre cómo se eligen los adjudicatarios. Todo tiene que quedar documentado, publicitado, justificado, y no solo en las promociones impulsadas por la administración o de forma directa o a través de la colaboración público-privada, sino también y por primera vez en aquellas promociones privadas.
0: Un apunt de l'exterior, l'Iran adverteix els Estats Units que si Israel no para la guerra al Líban, no hi haurà acord de pau.
3: Trump diu que això és un problema menor i demana contenció al govern de Netanyahu, tot i que este assegura que no abandonarà el sud de Líban. Davant d'esta actitud, el president nord-americà li ha recordat a Benjamin Netanyahu que el seu país, ha dit, no existiria sense el suport dels Estats Units. Recordem que serà divendres que ve, quan les parts en conflicte firmen a Suïssa l'acord provisional de pau. I segons els experts, l'Iran no cedirà fàcilment a acabar amb el seu programa nuclear si l'altra part no cedís a les seues exigències econòmiques.
0: I en els esports, el València Bàsquet ja compta les hores, poc més de 48, que li falten per a disputar una nova final de l'ACB.
4: L'equip ha tornat al treball per a preparar l'enfrontament contra el Barça. Els jugadors tenen clar que la clau per aconseguir el títol serà mantenir l'estil que tantes alegries li ha donat esta temporada. Escoltem Álvaro Cárdenas.
5: Yo creo que contra Juventud y Bilbao ellos quizás no estaban tan acostumbrados a jugar un partido, descansar y volver a jugar. Pero bueno, Barcelona sí que lo está, así que no va a ser nada fácil, pero yo creo que eso, ser fieles a nuestro estilo, va a ser la clave.
4: El base andalús està assolint protagonisme en el tram decisiu de la temporada després d'incorporar-se a l'equip en finalitzar la seva sessió en el peristeri grec.
0: Una sèrie final de l'ACB que podrem viure, com sempre, en el punt a punt, així, en A Punt Ràdio. Ara continuen en la companyia de Ximo Rovira i Gemma Juan.
6: Som la veu de tots. Som A Punt.
7: Piensa un momento en tu futuro. ¿Cómo te gustaría que fuera?
8: Un futuro de arte, de ingeniería, de ciencias de la salud, de derecho, de ciencias, de deporte, de nuevas tecnologías.
7: Fórmate en la universidad con mayor empleabilidad de la Comunidad Valenciana.
8: Elige la Miguel Hernández, la universidad pública donde debes estar.
7: Preinscríbete en umh.es.
9: Diuen que comencen en juny, però se senten molt abans. Es veuen, es disfruten, es viuen, perquè hi ha experiències que no es poden contar. Les has de viure. Puja't al tram d'Alacant en Fogueres. Servici sense interrupcions dia i nit, del 20 al 24 de juny. Abans que comencen, ja estan passant. Generalitat Valenciana.
10: Tots els dies de la setmana, una programació feta per a tu i arrelada en la Comunitat Valenciana. A Punt Ràdio. De tu a tu.

0: road again. On the road again, assistem en la carretera de nou, així en les zones. Arranquem de 7 i 11, la segona hora d'esta vesprada de a punt de dimecres. Què tal, Gemma? Ganes de vacances?
1: Pues on the road again.
0: On the road again.
1: Pel que fa al programa i pel que fa amb ganes de vacances, també. On
0: the
1: road again.
0: Tenim un poquito ya el monillo de errarnos un dies.
1: Otra cosa que tengamos dinero pa on the road again. Pero per això se fa esta secció, pa poder...
0: I per a qui ens aconselle, Javier González, què tal, Javier? Com estàs?
2: Company, és que m'he ric,
1: perquè la teva missió...
0: Don rasquem 2.000 euros per anar-nos-en de vacances.
1: La bueno, teva missió era fer ric a la tia i no.
2: A veure,
1: igual te vull,
2: en la meva defensa però, diré que si ja s'ha parlat no així sobre l'organització de les finances personals i de com distribuir
1: ja,
2: el jornal i de com estalviar.
0: Però aquest dia,
1: no vaig vindre.
0: No a classe.
2: Bueno, bé, val.
1: No
2: passa res, no passa res. No, és de veres, és de veres.
0: No, que estem guai, que tenim el barril de petroli per davant del guaita.
1: No, jo vull que ha vist que havia baixat el d'això de la gasolina. Tenint el depòsit a mitges, ha anat a omplir-lo.
2: Aixina,
1: de l'alegria que m'ha produït.
2: Ahí te va, 20 euros, pren, per a tu.
1: Sí,
2: no, sí, bones notícies pel que fa a nivell global. El barril de Brent, que no em deixia, del cru de la referència europea, continua fregant els 80 dòlars, que recordem que feia 4 mesos que no veiem aquesta xifra. Aquesta xifra, recordem també, que tot i que és la xifra més baixa en 4 mesos, continua estant més car que quan va començar el conflicte, que estava al voltant de 73 dòlars. O sigui que encara queda camí de baixada... Esperem que es mantinga a Xina tota la setmana.
0: Ja firmàvem, ¿vale? Sí, perquè Netanyahu...
2: No, correcte.
0: Ahir ja tenim que canviar el gest.
2: En efecte.
0: Desgraciadament, lo de Netanyahu, això no té...
2: És complicat.
0: Això no té...
2: És complicat, en efecte. Però...
0: Que ens anem de vacances o què?
2: Ahí està, ens anem de vacances. Jo us he posat esta música, perquè ens anem de viatge, anem a parlar de viatges.
0: Sí.
2: En concret, de viatges aeris.
0: Sí.
2: Però també anem a parlar de viatges de tren en Renfe. Clar, és cert que no té el mateix encant, no una que l'altra.
0: Són estils diferents.
2: Ni millor ni pitjor. Molt bé, m'agrada.
0: És un altre
2: moment. Ni millor ni pitjor.
1: Cada moment lo té el seu.
2: Sí, cada un té el seu moment, en efecte. Però avui anem a posar el focus en les nostres butxaques com a viatgers perquè el Congrés debat avui una iniciativa per exigir al govern que complisca amb la llei de mobilitat sostenible. I direu, molt bé, no? Però bé, la clau de tot això és que això es votarà el dijous, s'obligarà a Renfe a recuperar el seu antic compromís de puntualitat, compromís molt aplaudit pels usuaris,
0: el
2: I qual...
0: I molt llunyant,
2: i molt llunyant, d'altra manera.
0: Això canvia molt.
2: És de Xina, però...
1: Sí, però si tu vas a dir puntualitat i dius punto què?
2: Punto què, en efecte, no? Al final, això el que feia era retornar diners quan els usuaris tenien uns retards. Perquè ens fem una idea, val? La normativa aprovada a final de 2025 inclou una clàusula per a mantindre les indemnitzacions del 80%, del 50%, perdó, en retard de fins a 15 minuts, i el 100% si la demora arriba a la mitja hora.
1: Ui!
2: Clar, això a nivell econòmic és un repte, no?
1: Són gastos del 100%.
2: En efecte. Però bé, això pel que fa així a casa nostra. Però a més, ahir la Unió Europea va reformar de manera definitiva la normativa dels drets dels passatgers aeris per agilitzar i automatitzar els processos de reclamació davant els retards o les cancel·lacions. Encara que les quanties de les indemnitzacions sí que s'han mantès, oscil·lant entre 250 i 600 euros segons la distància del vol, la nova legislació sí que imposa a les aerolínies l'obligació de contactar amb els afectats en un termini màxim de 96 hores després del viatge per a facilitar el pagament, bueno, i tot el que és el procés, a més de prohibir cobraments extres per equipatge de cabina i seients de menors. Així hem tingut lío perquè Espanya va votar en contra per el tema de pagar per una maleta de mà, que no és el mateix que l'equipatge de cabina, perquè en aquest cas inclou una motxilla, i Espanya votar en contra de que s'haguera de pagar per una maleta de mà que finalment sí que s'haurà de fer. Val? O sigui que en esta...
1: O sigui que va votar en contra, però va ser a favor.
2: En efecte, això és aixina. Ja està.
1: No.
2: Però, clar, com a usuaris, ara que comença l'estiu, hem de tindre clar quins són els nostres drets, sobretot per si per alguna d'aquelles que a ningú que li passe, però patim un d'estos retards que... Són habituals, les coses consiguin.
1: Que perquè siga, ja està. No és tan impensable.
2: Ja no volia dir-ho, però és així. És una que tenim al telèfon al secretari de la Unió de Consumidors, Francisco Rodríguez. Francisco, bona vesprada.
3: Hola, molt bona vesprada.
2: Francisco, a veure, quina és la situació actual dels viatgers en Espanya? Hem perdut els drets d'indemnització en els últims anys, en els últims canvis de les companyies? Com funciona tot això?
3: Pues la veritat és que sí, hem perdut drets i estem quasi molt acostumats a que les empreses no complisquen el que ens diuen, que va durar el viatge, va eixir el vol... O

0: arribar el tren. En la qual cosa és una llàstima, perquè tots tenim ganes, moltíssimes ganes, d'agafar vacances, de viatjar, i és una llàstima que de tant en tant es produeixin aquest tipus d'incidències que ens obliguen no només a reclamar, sinó també al mal de cap que pot suposar i aquestes incidències només començar ja el viatge. És de veres que ara mateix tenim una normativa europea que s'aplica a tots els països de la Unió i que teníem unes condicions molt millors, però davant les desestiments que han fet les empreses de ferrocarril, sobretot, d'aquesta puntualitat o aquest compromís de puntualitat, doncs ara mateix tenim només la normativa europea que, bueno, sí que estableix unes indemnitzacions, però molt lleugeres davant dels incompliments de les empreses.
1: I en aquest sentit, això, bueno, estàvem comentant una miqueta la tònica general, però si parlem d'un tren de Renfe, si un tren es retarda avui, a partir de quants minuts tenim el dret real de reclamar la devolució del bitllet? Si això és aplicable a totes les distàncies, especialment rodalies, si no, això com funciona?
0: Ara mateix, com estàvem comentant abans, la normativa europea estableix que si s'excedeix en una hora el retard de l'arribada, no només en una companyia, sinó en totes les companyies de ferrocarril i en tota la Unió Europea, s'aplicaria un descompte del 25% del preu del bitllet. Si passen més de 2 hores, el 50%. Però, com estàveu comentant ben abans, teníem una normativa i uns compromisos de puntualitat que sí que és de veres que depenen també, en moltes ocasions, no només dels mínims que estableix la normativa europea, sinó també dels compromisos que poden establir les empreses pel seu compte. Cadascuna de les empreses de ferrocarril també tenen unes indemnitzacions particulars segons estableixen les condicions generals. Per això també és molt important que tinguem en compte quins compromisos té cada companyia i quines obligacions podem exigir-les a l'hora d'aquests incompliments que podem patir de tant en tant.
2: Ja. I, Francisco, on ha quedat aquella legendària puntualitat de Renfe, especialment en l'AVE? La sensació, especialment també en els trens de Rodalies, és que la cosa va a molt pitjor en els últims mesos. Quina incidència ha pogut tindre l'accident de l'AVE a Córdoba i per què, si esteu rebent, diguem, reclamacions al nivell de la sensació que n'hi ha en el dia a dia de la ciutadania, i és que els tres van fatal, no?
0: Sí, sí que és que estem rebent moltíssimes reclamacions per la falta de puntualitat dels retrasos també de les companyies de ferrocarril, també autobusos i sobretot també en avions. Però sí que és de veres que d'un temps a aquesta part sí que s'han produït moltes incidències en els ferrocarrils. També és de veres que, com estàveu comentant, els accidents que hem patit en els últims mesos també ha provocat unes mesures de seguretat que han provocat encara més retards en el funcionament normal dels ferrocarrils.
2: Trobes que Renfe està preparada per assumir, diguem, el compromís que tenia fa uns anys?
0: Totes les companyies haurien de complir aquests compromisos de puntualitat que tenen establides. És a dir, quan un consumidor adquireix un bitllet i l'empresa informa tant de l'hora d'eixida com de l'hora d'arribada, el consumidor s'està planificant les seues vacances, sobretot el seu viatge, conforme a aquests horaris. I també és de veres que en moltes ocasions se produeixen situacions, incidències, que provoca una complicació econòmica molt gran, perquè moltes voltes utilitzem el transport en ferrocarril o en autobús, per exemple, per fer un enllaç amb un transport en avió fins a països que estan més llunyans, i en la qual cosa el retard que pot provocar aquest retras en el ferrocarril o en els autobusos pot provocar que perdem el vol que tenim previst, en la qual cosa el perjudici econòmic pot ser molt considerable per als usuaris.
2: I tu justificar davant de la companyia aèria que el retard ha vingut per un retard previ de ferrocarril per a que te canvien el bitllet i això.
0: Sí, però hem de tindre en compte que avui en dia moltes companyies tenen diferents tipus de bitllets. Alguns que són reembolsables, altres que no són reembolsables, alguns que se poden canviar, altres que no. Per això moltes voltes hem de tindre en compte que la normativa de protecció dels drets de les persones consumidores i usuaris sí que estableix algunes obligacions, però quan estem parlant de viatges combinats. Viatges combinats és quan tenim tant transport com allotjament, i no en tots els casos ho fem, perquè moltes voltes intentem estalviar un poc de diners en el nostre viatge i anem adquirint per un compte els hotels, per altre compte l'avió, per altre compte el ferrocarril, en la qual cosa al ser

0: contractes separats e independents, cada una de les companyies han de complir amb el seu billet de transport, però no en conjunt, com si hi hagués un viatge combinat, que així el consumidor sí que tindria el màxim de drets per a arribar al destí en les millors condicions possibles, i si no, les obligacions de la companyia o l'agència de viatges minorista o majorista per a portar-nos al lloc de destí sense cap perjudici econòmic per al consumidor.
1: O sigui que és, baixant el punt de vista, recomanable triar aquest viatge, diguem, en paquet en una agència de viatges?
0: Tenim moltes possibilitats. Una d'elles seria, per exemple, exactament, adquirir o contactar aquest viatge combinat davant d'una agència de viatge, siga presencial o siga per internet també. Altra possibilitat que podríem tindre és contractar una assegurança per evitar aquestes situacions en les que podem perdre el vol, per exemple, que és el preu més car a l'hora de fer un viatge, i podem estalviar-nos aquest perjudici. A la qual cosa convé preparar-se bé les vacances i intentar tampoc estalviar massa en el preu del bitllet o del transport per evitar aquestes circumstàncies que sí que poden empitjorar molt el viatge que hem preparat amb tanta il·lusió.
2: I, Francisco, davant d'un retard o una cancel·lació, bé, ja siga de tren o siga d'avió, quin és el primer pas que hem de donar, ja siga físic o digital, com a consumidor?
0: Pues mira, sobretot acreditar quina ha sigut l'hora d'arribada al lloc de destí, perquè moltes voltes en les reclamacions se trobem que moltes voltes no tenim acreditada i en quin moment ha arribat el tren o ha arribat l'avió. I és tan fàcil com poder fer una fotografia on conste el dia i l'hora en què s'ha feta, amb el panell d'arribades, per exemple, del transport aeri o del ferrocarril, perquè serà necessari acreditar a la meva companyia que efectivament hem sofrit un retard més allà del que estava previst o de l'arribada d'aquest transport. A partir d'ahir ja sí que és de veres que seria molt, és necessari tindre o aportar el bitllet de transport i qualsevol informació o comunicació que ens hagi pogut fer la companyia a l'hora d'informar-nos o no de les incidències que poden ocórrer en aquest transport.
2: I en aquest sentit, imagina't que ja ens hem fet la foto de l'hora de l'arribada, ja es mostra això, però que, com estàveu comentant abans, hem perdut un enllaç. Quina cobertura tenim quan hem d'esperar? És a dir, la companyia ens ha d'oferir o ens ha de pagar el dinar, sopar o l'allotjament, si s'ha de fer nit?
0: Els viatges combinats, per supost. És a dir, serà la companyia de viatge, la minorista o la majorista, la que s'encarregui de donar-nos la solució o l'allotjament que siga necessari o el menjar que siga necessari per a poder finalitzar aquest viatge i continuar la programació del viatge que tenim prevista davant de qualsevol incidència que puguem tindre en les companyies, siga aèria, siga de ferrocarril o siga la que siga, en aquest viatge combinat. Ara bé, si hem contactat de forma separada i independent els transports, ahir ja haurem de tindre en compte les situacions o les obligacions de cada companyia davant la finalització del viatge que hem fet. Davant de qualsevol dubte, el millor és presentar la reclamació. I a més, si tenim alguna incidència que també es produeix en el tema de l'equipatge, sobretot si estem en un aeroport, no eixir de l'aeroport sense el document de regularitat d'equipatge, perquè serà necessari aportar-lo per a fer qualsevol reclamació. Siga pues, que la maleta arriba trencada, que no apareix la maleta. És a dir, sempre hem de tindre el document, es diu el PIR. I aquest PIR és el document que necessitarem. I no podem fer-lo el dia següent o dos dies següents, sinó en aquest mateix moment per a poder plantejar la reclamació en les millors condicions possibles.
1: Vale, ens ho apuntem, això del PIR. I això que comentava Javi Francisco, de que la Unió Europea va implementar esta reforma definitiva del tema dels nostres drets com a passatgers, de fer-ho tot més àgil, automatitzar processos, que te contacten en 96 hores, que te tornen els diners conforme toca, això tu com ho veus?
3: Això què?
1: D'això què?
0: Volem com es planteja de forma pràctica, perquè sí que és de veres que moltes voltes que el consumidor i l'usuari es posen en contacte a les empreses, siga de quina estiguem parlant, no igual que siga de transport, siga de telecomunicacions, és moltes voltes molt complicat. Sí que és de veres que, evidentment, la normativa que puga obligar o establir aquestes obligacions a les companyies perquè siguin elles quines d'ofici, perquè coneixen les incidències que ha pogut ocórrer davant de qualsevol transport, siguin les que inicien i se tramite indemnització-compensació per les incidències que s'han pogut plantejar.

També és de veres que l'última reforma que van tindre en la normativa estatal de protecció dels drets de les persones consumidors i usuaris ja establia que les empreses han de contestar les reclamacions

0: condicions possibles. Sobretot, informar-nos, perquè això és bàsic sempre. Davant les oficines municipals d'informació al consumidor, davant les associacions de persones consumidors i usuaris, i tenim en compte també que en matèria de transport tenim un organisme de la Generalitat Valenciana que és molt pràctic, és totalment gratuït per a les persones consumidors i usuàries i és molt efectiu en matèria de transport, que és la Junta Arbitral de Transports.
1: Me l'apunte també,
2: correcte.
1: La Junta Arbitral de Transports. No sabia que teníem un àrbitre per a dirimir en estos casos i lo del paper. El PIR, no? Dius que se diu això?
0: Efectivament.
3: I la foto,
1: home.
0: Qualsevol incidència en la maleta, el PIR.
4: Fonamental, per tant. En fi, Francisco Rodríguez, moltes gràcies per atendre'ns i per donar-nos estos consells tan pràctics ara que ve l'estiu i, com diem, que a ningú que li passe, però que si passa, ahí tenim aquestes recomanacions. Moltes gràcies, Francisco.
0: Moltes gràcies també a vosaltres, com
4: sempre. Adéu.

0: Bueno, a ningú que n'hi passa, però aquí no li han perdut una maleta, s'ha extraviat, algun retard o més coses.
1: Més coses. De fet, no, fa un parell d'estius se caigué tot el, recordeu, tot el sistema mundial, bueno, europeu, de, a nivell d'aerolínies i tot això. Sí, sí, estigui molt divertit. Jo estava allà damunt d'un avió i me feren baixar ese dia.
2: Me digues. A mi t'ha passat de tot, eh? O
0: sigui, que... A ningú que li passi.
2: He passat nits en aeroport tirat.
1: És que de Xina, no?
0: O, per exemple, una persona que va fer... Se n'anava a un país fora de la Unió Europea sense ninguna consciència d'aquest país...
1: Ja no estava en la Unió Europea.
0: No, no, encara no estava en la Unió Europea. I no tenia el passaport.
2: Oh, my God.
0: Oh, my God.
1: Coses que passen.
2: Coses que passen. Mira, la vida.
0: Ves, per no tocar-li a Francisco.
2: En efecte.
0: Francisco, que com ho tinc jo? Repassar-ho tot.
1: Mira-ho bé.
2: Jo també tinc aquella amiga... que se n'anava a Londres sense tieta major. Tieta, mira't, eres capaç de no tindre el DNI, mira't el que estigui a l'hora de... I a l'hora d'embarcar, la tieta embarca
1: i la,
2: la neboda li diuen, té el DNI caducat de fa dos dies. Ah.
0: Gran tema.
1: L'amiga eres tu, Gemma?
2: Tal bé.
1: Adéu.
0: Gràcies, Javi.

0: a veure, que alçar l'ànim està guai, que Pharrell Williams, les cançons que es donen bon rotllo...
1: No, però a vegades fa ràbia. Quan no toca, fa ràbia.
0: Ja, això sí.
1: Mira, anima't, anima't, però no m'agrada animar-me.
0: Pharrell Williams, que no estic happy, que tinc... Tinc l'espera torta.
1: Tinc l'espera torta, me fa mal el quisal, jo què sé.
0: Estic en punxes, que no estic pa happy jo.
1: Què? Aquí no l'he dit alguna vegada jo de... Somriu, que ja passarà. Va, tota aquesta actitud, eh? Bueno, una que fa molt de mal és... El pobre és pobre perquè vol.
0: Això ho diuen...
1: Què, què? Això ho diuen els gurus isos de... Tú puedes conseguir todo lo que te propongas. Hombre, pues todo lo que te propongas...
0: Sí, me levanto a las 4 de la mañana, porque no sé cuánto. Sí. Chico, descansa y dorm, home. Dorm quan les persones tens que dormir. Que tens el ritme circadià fet tabaco. Santa, les 4, on vas a les 4 del matí? Donar pel sac per
1: ell. Que són frases... Que diuen que són frases per animar a altres, per donar-los una espenta, que estaran tota la bona intenció, que les poses una bosseta de sucre, les poses en una tasseta de cafè o en un bloc, o te les diu un gurú, de estos, pero
0: tú puedes.
1: Tú puedes. Cuando no puedo, no puedes.
0: Si no puedo, ¿qué?
1: Claro.
0: Si no puedo, ¿qué?
1: Yo quiero ganar una medalla olímpica ya, pero tú has jugado alguna vez a algún sport.

0: Pues no, pues ho tinc molt mal. Pues sí, claro. Ho tinc molt mal per això.
1: Salta, vive. Que collo, ja va estar.
0: I un debat que vam tindre en el teu programa de la tele fa uns anys, que era sal de zona de confort, i no me dóna la gana.
1: No
0: em
1: dóna la gana.
0: Tu no veus que estic jo en la zona de confort? Això. Una mania. Que sal de
1: jo posen un pardal allí en un niu i tu salta de tu zona de confort. Que no em dóna la... Que estic molt ja, vello en el niu.
0: Claro,
1: que
0: ja
1: no
0: saltaré,
1: tinc gana jo.
0: Bueno, en definitiva.
1: Si la vida t'ha dado limones, fes limonar. A que te tira la llima, a que te reta la llima en el cap jo.
0: I estem fent de teatrito. Estic fent de teatrito de risa, però quan diuen no, que cada hotel que vol, no sé què dir. Bueno, un xiquet que ha nascut en la franja de Gaza i té 4 anys. Haz limonada con los limones. Venga, va. Bueno, anem a parlar d'aquestes coses amb la nostra psicòloga de capçalera, Lorena Gascón. La trobareu en les xarxes en @lapsicologajaputa per parlar-nos d'aquestes coses. Hola, Lorena, benvinguda.
2: Hola. Estic molt feliç de parlar d'aquestes frases de merda.
0: Frases de merda, és un gran titular.
1: Ui, frases de merda. Amb la psicòloga japuta. Sona provocador, però sí, és tal qual. Perquè serien de merda... Diguem, per què? Diguem, en general, per què totes aquestes són frases de merda?
2: Perquè això és bo, perquè ja ho heu dit molt, en la introducció, m'ha encantat, per cert. Doncs mira, en primer lloc, perquè no tenen en compte el context de les persones, i és com, ala, tu alçat a les 4 de la matinada, tu fes el que vulguis, no? Esforçat. Tu tira't a la piscina, que hi haurà aigua, no? I dic, no, per a tot el món no hi ha aigua.
0: Exacte.
2: Per a tot el món,
0: exacte,
2: no.
0: Exacte.
2: I després també pues, perquè poden fer molt de mal, perquè les persones moltes vegades se senten culpables, no? O sigui, si tu a alguna persona li dius tot és actitud, o somriu, o tira't, no?, el que estàs dient tu, Ximo, o vés-te'n, mou-te de la zona de confort, la persona sent que té la responsabilitat, sobretot, de tot el que li passa, no? Si l'actitud ho és tot, pues ho estic fent mal jo, no? És tot el meu problema. I és que no, això no és veritat. No tenim la culpa de tot.
0: Que moltes frases d'estes, com que les sabem de memòria, o tant de repetir-les a vosaltres, les dius sense voler.
2: Sí.
0: No sé si vos ha passat alguna cosa. Ah, xica, que això no és res. I després penses, ai, colló, clar que és, que se li ha mort. Vaig a dir la gossa, per no ser tan cruel. Però les dius sense voler, però igual que la ves la pota. Ara, jo crec que és pitjor el que diu en tot el lleu, en tota la intenció, no?
2: Sí, és que a vegades hi ha persones que diuen aquestes frases per animar, i que tenen bona intenció, i que no hem d'enfadar-se en ells automàticament perquè no sabem dir-ho... Aquestes frases les han dit, se'ls han dit a ells també, no?
0: Clar.
2: I no saben què dir, i ho diuen per animar. Però, clar, este tot passa... eres
0: tot fort, passa per alguna cosa, diu que...
2: El tot passa per alguna cosa...
0: En sèrio que m'ha caigut un piano al cap per alguna cosa? Quina cosa!
2: Total. El tot passa per alguna cosa, i és que és una de les que més m'agraden, perquè sí que pot tindre una part bona, entre cometes, perquè és com si fora que tot té un sentit, que tu li pots treure una ensenyança a tot el que et passa, no? I vista així... Doncs no és tan cruel, la paraula, no? Tot passa per alguna cosa, si ho diuen perquè quan t'ha passat, jo què sé, imagina que perds un treball i et diuen tot passa per alguna cosa i trobes un altre treball millor, dius, ostres, doncs mira, tot passa per alguna cosa.
0: No has tardat mal perdre aquell treball perquè m'he espavilat i n'he trobat un altre.
2: Total, i ahí t'he sentit. I de fet, quan patim una putada greu i ens diuen tot passa per algo, pot ser també que tinguem una cosa que es diu en psicologia creixement posttraumàtic, que és que moltes persones després d'una putada creixen, no? Com que es fan, no diria jo més fortes, jo diria diferents, però com que poden créixer amb l'adversitat, no? Que això està
0: bé. Que aprens d'aquestes circumstàncies.
2: Sí, sí.
0: És a dir, si tu quan passes per un carrer te cau una maceta al cap, ja saps que has de mirar... Si vas per un balcó amb macetes, has de mirar amunt o intentar esquivar-lo.
2: Total.
0: Serà un aprenentatge de la putada, ja.
2: Total, però no sempre... Hi ha un aprenentatge. I no sempre passen les coses per alguna cosa. No hi ha una cosa d'un univers que diga que les coses passen per una raó... Hi ha molta gent que això ho pensa, Que,
0: sí, molta gent.
2: Que, a mi a vegades, de fet, em diuen, si m'has parlat tu, és perquè això estava destinat, tu estaves destinada a ser la meva psicòloga. Jo dic, bueno, si tu vols creure això, vinc bebé, però això és una cosa aleatòria, no? Això és una cosa atzarosa que no té res a veure en res que estiga escrit en cap lloc, no?
1: Vaig a posar-me un poc, com estem tots en el mateix team, vaig a posar-me jo un poc en l'altre...
0: No,
1: un poc, així no podem renyir un poquet, no?
0: Va, vamos a por ti.
2: Ja faig jo.
1: A veure, moderadament, em posaré en l'altre team.
0: Sí,
1: perquè
0: hi ha moltes persones que
1: les
0: segueixen.
1: No, però el rotllo és, a veure, si te passa una cosa... jo no sé si a vosaltres us ha passat, però moltes vegades en la vida has esperat un bac o t'ha passat una cosa més o menys heavy, o has tingut un... jo què sé, un moment d'inflexió. No ha de ser una jo què sé, un diagnòstic xungo, no? Una cosa xunga que t'ha passat en la teva vida.
0: Una ruptura sentimental, acomiadament d'un treball.
1: Sí que t'ha fet dir... he deprès alguna cosa. I la sensació és que algunes persones que es passen determinades coses de manera repetida i concatenadament, no vull culpar a ningú de res, no? Però dius, hosti, tio... saps què dius?
0: Fuig d'ahir.
1: Pega-li una volta. Vale. Alguna cosa hauràs de fer.
2: Sí, sí,
1: primo,
2: sí, sí, sí.
1: Saps?
2: Estic totalment d'acord, perquè hi ha una part de tot el que ens passa que pot ser que alguna cosa tinga alguna cosa d'actitud o de responsabilitat personal. Sí, per exemple, no parem de cagar-la. Per exemple, si no som... no sé, però si no ens cuidem bé, no? O si no posem límits a altres persones, és normal que ens passin coses que ens facin mal. I ahí hem d'aprendre nosaltres a posar límits, però que siga la nostra culpa i que tot siga actitud tampoc és veritat, no? O sigui, que hi ha molts factors. És que hi ha factors ambientals, culturals, com hem crescut, el que ens han dit els nostres pares des que són xicotets, si ens han fet bullying. Jo tenia una pacient una vegada que li va passar una cosa molt, molt, molt, molt greu i li va passar 3 vegades. I tu dius, ostres, que no havia conegut en la meva vida mai una persona que a sol li hagin passat 3 vegades.
1: I si tu li dius a aquesta persona, és que, clar, no has de tenir una lliçó, diguem, ningú aprenentatge d'això que t'ha passat.
2: No s'havia adonat. Sí, no s'havia adonat que
1: això,
2: sempre,
1: no?
2: Que les tres coses sempre tenien que veure amb l'alcohol, amb anar ella alcoholitzada. I jo li vaig dir, home, això no significa que sigui la teua culpa que et passi això, perquè és una putada i no li ha de passar a ningú i és perquè ja fills de puta, perdó per l'expressió.
1: Ja. Però hi ha un punt de connexió que potser també està en tu,
2: clar, tu t'estàs,
1: fer algun canvi. No?
2: Clar, tu t'estàs deixant indefensa. Vale. Això no pots fer.
1: Vale. I el tema del Covid. Saldremos mejores.
2: Ai.
1: Una merda.
2: Los arcoiris.
1: Claro. Los arcoiris, que és un poco los unicornios. El mundo este el mundo
2: sí,
1: unicornio.
2: Mr. Wonderful, sí. Esto sí, es sí. Home, i a lo mejor hi ha alguna persona que va a ir millor, però com a societat, jo crec que en general, jo crec que no ens va a fer millor.
0: Ha manat malament. Si me preguntes, crec que...
2: Jo crec que jo no he fet estudis del benestar psicològic, de la intel·ligència, de si ha millorat o no, des de la pandèmia, però jo crec que érem més feliços abans, eh?
1: Això és el que dius pensament màgic, no? El pensament màgic és una altra cosa. El pensament màgic és aquella persona que... això que tot passa per algo.
2: Sí.
1: I que tot són senyales.
2: Sí.
0: I que si t'alces sempre a les 4 del matí et trauràs diners. Si te portes sempre el suèter groguet a l'examen, trauràs bona nota.
1: Exactament.
0: Que no sé
1: si
0: són supersticions o se van sumant.
2: Sí, està molt relacionat. El pensament màgic és dos coses que no tenen res a veure entre elles, dos coses que no tenen relació de causa-efecte. El meu cap me diu que sí que tenen causa-efecte. O sigui, això que diu ella, no? Del boli que em fa provar un examen o una roba que em fa provar un examen, no pisar les línies, no? Les línies. Sí, per a que no li passi alguna cosa a algú volgut, no? O sigui, aquestes coses... què passa?
1: Però això són supersticions, diguem, no? És un poc la superxeria, també, això.
2: Sí, però és que això també està relacionat en el tot passa per algo, no? Perquè jo pense que si això em passa, també és veritat que a vegades ens ajuda més a acceptar una putada. Quan pense, si jo pense tot passa per algo, jo dic, vale, pues imagina que sóc una persona religiosa, que hi ha moltes coses que a les persones religioses es va molt bé ser religioses. Per exemple, el dol es du molt millor si tu eres una persona religiosa, perquè penses que te'n vas anar...
0: Una creença que... te dona una redenció, te dona una
2: esperança. I que vas a tornar a veure la persona volguda, no? Que ja no està. Aleshores, si tu tens ixa idea de que tot passa per algo, tu dius, ostres, pues si això ho ha volgut Déu, jo ho accepte millor. Clar, que sentit, no? Mm-hmm. O sigui, que per això pot ser també una cosa que et protegeix ixe tipus de creences. No?
1: I després tens la persona... també que dius, ai, tinc cafonia. És que tinc algo, o sea, he de dir alguna cosa i no la dic.
0: I per
1: o resulta que m'he constipat perquè resulta que fa 10 dies m'ha passat un disgust i se m'han baixat les defenses i ara això... Tot té relació amb les coses emocionals i amb les coses de que no dic que la cosa cerebral i emocional no pugui atendre, no pugui esdevindre, diguem, un problema de salut, per el tema del cortisol o de lo que siga.
2: Total.
1: Però tot, oiga, que un virus és un virus, que no, tinc caguetes, ja està, no passa res, no estic fent la digestió de ningú no sé com, d'un trauma, no sé què, no?
2: Total. I los ancestros, los traumas de los ancestros, y por eso me pasa esto o lo otro. No.
1: Això també.
2: No, no, no.
1: O sigui, com si ho ha transgeneracional.
2: Sí, a veure...
1: No, això és un transgeneracional i li passaràs al teu fill no sé què.
2: Hi ha coses que tu pots heredar

0: Quin pes damunt, també t'he dit, que això de los ancestros.
1: Però tu pots heretar només la vulnerabilitat.
0: No sé què és augmentar, però quin pes a l'esquena d'una. Calla, calla, los ancestros.
1: T'ho imagines, no? Per això hem d'anar tots a teràpia. Però no, no, tu pots heretar la vulnerabilitat biològica per a patir alguna cosa, però tu després l'has de liar molt. Per exemple, la teva família pot haver algo d'esquizofrènia en algun gen i tu fumar porros i que se t'active, però si tu no fumes porros no se t'activa. Per exemple, no? Això podria passar.
2: Bueno, que temes genètics sí que pot ser de tal, que de fet heretes, no? Que és una cosa que sí que està aquí, de mostrar, però una cosa és això i altra cosa és un transgeneracional. Perquè resulta que el iaio, no sé què, no sé quantos, i resulta que el meu fill, per això... És connectar com una quantitat de coses, diguem, això que tu dius, com màgiques, no?
1: Sí.
2: És que tot està connectat.
0: Això és com lo de Sant Cucufato.
1: ¿Qué es eso?
2: Los cojones teatro.
0: Tú ahora perdes claus o les ulleres y no les topetes y comences a rezar. San Cucufato, los cojones teatro. Entonces fas un nuc a una corda y no le desnyugues els collons a San Cucufato hasta que no trobes les claus. Y trobes les claus. Diuen...
2: Però tu t'ha passat?
0: Los sobres de... No, jo ho he dit, jo he hecho una amiga.
1: M'encanta.
2: Tu ho has fet, això.
0: Jo he practicat el San Cucufatisme.
2: I Sílvia també, perquè en Benny Gani...
0: Sí, Silvia,
2: en Benigani, però en Benigani no deu ser los cojones teatro. Deu ser algo de la Beata.
0: Ella s'encomana la Beata Inés, sempre.
2: Ah, t'encomanes la Beata.
1: Saps per què pot, a lo millor, funcionar això? Perquè és un ritual. Tu fas una cosa i fins que tu no ho trobes no pots desnugar.
0: I potser això te serena i busques bé i trobes l'objecte en qüestió, no?
1: Tens una motivació, clar. Tens una motivació, té un efecte psicològic, totalment. Té un sentit.
2: Te serena fer-li un nuc? Bueno, o a lo millor lo que fas és igual posar més atenció o més foc a lo que es troba. No,
1: i tant, clar, no, tens una motivació.
0: Lo que està clar és que barregem supersticions, i per què fem això? Està la pregunta, gorda, està la pregunta que vale putos en el examen de final de curso,
1: No sé si aprove. El per què? Doncs perquè el nostre cerebre funciona com funciona.
0: Perquè no estem bé les persones. Diria Matia Consolín, que no era psicòloga, claro.
1: El nostre cervell té molts biaixos. El nostre cervell no funciona d'una manera lògica.
0: Això és veritat. El meu, per lo menos, és així.
1: És el que funciona per a la supervivència. Si a mi funciona pensar això, que té un sentit tot, pues, em va bé. No? I a la vegada també... És que funcionem amb històries, amb narratives. No? Si jo em dic a mi mateix que el que m'ha passat té un sentit, que moltes vegades és que és molt sa, és molt saludable pensar que el que m'ha passat té un sentit, però no sempre. És que no sempre, no? I sobretot el problema no és trobar-li sentit a les coses, que això és molt bé, això està molt bé, sinó com que m'obliguen a trobar-li un sentit, no?
2: Com que trobes sentit a un diagnòstic oncològic?
1: De càncer, totalment.
0: I que això li passa a una criatura de 4 anys, per exemple.
1: Total.
0: Quin sentit li trobes?
1: Total. És que, clar, això fa molt de mal. Quan te diuen, tot passa, no? O sea, has de ser forta, o... Dios tiene las peores batallas a sus mejores guerreros. Això ho he sentit també.
0: O que no eres ric perquè no vols. Dius, escolta, tu ara vés-te'n a una tribu que estan bonica de fam i dis-los això.
1: Total.
0: I quedes un ridícul espantós. Vull dir, no sé.
1: És que a mi em sembla que les persones no han viatjat res, no han vist res del món, no coneixen dificultats. És que és increïble les coses que diuen. Dius, és que tu no has vist una persona patir en la teua vida?
0: A tot això tu volies parlar d'això, que per aquí m'ho jo estic parlant sempre.
2: Igual si no anem per les rames un poquet, no?
0: No, més o menys... Lat,
2: no, sí, sí, ai, així la guia que ens ha fet, més o menys t'hem fet, per exemple, esta frase.
0: Quina?
2: L'univers conspira al teu favor. Ja conspirar, ja és un...
0: I a la teua contra, no?
2: Exacte. Si conspira... Bueno, si conspira, igual al teu favor no va.
1: És que tu imagina, totes les persones que som
0: al món... A veure, si conspira al meu favor perquè li dona el cos que jo volia a Beyoncé.
1: Pobre Beyoncé. Pobre les persones famoses, quina mala relació tenen amb els seus cossos per veure el que es fan, que em dona una llàstima. Jo no sé si voldria ser Beyoncé,
0: Home, jo...
1: Sí, cantar, sí.
0: Jo en la fama no,
1: ella,
0: però...
1: Sí.
2: Però per què dius que els fan els cossos?
1: Perquè estan totes operant-se com si tingueren 40 anys, estan fent pols, i perquè...
2: Ah, sí?
1: Tu imagina com ha de ser, sí.
0: A veure, perquè, clar, i perquè socialment, a més, tu, quan veus una fotografia o una famosa, la reina que siguen, el primer comentari de tot el món sempre és lo guapa que està, no sé què, com va vestida, com sempre...
1: La cultura,
0: sempre,
1: sí.
0: Sempre. Això és la primera cosa.
1: Però mira, imagina't que no s'ha fet res al cos, d'igual. És famosa i és una dona preciosa. O sigui, tot el món va comentar sobre el seu aspecte, no? També podem parlar d'això, si voleu, la pròxima setmana. Però si continuem...
0: Però igual que sigues una biòloga molecular, sí, com l'Audejan de Narc, has inventat... No,

0: Però quan tenies mentes, que duies una bateta blanca que te venia estreta, eh?
1: No és el mateix, eh? Les persones que treballen en ràdio i tele tenen molta més pressió estètica, moltíssima més. Tu tens molta més, o una jo que he sigut cantant d'orquestra he tingut molta més que una xica que el seu treball ha sigut estar en una oficina. No és el mateix. No es rep la mateixa pressió per a res. O sigui, si alguna persona es escolta i treballa en això de pues, mostrar el seu cos...
0: Una exposició,
1: exacte. Que sàpia també que té molta més pressió que altres persones.
2: Pues mira, a mi lo de vibrar més alt... Sí. No, tia, no, Lorena, no, en sèrio. Gemma, a mi també mola.
1: Vale.
2: Te explico per què. Quan tinc la vibra baixa, o sigui, en modo low, per lo que siga, o sigui, momental, o sigui, ahí pegant-li voltes al tal. A mi hi ha una cosa que em funciona molt i és o bé tocar la guitarra o bé escoltar música. O una mena passejada, una coseta per la mar. I això em fa que... Jo dic, per mi, que em puja la vibra. Vull dir que em fa com...
0: L'ànim.
2: Sí, me dona com d'això. Entonces, a mi esta sí que me mola. La primera part, no. Has de virar més alt. Jo no li diré a ningú si el que ha de fer o el que no ha de fer, i el que ha de sopar o el que no ha de sopar. Això sí, però jo crec que està guai lo de, o sigui, estàs en modo low si no estàs en una depressió o estàs en un rotllo molt xungo. Però si és una coseta així, amb un poquet d'anar per casa, però que estàs així en el dia així, fo-fo, o sigui, pues, fer un poquet una forçaeta dins de lo que pots per a tratar d'eixir del...
0: Fer coses que te resulten agradables.
1: No? Va, sí, això ho diria qualsevol psicòleg. El que no sé si diríem vibrar. Perquè vibrar, jo crec que parla de partícules... Moltes vegades intenten mesclar conceptes de la física amb conceptes de psicologia per a que parega, que sabe moltíssim com la... Esto, ¿cómo se llama? La supraconciencia y mierdas d'estas. Que mira, no me posa ahí. No me voy a ficar, pero ya me he ficat.
2: No, vamos con la supraconciencia.
1: Bueno,
0: jo és que no sé ni el que és, perdoneu.
2: És que el concepte de vibrar.
1: És que hi ha persones físiques...
2: Que tot vibra i que tot estem com en contacte, no sé què.
1: Clar, és que jo no soc física, jo no sé res de física, però és que jo he escoltat a físics dir això de que la vibració és molt relatiu. És que tu no pots parlar de vibració alt o baix, és que no té sentit. Això s'ho han inventat per vendre merdes.
0: Cuidao, i tal. Que és per que això... te diuen la vibra, igual te diuen que la Terra és plana, eh? Cuidao.
2: Vale, es que yo me lo digo, cuidado. A mí mismo, claro, de la vibra.
0: Pero es que tú realmente, el que vols dir, yo creo que son cosas que a tú te fan benestar. Sí. Y por tanto ayudarán si tens la moral y se dio un poquito caeta pel que siga.
2: Y ver parar el coco. Claro. O sea, si estic ahí en el pensamiento, sí, rumiant, sí, escollons, però, i va picant-li voltes, i dic, para, tío, i mira,
1: tot el que has dit és perfecte, excepte per a mi, que jo no conec aquest concepte de la vibra. Jo no sé vibració baixa o alta.
2: És que com és una, no se ho diuen molt, la vibra.
0: Perquè això és la gent jove,
2: un poc una manera de parlar.
1: Sí, sí, la gent jove ho diu molt.
2: És una manera de parlar, sí. Sí, no parla de vibració exactament.
1: Clar, que sí.
2: Ni pensa demostrar si fins a on arriba la meva vibració.
1: Clar.
0: No, vull dir, clar, no, coses, i esta sí que va anirà un cas en concret. Una dona en 36 anys queda viuda, el seu marit en 39, entre fer una operació rutinària, no era una operació massa complicada, i mor.
1: Vale.
0: On se queda en coma 5 dies i mor. Entre segueix un bon xicotet. Estic parlant de fa molts anys. Jo crec que avui dia ha canviat prou la filosofia, però el missatge que va rebre en l'any 1979, que anar al psicòleg o anar al psiquiatre estava molt mal vist, sí, era... que no te veig implorar, el teu entorn, tu eres forta, tu pots.
1: Ai...
0: El tu eres forta, tu pots, en segons quins contextos, no fue bien.
1: Claro, total.
0: Una persona va arrastrar depressió la resta de la seva vida.
1: Total. A veure, tu... Hi ha persones a que este tu pots, si eres forta, li pot vindre bé en un moment concret. Tu imagina't, he vist a una atleta de... superprofessional, preparar-se per a deixir de gimnasta, per a la pilota o l'aro, no? Que es diuen, vinga, voy a poder, no? I tu la veus.
0: Home,
1: i dius,
0: ostres, Alcaraz,
1: que quasi vaig jo, que estic supermotivada.
0: Un Carlito Alcaraz, no? Que va perdent i guanya i remunta. Pues clar, sí que s'ha mentalitzat. Li han dit, tu pots.
2: Vamos, Rafa! Clar, no,
1: és que tu pots ahir.
0: Clar, però això el context que dius tu abans és tan important.
1: Però exactament. I a més ahir se ho està dient ella a si mateixa, no? I se ho està creient. És que hi ha molt de creure's també les persones. Ens creiem molt i això ens ajuda, però és que tu estàs davant d'una desgràcia i el que tu necessites que et diguen és necessites algo, estic així per a tu, vols una abraçada, què puc fer? Vols estar en silenci al meu costat? Jo estic al teu costat. Què puc fer per a que tu estigues un poquet millor? Mira, hi ha una frase del meu xic que a mi m'agrada, que és: ¿cómo puedo hacer tu vida más fácil e interesante?
0: I jo sé la teva resposta. Hazme croquetas, baby. Si seguís que la psicòloga que apunta entén perfecte.

0: perfectament el que estem dient per què ve.
1: No és fàcil i interessant. La part interessant és interpretable, no? Però no, que és molt guai. M'encanta, m'agrada molt, m'agrada molt.
2: Sí, és que a mi me nutre.
1: Sí, però és que... Muy bien.
2: Claro, lo que me nutre. Porque no solo quiero la vida fácil, eso me aburre.
1: Yo las personas que me fan la vida fácil... No, a mí, no, que faciliten, no, que en realidad faciliten. Que, y después ya la persona...
0: Que entrebanca, ¿no? ¿O qué?
1: Dios, no, siempre tiene que estar... ¿Sabes? I no sé si dir-li igual tòxic o no sé què, no, això igual no funciona, però vaja, que no la vull que al meu costat.
2: Total, les persones que no saben com comunicar-se d'una manera agradable, ja. Podem dir.
1: Ah, és qüestió de comunicar-se. Fer la vida fàcil, bueno.
2: No, com dir-ho, no? Però, sí, les persones que consideren tòxiques moltes vegades és que no saben comunicar-se bé.
1: No, sí.
0: A vegades sí. Deixem-me-lo, també.
2: A vegades sí.
0: Sí.
1: Que no saben comunicar-se bé.
2: Podem parlar de persones tòxiques la setmana que ve, si vols.
0: Vinga.
1: Mira.
2: Que a mí no me agrada ese apelativo, ¿eh? Yo digo personas... A mí me agrada...
0: Pero vamos a sacarte de tu zona de confort.
1: Personas difíciles.
2: Sí, personas difíciles.
1: Més que tòxics.
2: Sí, perquè per a mi una persona... Perquè és que dir persona tòxica moltes vegades és com que aquesta persona és mala per a tot el món, no?
0: És verinosa, com si fos verinosa.
2: I a mi és que aquesta persona és difícil per a mi, però una altra persona és meravellosa.
1: Això inclou la relació tòxica o no?
2: El què? Difícil?
1: No, el concepte de que tòxico no
2: relació
1: mola...
2: Relació tòxica, me lo permito más. O sea, me mola más que persona tòxica.
1: Molt bé. Fenomenal. Un plaer sempre parlar amb Lorena Gascón.
2: Moltes gràcies.
1: El seu nodric club de fans en la Instagram que ha entrat a Lorena li diuen... Habla más despacio, que hables muy rápido la jodía, que no entiendo el valenciano.
2: Es que
1: entre los comentarios bonicos que te fan. Gracias, Lorena.
2: Muchas gracias. Don't worry.
1: Be happy. Home, molt happy, molt happy. Al voltant de 30 graus o més.
0: Però si tu i jo estàs... El nostre despatx, amics i amigues, està fora d'aquest edifici. Han de creuar el desierto de Oklahoma per vindre d'aquell despatx a este.
1: Passen les boles
0: d'allí sim la mar de bé i així aquí ja peleguen nostres restos mortals. Les vibres per los suelos i una sofoca de por que no n'hi ha pel mito.
1: Però que estem en aire condicionat. Que això és meravella pura. Què tal, Javi Miró?
3: Bona vesprada. Molt bé, algun dia no arribareu, vos evaporareu pel camí.
0: És que si ven una punta d'ici, això que era que tu dius, no sigueu de casa per l'amor de Déu, que és quan nosaltres creuem el desert.
3: La marató...
0: Del pàrquing.
3: Era vindre així.
0: Bueno, ara...
3: Molta calor, eh?
0: Fa temps com d'estiu.
1: Nunca sin la gorra, ben hidratats, bé de crema, perquè ho saps, eh?
3: Jo he pujat avui al terrat de casa a estendre i m'he posat gorra. I m'ha fet mal el cap. No sé si m'ha pillat alguna cosa, una insolació o alguna cosa, però...
1: Com està la cosa esta setmana? Malament? I les temperatures molt per damunt de la mitja, no?
3: No, fluixa i va cap amunt, i prou cap amunt. De fet, esta setmana ja, sobretot a finals de setmana, molts pobles, moltes ciutats de l'interior peninsular, del sud, de l'oest i del nord peninsular passaran dels 40 graus. Nosaltres ens salvem perquè... dins d'esta situació d'anticicló, de bloqueig anticiclònic, tindrem brises, per tant, no pujaran tant, però serà una calor molt apegalosa, mínimes molt altes, màximes molt altes, i on farà moltíssima calor serà França. França, 40, 42, 44 graus. És que és una barbaritat. I damunt, ara, hem d'estar pendents, no?, de les festes d'Alacant, que ja estan ahí.
0: I tant.
3: I l'any passat, és que ho tenien en el record, l'any passat les fogueres d'Alacant van ser les més càlides des que hi havia registres, des de 1865, amb 3,9 graus per damunt de la mitjana. Que això és una barbaritat. 4 graus per damunt de la mitjana, 5 dies seguits, és moltíssim, no?
0: Sí.
3: Doncs, este any, veient les previsions i així una miqueta, de moment, podrien quedar entre 2,5 i 3 graus per damunt del que és habitual, i seria... o la tercera o la segona setmana de fogueres més càlida des que hi ha registres. Consecutivament, saps? És que l'any passat va ser la més càlida i l'anterior més càlida va ser en 2005. Per tant...
1: Això significa que la cueta eixa que posem del que és habitual, conforme va fent-se habitual, podem dir que ja... No sé si estem instal·lats o prop d'instal·lar-nos en aquestes temperatures, que el maig i el juny ja siguin més pròxims al juliol de fa uns anys, de fa apenes unes dècades.
3: Avui hem tret un gràfic en l'horatge que parlava d'això. Era un gràfic molt senzillet, eren tres línies, ascendents les tres, que mostrava la temperatura mitjana de juny de les dècades de 1970-1980, de 1980-1990, i ha augmentat en un grau i mig. I wow. És que el juny, abans era un mes de transició, de primavera, finals de primavera, principi d'estiu, però ara ja és estiu. L'estiu s'ha eixamplat per davant i per darrere del que consideràvem estiu, no? Si, si considerem estiu més de 22 graus de mitjana, és que ara no recordo el número, no? Però si, els dies que se superen els 20 graus de mitjana, ara ha guanyat 11 dies. 6 o 7 per davant i 5 o 6 per darrere.
1: Fuat. I això significa que impacta també la temperatura de la mar, que comencem a tindre-la ja més calenta de lo normal. I
0: això condiciona a tantíssimes coses.
3: Moltíssim, sí, sí. És que és una barbaritat, perquè ho tenim ahir i moltes voltes vivim de cul al mar. Inclús és una autoreflexió meua, no? Que en l'oratge moltes vegades parlem poc de la mar, hauríem estar més ben formats i parlar molt més de la mar, perquè el nostre país és mar. I, ostres, la mar influeix moltíssim, no? En les temperatures mínimes, en què les màximes no pugen tant per les brises, i la mar viu instal·lada en una onada de calor des de fa un parell de setmanes. I esta setmana, amb el bloqueig anticiclònic, amb aquesta situació meteorològica de bloc, de bloqueig, això fa que puja la temperatura del mar moltíssim, així que durant aquestes pròximes 7, 10, 12 jornades el mar continuarà pujant.
1: I això dius que va pitjor el cada setmana i principis de la setmana que ve?
3: Sí, sí, sí.
1: Però definís pitjor de temperatura mitjana?
3: 28, 29.
1: Pues, i nits tropicals, també?
3: Sí, sí. Oh, però de mitjana han parlat, eh? És que tindre temperatures per damunt de 30 graus de mitjana són poques a la Comunitat Valenciana, eh? Són molt pocs dies, igual en tota la història hem tingut 7 o 8 per damunt de 30 graus. Podríem aproximar-nos als 30 graus a final d'esta setmana, sobretot a principi de la setmana vinent, i ser els dies 22, 23, 24 de juny més càlids des que tenim registres, des de 1950. O sigui que molta calor.
1: Xiquets, pues sí, sí. El meló d'Alger en la bassa i el palmito a prop, i si pot ser en aire condicionat. Gràcies, Miró.
3: Adéu.
1: Un plaer, com sempre.

0: jornada d'A Punt amb Ximo Rovira i Gemma Juan.
1: Són les 6.
2: A Punt. Notícies.
1: La Guàrdia Civil investiga a Aldaia, a l'Horta Sud, les causes que han envoltat l'assassinat d'un home en el transcurs d'una baralla en les proximitats d'una caseta abandonada del terme. Alejandro Molés.
3: Per estos fets, hi ha dues persones detingudes que podrien ser ocupes d'una caseta pròxima a un polígon industrial d'Aldaia on ha ocorregut el crim i no es descarta que les pròximes hores hi hagi més arrestats. El succés ha passat poc abans de les 11 de ce matí. Mentre a València, la Policia Nacional ha recuperat la navalla de 15 centímetres de fulla que no s'indicava usar l'home que ahir va matar un logopeda al barri de Marxalenes del Capicasal i per motius oficialment encara no aclarits, tot i que la versió de l'agressor diu que este va actuar violentament perquè pensava que el logopeda va poder abusar sexualment del fill. Té tota la informació Pilar de la Fuente.
4: Tot va començar a les 6 i quart de la vesprada quan un xic de 24 anys es va entregar a la comissaria de policia de Burjassot i va confessar que havia matat el logopeda del seu fill de 2 anys. Afirmava que va trobar el professional en una actitud sospitosa sexualment amb el menor, que va demanar imatges de les gravacions i que, com que no va aconseguir-les, va matar Vicent amb una navaixa. La policia es va personar a la clínica mentre que els sanitaris no van poder fer res per salvar la vida de Vicent mort en terra. Al seu costat, l'arma homicida, una navalla de 14 centímetres. Pilar Bernabé, delegada del govern.
5: En este momento la Policía Nacional está investigando todos los hechos.
4: Avui la policia científica i el grup d'homicidis han tornat a la clínica per tal de confirmar si hi ha imatges i per a replegar proves que confirmen o desmentisquen la versió de l'homicida confès. De moment, l'home, que pertany a un clan familiar de Benimamet, continua en dependències policials a l'espera de declarar davant la magistrada instructora.
1: El Partit Popular i Vox han tornat a demanar la dimissió de la directora general de la Guàrdia Civil, Mercedes González, que continua a hores d'ara compareixent al Senat per a explicar la seva relació amb l'Eire 10. Detalls, Xavier García del Valle.
6: Sí, Mercedes González ha negat qualsevol intervenció en les investigacions de l'UCO sobre casos que afecten el PSOE o el govern. I ha negat també qualsevol contacte amb l'Eire 10 per a organitzar una trama contra jutges i policies.

0: Siempre he respetado pulcra y exquisitamente el trabajo desarrollado por la Jefatura de Policía Judicial de la Guardia Civil, por la Unidad Central Operativa y por la Unidad de Delincuencia Económica. Jamás, nunca me he reunido con agentes o mandos de las unidades afectadas para interesarme por el desarrollo o situación de ninguna de las investigaciones.
1: Explicacions que no han convençut ni el PP ni Vox, que continuen acusant-la d'interferir en aquestes investigacions i de perseguir agents que podrien perjudicar al govern. Luis Santamaría és senador del PP.
2: Ni usted ni el señor Marlaska, por mucho imperativo categórico al que recurran, han sido capaces de mostrar la dignidad de dimitir y asumir unas responsabilidades políticas que son más que evidentes. La degradación moral de este gobierno, incluida la suya, y siento decirlo, ofende y ofende a los españoles. Y usted debe ser consciente de que con cada auto de la AUCO usted deja de ser un peón de la cloaca para convertirse en comandante cloaca.
3: I al Congrés, Junts per Catalunya ha registrat una esmena perquè es debata i es vote en el ple que el president del govern espanyol, Pedro Sánchez, convoque eleccions legislatives anticipades, tot i que tracta d'una maniobra que no té efectes jurídics ni vinculants, perquè el Partit Popular havia registrat una altra esmena amb el mateix objectiu. Cap de les dues han anat avant perquè el PSOE i Sumar les han frenat en la mesa del Congrés.
1: Escoltem ara els motius que han provocat la presentació d'aquesta esmena en boca del portaveu adjunt de Junts, Josep Maria Cruzet.
4: El president ha estat incapaç d'aportar cap raó de pes que justifiqui que aquesta legislatura ha de continuar. És per això que des de Junts per Catalunya pensem que s'han de convocar eleccions, que s'ha de donar la veu als ciutadans i, per tant, avui hem registrat una esmena per tal de que el president dissolgui les Corts Generals i convoqui les eleccions per donar la veu als ciutadans.
1: Des del grup socialista, el portaveu Patxi López considera la proposta de Junts d'autèntica covardia per demanar al Congrés que inste a avançar les eleccions en lloc de presentar una moció de censura.
5: Por lo tanto, lo que estoy viendo yo es el acto de mayor cobardía política de los últimos tiempos. Como no se atreven a presentar una moción de censura, hacen esta trampa y dicen, bueno, a través de una enmienda cuela. No, pues no cuela. No cuela. Que presenten el Partido Popular una moción de censura con Vox y con su prioridad nacional, y a ver quién se suma. Y si suman más, pues se cambia el gobierno.
3: I a casa nostra, la Conselleria d'Educació ha convocat dijous els 5 sindicats presents en la mesa de negociació a una nova reunió per a reprendre les taules sectorials. Rubén Dempere.
6: Serà la primera reunió després que el bloc sindical majoritari va acordar suspendre la vaga. Esta primera reunió tractarà sobre inclusió educativa. És, de fet, un dels blocs en els quals no s'ha avançat en cap acord. Els representants dels docents demanen que es reforcen els recursos per atendre l'alumnat amb necessitats especials. Escolta, en primer, Marc Candela, de l'STPB, i després el representant de CESIF, José Seco. Tots dos han passat avui per les notícies del matí.
7: Els punts que queden per signar, doncs, que avancem en aquelles peticions que fa el professorat. Volem recuperar plantilla, volem unes ràtios millors, volem unes infraestructures dignes.
8: El tema d'inclusió, des de CESIF el que volem és que cadascú dels alumnes que té necessitats especials, doncs, que ocupen dos places, de tal forma que la ràtio baixi encara més.
3: La delegada del govern, Pilar Bernabé, ha acusat el Partit Popular i el seu líder, Alberto Núñez Feijóo, d'estar bloquejant, diu, la reforma del sistema de finançament autonòmic.
9: En aquest sentit, Bernabé ha retret al cap del Consell, a Juanfran Pérez Llorca, que no exigisca al seu partit que depose esa actitud.
10: Alberto Núñez Feijóo està bloqueando la reforma del sistema de financiación cuando nos ofrecen el doble de lo que exigía el propio Pérez Llorca. Que no esté hoy en el despacho de la calle Génova de Alberto Núñez Feijóo exigiéndole que deje de desbloquear la reforma del sistema de financiación es una estafa a los valencianos.
9: Doncs, en relació amb la reforma del sistema de finançament autonòmic, el president de la Generalitat ha reiterat que el Consell manté una posició favorable a la negociació en el marc del Consell de Política Fiscal i Financera, sempre, ha dit, amb la participació de totes les comunitats autònomes.
11: Estamos abiertos a negociar, a sentarnos y a llegar a un acuerdo que para la Comunidad Valenciana es muy necesario. Y por eso está el Consejo de Política Fiscal y Financiera. Allí no dejamos de lado a nadie. Y allí, con transparencia, tenemos que tener todos la capacidad de buscar esa igualdad entre españoles y de solventar los problemas de financiación.
3: En l'àmbit laboral, la Federació Empresarial Metal·lúrgica Valenciana i els sindicats majoritaris, Comissions Obreres i UGT, han firmat el conveni col·lectiu de comerç de metall de la província de València per al període 2026-2028.
9: Un conveni que s'aplicarà en més de 5.000.

0: i empreses i en 23.000 treballadors del sector. Entre d'altres, el nou conveni incorpora avanços en matèria retributiva, com ara un increment salarial anual del 3%, juntament amb la clàusula de revisió lligada a l'IPC, limitada, això sí, a l'1%, sense efectes retroactius.
1: En els esports, el València Bàsquet continua reforçant-se per a la pròxima temporada.
2: Sí, fa uns minuts s'ha anunciat el fitxatge de la pivot hongaresa Virag Kis. La jugadora d'un metre 94 centímetres i 28 anys aportarà a l'equip experiència en la pintura. Kis va disputar el tram final de la temporada passada amb el Perfumeries Avenida de Salamanca. És el segon reforç confirmat, ja que ahir es va anunciar l'arribada de Marta Suárez.
1: Continúen en la compañía de Chimo Rovira y Gemma Juan. Així està el món a estes hores. Així en su conta, a Punt Radio.
3: Som la veu de tots. Som a Punt.
4: Torna Cinema Jove, Festival Internacional de Cinema de València. Del 19 al 27 de juny, llargmetratges, curts i sèries en una de les cites culturals més esperades. Enguany amb cicles dedicats a Greta Gerwig, un nou cicle per als més menuts, Cinema Kids, amb pel·lícules per als de 3 a 9 anys. Amb més informació en cinemajove.com. Institut Valencià de Cultura, Generalitat Valenciana.
5: Diuen que comencen en juny, però se senten molt abans. Es veuen, es disfruten, es viuen, perquè hi ha experiències que no es poden contar. Les has de viure. Puja't al tram d'Alacant en fogueres. Servicis sense interrupcions dia i nit, del 20 al 24 de juny. Abans que comencen, ja estan passant. Generalitat Valenciana.
6: A Punt Ràdio amplia l'oferta informativa. A Punt Ràdio. De dilluns a divendres de 7 a 8 del matí. Alba Requejo dona el tret d'eixida a l'actualitat amb el primer informatiu del dia. Informatius de Punt Ràdio, de tu a tu. Ningú et dona tantes opcions per fer-te companyia, per contar-te les coses, perquè les entengues i les analises, però també per a que ho passes bé, amunt i avall, poble a poble, persona a persona. A Punt Ràdio, de tu a tu.
7: Una hora per a llegir, una hora per anar al teatre, una hora per a pintar, una hora per anar de concert, una hora per a investigar. L'hora de la cultura. L'hora de la cultura. De dilluns a divendres a les 7 de la vesprada. L'hora de la cultura. T'espera. La cultura de tu a tu.
8: L'hora de la cultura. Amb Reis Joan. Gràcies per sintonitzar-nos. Som a Punt.
9: La vesprada d'A Punt, amb Ximo Rovira i Gemma Juan.

0: És que com anem a parlar? Està parlant d'esta cantant este home.
1: La boca Luciano Pavarotti, nos callamos después.
0: Grande Luciano. Bueno, que forma part, pues en Caruso, que esto es... No hay más. Si usted quiere más...
1: Es una icona.
0: Pues no hay. Es decir, no pida que no, que más no hay. Pero también viene Enrique Poveri, que molen molt. Esto forma part de la banda de so, digamos... Bueno, banda de so original.
1: Sí, banda
0: de descansos que sonen, bueno, que no sonen, pero que se imaginen que sonen, en una novela que tenien moltes ganes de rebre a la seva autora, de llegir-nos la novel·la i d'entrar en la seva història.
1: Es diu La Càmera de les Meravilles. Pues entre esas meravilles està esta banda sonora a la que fem referència. La Càmera de les Meravilles és un thriller psicològic ambientat en el món de l'art amb una trama en la que conviuen robatori, tradició, assassinat, no falta cap ingredient per fer des del llibre una novel·la apassionant, d'aixes que atrapen, escrita per una de les grans del misteri.

0: I què vos pareix si ara, a les 6:36, com a última parada del nostre viatge d'esta vesprada, fem un viatge en el temps i seguim fent-lo a través de l'art, en este cas de la vida d'Ignacio Pinazo. Estem parlant dels més grans pintors valencians que va triomfar en el món artístic de finals del segle XIX, principis del XX. Venia d'una família humil, va compaginar diversos oficis a l'inici de la seva trajectòria, però va acabar convertint-se en un dels pintors que obria les portes a la modernitat pictòrica. Per tant, en aquest viatge, Gemma, amics, ens ubiquem a l'any 1887.
1: En aquest moment, Pinazo decidís adquirir un habitatge en Godella i reformar-lo, mentre continua residint en la casa on estava llogat a València. A Godella, a poc a poc, crearà o va crear la seva llar en una casa de poble típica i amb un taller en el pati on aconseguia la millor llum per a fer els seus quadres.
0: És que Pinazo sempre volta d'ací allà, però mai abandona València, ni Godella. I esta serà la seva llar fins a la fi dels seus dies, en un carrer que seria batejat posteriorment en homenatge al pintor. Clar, com ha de ser. És que, més, de ser. És que en Godella hi ha molt de talent, comentàvem.
1: Venia entre ells. Bueno, doncs, més de 100 anys després, la casa conserva tot el llegat artístic de Pinazo i la seva família, pintures en oli, aquarel·les, quaderns de dibuix, escultures, fotografies i arxiu personal del pintor. La vida professional i la vida privada de l'artista també està. I Mar ha tingut l'oportunitat, la nostra Mar, de visitar-la per a conèixer un poc més i millor el llegat del pintor valencià. Mar! Bona vesprada,
0: hola,
1: on estàs?
0: Sort, exactament.
2: Bona vesprada. Doncs mireu, ara em trobo en eixa casa, en la Casa Museu Pinazo. Estic justament en el taller on ell mateix feia eixos quadres, eixes pintures, un taller que està darrere del pati. Un pati des d'on ens arriba una llum fantàstica, on hi ha un ambient meravellós. I avui ens hem vingut ací perquè s'ha donat un pas més, podríem dir, en la conservació i en el reconeixement del llegat artístic del pintor valencià. Perquè avui es presenta la Fundació Casa Museu Pinazo, que té com a objectiu la protecció de la seva obra i també la dels seus fills, José i Ignacio, que van ser pintor i escultor, respectivament, també. Així, en esta família, el llegat artístic venia en la sang. La presentació oficial d'esta fundació serà este divendres a l'IBAM, però avui tinc el privilegi de tindre com a guies una mica i de fer esta avançada amb José Ignacio Casar Pinazo, que és besnet del pintor, net de l'escultor i president de la Fundació. Bona vesprada, José Ignacio.
3: Bona vesprada.
2: I també amb Assuntena, que és restauradora d'esta Casa Museu. Bona vesprada.
4: Hola, buenas tardes.
2: Primer de tot, teníem curiositat, no?, perquè la Casa Museu ja porta molts anys en funcionament, també es fan visites juntament amb l'Ajuntament de Godella. Clar, per què ara el fet de presentar esta fundació, José Ignacio?
3: Bueno, yo creo que por dos motivos bastante claros, porque primero tenemos que empezar a dar paso a nuestros hijos y ojalá a nuestros nietos también. Y por otro lado, pues porque consideramos que como ya ha habido un reconocimiento importante de la figura de Pinazo a nivel científico, pues es necesario que ese reconocimiento que se da en esos términos académicos se pueda extender a toda la sociedad. Y sea la sociedad la que en cierta medida asuma también la conservación y la difusión de estos valores. Es decir, Pinazo es, como habéis contado, es un pintor poliédrico que no solamente pinta, sino que escribe, que reflexiona, que colecciona fotografías, que vive muy intensamente la sociedad en la que se está inmerso, y en ese sentido pues todo eso constituye un conjunto de documental, un conjunto de creación, un conjunto de reflexiones que tienen muchísima importancia para saber de dónde venimos. Y entonces es el momento en el que consideramos desde la familia, porque la fundación es una fundación familiar con una serie de patronos externos, pero que hay que dar un salto y hacer que todos estos contenidos, que todas estas riquezas que se atesoran aquí, pues que puedan ser disfrutadas por todo el mundo, ¿no? Es decir, es una especie de viaje de ida y vuelta. Nosotros ofrecemos y pedimos también la colaboración para que todo el mundo pueda conocer lo que hay aquí y disfrutarlo, ¿no? Es decir, esa idea de repositorio, de archivo, como lugar de memoria, la casa a la que todo el mundo le fascina cuando entra por la puerta y dice, joder, es que esto no me lo esperaba, ¿no? Pero claro, hay muchísimos cuadros, hay muchísima documentación, hay muchísima autenticidad, hay muchísima pertenencia. Es decir, hay una serie de valores muy significativos y muy importantes que se atesoren precisament en la Casa Museu Pinazo, que queremos compartir-los. No?
2: És una forma de retorn també a la ciutadania, al veïnat, no? D'aquest llegat artístic. I és cert que comentaves que aquesta primera visita de la casa impressiona molt. No hi ha paret neta, paret buida, estan totes plenes d'eixes obres, d'eixos quadres, no només els quadres d'Ignacio Pinazo Cabarlenc, sinó també del seu fill, les escultures del seu fill, Ignacio Pinazo Martínez, que és un privilegi. De fet, així en este mateix taller on ens trobem hi ha diverses escultures que són fascinants. Clar, jo vull que ens situem ara mateixa on estem, perquè esta casa ja té molts anys, no? Ho comentàvem abans, i fins i tot estava construïda d'abans. Assun, jo no sé si pots contar-me una mica la història també, sobretot de la conservació d'esta casa.
4: Bueno, en 1971, un año después de morir Ignacio Pinazo Martínez, el escultor, los padres de José Ignacio, su padre, que es el arquitecto, Eugenio Casar, y su madre deciden restaurar, digamos, estructuralmente la casa, porque era una casa de pueblo muy, muy antigua. Tenía pues mucha madera, muchos problemas de cara a la conservación en el futuro y sobre todo como continente de todo lo que tenía que contener de obras de arte. Entonces emprenden una obra de reestructuración de la casa. No tocan, o sea, vuelven a colocar, signan las obras, las guardan y cuando acaban las obras lo vuelven a colocar todo en su mismo sitio y recomponen toda la casa como la tenían, pero ya con una seguridad en las puertas, en las ventanas, en los suelos, una forma de que se conservarà mucho mejor, ¿no?
2: Però com dèiem, Adés, sí que és un autèntic viatge en el temps, perquè tot està en la seva certa mesura, no? En el mateix lloc, en la mateixa forma que

0: Esta obra musical me gira el cap. La revisió que va fer Max Richter de les quatre estacions de Vivaldi és, em sembla, una obra mestra absolutament incontestable. És una barbaritat. I recomane la seva escolta a casa, vivíssimament, en el lo millor que tingueu a casa, siga cascos, siga auriculars, siga en l'equip de música, perquè és una meravella.
1: Pues mira que hem tingut una última hora molt artística.
0: A muntó.
1: Bueno, música, com tu deies, hem parlat d'obres d'art a través dels llibres, a través del museu. Pues la cosa, què ha de ficar la cirereta del pastís? Reis, Joan.
0: Ahí está.
2: Gràcies, gràcies.
1: Perquè ella ve jo després també, en una hora pleneta de
2: jo cultura
1: de la
2: bona. Jo també soc pinacista, a veure qui no és pinacista. I tinc moltes ganes d'anar a veure si a casa. Però jo avui vinc a fer-li enveja, Ximo.
1: Ataca.
0: Què portes, avui?
1: Ai, perquè...
0: Manolo Tarancón, The Dark Side of the Moon, la revolució sònica de Pink Floyd.
1: Oh my God!
0: Fan unes col·leccions en FM?
2: Fan unes col·leccions en FM? Doncs mira, Manolo és un crac. Doncs Manolo presenta demà...
0: I això és xics Pink Floyd?
2: Això és xics Pink Floyd, que fem música. Sí, eren peluts, efectivament, peluts. Quan tots els xics es posaven gomina, ells, ala, caiga la barba, el bigot, la melena llarga... Atenció, que jo diria, bueno, és un disc que té temps, 1973. Són molts anys.
0: Són
2: molts anys, i clar, quan tu dius, no, The Dark Side of the Moon és una marcianada, és una preciositat, és un luxe, és tot... Però clar, quan he fet l'exercici d'intentar ubicar-me en el 73... Ja, si estàvem escoltant
0: Libre... Les fletxes de l'amor de Carina.
2: Les fletxes de l'amor i totes aquestes coses. Però
0: també
2: allà...
0: hi havia Barrabàs però, i també hi havia...
2: Però anem a veure, i als Estats Units, Roberta Flack en Killing Me Softly o Marvin Gaye. I aquestes persones, no ho sé què va passar, i Manolo Tarancón el que fa és esbudellar i contar tot el que es pot contar, no? Com sorgeix, com es grava, què passa, per què de sobte es posen a parlar de l'estrès, de la pressa, del verí dels diners, saps? De totes aquestes coses que podrien ser els temes d'avui dia, perfectament. Perfectament.
0: I a nivell sonor, l'avanç que li peguen al rock progressiu en este àlbum és...
2: Efectivament.
0: És absolutament seminal.
2: I a més, avui és dimarts, i avui ve Juanjo.
0: Tenim
2: el teló de fons, clar. I anem a parlar d'una cosa xulíssima, i és, hi ha un científic que s'empuja a les escenaris, es posa al servei d'un director, com si fos actor, per a fer divulgació científica. Estem tan sorts... que ha dit, a veure si divulgant el canvi climàtic així, algú
1: parem
2: fa
1: atenció,
2: cas, no?
1: Parem atenció.
2: Mira, serà bonic, o?
0: És una molt idea original. A proposar,
2: Sí,
0: sí, sí. Sí.
2: Què fa, vos, que diuen mi a l'hora de la cultura?
0: Clar, després de les notícies, fins a les 8, a l'hora de la cultura, de 8 dimarts, en Reis Joan i equip. Gràcies per acompanyar-nos, Reis.
2: Un beset, ben gran. Mona Lisa.
0: Ay, no te vea a ti,
1: señor.
3: Lovely work of art.
0: Que porte les
1: ulleres. Que Manolo en un llibre per tu.
0: Es que porte les ulleres de Boro, no havia vist a Manolo.
1: I s'ha pisat els gotetes, que diria Matia Consolín. S'ha pisat els gotetes.
0: Moltes gràcies, Manolo, per portar el disc i per descomptat, per haver-lo escrit. Nosaltres tornem a partir les 4 demà. Vinga, quedem a l'hora de la cultura. Au, adeu.
4: La vesprada da punt. Amb Ximo Rovira i Gemma Juan.
5: Són les 7.
6: A punt. Notícies.
5: El jove de 24 anys acusat d'assassinar amb un ganivet el logopeda que atenia el seu fill de 2 anys en una consulta del barri de Marchalenes a València continua a comissaria a l'espera de passar a disposició judicial. Alejandro Molés.
7: Segons el relat del detingut, el logopeda de 32 anys podria haver abusat del menor, una acusació que ha sorprès a la mare d'un altre pacient. L'escoltem.
8: El logopeda de mi hijo, desde hace 7 años. Una persona excepcional, siempre... Pues, dispuesto a ayudar, porque yo venía ahora y esta tarde le toca la cita con mi hijo, le tocaba dentro de lo que cabe. No me lo creo porque yo he traído a mi hijo muchos años y jamás de los jamases. Siempre he estado fuera y cualquier cosa se escucha, llantos y cosas de esas. Yo llevo 7, casi 8 años con mi hijo aquí desde logopeda, que le ha ayudado un avance inmenso a mi hijo.
7: Mentrestant, al Daia, a l'Horta Sud, la Guàrdia Civil ha detingut dos homes acusats de matar també a Marma Blanca a un altre. Tot ha passat poc abans de les 11 del matí en una caseta abandonada pròxima a un polígon industrial, com hem dit, del Daia. No es descarten més detencions.
5: Més successos. A la Plana Alta, la Guàrdia Civil ha desmantellat dos plantacions interiors de marihuana a Almassora i a Castelló, on ha confiscat més de 600 plantes de cànnabis i ha detingut dos homes als quals se'ls acusa de tràfic de drogues i defraudació de fluid elèctric.
7: I en una altra operació, també la Guàrdia Civil ha detingut dos homes de 21 i 41 anys acusats de participar en més de 10 robatoris de coure, més de 2.000 quilos, que haurien sostret de l'enllumenat públic i de punts de càrrega de vehicles elèctrics. En els robatoris, localitzats en una desena de pobles de les províncies d'Alacant i de València, s'haurien ocasionat danys per valor de més de 100.000 euros.
5: La directora general de la Guàrdia Civil nega totes les acusacions que el Partit Popular i Vox li han fet al Senat sobre la presumpta trama per a impedir que la UCO investigue al PSOE i al govern. Xavier García del Valle.
9: Sí, recordem que la directora general, Mercedes González, compareix des de les 4 de la vesprada a la Comissió d'Interior i allí ha rebutjat totes aquestes acusacions que tant el PP com Vox asseguren que estan en els informes de la UCO.
10: Si algun miembro de mi gabinete se vio con Leire Díaz, jamás, nunca, que sé que le ha molestado, jamás, nunca. Si salieron fondos reservados para algo de Leire, jamás, nunca. Si el DAO se ha visto con Leire Díaz, jamás, nunca. Si la Guardia Civil protegió a Leire Díaz, jamás, nunca.
9: González ha negat també qualsevol complicitat amb Leire Díaz per a coaccionar membres de la Guàrdia Civil. El PP i Vox han tornat a demanar-li la dimissió, la d'ella i la del ministre Marlaska. Esta és una mostra del debat entre González i el senador popular Luis Santamaría.
10: Cuando han dicho amedrentamiento, coacción a la Guàrdia Civil, ¿ustedes no creen de verdad que si la Guàrdia Civil, a la que ustedes admiran igual que yo y se ponen pulseras, incluso llevan corbatas, ¿ustedes no creen que si algún agente de la Guardia Civil hubiera visto cercenado en algún solo

0: aspecto, su trayectoria profesional y la ejecución de alguna de estas investigaciones lo hubieran puesto en conocimiento de su autoridad judicial? ¿Sabe cuántas quejas han llegado de la autoridad judicial con respecto a agentes de la UCO que se consideran amenazados, coaccionados? Ninguna.
1: La divisa que está incluida en la cartilla de la Guardia Civil dice que el honor debe conservarse siempre sin mancha, porque ya una vez perdido no se recobra jamás. El honor, señora González, se pierde cuando se miente. Y el señor Marlaska, el señor Pedro Sánchez y usted mienten, han mentido. El honor se pierde cuando no se cuenta toda la verdad y cuando no se contestan todas las preguntas y cuando no se contestan con claridad. Y usted no lo ha hecho.
2: I un dia abans de la seva compareixença davant la justícia, el jutge de l'Audiència Nacional, José Luis Calama, ha rebutjat la petició de la defensa de l'expresident José Luis Rodríguez Zapatero perquè suspenga la declaració prevista per a demà sobre la investigació separada oberta per les joies confiscades en l'escorcoll del seu despatx i l'acusació de contraban i delicte fiscal. Rubén Dempere.
3: En el capítol de reaccions, des del govern espanyol mantenen, almenys de moment, la confiança en Zapatero. Així ho ha dit la seva portaveu, Elma Saiz.
4: El presidente Zapatero va a dar todas las explicaciones, va a ejercer su legítimo derecho a la defensa de manera inmediata, de manera inminente, a partir de mañana mismo. Yo no me puedo pronunciar sobre informaciones que hemos conocido por filtraciones.
3: Mentrestant, des de Podem, la seva líder, Yone Belarra, diu no entendre la sol·licitud de Zapatero per a buscar més temps.
5: Si necesitas mucho tiempo para prepararte para algo, para explicar algo, algo huele muy mal en ese caso. Y creo que es demoledor, además para el gobierno, porque nada de lo que estamos conociendo, ninguna de esas presuntas corrupciones, se podía haber producido sin el gobierno de España, sin que el Partido Socialista tuviera el gobierno de España, sin que esas personas tuvieran acceso al presidente del gobierno. Y eso es gravísimo, es terrible.
2: La ciutat de València serà demà l'escenari de nombroses protestes.
6: Sí, parlem dels taxistes, de la patronal del sector del vehicle de transport en conductor, les VTC, també del professorat de l'ensenyament concertat, del personal de centres d'infància i de majors, a més dels integrants de la xarxa d'entitats per un finançament just. Tots ells reclamen que s'atenguin les seues reivindicacions. Els taxistes es concentraran a les 10 hores davant les Corts per a manifestar el rebuig al decret llei del Consell sobre prestació del servici de transport públic. Dos hores més tard, al migdia, la patronal de les VTC es concentraran també davant de les Corts per a protestar per a la suspensió temporal de noves autoritzacions. Així mateix, i coincidint amb la jornada de vaga en l'ensenyament concertat, hi haurà concentracions a les 10 del matí i també a les 6 de la vesprada. Protesten, en este cas, per la precarització de les condicions laborals.
2: I l'ONG valenciana Casa Caritat ha presentat la seva memòria d'activitats de l'any passat.
3: Un informe en què alerten de l'impacte de la crisi de l'habitatge en les persones més vulnerables i tot això degut a que l'encariment dels lloguers complica i molt la vida a moltes famílies. Es tracta d'un col·lectiu que, malgrat tindre ingressos econòmics, encara necessiten suport per a cobrir les necessitats bàsiques. Escoltem la presidenta de Casa Caritat, Elena Sánchez.
7: El alza de los precios de la vivienda y también de la energía, es decir, de la calefacción, de la electricidad y de los alimentos, pues familias que considerábamos tradicionalmente clase media, media baja, pues ahora no llegan, es decir, si pagan el alquiler no pueden comprar comida y si compran comida no pagan el alquiler.
2: I també tenim un apunt que contar sobre el procés de regularització de migrants.
6: Sí, perquè Sumar i Podem han demanat al govern espanyol que amplie el termini de sol·licitud per a aquesta regularització de persones migrants a Espanya, que finalitza el 30 d'aquest mes, i ho han demanat amb l'objectiu que els interessats puguen presentar la documentació requerida. Escoltem la portaveu de Sumar al Congrés, Verónica Martínez.
8: Que a 15 días de que se acabe el proceso de regularización, 900.000 personas han presentado ya sus solicitudes. Esa cifra superior a la inicialmente calculada da una idea de cuántas personas viven y trabajan en nuestro país sin derechos. En este sentido, desde Sumar defendemos que el Gobierno debería ampliar el plazo para esta regularización porque nadie, lo dijimos desde el principio, debería quedarse fuera de tiempo para presentar la documentación.
2: El Ministeri per a la Transició Ecològica ha actualitzat les dades sobre l'aigua acumulada als pantans d'Espanya.
9: Destaca que a casa nostra la reserva hídrica dels embassaments del Segura han disminuït lleugerament fins a situar-se en el 59,3% de la seva capacitat total. També baixa l'aigua que hi ha a les preses que depenen del riu Xúquer, on ara la capacitat és del 65,7%. A nivell estatal, la reserva hídrica se situa en el 8%.

0: 31,5%.
1: I el govern valencià ha presentat el pla de gestió de l'eclipsi solar total previst per al 12 d'agost, que serà ben visible a molts indrets de bona part del nostre territori, això sí, sempre que l'horatge ho permeta.
0: En total s'han habilitat 8 punts oficials d'observació per a seguir este fenomen astronòmic amb garanties d'aforament i de seguretat. 5 d'ells estaran en la província de València i els altres 3 en la de Castelló, tant a l'interior com a la costa. El Consell convida la ciutadania a seguir la informació d'eclipse a través d'un web oficial per a minimitzar els riscos de l'observació. Així ho detalla el director general de Ciència i Investigació de la Generalitat, Rafael Sebastián.
2: Que con ello pretendemos ofrecer toda la información a la ciudadanía necesaria en un sitio centralizado, que es la página web eclipses.gva.es, donde tenemos toda la información oficial en tiempo real, la vamos actualizando, y donde especialmente queremos sensibilizar a la ciudadanía del riesgo ocular que hay de ver un eclipse sin las medidas de protección adecuadas. En este caso, unas gafas para visualización de eclipses con una ISO muy concreta que se tiene que certificar en el caso de querer ver el eclipse con seguridad.
1: I un últim apunt del món de l'esport. La selecció espanyola ha tornat esta vesprada als entrenaments.
3: Sí, sessió matinal en l'horari americà de Chattanooga per als de Luis de la Fuente, cares llargues i molta serietat després de l'inesperat empat a 0 contra Cap Verd. L'única absència de la sessió ha sigut Miquel Merino, que ha entrenat al gimnàs per precaució. El propi jugador li ha restat importància.
4: Hoy era un día de bajar un poquito la carga y quedarme dentro tratando. Y bueno, me siento bien, me encuentro bien y iremos progresando.
3: La selecció vol passar pàgina prompte del pobre resultat contra Cap Verd.
4: De tragarse un poquito la decepción de no haber conseguido los 3 puntos, pensando en qué cosas tenemos que mejorar, en qué cosas hicimos bien para utilizarlas para el siguiente partido y bueno, recuperarnos cuanto antes que viene lo bueno otra vez.
3: En 6 dies, Espanya tindrà l'oportunitat de refer-se contra l'Aràbia Saudita.
1: Es queden ara en la companyia de Reis Joan, en l'Hora de la Cultura. Nosaltres tornem a les 8 en Contrapunt. Així està el món a aquestes hores. Així ens ho conta a Punt Ràdio.
5: Som a Punt. Gràcies per sintonitzar-nos.
6: Torna Cinema Jove, Festival Internacional de Cinema de València. Del 19 al 27 de juny, llargmetratges, curts i sèries en una de les cites culturals més esperades. Enguany amb cicles dedicats a Greta Gerwig, un nou cicle per als més menuts, Cinema Kids, amb pel·lícules per als de 3 a 9 anys. Amb més informació en cinemajove.com. Institut Valencià de Cultura, Generalitat Valenciana.
7: Vols que la teva marca arribi més lluny? En Apunt Ràdio fem que la publicitat connecti de tu a tu amb milers d'oients cada dia. Tenim les ferramentes perquè el teu missatge destaque, anuncis en les pauses dels teus programes preferits i mencions fetes pels nostres presentadors que connecten la teua marca amb el teu públic de manera directa, pròxima i efectiva. Els nostres agents t'ajudaran a planificar la teua campanya per aconseguir la màxima eficàcia al millor preu. Anuncia't en Apunt Ràdio. Escriu-nos al correu publicitat@apunt.es. Apunt. Publicitat pròxima, directa i eficaç. Perquè sí, parlem de tu a tu.
8: Apunt, la ràdio pública. Gràcies per sintonitzar-nos.

0: hi ha una gran diferència entre tindre una opinió i sentir la necessitat d'expressar-la sempre. Sovint confonem la llibertat d'opinar amb l'obligació de fer-ho, com si el silenci fos una renúncia, una falta de criteri, no sé, com si pel fet de callar estiguérem defugint mullar-nos, defugint una responsabilitat. La maduresa no consisteix en tindre resposta per a tot, sinó en saber quan una paraula aporta llum i quan només afegeix soroll, i el soroll sempre sobra. I com deia Sèneca, si les teues paraules no van a millorar el silenci, doncs no les digues. Les xarxes no ens ajuden massa, és cert. Sembla que cada dia ens hem d'apuntar a un cabàs de dilemes agafant una postura o aquella radicalment contrària. Ja no hi ha matisos. Però no tota opinió és necessària, ni tota veritat ha de ser dita en qualsevol moment i de qualsevol manera. La paraula és l'arma més poderosa, deia Ramon Llull, segons diuen, i les paraules tenen sempre conseqüències. Podem construir ponts, però també podem deixar ferides que perduren molt més que l'instant en què van ser pronunciades. Abans d'opinar sobre la vida d'una altra persona, sobre les seues decisions, les seues circumstàncies, convindria preguntar-nos quin és el propòsit de les nostres paraules. Volem ajudar? Comprendre? Acompanyar? O simplement necessitem afirmar el nostre punt de vista perquè sí? Massa sovint, sota l'aparença de la sinceritat, s'amaguen judicis que fan mal, comentaris que minven l'autoestima o crítiques que no aporten cap camí de millora. I no és cosa de mala intenció, que n'hi ha de mala intenció, és la falta de mesura de l'abast d'allò que diem. En la mesura que les paraules perden el seu sentit i que anem cada dia més de pressa escrivint i jutjant, deixem de tindre plena consciència d'allò que pot provocar la paraula. Mirem d'entendre abans de valorar, d'escoltar abans de parlar. Pot ser una de les formes més altes de respecte cap a l'altre i cap a una mateixa. És acceptar que no hem d'intervindre en tot. Que hi ha silencis que són prudència, consideració i cura. I des del silenci prudent seguir reivindicant eixa llibertat d'expressió, imprescindible, però conscients del que significa. En un món ple de veus que comparteixen per ser escoltades, enmig d'un corral amb massa galls que desafinen, pot ser la saviesa consisteix a recordar que les paraules deixen petjada i que abans de preguntar-nos si tenim dret a opinar, hauríem de preguntar-nos si allò que direm farà créixer l'altre o simplement el farà més vulnerable. Són les 7 i 14 minuts i això és l'Hora de la Cultura.
1: Art, música, disseny, teatre i molt més. En l'Hora de la Cultura.

0: match for fucking years. Absolutely years.
1: I've always been mad. I know I've been mad. Like the most of us have.
2: Jo voldria plantejar-vos ara que farem l'exercici d'anar arrere en el temps. 53 anys, per a ser exactes. Com era el món l'any 1973? La veritat és que quan el poses a escorcollar, mireu, Israel bombardejava el Líban en l'operació Primavera de Joventut. Quins noms tan bonics posen a les guerres. Segons assegurava, per matar els responsables de la massacre de Múnich un any abans. El franquisme seguia assassinant. El 1973 és detingut Salvador Puig Antich. Aquell any, escoles d'estat feixistes es van posar de moda i Uruguai i Xile els van patir, amb l'assassinat, com sabeu, de Salvador Allende al Palau de la Moneda. Marlon Brando aquell any va rebutjar l'Oscar a millor actor per El Padrino, en protesta per la discriminació i els estereotips de migrants cap als nadius americans per part de Hollywood. Els majors èxits musicals a Espanya eren Eres tú, de Mocedades, Eva María, de Fórmula Quinta, Libre, de Nino Bravo, i Entre dos aguas, de Paco de Lucía. Un mes abans que morirà Nino Bravo, Pink Floyd va traure el disc The Dark Side of the Moon, que sona així.

com dol parlar de Mundassó, és terrible, però és que... Clar, si posem el disc no parlem, i tampoc no es tracta d'això. Este disc que estem escoltant va marcar un punt d'inflexió en la història de la música i en el que s'entenia per un àlbum, per un disc. Per primera vegada no hi havia cançons més o menys relacionades, sinó un tot, de principi a fi. Les lletres de Roger Waters parlen d'estrès, de pressa, d'alienació, demostrant que el rock podia tractar temes existencials, deixant un poc de banda, si tu vols, la psicodèlia, per exemple, no? Va estar més de, crec, no sé si són 700 o 900 setmanes en la llista americana Billboard, que es diu prompte, eh?

0: La seva portada icònica amb un prisma espectral, obra de Storm Thorgerson, també va marcar un abans i un després, no? Escoltem Pink Floyd i parlem d'ell perquè demà es presenta a les 7 de la vesprada a la llibreria Bangarang de València el llibre The Dark Side of the Moon, la revolució sònica de Pink Floyd, de Manolo Tarancón. Un llibre on el també músic valencià reconstruïix la història del mític disc. Manolo Tarancón és periodista de formació, tot i que el coneixem sobretot en la seva vessant de músic. Ha publicat 4 discs amb el seu nom i 2 més amb la seva banda Reno. A més, és productor musical, programador de concerts. En comunicació audiovisual s'ha decantat pel cinema documental i la televisió. A més, escriu habitualment a Quadernos FM. FM és qui publica el llibre, per cert, i el dedicat a Pink Floyd és el seu segon llibre, perquè va publicar Conversaciones con Joel López. Manolo Tarancón, bona vesprada.
1: Hola, bona vesprada.
0: Fot parlar de Montasson, la veritat, sí. Però haurem de contar algo del llibre.
1: Sí, sí, clar.
0: No podem, no podem posar-nos a escoltar el disc de Pink Floyd, sí, encara sí. Que ens agradaria. Vos recomanem que quan arribeu a casa se'l poseu de principi a fi. Tu ja havies dit en més d'una ocasió que The Dark Side era com... el teu disc, no? Era el fora
1: sí,
0: de sèrie per
1: sí,
0: a tu.
1: Sí, perquè és un disc que trenca amb tot, no? Trenca amb tot i que és com una revolució sònica, no? Com diu
0: el títol
1: del llibre, perquè mai s'havia fet pot haver un debat, n'hi havia bandes com King Crimson, com sí. Yes, que també eren, o venien del tema progressiu, n'hi ha debats a internet sobre si Pink Floyd era un grup progressiu o no, venien de la psicodèlia, però és veritat que així, pues...
0: adeu.
1: Lo que diuen en la cuina, a més, de Nick Mason, que és on es reuneixen, per a començar a donar forma a este disc, anem a fer una altra cosa. Volem que tu, Roger Waters, t'encarregues de les lletres, i aleshores pues, Waters comença a plantejar ja el seu món existencialista, nihilista, no? I d'ahí tota la temàtica molt polifacètica que té el propi disc. I després també el que comentaves, no? O sea, no és casualitat que els ells havien estat en Norman Smith, que era un productor molt, molt important en discos anteriors, no? Però en aquest disc, concretament, va ser Alan Parsons qui va estar...
0: És que es van ajuntar la família i les ganes de menjar, no?
1: Clar.
0: Vull dir...
1: I encara que ells produïen, ell també va fer molt, no? I aleshores, en el llibre el conte, que els dos, tant Alan Parsons com Chris Thomas, que va ser qui va replantejar un poquet lo que eren les... la barreja final del disc, coincidien en que eren un grup que quan entraven en l'estudi eren com una... o sea, ho aprofitaven tot, no? Entonces, aleshores, ells gravaren el disc en Abbey Road, entre les sales 2 i 3 d'Abbey Road, perquè en altra sala estava gravant Wings, estava gravant Paul McCartney, un dels discs de Wings, i ahí n'hi havia un seqüenciador, o sea, un seqüenciador que en un teclat que mai ho havien usat ahí. Aleshores, bueno, pues Waters i Gilmour començaren a fer ahí de les seues i van traure no sols
0: les decisions. Escolta, és de veres que es va gravar en 2 sessions.
1: No, que va. No. Lo que sí que és veritat és que ells tenien moltíssims compromisos de concerts. Aleshores, la gravació va ser molt caòtica, no? O sea, perquè no va ser una gravació de, pues, agafem un mes o 3 setmanes seguides i estem ahí, no. De fet, ells ja, abans de començar a gravar el disc, ja tocaven les cançons en directe.
0: Sí. O
1: part de les cançons que ja tenien més o menys que, bueno, van anar evolucionant, de repente se van a Japó de Xira, de repente se van a Holanda, se van a França, graven també Life at Pompeii, el directe en Pompeia, que va ser també una peça documental molt curiosa.
0: Però per què és tan important Pompeia?
1: És important.
0: De fet, tu li dediques un capítol. Sí. Veritat?
1: Sí, li dedico un capítol perquè és important perquè no n'hi ha fotos ni material gràfic de la gravació de Dark Side of the Moon, però el director de Life at Pompeii

0: Inicialment el documental s'estrena d'alguna manera en plan multitud, però no té èxit, no? I com no té èxit, el director va dir, bueno, i què us pareix a més de lo que és el... Perquè tenim que dir també que l'AFA Pompei és, o sea, Pink Floyd eren l'antítesis de tot, no? O sea, en aquells temps lo que molava als productors era gravar busto perquè n'hi havia un milió de persones ahí fent de tot i tal. Aleshores, van plantejar, perquè no fem un concert en un anfiteatre clàssic com aquest i sense públic. Clar. Era un concert a l'ús sense públic.
1: I és clar, que és era l'antítesi del que es feia.
0: L'AFA Pompei. Entonces, en la segona edició del documental, que es pot veure, sí que se van fer amics i un dia pescant, Roger Waters i el director del documental, el director li va dir, i si me passe per l'estudi en un equip mínim i tal i grave quatre cosetes per a donar-li també a lo que són les imatges de Pompeia, un poquet de tal, tal, tal, tal. I a partir d'ahí, lo que ara podem veure si vegem el documental és molt més llarg i té imatges de la gravació de Dark Side of the Moon. Per això és important i també important. Perquè...
1: Aquell fracàs va ser important, perquè sí, si no, no sí. Tindríem...
0: Perquè a més en Pompeia encara, o sea, lo que crida l'atenció és que el concert de Pompeia es dona al final del 71 i les cançons que trien són cançons que vienen de discs anteriors que són pura psicodèlia i pura improvisació. N'hi ha cançons que tu veus directament. O sea, és que n'hi ha una cançó en la que Wright, el teclista, està aguantat a un gos i li està posant un micro mentre Gilmour en la bala, que és el que s'utilitza per al pedal steel, que és molt complicat fer les slide guitar, no en un bottleneck, sinó en una bala, que pesa molt més, fan un blues, i a més és una... és com una... Com diries? És com un record a Simus, que és una cançó de Middle, que és el disc anterior, perquè el gos de Pete Townshend li ho va deixar a Roger Waters perquè se va anar de viatge, i el gos estava entrenat perquè cada vegada que escoltara música començara
1: a lladrar
0: a tope. Aleshores, en la cançó de Simus, que no estava previst, es va colar el gos i van deixar-ho en lo que és el disc, no? I com a homenatge, en Pompeia es veu a Richard Wright agafar a un gos, posar-li un micro a més un micro omni, vull dir, un micro que agafa moltíssim espectre i s'escolten el gos ahí a tope, no?
1: Què sabem de com va ser aquesta gravació? Perquè quan has arribat, i comentàvem també amb el company Ximo Rovira, no? De dir, ostres, és que eren els 70, el món era el que era, no hi havia digitalització, és que no, ni s'aspirava a la digitalització.
0: No.
1: Com es gravava això?
0: Pues va ser molta faena,
1: perquè... Espera, pugem un poquet el que estem escoltant.

0: Això és una guitarra que provoca calfreds quan l'escoltes, veritat? Mm. Però hi ha moments en el disc que tu dius, home, com es nota, no? Els efectes, no? Sí. Digital, i no.
1: N'hi ha... No, digital.
0: No hi havia res. De fet, no existia.
1: De fet, compta en el llibre, en la part tècnica, que era molt complicat perquè tenien que fer com en un concert. N'hi ha pistes que tenien que estar, o sigui, com Alan Parsons i el seu ajudant, eren quatre mans, n'hi tenia més mans, perquè tenien que fer, de repent, un soroll en una cançó que tenia que havia de gravar-se en un volumen que tenia que anar, havia d'anar en fade-in, cap a dalt, i algú tenia que donar-li, i això és el que quedava en la cinta gravada, no? Entonces, aleshores el que feien era volcar perquè, encara que la taula era una taula prou novedosa per a lo que era aquella època, era curta per a ells. O sigui, necessitaven moltes més pistes, era una barbaritat el que van fer ahir. Això és una obra de orfebreria
0: absoluta. Segurament sense Alan Parsons, com a enginyer, no haguera eixit, no?
1: Impossible. De fet, ells volien, pel següent disc, el Wish You Were Here, que ell fora l'enginyer, però ja començava en el subproducte d'Alan Parsons Project, clar, i ja no va poder ser...
0: No, i a més diria jo, en estos bojos...
1: No, que va, que va.
0: No
1: de fet,
0: va
1: clavar-se tant en el disc i volia tant... amava tant el disc que conten el llibre com se va anar a la sala 3 en el seu ajudant i li va posar uns micros, entonces hi ha una cançó o diverses cançons que s'escolten com passos, no? Entonces sí, és l'ajudant passejant per la sala i Alan Parsons li deia des del control, ara a córrer, i el tio

0: Atren, un road manager que portaven de vegades, van provar en Linda McCartney i en Paul McCartney, però finalment, quan no vaig servir, no varen posar. Entonces, aleshores, preguntaven coses, primer, facilites, o fàcils, però després començaven a preguntar què opines de la mort, i què opines de la violència, i què opines... Entonces, la gent anava parlant, i aquestes frases estan insertades dins de les cançons, es fa a propòsit que no s'escolte exactament el que es diu, i de fet l'última frase, que el que diu és esto es el otro lado, en anglès, evidentment, esto es el otro lado de la luna, this is the other side of the moon, va ser una de les frases que han registrat a un dia de començar la mescla o barretxa, no sé, en València, definitiva, no? I també va començar un poquet la pelea Waters-Gilmour, perquè Waters volia un disc més sec, on les lletres tingueren més importància, i Gilmour volia un disc més espacial, i esa batalla la va ganar Gilmour, i per això van cridar a Chris Thomas, que va ser el que va enregistrar el disc de Sex Pistols, el Nevermind the Bollocks, un crack, i va anar cap allà un poquet a posar l'ordre, no? Perquè ja l'han parçós encantat.
1: Em sap mal per Rogers, però que bé que se'n va aixir amb la seua.
0: Sí. De fet, The Wall ja és un disc que ja quan escoltes The Wall, per exemple, la mítica canció Another Brick in the Wall, Part 2, és completament sec, no? Tu escoltes les guitarres de... No el solo, les guitarres rítmiques del principi i la bateria, i pràcticament no n'hi ha reverb, no? I és el que Roger Waters sempre volia, no? I en The Side of the Moon no. En The Side of the Moon n'hi ha molt... reverb...
1: Hi ha profunditat.
0: Profunditat, atmosferes, capes, coses que... Gilmour apostava més per això, més que Waters, sí.
1: Escolta'm, jo sempre m'he preguntat, vull dir, com una cosa, disculpa l'expressió, com una marcianada, com el que estem escoltant, vull dir, que és tan radicalment contemporani, que és esfereïdor. O sigui, estàvem escoltant Mocedades així, i Roberta Flack allà, i Marvin Gaye.
0: Sí.
1: Amb tots els meus respectes, fantàstic, vull dir, val. Però... Això hauria d'haver sigut un desastre.
0: Sí, segurament en Espanya...
1: Com ha sigut que és un dels discos més èxit del món?
0: Sí, de fet, sí. I, per exemple, jo vaig escoltar un programa que va dedicar-li Diego Manrique al primer disc de Pink Floyd, quan encara estava Syd Barrett, de The Piper at the Gates of Dawn. I ell ja aconseguia, com a molt melomanquera, discos que en Espanya no es podien aconseguir, i ja flipava en la psicodèlia. Vull dir, o sigui, sí que n'hi havia públic. No era un públic mainstream.
1: Sí, no era un públic majori, efectivament.
0: Però sí que n'hi havia un públic, no? I, de fet, Pink Floyd, fins a este disc, estaven molt frustrats, perquè tots els discs anteriors, que eren molt bons, ells li tiraven la culpa a la companyia perquè no sabien vendre-lo. Però eren discs Atom Heart Mother, Uma Guma, de Piper at the Gates of Dawn, que va ser el primer, la banda sonora de la peli de Schroeder Moore, després també la d'Antonioni, que va ser Oscar by Clouds. Middle va ser el primer disc que va ja sonar pegar, un poquet més, va pegar més, i després ja Soy del Moon va ser una barbaritat que ni ells si ho imaginaven.
1: Però és que quan ho mires des d'ara no s'entén. No s'entén que aquell...
0: Jo crec que no ho han tenit ni ells. O sigui, ells han dit en moltes entrevistes, jo de fet me vas veure per a documentar-me un documental de 30 anys després parlant del disc, i ells comentaven 30 anys després que no eren conscients de lo que estaven fent. O sigui, sabien que estaven fent algo bo, però no sabien quina repercussió anava a tindre.
1: I quines repercussions va tindre a nivell musical?
0: Brutal.
1: Perquè a partir d'ahir la cosa canvia.
0: Brutal, brutal.
1: D'ahir que es parla sempre d'un abans i un després de Dark Side.
0: Sí, de fet, ara mateixa, per exemple, la marca Pink Floyd ja no la té Pink Floyd. L'han venut per una fotreca de pasta increïble. Però són molt... ells sempre negociant eren els millors. Els drets de les cançons sí que són seus. Aleshores, Sony, que és qui té els drets... acaba d'editar un disc que es diu Pink Floyd 1971-1979 i tria les cançons que vol, les posa en l'ordre que vol. Pink Floyd no té res que fer ni que dir perquè ja no té els drets sobre la marca del grup, però els drets d'autor sí que els arriben a ells.
1: I facin el que facin, vendran?
0: Sí,
1: que facin el que facin, fas el que fas, sí, sí, sí, Sony, no, no,
0: és
1: vendrà.
0: Que, és,

0: És que està venent este disc una barbaritat. O sea, sí. O sea, tot el que fan. Jo, de fet, n'hi ha un capítol que està dedicat a les reedicions, que algunes les pot ser regular, perquè jo soc partidari, i això sí que ho dic, i cadascú és cadascú, no? N'hi ha moltes reedicions de la Sayo de Moon, no? Però sí, jo me quede sempre en la masterització del 73.
1: És la que estem escoltant al programa, eh?
0: És que, a més, sona, i és que pareix un disc fet...
1: Després d'ahir?
0: Sí, fa una setmana, en tots els... en fi, tots els aparatos...
1: Sí, amb l'última tecnologia que pugui haver.
0: I no, que va. I és que ho escoltes i és net com una... O sea, ahir sí. Alan Parsons va fer un treball impressionant, i és també com a músics, clar, evidentment. Sí.
1: Clar. Aleshores, mira, estem escoltant una cançó que pot ser molta gent, bueno, molta gent no, pot ser encara hi ha algú que no sap que és una cançó de The Dark Side of the Moon del 1973. No haurem cremat esta cançó.
0: És la més important, perquè és el single. Ells tenien una... Estaven molt cabretxats en la part de... Perquè la discogràfica tenia una subdivisió als Estats Units i sempre havia anat molt mal als Estats Units. Aleshores, entra una persona nova que els catapulta i fa molt bé el seu treball. I, de fet, ara que estem en l'època de l'autoedició, jo vull també posar, igual que les editorials, els llibres i tal, l'autoedició està molt bé, però és una frase de David Gilmour que va dir una discogràfica haciendo bien su trabajo es una apisonadora. O sea, si lo hace bien es una apisonadora. Aleshores, en Estats Units va entrar una persona que va creure en ells, va eixir el single de Money, sí. I la gent ja va conèixer a Pink Floyd per Money. De fet, la primera gira que fan a les dues setmanes d'estar el disc al mercat, ja és quan ells ja se van als Estats Units i comencen la gira allí, no? I rebenten tots els... sold out, allà no anaven, van presentar en Nova York en el Radio City, crec que va ser, i que estaven de Warhol, bueno, molt de VIP i tal. I, a més, n'hi ha un capítol així que jo li dono molta importància a la part lumínica i la part audiovisual.
1: Ai, sí.
0: Perquè no hi havia grup en el món que en
1: portava
0: aquella època
1: fera
0: el que ells feien. Ara sí que estem més acostumats, però aleshores no. Entonces, n'hi havia una cançó, precisament la de On the Run, que és la de l'avió i tal, la de l'estrès, que des del final de la sala un avió eixia i esclatava en l'escenari i començava a eixir fum, i també tenien com una pantalla redona que, de fet, David Gilmour encara en els seus concerts la manté un poquet com a homenatge, no? I és molt important, no? Entonces, aleshores, Money, ells s'enfadaven molt perquè estaven acostumats a que el seu públic era un públic molt... Entonces, quan tocaven Echoes, que era una cançó de 30 minuts, que n'hi havia 3 minuts, que era un piano, en la sala on tocaven no s'escoltava ni una mosca.
1: Clar.
0: Però en Estats Units ja tot el món... Money, money,
1: money, money,
0: money. I ja tota la gent ahí parlant i tal, ja els tocava un poquet ahí que no els agradava massa, no? Però... va ser l'esclafit per a ells ja, i a partir d'ella després Will You Be Here ja va ser una revolució. Animals, molt bon disc, i The Wall, que és l'últim disc ja que graven tots junts, és quan ja Waters s'expulsa,
1: sí,
0: a Rich Bright de la banda.
1: Això donaria per a un altre llibre.
0: Sí. I The Wall, a més, és que bueno, a mi m'agrada, però és veritat que per a mi de tota l'època jo me quede en Middle, que és el disc, sí, que està abans de Dark Side, i també me quede, i tinc que dir-ho, perquè tinc que ser sincer, en el primer disc, perquè a més Syd Barrett té una importància molt gran, i en la cançó Brian Damage, que és Roger Waters, a soles va gravar, el que és música i lletra, totes les lletres són d'ell, però com a música Brian Damage és seua, i Eclipse també, que és la que tanca el disc. I Brian Damage, cada inici d'estrofa està dedicada a Syd Barrett. Però també tinc que dir que el que van fer en Syd Barrett estava molt mal del cap en aquell moment ja.
1: Però
0: el tira ell? Diuen que el tira ell, no està clar.
1: Lo que
0: fan és que quan ja tenen a Gilmour, perquè n'hi ha concerts en els que Barrett se queda en l'escenari clavat en blanc, és Gilmour qui fa la part de Barrett. I se manca un concert i diuen que és Waters, diu, passa de llarg, no ho arreplega massiu.
1: sí.
0: Passem d'ell. I a partir d'ella, com ell estava molt mal, tampoc va lluitar massa, perfecte, i a partir d'ahir Gilmour ja, que sap perfectament que ahir n'hi ha tomate, no? Diu, jo aquí sí. Me quede, vamos y me quede, no? I així, això és un poquet la història. No?
1: Doncs estem escoltant eixe single, eixe money, que tant s'escolta a les ràdios cada volta que parlem d'economia, de diners, de com fluctuen i demés, doncs forma part d'este disc. I seguiríem contant tantes anècdotes. Mira, Juan, des de control posa cara de dir que ràbia, però és el que passa, no? En els minuts que tenen, només 60 segons. El dia que intentem allargar-los, tots els detalls els tindreu demà a la llibreria Bangarang i sobretot els tindreu en este llibre de Dark Side of the Moon, La revolució sònica de Pink Floyd, de Manolo Tarancón, del que hem donat només unes pinzellades. I és que probablement Pink Floyd donaria per a...
0: No? Sí, n'hi ha llibres i biografies molt bones. Sí. I és un grup que és tan especial que és que no, per a mi no té comparació
1: mai.
0: I que no té comparació, o sea, tu
1: mira,
0: tractes d'etiquetar...
1: Mira, se n'anem escoltant Eclipse.
0: Clar, perfecte. Val?
1: Ara escolteu i digueu-me si el que estava dient Manolo Tarancón fa dos minuts, si no és algo que pot haver estat parit en un estudi fa dos dies amb tota la tecnologia que tenim al nostre abast avui en dia. Manolo, ha estat un plaer tan gran.
0: El plaer és meu, has estat molt a gust i gràcies per convidar-me.
1: Que vagi molt bé en el llibre.
0: Moltíssimes gràcies.
1: Recordeu-ho, en FM és qui publica, és l'editorial The Dark Side of the Moon, La revolució sònica de Pink Floyd. Una abraçada, Manolo.

0: Quina meravella escoltar a Pink Floyd amb algú que té tanta informació, veritat? Doncs avui va d'això, de molta informació, perquè ja esteu escoltant, és la sintonia del Teló de Fons, m'acompanya Juanjo Prats, és a dir, molta informació, en este cas, arts escèniques.
1: Hola, Reis, quin plaer, m'has tornat a la joventut.
0: Bé, tu també eres de la cara fosca, no? Claro, de la lluna, de la cara oculta de la lluna.
1: Recorde encara quan un company va comprar el disc i anem a sa casa a escoltar-lo.
0: Sí, perquè era... Quina cosa més rara.
1: Que rara, no?
0: Quina cosa més rara.
1: Però diu, això ho has tret, no? Quina meravella.
0: És impressionant. I ara l'escoltes, i quan l'escoltes amb algú que de veres té les claus de la informació, dius, ostres, clar, que fort, és que estiguera l'Empar Sons allà, que l'altre farà... Increïble.
1: Quina meravella.
0: A veure, que té la Marinera el tema que ens portes.
1: Sí,
0: suc
1: perquè...
0: Suc de remolatge.
1: A més, després entendrem el perquè d'este títol. I a més,
0: és
1: una obra...
0: Ell m'envia demà parlem de suc de remolatge. I dius, molt bé, molt escènic.
1: Doncs sí, anem a traure el suc a esta història perquè primera és una proposta teatral, però la novetat que l'actor protagonista no és actor.
0: És brutal. Això ja... És que em pareix tan bonic.
1: Això d'entrada ja ens crida l'atenció i per això també ha sigut un poc el fet de portar-ho. Per què? Pues perquè és un científic el protagonista de l'obra. No com altres vegades que hem parlat d'obres de teatre que parlaven de científics.
0: No, no és una
1: biografia de cap científic, cosa que hem abordat al programa, sinó que és un científic que... cansat d'advertir-nos del canvi climàtic, de donar-nos xifres, de donar-nos dades, de que ens donen informes, tenim dades objectives de com està canviant el clima i com si un burro volara. És a dir, exactament. Quina informació necessitem?
0: No hi ha pitjor sort que el que no vol escoltar, diu el refranyer, no?
1: I es pregunta, què més ens cal per fer alguna cosa? Per actuar? Sembla que estem tan acostumats que és, diríem, pues, bueno, una notícia més des que constantment estem escoltant i que són xifres i que per molt contundents que siguin, pues, doncs no... No ens animem a actuar d'una forma real.
0: No.
1: I estem observant, i cada dia la gent ho veu d'una forma més evident, però realment els científics també es cansen, n'hi ha una fatiga.
0: No, jo sempre ho he dit, ha de ser terrible, tindre tota la informació.
1: Tota.
0: I veure com passa olímpicament la gent, això ha de ser...
1: Pues,
0: massa bones persones són, no?
1: I sobretot un poc tan desesperats estan que en este cas el científic puja a l'escenari com a actor, diu, a veure si com a actor en una obra de teatre la gent es consciència més.
0: És una nova manera, no? Una manera de... I es posa al servei d'un director d'escena...
1: Totalment, d'un
0: memoritza
1: text.
0: Memoritza un text.
1: I, bueno, el protagonista valent, en este cas valent. És Fernando Valladares, doctor en biologia, científic del CSIC, Premi Jaume I de Medi Ambient en 2021, una persona...
0: Sí, no qualsevol, no.
1: No qualsevol. No. Una persona molt rellevant en el món de la divulgació científica i decidís ni més ni menys que pegar el pas i dir, em faré actor? Per què? Diu, perquè el teatre, potser... arriba no únicament amb estadístiques, no únicament amb gràfics, sinó al millor des de la part emocional.
0: I probablement estigui ahí el secret.
1: I
0: no
1: sobretot jo trobo que és un projecte ben interessant i en esta ocasió molt arropat per creadors valencians. Després contarem un poc la història, perquè això va començar en 2025, la vam poder gaudir així a València l'any 2025, però ha anat de gira i ara la notícia és que es presenta a Madrid ja en el 2026. Per tant, diríem que és una... Bueno, ha tingut un bon ressò a l'hora de ficar en marxa esta idea.
0: Sí.
1: I Suc de remolatge està escrita per Tomàs...
0: Suc de remolatge és que és el títol
1: sí,
0: de la funció.
1: Sí, és el títol de la funció. Després entendrem per què eixe suc de remolatge, perquè era una arma, diríem, reivindicativa,
0: sí,
1: no?
0: I, de destrucció massiva.
1: Sí, ha estat escrit per Tomàs Verdú, dirigida per Isabel Martí, Tomàs Verdú d'Alzira i Isabel Martí de Carcaixent. O sigui, em pillen molt a poc, a banda que som...
0: Sí, de casa teua, veïns.
1: Som veïns i conegudíssims. Sí. I Fernando Valladares és el científic protagonista, però actua també en Cristina García i en Miquel, i en Miguel Sweeney. Per tant, diríem que està molt ben arrobat per actors professionals i que ella ha volgut assumir el repte.
0: Quina valentia pujar-te a l'escenari, no? Molt bé, Valladares.
1: I sobretot, exactament, perquè hi té discurs i què millor que Fernando Valladares ens expliqui les motivacions de per què l'han portat a clavar-se en camisa d'11 bares. I a més, està encantat.
0: Sí.
2: ¿Qué puede salir mal cuando el actor principal no es ni siquiera actor? Haríamos una gira durante 2025, ¿sí? haríamos una gira, porque ese actor que no es actor soy yo, un científico del CSIC que ya no sabe qué más hacer y cómo explicar la crisis climática, los riesgos de la inacción y la oportunidad que este atolladero supone para hablar claro y poner buena parte de la civilización del revés. Permitidme unas palabras más. Cada vez más gente en la ciencia y en la academia cree necesario cuestionar el paradigma dominante de que la ciencia es siempre objetiva y que debe mostrarse distante y fría ante las amenazas a la humanidad. Pero cuando las opiniones de los científicos sobre el cambio climático y sus propios temores se consideran irrelevantes, se está diciendo que la ciencia está separada de la sociedad. Esta perspectiva acaba debilitando a la propia ciencia y a la ciencia del clima en particular. Y esto lo queremos cambiar con zumo de remolacha.
0: Que bonic.
1: I otra vegada...
0: És que damunt, vull dir, tu dius, és que farts de que no els escolten, és que són grans comunicadors.
1: Sobre...
0: És que és absolutament injust.
1: I generosos, no? Clavar-te, sí. Clavar-te, diríem, a fer una... L'obra, bueno, després escoltarem un fragment, jo l'he vista, accions físiques, vull dir, no únicament és un senyor que fa un monòleg que va allà, no, sinó que corporalment agarra actituds, bueno, un viatge en el tren, és meravellós la història. Doncs es presenta esta setmana, el 20 de juny, en l'espai Pau Sisè de Madrid, i exactament felicitar-los perquè va començar en 2025 i arribar a 2026 i encastar el projecte i que

0: de tant en tant fan funcions.
1: Continua girant.
0: I que arriba també un poc a Madrid un projecte així des de València. Jo trobo que això sempre és meravellós. I la gènesi de l'argument de la història naix en l'any 2022, és un fet real, perquè Valladares i un grup de científics van participar en una acció de desobediència civil davant de el Congrés. I què van fer, ni més ni menys? Doncs que van agafar suc de remolatge per tenir la façana del Congrés dels Diputats per tal de reivindicar exactament el que estàvem fent amb el planeta. L'ataca és biodegradable, simulava
1: la sang. Això, si eres científic, ho saps. Però, i no te'n vas en pintura a l'oli, no, te'n vas en un suc de remolatge.
0: Per a parlar de la vida, jo trobo que és una acció ben interessant. Preciosa. I sobretot un poc de dir, ja, feu-nos cas, esteu ahí legislant, esteu ahí opinant, esteu representant del poble, però és que l'entorn que estem fent estem carregant-ho, no? Doncs l'obro exactament partís d'aixes reflexions, i és la trajectòria d'ell, com a científic, que baixa a protesta, fa un viatge en tren, entre acció heroica, però també amb dubtes, no? Dubtes sobre el seu treball, sobre la lluita, i sobretot la proposta d'aixa barreja, d'aixe viatge, mirant per una finestra que barregen ports, records, i també, com l'obra està feta de València, quan ell viatja en tren, els paisatges que vegem són...
1: Els de la Dana.
0: Els de la Dana, perfectament reconeixibles que són la Dana.
1: És a dir, l'efecte, o un dels efectes, agreujat, no causat,
0: no.
1: Però sí agreujat pel canvi climàtic.
0: I lògicament és una conseqüència, de tot el que ens han donat en gràfiques, ens han alertat, però després, quan vegem la realitat, és terrorífica, no? I a partir d'aixe fet és quan Tomàs Verdú comença un poc a donar la veu, però també un poc en la finalitat de com moure, no? I ahir la proposta d'Isabel Martí, que transforma el monòleg no únicament en una cosa comunicativa, sinó algo presencial, emocional, corporal, i ahir el científic fa tècniques corporals, balla... Sí, es deixa... Balla en el sentit físic de que lluita contra el vent, contra els elements, vull dir que hi ha una acció... No és un monòleg. Que jo...
1: Fàcil.
0: No, sinó que realment entra en acció, no? I jo trobo que la proposta està molt bé. Però què millor que la directora, que és Isabel Martí, i el productor de l'obra, que és Pep Giner, que té molt que veure, perquè Pep Giner també era el que va ficar, diríem, els elements en comunicació per tal que es fuera realitat. Ells ho expliquen millor.
2: Aumentan las quejas de la gente. Empiezan a ser conscientes de que este tren no va a continuar a ningún lado. Ha llegado a sus límites. Estamos metidos en un gran lío.
3: Zumo de remolacha es una obra que, en respuesta a lo absurdo que es este mundo en estos momentos, que está caminando hacia un camino erróneo y tenemos que virar, tenemos que cambiar de estrategia, de camino y de rumbo.
4: ¡En mi esquina izquierda! Doctora en Ciencias Biológicas, investigador del CSIC y profesor en la Universidad Reina.
5: Los personajes de la obra de teatro no es que sean negacionistas, es que están desconectados, como estamos todos desconectados de la crisis climática, porque en el fondo el ser humano está desconectado de la naturaleza.
4: ¡Fernando Valladares!
6: ¡Fuera, friki!
5: Fernando está en el vagón, preocupado, y los demás personajes no. Él hace de sí mismo, pero a la vez representa un poco a la comunidad científica y a las personas que están involucradas en este reto. Él está conectado a la naturaleza y conectado a la crisis social, intentando solucionarla, y el resto de la sociedad va y viene, está en el vagón.
2: Ya os dije que al final iba a acabar boxeando.
1: Vos a Rosa tu vos ha pegat de ple, no? En tota la cara, ens acaben de girar la cara. Per què és això?
0: Sí.
1: És que estem desconnectats, no? I la comunitat científica està focalitzada i nosaltres passem i dir, ah, sí, no, un científic està parlant de canvi climàtic i continues.
0: Friki.
1: Clar, friki. Clar, i dius, no, xica, no continues, para't i escolta.
0: És bonica la metàfora, aquest tren
1: que
0: no sabem cap on va, anem tots muntats en aquest tren i algú dona veus d'alarma, mireu, més que siga per la finestra, què està passant. No, cada un va a les seues preocupacions.
1: Sí.
0: I està molt bé perquè aquesta proposta teatral, per exemple, també es va fer a València, està envoltada de taules redones, no? És a dir, perquè l'obra de teatre, abans i després...
1: Home, la finalitat és...
0: Claro, és la divulgació, i n'hi ha una taula

0: Redona, que és la divulgació científica davant la polarització, que també està Fernando Valladares, Maria del Carmen Molina i Celia Díaz, o Ciència assetjada, que també està Fernando Valladares, Isabel Moreno i Jorge Reichman. Per tant, són trobades molt interessants que utilitzen el teatre com a altaveu i, sobretot, noves formes. Però, ja te dic, no és una cosa només que és un monòlogo il·lustrado, sinó que ell ha volgut entrar en codis corporals, vocals i jugar a, realment a
1: Escolta,
0: fer teatre.
1: Escolta, jo m'estic fent una pregunta, Juanjo.
0: Digues.
1: I tu creus... És que, clar, això no ho sabem, hauríem de parlar amb ells, però perquè va fer temporada en València, es va veure en València, però és una funció que podria girar. Jo és que ara m'imagine... Jo m'imagine tots els instituts anant a veure aquesta funció.
0: I, malauradament...
1: Riu-te'n de geografia...
0: Perdona,
1: de...
0: es va veure a València, però cap de setmana en la Rambleta.
1: Ja.
0: I vull dir, és que, clar, és que...
1: És que les temporades llargues en València són de dos dies, ara.
0: Són de dos dies, per tant, ja, clar que pot tornar i espere que ara, quan remunta...
1: Tant de bo, tant de bo.
0: Estaria molt bé, no? Perquè l'obra de teatre no vol substituir a la ciència. És a dir, no vol dir que, en certa mesura, és una forma d'utilitzar una ciència i un art per tal de conscienciar, no? I una cosa no lleva a l'altra, però sí que és de veres que pot tocar la tecla emocional, fer la metàfora, i a veure si d'alguna manera, en certa mesura, bueno, aquestes gràfiques mos entren d'una altra forma. Per què? Sí. Pues perquè la paraula i, en certa mesura, i la emoció adquirisquen rostre humà, i nosaltres tenim el tema de la Dana, tenim aquest paisatge i aquest entorn que, malauradament, som candidats a patir-ho, el Mediterrani, i en concret més la nostra...
1: Vivim en una zona que es pot convertir en... Però això ja fa dècades que estan dient, no? Que es pot convertir en la zona zero, no? Del canvi climàtic. Es pot convertir, no, que anem camí de... Però, tot i això, continuem fent com que... Bueno,
0: ahí está.
1: Estic menjant llavoretes de no sé què dius. No, això no té res a veure amb la sostenibilitat. Mira, no.
0: Per tant, el suc de remolatge, vull dir, com a metàfora d'acció, és els deberes que jo trobo que estem fent el territori xorrant sang i que, malauradament, la remolatge, en certa mesura, és biodegradable, però el que nosaltres estem deteriorant, malauradament, no té...
1: Recuperació possible.
0: I ja ens han donat moltes alarmes, ja ens han donat molts advertiments. I crec que és moment de fer acció.
1: Home, la Dana, eixos cicles tan extrems de sobte, d'ahir a avui hi ha 20 graus de diferència, que dius, perdone, però... I això costa vides. Vull dir,
0: sí,
1: que damunt
0: totalment.
1: Ens pensem, ai, pobre planeta, i dius, però si el planeta eres tu.
0: Ja.
1: Què estàs dient, pobre planeta, pobre tu? Hauríem de fer un poquit de cas, no?
0: I el temps és compartit, eh? És el mateix viatge.
1: És el mateix viatge.
0: En vagó diferent, però el viatge és ahí.
1: Sí.
0: Doncs aquesta és la proposta. I també donar un poc de sort o que guanyi el millor, perquè ara a les 9 s'entreguen els premis de l'Associació d'Actors i Actrius Professionals Valencians, una gala que almenys servisca per difondre i que es parli una mica d'actors, actrius i de teatre, que no és molt...
1: De teatre, de cine, d'audiovisual... Ahir vam tindre Xus Romero al programa.
0: Claro, que li van donar també l'homenatge.
1: El premi Narcís. El premi...
0: Sí, com a gran dobladora històrica.
1: Sí, històric.
0: Bueno, pues ara, a les 9 és l'obra de teatre.
1: Doncs,
0: bueno, l'entrega de Gaudó.
1: L'obra de teatre, no.
0: De Guardons.
1: És l'entrega dels Guardons. Sí. L'obra de teatre, tant de bo, torna a girar, tant de bo, per totes les comarques, per tots els pobles. Si esteu en algun institut, intenteu enterar-vos de com es pot dur al vostre poble la funció suc de remolatxa, perquè segurament a banda de veure bon teatre li fareu un gran paper, no, al poble, perquè entre tots ja haurem de fer alguna cosa. La comunitat científica comunica, i comunica molt bé, però clar, hauríem de voler parar les orelles de tant en tant, no? I així tenim un científic que ha dit, anem a provar.
0: Bueno, i valent, eh?
1: Valentíssim.
0: Molt valent.
1: O sigui, valent com ells soles.
0: És molt bo comunicant-ho, i a més ha fet l'exercici. I molt bé.
1: Com dèiem, mentre els qui hem de parar l'orella ens fem els sorts, poca cosa farem. Perquè, mira, des del punt de vista de la música, i en l'any 2019, Jamiroquai publicava When You Gonna Learn, com dient, què fa? Voldràs saber alguna volta en la vida, més o menys. I estem escoltant de fons, que diu, xica, rei, s'apunta al carro del Michael Jackson. Doncs és que sempre m'ha agradat esta cançó, la cançó de la Terra, Earth Song. És una cançó del 95. Michael Jackson publicava este Earth Song en el 95. El videoclip es va rodar en els 5 continents i quan va presentar la cançó en els Brit Awards de l'any 96, un company, Jarvis Cocker, el va boicotejar acusant-lo d'exagerar, grandiloquent i messiànic. Quan ara veus el vídeo, Jackson es quedava curt, o més o menys ve a dir o a descriure el que està passant-nos-hi, xica. I l'han volgut boicotejar tantes voltes que avui ens n'anem amb el Earth Song. Moltes gràcies, Juanjo.
0: A tu, com sempre. Un abraç.
1: Nosaltres tornem demà, quan siguin les 7 i uns minuts. Ara és hora de veure quin és el contrapunt de la jornada que ve carregada d'actualitat. Tornarem demà a les 7 i uns minuts. Fins aleshores, ja sabeu, feu bondat o no.

0: Hi ha dies que marquen una època bona vesprada, no perquè resolguin una història, sinó perquè obliguen a un país a mirar-se a l'espill. Demà, l'Audiència Nacional viurà una escena que fins no fa massa temps hauria semblat impensable. Un expresident del govern espanyol, com José Luis Rodríguez Zapatero, compareguent davant un jutge en qualitat d'investigat per presumptes delictes de corrupció. La imatge és poderosa per si mateixa, és impactant. Un dels protagonistes més destacats de la política espanyola de les últimes dècades haurà de respondre davant la justícia sobre unes acusacions que, si més no, plantegen interrogants de gran transcendència pública. El magistrat José Luis Calama considera que existeixen indicis suficients per investigar si Zapatero va poder participar en una presumpta trama de tràfic d'influències relacionada amb el rescat de l'aerolínia Plus Ultra, aprovat pel Consell de Ministres en plena crisi derivada de la pandèmia. No estem davant d'una sentència ni d'una condemna, estem davant d'una investigació judicial. Però també és cert que la magnitud política del cas desborda l'àmbit estrictament processal, perquè quan qui seu davant del jutge és una persona que ha ocupat la màxima responsabilitat institucional del país i, a més, baluart ètic i moral per a bona part del socialisme, la pregunta ja no és només què va passar, sinó també quines conseqüències té per a la confiança de la ciutadania en les seues institucions i en els seus partits. La compareixença es preveu llarga. El jutge ha reservat 2 jornades per escoltar les explicacions de l'expresident, que, segons persones del seu entorn, confia a demostrar la seva innocència. Serà el moment de dissipar dubtes, aclarir decisions i oferir respostes a unes acusacions que han sacsejat el debat polític. I això que estem prou entretinguts en diversos fronts de tota índole. Per damunt dels titulars queda una reflexió de fons. La fortalesa d'una democràcia no es mesura quan tot funciona amb normalitat, sinó quan és capaç d'exigir responsabilitats també a aquells que han ocupat les més altes magistratures de l'Estat. La justícia haurà de determinar els fets, però el simple fet que esta declaració demà de matí tinga lloc ja forma part de la història política recent d'Espanya.
1: Contrapunt, el relat de la jornada amb una mirada pròpia en A Punt Ràdio, amb Gustavo Clemente.
0: Fem una ullada a l'oratge. Javi Miró, bona vesprada.
2: Bona vesprada, molt pendents dels canvis que s'esperen per a aquestes pròximes jornades, perquè ens ve més calor de la que tenim, així que cal estar previnguts d'esta excepcionalitat de l'episodi de temperatures càlides. No? Nosaltres quedem una miqueta al marge, sí que notarem un ascens tèrmic, sobretot de nit, amb mínimes, sobretot al litoral, que durant aquestes pròximes jornades ja costarà que baixen dels 20 graus, 20, 22 graus, i per al cap de setmana i més enllà, les temperatures màximes també podrien pujar, i bona cosa, amb temperatures que passarien amplament dels 35 graus en moltes comarques. Avui de moment hem tingut ambient estable, assolellat, no hem tingut tempestes com sí que van tindre ahir, i les màximes han baixat una miqueta, sobretot cap a l'extrem sud, però en general han quedat entre els 28 i els 32-33 graus a tot el territori. Algunes poblacions, sobretot de la Ribera Alta, la Costera, la Ribera Baixa, han quedat per damunt dels 34-35 graus, i ha sigut on més calor ha fet. Esta pròxima nit, de nou, serà càlida. Demà serà una jornada molt pareguda d'avui, sense núvols pràcticament. A partir de migdia, els pocs núvols que tinguem s'esvairan. Principalment els trobarem en punts de les comarques centrals i també el litoral de l'extrem nord. I de les màximes, demà pujaran una miqueta. Així que demà ja tindrem valors entre els 35 i els 37 graus, on més puja el termòmetre. Després sí que tenim un respir, eh? Baixen una miqueta les temperatures, podrien tindre més núvols de cara a dijous i divendres, però per al cap de setmana i més enllà, molta, molta calor.
0: Prenem nota, Javi Miró, bona vesprada.
2: Bona vesprada, adeu.
0: I continua la commoció al barri de Marchalenes de València per l'homicidi d'un logopeda a mans del pare d'un xiquet per un presumpte abús sexual. Fran Martínez, quina és l'última hora?
3: Així és, l'autor confés del crim continua en les dependències policials de Zapadors, on es trobem ara, mentre els investigadors tracten d'esbrinar què va passar exactament. Ahir per la vesprada a la clínica Diàlogo de Logopèdia al barri de Marchalenes de València. L'homicida, que pertany a un clan familiar de Benimàmet, assegura que va matar la víctima per indicis d'abús sexual al seu fill de 2 anys. I ara, la policia tracta de corroborar aquest punt mitjançant gravacions internes de la clínica. també busquen possible material pedòfil als dispositius del logopeda, un home de 34 anys molt conegut al barri. Tot i això, no es descarten altres hipòtesis, com que la mort estiga relacionada amb un ajust de comptes.
0: Gràcies, Fran Martínez, per esta última hora. I un home ha apunyalat mortalment un altre en una baralla multitudinària que ha tingut lloc en una caseta pròxima a un polígon industrial d'Aldaia, segons han confirmat fonts de la Guàrdia Civil a Apunt. Sembla que l'agressor hauria ferit amb una arma blanca la víctima. Rubén Dempere, bona vesprada.
4: Sí, bona vesprada, Gustavo. Ara per ara es desconeix el mòbil d'aquest enfrontament mortal que ha passat poc abans de les 11 del matí i no es descarta que els implicats foren ocupes d'esta nau. La policia ha detingut dos persones, una xifra que podria ampliar-se en les pròximes hores. Fonts policials han informat que una de les principals hipòtesis amb què es treballa és que el crim s'hagi produït durant una baralla, possiblement entre residents d'una nau o antiga vivenda ubicada als afores del nucli urbà. La policia judicial s'ha desplaçat al lloc dels fets per a prendre mostres de la investigació que ha assumit la Guàrdia Civil.
0: Pública la sentència de l'Audiència de València, a l'endemà de fer-se pública la sentència de l'Audiència de València que ha condemnat Rafa Mir a 8 anys i mig de presó per agressió sexual i lesions, Apunt ha parlat amb Miguel Ángel San Pedro, l'advocat d'una de les víctimes.
4: Sí, el lletrat s'ha referit al valor probatori i a la consistència que el tribunal va atorgar al testimoni de les dues xiques agredides en el xalet del futbolista.
5: Les víctimes, des d'un primer moment, sempre han dit el mateix. Des de la denúncia inicial, el mateix dia dels fets, fins a les declaracions en Llíria, en el xurrà de destrucció, i després en el xuit, sempre han dit exactament el mateix. I els policies també han dit el mateix, però tot el contrari.
4: San Pedro també ha incidit en el testimoni dels policies locals que van acudir al domicili de Rafa Mir la nit dels fets. Un relat contradictori amb el de les víctimes i també amb el de diversos testimonis que han declarat en la causa.
5: Esta contradicció no només estava entre les declaracions dels policies i les xiques, sinó també en les declaracions inicials, sobretot, dels vigilants de seguretat de l'organització, que ells diuen una altra cosa totalment diferent a el que diuen els policies i, a més, una cosa totalment conseqüent en el que diuen les xiques. Les declaracions dels policies, que jo crec que és el que ha fet que el tribunal alçara les orelles, és que aquestes declaracions eren com molt estudiades. Dien sempre el mateix en les mateixes paraules i en el mateix ordre. Entonces, això jo crec que els ha ficat en guàrdia als jutges i han dit, no, això n'hi ha que investigar-ho, això que diuen els policies està totalment en contradicció de lo que diuen les xiques i de lo que diuen, a més, els vigilants de seguretat, i això és el que se té que investigar ara.
4: L'Audiència Provincial demana en la sentència que s'investigui els policies locals per un presumpte delicte de fals testimoni, un fet poc habitual i un dels aspectes més cridaners d'una sentència que posa el consentiment en el centre del debat jurídic.
5: Respecte als policies, jo crec que s'investigarà i tinc la sensació de que no s'arribarà a una certesa.
1: Contrapunt, el relat de la jornada amb una mirada pròpia, en Apunt Ràdio.
0: I la directora general de la Guàrdia Civil, Mercedes González, ha negat avui al Senat haver participat en cap trama per a desactivar

0: haber producido sin el gobierno de España, sin que el Partido Socialista tuviera el gobierno de España, sin que esas personas tuvieran acceso al presidente del gobierno. Y eso es gravísimo, es terrible.
1: Y la presión sobre el propi govern espanyol augmenta. Amb més exemples, avui Junts i el Partit Popular han registrat dos esmenes per a tractar de forçar un avançament electoral, però la mesa del Congrés, amb majoria del PSOE i de Sumar, ha bloquejat este moviment. Anem al Congrés, Alba Rocher.
2: Sí, tot i que no era vinculant, hauria obligat els socis de Sánchez a pronunciar-se al Congrés. La mesa ha tombat este moviment, alegant que s'invadixen competències perquè la decisió de convocar eleccions correspon exclusivament al president del govern. L'esmena de Junts a la moció del PP instava al president del govern a dissoldre les Corts i convocar eleccions. Escoltem Josep Maria Cruset.
3: És evident la situació d'extrema debilitat en què es troba el govern de l'Estat. Pensem que s'han de convocar eleccions, que s'ha de donar la veu als ciutadans.
2: Els de Puigdemont neguen cap acord previ amb el Partit Popular, que presentava també una esmena pareguda. Esther Muñoz, del PP, avisa.
4: Nosotros ya anuncio que vamos a hacer una reconsideración a esta decisión arbitraria de la mesa, como no puede ser de otra manera, y nos reservamos acciones jurídicas también. Si, como ellos dicen, no serviría para nada, ¿qué miedo tienen de que se vote?
2: Mentre que el socialista Patxi López ho qualifica de covardia.
5: Como no se atreven a presentar una moción de censura, hacen esta trampa y digo, bueno, a través de una enmienda cuela. No, pues no cuela. No cuela. Que presenten el Partido Popular una moción de censura con Vox y con su prioridad nacional y a ver quién se suma.
2: Entre els socis de l'executiu, Esquerra es pregunta per quin motiu s'ha d'aguantar mentre que Bildu rebutja eleccions i el PNB evita pronunciar-se.
1: Gràcies, Alba Rocher, des de Madrid. I el conseller d'Hisenda, José Antonio Rovira, ha donat a conèixer els detalls de l'avantprojecte de llei d'acompanyament dels pressupostos de la Generalitat que ha aprovat el Consell Extraordinari reunit este matí.
6: Sí, aquesta llei és el text normatiu que permet modificar diverses lleis ja anteriors i aplicar l'estratègia econòmica de l'executiu valencià, en este cas. I el Consell vol que es modifique la llei per a rebaixar el tram autonòmic de l'IRPF, especialment a les persones i famílies que ingressen entre 32.000 i 72.000 euros anuals. Segons el conseller d'Hisenda, és possible rebaixar impostos i mantindre els serveis públics a la ciutadania.
7: De este modo, la ley de acompañamiento contempla una reducción de los tipos autonómicos del IRPF en prácticamente la casi totalidad de tramos, con una intensidad mucho mayor para lo que serían rentas medias y bajas. Especialmente va a afectar a los niveles comprendidos entre 32.000 y 72.000 euros. Va a afectar básicamente a lo que llamamos siempre las grandes olvidades, que son las clases medias.
1: I la jutgessa de Catarroja, que investiga la gestió de la Dana, ha oferit a la vicepresidenta primera del Consell, Susana Camarero, la possibilitat d'aportar voluntàriament els arxius adjunts del xat de WhatsApp del Consell, els missatges del qual va lliurar després de declarar com a testimoni el 10 de juny.
8: Sí, la jutgessa indica en la resolució que, segons es resolga l'oferiment a Camarero, decidirà sobre la petició que ha fet l'acusació del PSPB de citar com a testimoni al conseller de Medi Ambient, Vicente Martínez Mus, per a que expliqui els missatges que va compartir en el grup de WhatsApp del Consell. Segons l'escrit que ha remès el PSPB al jutjat, en este grup hi ha missatges de Martínez Mus sobre incidències a les carreteres i comunicacions alertant de situacions crítiques en infraestructures de la Generalitat. Entre d'altres, cita l'aïllament de la seu de ferrocarrils de la Generalitat a causa de la barrancada. I precisament sobre este grup de WhatsApp del govern valencià, la diputada al Congrés de Més Compromís, Àgueda Micó, vol saber per què els consellers i conselleres han ocultat fins ara el contingut d'estos missatges.
9: Yo les pregunté en la comisión de investigación por ese grupo, a diferentes consellers que vinieron, que han venido a largo de los meses, y ninguno de ellos nos dio el contenido de ese grupo de WhatsApp. Posiblemente tendrán que volver a la comisión porque nos mintieron a la cara en la comisión de investigación.
1: I una setmana després, Educació reprèn les negociacions amb els sindicats amb les qüestions que van quedar sense tancar durant la vaga de l'ensenyament. Este dijous tornaran a vores les cares per a parlar d'inclusió. Àlex, en Jaime.
10: Inclusió és un dels 5 punts del document global pendents d'aprovació, junt a ràtios, plantilles, valencià i formació professional. La consellera Carmen Ortiz destacava la voluntat d'arribar a acords.
11: Jo crec que hi ha intenció per les dues parts d'arribar els acords el més pront possible.
10: En matèria d'inclusió, la Generalitat preveu la creació de 135 noves places de professorat d'audició i llenguatge per al curs que ve, un augment del 30% de professionals de l'educació social i la creació de 36 noves aules hueco d'educació especial. Darrere queda ja la vaga educativa en suspens i amb la possibilitat de reactivar-la el curs que ve. Els convocants de les mobilitzacions demanen voluntat d'arribar a acords, tot i els recels del sindicat majoritari. Marc Candela, de l'STPB, José Seco, de CESIF.
12: No confiem en absolut en aquesta conselleria. El que ha de fer la conselleria és sentar-se i buscar aquestes millores.
13: Nosaltres estem disposats a continuar negociant i esperem arribar a un acord.
10: Però des d'Educació, la consellera avisa.
11: Un ha de saber quan demana una cosa que realment és possible dur-la endavant.
10: La cita dijous a les 9:30 del matí.
1: Gràcies, Àlex. I en l'àmbit laboral també, la Federació Empresarial Metal·lúrgica Valenciana i els sindicats majoritaris Comissions Obreres i UGT han signat el conveni col·lectiu de comerç de metall de la província de València per al període comprès entre este 2026 i 2028.
8: Sí, un conveni que s'aplicarà a més de 5.000 empreses i beneficiarà 23.000 treballadors del sector. Entre d'altres, el nou conveni incorpora avanços en matèria retributiva, com ara un increment salarial anual del 3%, juntament amb una clàusula de revisió lligada a l'IPC limitada a l'1%, sense efectes retroactius.
1: I 40 anys de, per dir-ho així, degradació a una zona concreta de València comencen a ser història. L'Ajuntament ha començat a enderrocar l'edifici conegut com el Txernòbil de Campanar, tota una cicatriu urbanística, per dir-ho així, a l'avinguda Pius XII, davant del nou centre, per a que s'ubiquen la majoria dels nostres oients, que ara donarà pas a zones verdes i 133 vivendes. Un adeu històric, molt esperat per bona part del veïnat. El nostre company Paco Miguel ha estat al peu de l'edifici.
14: El veïnat de la zona està content.
15: I ara, ara, por fin!
16: Passaves per davant i veies que cada dia hi havia una sorpresa.
14: Les màquines han començat a tirar a terra aquest edifici, conegut popularment com el Txernòbil de Campanar, una finca abandonada i fora d'ordenació que s'havia convertit en un punt negre històric.
15: I enfrente del nou centre, de l'hotel, del Corte Inglés, l'avenida Pío XII. Esto era una vergüenza.
16: S'ha vist prou degradació, situacions que això.
14: Amb ajuntaments de tots els colors, el pla urbanístic de la zona ha estat bloquejat 38 anys.
17: Toda esta zona era un pàrquing aquí de muchos coches.
14: Amb solars plens de cotxes i l'edifici principal absolutament degradat.
15: Era un nido de yonquis.
18: Muchos duermen arriba.
16: Tota la vida.
18: Sí, se incendió un coche ahí.
14: L'Ajuntament ha hagut de reallotjar a les persones que encara hi vivien abans de l'enderrocament. Els operaris han estret més de 200 tones de fem i 50 matalassos. Maria José Català, alcaldessa de València.
19: I situacions de salubritat, situacions de dificultat de convivència, pues feien recomanable ser molt ràpids.
14: El pla contempla la creació de dos zones verdes, carrers interiors i edificis amb 133 vivendes, 20 de les quals de protecció pública. El Txernòbil valencià comença a ser història.
20: Contrapunt, en Apunt Ràdio.
1: I fem una ullada al món. Ja és oficial. Els Estats Units i l'Iran formalitzaran divendres a Suïssa l'acord per posar fi a la guerra.
6: Sí, però sembla que la pau no està del tot garantida perquè la futura pau dependrà encara de les negociacions sobre el programa nuclear iranià i també dependrà de la situació a l'Iran. Té els detalls Arturo Monedero.
21: El memoràndum es rubricarà divendres al complex suís de Bargenstock, un pacte transitori que obri una finestra de 60 dies per a negociar el programa nuclear iranià i l'alçament de les sancions econòmiques. Trump assegura que no tindran mai una arma atòmica i que, en cas contrari, caurà l'infern sobre ells.
0: all hell will rain down on them.
21: El principal obstacle per a una pau duradora és el Líban, i el mandatari nord-americà demana contenció a Netanyahu perquè el primer ministre israelià manté que tindran llibertat d'acció contra Hezbollah. Quan el cap diplomàtic de l'Iran insistís que la fi de la guerra ha d'incloure tots els fronts sense excepció. Mentrestant, l'estret d'Hormuz comença a recuperar l'activitat comercial. Ja s'ha implementat el desbloqueig, assegura un reporter iranià des del terreny. Tot i això, les navilleres demanen desminar les aigües abans de reactivar el trànsit amb total normalitat.
1: Ha informat per a Contrapunt Arturo Monedero. I el Kremlin tanca qualsevol possibilitat de celebrar una reunió entre Putin i Zelensky als Estats Units.
8: Mentrestant, Donald Trump i el president d'Ucraïna han sigut els protagonistes destacats de la cimera. El G7, que s'ha compromès a augmentar la pressió contra Rússia i imposar més sancions. Rafa Salom.
3: Les fotos del cara a cara entre Trump i Zelensky han captat tota l'atenció i el llenguatge corporal no feia endevinar que hi haguera bones notícies.
22: Look, Russia should make a deal.
3: Rússia hauria d'arribar a un acord perquè mor massa gent pel conflicte, ha dit Trump, que es presenta com el gran pacificador. L'anfitrió, Emmanuel Macron, s'ha mostrat optimista davant les càmeres. Ho arreglarem, li ha assegurat a Zelensky. L'acord és unànim per ajudar per l'alt el foc amb l'Iran i per Ucraïna. Tots, també Washington, s'han compromès a incrementar les sancions a Rússia. Ningú s'ha atrevit a llançar cap dubte a les relacions amb els Estats Units, fins i tot qui ha tingut algun desencontre últimament amb Trump, com la primera ministra italiana, Giorgia Meloni, l'ha recordat.
22: No.
3: Que sempre han sigut amics. El president francès ha convidat Trump a sopar demà al Palau de Versalles per a celebrar els 250 anys de la independència dels Estats Units.
20: Contrapunt. El relat de la jornada amb una mirada pròpia en Apunt Ràdio.
1: I el govern valencià ha presentat el pla de gestió de l'eclipsi solar total previst per al 12 d'agost, que serà, recordem, ben visible a molts indrets de bona part del nostre territori. Això sí, sempre que l'oratge ho permeta.
8: En total, s'han habilitat 8 punts oficials d'observació per a seguir este fenomen astronòmic amb garanties d'aforament i de seguretat. 5 d'ells estaran en la província de València i els altres 3 en la de Castelló, tant a l'interior com a la costa. El Consell convida la ciutadania a seguir la informació de l'eclipsi a través d'un web oficial per a minimitzar els riscos de l'observació. Així ho detalla el director general de Ciència i Investigació de la Generalitat, Rafael Sebastián.
23: Que con ello pretendemos ofrecer toda la información a la ciudadanía necesaria en un sitio centralizado, que es la página web eclipses.gva.es, donde tenemos toda la información oficial en tiempo real, la vamos actualizando, y donde especialmente queremos sensibilizar a la ciudadanía del riesgo ocular que hay de ver un eclipse sin las medidas de protección adecuadas. En este caso, unas gafas para visualización de eclipses con una ISO muy concreta que se tiene que certificar en el caso de querer ver el eclipse con seguridad. Si pregunto...

0: Estem a 4 dies de la planta de les Fogueres i Alacant ja comença a respirar aroma de festa i els bons amants de les Fogueres comencen a vislumbrar algun xicotet detall, encara que siga, de les fogueres més destacades. Xavi.
1: Sí, és el cas de la foguera oficial, que és obra, com és habitual, de Pedro Espadero. Enguany porta per nom Singulares i ara escoltarem les primeres valoracions que ens han fet tant l'artista com la vellia del foc Maria Pastor.
2: Se llama Singulares y va un poquito de esas fiestas menos conocidas de pueblos pequeñitos de Alicante, pero que yo quiero que se conozcan.
3: Ya es el pistoletazo de salida a las hogueras de nuestra vida y bueno, estamos muy ilusionadas y con muchísimas ganas de vivir esta planta.
4: Contrapunt, on els protagonistes escriuen els titulars en directe en A Punt Ràdio.

0: Anem ja als esports. Ho fem amb novetats importants en l'Elx. Josep Carbonell, bona vesprada.
1: Bona vesprada.
0: Sembla que comença a animar-se la

0: així, s'enceta la nova etapa a la banqueta de l'Elx. Martín Anselmi serà el seu inquilí. I al Mundial, pendents del Senegal-França, que començarà a les 9, també de l'estrena d'Argentina, la matinada, a les 3 de la matinada a hora nostra, però sobretot del dia després de la selecció espanyola i del seu decebedor debut.
1: El combinat de Luis de la Fuente ha tornat als entrenaments 24 hores després de l'inesperat i, com tu bé dius, decebedor empat a 0 en el debut contra Cap Verd. Cares llargues, poques bromes i molta serietat en la sessió matinal a Chattanooga. Miquel Merino ha analitzat així el sentit del vestidor.
2: De tragarse un poquito la decepción de no haber conseguido los tres puntos. He visto al equipo muy unido, preparado para seguir adelante, con mucha esperanza, con mucha ilusión de seguir haciendo las cosas bien. El mejor mensaje que podemos mandar es el próximo partido, dándole la vuelta a la situación con una victoria contundente, si puede ser.
1: En la parte esportiva, l'única absència ha sigut precisament Miquel Merino, que ha entrenat al gimnàs per precaució. El propi jugador li ha restat importància.
2: Hoy era un día de bajar un poquito la carga y quedarme dentro tratando. Y bueno, me siento bien, me encuentro bien y iremos progresando.
1: En 5 dies, la selecció tindrà l'oportunitat de refer-se guanyant a l'Aràbia Saudí, que ahir també va empatar a 1 contra l'Uruguai, deixant el grup a més 4 integrants empatats a un punt.
0: I també tenim moltes novetats en l'esport de la Cistella, a 48 hores de l'estrena de la finalíssima de l'ACB i el València Bàsquet com a gran protagonista.
1: Comença dijous en el Roig Arena, però els jugadors han tornat ja a entrenar-se este matí. Dubtes per a la final, Puerto, que és qui té més opcions d'arribar, perquè ja està entrenant-se amb el grup, menys possibilitats té Rivers, recuperant-se d'un esquims al turmell i totalment descartat Xavi López Arostegui. Avui, protagonistes en sala de premsa, es bases. Escoltem Álvaro Cárdenas i Omar Imur.
3: Yo creo que contra Juventud y Bilbao ellos quizás no estaban tan acostumbrados a jugar un partido, descansar y volver a jugar. Pero bueno, Barcelona sí que lo está, así que no va a ser nada fácil, pero yo creo que eso, ser fieles a nuestro estilo, va a ser la clave.
4: Continuar jugant ràpid, confiant en el tir, fer una forta defensa, agafar rebots i córrer. És superimportant. Tenim un grup molt especial. Hem passat altibaixos, però ser capaços de guanyar un campionat ho és tot per a nosaltres. Donarem el màxim per a emportar-nos el trofeu.
1: També el Barça està ja en València, en este cas sense lesionats, amb tota la plantilla. I és que demà es presenta la final en el balcó de l'Ajuntament de València a partir de les 7:30 de la vesprada.
0: Amb ganes de viure eixa finalíssima i amb ganes de que sigui un grandíssim espectacle. També novetats en l'equip femení, en este cas Carbo, en forma de fitxatge.
1: L'última a incorporar-se al projecte Virac Kiss, pivot hongaresa d'un 94 d'alçada i 28 anys, té molta experiència internacional i enguany va acabar la temporada defensant la samarreta del Perfumeries Avenida de Salamanca. Ha fitxat per una temporada.
0: Gràcies, Carbo, per posar el contrapunt esportiu. Molt bona nit.
1: Bona nit.
0: Més esport a les 11 en el 90 minuts. Breu pausa i ens espera la primera convidada de la nit.
5: Contrapunt en Apunt Radio.
6: Piensa un momento en tu futuro. ¿Cómo te gustaría que fuera?
7: Un futuro de arte, de ingeniería, de ciencias de la salud, de derecho, de ciencias, de deporte, de nuevas tecnologías.
6: Fórmate en la universidad con mayor empleabilidad de la Comunidad Valenciana.
7: Elige la Miguel Hernández, la universidad pública donde debes estar.
6: Preinscríbete en umh.es.
8: Hi ha llocs que no s'expliquen, se senten. Els nostres pobles, els nostres boscos. Cuidar-los depèn de tots. La teua acció marca la diferència. Davant de qualsevol senyal d'incendi, avisa a l'112. Unis-te al nostre equip de prevenció. Jo dic stop al foc. Generalitat Valenciana.
9: Som

0: Hi ha nits que són molt més que una gala. Nits en què una professió es mira a l'espill i tracta de reconèixer-se. Nits per a celebrar el talent, sí, però també els camins recorreguts, els obstacles superats, les persones que han estat al costat i les històries que encara queda per contar. Avui ens reunim a través de la ràdio per a celebrar el treball dels actors i les actrius valencians i valencianes, amb motiu de la gala que tindrà lloc al Teatre Principal d'ací uns minuts. Actors i actrius que donen vida a les emocions dels altres i ho fan, en molts casos, en la nostra llengua, i ho fan en els nostres escenaris, i ho fan amb la nostra manera de sentir i de viure la vida. És per tant que des d'este programa estimem els actors i les actrius valencianes i volem reivindicar eixa comunitat artística que, malgrat les dificultats, vol créixer, vol resistir i vol continuar emocionant-nos. I per parlar de tot això ens acompanya una persona que coneix molt bé l'ànima d'esta professió. És actriu, és directora teatral. La reconeixeran vostès si veuen la seva cara de moltíssimes interpretacions en el cine, la televisió, el teatre. És, a més, presidenta de l'Associació d'Actors i Actrius Professionals Valencians i és d'agrair que a pocs minuts que comence la gala al Teatre Principal puga atendre els micròfons o el telèfon de Contrapunt. Maria Almudéver, bona nit.
1: Hola, bona nit. Moltes gràcies. Quina música més bonica.
0: Gràcies a tu per acompanyar-nos en esta nit especial, que esperem també siga bonica.
1: Sí, segur que sí. Estem així totes i tots, tota la professió, companys de, també d'altres àmbits, de directors, directores, escriptors, vull dir, estem, és la nostra nit i no estem sols, menys mal.
0: Que és el primer que et passa pel cap quan penses en eixa sala del Teatre Principal plena de companys i companyes?
1: Doncs m'entra molta satisfacció perquè som molta gent remant a favor d'una cosa que considerem una necessitat i un dret, com és la cultura. Veig molta gent valenta que, a pesar de totes les dificultats i de totes les frustracions i de la poca falta de recolzament a nivell institucional, continuem creient en el que fem i continuem pensant això que som necessaris.
0: Hi ha moltes persones que esta nit pujaran a l'escenari, però també moltes altres, com en totes les professions, que treballen lluny dels focus. Què t'agradaria que sentiren totes elles avui?
1: Doncs simplement que sentir el mateix que sent jo, que som tots uns, és un, vull dir, tots som necessaris per a la creació teatral, audiovisual, també en el doblatge, vull dir, nosaltres els actors i actrius només som la cara visible, però darrere n'hi ha pues, autors, directors, escenògrafs, il·luminadores, vestuaristes, maquilladores, tècnics, transportistes, vull dir, som per a que un fet teatral o audiovisual es porta a terme, són moltíssimes persones les que són necessàries i jo realment crec que en esta mena de, no sé si és una idea utòpica, però jo després de 28 anys de carrera continua sentint així aquesta cosa de ser equip, tots són necessaris, tots són precisos, tot el món aporta el seu art, la seva sensibilitat, el seu esforç, de vegades incommensurable, vull dir, això de això no està pagat en esta professió no és una frase petada i només se pot continuar així i prendre les coses que fem des de la passió absoluta.
0: És una professió que des de fora podria semblar competitiva, com tantes altres, però em refereix en tant en quant és una professió que està en l'aparador i on, evidentment, hi haurà doncs els seus egos, com en totes les professions, però també especialment les que tenen ixa vessant mediàtica, però pel que dius en les teues paraules, Maria, aprecio sí. que també hi ha molta generositat i molt de companyerisme per darrere.
1: Totalment, i això que dius dels egos, sempre, vull dir, no m'ho prenc com una crítica, però és una cosa que sempre com que ho adjudiquen a la gent del món teatral o de l'espectacle en general, no? Però bueno, crec que desgraciadament vivim, segurament perquè som més mediàtics pel que dius, però és una cosa que s'està convertint en una cosa social cada volta més feroç, això de les redes, del jo, de, bueno, ja sabem com està, cap on està anant el món, no? I vull dir, crec que n'hi ha tant d'ego en un quiròfano com en qualsevol empresa o al carrer en general. Però la gent que la gran majoria de la gent que es dediquem a això, ja te dic, entenem que el que si no et posen la llum amb amor, si no et visten amb amor, si no et dirigissen amb amor, si no hi ha respecte, això no n'hi ha, sí. No hi ha manera de fer-ho. No sé si m'explique, però per suposat que són molts més els que sí. tenim aquest sentiment, i gent més o menys agradable crec que n'hi ha en tots els llocs.
0: Denoten les teues paraules un sentiment d'orgull, de profund orgull per totalment. Les actrius i els actors valencians. I més encara en els moments de dificultat, no? Que és on més es nota la qualitat humana i el valor humà d'una professió. Què admires més? Ja has dit alguns trets del que et fa sentir orgullosa, però volia que aprofundires en això, no? Què admires més dels teus companys i companyes de professió?
1: Doncs el que més admire d'ells i d'elles és que treballem. El nostre ofici es tracta de remoure sentiments, de treballar amb les sensacions, des de la vulnerabilitat més absoluta, una paraula que avui en dia sembla que no pot ser vulnerable perquè has de ser fort tot el temps. Però a pesar de treballar des d'aquesta sensibilitat, des d'aquesta porositat, des d'aquest intentar commoure o fer riure o fer plorar o fer pensar, i al mateix temps nosaltres aprenem al mateix temps que creem, per exemple, també crec que som al mateix temps persones superfortes, absolutament resilients, perquè n'hi ha moments en què bueno, que no et sents recolzat, que no et sents escoltat, moments en els que no tens tots els actors d'actrius, tenim èpoques de poca o ninguna feina, i comences a fer-te amiga de la frustració, i s'ha de ser molt fort i molt valenta per a poder transitar totes aquestes coses que al llarg de la nostra carrera, a tots i a totes, sempre en algun moment ens passa.
0: Vivim, Maria, temps molt accelerats. Quin valor té parar una nit com esta per a celebrar la cultura?
1: Doncs tot el valor del món, vull dir, crec que només el fet de reunir-nos així a 600 persones, que som un gremi fort, som un gremi important, som molta gent realment, i mirar-nos als ulls i celebrar-nos i celebrar els treballs ben fets que ha hagut durant tot l'any, òbviament no estan tots els que són, perquè això va per votació democràtica, vull dir, però bueno, reconciliar-nos d'alguna manera, reconfortar-nos i, com t'he dit abans, sentir que no estem sols. És molt, molt, molt, molt important per a nosaltres crear esta mena de comunió, de missa teatral, sí, i estimar-nos, perquè és que ens fa molta falta.
0: Per què és important que una societat reconega els seus artistes?
1: Doncs perquè els artistes estem en la societat d'una manera permanent, encara que molta gent no se n'adone. Perquè una societat que no pensa, una societat que no ens commou, una societat que no para, escolta, mira, es deixa tocar, es deixa canviar anant a veure un espectacle teatral, una pel·li, escoltant un programa de ràdio, vull dir, és que tot, és, tot forma part de l'educació i del pensament. Aleshores, per a crear éssers, no sé, per ser éssers humans, ni més ni menys, és que, i més veient com estan anant les coses d'accelerades cap a llocs horribles. Mm-hmm. Per això mateix crec que és tan important parar i mirar-nos als ulls.
0: Quan veus els nominats i nominades d'enguany, què veus? Què ens pots contar sobre ells?
1: Doncs veig a grans professionals que no tenim res que envejar a ningú. Crec que em fa una mica de pena perquè també veig professionals que no tenen el recolzament institucional a nivell de pressupostos per a poder fer la seva feina de la millor manera, perquè si no és impossible evolucionar i desenvolupar-se i donar el mateix, o sigui, el millor de cadascun. Però veig uns treballs preciosos d'una qualitat enorme i em passa molt feliç, perquè jo soc d'aquestes persones que quan veig els meus companys i companyes créixer em sent molt feliç, de veritat. Em dona molt de goig i m'enalbena de la sort que tinc de formar part d'això.
0: Si hi ha alguna lliçó especial que la professió t'hagi ensenyat i que esta nit cobre un significat especial, quin seria?
1: Uf, lliçons me'n dona cada dia, de moltes coses. Però a mi esta professió, la lliçó que em dona és que quan tu fas les coses des de les entranyes, per dir d'alguna manera, des del convenciment més profund i amb la creença de veres que el que estàs fent és important, però sobretot és preciós i necessari, no hi ha volta enrere. Vull dir, una volta entres en este món i el verí t'entra per dins, com deia, no?, el verí del teatre, com és la funció d'ella, es titulava ja, doncs ja és impossible sortir d'ahir, però també m'ha ensenyat a precisament això que deies dels egos, no?, i et deia abans també a fer-me amiga de la frustració en els moments en què potser no hi ha tanta feina, a tindre els peus a terra, a no perdre la passió i l'il·lusió a pesar dels anys i a pesar de pues això, dels mals moments, i bueno, a fer-me també, tot això també et fa ser més persones. I a empatitzar més amb, no només amb els companys i les companyes, amb el món en general.
0: La veritat és que tenen molt de contingut totes les respostes que ens estàs donant, cosa que agraïm amb les preses en una nit amb tants compromisos com tindràs esta nit. Sí. T'agraïm de veres este temps de qualitat que ens estàs donant. Quan s'apaguen els llums esta nit, quan s'acaben els aplaudiments, quan cadascú torna a casa, vos acomiadeu, què t'agradaria que vos duguereu al cor d'esta gala?
1: Doncs m'agradaria que tota la gent que vinga esta nit i que ens puga veure per Quinótico, perquè ens retransmetrà per ahir, ja no els actors i actrius com a societat, tinguem la consciència de que la unió, de que el sindicalisme, en este cas perquè són els premis del sindicat, però més enllà d'actors i sindicats som persones que formen part d'una societat, d'un món, que estar junts i tindre una ruta vital que ens unisca per a dir no i per a posar límits i per a crear una societat millor, que ens faça sentir orgullosos a tots i a totes a casa, independentment de la teua feina, de la teua circumstància social i vital, independentment de, ja t'he dit, tot això que ens envolta i que són imatges que ens costa, que ens fan, que ens fa difícil viure el dia a dia, si eres una persona, ja t'he dit, empàtica i mínimament sensible, i adonar-nos de que estar junts és important.
0: Què t'agradaria que haguera canviat o que haguera millorat quan celebreu una nova gala d'ací com esta d'ací 10 anys, per exemple?
1: Doncs m'agradaria pensar que realment, no ja dic València, el nostre país s'ha convertit en un lloc on veritablement a la cultura se li està donant el lloc que té, o sigui, que hauria de tindre, el lloc que es mereix. Nosaltres sempre quan parlem de millores mirem fora, mirem a països com França, no? I ho mirem en una ambetxa sana, però sent molt conscients que és un camí que encara ens queda llarg i encara ens queda molt lluny. Però, bueno, sí, simplement formar part real de la societat i que la gent entenga que està molt bé unes altres disciplines, uns altres entreteniments, però que la cultura no és simplement això. La cultura, quan parla de la cultura, només parla de les arts escèniques, parla de tot en general. És un pilar fonamental d'una societat, com ho és l'educació, com és la sanitat, com són els drets humans, com és la vivenda i com són tantíssimes coses.
0: Maria, una última curiositat. Si entre el públic hi haguera una xiqueta o un xiquet que somia dedicar-se a la interpretació, què t'agradaria dir-li?
1: Que això que somia és veritat.
0: Maria Almudémer, gràcies per acompanyar-nos, gràcies per donar veu a tota la professió, a totes aquestes persones que ens emocionen, que ens fan reconèixer-nos en les històries dels altres i que ens fan continuar creient en la cultura com a espai de trobada, en el valor humà i en el camí conjunt recorregut, siguem actors o siguem de la professió que siguem, però ajudant-nos a sentir-nos part d'un col·lectiu. Així que gràcies per les teues paraules i l'enhorabona per la tasca que feu al front d'esta meravellosa professió.
1: Moltíssimes gràcies i molt bona nit i una abraçada molt forta. Gràcies.

Com dèiem, d'ací uns minuts començarà eixa gala dels actors i actrius professionals valencians al Teatre Principal, uns premis que compten amb 40 nominacions repartides entre teatre, audiovisual, doblatge i revelació. Entre les principals categories destaquen les següents. Nominades en la categoria de millor interpretació femenina protagonista d'audiovisual trobem Gloria Marc, Olga Alamán i Mamen García. Nominats a la millor interpretació masculina protagonista d'audiovisual trobem Héctor Juezas, Óscar Lasarte i Nelo Gómez. Nominades a la interpretació de repartiment audiovisual femenina trobem Lorena López, Resu Belmonte i Empar Ferrer. Nominats a la interpretació de repartiment d'audiovisual masculina trobem Jordi Ballester, Álvaro Bàguena i Roberto Ollo. Nominades al Premi Crisàlide a l'actriu Revelació trobem Alba Vela, Candela Herrero, Lia Herbor i Paula López Collado. Nominats al Premi Crisàlide a l'actor Revelació trobem Jordi López, Jorge Motos, Ovidi Calderón i Vicente Ausina. A més, les produccions que més presència acumulen són el musical Ballant Ballant, amb 4 nominacions, i les pel·lícules La invasió dels bàrbars i La cena, amb 3 nominacions cadascuna d'elles. Així les coses, comença d'ací uns instants una gala en la qual hi haurà guanyadors i també no guanyadors, persones que es quedaran a les portes d'aquest reconeixement, però en realitat formar part d'esta llista ja significa haver destacat entre centenars de professionals que mantenen viva una de les expressions culturals més importants de qualsevol societat democràtica, civilitzada i culta: la capacitat de contar històries i d'emocionar-nos a través dels personatges. Continuem posant el contrapunt.

0: Contrapunt, on els protagonistes escriuen els titulars en directe, en A.Punt Ràdio.
1: En 90 minuts, diem les coses pel seu nom.
2: Les noves generacions no tenen un calrue, una goletada vergonyosa. En tenen un fum.
1: No pintem les coses de color de rosa.
2: Les derrotes, abultades, ja són part del paisatge.
1: I parlem l'idioma de l'esport.
3: Los 11 que salgan a morder como perros.
4: Tornarem al 4-4-2
5: i ahí no vais a ningú a pegar un apretó, pero un apretó en tacos.
6: Palmando.
7: Tu li has donat les claus.
6: Por algún lado saldrá la rata.
1: L'esport sense pèls en la llengua en 90 minuts, amb Manolo Montalt i Salva Forcado. De dilluns a divendres, d'11 a 12 i mitja de la nit, en A.Punt Ràdio.
8: A.Punt Ràdio amplia l'oferta informativa.
9: A.Punt Ràdio.
8: De dilluns a divendres, de 7 a 8 del matí. Alba Requejo dona el tret d'eixida a l'actualitat amb el primer informatiu del dia. Informatius d'A.Punt Ràdio. De tu a tu.
10: Esports a punt. Donem veu als protagonistes. Reivindiquem l'esforç, el talent i els valors dels esportistes de la Comunitat Valenciana. Actualitat, històries i tertúlia, amb els que més en saben. Amb ritme, al ritme que marca l'actualitat, perquè l'esport valencià juga en una altra lliga.
0: De dilluns a divendres, de 2 a 3 de la vesprada, Esports a punt, amb Dani Hermosilla.
11: Ningú et dona tantes opcions per fer-te companyia, per contar-te les coses, perquè les entengues i les analises, però també per a que ho passes bé, amunt i avall, poble a poble, persona a persona, a punt ràdio, de tu a tu.
12: Presentador de la Safor.
13: Ximo Rovira. Periodista de La Plana.
12: Gemma Juan. Animal de companyia.
13: La ràdio.
14: Vinga, va, acceptem ràdio com a animal de companyia. Eh?
15: La vesprada de punt, on tot pot passar.
16: De dilluns a divendres, de 4 a 7. En A.Punt Ràdio. De tu a tu.
17: Una hora per a llegir. Una hora per anar al teatre. Una hora per a pintar. Una hora per anar de concert. Una hora per a investigar. L'hora de la cultura. L'hora de la cultura. De dilluns a divendres a les 7 de la vesprada. L'hora de la cultura. T'espera. La cultura de tu a tu.
0: L'hora de la cultura. Amb Reis Joan.
18: Pot el màrqueting ajudar-nos a entendre com evolucionen les empreses i el consum? Parlem amb marques valencianes que entenen el present i es preparen per al futur. Perquè darrere de cada canvi hi ha una estratègia que marca el camí. El valor del màrqueting mediterrani. En A.Punt Podcast i les principals plataformes d'àudio.
19: Amb un equip de gala. Punt a punt. L'espectacle de l'esport en valencià en Punt a punt. L'esport ben contat. Punt a punt.
20: Quan els nostres esportistes se la juguen, estem ací, en A.Punt Ràdio, per a viure-ho amb rigor i amb passió.
19: Si hi ha partit, tens una cita amb Lluís Urrutia i tot l'equip de Punt a punt.
0: Som a punt.
21: Arribem a les 9 en punt de la nit. Moment d'actualitzar la informació. Xavier García del Valle, hola de nou.
22: Hola de nou, Gustavo. Actualitzem la informació i el resum del dia passa per la commoció que ens deixen dos successos amb víctimes. La primera, un logopeda del barri valencià de Marxalenes, que ha mort a mans del pare d'un xiquet amb qui treballava l'autor, s'ha entregat i diu que pensava que el fill estava sent víctima d'abusos. La policia continua intentant esclarir els detalls del cas. També està oberta la investigació sobre una segona mort, en este cas d'un home a un polígon industrial d'Aldaia. La policia ja ha detingut dos persones pel que sembla un incident originat en una baralla i no es descarten més detencions en les pròximes hores. I l'endemà de fer-se pública la sentència que ha condemnat el futbolista Rafa Mir a 8 anys i mig de presó per agressió sexual i lesions, A punt ha parlat amb Miguel Ángel San Pedro, l'advocat d'una de les víctimes. El lletrat s'ha referit al valor probatori i a la consistència que el tribunal va atorgar al testimoni de les dues xiques agredides en el xalet del futbolista.
4: Les víctimes, des d'un primer moment, sempre han dit el mateix. Des de la denúncia inicial, el mateix dia dels fets, hasta les declaracions en llire, en el xurs de destrucció, i després en el xuit, sempre han dit exactament el mateix. I els policies també han dit el mateix, però tot el contrari.
22: Al·lusió de l'advocat a la declaració dels policies de Bétera que van intervindre el dia dels fets, la declaració dels quals, recordem, també està qüestionada en la sentència. I la directora general de la Guàrdia Civil, Mercedes González, ha negat tu i al Senat haver participat en cap trama per a desactivar investigacions contra el PSOE o contra el govern. També ha negat qualsevol complicitat amb Leire Díez, amb qui ha dit mai ha parlat de casos oberts.
7: No he frenado ni he interferido investigación alguna. Jamás. Nunca. Ni de la UCO ni de ninguna otra unidad de la Guàrdia Civil. Cada uno de mis días al frente de esta institución los dedico a fortalecer la Guardia Civil.
22: Explicacions que no han convençut ni al Partit Popular ni a Vox, que han tornat a demanar-li la dimissió. I creix, mentrestant, la pressió sobre el govern de Pedro Sánchez. Junts per Catalunya i el Partit Popular han intentat provocar una votació en el Congrés demanant el final de la legislatura. Però la majoria del PSOE i de Sumar en la mesa de la cambra ha paralitzat l'operació. Una operació valorada així per la portaveu popular Esther Muñoz i pel portaveu socialista Patxi López.
9: Si como ellos dicen no serviría para nada, ¿qué miedo tienen de que se vote?
23: Como no se atreven a presentar una moción de censura, hacen esta trampa y digo, bueno, a través de una enmienda cuela. No, pues no cuela.
22: I el conseller d'Hisenda, José Antonio Rovira, ha donat a conèixer els detalls de l'avantprojecte de llei d'acompanyament dels pressupostos de la Generalitat, que ha aprovat avui el Consell Extraordinari reunit este matí. És el text normatiu que permet modificar diverses lleis i aplicar l'estratègia econòmica de l'executiu valencià. I el Consell vol que es modifique la llei per a rebaixar el tram autonòmic de l'IRPF, especialment a les persones i famílies que ingressen entre 32.000 i 72.000 euros anuals.
24: De este modo, la ley de acompañamiento contempla una reducción de los tipos autonómicos del IRPF en prácticamente la casi totalidad de tramos. Especialmente va a afectar a los niveles comprendidos entre 32.000 y 72.000 euros, a lo que llamamos siempre las grandes olvidades, que son las clases medias.
22: Un primer resumen del día, Gustavo.
21: Ha informat per a Contrapunt Xavier García del Valle. Ara és moment d'obrir la nostra taula d'experts i expertes.

0: L'esforç per protegir el planeta té segell local i reconeixement europeu. Sí, el projecte LIFE espanyol, Wetlands for Climate, ha estat guardonat enguany com el millor projecte d'Europa en la categoria d'acció climàtica en els LIFE Awards. Estos premis, lliurats per la Comissió Europea, són el reconeixement més prestigiós del continent per a aquelles iniciatives que destaquen per la seva inspiració, innovació i eficàcia en la defensa del medi ambient. Els LIFE Awards es divideixen en tres àrees fonamentals: natura i biodiversitat, economia circular i qualitat de vida i acció climàtica. Centrada especialment o directament en la mitigació del CO2 i l'adaptació al canvi climàtic. I ha estat precisament en esta última categoria on el projecte espanyol s'ha imposat a escala europea. El LIFE Wetlands for Climate ha estat coordinat per la Fundació Global Nature en una aliança estratègica amb la Universitat de València, l'Agència EFE i València Sostenible de l'Ajuntament de València. El projecte, Txelo Miralles, bona nit.
1: Bona nit, Gustavo.
0: Em contaves esta vesprada que posa el focus en uns ecosistemes sovint oblidats, en les marjals mediterrànies.
1: Efectivament, uns ecosistemes oblidats i molt fràgils. La iniciativa demostra que una bona gestió i restauració d'estos espais, d'estes marjals, és clau per a convertir-los en autèntics engolidors de carboni, ecosistemes que absorbeixen més gasos d'efecte hivernacle dels que emeten. Encara que les marjals i els aiguamolls ocupen un percentatge molt xicotet de la superfície terrestre, si es gestionen de manera correcta, tenen una capacitat increïble per a emmagatzemar diòxid de carboni, fins a 10 vegades més que els boscos tropicals. El gran mèrit del projecte ha estat establir pautes concretes per a manejar la vegetació, l'aigua i el sòl, de manera que es maximitze aquest segrest de carboni, garantint sempre un absolut respecte a la biodiversitat local. El LIFE Wetlands for Climate s'ha posat a prova de manera pilot en tres comunitats autònomes entre l'any 2020 i el 2024. A la Comunitat Valenciana ha actuat en especial en espais emblemàtics com el Prat de Cabanes Torreblanca, la Marjal dels Moros, la Marjal de Pego Oliva i també en les Mallades de l'Albufera, que són zones humides temporals salines, tenen aquesta curiositat. A més, el projecte també s'ha desenvolupat a aiguamolls d'interior en Espanya, com en Tierra de Campos, en Palència, i les llacunes de Castella-La Manxa. Els resultats parlen per si sols. Després de pocs anys d'actuacions, el projecte ha aconseguit evitar l'emissió de vora 3.690 tones de CO2. Esta xifra no només suposa una contribució significativa a la lluita contra el calfament global del planeta, sinó que, a més, deixa una herència que és un model de gestió d'èxit premiat a Europa i que ara es podrà exportar a la resta de la conca mediterrània. I per parlar del paper de les marjals com a engolidors de CO2, ens acompanyen per telèfon representants de les tres entitats col·laboradores d'este LIFE premiat a nivell europeu, que són Antonio Guillem, coordinador de l'àrea de zones humides de la Fundació Global Nature, Antonio Camacho, encarregat de l'assessorament científic de la Universitat de València, i Emilio Cervera, que és enginyer agrònom i expert en canvi climàtic i tècnic de projectes europeus de València Sostenible de l'Ajuntament de València. Molt bona nit als tres.
2: Molt bona nit.
1: Jo, primer que res, volia donar-vos l'enhorabona per aquest guardó, perquè és un guardó important que m'agradaria que m'explicàreu què ha significat per a vosaltres i què és este premi que vos han donat. Podeu començar el que vulgueu.
2: Pues sí, si queréis, empiezo yo. Buenas noches, Txelo.
1: Buenas noches.
2: Pues por nuestra parte, por parte de la Fundación Global Nature, pues es un reconocimiento extraordinario al trabajo que hemos realizado durante todos estos años, todo el equipo que ha formado parte del proyecto. He de decir que hoy no está con nosotros la agencia EFE, o sea, EFE Verde, que también ha formado parte del proyecto, ¿no? Entonces, pues bueno, todo este conjunto de gente que hemos participado, pues nos sentimos muy orgullosos de poder ver que todo el esfuerzo que hemos hecho durante estos años, pues ha sido reconocido a nivel europeo como el mejor proyecto del año en acción climàtica, ¿no?
1: S'esperàveu que un projecte centrat en les marges mediterrànies, aquests ecosistemes tan xicotets i tan fràgils, tinguera aquest impacte en Brussel·les, Antonio Camacho?
3: Jo diria que no és un projecte centrat en les marges, sinó és un projecte d'escala global, perquè el que hem estat fent és primer provar quines accions de conservació, de restauració i maneig dels aiguamolls podien tindre un millor efecte climàtic en retindre més carboni i en mitigar emissions de gasos d'efecte hivernacle. Mm. Però, a més, hem actuat i també hem creat una metodologia que actualment està sent avaluada a nivell europeu per implantar-se a tota Europa per a utilitzar els aiguamolls com a mitigadors climàtics.
1: Emilio, parlem de marjals i d'aiguamolls. Tu, que estàs en la part més divulgativa del projecte, ens podries explicar exactament què és una zona humida? Més o menys ho sabem, és que així que en tenim, encara que hi ha molts llocs que no les coneixen. Què és una zona humida i quins valors biològics té aquest tipus d'ecosistema?
4: Pues són un ecosistemes que estan precisament dominats per l'aigua, no? L'aigua és el que ens marca quines són les condicions que n'hi ha i quina és la vida que pot estar en aquest lloc, tant des del punt de vista de la vegetació com de la fauna, com de la microbiota, que també van estudiar molts els companys de la Universitat de València. I, bueno, pues un espais que, a més de tota aquesta biodiversitat, el que ja sabien d'abans i hem confirmat en tot el treball del projecte és tota aquesta tasca que podem fer des del punt de vista d'emmagatzenar el carboni, no? Mm. I, a més d'altres, el que s'anomenen servicis ecosistèmics, no? Que són aquestes funcions que té la natura i que ens ajuden a nosaltres com a societat. Sempre la regulació d'inundacions, la regulació, l'ajuda fins a afrontar l'efecte illa de calor de les ciutats, per exemple, o com poden ajudar a filtrar l'aigua.
1: Mm. Però a pesar d'aixòs valors i d'aixòs funcions, segons l'informe Lymans, que recull les conclusions del LIFE que heu portat a terme, en un segle hem borrat del mapa el 60% de les zones humides. No sé si així al nostre territori o a nivell europeu. Com és possible que tinguem aquesta capacitat de destrucció i per què hem anat a destruir les zones humides? Antonio Camacho, per exemple?
3: Sí, per exemple. Bueno, primer, les zones humides fins fa no molt de temps es consideraven, inclús a nivell legislatiu, zones insalubres. Mm. A banda, moltes zones humides estan en zones costaneres, més reclamades per la urbanització. També els sòls de les zones humides són molt fèrtils, de manera que les zones humides sempre ha sigut molt rendible per a l'economia humana. Però ens hem oblidat el paper que juguen les zones humides i un bon exemple en el cas de la Dana, quan l'Albufera i el seu entorn, els arrossars,

0: en valor a mi compañera Vanessa, que ha sido la que nos ha guiado hasta aquí y la que ha sabido lidiar con todos y cada uno de nosotros.
1: I la resta, Antonio Camacho, quin és el repte més científic, més gran, al que el vas enfrontar quan decidiu unir-se i portar endavant un projecte d'esta envergadura?
2: El que diu Antonio és de veres. Nosaltres som en el sentit de que estem intentant aplicar i la ciència s'ha de ser rigorós. Per això el repte principal serà conèixer, no només mesurar el que passava, donar receptes, sinó conèixer exactament el que passava, estudiant tots els aspectes. Per això diu Antonio que els microorganismes des del punt de vista genòmic, és a dir, no només volem saber què passa, sinó per què passa. Què passa, podem ahí sí ja donar i ser recepte de què és més adient en uns casos, en altres, segons les característiques de l'aiguamoll, segons el seu estat, segons el nivell de conservació que tinga, o si podem fer mesures d'un tipus. Això són els majors reptes, perquè no només aplicar la ciència que ja se coneix, sinó crear ciència nova que ens permet i donar millors solucions.
1: I Emilio, en el cas de València Sostenibilitat o Sostenibilitat València, com no tinc davant la primera fulla, no ho dic bé, però tu me corregixes, Emilio, vosaltres per què participeu en este projecte?
3: Bueno, per a fer la cosa un poc més complicat és que possiblement hauràs vist que els materials del projecte estem com a València Clima i Energia.
1: Sí,
3: o sigui,
1: sí.
3: Que també pot ser per això bé la possible confusió.
1: Sí.
3: Clar, clar. És que nosaltres, bueno, abans érem València Clima i Energia, ahir, bueno, seria el meu company Andreu Escrivà, potser el que hauria de contestar la pregunta, que és el que estava treballant en aquest moment a la Fundació i el que va fer tots aquests contactes previs, no?, amb la resta d'entitats amb les que varen col·laborar també durant aquests anys, i en aquest moment eren una fundació dependent de l'organisme de l'Ajuntament, i ara, des de l'1 de gener, ens hem integrat en un nou organisme autònom municipal de l'Ajuntament de València que es diu València Sostenible.
1: València Sostenible, no? Sí.
3: Correcte, o sigui que per això també és fàcil. Nosaltres encara moltes vegades parlem de nosaltres mateixos com València Clima i Energia, o diem la fundació i ja no som fundació. O sigui,
1: sí,
3: que normal.
1: Jo en principi havia posat fundació, després ho he corregit, sí. He parlat en Josep Grau i m'ho ha aclarit. I la vostra funció quina és? És més divulgar part del projecte?
3: Clar, nosaltres hem treballat més en la part de sensibilització, en la part de, sobretot, d'educació ambiental, no? És una de les coses que fèiem abans com a València Clima i Energia i que continuem fent com a València Sostenible. Nosaltres treballem molt en la ciutadania, en sensibilització, en educació ambiental en tot tipus de públic. De fet, tenim uns equipaments a la ciutat de València, un d'ells l'Observatori del Canvi Climàtic, on encara es pot visitar l'exposició que es va crear en el projecte, en el Live Wetlands for Climate, encara està ahí. Els companys que treballen a l'Observatori del Canvi Climàtic, els nostres educadors ambientals, varen estar col·laborant i fent moltíssimes activitats d'educació ambiental amb públic escolar, amb públic adult, tot tipus d'associació. I vam estar en eixa part i vam estar també treballant en fer una sèrie d'enquestes per a veure també quina era la percepció que tenia la gent, no només de les zones humides, sinó també del canvi climàtic i de la relació entre zones humides i canvi climàtic, que era precisament el que estaven intentant treballar en el projecte.
1: I què dia, la ciutadania, sí, quina relació hi havia?
3: Bueno, la ciutadania la entenia, la veritat. Era conscient de que n'hi havia aquesta relació entre ambes coses. Tampoc n'hi havia cap tipus de tecnooptimisme. Vol dir, la gent tenia clar que no només, encara que siga molt important, la gent també tenia clar que no només en gestionar les zones humides ja podien solucionar, no?, el canvi climàtic o que era l'única resposta possible, sinó que era una estratègia més dins de totes les coses que hem de fer, dins de totes les coses que hem de canviar.
1: Antonio Guillem, el treball de camp de Life ha sigut a Espanya. Hem dit que heu treballat tant a València com a Castella-La Manxa, així també a la Comunitat Valenciana. M'agradaria que m'explicàreu per què heu triat el cas nostre, en el cas valencià, les marjals que heu triat, per a que siguin els aiguamolls pilot d'este projecte europeu?
0: Sí, bueno, pues a ver, todos los humedales no son iguales. Entonces, pues nosotros lo que quisimos fue tener una representación lo más amplia posible de cada uno de este tipo de humedal. Entonces, pues bueno, aquí en Comunidad Valenciana cogimos humedales costeros de agua dulce. Y bueno, salvo las malladas, que como has dicho tú antes, pues son humedales estacionales, son salinos. Y luego, pues en el interior de la península cogimos pues humedales de interior, tanto de agua salada como de agua dulce. Y bueno, pues ya con la los estudios previos que teníamos tanto desde la Fundación como la Universidad de Valencia, porque bueno, el equipo de Tony ya trabajaba también en estas mismas lagunas que la Fundación trabaja en otras provincias, ¿no? Entonces, pues bueno, como te decía, las casualidades no existen. Entonces, pues Tony ya tenía unos datos previos de estas lagunas, de estos humedales, y nosotros ya habíamos realizado acciones de conservación en estas zonas. Entonces, pues la elección fue fácil, ¿no? Es decir, pues oye, estos humedales son los que nos interesan, esta es la tipología que queremos estudiar y estos son los que vamos a meter en el proyecto.
1: Antonio Camacho, estas zones humides que heu triat per al projecte són també hàbitats d'interès comunitari. M'agradaria que explicares què significa esta figura i per què són importants per a la Unió Europea. Perquè no tots els hàbitats que ens puguin sorprendre després sorprenen a la Unió Europea, no?
2: Sí, la directiva. En Europa funcionem normativament per directives i que se transposen a la legislació nacional. I la directiva Hàbitat recull hàbitats i espècies que són d'especial interès per a la protecció de la Unió Europea. Per la seva pròpia conservació, però també per servicis que... I concretament les zones humides són tres tipus d'ecosistemes que la biodiversitat alberguen, però que també potencialment servicis ecosistèmics. En això tinc que dir-vos que dins de la pregunta que li has fet abans, Antonio, dins dels tres tipus principals que hem treballat, nosaltres ens han donat el premi europeu, però les zones humides valencianes també han guanyat el premi com aquelles que potencialment poden tindre un paper climàtic més rellevant. Això quan estan bé? Això quan estan bé? De fet, les marjals costaneres que hem treballat poden arribar a tindre un efecte mitigador que duplica o triplica altres zones que hem treballat al centre de la península.
1: Les valencianes.
2: I això és per les característiques. Sí, les valencianes, concretament les que hem treballat. Les zones costaneres, les zones humides costaneres, tenen molta capacitat de producció. Això quan estan bé, de producció, de captació de gasos. Però quan estan malament, també tenen una capacitat molt més forta de lliberar gasos d'efecte hivernacle. Per això, en aquest cas, des del punt de vista climàtic, les zones humides costaneres i les nostres valencianes és més important encara des d'aquest punt de vista climàtic el mantindre-les en bon estat.
1: I com... Expliqueu-nos exactament en què ha consistit el treball. Parlem d'una bona gestió d'una marjal. Com s'aconsegueix aquesta bona gestió d'un aiguamoll? En què heu estat treballant?
2: Sí, les mesures de gestió, per exemple, fan referència a la vegetació, el maneig de la vegetació. El maneig de la vegetació pot permetre que la vegetació fixi molt més CO2. Per exemple, això és com l'efecte quan tallem la brossa, creix més, no? Si fem accions en les quals retallem, no tallem totalment, sinó retallem el senill, per exemple, les plantes emergents, aquestes rebroten o creixen amb més força i són capaços d'emmagatzemar més carboni. O també el maneig del nivell d'inundació, apropant-nos més als nivells dia estan molt alterats per tot l'ús que els humans fem de l'aigua. O també el sol.

0: està molt, molt bé i és una herència també bonica del projecte.
1: I ara que parleu de l'Albufera i que heu parlat de la Dana, l'Albufera només estan les mallades. No sé si són les mallades de la Devesa o són mallades dins de la mateixa Albufera.
2: No, de la Devesa.
1: Són les mallades de la Devesa, les que heu treballat i heu incorporat. Com està l'Albufera després de la Dana? Vosaltres que sou científics i divulgadors.
3: A veure, l'Albufera està tan malament com estava abans de la Dana. Uh-huh. L'Albufera està, sobretot la qualitat de l'aigua i molts aspectes de la qualitat ecològica, estan molt degradats des dels anys 70. Uh-huh. Esa sopa verda que tenim és impròpia de les característiques naturals d'un llac costaner, d'una albufera, de l'aiguamoll. Què passa? Que l'albufera va absorbir a banda de bona part de l'aigua, en apenes unes hores, també va absorbir gran quantitat de contaminants. Uh-huh. I d'aquests contaminants, molts es van exportar en la pròpia aigua, en el desaigüe, però alguns han quedat acumulats en el sediment, sobretot. I això se coneix, el que hi ha estudis de la Generalitat Valenciana, en col·laboració amb les universitats valencianes, la Universitat de València, la Politécnica, sobretot, també estudis de la Confederació Hidrogràfica del Xúquer i el Govern Central, tenen localitzat aquesta contaminació que ha quedat. Tot el que era gros es va llevar perquè es veia, però el que és dissolt o està en els sediments se té localitzat i s'estan dissenyant accions per a retirar aquesta empremta addicional a banda de la seva contaminació tradicional que va arribar en la Dana. Però això, en qualsevol cas, es torna a l'estat de degradació habitual de l'albufera. Mm. I abans dies, Txelo, col·lectius interessats. Mira, avui estem precisament en la Camarga, en França, presentant els resultats de diversos projectes, però entre altres este, el Aigüela for Climate, a membres d'administracions i pràcticament tota Europa. Mm. En el cas de l'Albufera i també en resultats d'altres projectes germans d'este, per exemple, hi ha una aplicació als arrossars que és, està relacionada amb la sega de la palla, que avui en dia no s'està fent perquè és molt costós, els llauradors ja no tenen més recursos, el preu que se les paga és molt baix i no poden pagar la recollida de la palla. En canvi, si implementem recursos basats en crèdits de carboni, que és un altre dels aspectes que hem desenvolupat en este projecte, és molt possible que aquesta recollida de la palla, si se soluciona tècnicament, es puga pagar en els crèdits de carboni dins del projecte en fet aquesta metodologia que ho permetrà. I això estem parlant en els llauradors, estem parlant en els gestors del parc, en les conselleries, el govern central al respecte. O sigui que les aplicacions del projecte van molt més enllà de les actuacions que hem fet o del coneixement que hem generat, perquè totes aquestes metodologies que es poden escalar estan escalant-se a nivell europeu. Avui mateix, com dic, estem ara a França presentant a entitats de tota Europa, però també la setmana passada, per exemple, estiguem en una jornada a l'Albufera, tinguin els socis que estem així també, presentant-la i discutint-la amb llauradors, amb el director del parc i tècnics del parc, la conselleria, membres de la confederació. O sigui que l'abast del projecte és molt gran, és molt més extens de lo que és el seu abast geogràfic actual.
1: Mm. Però la vostra idea és que este model de gestió i metodologia s'estenga a tota Europa, no? I si vos han donat el premi serà per en certa manera també per aquest objectiu, no?
3: Mm-hmm. Això és el que deia jo al principi. Lo important no és el premi, és el reconeixement de que és un model. I és un model que estem portant no només a tota Europa, estem exportant-lo a tot el món, estem exportant-lo a proporcionar informació i metodologies a l'IPCC, al Panel Internacional de Canvi Climàtic. Estem promovent projectes internacionals.

0: GALS, que alguns ja estan en marxa, a tota Europa, a Latinoamèrica, ajudant als actors locals, a les administracions, a llauradors, a grups conservacionistes, a implementar totes aquestes metodologies que hem desenvolupat principalment en aquest projecte, però també en altres projectes termals.
1: Sí, perquè vosaltres continueu investigant a banda d'aquest projecte. Si tenim temps, vos pregunto una miqueta sobre què esteu investigant. Què ha passat? Vosaltres vau estar treballant en aquestes marjals del 2020 al 2024, si no m'equivoqué. Són aquests els anys en què vau estar treballant?
0: En aquest projecte sí, però...
1: En aquest projecte sí.
0: Des dels anys 80, pràcticament.
1: En les mateixes zones humides?
0: En aquestes i en altres, sí.
1: No, és que anava a preguntar-vos què passa ara amb aquestes zones humides que després que passareu vosaltres per allí suposa que ja no s'està actuant en elles, no? Què passa quan s'abandonen a la seva sort?
2: Bueno, a ver, realmente la gestión de estas zonas húmedas son donde trabajamos son competencia de las comunidades autónomas. Nosotros, pues con nuestros proyectos, ayudamos a esta gestión, pero la competencia no es nuestra, o sea que nosotros no realizamos el 100% de esta gestión. Como te digo, son las administraciones las encargadas, ¿no? Sí que es cierto, pues que yo siempre lo digo al parque natural o a la zona húmeda donde trabaja la fundación con un proyecto LIFE, pues le ha tocado la lotería durante ese tiempo, ¿no? Porque es una inversión que a la administración no le cuesta nada y que además está, recolsada por la administración, o sea que no es algo que nosotros hagamos libremente, sino que todo está hablado previamente con los gestores, ¿no? Entonces, pues sí que es cierto que la administración en muchas ocasiones pues no dispone del presupuesto que le gustaría disponer para poder tener en perfectas condiciones todas estas zonas húmedas, pero tampoco se van a quedar abandonadas, o eso esperemos.
1: Estàvem parlant també de ho ha comentat Antonio Camacho, el tema del mercat voluntari de carboni, que has estat avançant. A mi m'agradaria que ens explicares com funciona, perquè mantenir tractors, operaris, segues a llarg termini costa diners, i com a proposta el projecte finançar aquests ecosistemes pues acaben quan s'acaben els fons europeus i després han de seguir treballant-se en ells, per molt que també siguin zones protegides i depenguin de l'administració. Què és el mercat voluntari del carboni i com funciona?
2: Toni, perdó. Comenta.
0: No, anava a dir que, primer, tenim que tindre clar que treballar climàticament en el seu amunt i els ecosistemes no soluciona el canvi climàtic. Es pot ajudar a quan nosaltres deixem d'emetre les ingents quantitats de gasos d'efecte hivernacle que estem emetent, es pot ajudar a reprendre o retornar part d'aquest carboni a un segrest. Però és indispensable reduir dràsticament les emissions de gasos d'efecte hivernacle. Si fem això...
1: En altres sectors, els referixes?
0: Els emissors, els gasos que emetem la combustió de combustibles fòssils.
1: Sí.
0: Què passa? Que sempre, inclús en una economia descarbonitzada, que és l'objectiu, i un objectiu particular de la Unió Europea, sempre hi haurà emissions. Les emissions s'han de compensar per a ser climàticament neutres. I en això sí que poden ajudar els aiguamolls i altres ecosistemes. Què és el que fan? Tu tens una millora en la capacitat de regulació climàtica d'un ecosistema mitjançant unes accions. D'un ecosistema o d'un arrossar o d'una activitat, tu invertixes en fer aquesta millora i això genera un benefici climàtic de reduir concentracions de gasos d'efecte hivernacle. Si són els que tu estàs produint i has de compensar pagant per aquestes activitats que reduiran el que tu estàs augmentant en gasos d'efecte hivernacle, tu pagues aquestes activitats i compenses. Mm. I això dona un preu a la tonellada de carboni, CO2 equivalent, en realitat, perquè depèn dels diferents gasos, que tu pots pagar per a compensar les emissions que encara has de mantindre, que no pots evitar.
1: Sí.
0: Val? Però és indispensable evitar la majoria d'elles, perquè si no, ni en una Terra, ni en dos planetes, ni en tres, podríem mitigar les emissions que estem fent i aniríem incrementant el canvi climàtic. Per tant, lo fonamental és reduir les emissions i després que els ecosistemes ens ajuden i prendre les accions com les que estem promovent.
1: Sí, Toni Guillem, que volies afegir algo?
2: No, no, vaya, todo conforme. Yo creo que lo de los créditos de carbono es una buena forma para que el sector privado apoye y ayude a la gestión y conservación de estos ecosistemas. Nosotros en el proyecto, dentro del marco del proyecto, teníamos el compromiso de vender una tonelada de carbono, ¿no? Como resultado, como un hito del proyecto. Mm. Y bueno, pues empresas de colaboradoras de alrededor de la Naranjal del Moro, mm-hmm, pues nos compraron más de un crédito, ¿no? Como una forma de apostar por el humedal que ellos tienen a la puerta de casa, ¿no? Entonces esto también es una forma que se puede hacer extensiva a muchos humedales. A la hora de poder recibir fondos privados de empresas que quieren voluntariamente pues ayudar a la conservación de estos ecosistemas.
1: Sí, però és que no sé exactament com funciona, perquè jo, per exemple, tinc una empresa valenciana i vull compensar l'excés d'emissió de CO2, i com ho faig? Com ho faig per a poder compensar ese increment d'emissions de CO2 que estic fent jo com a empresa?
2: La empresa lo que tiene que tener claro es cuántas toneladas quiere compensar. Y nosotros lo que tenemos claro es cada acción de gestión del humedal, cuántas emisiones evita. Entonces, si la empresa te dice necesito compensar 100 toneladas. Pues entonces nosotros, con la metodología que hemos desarrollado durante el proyecto, le decimos, pues mira, estas 100 toneladas las puedes compensar segando 4 hectáreas de carrizo y decapando 1 hectárea de humedal. Uh-huh. Y esto te suma 105 toneladas, así que te sobran 5 más. Y eso lo tenemos totalmente cuantificado porque ha sido uno de los resultados del proyecto, el poder tener esta metodología totalmente controlada de las emisiones que se evitan con cada una de estas acciones de gestión.
1: Mm. Més enllà del carboni, una marjal sana, perquè en un principi hem dit que una de les coses importants era no alterar la biodiversitat. Aquesta gestió climàtica a la biodiversitat local, a les aus, als amfibis, als peixos, com és afectat?
2: Pues positivamente, porque como comentábamos, una cosa no quita la otra, sino que es complementaria y además genera un valor añadido, que es la mejora del hábitat, ¿no? Entonces, pues claro, si nosotros ha habido humedales que hacían mucho tiempo que estaban sin gestionar, pues por ejemplo hemos abierto láminas de agua libre en las que antes los patos no podían aterrizar. Uh-huh. Y ahora, pues por ejemplo, hemos beneficiado a este tipo de aves también, pues zonas donde las aves, pequeñas aves palustres, pues tenían mucho, no podían alimentarse bien, pues ahora, pues por ejemplo, tienen diferentes zonas dentro del mismo humedal, mm, gestionadas de diferente forma, que le dan este mosaico de posibilidades de diferentes hábitats para toda la fauna pueda estar en perfectas condiciones. Siempre se prioriza que las acciones se hagan de una forma sostenible.

0: ese caso, pues tanto se ha mejorado la calidad del suelo, la ha mejorado la calidad del agua y se ha mejorado pues la calidad de la vegetación.
1: Des del projecte que guanyador del que estem parlant, heu publicat també un manual, Emilio, per a incorporar la perspectiva de la mitigació climàtica també en la gestió i restauració de les zones humides. A qui va dirigit este manual amb aquestes conclusions i quin contingut té?
2: Bueno, com deies abans, jo crec que el manual va directament dirigit a la gent que l'ha gestionat, no? Que gestiona aquests espais. I, bueno, no sé si Antonio potser vol comentar més, perquè és un manual que van publicar més que van coordinar des de Global Nature i des de la universitat.
1: No sé.
0: Pues este manual es lo que has comentado. Es un manual en el que se explican cuáles son las diferentes técnicas de gestión que se han llevado a cabo durante el proyecto y cuál es su impacto en la mitigación del cambio climático. O sea, y como dices, pues este manual y todos los documentos que se han generado durante el proyecto están disponibles en la página web para que todo aquel que quiera descargárselas, pues las tiene ahí a su disposición.
1: També heu fet, bueno, ho hem comentat, Emilio, que hem fet, heu estat molt preocupats per una campanya de sensibilització que ha arribat a estudiants, a empreses, a població local. El rimat de tot el que hem parlat, conèixer és estimar, i això ens fa conèixer les nostres zones humides i estimar-les, no?
2: Sí, clar. O sea, jo estava revisant abans de l'entrevista algunes dades, no?, de quins van ser els resultats que vam alcançar. Vam participar en 87 esdeveniments, vam arribar a més de 15.000 alumnes de l'àrea d'influència del projecte. L'exposició la van veure quasi 30.000 persones, però com hem dit, l'exposició encara continua rebent gent. Varen tindre més de quasi 700 xarles i tallers. O sigui, és moltíssima gent a la qual hem fet conèixer totes aquestes coses que les zones humides que estan a prop de la seva casa estan oferint i que potser fins a aquest moment no ho sabien o no pensaven que anava a tindre totes aquestes funcions, no? Tots aquests serveis ecosistèmics que parlaven abans.

0: ellos.
1: L'esforç per protegir el planeta té segell local i reconeixement europeu. I així ho celebrem amb els nostres experts d'avui, convocats per Txelo Miralles. Acomiadem i agraïm la presència d'Antonio Guillem, coordinador de l'àrea de zones humides de la Fundació Global Nature. Gràcies, Antonio.
2: Muchas gracias a vosotros y muy buenas noches.
1: Gràcies també a Antonio Camacho, assessor científic de la Universitat de València, del Life Wetlands for Climate. Gràcies, Antonio.
3: Moltes gràcies, Pani.
1: I agraïm també la contribució d'Emilio Cervera, expert en canvi climàtic i tècnic de projectes europeus de València Sostenible de l'Ajuntament de València. Gràcies, Emilio.
4: Moltes gràcies, bona nit.
1: Gràcies, Txelo Miralles.
5: Bona nit, Gustavo.
1: Arribem en uns segons, a les 10. Respira.

0: Són les 10 en punt. Moment d'actualitzar la informació. Rubén Dempere, hola de nou.
1: Hola de nou, Gustavo. El resum del dia passa per la commoció que ens deixen dos successos amb víctimes. La primera, un logopeda del barri valencià de Marxalenes, que ha mort a mans del pare d'un xiquet amb qui treballava. L'autor s'ha entregat i diu que pensava que el fill estava sent víctima d'abusos. La policia continua intentant esclarir els detalls del cas. També està oberta la investigació sobre una segona mort, en este cas d'un home a un polígon industrial d'Aldaia. La policia ja ha detingut dos persones pel que sembla un incident originat en una baralla i no es descarten a hores d'ara més detencions. I l'endemà de fer-se pública la sentència que ha condemnat el futbolista Rafa Mir a 8 anys i mig de presó per agressió sexual i lesions, a punt ha parlat amb Miguel Ángel San Pedro, l'advocat d'una de les víctimes. El lletrat s'ha referit al valor probatori i a la consistència que el tribunal va atorgar al testimoni de les dues xiques agredides en el xalet del futbolista.
2: Les víctimes, des d'un primer moment, sempre han dit el mateix. Des de la denúncia inicial, el mateix dia dels fets, fins a les declaracions en llire, en el xoc de destrucció, i després en el xuit, sempre han dit exactament el mateix. I els policies també han dit el mateix, però tot el contrari.
1: Al·lusió de l'advocat a la declaració dels policies de Bétera que van intervindre el dia dels fets, en la declaració dels quals també va qüestionar la sentència. I la directora general de la Guàrdia Civil, Mercedes González, ha negat avui al Senat haver participat en cap trama per a desactivar investigacions contra el PSOE o contra el govern. També ha negat qualsevol complicitat amb Leire Díez, amb qui ha dit mai ha parlat de casos oberts.
3: No he frenado ni he interferido investigación alguna. Jamás, nunca, ni de la UCO ni de ninguna otra unidad de la Guardia Civil. Cada uno de mis días al frente de esta institución los dedico a fortalecer la Guardia Civil.
1: Explicacions que no han convençut ni al Partit Popular ni a Vox, que han tornat a demanar-li la dimissió. I creix la pressió sobre el govern de Pedro Sánchez. Junts per Catalunya i el PP han intentat avui provocar una votació en el Congrés demanant el final de la legislatura. La majoria del PSOE i Sumar en la mesa de la cambra ha paralitzat l'operació, valorada així per la portaveu popular Esther Muñoz i pel portaveu socialista Patxi López.
4: Si como ellos dicen no serviría para nada, ¿qué miedo tienen de que se vote?
5: Como no se atreven a presentar una moción de censura, hacen esta trampa y dicen, bueno, a través de una enmienda cuela. No, pues no cuela.
1: I tornant a casa nostra, el conseller d'Hisenda, José Antonio Rovira, ha donat a conèixer els detalls de l'avantprojecte de llei d'acompanyament dels pressupostos de la Generalitat que ha aprovat el Consell Extraordinari reunit este matí. És el text normatiu que permet modificar diverses lleis i aplicar l'estratègia econòmica de l'executiu valencià. I el Consell vol que es modifique la llei per a rebaixar el tram autonòmic de l'IRPF, especialment a les persones i famílies que ingressen entre 32.000 i 72.000 euros anuals.
6: De este modo, la ley de acompañamiento contempla una reducción de los tipos autonómicos del IRPF en prácticamente la casi totalidad de tramos. Especialmente va a afectar a los niveles comprendidos entre 32.000 y 72.000 euros, a lo que llamamos siempre las grandes olvidadas, que son las clases medias.
1: Estos han sigut, Gustavo, els dos grans assumptes informatius del dia.
0: Han sigut les notícies més destacades d'avui. Ara podem avançar algunes de demà.
1: Demà serà, sens dubte, una jornada marcada en roig en el calendari informatiu, polític i judicial, perquè per primera vegada en democràcia un expresident del govern declara davant l'Audiència Nacional. José Luis Rodríguez Zapatero haurà de respondre com a investigat per organització criminal, tràfic d'influències i falsedat en la causa sobre el rescat a la companyia aèria Plus Ultra. A més, Rodríguez Zapatero també està investigat en una peça separada per un presumpte delicte fiscal i un altre de contraban, per les joies valorades en 1.300.000 euros trobades en una caixa forta en la seva oficina. Serà a les 9 del matí. I pràcticament a la mateixa hora, en la sessió de control al Congrés, el president del govern, Pedro Sánchez, se sotmetrà a les preguntes del PP, PNB i Podem en una sessió que es preveu d'alt voltatge i que estarà marcada, sens dubte, per la citació judicial

0: oficial de José Luis Rodríguez Zapatero. A casa nostra, matí intens, també en les Corts, on el PP i Vox aproven en el ple el dictamen de la Comissió Parlamentària d'Investigació sobre la dana del 29 d'octubre de 2024. També està previst que les Corts donen llum verd al decret llei de mobilitat que regula la convivència entre taxis i VTCs. I fora, al carrer, taxistes, la patronal de BTC, a més de professorat de l'ensenyament concertat, personal de centres d'infància i de majors i integrants de la xarxa d'entitats per un finançament just, es concentraran davant de les Corts per a reclamar que s'atenguen les seues reivindicacions. I tornant a les Corts, debat i votació de les esmenes a la totalitat del PSPB i de compromís al projecte de llei de pressupostos de la Generalitat de 2026. Abans, el síndic del PSPB, José Muñoz, i el síndic de Compromís, Joan Baldoví, atendran els mitjans de comunicació acompanyats dels diputats i diputades dels seus grups parlamentaris. I a les 6:30 de la vesprada, els metges i les metgesses es manifesten en una marxa que eixirà de la Conselleria de Sanitat i acabarà al Palau de la Generalitat. Una manifestació per a rebutjar l'Estatut Marc i reclamar millores laborals i professionals en la cinquena setmana de vaga mèdica.
1: Ha informat una nit més Rubén Dempere. Bona nit, company.
0: Bona nit.
1: Ara és moment de saber qui ve a posar el contrapunt final.
2: Contrapunt en A Punt Ràdio.

0: Sí, ja hem escoltat les previsions de demà, d'este dimecres. Hi ha matins en què l'actualitat arriba a poc, arriba caminant, arriba fent-nos un cafè, i n'hi ha d'altres en què entra directament per la porta principal de l'Audiència Nacional. Serà el que passi. Demà de matí, a les 9, totes les mirades apuntaran cap al mateix lloc. José Luis Rodríguez Zapatero, citat per declarar com a investigat, en una jornada que promet ocupar hores de ràdio, pàgines de diari i més d'una tertúlia com esta. Una cita amb ingredients de sobra per monopolitzar la conversa pública, la política, els tribunals, els diners, el poder, tot ho té ixa compareixença. Zapatero haurà de respondre per les acusacions que pesen sobre ell en la investigació del rescat de Plus Ultra, on se li atribueixen presumptes delictes d'organització criminal, tràfic d'influències i falsedat documental. I com si això no fora prou, hi ha una segona carpeta oberta, una peça separada en què també se l'investiga per un presumpte delicte fiscal i un altre de contraband, després de la troballa de joies valorades en 1,3 milions d'euros en una caixa forta situada a la seva oficina. Un matí, per tant, en què els nostres periodistes que ara ens acompanyen venen o vindran demà ja pràcticament amb l'agenda feta i amb una pregunta sobrevolant l'ambient en esta nit de vespre. Què dirà l'expresident Zapatero quan s'assega davant del jutge? A partir de les 9 començarem a saber-ho. Per posar el contrapunt a esta esperadíssima compareixença, ens acompanya des del diari ABC, David Maroto, bona nit.
1: Bona nit, Gustavo, què tal?
0: Des del diari Álvaro Razu, bona nit.
2: Què tal? Molt bona nit, Gustavo.

0: La veritat és que estem davant un cúmul d'informacions relacionades amb el govern central i amb el PSOE que són un degoteig permanent. Avui s'ha produït aquesta notícia i s'entén frustrat de Junts per demanar que es convocaren eleccions. Una derrota parlamentària en aquest sentit per al govern haguera sigut potser molt dallina. S'ha evitat a tota costa, malgrat que des del govern doncs han de fer front a la realitat de minoria parlamentària en la que es troben. Tot el mateix dia que la directora general de la Guàrdia Civil ha hagut de compareixer al Senat, on ha reconegut que coneix Leire, però que no Leire 10, però que no ha format part de la seva trama. S'ha arribat a fer la víctima des del punt de vista mediàtic i ha entrat en contradiccions. Ha entrat en contradiccions perquè, malgrat dir que no formava part de la trama, ha hagut de reconèixer una reunió amb el ministre Marlaska, on li va parlar de Leire 10. I és un degoteig permanent el que estem assistint en els últims dies. Malgrat tot, no es produeixen noves dimissions des de Moncloa. Fa l'efecte que Moncloa no vol assumir el peatge de noves dimissions. Cal remuntar-nos a la de Santos Cerdán com a secretari d'organització ara fa un any per trobar l'última dimissió, malgrat els múltiples exemples de legislatura fallida als que estem assistint. I així continuarem amb imatges demolidores com la compareixença de demà de Zapatero, com les fotografies de les joies al despatx de Zapatero, amb la sensació que tot l'entorn de Pedro Sánchez està a hores d'ara d'alguna forma esguitat en estos assumptes tèrbols, i amb la sensació que en altra circumstància la eixida pot ser més saludable seria la convocatòria d'eleccions o la convocatòria com a mínim d'una moció de confiança. Doncs ni una cosa ni l'altra. La tàctica des de Moncloa és l'atrinxerament absolut i el deixar passar el temps. David Marto.
1: Sí, la comparecencia, la declaración mañana de ZP, evidentemente no es una fecha más. No es un asesor, no es alguien que aparece en una investigación judicial que tiene que ver con las cloacas de un partido, no es un ministro, estamos hablando de un presidente de gobierno, ¿no? El primer presidente que va a ser investigado en la democracia española. Expectación, a la par que miedo, entiendo por el sector socialista, por ver las explicaciones que da Zapatero. Yo todavía, evidentemente, no podemos adelantar acontecimientos, pero tengo dudas de cómo afrontar el juicio, ¿no? Más teniendo en cuenta que pidió un primer aplazamiento que se le concedió y ahora ha pedido otro por la segunda pieza de las joyas que no se le ha concedido, por esto que se conoce desde el mismo día de la investigación. Pero es cierto que no sabemos si, como dijo en ese vídeo que publicó el 19 de mayo, si va a contar toda la verdad, si va a afrontar toda esta investigación, esta acusación con datos e intentar rebatir todo, o simplemente se va a quedar en la vía procesal de buscar la impugnación de muchas de estas actuaciones. Yo de momento quiero mantenerme expectante porque lo de mañana va a ser, yo creo que muy, muy trascendental para entender los próximos meses a nivel político en este país. Y entiendo que en Ferraz pues están todavía más expectantes y con mucho miedo por lo que pueda surgir mañana, porque es una figura espiritual, como hemos dicho en muchas ocasiones en este programa, que verla contrariada de esta manera y verla enjuiciada pues va a afectar mucho y tiene su coste espiritual, como decía, pero puede tener su coste electoral.
0: Razo.

0: Contrapunt en A.Punt Ràdio.
1: Volem descobrir la nostra geografia amb una mirada distinta. En A.Punt Ràdio, de tu a tu. Llocs sense cobertura, que estiga a prop, però no falte l'entreteniment i la bona companyia.
2: Fora de cobertura. Magazín de cap de setmana d'entreteniment, informació i divulgació.
0: Fora de cobertura. Dissabtes i diumenges de 10 a 12. Amb Donís Salvador.
1: En A.Punt Ràdio.
3: Sense perdre el compàs i a ritme de cap de setmana,
0: fem banda
3: amb el millor repertori de música.

0: Amics Valencians.
1: Dissabte i diumenge, de 7 a 10.
0: Desfilarem al costat dels nostres músics.
1: Sota la batuta d'Imma Mateu. Fem banda.
2: Soc Germà Estela. Cada divendres estarem a la plaça i al carrer.
3: Tota l'actualitat taurina i els seus protagonistes cada divendres de 6 a 7 de la vesprada, Terra de Bous.
4: Esports a punt. Donem veu als protagonistes. Reivindiquem l'esforç, el talent i els valors dels esportistes de la Comunitat Valenciana. Actualitat, històries i tertúlia, amb els que més en saben. Amb ritme, al ritme que marca l'actualitat, perquè l'esport valencià juga en una altra lliga.
1: De dilluns a divendres, de 2 a 3 de la vesprada, Esports a punt, amb Dani Hermosilla.
5: Descansa la vista.
6: Què és la inspiració per a tu?
7: No ho sé. Diria que és com una espècie de llum.
8: Tiene algo mágico. Yo creo que es algo ahí animal.
5: Obri la ment. Eres creient?
9: Depèn de l'estació de l'any.
10: Con les carxofes.
9: Sí.
5: A punt podcast. En el web i les principals plataformes d'àudio.
10: Què t'ha paregut?
9: Molt bona, molt bona.
10: Ara sí que me les pega.
11: Cada dia vivim l'emoció de l'esport. Seguim l'actualitat dels equips valencians. Analitzem les jornades de futbol amb rigor i professionalitat. En A punt ràdio posem l'accent en l'esport. Posem l'accent en tu.
12: Noranta minuts en A punt ràdio. Tota l'actualitat esportiva valenciana amb Manolo Montalt i Salva Folgado.

Les 11 de la nit i 3 minuts. Hola, què tal? Bona nit, benvinguts i benvingudes al 90 minuts, temps de ràdio per a l'esport, en Apple Ràdio, amb Juan Alpuente, al control de so, i amb Salva Folgado en la redacció i la producció de l'espai. Vos saluda, com cada nit, Manolo Montal. Vos recorde que estem... o que ens podeu sintonitzar, per millor dir, en totes les freqüències d'Apple Ràdio, al seu web www.apuntmedia.es, a la TDT i a la seva aplicació per a dispositius mòbils Apple i Android. I que si voleu participar en el programa i que la vostra opinió tinga cabuda al 90 minuts, com si fóreu un més de nosaltres, teniu els nostres canals de xarxes socials per a enviar textos. X o Twitter, @90minuts. X o Twitter, @90minuts. I 90 en xifra, en número. Si el que voleu és contactar amb nosaltres mitjançant el perfil de TikTok, 90 Minuts Ràdio. També ixe 90 va en xifra, va en número. Si el que voleu és fer-ho mitjançant el perfil d'Instagram, 90 Minuts Ràdio també, però sense xifres, sense números, només en lletra, en paraula. I si el que voleu és enviar un àudio amb la vostra opinió, podeu fer-ho en el nostre canal de WhatsApp. Ja sabeu, 6-19 42-18-01, 6-19 42-18-01, per a opinar sobre qualsevol tema que es tracta en el programa i sobre la pregunta que avui vos fem, i que és: mirant el perfil dels tres fitxatges que ha tancat el València, creus que Lisandro Issei ha guanyat poder en este mercat d'estiu? I és la pregunta que avui vos deixem per a que opineu. Mirant els tres perfils, els tres fitxatges que ha tancat el València, creus que Lisandro Issei ha guanyat poder en este mercat de l'estiu? Amb la notícia diumenge de l'arribada de Ryunosuke Sato al València Club de Futbol, es completa un trio de fitxatges que tenen algunes coses en comú. La primera d'elles és que són una aposta. I això no significa, per a res, desqualificar els futbolistes, bàsicament perquè no els conec i seria d'una torpesa infinita

Per més que hi haurà qui correrà a pervertir el debat, el poble és xicotet i ens coneguen tots, la evidència és que diem de Hassi Sato són tres apostes. I tres apostes vol dir exactament això. Tres apostes. Tres monedes a l'aire que poden eixir cara o creu, que poden eixir bé, malament o regular, però que no te deixen en la senda que el club va marcar davant determinats periodistes fa dues setmanes. La d'Europa. Pot eixir bé? Difícil, però pot eixir bé. Per què no? Això sí, per aspirar a Europa fan falta jugadors contrastats i amb un bagatge molt lluny del que de moment està portant el València. Encara queda estiu i és el mercat, i perdó, el mercat és i serà llarg, i més en el València Club de Futbol, però de moment el perfil de futbolista pel que aposta Lisandro Issei, l'holandès que ara comanda la parcel·la dels fitxatges del València, és el del futbolista a baix cost. La segona qüestió en comú que tenen aquests futbolistes que han arribat per a este València que diu que vol arribar a Europa és que són tres fitxatges amb el segell personal, com hem dit, de Lisandro Issei. D'aixòs tres, dos ja ha intentat dur-los en hivern i Corberán es tira cap enrere i es va produir la primera fricció, la primera divergència en la nova estructura nomenada per Ron Garmendia. 5 mesos després, és evident que el criteri de Lisandro Issei no ha canviat, no ha variat. Pensava en gener que podien servir per a redreçar la trajectòria d'un equip que estava amb l'aigua al coll, tot i que no hagueren jugat mai en Lliga Espanyola, i a dia d'avui, Lisandro Issei continua pensant que són futbolistes que poden incrementar el nivell futbolístic de la plantilla. La pregunta és, tenint clar que no ha canviat el criteri de Lisandro Issei, ha canviat el de Corberán? Considera ara vàlids a futbolistes que va descartar al gener? S'estan repartint les àrees de poder? Tu col·loques els teus, però jo col·locaré els meus? Confiarà Corberán en estos futbolistes que li ha dut Lisandro Issei? Li va donar bola a estos jugadors? Si així cadascun pensa en col·locar els seus, algú pensa de veritat en el que li pot fer falta a l'equip? Si Corberán aposta per futbolistes veterans i amb la mirilla feta, Pinier o Guido, i té un scout que fitxa un perfil de jugador per eclosionar, sí, és evident que cadascú busca un perfil totalment oposat a l'altre. Es pot considerar que, aleshores, formen un bon equip de treball? Fins a quan serà sostenible treballar per al mateix equip amb dos criteris tan antagonistes i tan antagònics? En teoria, hauria de ser Ronnie G, en el temps entre cafè i cafè, qui hauria d'encaixar el puzzle de les postures antagòniques existents. Però, clar, si les coses va filtrar fa 15 dies que el nucli de l'equip serà espanyol i l'estiu passat va dir que volien donar-li eixida al talent de la casa, a dia d'avui això no es veu per cap puesto. Excepte que jo m'haig enganyat, ni Menier ni Guido, possibles, ni de Has Dien Guisato, i els jugadors semblen espanyols. I si fitxen un jugador japonès de Dene Wines com Sato, ja me diran vostès que pensaran els xicots de l'acadèmia, el talent de la casa en el qual s'anava a confiar, amb un entrenador que no ha comptat amb la cantera i al qual li duen joves de fora. Allò de qualitat, mentalitat i cames, que també va filtrar el club, anem a deixar-ho en que de moment sembla molt llunyà. Queda tot l'estiu per davant, és cert. I encara anem a veure moltes coses, però no em negaran que d'entrada la situació actual dona per a fer-se moltes, però que moltes preguntes. I sobretot, coneguent a Meriton, és comprensible no confiar massa en les respostes. Les 11 de la nit i 10 minuts, grans i menuts, benvingudes i benvinguts. Així comença 90 minuts.

0: 11, quasi y 11. Saludos, ya estaba Folgado. Hola, Folgado, ¿qué tal?
1: ¿Qué tal?
0: Que mentre pràcticament venia así cap a l'estudi, ha fet falsa el tercer d'aquest partit que en New York acaba de acabar ara mateix, no?
1: Acaba d'acabar, efectivament, 3-1. Ha guanyat la selecció francesa, la del Senegal. Jo crec que els porters, avui, també, en els dos últims gols, no han estat massa encertats, ni el de França ni el de... Ni el de Senegal, però vaja, era un partit que alçava moltes expectatives i a la fi se l'emporta França.
0: Té un bon equipet, França, eh? Té talent.
1: Sí, bueno, França sempre ha tingut talent en les últimes temporades. Jo crec que enguany encara va més càrrega de talent.
0: Sí.
1: En la parcel·la ofensiva, fonamentalment, dona compte que, bueno, pues entra Barcola, i Barcola només entra, ha fet un gol, i que has atacat amb Dembélé, amb Mbappé, amb Molissé, vull dir, una barbaritat. Amb Doué, vull dir, no sé, és que... Ofensivament, França té un gran equip.
0: Sí, senyor. Sí, senyor. Bueno, tot el contrari que Espanya, que hem deixat amb el culo tort.
1: No, Espanya té un gran equip. Altra cosa és que Espanya no jugarà.
0: Ahir hem deixat el culo tort. És una evidència. Bueno, 11 i 12. Hem de parlar de moltes coses, però te fas la pregunta clàssica, com cada nit. Com venen les fotos?
1: Fotos venen avui mundialistes. Espanya rumia l'empat després del fiasco en l'estrena davant Cabo Verde. La selecció no perd l'optimisme, però els jugadors es mostren seriosos en l'entrenament d'avui a Chattanooga i ja pensen en què qüestions millorar davant Aràbia Saudita en el partit de diumenge a les 6 de la vesprada. Parla Mikel Oyarzabal.
2: De tragarse un poquito la decepción de no haber conseguido los tres puntos, pensando en qué cosas tenemos que mejorar, en qué cosas hicimos bien para utilizarlas para el siguiente partido y bueno, recuperarnos cuanto antes, que viene lo bueno otra vez.
1: Un japonès, un egipci i un holandès. El València compta amb tres reforços per línia per a la pròxima temporada, però encara no ha atès les pretensions principals de Corberán, que són Menier per a lateral dret i Guido Rodríguez per al mig del camp. Les Isides i la decisió sobre els cedits que tornen encara no s'han pres. Tornen els cedits, però al Villarreal, 5 futbolistes tornen al submarí després de les seues sessions i el nou tècnic Íñigo Martínez haurà de decidir què fer amb ells. 2 es quedaran en la plantilla, són els casos de Carlos Romero i Ilias Akomak, mentre que 3 no tenen clara la seua destinació. Es tracta de Thiago Fernández i Àlex Forés, que han acabat el curs en l'Oviedo, i de Ramon Terrats, que ha jugat amb Romero en l'Espanyol. D'altra banda, el porter Diego Conde és objectiu del Sevilla. Benvingut Anselmini, el nou entrenador de l'Elx, Martín Anselmini, ja està a Terres Alacantines. El tècnic argentí ha conegut les instal·lacions del Club Franja Verd, que el presentarà oficialment en els pròxims dies. Anselmini afirma, recordem, per una temporada més una altra opcional condicionada al compliment d'objectius. El Llevant frega els 15.000 abonaments. El conjunt granota actualitza les dades de la campanya d'abonaments i fins ara han renovat un total de 14.025 socis, dels que 9.700 han sigut en línia i 4.300 en la modalitat presencial. El Castelló fitxa talent. L'equip orellut comença a moure's en el mercat de fitxatges per a la pròxima temporada. Álvaro Martín, migcampista ofensiu de l'Andorra, està a un pas de ser el primer reforç. El jugador destaca per la seva polivalència, qualitat tècnica i visió de joc en atac. Virac Kiss reforça el València Bàsquet. L'equip taronja ha tancat el tercer fitxatge per al projecte de la pròxima temporada amb la contractació de la pivot Virac Takak Kiss, de 28 anys, l'internacional hongaresa, que procedís del Perfumeria Savinida de Salamanca, firma per una temporada amb el club valencià. La pròxima en fitxar podria ser la pivot Marian Koulibaly, MVP de la passada temporada, que acaba contracte en Espart Girona. 2 dies per a la final. València Bàsquet s'ha entrenat avui per penúltima vegada per a preparar el primer partit de la sèrie al millor de 5, que és la finalíssima de la Lliga contra el Barça, subcampions del curs passat. El Saroncha volen alzar el título. Le escoltem Álvaro Cárdenas.
3: Yo creo que contra Juventud y Bilbao ellos quizás no estaban tan acostumbrados a jugar un partido, descansar y volver a jugar. Pero bueno, Barcelona sí que lo está, así que no va a ser nada fácil, pero yo creo que eso, ser fiel a nuestro estilo, va a ser la clave.
0: Les 11 de la nit i 15 minuts. Vos recorde, arroba 90 minuts. El 90 en xifra, en número, per a X o Twitter, per a TikTok, 90 Minuts Ràdio, també amb xifra, també amb número. I per a Instagram, 90 Minuts Ràdio, sense xifres ni números. I si voleu enviar un WhatsApp, ja sabeu que podeu fer-ho amb una nota d'àudio al 6 de 9, 42-18-0-1. 6-9, 42-18-0-1. I la pregunta que estem fent vos, ja sabeu, encara que podeu opinar de qualsevol tema dels que parlem així en el programa, però vos preguntem, mirant els perfils dels tres fitxatges que ha tancat el València, creus que Lisandro Issei ha guanyat poder i protagonisme en este mercat de l'estiu? 11 i 16 d'això i de moltes coses més anem a xerrar. Així, en Apunt Ràdio i durant els pròxims 90 minuts.
4: Hola a todos y bienvenidos al paraíso de la relajación. Relájate. Inhala. Exhala. Eres un árbol. El viento fluye a través de tus ramas. Estás conectado con... Imposible concentrarse con los Wow Days. Disfruta de los Wow Days de Peugeot con hasta 7.000 euros de ventaja exclusiva en toda la gama solo hasta fin de mes.
5: Eso.
6: Ven a Ferto, tu concesionario Peugeot en Torrent.
7: Tú tienes el poder de elegir tu futuro. Que no te limiten.
8: En la UMH puedes elegir entre más de 30 grados, 5 dobles grados, más de 50 másteres oficiales y más de 13.000 empresas para hacer prácticas.
7: Y te ofrecen becas y ayudas propias para tu matrícula, el transporte y la comida.
8: Elige la Miguel Hernández, la universidad pública donde debes estar.
7: Preinscríbete en umh.es.
9: Ara, tota l'emoció de l'esport es viu així, en Apunt Ràdio.
10: De la mà de Luis Urrutia, Manolo Montal i tot el seu equip.
11: Vols que la teua empresa siga part d'esta experiència?
10: Els nostres agents t'ajudaran a planificar la teua campanya per a aconseguir la màxima eficàcia i notorietat.
9: Vibra amb els esports d'Apunt, connecta amb l'audiència i arriba al cor dels aficionats.
0: Anuncia't en els nostres esports. Anuncia't en Apunt Ràdio.
12: Escriu-nos al correu publicitat@apunt.es.
0: Juga amb nosaltres esta temporada.
13: Diuen que comencen en juny, però se senten molt abans. Es veuen, es disfruten, es viuen, perquè hi ha experiències que no es poden contar. Les has de viure. Puja't al tram d'Alacant en Fogueres. Servici sense interrupcions dia i nit. Del 20 al 24 de juny. Abans que comencen, ja estan passant. Generalitat Valenciana.
14: Vijusa garantiza espacios seguros y desinfectados. En oficinas, colegios, restaurantes, la gran preocupación de hoy en día es evitar bacterias, virus y contagios. Por ello es indispensable la utilización de productos con garantías. Aviral, gel hidroalcohólico que asegura una buena desinfección de manos. Deocil Cat, limpiador virucida aprobado contra el COVID-19, elimina cualquier peligro de contagio en todo tipo de superficies. En Vijusa cuidamos de su salud. Llámenos al 96-251-1414.
12: Estàs escoltant 90 minuts.

0: amb Manolo Montalt i Salva Folgado.
1: Allà van con el balón en los pies.
2: Ahí anem, però no amb el balón en los pies, afortunadament, perquè nosaltres som els que ho contem i no els que ens ho veiem, afortunadament, per al bé d'este esport. Bueno, has començat a dir en les fotos allò d'un holandès, com si fos aquí ens acudis que contaven de xicotets un anglès, un francès i un espanyol.
3: No era la meva intenció.
2: Però pues ha sonat, eh? Un holandès, un senegalès... Sí,
3: els acudis de tota la vida. Va un francès, un espanyol i un alemán. Sí, efectivament. Sí.
2: Pues això és el que ha sonat.
3: Bueno, és una torre de Babel, el València, ara, Manolo.
2: Ara mateix, sí.
3: Sí.
2: I haurà que veure en quin idioma parlen, eh?
3: Bueno, Corberà sap anglès, no hi ha problema.
2: Corberà sap anglès, sí, clar, de la seua estada a la Premier. Sí. Lo que no sé si tots és que...
3: Bueno, ven... si estan tan preparats com tu per a parlar idiomes, pues no tindran problemes.
2: El holandès segur que
3: jo
2: sí.
3: Jo tindria problemes, tu no.
2: Dejas segur que parla anglès.
3: Però ara va ser el problema.
2: Eh?
3: Ja estàs buscant un problema.
2: No. No, yo di que no sé en quin idioma
3: ja està, ja està, no, ara en quin idioma van a parlar. Ja no, està Manolo.
2: No sé jo si Sato...
3: Ja està Manolo buscant
2: problemes.
3: No sé
2: problemes. Jo si Sato...
3: No sé, Manolo, suposa que sí.
2: Sap anglès?
3: Japonès, sabrà anglès, segur.
2: Segur?
3: Segur.
2: Bueno. Com deia, de València...
3: L'idioma del futbol, Manolo, lo tenen que parlar.
2: Sí, perquè enguany tampoc ho han parlat.
3: No poses pegues ja. Estàs posant pegues ja des del primer dia.
2: No pose pegues a res.
3: Mira que t'has justificat en la teua editorial. Ja estàs posant-li pegues a tots els futbolistes que han arribat. Ja està.
2: Ja està, ja.
3: Ara que si no parlen castellà, anglès...
2: Ja ho he pagat jo.
3: Ara la pegues en idioma.
2: No, jo me pregunte en quin idioma parlaran.
3: Bueno, en el que vulguen, el idioma del futbol.
2: Puc preguntar-me
3: un... Idioma del futbol.
2: Puc preguntar-me un...
3: Sí.
2: Val, fenomenal. Bueno...
3: Alguna altra pega més?
2: Te pregunte.
3: Oh, posar pegues.
2: No, no.
3: Quan cada dia posa una pega.
2: Ai,
3: ara sí. Ara és el llenguatge.
2: Sí. Mira que ha de tindre paciència amb tu. Okay. Les pretensions principals de Corberán, de moment, sabà, són les que... no han sigut cobertes.
3: Bueno, de moment Corberán continua insistint moltíssim des de... M'entenc que encara estarà a Mallorca, suposa que millor de la panxa ja, l'home, però des de Mallorca ja ha estat insistint en Guido Rodríguez fonamentalment, i de fet Manolo també ha mostrat molt d'interès en Menier, que és el lateral de la selecció de Bèlgica, que ahir, bueno, pues no va estar bé en la primera part, encara que va millorar prestacions en la segona. Són els futbolistes experimentats que vol Corberán, 35, 32 tacos per a reforçar l'equip de cara a la pròxima temporada. I les gestions, pues el València continua treballant-les, encara no estan tancades, si preguntes en el club te diuen que estan avançades, però la veritat és que passen els dies i així ni se tanca lo de Guido ni se tanca lo de Menier. Per tant, Manolo, bueno, pues anem a esperar a veure com transcorren els dies. Jo torno a dir que habitualment en el València els estius són llargs, que estem a 16 de juny, que jo entenc que mitjans de comunicació, jo ahí no m'incloc, i aficionats ja volen que la plantilla estigui coberta, però que anem a un estiu llarg en el València, Manolo, i que diríem la casa major va tardar en arribar.
2: No és una qüestió de que vulguin que la plantilla està feta, és que és un dels missatges que va traslladar el club, que la plantilla enguany, per a començar, anava a estar el més important, el nucli important de la plantilla, anava a estar per a començar.
3: Per a qui se crega el club, pues evidentment, Manolo, que tindrà pressa. Qui no preste massa atenció a aquests cafès propagandístics, pues tindrà clar que en aquests cafès de propaganda...
2: Por la mañana café y por la tarde...
3: Lo que circula és fum i propaganda.
2: Bueno, pues...
3: Oui. Però fum de fumaguera de concurs de paelles, que fa temps que no...
2: que no utilitzem aquesta frase,
3: clar,
2: que és molt bona.
3: Sí, molt boníssima.
2: Bueno, Salva, avui els companys de Radio Marca han posat un altre nom sobre la taula. Jo imagine que ha de ser una alternativa a Menier.
3: A veure, jo crec que és alternativa, Manolo. L'objectiu número 1 és el de Menier, però en cartera també està un tal Giovanni González, que és lateral dret del Kuban Krasnodar, segons este matí, bueno, pues han informat els companys de Radio Marca, que a més han anat més enllà, perquè han dit que Carlos Corberán ja va parlar amb este jugador en el mercat de l'hivern. Corberán ja va parlar, o sea, Corberán, que ell diu que no té res a veure amb futbolistes, fitxatges i tal, ja va parlar amb este futbolista en el mercat de l'hivern. Té 31 anys, el perfil és el mateix. Guido, Menier, Giovanni González, 31 anys, acaba contracte en 2027, sí. Està en el Kuban Krasnodar, que és un club que tu coneixes bé.
2: És un lloc, sobretot, per a pegar a fuchil. Vull dir, entenc president... Este és uruguaià, si no recordem.
3: Sí, malament. És uruguaià. Sí, sí,
2: és uruguaià.
3: Va Giovanni jugar, González.
2: Va jugar al Mallorca, sí. Va estar en el Mallorca, i, com deia Salva, Krasnodar és un lloc per no anar. Vull dir, si alguna volta tens el dubte, ja te'l llevo jo damunt. No vages.
3: No aniré.
2: Val? Això. Este és un dels noms que n'hi ha damunt de la taula.
3: Jo crec que és alternativa, però parle... Vull dir, el perfil és el mateix. Al final són dos laterals drets, experimentats. El cost pues, tampoc seria massa car. El de Giovanni González, però és el perfil, Manolo, 31 i 35 anys. És el perfil dels de futbolistes que està buscant el València per a reforçar zones importants del terreny de joc.
2: Jo deia abans, és evident que els perfils que busca el secretari, el scout, ¿vale? Però que està exercint com a secretari tècnic...
3: Però ella va vindre a missa missió, eh?
2: Sí. Lisandro i Sei són diametralment oposats dels perfils que vol incorporar l'entrenador. I jo no sé això fins a quin punt... Tenim així avui els dos tècnics nostres de guàrdia, a Pepe i a Sandí, i ho parlarem amb ells, segur. Jo no sé fins a quin punt això és sostenible. Vull dir que l'entrenador i el director, el secretari tècnic, el scout, com vulguem anomenar-ho, tinguin dos criteris que són... siguin diferents, és que són antagònics. Vull dir, una cosa o l'altra, però és que són topeten de cara als dos criteris. Ja veurem això fins a quin punt és sostenible.
3: Jo crec que la casa major és per a Corberán, ja s'ho passa en tots els clubs, i després bueno, pues hi ha una casa menor de la que s'encarreguen pues, altres membres, en aquest cas de la parcel·la esportiva, que en aquest cas és Lisandro Issei, és Hans... Gilaus, i és, no recorde mai el nom, Zamora, el que Zamora s'encarrega de la zona de Sud-amèrica. Jo ahí no veig cap tipus de conflicte. És el que va marcar Ron Garley quan va arribar i va muntar
2: Andrés Zamora.
3: I va muntar aquesta estructura esportiva. A partir d'ahí, jo crec que torne a dir, Manolo, que tu t'expressa, 16 de juny.
2: Jo presa.
3: Quan se tanque el mercat, pues veurem si ahí, efectivament, Corberán se les menja totes, perquè així només que venen xavalets i gent que no té experiència, o... pues li arriben futbolistes experimentats i a part, per a completar, pues arriben altres futbolistes.
2: Per cert, parlant de gent experimentada i amb experiència, també comença a dir-se que el València ja li està apretant per a treure una resposta definitiva a Guido Rodríguez. Ja seria hora. Vull dir, jo no sé si és veritat o no. Siguent o no, esta resposta ja tenia que estar clara. Perquè, vull dir, ja que tindria que marcar uns màxims i uns mínims i ja que posar una data de caducitat a les ofertes. El que no pot ser és que jo crec que la situació, com a vosaltres diu Miqui, sembla que Guido estiga esperant i quan, si ninguna de les ofertes que li arriba a lo que ell vol, aleshores li acabarà dient que sí al València. Però ja t'ha torejat tot el que ha volgut i jo crec que ahir el València hauria de posar una data. Què passa? Per què no es posa la data? Pues perquè el València, quan se fixa en un futbolista, sembla que només existisca i ser futbolista. I ara sembla que l'únic pivot que n'hi ha en el futbol mundial és Guido Rodríguez. I per això aguantaran el que siga necessari per a acabar amb el sí del futbolista argentí. Si el València tinguera un treball de scout ben fet, el que faria és Guido, tens el dia tal, i si el dia tal no m'has contestat, jo me vaig a per un altre. Com ixa història sembla que en el València no existís...
3: Que igual el tècnic solament volia ser futbolista, eh?
2: El què?
3: Igual el tècnic està fent... Que me consta està fent força
2: sí,
3: en Guido.
2: Sí, no tinc dubte. I
3: l'entrenador diu... Este... Pues evidentment, el futbolista també trau profit d'aquesta situació.
2: Però és este a qualsevol preu?
3: A qualsevol preu no, perquè ja l'haguem pagat.
2: Me referisc a qualsevol exigència del futbolista a aguantar el que siga fins a que te doni el sí.
3: De moment està donant-hi temps.
2: Sí, de moment sí.
3: Pues ahí té la resposta.
2: Bueno, Del València vols afegir alguna cosa més?
3: No.
2: Està clar. 11 i 29, el nou entrenador de l'Elx, Arsène Mini, ja està en la ciutat il·licitana. Raúl Pina, què tal? Bona nit.
4: Hola, què tal? Bona nit, Manolo.
2: Bueno, pues este nou entrenador, que no sé com ha caigut en Elx, perquè se parla de molts entrenadors, a la fi és altre d'aquestes apostes superpersonals de Bragarnik, la que du a l'equip. Esperem que li escabe, però Martín Anselmi ja està, Anselmini ja està en Elx, i imagina que preparar per a començar a treballar el més possible.
4: Sí, efectivament. Ha arribat avui a Elx, ha conegut l'estadi Martínez Valero, les instal·lacions, la seva oficina, el lloc, l'espai de treball, l'espai d'entrenament que té l'Elx a la seva disposició. Ha estat acompanyat de Pedro Esquinoca, del director general, i també de Pepe Contreras, que és el secretari tècnic, un poc la persona encarregada, que està per davall de l'escaló per baix de Bragarnik, no?, per a prendre decisions esportives, però així tot passa per Cristian, com és lògic, i com ha sorprès, no?, el que tu comentes. No? No era un nom que havia aparegut, a més un entrenador argentí de 40 anys, bielsista. El resultat no és important, és el més important el model, el paradigma, l'estil. Vol donar-se continuïtat un poc al que ha fet Eder Sarabia. Només té l'experiència en Europa, com comentàvem ahir amb Salva, el tema de que havia estat a l'Oporto, però 6 mesos, no? I l'última, com a entrenador, ha durat 3 mesos al Botafogo. Veurem, en el seu moment, amb el Mirón no va eixir bé la cosa, i parla de tècnics argentins, que eren apostes que coneixia Cristian Bragarnik, i amb BKSS la cosa va estar bé fins un moment en què, a falta de 2 mesos, 2 mesos i mig de competició, l'equip

0: o el mateix Eder Sarabia?
1: Jo la gran pregunta que em faig, Raül, és més que l'aposta del tipus de futbol, sobretot era que l'Elche era un equip molt d'autor, molt personal de Sarabia. Jo no sé com va fer seu aquest equip al Cermini.
0: Jo crec que també serà un... Amb ell també serà un equip d'autor, segur, perquè al ser bielcista i de loco Bielsa i voler implementar un model atractiu per a l'espectador, jo crec que ho va intentar, no? Però altra cosa és que després li escau, no? I a més també molt condicionat, no? Perquè futbolistes importants d'esta temporada no van estar. És a dir, l'Elche ha de reformular, per exemple, la cap davantera, on només li va quedar Álvaro. Ja comentàvem que Rafa Mir no torna al Sevilla i ahir se'ls apanya el Sevilla amb Rafa Mir i després Andrés Silva és futbolista del Porto. No tens a l'Eixe Febas. Jo crec que a Fengruber també serà venut este proper estiu perquè està en Àustria, està jugant va jugar el Mundial i és un futbolista que acaba la pròxima temporada contracte en la 26-27, no? I són molts canvis els que ha de fer i aquest esquelet que tu tenies o aquest equip que tu tenies de columna vertebral de la segona divisió amb els detalls que li vas posar està funcionant molt bé. És cert que l'equip és a l'última jornada a Montilivi contra el Girona, però s'ha de reformular de nou l'Elx i ahir la figura de Bragarri tornarà a tindre un pes, Manolo, molt important. Com ja sabem, no hi ha pressa en el sentit de construir l'equip i en teoria a final de juny, 29 de juny, l'equip començarà la pretemporada o com a molt tardarà a principi del mes de juliol.
2: Anselmini, Raül, ja es queda a Elx. Com ha sigut el seu primer dia?
0: Pues ahí he estat un poc visionant el que són les instal·lacions, els espais de treball i l'Elx té unes instal·lacions magnífiques tant per a entrenar dins del propi estadi del Martín de Valero com en el Diego Quiles i en la part interna també en la part de gimnàs, en la part de treball d'espai que té propi també el mateix entrenador i dijous, com a molt tard divendres, serà presentat ja i podem ja segurament escoltar aquestes primeres valoracions i el que li ha semblat, el que ha vist a ells i és un diguem-ne que podríem dir que és també una espècie d'estudiós del futbol, no? que li agrada impregnar-se. Quan va estar a Portugal, al Porto, aprofitava, no?, per a veure també partits d'altres lligues, de la Lliga Espanyola, de la Lliga Anglesa. Té bon parlar amb tots els argentins, no?, els tècnics argentins. I hi ha una anècdota molt, molt bona, no?, que contàvem ahir, que ell és periodista, com nosaltres, i en el seu moment, en el 2012, al ser bielcista, va ser quan l'Atlètic de Bilbao va jugar la final de Copa del Rei contra el Barça, va vendre la seva motocicleta per a poder vindre a Espanya a veure aquest partit. Un poc curiós el tema.
1: O sigui que en allò de vendre la moto esteu a fer, però de veres, eh?
0: Sí, veurem si després ve la moto que ha de vendre, que és que la pilotetra entre i que l'Elx guanyi.
2: Raül, a Fengruber pot ser venut, Febas està fora, se parla ja de futbolistes per a reforçar la plantilla de l'Elx?
0: Sí que hi ha interès en que, per exemple, continuï Víctor Xust, però no al preu que està tasat amb el Cádiz. Ja s'ha fet el moviment de Bubba Sangaré, que és una aposta a mi que em sembla molt atractiva, perquè
3: és també, sí.
0: Un xiquet, no, entre cometes, de 18 anys, que és del mateix Elx i que ha demostrat un gran nivell amb Eder Sarabia, sobretot més projecció ofensiva que no defensiva, però que pot adaptar-se bé al rol que va tindre l'Elx la pròxima temporada i després et parles del cas a Fengruber. Jo el veig més fora que dins perquè, lògicament, és un futbolista que li resta una temporada de contracte i el més normal, estant al Mundial amb eixe aparador, si és que té oportunitat o no de jugar, perquè només ha disputat un partit amb la selecció d'Àustria, que va ser un amistós, i apenas foren uns minuts en la part final d'un partit contra Ghana. Però sí que és un futbolista que té cartell, que té espai en Anglaterra, sobretot, perquè és un futbolista que juga molt bé, darrere ben plantat, trau bé el valor, és expeditiu, i eixa venda va ser important, no? No crec que baixi dels 20 quilos, entre 15 i 20 milions d'euros, no crec que baixi eixa venda. I després està el tema de Hosan, que és un cas particular, perquè és de la casa i s'entén que podria tindre també continuïtat en el projecte, però grans noms per ara no. Bragarni ja sabeu que aquestes coses les cuina a foc lent i de vegades si tens alguna sorpresa o en algun moviment que no comptaves, no? Però

0: Víctor Chus, per exemple, sí que el club vol que continuï, però clar, està tasat en poc més d'un milió, crec que arriba la xifra propera al milió i mig d'euros, i l'Elx no vol abonar aquesta quantitat amb el Cádiz, no? per a fer-se amb Víctor Chus en propietat, i vol negociar a la baixa. Podria quallar aquesta operació també en el cas de l'Elx per a tindre un element important en la zona de rereguarda, i el cas d'Álvaro, que és el davanter uruguaià, que l'Elx té el 50% del pas, l'altre 50% és del Real Madrid, si tirarà a vendre, que també té cartell, però la idea de l'Elx és que Álvaro continuï i que sigui peça fonamental també la pròxima temporada.
1: Perfecte. Raúl, moltes gràcies.
0: Adéu, molt bon dia, Manolo i Salva.
1: 11:37, hem començat a parlar del Mundial i ara anem a ampliar, vinga.
2: Telema.

0: 14:37, com acabem de dir, acaba de finalitzar el partit entre França i Senegal, amb exhibició d'Olivier d'Mbappé i recital d'una França que és un martell pneumàtic que acaba rebentant per a cosa i derribo al rival.
1: Salve. Bueno, si troba espais per a córrer, sí. Si no, té més problemes, com hem vist en la primera part. Jo crec que quan a Senegal se li esgota la gasolina, ja s'ha descuidat Manolo, després d'encaixar el primer gol de França. Ja ha deixat espais a l'esquena dels seus defensors i a partir d'ahir França, si té espais per explotar-lo, Manolo, te mata perquè té depredadors de l'espai obert brutals. Tots els titulars i després el que hi ha des de la banqueta com és Barcola. És a dir, té un potencial terrible, és una de les favorites per a guanyar el
0: Mundial.
1: El Mundial, i bueno, pues, avui li ha fet 3 gols al Senegal.
0: Molt bé. S'han jugat 2 partits en la passada matinada.
1: Sí, Uruguai, des del grup d'Espanya, va empatar un contra l'Aràbia Saudita i després...
0: Li va costar,
1: sí, sí. L'Aràbia Saudita també, jo crec que és el millor equip que Cabo Verde, per tant, atenció a Espanya, no se tanca tant com Cabo Verde, però igual després de veure el partit que va fer Cabo Verde contra Espanya, pues igual Aràbia Saudita diu, bueno, pues me tanque contra Espanya i després me la jugue contra Cabo Verde, que el tercer partit, ojo, és Cabo Verde.
0: Aràbia
1: Saudita. Sí, sí, i a partir d'ahí igual, pues uno de dos pot passar com a segon o inclús com a tercer en funció de lo que fas en Uruguai i Espanya. Després, partit de la matinada, Iran 2, Nova Zelanda 2.
0: I per esta... Ha jugat Tim Payne,
1: que de fet, esta vesprada s'ha anunciat la seva incorporació per a un equip de la Lliga Paraguaya, no recordo aquí, no? Però...
0: Correcte,
1: Asunción. Sí. És a dir, que Tim Payne, Manolo, bueno, pues, a part de pujar el seu nombre de seguidors en el seu Instagram, per cert, ja l'ha superat el porter de Cabo Verde, després de la seva actuació de...
0: Porter de Cabo Verde, atenció a l'anècdota, i és certa, i és real.
1: És interessant això, eh?
0: Ahir començà, que tenia... Que eren 150.000 seguidors en Instagram. Bueno, pues amb el partit d'ahir va arribar al 6 milions de seguidors en Instagram. Bueno,
1: què va fer ixe home?
0: Què va fer ixe home quan va veure que li seguien 6 milions de persones? Seguir ell, dels que l'havien seguit ahir, a 2.000 dones. Vull dir, ha fet una selecció natural, bocinya...
1: I ha dit, ara que estic de moda,
0: jo vaig aprofitar
1: me poso en el mercat.
0: I jo caí enamorado de la moda juvenil.
1: Tinc 40 tacos, acabe d'entrar en el mercat.
0: Correcte.
1: I ha posat ahí, bueno, vas a seguir, a veure si...
0: A veure què passa.
1: Escolta, igual.
0: A veure què passa.
1: Igual, bocinya.
0: Cuidao. Bueno, jugat...
1: Te contava, a les 12 se juga Irak-Noruega.
0: Sí.
1: Ja estem veient ja, bueno, les formacions i tal. Noruega que és en atac amb 3 puntes. Uh-huh. En principi, Sorloz a la dreta, a veurem. I, evidentment, amb Haaland. A les 3 se juga Argentina-Algeria. 3 de la matinada, eh? Jo estic pensant més si me queda guanyar Argentina, però...
0: És que cap a si tant a les 5, eh?
1: Se me fa bola lo de les 5, segur que si me desvele, 6. Me dormiré tard...
0: És bueno. Que és la història.
1: A les 6, Àustria-Jordània, i se partit jo no el vaig a veure, eh?
0: Vols dir?
1: Però si la gent se desvela, igual se queda. I que estàs ahí, pues, bah,
0: te ja fas que t'has alçat, no?
1: Te fas un cafè i ja te veus a l'Àustria-Jordània.
0: Correcte.
1: Demà a les 7, Portugal, sí. República Democràtica del Congo. És un bon horari, eh? Per al debut de Portugal, altre de les favorites. Ja les 10, altre bon partit. Anglaterra-Croàcia.
0: Demà les 10 han fet un bon partit de l'Anglaterra-Croàcia. Bueno, més notícies del Mundial, perquè Tunísia, que se va carregar al seleccionador després de palmar el primer partit, ja té nou seleccionador.
1: Sí, i a més, Hervé Renard, la federació ha anunciat avui que, bueno, que va fer-se càrrec de l'equip tunisià des d'esta vesprada en substitució de la Mouchi. Ha sigut qüestió de futbolistes. Futbolistes intuïen que la federació anava a portar un tècnic local... No es feia gens de gràcia. Han amenaçat també en anar-se'n i a partir d'ahir automàticament la federació ha dit, bueno, pues un altre estranger que, de fet, ja està fent-se càrrec de la selecció.
0: A veure...
1: Va entrenar a l'Aràbia Saudita.
0: Correcte. Este és el rubio aquell que semblava el príncep de Rec.
1: Sí, efectivament.
0: Te'n recordes? Sí. Bueno, pues este és el que va entrenar a l'Aràbia Saudita. No volien els jugadors un tècnic local perquè deien que els tècnics locals...
1: Anava a ser manejat per la federació.
0: En efecte. I han dit, no. Si voleu... si voleu alguna cosa, que sigui un tècnic de fora. I, bueno, pues ja el tenen, este Hervé Renard, que té 57 tacos i que en l'anterior Mundial va donar-se a conèixer perquè la seva selecció, que va ser a l'Aràbia Saudita, va guanyar-li 1-2 a l'Argentina de Messi, que a la postre acabaria sent campionat mundial. És el que té. I Saba Gana, que ha apel·lat la decisió del Canadà de no permetre l'entrada de Thomas Partey per al Mundial.
1: Sí, no el deixen entrar en el país i, bueno, Gala ha apel·lat avui davant un Tribunal Federal del Canadà la decisió de les autoritats d'immigració d'este país de no permetre l'entrada del seu futbolista des de la selecció per a participar en el Mundial. Presenta el recurs un dia abans del debut mundialista de Gana, que juga davant Panamà a Toronto, on s'ha impedit viatjar al migcampista del Villarreal. Ja veurem què és el que ocorre. La Cancelleria de Gana ja va dir que Canadà era prepotent i extremadament injusta la decisió de no deixar entrar a la partit.
0: Bueno, pues de moment continua aquesta prohibició en peu. Anem a veure si aconseguís Gana tombar-la o no tombar-la. Jo crec que, per els exemples que estem veient, va ser complicat que Gana puga tombar. Segons qui eres, te fa un cas o no fa cas. Perquè ahir des de l'Aràbia Saudita, bueno, des de l'Aràbia Saudita li ha advertit a FIFA que la seva bandera no pot tocar terra, i ahir, quan desplegaran les banderes, la de l'Aràbia Saudita s'encarregaren de...
1: De que no toca la terra.
0: De que no toca la terra, per si de cas. Per si de cas. 11:44. Alguna cosa més, Folgado?
1: No.
0: Tanquem la primera part del programa, la informativa. Després de la pausa, entrem en el terreny del debat, de la tertúlia i de l'anàlisi.
2: Estàs escoltant 90 minuts amb Manolo Montalt i Salva Folgado.
3: Vijosa garantiza espacios seguros y desinfectados. En oficinas, colegios, restaurantes, la gran preocupación de hoy en día es evitar bacterias, virus y contagios. Por ello es indispensable la utilización de productos con garantías. Aviral, gel hidroalcohólico que asegura una buena desinfección de manos. Deocil Cat, limpiador virucida aprobado contra el COVID-19, elimina cualquier peligro de contagio en todo tipo de superficies. En Vijosa cuidamos de su salud. Llámenos al 96-251-1414.
4: ¿Buscas un coche diseñado para disfrutar al volante y equipado con la tecnología que te hará emocionarte como en una montaña rusa? ¿Y solo este mes desde 14.900 euros financiando con Stellantis Finance? Descubre el coche pequeño líder en Alemania en tu concesionario Opel más cercano. Más en opel.es.
5: Ven Aferto, tu concesionario Opel en Torrent.
6: Ara, tota l'emoció de l'esport es viu així, en A.Punt Ràdio.
7: De la mà de Luis Urrutia, Manolo Montal i tot el seu equip.
8: Vols que la teua empresa siga part d'esta experiència?
7: Els nostres agents t'ajudaran a planificar la teua campanya per a aconseguir la màxima eficàcia i notorietat.
6: Vibra amb els esports d'A.Punt, connecta amb l'audiència i arriba al cor dels aficionats.
8: Anuncia't en els nostres esports. Anuncia't en A.Punt Ràdio.
9: Escriu-nos al correu publicitat@apunt.es.
8: Juga amb nosaltres esta temporada.
10: Diuen que comencen en juny, però se senten molt abans. Es veuen, es disfruten, es viuen, perquè hi ha experiències que no es poden contar. Les has de viure. Puja't al tram d'Alacant en fogueres. Servici sense interrupcions dia i nit. Del 20 al 24 de juny. Abans que comencen, ja estan passant. Generalitat Valenciana.
2: La tertúlia esportiva en 90 minuts.

0: Son 146 cultures, Folgado. Han descobert que la Corea del Nord està apuntat de manera il·legal la senyal del Mundial i està metent-lo allà en Corea del Nord sense pagar ni uno.
1: Bueno. Clar, és que jo crec que...
0: A Kim Jong-un ve si dis-li-ho.
1: Kim Jong-un pot fer el que vulga. Ell i la seva filla, eh?
0: Comença el temps de debat de tertúlia d'anàlisi. Abans vos recorde arroba 90 minuts de 90 en xifra, en número, per a X o Twitter, per a TikTok 90 minuts ràdio, i si 90 també en xifra, també en número, per a TikTok, i per a Instagram 90 minuts ràdio també, però sense xifres i números, tot en paraula, tot en lletra. Si el que voleu és enviar un àudio, ja sabeu que podeu fer-ho fent servir el número de WhatsApp al 619-4218-01, 619-4218-01, amb la pregunta que estem fent vos, encara que podeu parlar o podem parlar de qualsevol tema que està en el programa i o proposar temes. La pregunta que vos proposem en el dia d'avui és si mirant els perfils dels tres fitxatges que ha tancat el València, creieu que Lisandro Issei ha guanyat poder en el mercat de l'estiu. Recuperem els nostres dos tècnics de guàrdia en el 90 minuts. Santi Marín, què tal? Bona nit.
2: Molt bona nit.
0: Pepe Pla, què tal? Bona nit.
3: Què tal? Bona nit.
0: Bueno, ja sé que el partit d'Espanya va ser ahir, però queden molts dubtes en l'ambient. Sobretot, el gran dubte és si el d'ahir va ser un accident o pot marcar una tendència.
2: Jo penso que va ser un accident. És de veres que és estrany, perquè esta selecció no ens té acostumats a aquest tipus de partits o a aquest tipus d'actuacions. Penso que sí que va haver un poc d'excés de confiança, sobretot per voler guardar jugadors o dur un plantejament d'inici que no a lo millor corresponia al partit, però pensant soles que la teua qualitat anava a ser suficient per en algun moment obrir la llanda i clar, perquè era qüestió de fer un gol. És de veres que tingués algunes ocasions, vingueren tard, sobretot al final de la primera part i ja en la segona, però no arribaren. A mi el que més em deixa preocupar del partit d'ahir de la selecció espanyola és la falta de frescura física que vas veure a alguns jugadors importants.
0: I si és un problema que a mi en efecte...
2: Com és el cas de...
0: Pedri, no?
2: No, Pedri el vas veure bé. Sí. El problema de Pedri és que va fer massa esforços fora del seu lloc, perquè neixa a mitja punta. Rodri sí que el vas veure un poc pesat, gent, de moviments...
0: Rodri i Fabián a mi me semblaren...
2: Fabián és més estrany perquè Fabián ve de jugar la final de la Champions i últimament entraven en les alineacions del Paris Saint-Germain, però sí que és de veres que ahir en el xoc de la selecció espanyola, sobretot d'aquest atac combinatiu, li costava molt dur el valor de costat a costat. El jugar a control passe era control, dos, tres tocs, més passe, i això, conforme estava posicionat a Cabo Verde, és de veres que li ajudava molt a bascular ràpidament i tapar els espais, i clar, no tenint jugadors amb desborde, es notava molt. Jo avui, per exemple, m'he topat aquesta vesprà que ho parlava en Fernández Marín, l'àrbit, que l'he vist per Torrent, l'he topat en Torrent, i parlant de Xina, ell m'ha donat una data important. Diu, és que soles, que ja sabem, que soles Cabo Verde, soles fer una falta en tot el partit...
0: És que per a mi precisament, ixe és el detall que més me preocupa.
2: Clar, és el fet de que no tingueres jugadors que t'encararen, que buscaren la verticalitat, que oferirin algo, i la poca mobilitat dels jugadors.
0: I no menejar ràpid la pilota.
2: Efectivament, i crec que l'única falta que van fer-li la feren a Pedri i en la primera part, sí. Per lo tant, sí que em deixa un poc ixe dubte, que pense que el pròxim partit, clar, ja te la vas jugant, ens aclarirà moltes coses, però crec que esta selecció espanyola ens ha oferit molts motius per a seguir creient en ell.
0: Pepe, ¿el accident?
3: Intento ser mucho más positivo que lo que he leído en estas 24 horas, que ha sido una auténtica barbaridad.
2: Pero es que en España son mi China.
3: Sí, pero eso es un escándalo. Es verdad que el equipo no rinde al nivel que nos tiene acostumbrados, es muy lógico. También es verdad que intento ponerme un poco en el contexto de jugar un Mundial, de ese primer partido...
0: Te

0: sobretot ahir en tres quarts, però sí que és de veres que, clar, tenint el rival tota l'estona i darrere tancat, era molt més complicat ficar-li mà.
1: A mi, una de les coses que em deixava més... o que me va decebre més, per no dir preocupat, que me va decebre més és... malauradament, Espanya és un país més de clubs que de selecció, on, a més, tot el que passa queda tamisat per el Madrid o el Barça. Tot el que fa el seleccionador se mira baix la lupa, afortunadament. Crec que se poden... Quan jo fa anys que vas dir... així anem a parlar de la selecció espanyola, perquè la selecció espanyola no és exclusiva dels mitjans de Madrid. És més, jo crec que se troben anàlisi més complets en les ràdios locals o autonòmiques que puguen parlar de la selecció que les ràdios que siguen de Madrid a Barcelona, perquè a la fi és que van a... els de Madrid fa dos setmanes estaven matant a De La Fuente perquè no havia un futbolista del Madrid. Ara ja Cucurella és la bomba perquè ja ha fitxat pel Madrid.
0: Sortes que veure les xarxes socials de Real Madrid, a banda d'anunciar el fitxatge, totes les publicacions de Real Madrid anaven en la foto de Cucurella, però en la camisa, en la samarreta de la selecció.
1: Sí. Bueno, ja sabem que això del Madrid i les samarretes, segons el que li interessa, posen una o altra, però bueno. Torna a dir, a mi, jo crec que vinc a dir-ho perquè a mi Luis de la Fuente és un seleccionador que jo era molt de Luis Enrique, però és que Luis de la Fuente me sembla que, bueno, el que ha fet, bueno, és que jo no recordo una Eurocopa més completa que la d'Espanya del 24 per el futbol que va exhibir i per el nivell de les seleccions amb les quals s'enfrontava. Vull dir, és que té carregales...
2: França, Alemanya...
1: França, Alemanya i Anglaterra, vull dir, els quatre assos de la baralla, per dir-ho d'alguna manera. Però ahir, per exemple, a mi, més enllà de que crec que s'enganya completament ficant a Gavi on el fica en el seu titular, però sobretot és que ell reacciona... que ell, jo crec que duia la idea de treure els minuts finals per a donar-li ja minuts de rodatge a Nico i a Lamin i no és capaç de veure que a l'equip, que ho diu ell el dia d'abans en la roda de premsa, diu, a voltes tu... No, mentira, ho diu el dissabte en l'entrevista amb els companys en el Tot Gira divendres passat amb Catalunya Ràdio, diu, a voltes uno imagina un partit, però el partit te du per altres camins. Que ocorre... Però és que ahir el partit jo crec que li va dur per camins que ell no tenia previstos i el vaig veure molt poca cintura per dir... Fique ya vaina, traca Borja Iglesias. És que a més Borja Iglesias en teoria te'l dugueres per a un moment de partit o un plantejament com el que se te dona ahir, que és un equip tancat, que tal, que qual... I el vaig veure molt lent, molt faltó de cintura.
2: Yo creo que le sorprende, pero dentro del mismo partido, porque hay una imagen en el parón de hidratación de la primera parte donde él, o por lo menos yo leo, entre líneas, con lo que hace con la mano, está diciendo a los futbolistas, hay que intentar tener por dentro, y una vez hayamos juntado a los futbolistas del equipo rival, rápidamente sacarla fuera y a partir de ahí, que hay un mano a mano o que hay alguien que desborde. Yo creo que esa era la idea. Entiendo el posicionamiento del técnico cuando alinea a Gavi, entiendo el por qué lo hace. Otra cosa es que creo que se equivoca de todas, porque entiendo lo que él dice y luego pospartido entiendo lo que quiere contar con el posicionamiento del futbolista. Pero bueno, la lectura yo creo que es clara, que eran futbolistas por fuera, incluso futbolistas, si queremos rizar el rizo, para mí, eran futbolistas de pierna natural, en los manos a manos, porque era ahí donde estaban los espacios, por dentro acumulaba mucha gente, no solo la que insistía España, sino... 4, 5, 6 futbolistas de Cabo Verde y era muy difícil, tenía que hilar muy fino y lo de Borja Iglesias, pues al final yo creo que confía tanto en Oyarzabal, en la capacidad goleadora que tiene el futbolista, que yo creo que pensaba cualquiera que le pueda caer dentro del área.
0: Es que incluso la tingué
2: final, exacto, es que incluso la tiene, que yo creo que si no impacta en el futbolista, estaríamos hablando del gol.
0: Yo es lo que decía yo abans, un poco el exceso de confianza. Sí que es de veres que, como estaba diciendo Pepe, yo también tengo lo que iba a hacer en Gavi, però Gavi no era l'home. Per a mi, l'home ahir haurà sigut Dani Olmo en aquesta posició, que en Luis Enrique l'hem vist jugar també molt en
1: fase defensiva. I en De La Fuente.
0: Per banda esquerra, després tu al millor el tires per dins, sí que li dones més camp, més profunditat a Cucurella. La veritat, sí que anava un poc en aquesta idea. Però també és de veres que reacciona un poc tard als canvis. S'espera molt, però és perquè el que hem dit a voltes, que un entrenador... anava tan confiat i dues canvis fes de casa

0: pensant en un resultat que a lo que és... Clar, però tu mateix ho has dit, els mitjans de comunicació fan, sobretot de fora de la seva comunitat o sí, dels principals clubs, fan una altra lectura, però a Luis Enrique sempre se li ha criticat per la falta d'aquest plan B. A la selecció no li varen veure el plan B perquè l'entrenador no reaccionava. A lo millor el plan B sí que era sigut, pues, traure a Lamine, però abans, jo avui ho dia en xarxes socials, els entrenadors tenim que perdre la por a fer canvis en el descans.
1: Però jo crec que ell pensa que Lamine no està per a més de 15 minuts.
2: No, és que no està.
1: És que no està.
2: Pues Jeremy.
1: Clar, és que tens... Això és el que li tiré jo encara. Que te feien falta més jugadors d'encarar, d'un contra un i tal, i que semblava que l'únic que tenies és Lamine. No, si al partit li falta una altra cosa. I has de sacrificar aquests 15 minuts de Lamine per a guanyar aquest partit, has de sacrificar-los i guanyar el partit.
0: És que n'hi ha una altra. En les rodes de premsa que vam escoltar Luis de la Fuente, és que està protegint a aquests jugadors perquè arriben al final de campionat el millor possible. Per tant, si tens la idea de final de campionat, jugar amb estos, que juguen els altres, que per a algú s'has dut. Qui són els altres? És Jeremy Pino, és Dani Olmo, és Borja Iglesias...
1: Que si no, com van a jugar?
0: Exactament.
3: Pepe, tienes, no, me referia que, pues, obviamente, tienes el factor Lamine. Quizá no en el minuto 70 o 72, un poquito antes, pero puedes hacer el doble cambio y sacar a Lamine y sacar a otro futbolista de mano a mano por fuera, como es Jeremy Pino.
1: Pero es que ni esgota el sin cambio.
3: Y me refiero a esto porque cuando sacas solo a Lamine, la capacidad que tiene Lamine de atraer al equipo rival, ya sabe el equipo rival que casi todo va a ir por allá. Entonces, si sacas a Jeremy Pino fresco por el otro costado, capaz de que por ahí puedes dividir y puedes hacer dudar. Pues una vez llegando por Lamine, otra vez llegando por Jeremy Pino, y que todo esté más repartido. No todo siempre por Lamine, porque al final Lamine, cada vez que recibía el balón, tenía tres futbolistas del equipo rival.
1: Y sobre todo porque, fins al últim canvi que fa, no modifica la fisonomía del equipo. Dir, estás jugando contra Cabo Verde, chico, lleva un central, o lleva, o lleva un pivot y arriesga algo más.
0: Es que no esgotes els canvis, claro. Pero acabes jugando en la por de davant del centro. Per a buscar una centrada, fica Borja Iglesias, que per algo l'has dut.
1: Clar, en teoria l'has dut, però exactament l'havies dut per a ixe escenari. És el que a mi me preocupa.
2: Per tant, ahir encerta Cabo Verde o s'equivoca de la Fuente?
1: Mira, bona pregunta.
3: Jo crec que hi ha part de tot. Sí, sí,
2: efectivament.
0: N'hi ha de tot. De fet, Cabo Verde encerta lo que estava comentant. Pepe, quan...
3: Vamos que si encierta. Como que si el cabezazo de la última jugada no ha dirigido...
1: Se hemos posado.
3: Sí que hubiera acertado, sí, sí.
1: Ni el pel d'una gamba, que diria Luis Aragonés. Ni vigo d'una gamba.
0: Quan Islamín enseguida fa canvis i acumula jugadors en banda dreta per a defensar i aquestes situacions de Lamine.
1: I el primer canvi el fa el seleccionador de Cabo Verde.
0: Inclús vaig escoltar que traigui un mig centro per a jugar de lateral esquerre, sols per a defendre Lamine.
1: Ad hoc, que se diria en estos casos. Vos pregunte als tres per al partit de diumenge contra Aràbia Saudita, a qui llevem de l'11 i a qui posem tenint en compte, pues, que jo crec que Lamine no va estar fins a la segona fase B, perquè és cert que les tres primeres se les juga i a partir d'ahir ja comença a mesurar-se molt, és la sensació que me dona. I que hi ha futbolistes que ara mateix ofereixen dubtes. Vull dir, ara mateix el rendiment de gent com Rodri o com Fabián me causa prou dubtes perquè venen d'on venen.
0: Jo pense, Fewi també ho comentava, perquè és una situació molt semblant, si en recordeu, a la del 2010, que després d'aquesta derrota contra Suïssa se li va criticar molta del Bosque el que jugara Busquets. I és que recorda la roda de premsa del Bosque, diguem, si jo volguera ser un jugador, volguera ser Busquets. Efectivament.
1: Ell aposta perfecte.
0: Jo penso que ixe mig del camp de la Fuente no el va tocar. Inclús, al millor, si el toca és per a retrasar un poquet Pedri a la base i avançar a Fabián, igual com juga en el PSG. I els dos canvis que va fer, segur, va ser llevar a Gavi, donar entrada a algun altre jugador, pot ser que siga Jeremy o inclús Lamine, si està per a 45 minuts, els primers 45 minuts, i ja. I l'altre, o pot ser que jugui Lamine en la dreta i Ferran el passa a banda esquerra, perquè és de veres que també que Ferran te dona més quan juga per banda esquerra que per banda dreta. Aha. Que també és un fet. I si no, pues, a Miquel el va seguir mantenint i els dos canvis seran els dos jugadors de fora, Ferran i Gavi, i donar entrada a dos jugadors diferents, perquè la línia defensiva no crec que la toqui, si toca, potser és Porro per Llorente, sí, perquè els demés va mantindre-ho tot igual.
3: Jo, per a mi,

0: d'adaptació, que són un temps mort per a que la tele fiqui anuncis, crec que està tallant moltíssim el ritme d'alguns equips, sobretot a l'hora de quan tenen que remuntar o tenen o estan en una situació del marcador que no és favorable. Crec que els està matant.
1: Però mata l'equip que està millor en aquest moment, siga qui siga, no va en favor d'un equip. Va en contra sempre de l'equip que està millor en aquest moment, perquè, perquè mates i afavoreixes a l'altre o provoques que el tècnic en un moment determinat, el rival, puga donar una sèrie d'indicacions que milloren l'equip. Però crec que els perjudica a tots i es beneficia a tots.
2: L'altre dia jo ho comentava, Salva, per WhatsApp, mirant un partit, crec que era l'Holanda-Japó, estaven el camp techat i en l'aire condicionat, que inclús la gent del pub la veies en sudaderes i xaquetes perquè tenia fred, i n'hi hagué pausa d'hidratació.
1: És una pausa de publicitat encoberta.
2: No diuen que les pauses d'hidratació eren a més de 30 graus.
1: Nada, nada.
3: Situaciones extremas.
1: Claro. Y después son dos minutos prácticamente, no es un, son dos minutos. No, ahora.
4: Son dos minutos
3: es que
4: o
3: hoy,
4: tres.
3: Pero es que hoy en el partido de Francia a mí se me ha ido casi a tres o cuatro minutos, claro, porque han encendido los aspersores.
2: Si no, entonces les pauses están
3: mal. La pausa de hidratación
1: entonces les paren esas aspersores. Si en el partido de España fueron también.
3: Es una locura.
1: Sí, efectivamente.
3: Que eso lo harías en el descanso para que vuelva a coger todo el césped y tal. Sí, aquí no, aquí han sacado.
0: Yo creo que está trencant ritmes de equips, sobre todo. O el que está molt bé o el que te presa per a una situació en el marcador que no le favorece.
1: Sí, a mí no me agrada, pero perjudica a tots. I beneficia, o pot beneficiar a tots, el que està pitjor en aquest moment. Clar.
0: Que ja veurem que corren a la final quan paren mitja hora al descans per fer el show i sé què van a fer.
1: I jo dic una cosa, en les lligues europees aquesta norma va arribar pronte. Per què? Perquè són beneficis econòmics via televisió per als clubs.
2: Però
1: anem a aquest futbol, ja veureu.
2: Ells sí que n'hi ha algunes cadenes de televisió que no fan publicitat.
0: A Mèxic jo he llegit que manté la connexió.
1: Sí? Bueno, ja veurem. Quant de temps pot aguantar?
2: Així en la Lliga, sobretot en estiu, recordeu-se que quan fan pausa busquem el micròfono de la pèrtiga que diuen,
0: sí,
2: per a escoltar sobretot els tècnics, a veure què indicació es donen.
1: Anem a d'això. Segur, estic convençut.
0: No, jo també crec que tot el que siga pasta van per ahí.
1: Ara, quan isquen les dades econòmiques de l'impacte econòmic via publicitat en els temps per a la hidratació, veuràs la resta de lligues.
0: És més, Tebas ja està.
1: Clar, i els operadors de televisió.
0: Vamos, buenos, don Javier.
1: Però no és Tebas, són els operadors de televisió.
2: Enxener pausa d'hidratació.
0: Vamos. No, pausa pel cafenet. 12 i 14. De moment deixem així el tema d'Espanya. No sé si Pepe o Santi voleu afegir alguna cosa més. O si vos ha cridat alguna cosa en especial del Mundial l'atenció.
3: No, és que el nivell... És que no havia vist aún absolutament nada com la segona meitat de França. Per tant, és tan desigual a tot que no sé qui va ser capaç de... De echarle el lazo en ese sentido, pero
0: es que
3: si están en ese nivel.
0: Ni se sentís si uncertain que va a ser Zidane el próximo seleccionador, que en teoría les va a donar una miqueta más de alegría y tal. En lo que tienen daban.
3: Y fíjate que hoy de Sams, que es un técnico que no es exacto y que no es intervencionista, lo de la segunda parte es parte para él. Sí. Porque él pasa a Olise por dentro y es que Dembélé lo tira afuera y a partir de ahí empieza el descosido.
1: No, lo de Olise en darrerinse, Pepe, asegura. Sí, sí, tal cual.
2: Es el problema que pot tindre França, sobretot quan tinga un equip que li doni la pilota.
1: Udes 4 d'edat va necessitar
2: i entrar un mig centre.
1: Però això ha canviat quan s'han d'arribar.
2: I clar, i aquesta gestió és la que va tindre que saber fer Deschamps, perquè ho estic dient, Dembélé, Olise, Mbappé, Doué, Barcola,
3: Cherki...
0: Cerqui. Que, clar, comences a repassar i t'entra la por. Passem a parlar del València.
1: Una curiositat, està jugant a Noruega, el vaig veure el diumenge passat un amistós contra el Marroc.
0: Sí?
1: I me varen cridar els noms de Noruega i els números, perquè són com si foren runes nòrdiques. Fixeu-vos.
3: És que la tipografia del número i del nombre, però és com la de Uruguai, ayer.
1: No, pero no es igual. Fíjate,
0: no es igual,
1: verás.
0: No.
1: Fíjate, verás.
2: Estos son vikingos.
1: Son runes vikingos, de veras. Sí. Es ese tipo de tipografía, perdido de alguna manera.
0: ¿Y qué duende? ¿Álvar de Flac?
1: No, Álvar de Flac no, pero...
0: Bueno, 12 y cuart. Deia yo al principio en l'editorial que estem trobant-se en que els tres fitxatges que ja ha tancat el València, que són de Haas, Dieng... Y está a punto de tancar el de Ryunosuke Sato, el jove japonés, pertanyen a un perfil totalmente oposat al perfil que está.

0: buscant l'entrenador, que són els Meunier, Guido, etc, etc. És evident que són dos perfils antagònics total. No és que diferixen un de l'altre. No, són antagònics. Per tant, la pregunta és, primer, penseu que és possible que li hagin rebaixat algo a Corberán i li hagin donat més mànega ampla a Lisandro Sey? I segon, fins a quin punt és sostenible que convisquen un secretari tècnic, o scout, o digueu-li com vulgueu, i un entrenador que tenen dos conceptes tan antagònics dels futbolistes a fitxar?
1: En un club normal, fiquen entre cometes, seria lògic que hauria hagut una reunió entre este senyor i el entrenador i haurien arribat a un consens sobre posicions a reforçar i a partir d'ahí
0: els perfils
1: de jugadors.
2: Reunions han hagut,
1: I els perfils de jugadors. Arribat a aquest punt, un entrenador pot imposar la seva idea fins a un punt. El club sempre està per damunt i, en teoria, l'entrenador treballa per a ell eixe any o les dues temporades o les tres que tinga, però és que el club treballa per a més llarg plaç. Per tant, el club sí que té que buscar els perfils dels jugadors que li acoplen a la necessitat de la plantilla. I a partir d'ahí, l'entrenador entrenar-los, inclús a voltes sí que pot dir, mira, entre estos dos davanters puc preferir aquest perquè per lo que vull jugar, val, ahí sí que pot cedir més el club. Però això és la teoria, per tant, si el club li proposa aquests jugadors a Corberán, al fill i al cap, Corberán té que acceptar-los. Altra cosa és que per a determinats llocs Corberán se disca i diu, vale, tu per aquests perfils o aquestes posicions és que tu proposes, però per a altres...
0: El que salva diu la casa major i la casa menor.
1: Efectivament, per a altres jo vull que em posa els meus perquè això van a ser un poc, a lo millor, més la columna o van a ser jugadors que van a portar més el pes específic de la plantilla i, per tant, ahí sí que pot imposar més el seu criteri l'entrenador. Després...
0: La pregunta és fins a quin punt això és sostenible.
1: Clar, fins a quin punt tenen que ficar-se els dos d'acord o els dos pensar que al final estan treballant per a València i el principal beneficiat no és ell personal o l'egoisme, sinó el col·lectiu, i el col·lectiu és el València. Per tant, tenen que dependre a portar-se bé. I si no es porten bé, al fi i al cas sempre sabem que en un club, una altra volta, normal, la corda sempre se trenca per on està l'entrenador. Però si en este cas no se trenca a on està l'entrenador, pues és que l'entrenador té més pes que l'altre.
0: Pepe.
3: No creo que tenga exceso de excesivo recorrido, en este tipo de maneras de comportarse, porque es verdad que al final quien tiene que alinear es el técnico, quien busca un perfil determinado es el técnico. Otra cosa es que puedas intercalar esa capacidad de firmar gente joven que el técnico quizá no ha visto, que quizá lo tienes que ver en pretemporada, que es un futbolista a futuro, pero es que Valencia no tiene la capacidad de firmar 7, 8, 9 futbolistas para intercalar ese, pues mira, ahora te doy a ti que tú quieres este y yo firmo este porque es para el futuro del Valencia y tienes que meterlo en plantilla. El problema es que tienes que firmar para rendimiento inmediato, que es lo que necesita el Valencia, rendir inmediatamente. Y a partir de ahí, pues no sé si es que le han quitado más capacidad al técnico o se lo han dado más al director deportivo en este caso o al jefe de operaciones del Valencia, porque como tú bien dices, Manolo, el perfil de futbolistas es totalmente opuesto.
0: Y la ley del día.
3: Y otra cosa es que no sabemos la capacidad o cómo va a rendir este tipo de estos tres futbolistas que estamos hablando. Eso es otra.
0: Y sobre todo, cómo arribará el momento en el que un futbolista dices que aporta tú o el otro, no rendís, que diga, no, es que ese es de aquel.
2: Pero es que eso pasa en todos los clubes.
1: Es que ahí eso no andaba yo.
3: O alinear al que tú has firmado porque por tus santos.
1: O imaginemos la situación que al mío el Valencia puede haber dicho, ¿quién ha dut a Santa María o quién ha dut a Dan Juma? Ha sigut dur. Ja hem vist que ara no s'ha ficat el marrón i tenim que treure-los. Pues ara deixa-nos treure, triar a nosaltres.
0: Vale.
2: Jo crec que això no passa. Vull dir, així que continua manant és Carlos Corberán. Què faig ahí? Pues lo que li ha dit Ron Garli, que ha de portar futbolistes joves com apostes, perquè no hi ha diners per a firmar. I torna a dir, pues la casa major la va fer l'entrenador, no la va fer Lisandro Isé. Jo és que no veig conflicte. Primer, perquè Lisandro Issey no és director esportiu, no està a la mateixa alçada que Corberan. Corberan està per damunt d'ell. I a partir d'ahir, el que fa Lisandro Issey és rebre ordres de Ron Garli, però són perfils que estan en connivencia amb el que l'entrenador vol per a la pròxima temporada. Altra cosa després que quan arriben que li agraden o no. Però jo crec que això passa en tots els clubs. Quan fitxa un director esportiu i un entrenador pues, en un moment determinat diu, mira, este que m'has portat a mi no m'agrada, no el pose. Jo, i no soc sospitós, jo no veig conflicte en aquesta manera d'actuar. Què té hores d'ara el València? Jo crec que l'estructura que porta a Ron Garli ha tardat en posar-se en marxa, que comença a funcionar 100% ara, en este mercat de l'estiu, i que de moment, bueno, pues, lo que porten sí, són apostes, que són desconegudes, però pues, anem a veure com es tanca el mercat, i quants futbolistes porta si Corban, i quants pues, ha portat Issey. Que a 14 de juny està Sato, que és d'Issey, està Dieng i està de Haas, que és d'Issey. Correcte. A 14 de juny o a 15 de juny. Però quan se tanque el mercat, quants futbolistes vindran i quan seran de Corberan? Jo crec que hi haurà majoria de futbolistes que seran de Corberan.
0: Dit d'una altra manera, estem 3-0, però encara queda partit.
2: Totalment. Però jo torno a dir, jo no veig conflicte en aquesta manera de
1: actuar. Amb pausa d'hidratació.
2: I torne a dir, en este context econòmic, el València sí. Té que anar a firmar futbolistes japonesos de 19 anys. És un futbolista que juga en Egipte que ningú coneix perquè és econòmic. I de Haas, que és un central, que... I això sí que me sembla sospitós, ha escapat del radar del Benfica, del Sporting de Lisboa o del Oporto. Bueno, pues si ese equipo que tu encertes, pues serà un èxit teu. Però tu, sense diners i sense que el teu propietari injecte diners, estàs obligat a anar a aquest mercat. És que és el que li estem demanant al València fa anys, que sense diners vaig a explorar aquests mercats.
0: 12 pues què ha fet? I 22. A veure, què opina de tots els nostres oients.
4: Jo opino de que... Opino de que...
5: L'esport, sense pèls en la llengua, en 90 minuts, en A.Punt Ràdio.
0: La pregunta és precisament això, si ha guanyat terreny Lisandro Issey, tenint en compte el perfil dels futbolistes que han arribat. De Roberto Berrio, por ahora sí, aunque no poder al 100%, porque si fuese así, el lateral derecho ya estaría fichado. VCF Samu, Diu, dependerá de si Carlos Corberán els posa o no. Mandaloriano VCF, Diu, yo creo que han empezado por los fichajes de captación de Lisandro, primero por una cuestión de tiempo y adelantarse a otros clubes. Y después vendrán los de Carlos, de más nivel, y que sin dinero se van a cocinar a fuego lento. Sebas FG, Diu, ¿ha ganado poder Issey o lo ha perdido Corberán? Rob, Diu, tal volta sigue a estrategia. Si en Guany se le tira la culpa del baix rendiment dels fichatges a Corberán, si l'any que ve la pifia de novio tenen algú a qui apuntar i excusar a Corberán. Ara, per a mi, dona igual que fitxes. Si el València no va, el culpable és el míster. Toni Molina, Diu, lo tiene evidente. ¿Será capaz de sacar a los jugadores que sobran? ¿Con estos fichajes mejoras a la plantilla? A simple vista parece que no. Este año tampoco Europa, como decía el tío Ron. Ojalá sabemos la temporada y en el nuevo estadio empecemos en primera división. Arcadio Pérez Sandiu, habrá que ver el rendimiento, pero de momento lo mismo que Corona. Tavo de Benimodo, Diu, és possible que a Roberan donada les faltes en Sant Cesc de tot l'any passat li hagin tallat un tant la mamella de Meriton. I Maximilian, que diu, només volen carn jove per a fer caixa. És decebedor, desil·lusionant. I a més, amb un entrenador que no dona oportunitats als joves de la cantera. És un altre punt per el qual la preguntaré. El nostre canal d'Instagram, Diu la gent, Pepe Arnal, cuánto arreo te salva, siempre buscan problemas si para español o chino, que parlen lo que huiguen. Andreu Villalba, Diu, soy pesimista, la próxima temporada volveremos a ser un equipo de chiste, van un japonés, un belga, un holandés y un maliense. Y Bonet Moner, Diu, no sé si més poder, ahora la ilusión que me fan estos jugadores, no te preo, en sa casa els coneixerán.
2: De veres, me he equivocado yo en el titular, que pasaste un egipcio y es un malí, es un malí.
0: Y Ascotman, que Diu, la veritat, cada un Diu una cosa, uns diuen que li ha llevat a Corberan el decidir, però els jugadors ja te'ls diuen que no són del seu grado. No sé, estic perdut con el de Gandia. Sols sé que d'aixòs fitxatges a Europa ho dubte. Bueno, pues 11, 12 i...
2: Una pausa d'hidratació, eh?
0: 25, mira, teníem ahí una pausa de...
2: Van tots a veure, corregent.
0: Sí, I ara terreny con un par en pau descansa, neveres lleva horas.
2: Ah, vale, mareu el test que estan de públic.
0: Bueno, deia Salva que ell no veu cap problema d'aquesta manera de funcionar. Jo la manera no la veig en que...
2: Ojo a l'oient, que ha donat... Hi ha un oient que ha donat també en la Diana i diu, bueno, a veurem el que fa Lisandro Issey o el club per atraure futbolistes que sobren, eh? Que no parlen d'això, però futbolistes que sobren encara estan en la plantilla, eh?
0: No, no, és que, de fet, va ser el primer que te diguen quan, en un moment donat, quan se pare el fil digital, perquè ja ho he sentit, que és que...
2: Antes d'entrar, deixen salir. Però això és el clàssic de tots els estius.
0: Mos condiciona la plantilla.
2: I això val per a tots els clubs i per a tots els estius.

0: Antes de entrar, dejen salir. La gallina que entra por la que sale. Siempre digo lo mateix. Es un tópico ya periodístico.
1: Ya, ya, pero
0: pues,
1: es que
0: te
1: el problema es que tú, es que vols traure, ho saben dos, els vius i els morts.
2: Clar.
1: I és un problema, perquè no es podràs traure, o no es podràs traure, sí, pràcticament fins al final del mercat, i per tant no podràs reforçar-te fins al final del mercat, i això s'acaba convertint en un problema, perquè és que, val, no, és que no contem amb Santa Maria, molt bé, però té contracte. No contem amb Danjuma, bé, però té contracte. No contem amb Santa Maria, bé, però té contracte.
3: I si el futbolista dice que no, no, eh?
1: Que el futbolista té un contracte firmat, tipe, i així perdonar no perdona ningú res, eh?
3: No, no.
2: És que això sols passa en equips com el València, perquè un altre equip que tingués un potencial econòmic gran, fitxes a qui vols i després els altres ja t'apanyes, inclús pots pagar finiquitos i demés, però el València té jugadors en plantilla que no pot pagar finiquitos perquè tenen fitxes molt altes.
1: No, no, i que, per exemple, més enllà de les fitxes, és Danjuma ja on pot anar a enganyar.
2: Sí, és que tu mateix has devaluat els jugadors també.
0: Emiratos, Qatar, Aràbia, sí, sí.
1: Raba, que tu mateix l'has eliminat. Dia que vi que el vols traure, dia que vi tot el món sap que no està per a passar una revisió mèdica normal en un club.
2: I després ho parlàvem també l'altre dia, que si damunt vens o tens ofertes de jugadors que sí que comptes en ells, però acabes venent-los, com és el cas de Jesús Vázquez, a lo millor pot ser, clar, ja estàs obligat a reforçar un jugador en eixa posició.
1: No, no, clar, és que...
0: Vora 3 minuts de pausa per la hidratació.
1: Vora 3 minuts de pausa per la hidratació. Sí. A compte de la colgador. Pepe, el problema és ese. A veure com te traus als que no volen eixir perquè tenen un contracte firmat o als que ja no és qüestió de que vulguin eixir. Perquè, ja que a mi, per exemple, l'altre dia ens contava el company de Ràdio Marca Lugo, que ell sí que es consciente que la seva etapa sí ha acabat.
0: Claro.
1: Però, clar, té un contracte firmat i el que no va ser a regalar-te la seva
3: eixida. O el propi Diacabí dirà, viendo un poco el número y la capacidad de los centrales que vienen,
0: me quedo.
3: Espérate que me quede y no juegue más de lo que tenía pensado.
1: Es que eso es una cosa, vull dir, el cas, ja es queden sense temps, però el cas Dimitrievski, jo crec que ahí se li pot fer bola al València i se despete de...
3: És que no és la primera vegada que passa con Diacabí esto.
1: Clar,
3: eh?
1: No.
3: Que han venido a central i acaba jugando.
1: No, i que jugadors amb els quals no contava l'entrenador, ara acaben sent importants.
2: Sommer.
1: Machani. Bueno, senyors, anem a deixar ara sí, perquè se'ns esgota el temps. De moment, 27 de la primera a 0-0 entre Iraq i Noruega.
0: És que té dos centrals soles, eh?
1: Sí, sí, sí.
0: Tàrrega i Dejas, eh? Com no se va quedar Diacabí?
1: És que lo de centrals, ojo al problema central. Igual mañana, demà és un dia bo per a tocar.
0: Que no se quede Senc.
1: Per a tocar el problema central. Santi, gràcies.
2: Gràcies, bona nit.
1: Pepe, gràcies.
3: Adeu.
1: Mira, acaba de marcar...
0: Haaland.
1: Per a Noruega. Una novetat, no havia marcat mai, este home. Folgado, de vegades.
0: Adéu.
1: Senyors i senyors, ara morríssim amb l'Hora de la Cultura, presentada per Joan, 5:30 de la matina, la remissió del programa. Si estàs al Santé, bon dia. De seguida tindreu el podcast del programa en les nostres xarxes socials i en el web d'Apunt. Recordeu, fer-vos subscriptors, que és la manera més còmoda d'escoltar-nos. Nosaltres tornem demà, dimecres, a les 11. Acaba 90 minuts. Comença la nit. Gràcies, adéu i fins demà.
4: Tota l'actualitat esportiva valenciana amb Manolo Montalt i Salva Folgado.
5: Gràcies per sintonitzar-nos. Som Apunt.

Hi ha una gran diferència entre tindre una opinió i sentir la necessitat d'expressar-la sempre. Sovint confonem la llibertat d'opinar amb l'obligació de fer-ho, com si el silenci fos una renúncia, una falta de criteri, no sé, com si pel fet de callar estiguérem defugint mullar-nos, defugint una responsabilitat. La maduresa no consisteix en tindre resposta per a tot, sinó en saber quan una paraula aporta llum i quan només afegeix soroll, i el soroll sempre sobra. I com deia Sèneca, si les teues paraules no van a millorar el silenci, doncs no les digues. Les xarxes no ens ajuden massa, és cert. Sembla que cada dia ens hem d'apuntar a un cabàs de dilemes agafant una postura o aquella radicalment contrària. Ja no hi ha matisos. Però no tota opinió és necessària, ni tota veritat ha de ser dita en qualsevol moment i de qualsevol manera.

0: De la sinceritat s'amaguen judicis que fan mal, comentaris que minven l'autoestima o crítiques que no aporten cap camí de millora. I no és cosa de mala intenció, que n'hi ha de mala intenció, és la falta de mesura de l'abast d'allò que diem. En la mesura que les paraules perden el seu sentit i que anem cada dia més de pressa escrivint i jutjant, deixen de tindre plena consciència d'allò que pot provocar la paraula. Mirem d'entendre abans de valorar, d'escoltar abans de parlar. Pot ser una de les formes més altes de respecte cap a l'altre i cap a una mateixa. És acceptar que no hem d'intervindre en tot. Que hi ha silencis que són prudència, consideració i cura. I des del silenci prudent seguir reivindicant eixa llibertat d'expressió, imprescindible, però conscients del que significa. En un món ple de veus que comparteixen per ser escoltades, enmig d'un corral amb massa galls que desafinen, pot ser la saviesa consisteix a recordar que les paraules deixen petjada i que abans de preguntar-nos si tenim dret a opinar, hauríem de preguntar-nos si allò que direm farà créixer l'altre o simplement el farà més vulnerable. Són les 7 i 14 minuts i això és l'Hora de la Cultura.
1: Art, música, disseny, teatre i molt més. En l'Hora de la Cultura.

0: matter of fucking years, absolutely years, and it's probably over the years. I'm always
1: been mad, I know I've been mad, like the most of us have.
2: Jo voldria plantejar-vos ara que farem l'exercici d'anar arrere en el temps. 53 anys, per a ser exactes. Com era el món l'any 1973? La veritat és que quan el poses a escorcollar, mireu, Israel bombardejava el Líban en l'operació Primavera de Joventut. Quins noms tan bonics posen a les guerres. Segons assegurava, per matar els responsables de la massacre de Múnich un any abans. El franquisme seguia assassinant. El 1973 és detingut Salvador Puig Antich. Aquell any, escoles d'estat feixistes es van posar de moda i Uruguai i Xile els van patir, amb l'assassinat, com sabeu, de Salvador Allende al Palau de la Moneda. Marlon Brando aquell any va rebutjar l'Oscar a millor actor per El Padrino, en protesta per la discriminació i els estereotips denigrants cap als nadius americans per part de Hollywood. Els majors èxits musicals a Espanya eren Eres tú, de Mocedades, Eva María, de Fórmula Quinta, Libre, de Nino Bravo i Entre dos aguas, de Paco de Lucía. Un mes abans que morirà Nino Bravo, Pink Floyd va traure el disc The Dark Side of the Moon, que sona així.

com dol parlar de Mundassó, és terrible, però és que... Clar, si posem el disc no parlem, i tampoc no es tracta d'això. Este disc que estem escoltant va marcar un punt d'inflexió en la història de la música i en el que s'entenia per un àlbum, per un disc. Per primera vegada no hi havia cançons més o menys relacionades, sinó un tot, de principi a fi. Les lletres de Roger Waters parlen d'estrès, de pressa, d'alienació, demostrant que el rock podia tractar temes existencials, deixant un poc de banda, si tu vols, la psicodèlia, per exemple, no? Va estar més de, crec, no sé si són 700 o 900 setmanes en la llista americana Billboard, que es diu prompte, eh? La seva portada icònica, amb un prisma espectral, obra de Storm Thorgerson, també va marcar un abans i un després, no? Escoltem Pink Floyd i parlem d'ell perquè demà es presenta a les 7 de la vesprada a la llibreria Bangarang de València el llibre The Dark Side of the Moon, la revolució sònica de Pink Floyd, de Manolo

0: Tarancón. Un llibre on el també músic valencià reconstruïix la història del mític disc. Manolo Tarancón és periodista de formació, tot i que el coneixem sobretot en la seva vessant de músic. Ha publicat 4 discs amb el seu nom i 2 més amb la seva banda Reno. A més, és productor musical, programador de concerts. En comunicació audiovisual s'ha decantat pel cinema documental i la televisió. A més, escriu habitualment a Quadernos FM. FM és qui publica el llibre, per cert, i el dedicat a Pink Floyd és el seu segon llibre, perquè va publicar Conversaciones con Xoel López. Manolo Tarancón, bona vesprada.
1: Hola, bona vesprada.
0: Fot parlar damunt d'això, la veritat, sí. Però haurem de contar alguna cosa del llibre.
1: Sí, sí, clar.
0: No podem posar-nos a escoltar el disc de Pink Floyd, sí, encara sí. Que ens agradaria. Vos recomanem que quan arribeu a casa se'l poseu de principi a fi. Tu ja havies dit en més d'una ocasió que The Dark Side era com... el teu disc, no? Era fora de sèrie.
1: Sí, perquè és un disc que trenca amb tot, no? Trenca amb tot i que és com una revolució sònica, no? Com diu
0: el títol
1: del llibre, perquè mai s'havia fet pot haver un debat, n'hi havia bandes com King Crimson, com sí. Yes, que també venien del tema progressiu, n'hi ha debats a internet sobre si Pink Floyd era un grup progressiu o no, venien de la psicodèlia, però és veritat que així, pues,
0: adeu.
1: Lo que diuen en la cuina, a més, de Nick Mason, que és on es reuneixen per a començar a donar forma a este disc, anem a fer una altra cosa. Volem que tu, Roger Waters, t'encarregues de les lletres, i aleshores pues, Waters comença a plantejar
0: a
1: ja el seu món existencialista, nihilista, no? I d'ahí tota la temàtica molt polifacètica que té el propi disc. I després també el que comentaves, no? O sea, no és casualitat que els... ells havien estat en Norman Smith, que era un productor molt, molt important en discos anteriors, no? Però en aquest disc, concretament, va ser Alan Parsons qui va estar...
0: Es van ajuntar la família i les ganes
1: clar,
0: de menjar, no?
1: Clar.
0: Vull dir...
1: I encara que ells produïen, ell també va fer molt, no? I aleshores, en el llibre el conte, que els dos, tant Alan Parsons com Chris Thomas, que va ser qui va replantejar un poquet lo que eren les... la barreja final del disc, coincidien en que eren un grup que quan entraven en l'estudi eren com una... o sea, ho aprofitaven tot, no? Entonces, aleshores, ells gravaren el disc en Abbey Road, entre les sales 2 i 3 d'Abbey Road, perquè en altra sala estava gravant Wings, estava gravant Paul McCartney, un dels discs de Wings, i ahí n'hi havia un seqüenciador, o sea, un seqüenciador que en un teclat que mai ho havien usat ahir. Aleshores, bueno, pues Waters i Gilmour començaren a fer ahir de les seues i van traure no sols
0: els decidiments. Escolta, és de veres que es va gravar en 2 sessions.
1: No, que va. No. Lo que sí que és veritat és que ells tenien moltíssims compromisos de concerts. Aleshores, la gravació va ser molt caòtica, no? O sea, perquè no va ser una gravació de, pues, agafem un mes o 3 setmanes seguides i estem ahí, no. De fet, ells ja, abans de començar a gravar el disc, ja tocaven les cançons en directe.
0: Sí. O
1: part de les cançons que ja tenien, més o menys, que, bueno, que van anar evolucionant, de repente se van a Japó de Xira, de se van a Holanda, se van a França, graven també Life at Pompeii, el directe en Pompeia, que va ser també una peça documental molt curiosa.
0: Però per què és tan important Pompeia?
1: És important.
0: De fet, tu li dediques un capítol. Sí. Veritat?
1: Sí, li dic un capítol perquè és important perquè no n'hi ha fotos ni material gràfic de la gravació de Dark Side of the Moon, però el director de Life at Pompeii, inicialment el documental s'estrena d'alguna manera en plan multitud, però no té èxit, no? I com no té èxit, el director va dir, bueno, i què vos pareix a més de lo que és el... Perquè tenim que dir també que Life at Pompeii és, o sea, Pink Floyd eren l'antítesis de tot, no? O sea, en aquest temps

0: Lo que molava als productors era gravar busto perquè n'hi havia un milió de persones ahí fent de tot i tal. Aleshores, van plantejar, perquè no fem un concert en un anfiteatre clàssic com aquest i sense públic. Clar. Era un concert a l'ús sense públic.
1: I és clar, que, és era l'antítesi del que es feia.
0: L'EFA Bombé. Entonces, en la segona ja edició del documental, que es pot veure, sí que se van fer amics i un dia pescant, Roger Waters i el director del documental, el director li va dir, i si me passe per l'estudi en un equip mínim i tal i grave quatre cosetes per a donar-li també a lo que són les imatges de Pompeia, un poquet de tal, tal, tal, tal. I a partir d'ahí, lo que ara podem veure si vegem el documental és molt més llarg i té imatges de la gravació de Dark Side of the Moon. Per això és important i també important. Perquè...
1: Aquell fracàs va ser important, perquè sí, si no, no sí. tindríem...
0: Perquè a més en Pompeia encara, lo que crida l'atenció és que el concert de Pompeia es dona al final del 71 i les cançons que trien són cançons que vienen de discs anteriors que són pura psicodèlia i pura improvisació. N'hi ha cançons que tu veus directament. O sea, és que n'hi ha una cançó en la que Wright, el teclista, està aguantat a un gos i li està posant un micro mentre Gilmour en la bala, que és el que s'utilitza per al pedal de l'estil, que és molt complicat fer l'eslai guitar, no en un bottleneck, sinó en una bala, que pesa molt més, fan un blues, i a més és una... és com una... Com diries? És com un record a Simus, que és una cançó de Middle, que és el disc anterior, perquè el gos de Pete Townshend li ho va deixar a Roger Waters perquè se va anar de viatge, i el gos estava entrenat per a que cada vegada que escoltara música començara
1: a lladrar a tope.
0: Aleshores, en la cançó de Simus, que no estava previst, es va colar el gos i van deixar-ho en lo que és el disc, no? I com a homenatge, en Pompeia es veu a Richard Wright agafar a un gos, posar-li un micro a més un micro omni, vull dir, un micro que agafa moltíssim espectre i s'escolten en fi, el gos ahí a tope, no?
1: Què sabem de com va ser aquesta gravació? Perquè quan has arribat, i comentàvem també amb el company Ximo Rovira, no? De dir, ostres, és que eren els 70, el món era el que era, no hi havia digitalització, és que no, ni s'aspirava la digitalització.
0: No.
1: Com es gravava això?
0: Pues va ser molta faena,
1: perquè... Espera, pugem un poquet el que estem escoltant.

0: Això és una guitarra que provoca calfreds quan l'escoltes, veritat. Però hi ha moments en el disc que tu dius, home, com es nota, no? Els efectes, no? Sí. Digital, i no.
1: N'hi ha... No, digital.
0: No hi havia res. De fet, no existia.
1: De fet, compten el llibre en la part tècnica, que era molt complicat perquè tenien que fer com en un concert. N'hi ha pistes que tenien que estar, o sigui, com Alan Parsons i el seu ajudant eren quatre mans, n'hi tenien més mans, perquè tenien que fer de repente un soroll en una cançó que tenia que havia de gravar-se en un volumen que tenia que anar, havia d'anar en fade-in, cap a dalt.
0: Cap a dalt.
1: I algú tenia que donar-li, i això és el que quedava en la cinta gravada, no? Entonces, aleshores el que feien era volcar perquè... encara que la taula era una taula prou novedosa per a lo que era aquella època, era curta per a ells. O sea, ni tan moltes més pistes, era una barbaritat lo que van fer ahir. Això és una obra de orfebreria.
0: Segurament sense Alan Parsons, com a enginyer, no haguera eixit, no?
1: Impossible. De fet, ells volien, pel següent disc, el Wish You Were Here, que ell fora l'enginyer, però ja començava en el subproducte d'Alan Parsons Project, clar, i ja no va poder ser...
0: No, i a més diria jo, en estos bojos...
1: No, que va.
0: No, de fet,
1: va clavar-se tant en el disc i volia tant... amava tant el disc que conta en el llibre com se va anar a la sala 3 en el seu ajudant i li va posar uns micros, entonces, hi ha una cançó o diverses cançons que s'escolten com passos, no? Entonces, sí. És l'ajudant passejant per la sala i a Alan Parsons li deia des del control, ara a córrer, i el tio que així li dona un ictus de lo que, i això és el que està gravat ahí, el que està posat, i després n'hi ha una cosa que és molt curiosa que ells van fer a uns dies d'acabar la gravació a Waters, Waters Gilmour, no sap molt bé, va dir, per què no fem entrevistes a gent de l'estudi? De fet, un d'ells és el porter, el que està com a porter de Abbey Road, altre era un road manager que portaven de vegades, van provar en Linda McCartney i en Paul McCartney, però finalment, quan no vaig servir, no varen posar, entonces, aleshores, preguntaven coses, primer, facilites, o fàcils, però després començaran a preguntar què opines de la mort, i què opines de la violència, i què opines... Entonces, la gent anava parlant i aquestes frases estan insertades dins de les cançons es fa a propòsit que no s'escolte exactament el que es diu, i de fet l'última frase, que el que diu és esto es el otro lado, en anglès, evidentment, esto es el otro lado de la luna, this is the other side of the moon, va ser una de les frases que
0: han quedat
1: registrades a un dia de començar la mescla o barretxa, no sé, en València,
0: sí, sí. Com,
1: definitiva, no? I també va començar un poquet la pelea Waters-Gilmour, perquè Waters volia un disc més sec, on les lletres tingueren més importància, i Gilmour volia un disc més més espacial, i sí. Esa batalla la va ganar Gilmour, i per això van cridar a Chris Thomas, que va ser el que va enregistrar, sí, el disc de Sex Pistols, el Nevermind the Bollocks, un crack, i va anar cap allà un poquet a posar ordre, no? Perquè ja l'han parçat, encantat.
0: Em sap mal per Rogers, però que bé havia... que se'n va aixir amb la seua.
1: Sí. De fet, The Wall ja és un disc que ja quan escoltes The Wall, per exemple, la mítica canció Another Brick in the Wall, Part 2, és completament sec, no? Tu escoltes les, sí, guitarres de... No el solo, les guitarres rítmiques del principi i la bateria, i pràcticament no n'hi ha reverb, no? O sea, i és el que Roger Waters sempre volia, no? I en The Side of the Moon no. En The Side of the Moon n'hi ha molt... O sea, reverb...
0: Hi ha profunditat,
1: sí, atmosferes, sí, capes, coses que... Gilmour apostava més per això, més que Waters, sí.
0: Escolta'm, jo sempre m'he preguntat, vull dir, com una cosa, disculpa l'expressió, com una marcianada, com el que estem escoltant, vull dir, que és tan radicalment contemporani,
1: sí,
0: que és esfereïdor. O sigui, estàvem escoltant Mocedades així, i Roberta Flack allà, i Marvin Gaye.
1: Sí.
0: Amb tots els meus respectes, fantàstic, vull dir, sí, val. Sí. Però... Això hauria haver sigut un desastre.
1: Sí, segurament en Espanya...
0: Com ha sigut que és un dels discos més èxit del món?
1: Sí, de fet, sí. I, per exemple, jo vaig escoltar un programa que va dedicar-li Diego Manrique al primer disc de Pink Floyd, quan encara estava Syd Barrett, de The Piper at the Gates of Dawn, i ell ja aconseguia, com a molt melomanquera, discos que en Espanya no es podien aconseguir, i ja flipava en la psicodèlia. Vull dir, o sigui, sí que n'hi havia públic, no era un públic
0: mainstream. Sí, no era un públic majori, efectivament.
1: Però sí que n'hi havia un públic, no? I, de fet, Pink Floyd, fins a este disc, estaven molt frustrats, perquè tots els discs anteriors, que eren molt bons, ells li tiraven la culpa a la companyia perquè no sabien vendre-lo. Però eren discs Atom Her Mother, Uma Guma, de Piper at the Gates of Dawn, que va ser el primer, la banda sonora de la peli de Schroeder Moore, després també la d'Antonioni, que va ser Oscar by Clouds. Middle va ser el primer disc que va ja sonar pegar, un poquet més, va pegar més, i després ja la Soy del Moon va ser una barbaritat que ni ells si ho imaginaven.
0: Però és que quan ho mires des d'ara no s'entén. No s'entén que aquell...
1: Jo crec que no ho entenien ni ells. O sigui, ells han dit en moltes entrevistes, jo de fet me vas veure per a documentar-me un documental de 30 anys després parlant del disc, i ells comentaven 30 anys després que no eren conscients de lo que estaven fent. O sigui, sabien que estaven fent algo bo, però no sabien quina repercussió anava a tindre.
0: I quines repercussions va tindre a nivell musical?
1: Brutal.
0: Perquè a partir d'ahir la cosa canvia.
1: Brutal.
0: D'ahir que es parle sempre d'un abans i un després, sí, de sí. Dark Side.
1: Sí, de fet, ara mateix, per exemple, la marca Pink Floyd ja no la té, ja, Pink Floyd, l'han venut per una fotreca de pasta increïble. Però són molt... ells sempre negociant eren els millors. Els drets de les cançons sí que són seus.
0: Ah,
1: aleshores, Sony, que és qui té els drets... acaba d'editar un disc que es diu Pink Floyd 1971-1979 i tria les cançons que vol, les posa en l'ordre que vol. Pink Floyd no té res que fer ni que dir perquè ja no té els drets sobre la marca del grup, i, però els drets d'autor sí que els arriben a ells.
0: I facen el que facen, vendran?
1: Sí, sí, sí.
0: Sony, vendrà.
1: És que està venent este disc una barbaritat. O sea, sí. O sea, tot lo que fan. Jo, de fet, n'hi ha un capítol que està dedicat a les reedicions, que algunes les pot ser regular, perquè jo soc partidari, i això sí que ho dic, i cadascú és cadascú, no? N'hi ha moltes reedicions de la Sayo de Moon, no? Però
0: sí,
1: jo me quede sempre en la masterització del 73.
0: És la que estem escoltant al programa, eh?
1: És que a més sona, i és que pareix un disc fet...
0: Després d'ahir?
1: Sí, fa una setmana, en tots els... en fi, tots els aparatos...
0: Sí, amb l'última tecnologia que pugui haver.
1: I no, que va. I és que ho escoltes i és net com una... O sigui, ahir Alan Parsons va fer un treball impressionant, i és també com a músics, clar, evidentment. Sí, sí.
0: Clar. Aleshores, mira, estem escoltant una cançó que pot ser molta gent... Bueno, molta gent no. Pot ser encara hi ha algú que no sap que és una cançó de The Dark Side of the Moon del 1973. No haurem cremat esta cançó.
1: És la més important, perquè és el single. Ells tenien una... estaven molt cabretxats en la part de... perquè la discogràfica tenia una subdivisió als Estats Units i sempre havia anat molt mal als Estats Units. Aleshores, entra una persona nova que els catapulta i fa molt bé el seu treball. I, de fet, ara que estem en l'època de l'autoedició, jo vull també posar, igual que les editorials, els llibres i tal, l'autoedició està molt bé, però és una frase de David Gilmour que va dir una discogràfica haciendo bien su trabajo es una apisonadora. O sea, si lo hace bien es una apisonadora. Aleshores, en Estats Units va entrar una persona que va creure en ells, va eixir el single de Money,
0: sí,
1: i la gent ja va conèixer a Pink Floyd per Money. De fet, la primera gira que fan a les dues setmanes d'estar el disc al mercat, ja és quan ells ja se van als Estats Units i comencen la gira allí, no? I rebenten tots els... sold out, allà no anaven, van presentar en Nova York en el Radio City, crec que va ser, i que estaven de Warhol, bueno, molt de VIP i tal. I a més, n'hi ha un capítol així que jo li dono molta importància a la part lumínica i la part audiovisual.
0: Ai, sí.
1: Perquè no havia grup en el món que en
0: portava
1: aquella època fera el que ells feien. Ara sí que estem més acostumats, Però aleshores no. Entonces, n'hi havia una cançó, precisament la de On the Run, que és la de l'avió i tal, la de l'estrès, que des del final de la sala un avió eixia i esclatava en l'escenari i començava a eixir fum, i també tenien com una pantalla redona que, de fet, David Gilmour encara en els seus concerts la manté un poquet com a homenatge, no? I és molt important, no? Entonces, aleshores, Moni, ells s'enfadaven molt perquè estaven acostumats a que el seu públic era un públic molt... Entonces, quan tocaven Echoes, que era una cançó de 30 minuts, que n'hi havia 3 minuts, que era un piano, en la sala on tocaven no s'escoltaven una mosca. Clar. Però en Estats Units ja tot el món...
0: Money.
1: I ja tota la gent ahí parlant i tal, ja els tocava un poquet ahí, que no els agradava massa, no? Però... va ser digamos l'esclafit per a ells ja, i a partir d'ella després We You Were Here ja va ser una revolució. Animals, molt bon disc, i The Wall, que és l'últim disc ja que graven tots junts, és quan ja Waters s'expulsa, sí, a Rich Wright de la banda.
0: Això donaria per a un altre llibre.
1: Sí. I The Wall, a més, és que bueno, a mi m'agrada, però és veritat que per a mi de tota l'època jo me quede en Middle, que és el disc, sí, que està abans de Dark Side, en Dark Side, i també me quede, i tinc que dir-ho, perquè tinc que ser sincer, en el primer disc, perquè a més Syd Barrett té una importància molt gran, i en la cançó Brian Damage, que és Roger Waters, a sol es va gravar, o sea, el que és música i lletra, totes les lletres són d'ell, però com a música Brian Damage és seua, i Eclipse també, que és la que tanca el disc. No hi haurà endemats. Cada inici d'estrofa està dedicada a Syd Barrett. Però també tinc que dir que el que van fer en Syd Barrett estava molt mal del cap en aquell moment ja.
0: Però
1: i estava
0: el tira ell?
1: Diuen que el tira ell, no està clar. Lo que fan és que quan ja tenen a Gilmour, perquè n'hi ha concerts en els que Barrett se queda en l'escenari clavat en blanc, és Gilmour qui fa la part de Barrett. I se van cap a un concert i un, diuen que és Bo Waters, diu, passa de llarg, no ho arreplega massa.
0: Sí.
1: Passem d'ell. I a partir d'ella,

0: com ell estava molt mal, tampoc va lluitar massa, perfecte, i a partir d'ahir Gilmour ja, que sap perfectament que ahí n'hi ha tomate, no? Diu, jo aquí sí. Me quede, vamos y me quede, no? I així, això és un poquet la història. No?
1: Doncs estem escoltant eixe single, eixe Money, que tant s'escolta a les ràdios cada volta que parlem d'economia, de diners, de com fluctuen i de més, doncs forma part d'este disc. I seguiríem contant tantes anècdotes. Mira, Juan, des de control, posa cara de dir que ràbia, però és el que passa, no? En els minuts que tenen, només 60 segons. El dia que intentem allargar-los, tots els detalls els tindreu demà a la llibreria Bangarang i sobretot els tindreu en este llibre de Dark Side of the Moon, La revolució sònica de Pink Floyd, de Manolo Tarancón, del que hem donat només unes pinzellades. I és que probablement Pink Floyd donaria per a...
0: No? Sí, n'hi ha llibres i biografies molt bones. Sí. I és un grup que és tan especial que és que no, per a mi no té comparació
1: mai.
0: I que no té comparació, o sea, tu
1: mira, anem escoltant Eclipse.
0: Clar, val?
1: Ara escolteu i digueu-me si el que estava dient Manolo Tarancón fa dos minuts, si no és algo que pot haver estat parit en un estudi fa dos dies amb tota la tecnologia que tenim al nostre abast avui en dia. Manolo, ha estat un plaer tan gran.
0: El pare és meu, has estat molt a gust i gràcies per convidar-me.
1: Que vagi molt bé en el llibre.
0: Moltíssimes gràcies.
1: Recordeu-ho, en FM és qui publica, és l'editorial The Dark Side of the Moon, La revolució sònica de Pink Floyd. Una abraçada, Manolo.

0: Quina meravella escoltar a Pink Floyd amb algú que té tanta informació, veritat? Doncs avui va d'això, de molta informació, perquè ja esteu escoltant, és la sintonia del Teló de Fons, m'acompanya Juanjo Prats, és a dir, molta informació, en este cas, arts escèniques.
1: Hola, Reis, quin plaer, m'has tornat a la joventut.
0: Bé, tu també eres de la cara fosca, no? Claro, de la cara oculta de la lluna.
1: Recorde encara quan un company va comprar el disc i anem a sa casa a escoltar-lo.
0: Sí, perquè era... Quina cosa més rara.
1: Que rara, no? Quina cosa més rara. Però diu, això ho has tret, no? Quina
0: meravella. És impressionant. I ara l'escoltes, i quan l'escoltes amb algú que de veres té les claus de la informació, dius, ostres, clar, que fort, és que estiguera l'Empar Sons allà, que l'altre el farà... Increïble.
1: Quina meravella.
0: A veure, que té la marinera el tema que ens portes.
1: Sí,
0: perquè... Suc del remolatge.
1: Suc de remolatge. A més, després entendrem el perquè d'este títol. I a més,
0: és
1: una obra...
0: Demà parlem de suc de remolatge. I dius, molt bé, molt escènic.
1: Doncs sí, anem a traure el suc a esta història perquè primera és una proposta teatral, però la novetat que l'actor protagonista no és actor.
0: És brutal. Això ja... És que em pareix tan bonic.
1: Això d'entrada ja ens crida l'atenció i per això m'ha sigut un poc el fet de portar-ho. Per què? Pues perquè és un científic el protagonista de l'obra. No com altres vegades que hem parlat d'obres de teatre que parlaven de científics.
0: No, no és una
1: biografia de cap científic, cosa que hem abordat al programa, sinó que és un científic que... cansat d'advertir-nos del canvi climàtic, de

0: donar-nos xifres, de donar-nos dades, de que ens donen informes, tenim dades objectives de com està canviant el clima i com si un burro volara. És a dir, exactament. Quina informació necessitem?
1: Hi ha pitjor sort que el que no vol escoltar, diu el refranyer, no?
0: I es pregunta, què més ens cal per fer alguna cosa, per actuar? Sembla que estem tan acostumats que és, diríem, pues, bueno, una notícia més des que constantment estem escoltant i que són xifres i que per molt contundents que siguin, pues, doncs no... No ens animem a actuar d'una forma real.
1: No.
0: I estem observant, i cada dia la gent ho veu d'una forma més evident, però realment, científics també es cansen, hi ha una fatiga.
1: No, jo sempre ho he dit, ha de ser terrible, tindre tota la informació. Tota. I veure com passa olímpicament la gent, això ha de ser...
0: Pues,
1: massa bones persones són, no?
0: I sobretot un poc tan desesperats estan que en este cas el científic puja a l'escenari com a actor, diu, a veure si com a actor en una obra de teatre la gent es consciència més.
1: És una nova manera, no? Una manera de... I es posa al servei d'un director d'escena...
0: Totalment, d'un text...
1: Memoritza un text...
0: Un text i, bueno, el protagonista valent, en este cas valent. És Fernando Valladares, doctor en biologia, científic del CSIC, Premi Jaume I de Medi Ambient en 2021, una persona...
1: Sí, no qualsevol, no.
0: No. Una persona molt rellevant en el món de la divulgació científica i decidís ni més ni menys que pegar el pas i dir, em faré actor, per què? Diu, perquè el teatre, el millor... arriba no únicament amb estadístiques, no únicament amb gràfics, sinó potser des de la part emocional.
1: I probablement estigui ahí el secret.
0: I
1: no
0: sobretot
1: sé.
0: Jo trobo que és un projecte ben interessant i en aquesta ocasió molt arropat per creadors valencians. Després contarem un poc la història, perquè això va començar en 2025, la vam poder gaudir així a València l'any 2025, però ha anat de gira i ara la notícia és que es presenta a Madrid ja en el 2026. Per tant, diríem que és una... Bueno, ha tingut un bon ressò a l'hora de ficar en marxa esta idea.
1: Sí.
0: I Suc de remolatxa està escrita per Tomàs...
1: Suc de remolatxa és que és el títol
0: sí,
1: de la funció.
0: Sí, és el títol de la funció. Després entendrem per què eixe suc de remolatxa, perquè era una arma, diríem, reivindicativa,
1: sí,
0: no?
1: I, de destrucció massiva.
0: Sí, ha estat escrit per Tomàs Verdú, dirigida per Isabel Martí, Tomàs Verdú d'Alzira, Isabel Martí de Carcaixent. O sigui, em pillem molt a poc, a banda que som...
1: Sí, de casa teua,
0: som,
1: veïns.
0: Som veïns i conegudíssims. Sí. I Fernando Valladares és el científic protagonista, però actua també en Cristina García i en Miquel, i en Miguel Sweeney. Per tant, diríem que està molt ben arrobat per actors professionals i que ella ha volgut assumir el repte.
1: Quina valentia pujar-te a l'escenari, no? Molt bé, molt bé.
0: I sobretot, exactament, perquè ell té discurs i què millor que Fernando Valladares ens expliqui les motivacions de per què l'han portat a clavar-se en camisa d'11 vares. I a més està encantat.
1: Sí.
2: ¿Qué puede salir mal cuando el actor principal no es ni siquiera actor? Haríamos una gira durante 2025, ¿sí? Haríamos una gira porque ese actor que no es actor soy yo, un científico del CSIC que ya no sabe qué más hacer y cómo explicar la crisis climática, los riesgos de la inacción y la oportunidad que este atolladero supone para hablar claro y poner buena parte de la civilización del revés. Permitidme unas palabras más. Cada vez más gente en la ciencia y en la academia cree necesario cuestionar el paradigma dominante de que la ciencia es siempre objetiva y que debe mostrarse distante y fría ante las amenazas a la humanidad. Pero cuando las opiniones de los científicos sobre el cambio climático y sus propios temores se consideran irrelevantes, se está diciendo que la ciencia está separada de la sociedad. Esta perspectiva acaba debilitando a la propia ciencia y a la ciencia del clima en particular. Y esto lo queremos cambiar con zumo de remolacha.
1: Que bonic.
0: I otra vez...
1: És que damunt, vull dir, tu dius, és que farts de que no els escolten, és que són grans comunicadors.
0: I sobre...
1: és absolutament injust.
0: I generosos, no? Clavar-te, sí. Clavar-te, diríem, a fer una espècie... L'obra, bueno, després escoltarem un fragment, jo l'he vista, accions físiques, vull dir, no únicament és un senyor que fa un monòleg que va allà, no, sinó que corporalment agarra actituds, bueno, un viatge en el tren, és meravellós la història. Doncs es presenta esta setmana, el 20 de juny, en l'espai Pau Sisè de Madrid, i exactament, felicitar-los perquè va començar en 2025 i arriba ara a 2026 i encara està el projecte i que de tant en tant fan funcions.
1: Continua girant.
0: I que arriba també un poc a Madrid un projecte

0: així des de València, i jo trobo que està això sempre sí. És meravellós. I la gènesi de l'argument de la història naix en l'any 2022, és un fet real, perquè Valladares i un grup de científics van participar en una acció de desobediència civil davant de el Congrés. I què van fer, ni més ni menys? Doncs que van agafar suc de remolatge per tenir la façana del Congrés dels Diputats per tal de reivindicar exactament el que estàvem fent amb el planeta. L'atac és biodegradable, simulava
1: clar, això,
0: la sang.
1: Si eres científic, ho saps. Però, i no te'n vas en pintura a l'oli, no. Te'n vas en un suc de remolatge.
0: Per a parlar de la vida, jo trobo que és una acció ben interessant. Preciosa. I sobretot un poc de dir, ja, feu-nos cas. Esteu ahí legislant, esteu ahí opinant, esteu representant al poble, però és que l'entorn que estem fent estem carregant-ho, no? Doncs l'obro exactament partís d'aquestes reflexions, i és la trajectòria d'ell, com a científic, que baixa a protesta, fa un viatge en tren, entre acció heroica, però també amb dubtes, no? Dubtes sobre el seu treball, sobre la lluita, i sobretot la proposta d'aquesta barreja, d'aquest viatge, mirant per una finestra que barregen ports, records, i també, com l'obra està feta de València, quan ell viatja en tren, els paisatges que vegem són...
1: Els de la Dana.
0: Els de la Dana, perfectament. Uau. Reconeixibles que són la Dana.
1: És a dir, l'efecte, o un clar. Dels efectes, agreujat, no causat,
0: no, no.
1: Però sí agreujat pel canvi climàtic.
0: I, lògicament, és una conseqüència,
1: una conseqüència.
0: De tot el que ens han donat en gràfiques, ens han alertat, però després, quan vegem la realitat, és terrorífica, no? I a partir d'aquest fet és quan Tomàs Verdú comença un poc a donar la veu, però també un poc en la finalitat de commoure, no? I ahir la proposta d'Isabel Martí, que transforma el monòleg, no únicament en una cosa comunicativa, sinó algo presencial, emocional, corporal, i ahir el científic fa tècniques corporals, balla... es deixa...
1: Balla?
0: Sí, es deixa... balla en el sentit físic de que lluita contra el vent, contra els elements, vull dir que hi ha una acció... No és un monòleg. Que jo...
1: Fàcil.
0: No, sinó que realment entra en acció, no? I jo trobo que la proposta està molt bé. Però què millor que la directora, que és Isabel Martí, i el productor de l'obra, que és Pep Giner, que té molt que veure, perquè Pep Giner també era el que va ficar, diríem, els elements en comunicació, per tal que es fuera realitat, ells ho expliquen millor.
2: Aumentan las quejas de la gente. Empiezan a ser conscientes de que este tren no va a continuar a ningún lado. Ha llegado a sus límites. Estamos metidos en un gran lío.
3: Zumo de remolacha es una obra que en respuesta a lo absurdo que es este mundo en estos momentos, que está caminando hacia un camino erróneo y tenemos que virar, tenemos que cambiar de estrategia, de camino y de rumbo.
4: En mi esquina izquierda, doctora en ciencias biológicas, investigador del CSIC y profesor en la Universidad Reina.
5: Los personajes de la obra de teatro no es que sean negacionistas, es que están desconectados, como estamos todos desconectados de la crisis climática. Porque en el fondo el ser humano está desconectado de la naturaleza.
4: ¡Fernando Valladares!
6: ¡Fuera, friki!
5: Fernando está en el vagón, preocupado, y los demás personajes no. Él hace de sí mismo, pero a la vez representa un poco a la comunidad científica y a las personas que están involucradas en este reto. Él está conectado a la naturaleza y conectado a la crisis social, intentando solucionarla, y el resto de la sociedad va y viene, está en el vagón.
2: Ya os dije que al final iba a acabar boxeando.
1: Vos a Rosa t'ho has pegat de ple, no? En tota la cara, ens acaben de girar la cara. Per què és això?
0: Sí.
1: És que estem desconnectats, no? I la comunitat científica està focalitzada i nosaltres passem i dir, ah, sí, no, un científic està parlant de canvi climàtic i continues.
0: Friki,
1: i
0: dius, friki.
1: Clar, friki. Clar, i dius, no, xica, no continues, para't i escolta.
0: És bonica la metàfora, eixe tren
1: que
0: no sabem cap on va, anem tots muntats en eixe tren i algú dona veus d'alarma, mireu, mas que siga per la finestra, què està passant? No, cada un va a les seues preocupacions.
1: Sí, sí.
0: I està molt bé perquè aquesta proposta teatral, per exemple, també es va fer a València, està envoltada de taules redones, no? És a dir, perquè l'obra de teatre, abans i després...
1: Home, la finalitat és...
0: Claro, és la divulgació, i n'hi ha una taula redona que és la divulgació científica davant la polarització, que també està Fernando...

0: Valladares, María del Carmen Molina i Celia Díaz, o Ciència assetjada, que també està Fernando Valladares, Isabel Moreno i Jorge Reichman. Per tant, són trobades molt interessants que utilitzen el teatre com a altaveu i, sobretot, noves formes. Però, ja te dic, no és una cosa només que és un monólogo il·lustrado, sinó que ell ha volgut entrar en codis corporals, vocals i jugar realment a
1: Escolta,
0: fer teatre.
1: Escolta, jo m'estic fent una pregunta, Juanjo.
0: Digues.
1: I tu creus... És que, clar, això no ho sabem, hauríem de parlar amb ells. Però, perquè... va fer temporada en València, es va veure en València, però és una funció que podria girar. Jo és que ara m'imagine... Jo m'imagine tots els instituts anant a veure aquesta funció.
0: I, malauradament...
1: Riu-te'n de geografia...
0: Perdona, es va veure a València, però cap de setmana en la Rambleta.
1: Ja.
0: Vull dir, és que, clar, és que...
1: És que les temporades llargues en València són de dos dies, ara.
0: Són de dos dies, per tant, ja, clar que pot tornar i espere que ara, quan remunta...
1: Tant de bo, tant de bo.
0: Estaria molt bé, no? Perquè l'obra de teatre no vol substituir a la ciència. És a dir, no vol dir que, en certa mesura, és una forma d'utilitzar una ciència i un art per tal de conscienciar, no? I una cosa no lleva a l'altra, però sí que és de veres que pot tocar la tecla emocional, fer la metàfora, i a veure si d'alguna manera, en certa mesura, aquestes gràfiques mos entren d'una altra forma. Per què? Sí. Pues perquè la paraula i, en certa mesura, i la emoció adquirisquen rostre humà, i nosaltres tenim el tema de la Dana, tenim este paisatge i este entorn que, malauradament, som candidats a patir-ho, el Mediterrani i en concret més la nostra...
1: Vivim en una zona que es pot convertir en... Però això ja fa dècades que estan dient, no? Que es pot convertir en la zona zero, no? Del canvi climàtic, que es pot convertir, no? Que anem camí de... Però, tot i això, continuem fent com que... Bueno,
0: ahí está.
1: Estic menjant llavoretes de no sé què dius. No, això no té res a veure amb la sostenibilitat. Mira, no.
0: Per tant, el suc de remolatge, vull dir, com a metàfora d'acció, és els deberes que jo trobo que estem fent el territori xorrant sang i que, malauradament, la remolatxa, en certa mesura, és biodegradable, però el que nosaltres estem deteriorant, malauradament, no té...
1: Recuperació possible.
0: I ja ens han donat moltes alarmes, ja ens han donat molts advertiments. I crec que és moment de fer acció.
1: Home, la Dana, eixos cicles tan extrems de sobte, d'ahir avui hi ha 20 graus de diferència, que dius, perdone, però... I això costa vides. Vull dir,
0: és que
1: damunt
0: totalment.
1: Ens pensem, ai, pobre planeta, i dius, però si el planeta eres tu.
0: Ja.
1: Què estàs dient, pobre planeta, pobre tu? Hauríem de fer un poquit de cas, no?
0: I el temps és compartit, eh? És el mateix viatge. En vagó diferent, però el viatge és ahí.
1: Sí.
0: Doncs aquesta és la proposta. I també donar un poc de sort o que guanyi el millor, perquè ara a les 9 s'entreguen els premis de l'Associació d'Actors i Actrius Professionals Valencians, una gala que almenys servisca per difondre i que es parli una mica d'actors, actrius i de teatre, que no és molt...
1: De teatre, de cine, d'audiovisual. Ahir vam tindre Xus Romero al programa.
0: Claro, que li van donar també l'homenatge.
1: El premi Narcís, el premi...
0: Com a gran dobladora històrica.
1: Sí, històric.
0: Bueno, pues ara, a les 9 és l'obra de teatre.
1: Doncs,
0: bueno, l'entrega de Gaudó.
1: L'obra de teatre, no.
0: De guardons.
1: És l'entrega dels guardons. Sí. L'obra de teatre, tant de bo, torna a girar, tant de bo, per totes les comarques, per tots els pobles. Si esteu en algun institut, intenteu enterar-vos de com es pot dur al vostre poble la funció suc de remolatxa, perquè segurament a banda de veure bon teatre li fareu un gran paper, no?, al poble, perquè entre tots ja haurem de fer alguna cosa. La comunitat científica comunica i comunica molt bé, però clar, hauríem de voler parar les orelles de tant en tant, no? I així tenim un científic que ha dit, anem a provar.
0: Bueno, i valent, eh?
1: Valentíssim.
0: Molt valent.
1: O sigui, valent com ells sols.
0: És molt bo comunicant-ho i a més ha fet l'exercici. I molt bé.
1: Com dèiem, mentre els qui hem de parar l'orella ens fem els sorts, poca cosa farem. Perquè, mira, des del punt de vista de la música, i en l'any 2019, Jamiroquai publicava When You Gonna Learn, com dient, què fa? Voldràs saber alguna volta en la vida, més o menys. I estem escoltant de fons que diu, xica, rei, s'apunta al carro del Michael Jackson. Doncs és que sempre m'ha agradat esta cançó. La cançó de la Terra, Earth Song. És una cançó del 95. Michael Jackson publicava este Earth Song en el 95. El videoclip es va rodar en els 5 continents i quan va presentar la cançó en els Brit Awards,

0: de l'any 96, un company, Jarvis Cocker, el va boicotejar acusant-lo d'exagerar, grandiloquent i messiànic. Quan ara veus el vídeo, Jackson es quedava curt, o més o menys ve a dir o a descriure el que està passant-nos. I, xica, li l'han volgut boicotejar tantes voltes que avui ens n'anem amb el Earth Song. Moltes gràcies, Juanjo.
1: A tu, com sempre. Un abraç.
0: Nosaltres tornem demà, quan siguin les 7 i uns minuts. Ara és hora de veure quin és el contrapunt de la jornada que ve carregada d'actualitat. Tornarem demà a les 7 i uns minuts. Fins aleshores, ja sabeu, feu bondat o no.

0: L'hora de la cultura, amb Reis Joan.
1: Tots els dies de la setmana, una programació feta per a tu i arrelada en la Comunitat Valenciana. Apunt Ràdio, de tu a tu.
2: Apunt, la ràdio pública de les valencianes i els valencians. Sintonitza'ns a l'Alcoià, 98.7.
3: De tu a tu.
4: Les llengüetes d'Apunts de Llengua.
2: Apunt Ràdio.
5: Benvinguts a una espectacular llengüeta sobre... l'ús i estalvi de la dièresi.
6: Això s'ha de celebrar.
7: Ui, que bonico.
8: Això és el més gran del món.
9: Estava desitjant.
10: Està de categoria.
11: Estem en un moment, jo crec que per estar animats, il·lusionats.
10: I en després dos whiskies.
5: Dièresi, dièresi.
12: Això què vol dir?
5: La dièresi és un signe gràfic que ens ajuda a llegir millor les paraules i que té diversos usos.
13: Això és de veres? Ensenyar... Sí? Està de veres en els papers publicat i tot?
5: Que sí, que ara teniu exemples perquè vos quede clar.
8: Molt millor.
5: En el diftong decreixent I-U, la dièresi significa que tenim un iat i que, per tant, es llegien en síl·labes diferents. Oh! Raül veïna. La dièresi en els diftongs creixents ue-ui, cue-cui, vol dir que es pronuncia la U.
14: Efectivament.
5: La dièresi en la I intervocàlica indica que la I és una vocal i que, per tant, es llig en una síl·laba diferent.
15: Vols dir?
5: Condu-i-a o i-en.
16: Ah, ara ho entès.
5: Ara bé, quan ens podem estalviar la dièresi?
17: Jo no, et dic que no, perquè no sé res, fill meu.
5: Si hem de triar entre dièresi i accent, triem accent. Conduïem país. En les paraules acabades en el sufix, isme, ista, ius, ium. En els prefixos davant de paraules començades per i o per u. Preinstal·lació, reubicar. En infinitiu gerundi, futur i condicional dels verbs de la tercera conjugació. Agrair, agraint, agrairan, agrairien. Uf! Jo agrairia un descans de tanta norma, eh?
18: És una professió molt difícil i nosaltres ho sabem.
5: Ah, i me n'oblidava que podem trobar paraules que duguen alhora accent i dièresi. Lingüística, aïllàveu, sobreisquereu...
8: Et l'igual, et l'igual, amiga.
5: I ara ja ho sabeu tot sobre la dièresi.
19: És molt interessant.
5: Fins a la pròxima llengüeta.
2: Apunt Ràdio. Apunt, la ràdio pública de les valencianes i els valencians. Sintonitza'ns a Alacant, 96.5.
3: De tu a tu.
4: Les llengüetes d'Apunts de Llengua.
2: Apunt Ràdio.
5: Bon dia, avui parlarem dels verbs transitius i dels verbs intransitius.

0: Els verbs transitius i els verbs intransitius.
1: Què vol dir?
0: Els verbs transitius són els que van acompanyats de complement directe i ixe complement directe es pot substituir per el, la, els o les.
2: És de l'igual, és de l'igual, amiga.
0: I els verbs intransitius van acompanyats de complement

0: pot pronominalitzar en forma de li o els.
1: Ah, ara ho entès.
0: Els complements dels verbs transitius responen a les preguntes qui o què.
2: Vols dir?
0: He vist la pel·lícula. Què he vist? La pel·lícula. L'he vist o l'he vista.
3: Ah, vale.
0: El complement indirecte dels verbs intransitius respon a les preguntes a qui o per a qui. Vaig telefonar a la mare. A qui vaig telefonar? A la mare. Li vas telefonar. Per tant, els pronoms de complement indirecte són li per a ell i ella i els per a ells o elles. Li he telefonat o els he portat un regal. I la millor pista de totes per a saber si un verb és transitiu o intransitiu és buscar el verb al Diccionari Normatiu Valencià.
4: Molt ben pensat, doctor.
0: Per exemple, busquem telefonar en el diccionari i veureu que apareix l'abreviatura V-INTR, que vol dir que telefonar és un verb intransitiu.
5: Clar que sí, clar que sí. Molt bé.
0: Això és tot per avui. Sigueu transigents amb els pronoms i feu bondat. Adeu.
6: A punt ràdio.
0: Busqueu el diccionari, que és gratis. Busqueu el diccionari, que no us cobraran.
5: És de veres, és de veres.
7: A punt, la ràdio pública de les valencianes i els valencians. Sintonitza'ns a la Canal de Navarrés, 101.5. De tu.

0: Som la veu de tots. Som A Punt.
1: A continuació, vos oferim la reemissió de l'Espai d'Economia de la ràdio d'A Punt, Cadena de Valor.
2: Hola, com estan? Són les 3:30. És moment de que parlem d'economia.

0: Comença Cadena de Valor. Tota l'actualitat econòmica amb Javi González.
1: Molt bona vesprada. Benvinguts a este espai econòmic de Punt Ràdio d'avui. És dimarts, és 16 de juny i en este punt arranca Cadena de Valor i també la programació d'esta vesprada de la Ràdio Pública Valenciana. Pel que fa al programa d'avui, analitzarem l'apertura d'un expedient per part de la Comissió Nacional dels Mercats i la Competència als 6 bancs de l'IBEX 35 per possibles pràctiques anticompetitives. La investigació estudia declaracions públiques de responsables de les entitats sobre la política comercial futura dels bancs, per saber si s'ha restringit la lliure competència mitjançant la fixació indirecta de condicions comercials. Intentarem entendre en què es basa i en cas de que això es confirmara com afectaria el mercat financer espanyol. Per altra banda, bones notícies pel que fa als mercats i les borses mundials. L'IBEX ha volat avui per damunt dels 9.100 punts en alguns moments del matí, xifres històriques, i el preu del barril Brent del petroli continua caigant i es troba per baix dels 81 dòlars en estos moments. Bons indicadors que veurem si aguanten o no fins al divendres, que és quan es signarà ese memoràndum de l'acord de pau. I pel que fa a l'economia valenciana, avui parlarem sobre el fons extra FLA, que recordem que el govern espanyol destinarà més de 1.900 milions d'euros a la comunitat a través d'este mecanisme, però clar, hem de saber en què consisteix això, què implica, i sobretot a què s'han de destinar estos diners. I el

0: Les Mercats i la Competència ha iniciat un expedient sancionador contra els 6 principals bancs espanyols per presumptes pràctiques anticompetitives. La investigació se centra en declaracions públiques dels seus directius sobre polítiques comercials futures, especialment respecte als tipus d'interès de les hipoteques fixes.
1: Aquestes conductes podrien vulnerar la Llei de Defensa de la Competència i el Tractat de Funcionament de la Unió Europea, el TFUE, en restringir la lliure competència mitjançant la fixació indirecta de condicions comercials. L'organisme regulador disposa ara d'un termini màxim de 24 mesos per a instruir i resoldre el cas, aclarint que l'obertura d'este procés no prejutja la resolució final ni determina la culpabilitat de les entitats.
0: Analitzem esta mesura que ha sacsejat avui el mercat financer amb l'economista i gestor d'Ethis Advocats i economistes Ivan Serra. Ivan, bona vesprada.
2: Bona vesprada.
0: Ivan, exactament, i en llenguatge per a que ho puguem entendre tots, què és el que s'investiga en tot això?
2: A veure, el que s'investiga de moment no és que els bancs s'hagin assegut en una taula i els hem parlat del preu de les hipoteques, perquè això seria el cas més clàssic de cartel. De moment el que investiga la CNMC és algo més subtil. És si alguns directius dels grans bancs, quan van fer declaracions públiques sobre què pensaven fer en el futur amb les hipoteques fixes, van donar pistes massa valuoses als seus competidors. Dit en paraules més senzilles, imaginem que diversos bancs estan competint per oferir hipoteques fixes més barates. Entonces, si un banc diu públicament nosaltres anem a frenar, aquests preus no s'interessa competir o deixarem d'apretar en hipoteques, la resta de bancs poden interpretar-ho com una senyal. I si tots acaben actuant de manera semblant, pues el mercat pot perdre competència sense necessitat d'un pacte formal. Entonces, la frontera més o menys estaria en això, que una cosa és informar al mercat i una altra cosa és llançar missatges que puguen permetre als rivals pues, saber com aniràs comercialment.
0: Important deixar aclaració que has fet, que al final esta investigació es basa en aquestes declaracions públiques, en res més. Clar, com afecta al consumidor que els grans bancs realitzen declaracions públiques sobre les seues futures estratègies en els tipus d'interès de les hipoteques fixes i com impacta això en el mercat?
2: A veure, bàsicament afecta perquè les hipoteques funcionen pues, com qualsevol altre mercat. Quan més competència n'hi ha, més opcions té un client i més pressió tenen els bancs per oferir millors condicions. Entonces, si els bancs saben que els seus competidors també van a frenar la competència en hipoteques fixes, entonces tenen menys incentius per baixar tipus, millorar ofertes o ajustar marxes. I el consumidor pues, pot acabar trobant-se amb hipoteques més cares, menys capacitat de negociació i menys diferències reals entre entitats. No vol dir que automàticament totes les hipoteques vagin a pujar, però sí que pot reduir-se la tensió competitiva i quan baixa la competència, pues, normalment el que és perdent és el consumidor.
0: Correcte. És important també remarcar, vaja, el que també comentava la CNMC en el seu comunicat, i és que l'obertura d'aquest procés no determina la culpabilitat de les entitats, però si aquesta sanció es confirmara, que tenen un termini de 24 mesos, quin impacte real o reputacional podria tindre això en la confiança en el sistema financer espanyol?
2: Pues sobretot, a veure, de moment no n'hi ha sanció, el que sí que n'hi ha és una investigació, però si al final la CNMC confirmara una infracció, l'impacte seria sobretot a tres nivells. El primer seria l'econòmic, per les possibles multes, i en matèria de competència les sancions poden ser importants, encara que caldria veure la gravetat, la duració de la conducta i el volum de negoci implicat. El segon ja seria a nivell reputacional, per a un banc evidentment la confiança és essencial i si el missatge que arriba a la ciutadania és que els grans bancs han pogut coordinar-se, encara que siga indirectament, com es veu que és aquest cas, pues, la hipoteca, això erosiona prou la imatge del sector. I per últim, el tercer impacte ja seria a nivell regulatori, donat que una sanció reforçaria la vigilància sobre com comuniquen els bancs la seva estratègia, i probablement les entitats tindran que extremar el seu control intern, els protocols de comunicació i el compliance, pues, en matèria de competència, evidentment.
0: Ivan, tinguent en compte tot això, bueno, i també si tenim en compte que els 6 bancs investigats concentren una quota molt gran del mercat a Espanya, són punters en el IBEX 35, creus que el nostre sector bancari patís una miqueta

0: detecta una mena de problema estructural d'oligopoli que facilita aquest tipus de conductes?
1: Sí, a veure, després de la crisi financera i les fusions dels últims anys, evidentment Espanya té un sector bancari molt concentrat. Han quedat menys entitats i cada volta són més grans. El tema és que això no és una cosa il·legal per si mateix, però sí que afecta que el mercat pues, sigui més sensible a comportaments paral·lels. En un mercat amb molts competidors menuts, una declaració d'un banc pot tindre poc impacte, però en un mercat on pràcticament, conforme has comentat a l'inici, 6 entitats concentren pràcticament la majoria del negoci, pues, qualsevol missatge d'uns d'aquests competidors pot condicionar la resta. Ara, també n'hi ha que matisar que un oligopoli no significa automàticament un pacte ni una il·legalitat. Al final, un oligopoli és una estructura de mercat amb pocs operadors rellevants, però també dins d'un oligopoli pot donar-se una competència prou intensa. El problema és que també és més fàcil que les empreses observen el que fan els altres i ajusten el seu comportament, evidentment, a la resta.
0: De nou, recordem que aquesta investigació no determina la culpabilitat d'estos bancs. Ivan Serra, moltes gràcies per ajudar-nos a entendre tot això i entrar en l'anàlisi d'avui.
1: De res.
0: Bona vesprada. Una abraçada. Adéu.
2: I no deixem el sector bancari, parlem ara d'eixa carrera per l'estalvi. El neobanc Revolut ha incrementat la rendibilitat del seu compte remunerat al 3,51% TAE en una campanya dirigida exclusivament a nous clients a Espanya. L'oferta està disponible per a la seva contractació des d'avui mateix i fins al pròxim 16 d'agost, permetent així als usuaris beneficiar-se d'aquest rendiment promocional per un període màxim de 4 mesos, concretament fins al 16 d'octubre d'aquest any 2026.
0: Entre la resta de condicions, destaca que la remuneració s'aplicarà sobre un saldo màxim de 25.000 euros per usuari, la qual cosa equival a uns ingressos estimats de 292 euros bruts, aproximadament 235 euros ja després dels impostos, i una vegada finalitzat el termini de la promoció, els clients passaran a percebre una rendibilitat variable que dependrà del tipus de pla que tinguin contractat dins de la plataforma digital.
2: A més de moviment, la fintech busca consolidar la seva presència en el mercat espanyol, on recentment ha superat els 6,5 milions d'usuaris. Segons la companyia, l'objectiu és donar resposta a la creixent exigència dels estalviadors locals.
0: Mirem ara els mercats, perquè l'IBEX 35 ha reconquerit la cota des de 9.100 punts durant part del matí, després d'anotar-se una pujada superior al 0,37%, aconseguint màxims històrics gràcies a l'optimisme dels mercats. Este avanç respon als progressos en l'acord de pau entre els Estats Units i l'Iran, dissenyat per posar fi a aquest conflicte bèl·lic i reobrir l'estret d'Hormuz, que aquesta és la clau.
2: Així és, Javi, a conseqüència d'aquest acostament diplomàtic, el preu del petroli ha retrocedit a mínims de 3 mesos, situant-se en l'entorn dels 81 dòlars per barril. La relaxació de les tensions s'ha consolidat després de confirmar-se que almenys 3 vaixells petroliers iranians i 2 vaixells de càrrega civil han aconseguit travessar amb èxit el bloqueig naval imposat per l'exèrcit estatunidenc.
0: Davant d'aquest escenari, el crude Brent, de referència en Europa, ha cedit un 2% fins a baixar dels 81 dòlars per barril, mentre que el West Texas estadounidense s'abatia un 2,3%. La resta de les principals borses europees també creixen i anoten pujades d'entre el 0,64% en el cas de la britànica fins a l'1,12% en el cas de la italiana. I amb això obrim una finestra al món. Mar Hernández ens porta la resta de titulars internacionals.
3: La Reserva Federal dels Estats Units celebra esta setmana la seva primera reunió sota la presidència de Kevin Warsh, marcada pel repunt de la inflació i per la pressió dels mercats perquè els tipus d'interès puguen tornar a pujar abans de final d'any. Tot i això, els analistes preveuen que la Fed mantindrà sense canvis el preu dels diners, mentre els inversors estaran molt pendents del missatge que llança Warsh sobre els pròxims passos de la política monetària nord-americana i la seva independència respecte a les pressions de Donald Trump. La confiança dels inversors alemanys ha repuntat amb força en juny, davant l'expectativa que el conflicte amb l'Iran pugui arribar prompte a la seva fi. Els analistes consideren que una desescalada ajudaria a reduir la pressió sobre els preus de l'energia i la inflació.

0: transició, impulsant tant la demanda interna com les indústries amb un alt consum energètic, tot i que la valoració de la situació actual de l'economia alemanya continua deteriorant-se. SpaceX ha elevat finalment fins als 85.700 milions de dòlars la recaptació de la seva eixida a borsa, després que bancs col·locadors exerciren completament l'opció de sobreassignació. L'operació consolida el debut bursàtil de la companyia d'Elon Musk com el més gran de la història, molt per damunt del rècord de Saudi Aramco, mentre les accions ja s'han revaloritzat més d'un 42% en les dues primeres sessions.
1: L'espai econòmic d'Apunt Ràdio, amb Javi González.
2: Obrim ara un espai d'anàlisi i posem el focus en aquest anunci que va fer ahir el govern d'Espanya per assignar 3.788 milions d'euros a 5 comunitats autònomes amb càrrec al Fons de Finançament Autonòmic per a cobrir l'excés del dèficit de l'any 2025. La Comunitat Valenciana rebrà la meitat d'este fons, un total de 1.904 milions d'euros, situant-se al capdavant de les autonomies beneficiades, seguida per Catalunya, la regió de Múrcia, Aragó i La Rioja.
3: Així és, Javi, esta important injecció econòmica canalitzada a través del denominat extrafla, és a dir, el tram de facilitat financera per a dèficit, se suma ara a altres mesures excepcionals impulsades per l'executiu central. Volem entendre ben bé aquest anunci econòmic i com impacta en la butxaca dels valencians i les valencianes, i per això parlem ara mateix amb el vicesecretari del Col·legi d'Economistes, Antonio Herrero. Molt bona vesprada, Antonio.
4: Hola, molt bona vesprada. Encantat d'estar altra vegada amb vosaltres.
2: Gràcies per atendre'ns, Antonio. Anem a intentar explicar tot això per al públic general. Es podries explicar què és exactament el FLA, com funciona i quin tipus de despeses, a quin tipus de despeses s'han de destinar estos 1.904 milions d'euros?
4: Bé, anem a veure. El FLA és en realitat un préstec de l'Estat a les comunitats autònomes. No és ni una subvenció ni tampoc diners gratis per a la Comunitat Valenciana. L'Estat, anem a veure, el que fa és captar o articula finançament en condicions més favorables generalment i posa a disposició de les comunitats autònomes que tenen dificultats de liquiditat. Este és l'element clau. O que té necessitats també de finançament. Dos coses que, bueno, doncs més o menys quasi és el mateix. En aquest cas, els 1.904 milions per a la Comunitat Valenciana, que suposen quasi que més del 50% o més del 50% de l'extraflà, diguem que van destinar-se a cobrir l'excés de dèficit del 2025. Després, a què hi ha que destinar? Bueno, pues, no pot utilitzar-se lliurement per a noves polítiques, ja és la clau de lo que és el FLA. Segons el programa del FLA, la liquiditat ha d'anar a cobrir deutes, préstecs o liquidacions del sistema de finançament, és a dir, pagar allò que, per exemple, es van financiar en anterioritat, és a dir, una part del que ens donen, diguem, torna altra volta a l'Estat, en aquest cas. Hisenda diu que l'extraflà s'articula en el tram, segons pareix, crec que és el tercer dèficit, i és a dir, que per a cobrir necessitats pendents derivades del dèficit de 2025 i operacions comercials que puguen tindre els proveïdors habituals de la comunitat autònoma. Que la Comunitat Valenciana absorbisca més del 50% del fons, anem a dir que no pot dir-se més que és un problema, no és un problema puntual de gestió que pugui tindre una comunitat autònoma en un moment determinat, sinó és un problema, com tots sabem, des de fa quasi 20 anys, un problema, anem a dir, que estructural, que econòmicament encaixa en aquest problema i ve, com tots sabem, deixa mala financiació que mm-hmm. històricament la comunitat autònoma, des d'un punt de vista, anem a dir, tècnic. És que jo crec que coincideixen tots els actors, tant d'esquerra com de dretes, com és més nacionalistes, menys nacionalistes. Mm-hmm. És un problema que tinguem permanent aquí en la Comunitat Valenciana.
2: Clar, i en aquest sentit, Antonio, si això respon precisament a aquest problema estructural d'infrafinançament, recordem, com estaves comentant, Antonio, que estem parlant sempre des d'un punt de vista purament tècnic i econòmic. Este fons ajuda a nivellar aquesta situació de desequilibri d'infrafinançament?
4: Pues, respecte a l'alliberament de recursos propis, Sí, però anem a dir que de manera molt limitada. Uh-huh. Per mi que la Generalitat no vagi a destinar immediatament caixa pròpia que prové de seus recursos propis per a determinats pagaments pendents o necessaris del dèficit, com per exemple que estava comentant, pagaments anteriors del FLA o altres pagaments, diguem, més d'immediatesa, per dir d'alguna forma, i això dona aire pressupostari i evita tensions de liquiditat, però no crea nou marge estructural de despesa. Per què? Perquè els diners venen condicionats i s'han de tornar. És a dir, vostè pot aplicar aquests diners a aquests pagaments i no pot adoptar polítiques, per exemple, de pròpies, per dir d'alguna forma, com a tal. És el problema que està lligat, i torna a repetir, i no em cansaré de repetir, ja en el col·legi ho tinguem molt clar, d'una mala financiació històrica de la Comunitat Valenciana.
2: I en este sentit, Antonio, tinguem en compte tot això, clar, l'arribada del extra FLA, com impacta en la sostenibilitat financera a llarg termini de l'economia valenciana? Perquè, com estàs explicant, al final no deixa de ser un préstec que s'ha de tornar, no?
4: Sí, bé, el que determina és el següent. Està molt lligat al dèficit estructural que tenim també de capital públic en la Comunitat Valenciana. És a dir, la mala financiació el que determina és que el capital públic de la Comunitat Valenciana està per davall, prou per davall, durant els últims 20 anys de la mitja en quant a inversió de la resta de les comunitats autònomes. És a dir, si la Comunitat Valenciana suposa un 10-11% de la població, un 10% del PIB, pues el finançament de capital públic, diguem, any darrere any, durant els últims 20 anys, el que ha comportat és que estem en nivells entre el 5, el 6, el 5, el 7, el 4... És a dir, però dona igual el signe polític en el que hagin estat. Sempre està per davall del que és el promig propi. A més, el que hi ha que tindre molt clar és que és l'única comunitat autònoma que, quizà en Múrcia, que el que té és un nivell de PIB per càpita per davall, prou per davall, i augmentant, de la que és la mitjana de les comunitats autònomes, i al mateix temps té una financiació per davall, per càpita també, per davall de la resta de les comunitats autònomes. És l'única, pràcticament.
2: Sí,
4: per tant,
2: però és clar.
4: El que comporta que és que l'autonomia política de la Comunitat Valenciana per a fer polítiques industrials o polítiques de capacitació d'inversió en capital públic, o al mateix temps que l'Estat invertisca directament en la Comunitat Valenciana, pues el que va és que anem enraderint-se any darrere any respecte a la resta sense una visió, anem a dir, victimista.
2: Tècnica, efectivament, com estaves comentant.
4: És un fet. A qualsevol persona que tingui interessat li recomana que entre en l'IBIE, que és un institut tècnic de persones molt ben qualificades a nivell econòmic, i poden analitzar els estudis dels últims 20 anys del que ha passat en la Comunitat Valenciana en aquests sentits, com a tal.
2: Prenem nota de tot això. Antonio Herrero, com sempre, moltes gràcies per atendre'ns i gràcies per ajudar-nos a entendre què és això de l'extra FLA.
4: A la vostra disposició.
2: Gràcies, bona vesprada.
4: Adéu. Vale, adéu.

0: I parlem avui, tanquem el programa d'avui parlant d'Ise Estudi, que ha fet la Fundació d'Estudis d'Economia Aplicada, FEDEA, que ha proposat una revisió del marc de disciplina pressupostària aplicable a les comunitats autònomes. Es planteja establir així un nou model que vincule el creixement de la despesa als ingressos no financers de cada territori. I l'objectiu és reforçar la disciplina pressupostària i garantir així una reducció més efectiva del deute públic autonòmic.
1: L'estudi assenyala que el sistema actual no assegura una disminució clara de l'endeutament, una qüestió especialment rellevant en autonomies amb nivells de deute molt elevats. De fet, la Comunitat Valenciana encapçala la classificació amb una ràtio de deute que supera el 40% del seu PIB regional.
0: La proposta de FEDEA contempla establir sostres de despesa plurianuals i introduir un mecanisme corrector que exigirà un major reforç d'ajust a les comunitats més endeutades, com el cas ací a casa nostra. Segons les simulacions de FEDEA, esta fórmula permetria reduir el deute de manera gradual i fer-ho molt més previsible que el marc vigent.

0: Demà serà notícia.
1: Tanquem el nostre espai informatiu d'avui, però com cada dia acabem mirant al futur, revisant la nostra agenda econòmica, i per això parlem amb Pere Ferrer. Pere, com estàs?
2: Què tal? Bona vesprada,
1: company. Bona vesprada.
2: Pues revisant el futur més immediat, perquè, per exemple, recuperem agenda institucional de, del que fa els ministres, i tant Hereu com Cuerpo, Jordi Hereu i Carlos Cuerpo, ministres d'Indústria i Economia, respectivament, mantenen una reunió esta vesprada a Madrid amb el sector de la indústria, encara per analitzar també mesures davant el conflicte, que encara que tinguem ixa agenda o l'horitzó de signatura de finalització del conflicte, això va costar de recuperar.
1: O sigui, i tant.
2: És normal, és sí. Normal. Si parlem un poquet d'agenda ja de cara a demà, tenim qüestions així a la Comunitat Valenciana interessants també. Per exemple, n'hi ha una reunió del Consell d'Administració de Fidelacant. Tenim, per altra banda, el ple de les Corts amb debat a la totalitat del projecte de la llei de pressupostos. Estava parlant del FLA, i així el Consell també, o la Generalitat Valenciana, també treballa en aquests pressupostos per a enguany. I tenim un parell de jornades interessants. Per una banda, el CEI, ja sabeu que està al Parc Tecnològic, el CEI València, acull una jornada que parla d'empreses brillants i equips cremats. És a dir, la importància que té el valor de la psicologia a l'empresa. I és que de vegades, o sea, interessa que tant la empresa com els seus equips vagin a la part, no?
1: En sí, sí, clar, si no, és fonamental.
2: Si no, anem malament.
1: Exacte.
2: I per altra banda, Cambra València i l'IBACMSI convoquen un webinar demà també, demà matí, per a conèixer oportunitats de negoci a un país com Singapur. Serà interessant també veure un poquet aquestes empreses que estan interessades en el mercat asiàtic, quins són els consells un poquet per accedir. En clau global, demà és el dia, per exemple, demà tenim decisió de tipus de la Reserva Federal, serà el dia de l'estrena de Kevin Walsh.
1: Ja veurem
2: per a on és. Sí que n'hi ha una previsió de poder mantindre els diners a un 3,75, però ja veurem quina serà la decisió final que pugui prendre. I també tenim, que està més clara, el Banc de Suècia, per exemple, decidís també el tipus, o sea, l'interès pel que se pagaran els diners. Però sembla que un país com Suècia ho té més clar. La previsió que té és de l'1,75, perquè veig la diferència.
1: Ja veus, són dos mons.
2: És el dos mons, i pel que fa, sobretot, per a una economia solvent com és esta del nord d'Europa.
1: Totalment.
2: Tindrem també l'IPC al Regne Unit i veurem un poquet la inflació al mes de maig, que en el mes d'abril estava al voltant del 2,8%. Coneixerem també el producte interior brut trimestral a un país com Nova Zelanda. I tenim, mentretant, que no ho recordàvem, però que cal dir-ho també, la reunió del grup 7 dels països més importants, debatint i analitzant, que són a la fi els que moven els fils de que condueixen el món.
1: Correcte.
2: Sempre i quan amb el respecte de Rússia o de la Xina, podríem afegir també, no?
1: Que no estan, exacte, que no estan allí, reunió, però...
2: Però manen també, no?
1: Això és.
2: L'IBEX cavalga bé, va de 9.130 punts, està creixent avui respecte ahir un mig punt, però que ja és interessant, mentre que el barril de Brent se situa en $80,4 i continua caigent considerablement, i està caigent en aquests moments un 3,20%. Aleshores, cal recordar també que fa, abans del conflicte, estava en 73. Costarà veure-lo en ixe preu, però jo crec que arribarem poquet a poquet.
1: Anem en camí, no?
2: Sempre i quan no mantenga l'agenda de divendres, que n'hi ha prevista.
1: Veurem què passa la setmana, en efecte. Pere Ferrer, moltes gràcies, company. Demà parlem.
2: Vinga, bona vesprada.
1: Adéu. Nosaltres estem a punt d'acabar, però encara queda molta vesprada per davant. Així no res, comença el programa. Gemma Juan i Ximo Rovira, que ja el tenim per ací amb la vesprada de punt. Ximo, com estàs?
3: Molt bé, la quadrilla també tota preparada per arrencar el programa avui. És un luxe rebre, més que una autora de Versailles, un autèntic fenomen literari, Maria Orduña, que està en València. Es presenta a la Càmera de les Meravelles. La seva última novel·la planteja la següent premissa: el crim perfecte pot ser també una obra d'art. Va de un lladre de guant blanc, a l'estil d'Arsenio Lupin, o del gato de atrapa un ladrón de Hitchcock, que roba als poderosos i es burla del sistema. Intriga psicològica, la veritat és que és un cine que està molt bé i serà un plaer rebre a Maria Orduña. Parlarem de consumir proteïnes. Veu que és una moda, ara consumir proteïnes és una moda. Quanta proteïna recomanable.
1: N'hi ha massa mengem proteïna
3: poca,
1: per ahir.
3: Mengem molta, sí, iogurts de proteïna, les barretes, tot té proteïna.
1: És que hi ha qui abusa, eh?
3: Sí, hi ha qui abusa. Ha qui... Però també és de veure que una persona saludable i activa d'uns 70 quilos hauria de menjar, segons la OMS, 100 grams de proteïna. I això no és poca cosa.
1: No, no, clar.
3: Parlant de coses de menjar, la nostra psicòloga de capçalera, Lorena Gascón, ens planteja el següent dilema. Més croquetes i menys Mr. Wonderful. Parla d'aquelles frases, aquelles frases de la tasseta de Mr. Wonderful, sí, de l'univers conspira per afavorir-te.
0: Si la vida no te da limones,
3: sí, haz limonada. Vibra alto, sal de la zona de confort. En fi, no són màgic, no són màquines, cal parar, ens enganyem, tenim limitacions, no passa res. Calma, calma. En contra d'aquest positivisme tòxic. Parlem d'això també, Lorena Gascón.
1: Quina meravella de programa, gràcies, Ximo, de seguida
3: vos
1: escoltem.
3: Gràcies.
1: Nosaltres tanquem este cadena de valor d'avui, però tornarem demà, Arturo.
0: Tornarem demà, Javi, a les 3:30 de la vesprada, com sempre.
1: Adéu, bona vesprada.
0: Adéu.

0: Cadena de valor.
1: Acabem d'escoltar la reemissió de l'espai d'economia de la ràdio da Punt Cadena de valor. Toque la teua pell, m'electrocuta i
2: castanyoles a les seus. Continuem connectats amb les teues històries cada dia a Punt Ràdio. De tu a tu. L'esport valencià en directe i amb passió. A Punt Ràdio. De tu a tu.
3: Com va la marxa, amics i amigues? Va bé, estem a dimarts ja 16 de juny. A tota metja ens apropem ja a Sant Joan, que ja sabeu, marca l'inici de l'estiu. Tot i que les temperatures, ja fa temps que el tenim així, ja estem experimentant l'estiu ja de fa dies. Ens fa somniar, no, Gemma, les vacances ja?
4: Sí, efectivament, somiem amb les vacances. Bueno, jo somiant amb les vacances, estic. A veure, pues, jo què sé, pues, com fugir de la calor, ja siga vora mar, vora una piscina, estaria bé també, no? Baix el xorro de l'aire condicionat, en qualsevol casa acompanyada, com vam aprendre ahir, sempre d'un bon ventall i...
5: de la ràdio!
3: Que gran eres. Combinació guanyadora, comencem!
0: Així comença la vesprada de Punt. Amb Ximo Rovira i Gemma Juan.
3: Estimat mestre Tono, m'ha encantat el soroll, aquell de Benetar, un dial de ràdio. Crec que d'aquells sorolls que ja formen part de l'arxiu sonor del passat. O en casa pot ser d'algun iaio, o què sé jo, que hi ha algun d'aquells transistors. Precisament es diuen transistors perquè funcionaven precisament en transistors i que es manejaven en el dial. Això tan característic. Lo de l'oratge.
4: Què?
3: Sense pegar-li voltes, podem dir que ja tenim l'estiu així de manera avançada. Tot el que queda de setmana, inclòs el cap de setmana, a tota la comunitat valenciana, temperatures per damunt del que seria normal a esta data, a mitjans de juny. 5 graus per damunt de la mitjana. Ojo! Ojo al dato. I per al cap de setmana la calor encara s'intensificarà més. Preocupa la temperatura de la mar, que ja la tenim 2 graus per damunt de la mitjana en estos dies. I atenció a la preemergència per incendis, que és de nivell taronja avui a la província de València i nord d'Alacant.
4: Mira, per combatre la calor estic observant que l'última hora del programa és molt artística avui, perquè d'una banda tenim... d'una banda tenim la presentació del llibre de Maria Oruña, La càmera de les meravelles, que gira entorn a un robatori de Juan Blanc en una galeria d'art important, xica, molt, molt, molt integrant, ja ho diré. Estic en hora de siesta, un esforç sobre humà.
3: Un vall de cafès podria ser, per favor.
4: Bueno,
3: tres, que tenim a Clara ja per a ser.
4: Cert que sí, i a més...